0: ni els preus de l'energia per les hostilitats a l'Orient Mitjà.
1: Presó sense fiança pel noi de 18 anys detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, el Segrià. Va passar el cap de setmana passat. Els Mossos la van detenir dilluns a la tarda i aquest dijous ha declarat davant del jutge Lleida que n'ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Llum verda del Congrés a la jubilació parcial i anticipada del personal laboral de les administracions públiques.
0: El decret que s'ha convalidat aquest dijous permet aquesta modalitat sempre que vagi acompanyada d'un contracte de relleu. La norma s'ha pogut aprovar gràcies a l'abstenció del PP i de Junts. En canvi, des de l'Esquerra, Podem s'hi ha oposat perquè reclama el govern espanyol que abans resolgui el problema de la interinitat al sector públic. Iona Belarra, portaveu dels Morats.
2: La semana pasada ustedes criticaban a la derecha porque ponía dudas y ponía trabas a las resoluciones del TJUE. Muy bien, nosotras estamos 100% de acuerdo con esa posición, ministro. Pero aplíquense el cuento, porque ustedes están haciendo exactamente lo mismo y nada más y nada menos que con una materia tan sensible como son los derechos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras públicos.
1: Esports, Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4.
0: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que finalment ha estat el dia de l'anunci del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031 i el femení blaugrana Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028.
1: A l'Espanyol, mentrestant, l'extrem blanqui blau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca.
0: Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour, de 185 quilòmetres de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogačar.
3: Fins aquí les notícies.
4: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
4: DJ Trapella.
5: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
3: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
6: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
7: La cinta de Möbius.
6: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
7: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
6: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
7: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
8: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Escolta, si cap balles la pista de fusta, formes part d'una secta, la secta del ball. Quin goig que cada tarda ens triïs, de dilluns a dijous, del divendres et deixem lliure, la nova nomenclatura, el nou dia, el nou horari, de 8 a 9. De dilluns a dijous, repeticions els caps de setmanes i sempre a 3K Cultura. Tria com i on vols sentir la pista de fusta. Aquest lloc, aquest recés, aquesta vella discoteca, la que hi ha la parra de Dera i Cat, allà on els dolents van a fumar, on el Vespino rovellat matrícula d'Argentona et diu que aquella porta que sembla inofensiva conté un dels secrets millors de la història de la ràdio. Només has de baixar les escales, anar fins a baix, apartar la cortina de feltre vermell i un cop entres dins, trobar-te amb Miqui Puig als plats, servidor de vosaltres. Aquest DJ Galta Vermell que cada tarda selecciona música de ball bonica, una música de ball única, especial amb un programa que es fa a mà cada dia des d'ICAT, la ràdio inquieta. I avui anem on ho vam deixar-ho ahir. L'edició, ja ho saps, del disc de 1979, del senyor Silvestre. El seu disc posat al dia una altra vegada, amb una pila de remixes. I ahir eren 11 minuts, que no vam poder sentir sencers, de la versió de Soul Wax. Soul Wax for the Spacio Remix. El que és el mateix, la música increïble de Sylvester, amb un dels seus més grans tracks de la història.

una orgia sònica de més d'11 minuts. Aquest remix de So Walks for the Spathion. El mític You Make Me Feel, no més presentacions. L'edició per primer cop amb CD Duran. El 2025 per celebrar el llegat de Sylvester. Amb remixes com aquest, o com aquest altre, un. L'únic de disco, Head Dance, és Tony's Funk. Tony Fax Space Fan Club. Més remixes d'aquesta celebració. La joia del 79 de Sylvester torna.

Tony's Funk Space Funk Mix. 5 remixes extras quan compris aquest CD amb l'Step 2 de Sylvester. Quin goig, el de Sylvester. I ja saps que darrerament s'agafen temes pretèrits i se'ls porta a la pista de ball. No sempre funcionen, però quan funcionen, fan fredat. Ja l'he provat en pista i fa fredat. I can't seem to face up to the

0: y funciona. The Cove Boys han fet una animalada, una peça d'aquelles que funciona a les pistes. Presentar aquestes alçades, el gran clàssic dels Talking Heads no té sentit cap ni un, només que ets a la pista i que això és un remix molt i molt interessant.
1: Pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. Aquesta és la pista de fusta dedicat amb Miqui Puig.
0: El més nou de Samoto, MG Complex, música per dijòqueis, diu. I a fe de Déu que ho és.

No smoquen amb mitja màniga. Gruixut, fort i sacsejador de la pista, el duet Asamoto, amb el seu nou EP, anomenat Music for the Jockeys, Part 1. Aquesta MG Complex, la que més m'ha ballit, però les altres quatre que té l'EP també són Mel. Mel de la bona Asamoto i la música pels DJs. El quilòmetre zero de Digi Sandwich, nova mandanga. Aquest cop diumenge, la que treu el cap entre totes les peces d'avui amb un artista de quilòmetre zero.

mini, molt cruet i molt espacial. Així ens em sembla aquest track, aquest diumenge, del nou EP de DJ Sandwich, Hamkla EP, una peça que surt en el seu segell, Digital Freedom. I si la llibertat ha de ser digital, que sigui davall, perquè ja saps que l'altra, la periodística, potser no la tenim tant a la vora nostra. Sigui com sigui, DJ Sandwich i el seu diumenge, una mica de quilòmetre zero. I ara, si et sembla, aquesta és la Siren Song d'Austra. Les novetats van demanant knock knock, entrada.

0: pop electrònic inspiratiu. En bé estat veient sense aturador a Atenes, Expediente X, tela.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Tria com vols sentir la pista, on el vols sentir, digital, a l'FM. Però sobretot no marxis quan nosaltres et proposem les novetats que ens van picant les mans. Això es diu Be The Glitch. El projecte es diu Sicària. I és més, novetat, amb ritmes trencats.

en la seva música i ritmes trencats. El que ens proposa Sicària amb aquest Be The Glitch. I algú que es pregunta què va passar amb en Bunny. Son No Winter. Who Killed Bunny? El club electrifica i tiba la corda, perquè tibant la corda ens motivem. Who Killed Bunny? No Winter.

una orgia àcida. Això és el que ens proposen 9-20. El seu Hooky Bunny, aquesta animalada a mig camí del house o a mig camí de l'àcid, però sobretot prou provocadora com perquè ens agafi dèria i falera per ballar i preguntar-nos de veritat qui va matar en Bunny. Novetats, capbussades al passat però sempre a la pista, intenta que siguis feliç. Això es diu La Cantina. El projecte es diu N2X.

0: sacsejadora i única. Aquesta productora de Manchester, anomenada Nix, amb un EP increïble, amb remixes de Florentino, però sobretot amb un món únic, fet a base d'escoltar Kate Bush i electrònica de clubs. La cantina del ball, gairebé seria gairebé germana nostra.
1: Maquet música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8,
2: electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.
0: I ara mira què passava l'any 92. A Iecla. Moon Trap. Un projecte que es deia Bad 909. La 909 com a excusa perquè un pub de Iecla...
3: Ich fahre nach València. Wo fährst du hin?
0: Fes de partner d'un maxi únic.

0: El primer que em va cridar l'atenció, el nom del grup. Bat-9-8-9. Una mala 909. Llavors, quan li vaig donar la volta, vaig veure que era recomanat per al Disco Bar El Punto de Iecla i vaig lligar caps un artista local, el que composava la cançó, J.J. Bosque, i un pub d'on devia ser el DJ i d'on els seus seguidors van lograr gravar un maxi únic. Fotos dels confrares que anaven a prendre copes i a ballar, i la ruta del bacalao que s'extenia lluny i lluny. Això passava el 92, però és que ara mateix hi ha grups a València,
1: i paguen a València,
0: que tenen el llegat increïble. I si us hi fixeu, tota la increïble dinàmica del so de la ruta. Es diuen Spammerheads. I això és Don't Get Off The Roots.

Doncs tot va ser que llegint una revista d'electrònica anglesa destacaven el so d'aquest grup valencià anomenat Spammerheads. El que em va rellençar i el que em va emocionar d'aquesta crònica de la revista britànica era que destacaven com el projecte es definia com a working class electronic music. Tot el so i tota la violència de Grauzon, de Suicide i de tots els que ens podem imaginar en un disc que han dedicat a la darrera tragèdia. Perquè la ruta no només és hedonisme, sinó és gent que estima el territori. Per això l'àlbum de Spammerheads es diu The Meyer Chronicles, les cròniques del funk, i cançons com aquesta Don't Get Off The Road, on la violència deixa clar que sortir-se de la norma a vegades és l'única manera de combatre polítics obscens, tota la bogeria del capitalisme i, sobretot, que la música sempre ens farà lliure. Don't Get Off The Road són Spammerheads. És el so violent de la ruta del bacalao el 2025. Hedonisme, violència i no oblidar les víctimes del funk. El funk i els polítics.

0: Right, will you listen to me, please? Police raid. This isn't an illegal party.
1: Tots a la pista.
2: Nobody move, nobody move.
1: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
3: De dilluns a dijous, sempre a les 8, en un bon moment per gaudir la música. Susie Mac. L'escocès ens deixa amb la pilota votant perquè el que vingui després ja només sigui ganes de ser millors. Sexy Lady, una peça de pista forta, inspirada en el millor techno, amb un destilat de coses que no et pots esgotar. Recorda que al migdia hi som, que pots anar-nos a buscar en els podcasts i l'aplicació per mòbil o tauleta quan et surti l'alerta de que hi ha un nou capítol de la pista. Sigueu feliços, balleu. Miqui Puig, els plats, servidor, amb ganes de que arribi demà un altre cop. I tornar a ballar, i tornar, i tornar.

0: amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
3: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'ens gestor d'infraestructures ferroviàries Adif no considera que hi hagi cap risc pels habitatges del barri de Vallbona de Barcelona situats a prop de l'esvoranc provocat per les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac. De moment, ni els tècnics d'Adif ni l'Ajuntament no han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. En una reunió amb els veïns els han assegurat que no han de patir.
4: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente.
3: I el que tampoc hi ha és data pel restabliment del servei de l'R2 i R11 de Rodalies. Més notícies, Joan Trias.
5: El Ministeri de l'Interior assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, a Castella i Lleó. La capital espanyola està totalment coberta pel fum i algunes imatges de satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriben fins i tot al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. Les condicions meteorològiques per aquest divendres encara es preveuen més adverses.
3: José Luis Rodríguez Zapatero nega que liderés les operacions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i afirma que només feia de consultor. Després de setmanes de silenci, l'expresident espanyol va assegurar en una entrevista a Televisió Espanyola que no va intervenir en el rescat de la companyia.
6: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
5: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, presenta recurs al Tribunal de Comptes perquè els apliqui l'amnistia pel referèndum de l'1 d'octubre. Altres antics càrrecs del partit afectats, com els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, també el firmen. Denuncien que l'organisme està vulnerant de manera flagrant la Constitució espanyola, tractats comunitaris i, sobretot, la sentència del Tribunal de la Unió Europea, que fa una setmana va avalar l'amnistia.
3: 1.600 agents en reforçaran la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquesta estiu. Interior incrementarà la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa. Els Mossos arribaran a desplegar aquests mesos la xifra rècord de 21.000 agents, ja que hi participarà també la 33a promoció del cos. També es redoblarà la vigilància al voltant de les infraestructures de transport i les àrees rurals. Les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor a Barcelona que les altes temperatures diurnes.
5: Dos estudis de la Universitat Politècnica conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que les diurnes. Els efectes de la calor acumulada al llarg del dia s'accentuen de nit, quan no hi ha brisa marina, i s'agreugen en els habitatges sense climatització. Josep Roca, un dels autors dels informes, alerta del risc d'aquestes nits tòrrides.
7: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament. És l'assassí silenciós, no?
5: La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys, en especial dones.
3: Esports, Frenkie de Jong té un trencament de lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada, queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara bé, el migcampista del Barça s'haurà d'estar sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4.
5: Sense deixar l'actualitat blaugrana, aquest dijous sí que ja ha estat el dia de confirmar el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031 i el femení blaugrana, Caroline Graham, ha firmat la seva renovació fins al 2028.
3: En bàsquet, el Barça ha anunciat la incorporació d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
5: I el Manresa incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Un dia més, una temporada més, o en aquest cas un any més, en aquest 2026 acabat d'estrenar. Avui tenia ganes de fer una mica de inventari d'algunes coses que no han sonat habitualment aquí al Delicatessen al llarg d'aquesta temporada, però que són discos del passat 2025 i que crec que tenen alguns d'ells un cert valor. I en aquest cas ho dic perquè, entre altres coses, alguns d'aquests àlbums han anat sortint en moltes d'aquestes llistes recopilades en les que es parla del bo i millor de l'any que hem deixat enrere. Per exemple, aquesta cançó que heu sentit ara, que es deia Handouts in the Rain, que forma part de l'últim àlbum Find El Dorado de Paul Weller. Un àlbum que a mi personalment se m'havia escapat, m'havia passat per alt. I en certa manera avui el que farem és això. Discos que se n'ha escapat en certa manera al llarg del 2025 i que formen part també d'algunes de les bones coses que s'han publicat en aquest any que hem deixat enrere.

Aquest que sentíeu ara era Tyler Childers, amb un àlbum del passat 2025, tots ho seran, del 2025, que es diu Snipe Hunter, i amb fórmules així com molt rockeres, molt clàssiques. Un altre d'aquells àlbums que també ens ha passat desapercebut. Igual que l'àlbum és de... Aquí ens anirem a terrenys de hip-hop o raperos, amb Billy Boots. Aquest disc ha sortit gairebé a totes les llistes com un dels destacats de la temporada. El Delicatessen, de tant en tant en posem, però raperos no ho són molt. Es diu Hollywood, el nou treball de Billy Boots, i sona d'aquesta manera.

0: horrid sight. The blackest gnome.
1: Això es deia Jumpscare, de l'últim àlbum de Billy Woods, un d'aquests discos, insisteixo, que ha sortit a moltes llistes. És evident que el Delicatessen tampoc arribem a tot el que es publica, seria una bogeria, seria impossible. Parlem de que publicacions que fan aquestes llistes tenen doncs uns quants redactors com per anar descobrint o escoltant-ho tot. Aquí solo ante el peligro. I a més, doncs també hem de tenir atenció a totes les coses que passen a casa nostra, també a la música espanyola, europea, i coses que habitualment aquestes revistes no acostumen a fer. Billy Woods, i també gran àlbum, el que ha publicat en el passat 2025, Lily Allen.

I want you to be happy.

Interessantíssima la proposta de Lily Allen, aquesta cançó es deia West and Girl, igual que el títol de l'últim àlbum publicat per Lily Allen. Discos, insisteixo, en format d'inventari, que no us he dit, i a més ho farem ara ja de seguida. Avui a l'aparador del programa hi posarem Lenine, el músic brasiler que acaba de publicar també nou disc. I un dels que sí que m'ha fet ràbia que se m'hagués escapat és l'últim àlbum de la Brandi Carlile, perquè realment, escoltat ara, si fent inventari jo també particular abans d'acabar aquest 2025 passat, doncs em va semblar que és un d'aquells àlbums que tard o d'hora haurem de passar per l'aparador. El disc es diu Returning to Myself, igual que aquesta cançó.

amb aquesta sensibilitat marca de la casa de Brandi Carlile des d'aquest últim àlbum que es diu Return to Myself, la cançó que li dona títol a l'àlbum. Alguns d'aquests discos segurament que acabaran passant per l'aparador. Jo sempre ho dic, no és una queixa, però és que la sobreproducció que hi ha de material fonogràfic, per dir-ho d'alguna manera, ens porta bojos i realment poder-ho escoltar tot és gairebé impossible. Sí que ho hem fet a fons amb aquest nou treball del senyor Lenine. Entre altres coses, Lenine ja li hem seguit la pista des d'un bon principi, és un tipus molt venerat per les grans generacions o per les veteranes generacions de la música popular brasilera, i això doncs es demostra amb aquesta col·laboració. De les tres col·laboracions que hi ha en aquest nou àlbum, n'hi ha una que és destacada, al costat de Maria Bethânia, amb aquesta cançó que escoltareu ara, que es diu Foto de Família.

0: de vacina.
1: Tu agafes qualsevol cançó, per dolenta que sigui, que no estic dient que aquesta cançó sigui dolenta, però hi poses la veu de Maria Bethània i t'ho arregla. Lenine, amb Maria Bethània. Lenine ja fa molt de temps que està fent coses, ha anat provant cap a un cantó, cap a l'altre, sempre amb un peu, això sí, aferrat en aquesta tradició de la música popular brasilera, i en aquest últim àlbum jo crec que més que mai és un d'aquests discos que veu de la tradició. El disc es diu Eita. Ell és Lenine, anem amb una altra de les cançons d'aquest nou àlbum que avui hem volgut posar a l'aparador del programa, això es diu Boi Xambà.
2: Encanto e feitiço, o vício da raça, a graça do troço, a troça da massa, folguedo e folia.

S'ha de dir que els brasilers tenen un avantatge, i és que hi ha tanta tradició tan diversa, perquè no només parlem, evidentment, del samba, no només parlem de la bossa nova, sinó que podríem parlar del forró, de tants i tants ritmes i estils diversos que hi ha dins de la tradició, riquíssima tradició musical brasilera. I Lenin és un d'aquests investigadors als quals li agrada el fet de veure totes aquestes fonts i portar-les en el seu terreny, i això és el que fa en aquest últim àlbum que avui estem presentant a l'aparador del Delicatessen. Es diu Eita, l'àlbum, ell és Lenine, malgrat que els brasilers n'hi diuen Linini, però no ens farem els xulos i ho llegirem així a l'espanyola. Lenine. Motivo és l'última de les tres cançons que us he triat avui per aprofundir una miqueta més en aquest últim treball d'aquest músic brasiler tan i tan especial.

Sou el Delicatessen, primers programes d'aquest 2026. Hi ha bones notícies, ja us ho vaig dir, que en aquest 2026 farem concerts Delicatessen. Hem tancat 5 nous concerts Delicatessen a l'antiga fàbrica Estrella Damm i aviat començarem a donar-vos notícies. Anem amb més coses, d'aquestes que ens han quedat pendents del 2025, tot i que sí que vam sentir alguns singles, però encara no hem repassat l'àlbum senceret. Estic parlant del retorn d'una banda britànica, de les grans bandes britàniques del Britpop, que continuen en actiu i fent coses extraordinàries. Pulp tenen 9 àlbums, ja ho sabeu, la gran majoria es diu More, i aquesta és una de les seves cançons.

La música de Pulp, aquesta cançó es diu Grown Ups, amb un Jarvis Cocker que continua estant en planíssima forma. S'ha de dir que es conserven bé, eh? En general, les bandes de Britpop, tant els Blur, Damon Albarn, els germans Gallagher, Oasis, que ja sabeu que també estaven de gira aquest any passat. En definitiva, són moltes bandes, el Suet, que no formen part una mica d'aquest moviment tant de Britpop, però que també continuen amb Brett Anderson al capdavant com una de les bandes referencials, i amb dos dates al Rasmatàs en aquest 2026, presentant el seu nou àlbum amb totes les entrades exaurides. Fem un canvi de registre amb un tipus que també va tenir una banda que es deien Sugar, que era meravellosa, i des d'allà fa molts anys està fent coses en solitari. En el 2025 va publicar nou àlbum, Here We Go Crazy. Estic parlant del gran Bob Mould.

Bob Mould, gran defensor i un gran referent del rock pesant de guitarres, tant en solitari, que és com defensa aquest últim àlbum, i també amb les seves anteriors bandes, tant el Sugar com Cracker, són dues de les bandes, dos dels projectes al capdavant de les quals estava el bo de Bob Mould, que també té àlbum del passat 2025 i que hem volgut incloure en aquest inventari. Una de les bandes que ha sortit gairebé totes les llistes de l'any que hem deixat enrere són els Wednesday, una formació, diguem-ho així, que també atípica. De tant en tant et trobes coses que van allunyades una mica del més habitual així de les llistes de vendes. No parlarem de Bad Bunny, que està el número 1 a gairebé totes, però Wednesday és amb el seu últim àlbum, un disc que es diu Blitz, ha aparegut a bona part de les llistes, per tant en un programa com el d'avui també l'havíem de convidar. Sweet.

I acabarem amb Joan Robertson, també un àlbum destacat de l'any passat, amb el que avui posarem el punt i final a aquest Delicatessen. Com sempre us dic, gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Igual que ho veu ser el 2025, encara ho hem de ser una miqueta més en aquest 2026. Fins demà!

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Joan Trias. Situació molt preocupant pels incendis que cremen a Madrid i també a França. D'una banda, el Ministeri de l'Interior espanyol ha hagut d'assumir el control de l'extinció dels focs a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Hi ha 10.000 persones evacuades per tres grans focs de dimensions colossals a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, a Castella i Lleó. La capital espanyola està totalment coberta pel fum i fins i tot algunes imatges de satèl·lit d'aquest dijous al vespre mostren que la columna de fum d'aquests focs arriben fins i tot al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. El govern espanyol li ha donat el comandament operatiu de l'extinció als bombers militars, però membres del cos de bombers forestals a Madrid han denunciat la deixadesa amb els serveis d'extinció madrilenys.
3: Hemos pedido activación al incendio de Almoedox porque no tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas. Nos tienen aquí paralizados durante nuestra jornada de trabajo. Estamos en conflicto, pero no estamos realizando huelga.
2: I a França, el president Emmanuel Macron ha demanat aquesta nit l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea que li permetrà rebre reforços aeris europeus per lluitar contra els grans incendis que afecten el país. Segons ha explicat Macron en una piulada a X, França podrà comptar amb suport d'avions a Croàcia, Portugal, Txèquia i Eslovàquia. Més de 800 bombers continuen treballant en un incendi que va començar dimecres a Arcachon, al departament de la Gironda, ha obligat a evacuar 20.000 persones. Un altre incendi a les Landes ja ha fet evacuar més de 9.000 persones, segons la prefectura provincial. Altres informacions, Quim Balaguer.
4: El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles.
2: Els increments de sou que les empreses destinen als treballadors beneficien tant a Hisenda com als propis assalariats. De cada euro de pujada salarial, només la meitat arriba als treballadors. La responsable de fiscalitat de PIMEC, l'organització que ha fet aquest estudi, detecta que les pujades de sou acaben convertint-se en una major pressió fiscal.
5: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
4: Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica al començament de la guerra. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril.
2: Laura Antonell es converteix als 63 anys en l'escriptora de l'estiu, gràcies al Boca Orella, per la seva obra La llibreria de les hores mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar ara fa 2 mesos. L'Hospital Clínic de Barcelona ha implantat més de 300 pròtesis de penis els últims 4 anys. És el centre amb més intervencions d'aquest tipus de tot l'estat.
4: Que són l'últim pas pels homes amb disfunció erèctil. Abans han hagut de provar tractaments convencionals sense obtenir bons resultats. El sistema clàssic és el de les pastilles que fan tenir ereccions. Ho explica el responsable de la secció d'andrologia de l'Hospital Clínic, Josep Torremadé.
0: La pròtesi de penis té un benefici en qualitat de vida, perquè estem oferint una solució real a pacients reals. La disfunció erèctil és una entitat molt habitual, és a dir, pot afectar el 50% de la població i que té un gran impacte, inclús psicoemocional, no? Bàsicament, implantem pròtesis de penis en pacients que tenen disfunció erèctil refractària a tractament mèdic, és a dir, que els tractaments mèdics més habituals, com són les pastilles o les injeccions, han fracassat.
2: Esports, Frenkie de Jong té un trencament de lligament lateral intern del seu genoll. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per tractament conservador. Ara el migcampista blaugrana s'estarà sense jugar entre 3 i 4 mesos.
4: I encara en actualitat blaugrana, aquest dijous ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana, Caroline Graham, ha firmat la seva renovació fins al 2028.
2: El Tour triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa de 185 quilòmetres de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia.
1: Fins aquí les notícies.
6: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
7: En el capítol anterior...
8: Nunca pude imaginar que iba a sacar a un monstruo que su único interés para conmigo era que lo sacara de la cárcel. Yo lo llamaba hermano y me dio el beso de Judas. Aún hoy resuenan en mi oído los disparos y el clic-clic de un tambor vacío. Un rostro joven se me aparece continuamente en la mente. Me atormenta su visión noche y día.
9: Dos assassins fora de control. Les forces de seguretat a Catalunya han declarat l'alerta màxima i han iniciat el que en l'argot policial es qualifica com a caça de l'home. La recerca de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste és una prioritat absoluta de Mossos d'Esquadra, Policia i Guàrdia Civil, perquè es tem que la seva carrera sagnant no hagi acabat encara i que puguin causar més víctimes.
10: Dos presos de Lleida, Manuel Brito i Javier Picatoste, s'han escapat després de ferir greument dos Mossos d'Esquadra. Porten més d'una setmana fugits. Centenars de policies els busquen per tot Lleida fins que un confident avisa que els delinqüents planegen segrestar el fill d'un narcotraficant prop de Barcelona. Els Mossos fa 8 dies que estan amagats rodejant una caseta mig abandonada a Santa Maria del Camí. És propietat del pare d'un dels fugitius i hi havia 4 motxilles plenes de menjar i objectes per ajudar-los en l'escapada. Però després de 8 dies i 8 nits, Brito i Picatoste no apareixen. El confident també facilita els números de telèfon que fan servir els fugits. Els Mossos els intervenen i en una trucada fortuïta, la policia descobreix que els fugits han superat tots els controls i s'amaguen a la serra de Collserola. Els Mossos tenen clar que si Brito i Picatoste entren a l'àrea metropolitana, els poden perdre i, a més, creix la por a que puguin tornar a disparar i fer mal a més gent.
11: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Totes les mirades i tota la pressió política i mediàtica està sobre els Mossos d'Esquadra, un cos policial de nova creació que amb la fugida de Brito i Picatoste està en entredit. Els fugitius s'escrivien cartes en codi per preparar el pla de fugida mentre eren al centre penitenciari. En aquest codi, Brito era el lobo i Picatoste el duende. Es deien hermano l'un a l'altre. De fet, Picatoste, tot i que li quedava poc temps per acabar de complir condemna, va arriscar la seva vida per treure Brito de la presó. Però Brito va trair el seu hermano Picatoste. I de quina manera? Què s'amaga a la ment d'un home per matar a sang freda? I per què costa tant d'atrapar aquests dos fugitius? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
12: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
10: Crims. Per què matem?
12: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
10: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
11: Som a 19 d'octubre del 2001, 5 dies després del tiroteig a Lleida. Les temperatures a Barcelona s'espera que oscil·lin entre els 18 i els 25 graus. S'alternen dies plujosos i dies assolellats. Ja ha passat un mes des de l'atac a les Torres Bessones. El món occidental segueix amb preocupació la guerra a l'Afganistan. Als Estats Units esclata la paranoia d'una guerra bacteriològica arran d'alguns atacs amb àntrax i a Catalunya Pasqual Maragall presenta una moció de censura contra el president Pujol. Avui, 19 d'octubre, en un lloc indeterminat de la Serra de Collserola, un cotxe s'atura i en baixen Brito i Picatoste. Van carregats amb motxilles plenes de material per passar una llarga temporada a la muntanya.
7: Tenien dos bivacs i eren plàstics posats a tipus de tenda, quatre draps per sota i, la veritat, no demaneu higiene, perquè allà estava ple de brutícia, de brutó, i jo crec que les deurien passar molt putes, perquè és que no tenien res.
10: Toni Domènech, sotsinspector dels Mossos, responsable de la investigació.
7: Van estar amb dos bivacs diferents aquests 30 dies.
11: A més, a mesura que passen els dies, per evitar que els descobreixin, van canviant d'amagatall, tal i com consta a l'acte de declaració de Brito.
13: El primer escondite fue cerca del camino de Can Catà, en una cabaña hecha con palos y bolsas de basura. El segundo fue cerca del portell de Valldaura. Y el tercero fue cerca de la ermita de San Medir.
11: Brito i Picatoste viuen com a rambos enmig del bosc. Busquen aixopluc del fred i la pluja com poden. Passen les hores del dia amagats, sense res a fer, cansats i mal dormits. En aquells moments pensen que la policia els ha perdut el rastre i que l'amagatall a la muntanya és qüestió només d'uns dies. Però el 23 d'octubre, segons explica el sotsinspector Toni Domènech, els Mossos tenen notícia que els fugitius són a Collserola. És un gran avanç en la investigació, però al mateix temps la tensió augmenta.
14: El gran punt d'inflexió, que és quan converteix aquest cas en el cas i quan fa doncs, que l'alarma social arribi a l'àrea metropolitana i, per tant, a Catalunya, que és quan se'ls detecta a les rodalies de Sant Cugat.
11: Escoltàvem el Carles Fernández, que en aquells moments era el cap de premsa dels Mossos. A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.239.337 persones, és a dir, el 42,8% de la població total de Catalunya. Comparades amb les 138.000 persones que viuen a Lleida, les possibilitats que els dos fugitius topin amb algun ciutadà es multipliquen.
14: Aquestes persones han aconseguit recórrer molts quilòmetres que distancien Lleida de l'àrea metropolitana, amb els sistemes que encara no estan verificats que hagin usat, però que sembla acreditat que en bona mesura ho han fet a peu. O sigui que són uns personatges, diguem, peculiars i molt i que se surten del patró, i per tant, com que se surten del patró, són imprevisibles. Llavors, aquells dies, el que sembla impossible passa, que és que al mig de l'àrea metropolitana, al mig d'una zona que té gairebé cada municipi té policies locals, o sigui, on hi ha uns efectius més grans de tot Catalunya, doncs no se'ls troba.
11: Hi ha dos delinqüents perillosos que campen pel país. Els mitjans se'n fan ressò i la gent té por. Però, a més, els Mossos, en aquell moment, finals de 2001, tot i la seva llarga història, són un cos amb poca experiència en matèria d'investigació.
14: La pressió dels mitjans és molt alta, es comença a qüestionar l'eficàcia del cos. Aquí comencem a tenir ja un nou missatge. Fins aleshores s'havia qüestionat el mètode de trasllat, si l'Arnau de Vilanova tenia les mesures que tenia, si la presó... Però en el moment en què arriben a l'àrea metropolitana, llavors ja comença a aparèixer el relat de potser els Mossos no estan capacitats per resoldre aquest cas.
11: Els investigadors han de gestionar centenars de trucades de ciutadans que aporten informacions confuses i contradictòries. No saben quina trucada pot ser la bona. De moment, es refien del confident que els diu que sap coses dels fugitius, començant perquè volen segrestar el fill d'un narcotraficant per aconseguir diners, i els dona una dada clau. El confident diu als Mossos que la persona que està ajudant al Brito i al Picatoste es diu Antonio Pavón, un atracador que coneix Brito d'haver comès alguns robatoris junts abans d'entrar a la presó.
7: El confident ja va dir, és el col·laborador, és el que los está suministrando. Clar, nosaltres a partir d'aquí ja sí que no tenim la certificació de dir jo he sido, però per la informació que tenim és ell el que ha subministrat el vehicle, l'arma i el bivac. Perquè és el col·laborador, és el que vol, segons el confident, segrestar a un narcotraficant. És l'esglaó que faltava. Qui ha facilitat tot això? Ell. Amb quin interès? També el sabem. Però ells estan amagats a Collserola.
11: I Collserola no és un lloc fàcil per trobar algú que no vol que el trobis.
7: Nosaltres teníem serveis específics de pentinar Collserola dissabtes i diumenges, que és quan més gent surt a peu, caminant. Teníem Mossos voluntaris que, bueno, anàvem per allà, aviam si veien algú. No van veure mai res.
11: Collserola té una superfície d'unes 11.000 hectàrees. Això és molt de terreny. El confident també ha donat als Mossos el número de telèfon que Picatoste porta a sobre. Els investigadors l'utilitzen per fer triangulacions i estrènyer el cercle. Però l'àrea de recerca continua sent massa extensa, bàsicament perquè els repetidors que cobreixen la serra de Collserola estan molt allunyats l'un de l'altre. I si bé es detecta el telèfon, el nivell de precisió era molt petit i l'àrea on podia trobar-se el telèfon molt gran. Però hi va haver Mossos pendents del telèfon les 24 hores del dia durant molts dies, fins que la paciència va donar fruits. Però això ho explicarem després. Els investigadors no estaven només pendents del telèfon del Picatoste. Ara sabrem per què.
7: El primer telèfon que va donar el confident era el de Picatoste. Aquest es posava en contacte amb el Pavón. Nosaltres intervenim el del Picatoste i el del Pavón. ¿Vale? El del Picatoste es fa malbé, se li acaba la bateria, que són aquests viatges que feia el Pavón a subministrar, i li puja un altre. Però com que tenim el del Pavón, que és el bo, aquest tard o d'hora es posa en contacte amb l'altre, rep les trucades de l'altre.
11: Aquests viatges que feia el Pavón era el que intentaven interceptar els Mossos. Però si bé Antonio Pavón era el col·laborador principal, disposava de diversos subalterns que l'ajudaven a subministrar la logística necessària als fugitius. I aquests viatges no només servien per pujar telèfons i targetes. Aquest era el procediment que seguien.
10: Antes de quedar con terceras personas, se llamaban por teléfono. Solamente tenían un teléfono que lo iban cambiando a medida que se realizaban los contactos. Esas personas con quien se hacían los contactos eran los ya mencionados Antonio Pavón, el tal Jorge, el tal Marcos y Basilio. El primer contacto fue cuando el tal Jorge y Antonio les trajeron comida y tabaco. El declarante y Picatoste también bajaron en alguna ocasión a Cerdanyola del Vallès para comprar tabaco. El segundo contacto, muy seguido del primero, también fue en la zona de Can Catà para traer nuevamente comida y tabaco. El tercer contacto fue ya en el portal de Valldaura. Solamente subieron a la montaña Jorge y Marcos, que se desplazaron con un BMW de color blanco, que es de Jorge. El cuarto contacto se hace también en el portal de Valldaura cuando suben Antonio Pavón y Jorge. Iban en un Mercedes de color blanco de Antonio Pavón, con matrículas dobladas.
11: Però en aquell últim moment, l'únic que tenen els Mossos per arribar fins als fugitius és Pavón. Ell és el fil del qual han d'anar estirant.
7: Els nostres que havien estat cribant, els meus, els de la unitat que havien estat cribant a la dona del Brito, ara els hi toca cribar aquest individu que viu per Nou Barris. Allà agafem, traiem pràcticament la pols a tot el que és al voltant d'aquest senyor que es diu Pavón. Ens anem a buscar un col·legi que hi ha al davant de casa seva, demanem permís, ocupem una aula, instal·lem càmeres, fotografies, vídeo, de tot. La intervenció telefònica continua estant a base Ávila, Bolívia. Però allà el tenien que vigilar. Tenien que poder balisar el seu vehicle. no es movia amb vehicle d'ell, sinó que es movia amb el vehicle d'un amic seu, un tal Oroz.
11: Repassem, aclarim i recapitulem. Hola, Lídia. Ajuda'ns, sisplau.
15: Hola, Carles. El diumenge 14 d'octubre del 2001, dos Mossos d'Esquadra traslladen Manuel Brito des del centre penitenciari Ponent fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. S'ha fet mal al colze, li han de fer radiografies i a la presó no hi ha els aparells necessaris. A l'hospital li enguixen el braç i quan surt per tornar cap a la presó apareix el seu company Javier Picatoste, que en aquells moments està fugat perquè havia d'haver tornat d'un permís i no s'ha presentat. Picatoste dispara contra els dos Mossos i els deixa greument ferits. Un d'ells queda paraplègic. Brito i Picatoste fugen en un cotxe vermell que abandonen el barri dels Magraners als afores de Lleida. Tots els Mossos disponibles es posen a buscar els dos fugitius, però ells dormen de dia i caminen de nit i es fan fonedissos. Els Mossos vigilen durant 8 dies una caseta mig abandonada que el pare de Brito té a Santa Maria del Camí, a mig camí entre Lleida i Barcelona. A la caseta hi ha 4 motxilles amb menjar i material d'acampada, però els fugitius no apareixen. La perillositat dels fugats i que ja hagin passat 8 dies sense tenir cap resultat posen els Mossos a l'ull de la crítica política i mediàtica. El 23 d'octubre, 9 dies després de la fugida, un confident dona informació important als Mossos. Els diu que un tal Antonio Pavón està ajudant els fugitius i els dona els números de telèfon del mateix Pavón i el que porta en Picatoste. Els Mossos fan un seguiment dels telèfons des de la seu que hi ha a la cantonada dels carrers Ávila i Bolívia de Barcelona i envien un equip de vigilància al davant de la casa de Pavón. Els policies s'amaguen en una aula d'una escola que hi ha davant de casa de Pavón. Han detectat que Brito i Picatoste s'amaguen a Collserola, però no saben en quin lloc concret. Els que s'amaguen a l'escola han de poder fer un seguiment al Pavón confiant que faci algun viatge a Collserola per portar subministres als fugitius.
11: Però Pavón fa servir diferents cotxes i, a més, envia altres persones a fer viatges a Collserola. Mentrestant, diverses informacions fan mobilitzar els Mossos. Així ho va publicar la periodista Maika Navarro.
16: El 26 de octubre, decenas de agentes de los Mossos de Escuadra tomaron literalmente las dependencias de una conocida empresa de seguridad en Lleida, así como los accesos de varias superficies comerciales de la misma localidad. ¿Por qué? Los agentes trabajan con indicios e informaciones que apuntaban que los dos fugitivos querían asaltar en Lleida un furgón blindado de traslado de capitales.
11: Brito y Picatoste no aparecen el 26 de octubre, pero unos días más tarde, el 30 de octubre, la policía deté David Brito, germà de Manuel, como posible cómplice en la fugida. Saben que David va estar amb Picatoste els dies previs al tiroteig i tenen sospites que ha estat ell qui ha comprat part del material de supervivència que s'ha trobat a les motxilles de Santa Maria del Camí. De fet, quan el detenen, li troben a sobre tiquets de la compra d'aquests materials. Tot i així, no en treuen gran cosa del detingut.
7: Bueno, és un xiquet. Bé, és un treballador normal i corrent que l'únic que ha rebut ha sigut un encàrrec per portar uns paquets a casa de son pare.
11: Detenir David Brito no ha servit de res, era un simple missatger. Van haver de passar uns dies perquè la vigilància de Pavón donés nous resultats. El que sentireu a continuació és un fragment d'un article sobre el cas escrit per Joaquim Estrada i publicat a la revista interna dels Mossos d'Esquadra.
17: El dia 1 de novembre s'havia interceptat una conversa de Pavón amb els dos escapolits, en la qual parlava d'una persona, un narcotraficant, al qual havien de segrestar el fill. La frase textual era «Yo os lo marco y luego os lo dejo en su portal». Conjuntament amb la Guàrdia Civil es va analitzar la conversa i per la descripció que dona del lloc i per les comprovacions que es van fer, es va determinar que podia ser Sant Pere de Ribes.
11: La pista del narcotraficant es confirma. Recordeu que el primer indici el troben els investigadors a les cartes en codi que s'enviaven l'un a l'altre quan eren a la presó. Més tard, el confident també corrobora la història, tot i que no té ni idea del quan, ni el com, ni el qui. Finalment, gràcies a les escoltes telefòniques, els investigadors creuen que tot comença a quadrar. Tot i que la conversa és en codi, els Mossos dedueixen que la idea és que Pavón els mostri l'objectiu i que després Brito i Picatoste portin a terme la resta del pla, segrestar el fill del traficant després d'un partit de futbol que tindrà lloc el 3 de novembre. Queden 2 dies perquè això passi, així que no hi ha temps per perdre.
7: Clar, nosaltres ens anem cap allà, agafem la Guàrdia Civil d'allà. Jo anava amb la Guàrdia Civil d'aquí, de la comandància. Anàvem allà i ens posàvem en contacte amb la Guàrdia Civil d'allà. Quan veien arribar el grupo segundo, allà tothom es quadrava. Aviam, narcotraficants que tingueu per aquí. Bueno, un. Este. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuándo juega? El domingo.
11: El grupo segundo a què fa referència el sotsinspector Toni Domènech és la unitat de la Guàrdia Civil especialitzada en delinqüència organitzada i col·labora amb els Mossos. La cooperació entre els dos cossos dona fruits ràpidament i en menys de 48 hores organitzen un dispositiu per vigilar el partit de futbol del fill del traficant i caçar Brito i Picatoste quan es presentin. Però just la nit abans hi ha un incident que ningú s'espera.
7: Nosaltres teníem tot el dispositiu preparat en Guàrdia Civil per anar a protegir el narcotraficant de Sant Pere de Ribes, vale? I el seu fill que jugava a futbol. Teníem aquell dispositiu, tothom se'n va anar a dormir perquè a les 4 del matí marxàvem cap a baix. Què va passar? Que va entrar una trucada? Ven-me a buscar.
11: És a dir, els Mossos intercepten una trucada en què Picatoste demanava a Pavón que els vagi a buscar a Collserola. Tan de pressa com poden, Domènech i els seus es posen en moviment.
7: Allà qui quedava? 3 gats. I aquests 3 gats van pujar cap a dalt, cap a Collserola. Vale? Al final de tot de Collserola hi ha una curva i bueno, nosaltres vam parar allà. Total, que dona la casualitat de que l'Antonio Pavón i l'Oroz aparquen al costat meu.
10: You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
11: Els policies no saben la ubicació exacta de la trobada. De fet, els fugitius continuen parlant per telèfon amb Pavón i amb Oroz per tal de trobar-se. A més, ho continuen fent en codi. Per això, els agents busquen un punt per on creuen que passarà el cotxe i esperen. Però resulta que el lloc que han escollit per vigilar és exactament el que han triat els delinqüents per trobar-se. De cop i volta, Pavón i Oroz detenen el cotxe a pocs metres del cotxe del sotsinspector Domènech, a tocar dels matolls que hi ha al marge de la carretera. Domènech i els pocs agents que ha aconseguit reunir a aquestes hores de la nit es troben cara a cara amb els delinqüents.
7: Clar, jo tenia l'escopetot i a davant tenia un altre cotxe amb 2 persones més. Clar, nosaltres estem a la llum, val? Nosaltres estem a la vista. Si se'n donen compte de que són policies, ens fregiran a tiros automàticament, perquè ells estaven al costat, però a la foscor. O sigui, ens estaven dominant, ens estaven veient. Bueno, doncs no faig una altra cosa que baixar del cotxe, me'n vaig cap a l'altre cotxe, m'abraço amb un, hombre, ja esteu aquí, vinga, pa, fotem el camp d'aquí. I marxem 100 metres més avall.
11: Saben que Brito i Picatoste no tenen problema per disparar contra la policia i el més probable és que Pavón i Oroz també vagin armats. Marxen per evitar el tiroteig i tornen a parar una mica més avall per continuar vigilant. Però altre cop, tot es precipita.
7: Automàticament, a parar a 100 metres més avall, passa el cotxe, 220, pip, una bala. Veiem 2 persones. Jo no sé. Bueno, pràcticament sí que ho sé. Ho sé per a posteriori. Van anar a dutxar-se a casa de Pavón. Però jo no podia entrar en allà perquè no tenia la certesa. Perquè quan van baixar, jo vaig veure 2 caps. Suposo que anirien ajupits. Llavors, bueno, van deixar-ho passar perquè l'endemà teníem el dispositiu per caçar-los.
11: En aquell moment de la nit, els Mossos no saben qui va dins del cotxe i no es poden arriscar a seguir un vehicle a 220 km per hora. A aquella velocitat, tenen por de ser descoberts i perdre el Pavón, l'única via que tenen per accedir als fugitius. Així que decideixen esperar l'endemà, el dia del partit de futbol. Després de l'incident, dormen un parell d'hores i es presenten a Sant Pere de Ribes. La idea és no cridar l'atenció perquè Brito i Picatoste no desconfiïn i s'apropin al parany. Però com es fa realment perquè desenes de policies passin desapercebuts en un dispositiu de vigilància com aquest?
7: És el més senzill del món. En aquest lloc. Per què? Perquè un camp de futbol que van 12 equips a jugar, n'hi ha 600 de cotxes. I després moure't per aquelles poblacions costaneres, a part de que està ple de guiris, el que pita, el que no pita, el que aquí, el que allà, estava, però, de veritat, atiborrat de vehicles. Era un diumenge que feia bo, feia calor i tothom estava fora.
11: En aquest cas, però, hi ha una dificultat afegida. L'esquer de què disposen els Mossos i la Guàrdia Civil per fer caure els fugitius és també un delinqüent. És probable que no vulgui col·laborar amb la policia. Així que els agents no només han de camuflar-se perquè no els vegin els agressors, sinó perquè tampoc no els detectin els que han de ser les víctimes.
7: Ell ni se'n va enterar de que tenia 12 cotxes al darrere. Ni ell ni el seu fill. Però allà, aquell diumenge, era de bojos, perquè hi havia 12 cotxes allà agafant-ho tot. Al domicili jo tenia 3 cotxes. Amb la Guàrdia Civil en teníem 3 o 4 més. Els que es van afegir de la Guàrdia Civil que estaven de festa, tots volien participar amb el seu cotxe particular. Hi havia 12 cotxes, ja t'ho dic jo.
11: Un diumenge assolellat de principis de novembre, els veïns de Sant Pere de Ribes poc s'imaginen que formen part, sense saber-ho, d'una mena de teatret que en qualsevol moment es pot convertir en tragèdia. Mossos i Guàrdia Civils estan preparats pel que calgui. La mateixa multitud que fa que els policies passin desapercebuts augmenta el perill potencial de la situació. Si hi ha un tiroteig enmig de tota aquesta gentada, pot ser una catàstrofe. Però passen les hores i Brito i Picatoste no es presenten.
7: Un cop es fa tot el desplegament, el nen juga, el pare recull el nen, o sigui, se l'emporta cap a casa i està a casa, però allà no va aparèixer ningú, ningú. Suposo que es van rajar, es van tirar enrere, els va agafar por, no ho sé. No sé què és el que va passar perquè després ja no va tenir importància.
11: És la segona vegada que Brito i Picatoste no apareixen. A les declaracions d'un i de l'altre no hi ha rastre de Sant Pere de Ribes, però sí que citen altres plans de robatoris contra narcotraficants.
10: Que mientras estuvo en esa casa le propusieron hasta 3 robos que tenía planeados. Que de estos golpes, uno de los que estaba planeado era a una persona que vivía por Hospitalet. Que otro de los golpes era otro narcotraficante de Martorell, que además era confidente de la Guardia Civil. Que otro tercer golpe era algún narcotraficante desahuciado de la familia Oubiña en Galicia. Que una vez hubiesen hecho el golpe de Galicia, el objetivo final de él y de Manuel era marcharse a Sudamérica.
11: Un apunt. La família Oubiña, a la qual es refereixen a la declaració, és un dels clans del narcotràfic més poderosos que hi ha a Espanya en aquell moment. D'altra banda, sobre el traficant de l'Hospitalet, en Brito diu alguna cosa més a la seva declaració. De fet, no és a l'Hospitalet, però està molt a prop.
10: Que mientras estuvieron en Collserola, Antonio Pavón volvió a proponerles el robo de Belviche. Que incluso un sábado por la noche les llevaron a Belviche para ver la casa de ese señor y al señor que iban a robar. Que estuvieron viendo la casa, pero a él no le llegaron a ver y regresaron a Collserola.
11: Tot aquest desplegament a Sant Pere de Ribes es va fer el dia 4 de novembre. Havien passat exactament 21 dies des del tiroteig a l'Arnau de Vilanova de Lleida. Després d'uns quants girs de guió i avanços importants a la investigació, la sensació que tenen els investigadors, molt a pesar seu, és que la resolució del cas encara està lluny. Els agents són conscients que han tingut els fugitius a tocar en més d'una ocasió i no saben quan es presentarà la propera oportunitat. La por, des del primer dia, és que es vessi més sang i això és precisament el que acabarà passant. Però no ens avancem als esdeveniments. Abans de continuar, repassem la cronologia dels últims fets, dels moviments dels fugitius mentre són a Collserola.
15: El dia 19 d'octubre, Antonio Pavón, el principal col·laborador de Brito i Picatoste, els deixen un punt indeterminat de la serra de Collserola perquè s'amaguin allà. Abans els ha subministrat alguns estris de supervivència. De totes maneres, els dos fugitius viuen a la muntanya en condicions molt dures i van canviant d'amagatall per dificultar la feina de la policia. Els investigadors de la Unitat de Delictes contra les Persones treuen tot el profit que poden a les informacions que els dona un confident que s'ha presentat voluntari per treballar amb ells. Els dies passen sense resultats. A més, se sap que hi ha hagut operacions fallides per intentar detenir els fugitius. Augmenta la pressió mediàtica i política i s'incrementa el dubte cap a la capacitat dels Mossos de solucionar el cas. Gràcies a la intervenció del telèfon de Picatoste i al seguiment i vigilància de Pavón, comencen a sorgir pistes que semblen sòlides. El dia 1 de novembre salten totes les alarmes quan escolten una conversa en què Pavón parla amb els pròfugs sobre el segrest del fill d'un traficant. En 2 dies, els Mossos i la Guàrdia Civil han de muntar un dispositiu per protegir el nen i caçar Brito i Picatoste. Després del desplegament a Sant Pere de Ribes, els fugitius no s'hi presenten. Ja fa 16 dies que Brito i Picatoste són a Collserola. Viuen pràcticament al ras. S'alimenten del que Pavón i els seus companys els porten de tant en tant. Suporten com poden el fred i la pluja,

0: fa pensar que potser ha decidit fer una última bogeria. Però qui l'ha tractat de prop li costa d'entendre perquè no té un historial violent. Es comença a publicar de tot.
1: La operación policial para localizar a los dos fugados sigue sin dar resultados pese a las intensas pesquisas. Al parecer, aunque no se descarta ninguna hipótesis, los investigadores señalan que el motivo de la colaboración entre los dos reclusos para la fuga podría ser incluso una relación afectiva entre ambos.
0: El sotsinspector Domènech té la seva pròpia teoria de per què Picatoste va fer el que va fer.
2: Va deixar influenciar, jo no sé si per la malícia, o realment no sé si pensar que el Manel Brito pues era capaç de crear adeptes. Però bueno, la veritat és que la intenció del Manel Brito, a part de ser un eixelebrat, era que el traguessin de la presó. I es va acostar al Picatoste perquè el tragués de la presó. Li van a menjar el tarro, tu i jo, serem Rambos, ens entrenarem, farem... I l'altre, que era orfe d'estima, ni familiar ni amical, pues es va deixar convèncer.
0: Picatoste provenia d'una família humil d'Astúries i sentia que els havia fallat una vegada rere l'altra. Aparentment, Brito el valorava i el tractava amb estima. Una de les poques cartes que es conserven de Brito cap a Picatoste reforça la idea que el primer exercia una mena de lideratge espiritual sobre el segon.
3: Sabes lo suficiente para adquirir un buen nivel. Y recuerda, cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Ni yo ni nadie puede enseñarte lo que tú ya sabes. Hasta el momento yo he sido tu guía. Ahora eres tú mismo quien tiene que evolucionar. No por buscar nuevas técnicas vas a mejor. Repite, repite hasta la saciedad y recuerda. Lo más sencillo es lo más efectivo. Practica todas las patadas, los punches, las katas y el movimiento sinuidal. Adáptalo a tu cuerpo, al karate y al taekwondo. Pasa de la rigidez, pasa de pensar. No bloquees tu mente ni tu cuerpo. Ánimo y espero que me superes en mucho. Este será el mejor regalo que espero de ti.
0: Una altra dada interessant sobre la personalitat de Picatoste ens la dona la Maica Navarro, tot i que, més que ajudar a entendre el que va fer, potser fa l'explicació encara més complexa.
4: El Picatoste era un home que escrivia d'una manera molt precisa, amb una cal·ligrafia, era un gran lector i li agradava molt escriure, un gran lector, un gran pintor, un tio que amb la seva cel·la estava plena de llibres. Es deia que hi havia més llibres a la seva cel·la que a la pobra biblioteca de Ponent.
0: No només això, sinó que, segons consta les diligències de la policia, Picatoste estava estudiant ciències químiques després d'haver aprovat l'accés a la universitat. No obstant, ara Picatoste es troba lluny dels seus llibres i les seues pintures. Però tornem a Collserola. Som a 13 de novembre i la policia no ha tornat a tenir notícies dels dos fugitius després de l'incident amb el cotxe de Pavón del dia 3. Ja ha passat un mes des de la fugida.
5: El tema havia anat creixent d'una manera que, bé, si es resoldria i com es resoldria, també a dins del cos i a dins de la Generalitat, perquè era un problema ja que havia transcendit el departament, on el president hi estava a sobre, on hi havia un interès molt alt, hi havia una pressió molt alta. Clar, això també hi havia dubtes. També hi havia dubtes. I sobretot en el com. En el com es resoldria, si hi hauria més víctimes.
0: Aquelles preocupacions que havien arribat fins al president de la Generalitat, que en aquell moment era Jordi Pujol, no anaven gens desencaminades. No va trigar a passar el que tothom tenia por que passés.
4: Ells estan molt cansats en aquells moments, porten molts dies amagats. Com se n'adonen que la recerca és brutal i que hi ha una tensió mediàtica increïble, s'espanten, els col·laboradors els traeixen i, de fet, tenen molta por a ser traïts, perquè, a més, tenen por de que puguin cobrar, que algun confident de la policia cobri per donar la seva localització i volen marxar.
0: Brito i Picatoste se senten més acorralats que mai. El mateix Picatoste dona la seva versió d'aquell 13 de novembre.
6: El frío era intenso. La primera tormenta había pasado. Se avecinaba la segunda para el miércoles, según las noticias. Nuestros colaboradores habían subido a cambiarnos otra vez el móvil. Era el cuarto. Estaban muy nerviosos. Por lo visto, los mozos estaban encima de ellos.

0: Pavón i els seus ja saben que la policia els va al darrere i per això fa dies que són molt més discrets. Continuem escoltant el relat de Javier Picatoste.
1: Subieron comida, whisky, hachís, en abundancia. Se decidió que hasta la fecha de hacer los trabajos, a finales de mes, deberíamos de cortar el contacto. Brito y yo hablamos de dónde pasar ese tiempo y decidimos irnos a unos refugios de montaña en Berga. Se necesitaba un vehículo. Yo había hecho ya varias incursiones en la ciudad a realizar compras, pero pasar unas horas buscando el vehículo adecuado era más complicado y más teniendo que ir los dos. Ahora le tocaba trabajar a él también. Recogimos gran parte de las cosas en dos bolsas grandes, dos mochilas, sacos y tienda, y lo escondimos cerca de la carretera y empezamos a caminar dirección Cerdañola, paralelos a la carretera por la montaña.
0: A més, un detall que no explica Picatoste i que consta les declaracions que va fer a la policia és que cap dels dos sap fer el pont a un cotxe per engegar-lo. És a dir, necessiten un cotxe amb les claus posades o que ja estigui en marxa.
1: Apenas habíamos andado y se divisó un vehículo. Brito se aproximó. Se oía el ruido del motor encendido y las luces apagadas y un ruido de fondo. Me llama y me dice, ya tenemos coche, vacío y con llaves. El dueño parece estar fuera picando algo. Nos ponemos los pasamontañas, sacamos el arma, quitamos el seguro y nos acercamos rodeando el vehículo. Brito a mi izquierda. Nos acercamos a la puerta del conductor. Vamos andando de pie, sin agacharnos, con la certeza de que no se veía a nadie dentro. Me acerco a la puerta del conductor para abrirla y entrar. «Está cerrada», le digo a Brito.
0: Y es aleshores quan es desencadena la tragèdia.
1: De repente veo que alguien pasa de atrás adelante como un rayo diciendo «Hostia, sal», le digo.
0: Ara sentirem el mateix Brito durant el judici explicant què va passar.
2: Yo le dije que se bajara de vehículo enseñándole el arma. No sé si Picados te dijo lo mismo. Supongo que sí, no lo escuché. Echó marcha atrás y instintivamente disparé.
3: ¿Fue usted el primero en disparar?
2: Sí, disparé yo.
3: ¿Es cierto que vació usted el cargador del revólver?
2: Es cierto.
0: El tambor del revólver de Brito té 6 bales. Dispara 6 cops a través de la finestreta del conductor. Al seu costat, Picatoste aixeca la mà on du la pistola.
1: Yo realizo un disparo al aire, pero ni siquiera sé hacia dónde. Esa es la duda que me carcome por dentro cuando al día siguiente comprobé el cargador y faltaba una bala. No sabía hacia dónde había ido ni por qué la inercia me hizo apretar el gatillo, ya que mi brazo estaba separado del cuerpo sin apuntar. El coche sigue en marcha atrás, alumbrándonos con sus luces, y se estrella al lado de la cuneta. Miro a mi izquierda y aún está apuntando el Brito. No me lo puedo creer. Miro sus ojos y no lo reconozco. El whisky y el hachís me han bajado a los pies y noto como mi cara se vuelve fría aún debajo del pasamontañas. Me acerco rápido al asiento del conductor, pero no puedo abrir. La puerta pega con la pared de la montaña. Paso por el otro lado. Entonces veo en el asiento de atrás una chica.
0: Una noia despullada. Té poc més de 20 anys. Acaba de veure com dos homes amb les cares tapades en passamuntanyes apareixen del no-res i disparen al seu xicot.
1: «Abre», le digo. Ella abre. Brito entra e intenta que el chico salga. No puede. Abre la puerta derecha de delante y entre los dos le sacamos por una mano. Esa imagen no se me borra nunca y se me repite de forma constante, martirizándome. Lo dejamos lo más a la vista posible al lado de la carretera.
0: En aquell moment, ni l'un ni l'altre es paren a mirar si el noi està viu o mort.
1: Me subo delante y Brito atrás. El coche va mal. Apenas va bien el cambio y cuesta sacarlo. Lo saco y lo llevo hacia donde estaban las bolsas, paro y Brito sale por las cosas. Miro atrás y veo a la chica que me pide la ropa. Se la tiro toda detrás. Todo lo que veo por allí, le digo que esté tranquila, que la dejaremos cerca de allí y no le pasará nada, que solo queremos el coche.
0: La fatalitat, la mala sort, o dieu-li com vulgueu, l'ha dut al lloc equivocat en el moment equivocat. Ella i el seu xicot s'han creuat amb dos perillosos criminals en el dia i l'hora en què se senten més desesperats. Tota la violència continguda durant els 31 dies que fa que fugen ha esclatat en pocs segons. Picatoste condueix el cotxe per una estreta carretera de muntanya. Brito s'ha assegut al darrere i està tornant a carregar de bales el tambor del seu revòlver. Els trets contra el noi també han foradat el motor del cotxe. Tan bon punt es para el motor, Picatoste baixa i obre el portaequipatges per traure tot el que hi ha deixat. Se n'adona que hi ha massa coses i només agafa la tenda de campanya, els sacs i dos motxilles. Crida Brito perquè es doni pressa. Els dos comencen a caminar, deixant la noia dins del cotxe.
4: Andamos unos metros y Brito me dice: no podemos dejarla ahí, lo dirá y nos cazarán enseguida. Vale, le digo, vete a por ella. Al final de ese camino, ya te diré dónde, le pones unas bridas, le dejas el cuchillo pequeño y que se las quite más tarde. Yo voy abriendo camino. Al fondo se ve una casa grande como un castillo.
0: La casa grande como un castillo es el castell de Sant Marçal, entre Cerdanyola i Sant Cugat, a 5 quilòmetres d'on han trobat a la parella. Brito va a buscar la noia al cotxe i torna. Els tres es dirigeixen cap al castell caminant. A mesura que s'apropen a Cerdanyola, augmenta el trànsit.
4: Pasan coches y voy haciendo cuerpo a tierra en la cuneta. Veo a Brito con la chica. Van abrazados como una pareja, disimulando, supongo. Ella lleva un abrigo marrón. A ratos voy delante y a ratos detrás, según los coches pasan. Rodeamos la casa y veo una fila de árboles bajos. ¡Aquí!, le digo. Pone las bridas en las muñecas y una al pie. Él lo hace mientras yo le pongo una cinta en la boca. Ella se la quita, dice que le molesta. Le digo, vale, pero no grites y danos una hora para huir. No te pasará nada. Brito dice que no puede ponérsela al pie. Le digo que se la ponga en la rama de un árbol mientras yo voy a ver la zona de huida. Le digo que se dé prisa.
0: Brito y Picatoste se separen. Picatoste s'adelante per avaluar les possibilitats de fugida que tenen a partir d'ara.
4: Reconozco el terreno, salto una valla, lo miro todo. Es imposible atravesar esas carreteras. Al fondo se ve la luz del Tibidabo. Es la única salida posible, volver a la montaña. Me siento y espero fumando.
0: Totes aquestes descripcions que estem sentint les traiem d'una carta que va escriure Javier Picatoste quan va acabar tot. Una carta titulada El porqué, on dona tots els detalls. Picatoste se'n dona compte que després del que ha passat han de canviar de plans i atravessar la muntanya un altre cop, en direcció al Tibidabo. Abans d'arribar al parc d'atraccions hi ha l'ermita de Sant Medí, un dels amagatalls que ja havien utilitzat. Picatoste espera el seu company, que estava lligant la noia en un arbre. Però passa el temps i Brito no torna.
4: No viene y empiezo a preocuparme. Dejo las cosas y vuelvo. Lo llamo 2-3 veces hasta que contesta. Me acerco a un árbol y los veo detrás. El de pie, ella sentada. ¿Qué haces?, le digo. Nada, me dice. La miro a ella y le pregunto, ¿estás bien? Sí, me dice. Vuelvo a repetírselo. ¿Seguro que estás bien? Sí, sí. Vale, danos una hora, le digo.
0: Picatoste sospita que alguna cosa ha passat mentre ell no hi era.
4: Nos vamos. Le pregunto a Brito por qué tardaba tanto, qué hacía. Me dice que solo tocarla, olerla un poco, que hacía mucho tiempo. ¿Cómo puedes pensar en eso después de lo que ha pasado? No sé, perdona, no volverá a pasar, me dice. La próxima vez que se te ocurra algo así, te mataré, hermano, le digo.
0: A partir d'aquest moment, es comença a obrir una esquerda en la relació entre els dos fugitius.
4: Desde ese momento dejamos de hablarnos como hermanos. Ya todo había cambiado. Todo había quedado reducido a cenizas. Éramos muertos en vida.
0: L'amistat, el que havia estat el principal motor de la fugida, s'ha trencat de cop per Picatoste. Però ha de continuar endavant si no vol que els enxampin.
4: Seguimos por el camino y nos ocultamos en unas zarzas a esperar que pasaran los controles de policía. Hacia las 2 de la mañana empezamos a andar hacia San Medí.
0: Poc després que hagin començat a caminar, la noia s'ha alliberat.
5: Un guarda del castillo de Sant Marçal avisó a la comissaria de Cerdanyola de que una joven pedía auxilio porque había matado a su novio. La chica apareció medio desnuda y con una mordaza en la boca. Explicó que los agresores la habían atado a un árbol del que ella había conseguido soltarse. Gritaba que habían matado a su novio y lo habían tirado por un terraplén. La joven denunció que los mismos individuos que habían matado al joven abusaron sexualmente de ella.
0: Brito confia que Picatoste no descobreixi mai el que ha passat amb la noia. Després de caminar tota la nit, aconsegueixen arribar a Sant Medí. Són 8,5 quilòmetres des del castell de Sant Marçal, però la foscor, el cansament i la precaució per no topar-se amb la policia els han fet anar molt lents. Prop de l'ermita, planten el que els queda de la tenda de campanya. No tenen ni idea de què passarà a partir d'ara. Estan atrapats. Pavón i la resta de col·laboradors ja els han dit que no tornaran a la muntanya. A més, saben que després de l'assassinat, la vigilància de la policia serà més intensa i farà molt difícil moure's per Collserola. Mentre els dos fugitius se senten més acorralats que mai, la història està a punt de donar un nou gir al camí vell de Sant Iscle, on van assassinar el noi. Escoltem la periodista Maica Navarro explicant què va passar. Parla de l'equip de guàrdia d'homicidis sense concretar de quin cos. Es refereix al Cos Nacional de Policia, que és qui va rebre el primer avís de la violació i la mort del noi.
6: Senyors que estan fent un passeig per Collserola trobant el cadàver d'aquest jove i s'activa la guàrdia d'homicidis d'aquell dia. Era una guàrdia que estava, un grup, perquè era cap de setmana, ja quan era un cap de setmana, que troben i és un equip de guàrdia d'homicidis, es desplacen a la muntanya. El noi està amb el cap a terra i quan li donen la volta, l'agent que està de guàrdia identifica el mort com el seu cosí germà.
0: Ara li demanarem una reflexió al nostre antropòleg, l'Adrià Pujol. Al cinema, en general, les fugues de la presó ens generen simpatia, no creus? Suposo que sempre és perquè es busca un punt de partida en què els fugitius són gent empresonada injustament, i la fugida és com un acte de justícia. Però en el cas de Brito i Picatoste, són dolents fent de dolents.
7: Sí, hola. Estic molt d'acord que tots tenim aquesta imatge, tots i totes, aquesta imatge de la presó i de la fuga d'Alcatraz paradigmàtica, com un acte de compensació o de justícia poètica, de persones, en general homes, que han estat empresonats injustament i que tota aquesta quantitat d'injustícia que se'ls ha carregat a sobre, els dona la força per, amb una cullereta, obrir un túnel en un mur i escapar-se. Això és així. Ara bé, les fugues reals de les presons no són ni tan poètiques, ni tan boniques, ni tenen res a veure amb tot això de les pel·lícules. És més, quan hi ha hagut, i ara penso més aviat en penals d'aquests també cliché, imatges cliché de penals colombians, aquests mutins, aquestes fugues, sempre que n'hi ha alguna, o gairebé sempre que n'hi ha alguna, escolteu, morden funcionaris, foc, llum, foc, destrucció, per fugar-se de la presó. En el cas del Brito i el Picatoste, també s'ha de dir que ells no es fuguen de la presó. Ells aprofiten un moment que han portat el Brito a curar-se unes ferides que s'ha autolesionat. Llavors apareix el Picatoste i l'ajuda entre els dos, foten quatre tiros i se'n van. No és ben bé una fuga d'una presó. Sí que és veritat que són dolents fent de dolents, i en aquest sentit és veritat que un cop tu estàs condemnat a 30 anys, em sembla que és el cas, i estàs a la presó, és a dins de la presó, això s'ha demostrat que et tornes encara més dolent. I això és una fuga endavant. Això ja no és una fuga de la presó, sinó una manera de viure, que és endavant, endavant, endavant, a tota costa, atropellant mossos, matant gent, sortint de la presó, el que sigui, però... jo no diria que són dolents fent de dolents, sinó que ja no poden fer res més, no poden deixar de ser el que són. I la presó converteix la gent una mica dolenta, diguem-ho així, en dolenta del tot.
0: Una actitud així no pare sola? Necessita ser parada?
7: Una actitud... et refereixes a la dolenteria?
0: A l'escalada de violència que viuen Brito i Picatoste.
7: És que... És el que et deia, té aquesta cosa de no mirar enrere, de fugir d'endavant, però fugir endavant tan simbòlica com real. Un cop t'està perseguint tothom, un cop has aconseguit fugar-te, i pel camí, a més, perquè és una situació de molta tensió, t'has carregat algú, per exemple, com t'has d'aturar? Sí, jo diria que és el contrari, que és que no mires enrere, vas tirant, tirant, tirant, fins que o et para la policia o t'estampes tu sol. Però no hi ha marxa enrere, en aquests casos. I són les grans fugues que després el cinema ha poetitzat i romanticitzat, però és que són així, no hi ha marxa enrere.

La ràbia i la indignació del Cos Nacional de Policia es disparen. Si la competència dels Mossos estava en dubte, ara ja es parla directament d'incompetència. I la fugida de Brito i Picatoste ha creuat totes les línies vermelles. I encara no s'ha acabat. Però ho explicarem al proper capítol. Tornem tan aviat com puguem.

0: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Oriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
1: The war was lost, the treaty signed. I was not cut across the line. I was not cut, though many tried. I live among you, well disguised.
0: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.
1: You'll never find the stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost, the treaty signed.

0: I could not kill the way you kill. I could not hate. I tried, I failed. You turned me in, at least you tried. You side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind, never mind. I had to leave my life behind. The story's told with facts and lies. You own the world, so never mind, never mind.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bon dia, us informa Joan Trias. El Congrés de Diputats ha aprovat el primer tràmit de la llei que contempla la condonació de 17.000 milions de deute que Catalunya té amb l'Estat. Aquesta quantitat suposa el 20% de la hipoteca total que Catalunya té amb les arques espanyoles. Es tracta de la llei per condonar el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. Junts i Esquerra han facilitat el tràmit al Congrés, però han aprofitat el debat per aprofundir en la seva rivalitat. Josep Maria Crosset feia de portaveu de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra.
4: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA?
5: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
3: Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, s'ha afanyat a remarcar que no hi ha comunitats més beneficiades que altres en aquest perdó financer. Altres informacions, Quim Balaguer.
6: El Ministeri de l'Interior assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, Castella i Lleó. El govern d'Ayuso es declara desbordat per afrontar-ho.
3: Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que estan propers a l'esvoranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuen tallades, com a mínim, fins la setmana vinent.
6: Presó provisional i sense fiança pel detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien cap mena de relació.
3: Aquest divendres arrenquen diferents festivals musicals. El Pirineu amb l'oferta del Dansàneu a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsègal. A l'Empordà, la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival, mentre que Barcelona vibrarà amb el Festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum. Han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga careta o babaua. És a l'Estartit, al Baix Empordà. Conté 71 ous i n'han localitzat aquest matí. S'ha protegit per garantir la seguretat dels ous fins a l'eclosió.
6: El niu estava situat a escassos de metres de l'aigua i els ous d'aquesta tortuga marina s'han traslladat a una zona més arrecerada. S'han activat els protocols de protecció coordinats per la Generalitat, el Centre Beta de la Universitat de Vic i la Fundació CRAM. Efectius del cos d'agents rurals estan fent tasques de custòdia i vigilància del niu, protegint-lo amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Aquest primer niu de la temporada arriba després d'un any rècord, el 2025, l'any passat, quan es van arribar a localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'un miler d'ous, dels quals al final van néixer gairebé 560 tortugues.
3: Esports. Frenkie de Jong té un trencament de lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar entre 3 i 4 mesos.
6: I sense deixar el Barça, ahir finalment es va fer oficial l'anunci del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana, Caroline Graham, va firmar la seva renovació, en aquest cas, fins al 2028.
3: A l'Espanyol, mentrestant, l'extrem blanc i blau, Antonio Roca, és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca.
6: Avui, el Tour de França, etapa reina en final a l'Alpe d'Huez. Ahir va vèncer Richard Carapaz després d'una escapada nombrosa, la general sense canvis.
3: En bàsquet, el Barça ha anunciat la incorporació d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
6: I el Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar. Prové del Baskonia, però s'havia format al Barça.
2: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
1: A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
8: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
9: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
8: Hola.
10: Oli.
9: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
8: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
1: De 4 a 7 de la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
11: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
2: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
12: Entendre
13: és obrir els ulls.
14: Obrir la ment.
15: Obrir la ment.
16: Obrir la ment.
2: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
2: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
1: A Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Catalunya Vespre.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et donarà més.
2: Ningú t'ho explicarà millor.

0: Som 3Cat.
1: No, no, no. Aviam què passarà avui. Mireu, mireu.
2: Tens algun faraó, alguna faraona preferit?
1: I tant.
3: Faraona no t'ho permeto que ho diguis,
2: No es pot dir?
3: No, és dona faraó. Ah. No hi ha gènere.
2: Hòstia, no en sento res.
1: És que no saps res.
4: És que no sabem res.
1: No sé. Va, que arriba el fet.
2: Déu vos guard.
5: I visca el guanya!

0: La Renaixença.
1: L'audiòfon, tu. El precedent de l'audiòfon és el que es coneixia com la trompeta d'oïda, o otòfon.
2: Otòfon.
1: Otòfon, sí.
2: No, otòfon.
1: Otòfon.
2: Ho he sentit mai.
1: Ni ho tornaràs a sentir, potser. Des del segle XVI fins al segle XIX, durant 300 anys, l'única solució als problemes d'oïda era fotre's una trompeta a l'orella, un con, que ajudava a captar millor les ones sonores i introduir-les al canal auditiu.
3: Una imatge maca, també, de veure, anàvem així amb una trompeta que a l'orella pot
1: fer res. Era l'única cosa que funcionava, llavors. El 1879, un tal Richard Rhodes, un nord-americà, inventa el primer audiòfon.
3: Collons d'americans.
1: Aviam, com a audiòfon era just tot, ja us ho avanço, eh? L'invent es basa en el fet que el paio descobreix que el so també pot arribar a l'orella a través dels ossos del crani i de les dents. Ell tenia problemes d'oïda i es va adonar que, si es ficava el rellotge de butxaca dins la boca, podia sentir perfectament el tic-tac. Una altra cosa és saber per què es va quedar el rellotge de butxaca dins la boca la primera vegada.
3: No hi sento bé, em foto el rellotge a la boca. Vull dir, com arribes aquí?
2: Aquest li va xuclar el dit a la seva dona, li va xuclar ben fort i va xuclar tant que se li van passar el rellotge de pulsera. I
4: però què dius? Però veus que hauria d'haver xuclat
2: molt fort. Ha de ser una cosa sexual, això.
4: No, és que tu, és que de veritat, penses unes coses més rares.
1: Hi ha gent que els agrada xuclar-se el dit, eh?
3: Sí, però que va amb el rellotge a la boca
1: has de xuclar fort. Richard Rhodes va batejar el seu invent amb el nom de audiòfon pel sord.
3: El nom no enganya.
1: No. Màrqueting directe. No us imagineu una cosa petita que es col·locava a l'orella com els audiòfons actuals, eh? L'invent d'aquest senyor era una placa de la mida d'un din A4, més o menys, com un ventall que tenia un mànec per aguantar-lo, i la persona que escoltava havia de mossegar aquesta placa amb les dents. I d'aquesta manera podies arribar a sentir alguna cosa. Ara, pràctic, allò que es diu anar mossegant una placa de 30 centímetres amb la boca per sentir... A veure, explica'm això. I et fots una placa aquí i vas escoltant.
3: I una conversa a l'hora de dinar?
1: Raro. Clar, no pots menjar i
3: mossegar. Estàs menjant, mossegant allò...
1: Se'n barreja amb els macarrons. Per sort, l'audiòfon va evolucionar, no prou ràpid pel seu inventor, però en Richard Rhodes, perquè va morir atropellat per un tren que no va sentir com s'aproximava.
4: Mira, el karma.
3: Sí. No estava mossegant res.
1: A principis del segle XX es va anar millorant la tècnica, tot i que ha millorat molt els últims anys, perquè jo recordo, no fa gaire, que hi havia uns audiòfons que eren enormes.
3: Grandiosos.
1: Feien un anunci al Teletienda, quan jo era jovenet, que feien un anunci...
2: Tard a la nit.
1: Sabeu que feien aquells anuncis.
3: Sí, home, hi havia triturar ceba, m'agradava.
1: Sí, bona màquina. I la V-Shaper, per fer abdominals.
3: Havia comprat dues, jo.
1: La V-Shaper?
3: Amb un cap de setmana.
2: Sembla que et regalava un...
4: Què és una V-Shaper?
1: Una V-Shaper, no recordes? Estàs cansado de ejercitar tus abdominales? És algo així, era, sí. Bueno, doncs, a l'audiòfon aquest es veia un senyor que passejava pel parc i deia, volveràs a escuchar los pájaros como antes. I llavors se sentien uns ocells a un volum que semblava que estiguessin dos dinosaures barallant-se al mig de Jurassic Park, que era una bestieta.
4: Fas molt bé, això de fer la publicitat
1: de
4: aquesta.
1: De Teletienda. Sí, és que me'n vaig empassar molts, de petit.
2: No dormies?
1: No sé per què.
4: Si mai no tens feina aquí a Catalunya, te'n podries anar a Mèxic o així, que fan aquells, no? Fas bé.
1: La veixei, però el recordo molt, jo. Lo podràs guardar debajo de la cama.
4: Mira que bé.
3: Jo ho mirava quan arribava de juerga.
1: Veus?
3: I per això ens ho comprava tot. Això dels audiòfons, però la putada és que ho sents tot, tant el que vols sentir com el que no.
4: Exacte.
1: És veritat. A Osona hi havia un àrbit de futbol, quan jo jugava a futbol quan era petit, parlo de 25 anys, que duia audiòfons, i abans de començar el partit sempre se'ls parava per no sentir la gent que el cridaven de la grada.
4: Això senyors grans ho fan al teatre, també.
1: Mira, està bé.
3: Però l'àrbit té molta pressió de sobre l'àrbit.
1: També és veritat que llavors a l'hora de demanar canvi teníem unes feinades de Déu, eh? Àrbit! Uns gestos i uns
3: amarells. Toqueu l'àrbit!
1: Carles Xuriguera, Fel Fagedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer. Ella és doctora en arqueologia i egiptòloga. De fet, Peyu, sempre que parlem de l'antic Egipte en aquest programa, ella es posa una mica nerviosa.
0: Bueno.
1: Ha sigut guia d'expedicions a la vall del Nil i també ha fet divulgació a diversos mitjans de comunicació. Escolteu-la perquè és un pou de saviesa.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Irene Corón.

0: Irene Cordón, que m'he deixat la D quan t'he presentat. Dic Coron, Cordón. Què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui per esmorzar una torrada de pa amb tomàquet, formatge, un grapat de nous i un grapat d'olives.
0: Déu-n'hi-do. Què esmorzaven els egipcis?
1: Més o menys el mateix.
0: Sí?
1: Sí, seria un tros de pa, però potser el cereal que més consumien era l'ordi i l'espelta, però agafaven també cebes crues, t'imagines? Doncs allà un calçot, clac, una miqueta d'enciam, també fruita seca, fruita de temporada... Boníssim.
0: Carai, tu... Això els que podien, perquè devien veure que no podien esmorzar, també.
1: Clar, és el de sempre, no? Nosaltres sempre ens imaginem els tres àpats típics, no? L'esmorzar, el dinar i el sopar, sí. I a l'hora de veritat, doncs, sabem que igual menjaven un cop al dia i dona gràcies.
0: Veien el que podien, pobra
1: gent. El que podien.
0: Tu ets egiptòloga.
1: Sí, correcte.
0: Egiptòloga. D'on et ve aquesta passió per Egipte? Quan ho descobreixes?
1: Em ve de família. És a dir, a casa ens agradava molt viatjar, al meu pare li encantava la història antiga, i allò que et van explicant històries, i comences a veure, per exemple, el Partenon, te'n vas a Grècia i dius, qui carai va fer això? Llavors és la necessitat de voler comprendre i recordar tots aquells i aquelles que ja no hi són.
0: Els egipcis van fer moltes coses, perquè en aquest programa apareixen sovint.
2: Sempre.
0: Perquè tots els objectes. Sempre...
2: Coses que, diguem, que hem inventat, els egipcis ja ho feien.
0: Sí.
3: Em foten una ràbia a mi.
2: El pa, els
3: egipcis que... saben tot abans que nosaltres.
2: Maquillatge...
0: Tot. Quins són els falsos mites que corren avui tot. Sobre l'antic Egipte?
2: Tot mentida, no?
1: És que n'hi ha tants que no sabria ni per on començar,
0: Les piràmides, tenim la idea que les van construir els esclaus...
1: Clar, cada vegada que parleu d'esclavitud, a mi m'agafen tots els mals.
0: No n'hi havia, eh?
1: No n'hi havia. No hi havia esclavitud a l'antic Egipte, per tant, és un dels grans mites que hem de trencar ja d'una vegada. Les piràmides foren construïdes pel poble, pels homes i les dones, camperols i camperoles, el 90% de la població eren camperols, analfabets, i que, degut a les crescudes del Nil, que es produïen un cop l'any i durava 3 o 4 mesos, no es podia conrear la terra, llavors el poble treballava pel faraó, que era el seu déu, per poder menjar. Llavors és ara quan ells construiran i treballaran per construir aquestes grans...
0: Però llavors tenien un sou a canvi de construir les piràmides.
1: Sempre. Tu no treballes gratuïtament, ni tampoc el faraó et reparteix el gra de manera gratuïta. Tu te l'has de guanyar. Homes i dones i criatures. Hi ha feina per tothom. Per tant, si tu vas ajudar aquest faraó, a canvi rebràs uns sacs de gra.
0: Mira.
4: I per què s'ha distorsionat tant?
1: Doncs no ho sé. Jo a vegades dic que és perquè no truquen a la Cordón, perquè puguin... perquè els pugui assessorar una miqueta amb el tema, però clar, comença a sortir una pel·lícula a la gran pantalla i a partir del que digui la pel·lícula
4: ja està.
1: És la veritat absoluta, no? Llavors, aquí
0: perquè s'han fet pel·lícules, no? O és una imatge que tinc jo al cap de veure com esclaus creant una piràmide...
1: Jo crec que la nostra, com que és una societat judeocristiana i l'Antic Testament i el Nou Testament doncs, ha tingut molt de pes en la societat. Crec que l'Antic Testament, sobretot aquell... Hi ha un passatge molt famós, que és l'Èxode, separant les aigües, llavors allà surt tota aquella esclavitud, llavors ja està, això ho porten a la gran pantalla i automàticament ja ens imaginem tot el que ens diu.
0: I no,
1: Per mi l'Antic Testament és un text religiós i ja està.
0: Com movien les pedres aquelles? Són molt grosses, aquelles pedres.
2: Molt grosses.
0: Molt grosses.
1: Com movien les pedres? Clar, nosaltres no tenim cap papir que ens digui exactament com es van construir les piràmides, els temples i com ho movien. Però deduïm que tenen rampes, tenen també uns trineus de fusta per poder arrossegar aquestes pedres, la palanca. Uh-huh. La palanca és un invent meravellós i, d'entrada, en tant, la corriola.
0: Com és que les piràmides han aguantat dretes tant segles?
1: Perquè estan ben fetes, perquè estan ben construïdes.
2: Ara.
1: Llavors ja està. Sí,
0: no és pladura, allò, eh?
2: No.
1: Malgrat tot, si a dia d'avui els és al cap un d'aquests faraons, per exemple, Keops, que és el de la gran piràmide de Giza, ell veuria només l'esquelet. Diria, mare de Déu, diria uns altres déus, què ha passat amb aquesta construcció?
0: Perquè hi havia alguna cosa més.
1: Ha caigut tot el revestiment. És a dir, les piràmides a dia d'avui, quan les veiem, són unes construccions immenses, meravelloses, fantàstiques, però falta tot un recobriment, falta, sabem que a dalt de tot, a la punta de les piràmides, està coberta amb electró, que és una aleació entre l'or i la plata. Mm-hmm. Per tant, imagineu-vos quan sortia el sol.
2: Clar, devia brillar, allò.
1: Allò brillava moltíssim, deuria ser un espectacle veure com naixia el sol. Cada dia.
0: Encara hi ha cambres i passadissos inexplorats dins de les piràmides? Queden coses per descobrir?
1: Queden moltes coses per descobrir, però segur que no hi ha aquestes cambres amagades, que també a vegades se sol dir.
0: Sí, no existeix això.
1: Que sabem, a dia d'avui no. Sabem que és una construcció massissa i en el seu interior hi ha aquella cambra funerària on al seu dia va haver-hi un sarcòfag i on van enterrar.
0: O sigui, tu entres una piràmide...
1: No t'hi perdràs.
0: Un passadís llarg.
1: Exacte, tu continua, tu ves seguint.
2: Tot allò de l'Indiana Jones, tot allò, res?
1: Malauradament no, malauradament.
0: No hi ha res, només un passadís i una habitació. ni lavabo...
1: Què vol dir res? És moltíssim.
0: Bueno, vull dir que... Coi, moltíssim. Vull dir que em sembla... És un llamp de piràmide per un passillo i una habitació.
1: Arribes a una cambra que, a més, és una epígrafa, que vol dir que no hi ha ni escriptura, ni relleus,
2: no
1: ni pintures... Però a mi m'agafa un patatús, que va, que sento algú quan entrem a aquestes cambres funeràries i algú diu, oh, és que no hi ha res. I penso, però us n'adoneu que potser en aquest moment hi ha algú en el món que està parlant de Keops, aquesta piràmide, i nosaltres hi som en aquest interior? Per tant, sí. Intento sempre que la gent sigui conscient de tot l'esforç que hi havia al darrere i que és una meravella.
2: Ja
1: i que de les set meravelles del món clàssic, l'única que es manté dempeus és aquesta.
2: És aquesta. L'altre és tot... Bueno,
0: que hi vas, puntat, hi vas tot sovint, hi vas.
1: Intento anar unes 5 vegades l'any.
2: Hòstia, això és cosa... Vull
4: dir, ja. I quan dius que vas amb gent, què vols dir?
1: Doncs que també faig de guia. Vaig de... Vinga, però només per aquells i aquelles que vulguin realment saber els secrets autèntics i conèixer la història verdadera d'aquest poble.
2: Ja vindrem, ja vindrem.
0: Hem d'anar-hi un dia.
3: Quina apassionada, ets una apassionada.
1: Sí.
2: Se te veu, eh?
3: Sí.
1: És que és el millor del món. Tenir passió pel que sigui. Pel que tenir, sí. Si és per una llangonissa, si és per l'antic Egipte, sí. O pel peix, tant sí. És, sí. El que sigui.
0: Les dones deies que també construïen piràmides?
1: Clar, és que això de nou Hollywood ens apareixen només els homes i, a veure, la societat egípcia, la meitat de la població eren dones
0: sí.
1: I l'altra eren homes. I jo us diré una cosa, nosaltres sabem, a través dels esquelets que hem pogut analitzar, d'aquells homes i dones que construïen les piràmides, doncs això, que era una gent entre 17 i 25 anys, homes i dones, ja us he dit que ja feina per tothom.
2: Sí.
1: Fa molta gràcia perquè a vegades diuen arrossegar una pedra, la dona no té força. Et faig un pols? Mirem a veure qui és més fort, aquí.
2: A mi no cal.
0: A mi tampoc. No.
1: Per tant, és gent jove i les criatures petites poden portar aigua, per exemple, portar-los els seus pares, clar. Les seves mares. Hi ha feina per tothom.
0: Tens algun faraó, alguna faraona preferit?
2: I tant.
1: Faraona, no t'ho permeto que ho diguis.
0: No es pot dir?
1: No, és dona faraó. Ah. Sí, no hi ha gènere.
0: Hòstia, no en sento res.
2: És que no saps res.
4: És que no sabem res.
0: No sabem res.
4: Absolutament.
1: Jo us ho dic que m'heu de trucar.
0: Però és que a l'escola, que jo recordi en la meva educació bàsica fins a batxillerat, poqueta cosa, d'Egipte.
1: O res.
0: O res,
1: malauradament, o res. I això res. Que és una cultura, una civilització mediterrània, que estudiem molt a fons sempre els pobles grecs, els romans, i sí. Dius, però i Egipte? Mesopotàmia també, però dius, i Egipte, com és possible, no?
0: Sí que és
1: veritat. Perquè a més ens ha deixat un llegat, molts llegats molt importants. Potser de faraó preferit? Clar, no en tinc de cap de preferit, perquè jo els hi tinc una miqueta de mania, als faraons.
0: Per què?
1: Perquè crec que tenien un ego desbocat. Mm. És a dir, ens emmirallem amb aquests grans líders polítics, però què diran d'aquí 2 o 3 mil anys, per exemple, del Trump? Què en diran?
0: Hòstia,
1: doncs
0: no
1: és
0: fa
1: això.
0: Falta esperar gaire.
1: No, això és ben cert. Però al final, clar, jo sempre dic que m'estimo molt més el poble. A mi m'agrada molt els estudis de vida quotidiana, de la història política també, i sempre hi ha algun faraó o alguna dona que va arribar a ser faraó, o alguna reina, especialment les reines, a mi m'agraden molt, que els hi tinc alguna estima especial, però com que no les vam conèixer, però sí que potser el Keops, jo crec que hauria ha sigut interessant haver-lo conegut. O un que es diu Hasehemui, però ja són noms tan enrevessats que m'estimo més, no?
0: Saps llegir jeroglífics, no?
1: Sí, és clar.
2: Que paio, tio.
0: Què? Estic preguntant, hòstia.
2: Moves la cordón, és clar que sap.
0: Bueno, però jo què sé, tio, llegir jeroglífics ha de ser complicadíssim.
2: Bueno, amb paciència.
1: Doncs, clar, és tot posar-s'hi. És molt entretingut i de debò que... jo encoratjo a la gent que us agradi la filologia, la llengua egípcia, avui dia una llengua morta, és meravellosa i utilitzar en un dels sistemes escriturals que utilitzen és el jeroglífic i és fantàstic perquè a més aprens a escriure. Jo, per exemple, tinc un fill, quan era petitó em deia, mare, mama, per què no dibuixes un mussol? I jo el dibuixo perfecte. Clar, té una pinta jeroglífic tremendo, però em
0: què
1: van
0: ensenyar... Què vol dir un mussol?
1: Un mussol és la lletra M.
0: Ah, sí?
1: Sí.
2: Podem fer la Renaixença amb jeroglífic?
1: Quan vulguis.
0: Hòstia, escrivim això.
2: Què
0: s'ha de dibuixar?
2: Com és que no ho tenim, això?
0: Ho estic fent ara,
1: la R...
2: És que anem molt retreçats, aquest programa.
0: Un moment, Xuriguera.
1: La R serà fàcil, perquè la R és una boca.
0: Una boca? Una boca què? Com rient?
1: Sí, uns llavis.
0: Uns llavis.
2: D'acord. Com els del Rolling Stone.
5: Jo ja sap dibuixar.
1: Sense la llengua.
2: Sense la llengua del Rolling Stone.
0: Ara no em va el boli dels nervis.
2: Hòstia.
3: Ja t'ho dibuixo.
0: Et donem un altre boli. Ara, ja està. Aviam, espera't. Uns llavis.
1: Uns llavis.
0: La R. Què més?
1: La E no hi és, perquè amb escritura, les vocals, el C, no, és igual que qualsevol llengua semítica, no escrius les vocals, existien, però no hi són.
5: Canvia el nom del programa.
1: Clar, posem la N, que és aigüeta, aigua.
0: Aigua.
1: Ta, ta, ta, ta.
0: Que faig unes gotetes?
1: No, no.
2: Fem unes
1: onades.
0: Unes onades.
2: Unes onades.
1: Unes onadetes, sí. La A podríem fer com una neutra.
0: Que sí. La...
1: Llavors posaríem un ocell, dibuixem un ocellet.
0: Com la gavina del PP?
1: No, aquesta no. Aquesta mai.
0: No.
1: Aquesta... no, un ocell.
5: Per dalt, dibuixem l'àguila de l'escut.
1: La I, que no és una I, vindria a ser com una Y, que és una consonant, que la podem agafar. Una ploma.
0: Una ploma.
1: Una ploma o un jonc, sabeu?
0: No em fotis que ja he dibuixat la ploma, ara.
1: Doncs una ploma, agafem una ploma.
6: Però ara, jo també et diré que a l'hora de fer una redacció hi devien estar molt rato,
1: sí.
6: Ara que em va parir, eh?
0: Ara ve la C trencada, cuidado,
1: No, va per sons, ja us hauríem de fer el x. X és com una piscina, un llac. T'agrada?
0: No se'm confondrà amb l'aigua d'abans?
1: No, i després has de tornar a posar l'aigua perquè la hem dit que no la posem.
0: Vale.
1: La C trencada és el so S. Posa-hi un tros de tela.
0: Un tros de tela.
1: I de nou l'A, que és aquell ocell.
7: Ja estàs calculant bé els
0: marges. Ja ho tinc, sí. Estic una mica més i no m'hi cap, però ja l'hi he ficat, eh?
2: Això sempre passa. Quan comences a escriure, sempre passa. Sí.
0: Oita, m'ha quedat així, veus?
5: Claríssim.
0: Oita.
4: Després de la tela...
0: Renaixença, l'ocell.
1: És perfecte.
0: L'ocell.
1: És perfecte.
0: Hòstia, ha de ser divertit, això.
1: Ho és.
0: Ha de ser divertidíssim.
1: Molt bé.
0: Escolta, per què tenen caps d'animal els déus egipcis? Són els primers Therians de la història. Se sentien identificats amb...
1: És molt curiós, perquè quan estudies la religió, l'antic Egipte, aquest panteó, que està format per més de 1.500 divinitats, és ben cert que l'aspecte és el que més ens crida l'atenció. Mm. I molts d'ells, i moltes d'elles, tenen aquest cap d'animal perquè fa referència a la força d'aquest animal. Si tu, per exemple, agafes el déu Horus, que és un falcó, és un animal molt majestuós. Mm. Per tant, fa referència i evoca la força del faraó, del rei... Per tant, no és que estiguin adorant els animals ni si vulguin representar, sinó que aboquen aquestes forces. Són grans observadors de la mare natura.
0: I el de les mòmies, és que déu-n'hi-do, eh? És que no tocaves, de fet, a Egipte. Has tocat mai una mòmia, no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Clar, amb alguna excavació toques alguna i sempre hi ha... Pel desert, si aneu a poc caminant, podeu trobar restes de lli, trobareu potser algun tros de braç... Sí, és quelcom molt sec. Que, de fet, durant el segle XIX ho cremaven, aquestes mòmies, perquè deien que era un bon combustible pels trens, però
0: llavors
1: havia
0: d'haver hagut sort. No hi pot haver una maledicció d'aquelles faraòniques si toques alguna cosa que no has de tocar?
1: Tampoc, no la toquis per si de cas, però jo crec que no et passaria res.
0: Per què hi ha tantes teories de la conspiració que fan referència als egipcis, també?
1: Doncs perquè...
0: És que és una civilització que trobo que està de pega. En aquesta era nostra no s'estudia, llavors hi ha tot de teories conspiranoiques, no?, de que si les piràmides les van fer els extraterrestres, que no sé qui les va fer...
1: El meu punt de vista, la meva opinió, és una cultura tan fascinant que ens costa encara a dia d'avui entendre'ls. I fins i tot ens preguntem, no?, com es van construir les piràmides? Intentem projectar els nostres paràmetres cap al passat i això no funciona. Mm. Llavors ràpidament dius, clar, si a dia d'avui això no sabríem ni com ho faríem, això què vol dir? Que l'antiguitat, que ens pensem que era gent més ruc i més tonta, i no és cert, doncs segur que no ho podien fer. Per tant, qui ho ha hagut de fer, això? Gent vinguda de fora. Digue-li d'altres planetes o el que sigui. Jo és aquesta l'explicació que li dono.
0: Com vius el fenomen turístic?
1: Malament. Porto molt malament. Sí, perquè n'hi ha molt, evidentment, i jo sóc la primera que vaig cap allà i que...
0: Que tu hi vas 5 cops l'any, eh?
1: Sí.
0: Ho has dit,
1: I vaig viure tot un any. Imagina't al Caire per fer el doctorat, sí. Però, clar, jo a vegades distingeixo, i sé que és un tòpic, eh? Però allò de ser un viatger i ser un turista, i és ben cert, clar. Aquelles persones que van només per fer una fotografia a davant de la piràmide, sense voler saber ni què carai és, si no saps si és una tomba, un temple, quants anys ens hi separa les persones, els homes, les dones que hi van ser allà ara fa 4.600 anys, a mi això em dol, em fa molt de mal. Però quan veig algú que té realment moltes ganes, jo sóc de les que us ensenyo algun lloc perquè pugueu veure aquestes piràmides sense que hi hagi tanta gent.
0: Haurem d'organitzar un viatge.
2: Oh, i tant.
5: Tenim moltes coses a fer, eh?
0: Faraons, sí, Faraons de Silicon Valley és el títol del teu llibre. Una càpsula sobre l'antic Egipte, el poder i la tecnocasta. Trobo que és petitó per 3.000 anys d'història, no?
1: No, tranquil, perquè és dens. És a dir, no et fies mai del gruix.
0: D'acord.
1: No. Per tant, soc molt crítica, però sí, he volgut comparar una miqueta el poder actual amb el poder dels antics faraons, que jo crec que no ha canviat gaire cosa.
2: Llegiré la teva tesi, jo.
0: Sí, fota-t'hi, Xuriguera.
1: Fantàstic.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Ara et farem el nostre jeroglífic, Irene. Prova de, petita prova de català. Una definició, una paraula, perdó, i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Pere!
0: La paraula d'avui és trobiguera. Trobiguera. A, trobiguera. Cau de múltiples galeries que construeixen els conills sota terra.
2: Tinc una família de conills vivint al costat de l'hort que se mocarden tot. Agafaré una manguera del tub d'escapament de la moto cap al forat de la trobiguera i els ofegaré tots.
0: B, trobiguera. Sinònim de lligacama, cinta o cordó elàstic que se subjecta a la cama o a la cuixa i aguanta els mitjons o mitges per evitar que caiguin cames avall.
6: La meva dona parla un català tan ben parlat. Em va dir... Avui vull que m'arrenquis la trobiguera amb les dents. No la vaig entendre i em vaig quedar al bar a mirar el Barça.
0: O C, trobiguera. Es diu del tipus de raça de gos que s'utilitza per trobar tòfones sota terra.
10: En Pepito estava a l'atur i ara, mira. Va comprar una gossa trobiguera i s'ha fotut d'or venent tòfones als restaurants de luxe.
0: A, B o C.
1: A veure, la B la descarto. No m'acaba d'agradar gens.
0: No?
1: No, però ara tu dient aquest no ja m'estàs... Per tant, direm la B.
0: Correcte! És una lligacama, tu, una trobiguera, eh?
6: Una trobiguera.
0: Què feies tu al bar?
6: Sí, no, és grossa.
0: Mercè, avui parlàvem de l'audiòfon.
10: Parlem de l'audiòfon. Els fundadors de GAES,
0: sí.
10: Sabíeu això, que eren catalans?
0: Ah, no, són d'aquí. No
10: doncs sí, nascuts a Barcelona. Van fundar l'empresa el 1949, eren dos socis, eren en Juan Gasó i José María Espoy. GAES, no?, que surt de la unió dels dos cognoms.
0: Sí. Gasó
10: i Espoy, GAES.
6: Està ben pensat, això, eh?
0: Està molt ben pensat.
6: Va parir,
10: un brainstorming que vam fer allà.
6: Està dies, eh?
10: Sí. Per cert, els que viviu a Barcelona heu de saber que viviu amb un volum de decibels superior al que recomana l'OMS.
0: Mira.
10: L'Organització Mundial de la Salut, per la Salut, diu que els sons als quals ens exposem habitualment no haurien de superar els 50 decibels i es veu que Barcelona ja està per sobre.
0: Vaja.
7: Sí. Funciona segons el que crida l'alcalde. Badalona seria pitjor, no? Perquè
10: sí.
7: L'Albiol crida més que el Collboni.
10: Crida més. Suposo.
0: No sé si va per aquí.
10: No, crec que no.
0: Ah, no.
10: Però bueno.
0: No ho sé.
10: No, doncs depèn molt de cada rànquing, però n'hi ha algun que situa a Barcelona com la segona ciutat més sorollosa del món, només darrere de Nova York.
0: Hosti, molt relatiu, eh?
2: Sí, de veritat.
0: Molt relatiu.
10: Sí, es veu que sí.
0: Perquè Muntanyola, jo sóc de Muntanyola, i és tranquil·líssim fins que el diumenge els hi agafa tots per agafar la motosserra i desbrossar, que hi ha un soroll de Déu.
10: Bueno, però és un fet puntual, sí. No? Diguéssim que...
0: No sé si eren sorollosos els egipcis.
1: Doncs segurament. En algun moment ho deurien ser. Ves tu a saber.
0: Som mediterranis.
1: Però, clar, i som gent de festa, sí. I d'estar...
0: Quina és hi havia alguna festa sonada?
1: Moltes. Sí. N'hi havia una meravellosa, que era una festa que era consagrada a la deessa Hathor i que es regalaven quantitats ingents de cervesa, perquè... Que algú, tothom s'havia d'embriagar, perquè la deessa Hathor és una deessa de l'amor i ells deien que l'enamorament i l'embriaguesa està borratxo, s'assembla molt.
10: S'assembla un punt que t'agrada tot.
1: Clar, llavors era, anem a intentar-ho, llavors què feien? Doncs vinga a veure cervesa i llavors així...
2: Les enramades d'Arbúcies.
6: Sí, ve de Grècia.
2: Sí.
6: Tot i que estem parlant d'Egipte.
0: Imagina't a quin nivell estem.
1: No anem bé.
2: No, t'escoltem molt, eh? T'escoltem.
1: Ja.
0: Home, jo em quedaria mitja hora aquí xerrant amb Irene.
2: Més.
0: Que és interessantíssim. Només ens queda... Anem a fer la Renaixença un dia al Caire. Allà.
1: Això m'encantaria, jo us hi porto. Sí, jo crec que hi hem d'anar.
0: Hem de parlar amb el...
2: Home, fer sortides.
0: Parlem amb el Jordi Borda, de Catalunya Ràdio, el director.
6: Sí.
0: I ja està. Vinc a entrar fins que li passem el pressupost.
6: Bueno, però...
1: Que vingui.
0: Que vingui, també.
1: Sí, llavors segur.
0: I des d'on el faríem, però? Des de dins una piràmide no es pot, això.
1: No, però posarem vistes a les piràmides.
0: Vistes amb les piràmides a darrere.
6: Home, que maco. Home. Estarem frescos.
10: M'encantaria anar a Egipte.
0: Uf. Irene, ara quan parlem d'Egipte ja ens hi mirarem una mica més.
2: Home, i tant.
0: I almenys et tindrem
2: present. I truqueu-la.
0: La trucarem.
1: Sí.
0: Si tenim algun dubte direm, Irene, la corriola què? Hi era o no hi era?
6: Ara.
0: Època. Això ho feien els esclaus o no ho feien els esclaus?
6: Ara.
0: Irene Cordón, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: Gràcies a vosaltres.
8: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença?
9: Entra al corral.cat i omple el formulari. Tranquil, que et paguem la gasolina fins a Gurb.
0: Àlex Vila.
7: Bon dia.
0: Mira, ho has de fer molt bé perquè he llançat el guió ja. L'he llançat a darrere, vull dir que...
7: Ben fet.
10: Estàs assegut com una persona normal, Àlex.
0: Sí, molt bé, avui.
7: Què són les persones normals?
0: Exacte.
7: Qui és normal, qui no. No som tots humans.
2: No ens punxem ni sangrem quan surt de mocs per les orelles.
0: Molt bé. Shakespeare. Sí.
10: Shylock.
0: Àlex Vila, audiòfon. Què has
7: audiòfon.
0: Fet? On t'has anat?
7: He anat a fer-me una audiometria.
0: Què dius?
7: Sí.
0: La revisió aquella de les orelles?
7: Sí. Audiometria i joventut són dos conceptes que potser no estem acostumats a veure junts, però heu de saber que us heu de fer audiometries.
0: Sí, home. Almenys quan et treus el carnet de conduir amb 18 anys ja te la fas.
7: Exacte. Potser, Peyu, si tu t'haguessis fet una audiometria, t'haguessis adonat que em falten unes quantes sessions amb el logopeda i no m'haguessis contractat.
0: No, jo ja em vaig contractar sent conscient d'això.
7: Sí. Aleshores, he anat a parlar amb la Urgell, de la Seu d'Urgell. Potser això és confós. Però...
0: No, s'entén perfectament. Perfecte.
7: I he anat a l'òptica i centre auditiu aural.
0: És curiós perquè el de les orelles sempre fan a les òptiques, no? Sí. Que no hi ha un lloc específic.
6: Bueno,
0: no,
6: sí, vas amb el metge.
0: Sí, però vull dir... que els audífons,
6: sí,
0: no sé per quin motiu, els venen a les òptiques.
6: Perquè les ulleres van arrepenjades a les orelles.
0: Deu ser això.
6: I és el mateix metge.
7: Sí, que és veritat, això. Sí. Aleshores, què va passar? Jo vaig dir, bueno, vaig un divendres, ja que vaig fins a la Seu d'Urgell...
0: Passes el cap de setmana
7: passo,
0: allà.
7: Potser si em ve de gust. Mm. Què va passar? Que, bueno, el cotxe... Jo vaig amb el cotxe dels meus pares i el cotxe dels meus pares va dir prou.
10: Un altre cop?
7: I em vaig quedar tirat al mig de la carretera.
10: Ai,
0: anant cap a Sant... cap a la Seu d'Urgell.
7: Cap a la Seu d'Urgell.
0: On vas quedar tirat, exactament?
7: A Bagà.
0: A Bagà. I arribaves, eh?
7: Bagà.
10: I quasi.
7: Aleshores, tinc un àudio d'uns operaris que em vaig trobar a la carretera.
0: Endavant.
11: Qui és el nostre manteniment d'aquí del tram aquest de la carretera i esperava que feia falta alguna cosa, però bé,
7: bueno, sí.
11: Veiem que estàs estupendo.
7: Sí, sí.
11: Potser ja s'arreglarà.
7: Sí. És que, sí, em van reconèixer, em van dir, hòstia, per la veu, tu ets el de la Renaixença, t'escoltem, i jo, sí, sóc jo.
0: Sóc jo, i sóc estic jo. Fent un reportatge d'una audiometria.
7: Sí,
11: a la Seu d'Urgell.
7: Sí, avui no serà.
0: Com vas arribar? O no vas arribar?
7: Un altre dia, clar.
0: Que, ah, sí?
7: Home, clar, el cotxe no anava, el cotxe. El cotxe, no, o sigui, no, saps? Com el Gabriel Rufián quan intenta parlar català, que és com...
0: No acabava.
7: Bueno, vas va posar per la castellà, no? Com
0: sí.
7: Aleshores, jo crec, Peyu, que arribats a aquest punt...
0: Però tenim un reportatge...
7: On se m'ha espatllat el cotxe, sí. Vale? Jo crec, jo ja sé que tu no ets Pablo Motos, però m'hauries de regalar un cotxe.
0: No. Home, podem...
7: Aquí
0: podem,
7: els de Vera, aquests de Vera.
0: Els de Vera,
7: sí. Han de patrocinar una llonganisseta.

0: tothom que porta ulleres és cec.
1: Exacte. No tingueu vergonya a mostrar les vostres mancances.
2: Això ja és, ja és el segon dia que vas anar a la Seu d'Urgell, això, eh? Ja
1: això
2: vas
1: sí,
2: arribar.
1: Un dilluns a la tarda que ja, bueno, se'm va... Bueno,
2: ja hi vas anar amb una altra il·lusió.
1: Tu pensa que, clar, un reportatge de, jo, de gravació fa 15 minuts.
2: Sí.
1: 4 hores de viatge, si sumes l'anada i la tornada, saps?
2: Clar, clar.
1: Però què soc? Què em paguen aquí per conduir el cotxe? Em paguen aquesta secció?
2: Sí, noi.
1: Però, ei, jo content, eh? Vull dir, també ho he triat jo, eh? Sí, vull dir, no, ningú m'ha obligat, això, vull dir que això, clar. Però també aquesta gent es mereix que algú vagi...
2: Que sí, que sí, que
1: és Catalunya, això,
2: també. Sí,
0: tant. Sí, sí, sí.
2: De fet, és Catalunya. No, també. Ho és. El també sol.
1: Molt, molt ben corregit, això. Fi de la uïda. Aleshores, seguim amb més coses del reportatge, coses més interessants. Quant costa un audiòfon?
2: Endavant.
1: Uns quants diners.
2: 2.000.
1: Escoltem-ho.
3: Quan pot costar un audiòfon?
4: Un ventall d'uns 900 a uns 4.000.
0: Home, sí.
1: Entra...
4: És un ventall molt gran.
1: Sí, sí, sí.
0: Home, però la forquilla és molt gran.
1: És molt gran, sí. Et pots comprar un patinet elèctric o una bicicleta bona d'aquestes que es compra la gent ara per anar a esmorzar. Un audiòfon barat són 3 menús a l'àbac o 90 menús al barbaco. I un audiòfon car serien 3 alvocats, un mango i omplir el dipòsit del cotxe, no?
2: Sí, últimament, sí.
1: Com estan les coses, sí. Amb això de la inflació, que això és una cosa que em fa una mica de gràcia.
2: Lo de la guerra em fa més gràcia, a mi encara.
1: Sí, també, no? I bueno, la inflació, bueno, aviam, jo escric aquí una broma. Jo l'escric malament, la broma no funciona. Responsabilitat meva.
2: Sí.
1: A mi que em diguis tu la inflació, que m'importa la inflació, pots fer tu la teva feina perquè les coses no s'inflin. Aleshores, tinc uns consells, si els voleu escoltar.
2: Sí, sisplau.
1: Ja
2: home.
1: Que vaig anar fins a la Seu d'Urgell.
2: Sí, home.
0: Dues vegades.
1: Tu...
0: Una i mitja.
1: Bueno, una i tornar, sí, una... S'ha entès. Endavant els consells.
4: Evitar exposició de soroll molt elevat, sobretot si és a la feina, gent que treballa amb màquines i tot això, posar-se protectors auditius.
2: Sí.
4: És molt important perquè quan som joves no ens n'adonem, però a la llarga acaben sortint aquests problemes.
2: Sí, sí.
1: Aleshores, bueno, jo treballant en aquest programa, no?, que està ple de màquines com l'Arnau, la Laia, la Mercè, tu, Peyu, Fel, el Xuri, tot l'equip tècnic, no?, i de guió, pues, a partir d'ara vindrem la...
2: Amb els taps.
5: Amb taps. Amb taps.
2: Molt bé, molt bé.
1: Vinga.
2: Sobretot no porteu els nens petits als concerts, que això a vegades
6: sí,
2: no.
6: Sí.
2: Veus una pobra criatura allà davant de l'alta veu que dius, mare de Déu, senyor. I els gossos, ja no t'explico, també.
6: I a teatre, gos. Tampoc.
2: El, no, no. Els nens no els porteu gaire enlloc. Per Àlex Vila, moltes gràcies. Que vagi bé.
1: A vosaltres.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui sona There is a Light That Never Goes Out, publicada l'any 1986 per la banda anglesa de rock alternatiu The Smiths.
2: Noi.
1: A una actuació televisiva als anys 80, el cantant del grup Morrissey va aparèixer amb un audiòfon posat i aquella imatge tan insòlita va generar molt ressò. El que aparentment semblava una cosa poc atractiva estèticament, ell ho va convertir en un gest tendre i fins i tot revolucionari. Resulta que ho va fer per animar una fan de la banda a qui li feia vergonya portar-lo i el necessitava.
0: Molt bé, tu.
1: Cuita, tu.
0: Doncs escoltem una mica els The Smiths i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

0: tenim en Kant, que
1: en
0: és...
1: Kant.
0: Sí, Kant.
1: Es diu Kant,
0: sí,
1: el gos. En, com el filòsof.
0: En honor del filòsof.
2: Ah, mira.
0: Del Kant, sí,
2: ah, mira.
0: Sí. És un gos crestat rodesià, que és una raça originària de Sud-àfrica.
1: No sé pas quin és, no sé pas quin és.
0: Ara veuràs la foto.
1: Vaig perdut amb això.
0: Això sí que és un llamp de gust.
1: Gos gros.
0: Un gos gros. A veure, veiem-lo.
1: A veure.
0: Mira'l.
1: Ah, bueno, no,
0: bueno, no, és que no t'ho sembla. No t'ho sembla, però pesa 80 quilos.
1: Quan envieu fotos de gossos grossos, heu de fer com quan cau que la marça i al costat hi posa una pilota de golf. Heu de posar una pilota de golf al costat del gos.
0: Si no, no es percep, clar.
2: Que sigui a escala, o sigui, una pilota de golf per la qual la Marça, ok, però per un gos de 80 quilos...
0: No queda bé.
3: Una de bàsquet, no.
2: Una de bàsquet.
1: O posar-hi un...
0: O un nen.
3: O un metro.
1: No, però un metro.
0: Un boi. Un nen no.
1: Hi ha nens grans i nens petits.
0: És veritat, tens tota la raó.
3: Metro, un metro al costat.
1: Exacte, posar-hi un metro.
0: Vale, posem-hi un metro.
3: I una balança allà al costat.
0: Exacte. En Kant és de Bellaterra i és del Jordi Tardós. Aquesta raça, a Rodèsia, la fan servir, perquè us feu la idea una mica, és un gos per caçar lleons.
1: Mira,
4: apa.
0: Sí.
1: Hòstia.
0: Sí, és un gos ben parit.
4: Els lleons es cacen?
0: A Rodèsia, sí.
1: A Bellaterra, no.
0: A Bellaterra no tenen costum, no. El Kant només té por una sola cosa, que és els avions que passen volant.
3: I els gossos, de veritat, encara donen una gràcia amb els gossos.
0: Què et passa?
3: Em foten gràcia, un gos va, i veu passar un avió...
0: Bueno, tu també tens les teves coses i no ens fiquem amb tu.
1: Ara?
0: No?
1: No et fan por els avions a tu?
3: No.
1: A mi sí.
3: Però com passa per dalt del cel?
1: No me'l quedo mirant, no.
0: No. Mai. Doncs el Kant sí, el Kant es queda mirant els avions i per això potser li no té aquesta aire de pensador.
1: Ah, per això li diuen Kant, perquè representa que està filosofant mentre mira el cel.
0: Ah, exacte.
1: Molta imaginació als propietaris, també.
2: Sí, sí.
5: Per la passejada d'avui mirarem el cel de l'antiga Grècia. Altra vegada ens endinsem fins a l'època d'esplendor de la ciutat-estat d'Atenes, bressol de la civilització occidental, de les lleis i la democràcia. Llàstima que en aquella època encara havien d'ajustar certes coses.
1: Avui passegem el gos per Atenes, any 621 abans de la nostra era. Mentre passegem pels carrers empedrats d'Atenes, hem de ser molt conscients que aquella polis serà on està a punt de néixer la democràcia, la filosofia i l'art occidental. El nostre gos, en Kant, tot i tenir un nom d'un filòsof del 1700, sabrà apreciar la passejada. De tota manera, l'any 600 abans de Crist, Atenes encara té alguns aspectes per millorar. Per exemple, la justícia.
4: O és com ara, no? Això és com, vull dir, això ho hem heretat de l'antiga Grècia.
1: Encara és un aspecte a millorar, la justícia.
2: Sempre ho serà.
1: Sí, a Grècia, també. No sé si també
2: el què?
1: Els jutges de Grècia només t'entenen en castellà. No ho sé.
4: Segurament.
2: No, mai se sap.
1: En aquella època, la justícia funciona per tradició oral, per costum. Davant d'un delicte o una ofensa, un grup de nobles decideix quin serà el càstig per al delinqüent. Cada cas és diferent i no sempre s'aplica la mateixa pena.
6: Exigeixo justícia!
1: Què és aquesta boja?
3: Feia dies que no sortia.
6: Mira, el bou del veí ha entrat al meu hort i s'ho ha menjat
1: el
6: tot,
1: qui?
6: El bou.
1: El bou.
6: El bou del veí. Sí. El bou. I ara dit així sí que sona molt raro, no?
1: No, està
6: el
1: molt bé.
6: El bou del veí s'ha menjat tot el que tenia l'hort. Saps què t'ho he dit?
2: Bueno, sí. Però quina culpa tinc jo, saps?
6: No, tu no, el bou.
2: Bueno, el bou se m'ha escapat.
6: Hosta, el deixes suelto, el bou.
2: Bueno, és un bou, saps?
6: Aquest bou ha d'anar amb morrió, eh?
1: La majoria dels delictes que passen a Atenes, un bou amb morrió.
2: A més, ja t'he demanat disculpes, perdona'm, ja està.
1: Deia que la majoria de delictes que passen...
2: Sí, bueno, però deixa'm...
1: Voleu parar de discutir?
3: Jo el que estic pensant...
1: Què?
3: És que hi ha gent, arribada a Catalunya fa poc, que diu, escoltaré Catalunya Ràdio per aprendre català. I ara sent aquesta conversa i diu... És impossible aprendre català.
0: És molt difícil,
1: el català. El català és molt difícil.
3: És molt difícil,
0: però... Oh, però que nosaltres parlem en grec, eh? Estem parlant en grec, ara. Per això no s'entén.
1: Deia que la majoria...
2: Antica.
1: Em voleu deixar explicar?
3: Tens tota la raó.
1: La majoria de delictes que passen a Atenes són d'aquesta mena. Coses sense gaire importància, però que afecten el dia a dia de la gent.
5: Tranquils. El Consell d'Aristòcrates ha valorat el vostre cas. Li hauràs de donar 3 àmfores d'oli d'oliva perquè el teu bou li ha aixafat l'hort.
6: Sí, senyor! Això sí que és justícia! Bravo! Bravo pel senyor Consell dels Jutges! No sé com era això.
5: Jutge, sóc jutge.
6: El jutge!
2: Però, a veure, ha dit 3 àmfores d'oli?
1: Sí.
2: 3 àmfores d'oli?
6: 3.
2: Home, però és molt! Aquesta dona hi tenia 4 merdes allà plantades, eh?
6: Què vols dir?
5: A veure,
2: que... tenies, allà no. Hi tenies plantat, a l'hort.
5: També hem de tenir en compte una mica el dany moral.
6: Clar.
5: Del fet que el bou li hagi esclafat l'hort.
6: Ara ho has dit, això! Afectada, ara ho has dit!
2: Però el dany
5: de dona està fet a
6: poc. Jo és que sí! Si tu sàpiguessis com estic! Estic destrossada, eh? Ah. Jo penso... les nits. Ara ja no dormo jo a les nits. Penso allà amb el meu hort. El meu hort és que se'm trenca el cor.
1: Ja ho podeu veure?
2: No ho podeu veure? Per què és aquest drama?
1: Eh? Home, és que el teu bou li ha aixafat l'hort.
2: Oh, però... Però què hi havia plantat en aquest hort? Per tant, de drama, tanta cosa, hòstia.
1: La justícia, atenem que és molt subjectiva. Ara bé, en delictes violents, llavors s'aplica l'ull per ull, dent per dent.
2: Bueno, bueno, doncs exigeixo justícia.
1: Què vols dir?
0: Què vols dir?
2: No, que jo també exigeixo justícia.
1: Per què? Què ha passat?
0: Què ha passat?
2: Perquè jo què sé, saps? Perquè a la veïna ha matat el meu bou.
1: Ah, sí, l'ha matat,
0: eh? No l'he matat.
2: L'ha matat, li ha fotut un hòstia i l'ha matat.
1: Ah, li has matat el bou, tu?
0: Bueno, escolta, massa, que he tardat, eh? Que ja tornava a ser dins del meu hort menjant-se les meves mongetes, eh?
2: A veure...
0: Sí, sí.
2: A veure, una grega de 600 abans de Crist no hi havia mongetes a l'hort.
1: No hi havia.
2: No hi havia.
0: Si ho has dit tu, que tenia mongetes.
2: No ho he dit jo, no ho he dit jo. A mi no em diguis que ho he dit, perquè jo no ho he dit. No hi havia mongetes. Aquesta dona ens està estafant a tots.
1: Sí,
2: a veure. Jo exigeixo justícia. M'han matat el bou i dents per dents, cua per cua. No sé ara, com ho heu dit.
5: Ara. Si és un delicte violent, ara. En aquest cas hem d'aplicar la llei de l'ull per ull.
2: Ara.
1: Ah, sí?
5: Sí.
1: A l'antiga Grècia, si una baralla algú t'ha fet saltar les dents, llavors tu li pots fer saltar les seves. Si algú t'ha tallat una mà, tu li pots tallar la seva.
2: Vinga.
1: I si algú t'ha matat un animal, tu li pots matar el seu animal.
0: Hòstia.
2: Tens bou?
5: Com que t'ha matat el bou, tens dret a matar-li el seu bou.
2: Però tu tens bou o no tens bou?
0: Bueno, sí, en tinc un parell allà darrere, però...
2: Doncs mira, un me'l carrego ja.
0: Hòstia.
1: Passejant per Atenes en bancant, podem trobar molts exemples de justícia aplicada d'aquella manera, sobretot en conflictes veïnals per qüestions de terreny, de bestiar o d'ofenses personals. Però a la polis d'Atenes s'està a punt d'aplicar un canvi radical. El Consell de Nobles ha escollit un nou legislador, un tal Dracó d'Atenes.
7: Hola, gente, sóc Dracó d'Atenes i vinc per aplicar uns canvis radicals.
1: Molt bé, Dracó. En Dracó d'Atenes va molt fort, eh? Diu que només farà dues mesures, però que seran contundents. La primera és que a partir d'ara les lleis seran escrites.
7: Sí, senyor, sí, senyor. Res de fer-ho de memòria. A partir d'ara, paper i boli.
1: Bueno, si no hi havia mongetes, fill meu, paper i boli menys, eh?
7: Doncs fem, a partir d'ara, amb escarpa i martell.
1: Molt bé, escrit, eh?
7: Algun lloc ha de quedar escrit. Tot.
2: Molt bé.
1: El segon canvi afectarà les sentències. En Dracó diu que, atenció, eh? Qualsevol delicte ha de ser condemnat amb la mort.
7: Qualsevol.
1: Qualsevol.
7: Pena de mort per a tots els delinqüents.
1: En Dracó creu que amb aquesta decisió els delictes lleus s'acabaran. I ho diu seriosament. A partir d'ara, qualsevol delicte, per ximple que sigui, serà castigat amb la mort.
2: És molt gras, això.
7: Bueno, collons, ja veuràs.
1: Els habitants... A part que és un moment amb doble fila...
7: Ah, pena de mort.
1: Pena de mort.
2: T'enfiles a sobre un cotxe?
7: Mort.
1: Mort. Els habitants d'Atenes hauran d'anar amb molt de compte. Una simple discussió pot acabar convertint-se en la pena capital.
5: Senyor, no vol dir que n'estem fent un gran massa de tot plegat?
7: Ja veuràs com així s'acaben les discussions entre veïns.
1: Els habitants d'Atenes poden ser condemnats per qualsevol fotesa.
6: Exigeixo! Sí, sí, cagondena! Exigeixo justícia! La cabra del meu veí, s'ha acostat a la meva parcel·la,
1: sí.
6: I se m'ha fotut l'aigua del pou.
7: Cap problema!
6: Que l'ha beguda tota!
2: Què? Senyora! Oi, se m'ha escapat ara la cabra!
1: No. També repassa els ballats una mica, també.
2: Ho tinc tot molt suelt, ho tinc.
7: No pateixis, cap problema. Pena de mort per l'amo de la cabra.
2: Molt clar.
6: Home, a veure... Ara, potser ens hem passat una mica, eh? No, no. Mira, saps què t'ha dit? Que retiro la denúncia.
7: Ah, que era una denúncia falsa?
6: No.
7: Doncs pena de mort per tu. Me cago en Déu.
6: Per mi...
7: S'ha acabat la comèdia.
6: Hòstia.
1: Va molt fort, aquest home.
5: Va. Ah, haver-ho pensat dues vegades. Que li tallin el cap.
7: Ara m'agrada.
6: En sèrio? És la llei, que em tallareu el cap?
1: Sí. Només hi ha una excepció. Un homicidi accidental. Si algú ha comès un homicidi accidental, no rebrà la pena de mort, sinó que serà desterrat d'Atenes. És el món al revés, eh? Robar una simple gallina es castiga amb la pena de mort, però un homicidi involuntari es castiga, doncs, només amb l'exili.
7: És involuntari.
2: Carai, tio, surt més car, vull dir, és molt més barat, aviam, deixeu-ho pensar. Lo barato és anar passejant, jo què sé, per la muntanya de Montserrat i fotre algú dalt a baix d'un barranc.
1: Sí,
2: I ja està.
1: Però això ha de ser accidental, eh?
2: Accidental. Llavors t'exilien.
7: T'estàs emmerdant.
1: Sí. Per exemple, si sense voler atropelles algú amb el carro...
2: Per exemple.
1: Que no tenim cap referent per associar-ho ara mateix...
2: Ah, jo no
1: No, no.
2: No he pensat en res, eh?
1: Doncs llavors t'exilien, sí, en comptes de matar-te. Durant els dies següents, els atenencs viuen ben acollonits, passejant, embancant. No trobem ningú pel carrer. Ningú vol saltar-se la llei. Des d'un punt de vista filosòfic, però, la situació és interessant. A través de la por de ser executat, en Dracó ha creat una societat sense cap delicte.
7: Què? Què us ha semblat la jugada, eh? Hem parit, eh? Bé, aquí no hi ha ningú que se salti la llei, eh? Bueno. No, ni un paper terra!
1: Penseu que fins i tot un adulteri es condemna amb la mort. Ah, sí. Si la dona li fa el salt a l'home, ell té dret a matar-la.
0: Sí, ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Escolta, una pregunta. I al revés com va? També passa això? Vull dir que també una dona pot matar el seu home?
1: En Dracó opina que al revés no cal. No cal fer-ho, no. Si l'adúlter és l'home, la dona no el pot matar. Són coses de la burocràcia tanenca.
7: No ho hem vist necessari.
1: No.
7: No ho hem trobat necessari.
0: Aquelles cosetes, ja, Dracó, tontes.
7: És diferent.
4: Estàs patinant, eh? Fins a... Anaves bé, però t'hauries de revisar.
7: Aleshores, com et mato?
1: El passeig amb bancant s'ha tornat estranyot. Atenes ha passat de ser una ciutat plena de vida a una ciutat que viu amb la por al cos.
7: Quin canvi que ha fotut la ciutat, eh?
1: Sí.
7: Ara pots passejar tranquil.
1: A veure, abans també podies passejar-hi, eh? Vull dir que Atenes no tenia cap problema de criminalitat.
7: Ah, sí, però és que ara ni una poma roben, eh?
1: No, no, ja.
7: Ni mitja llimona s'ha
1: robat. No. Com que en Dracó diu que ha eliminat els delinqüents, ara falta eliminar els objectes culpables de cometre un delicte.
2: Aviam, perdona, és que no ho he entès bé?
1: Sí, ara ho explico.
7: Aquesta idea us encantarà.
1: Sí?
7: Ja ho veureu. Digues, perquè és meravellosa.
1: Segons en Dracó, ara només falta castigar els objectes que provoquen una mort.
7: Clar.
1: Per exemple, si un home li cau una viga al cap i es mor,
7: què hem de fer?
1: Aquesta viga se l'ha de castigar. Si un objecte inanimat provoca la mort d'algú,
7: què hem de fer?
1: Aquest objecte ha de ser desterrat d'Atena.
7: L'objecte. Sí, sí. Si desterrem l'objecte, ja ningú més s'hi podrà matar ni fotre's mal.
0: Doncs mira, saps què està pensant? Que hauríem de desterrar el ganivet que tenim a casa.
7: Ai, coi,
0: sí.
7: Què ha passat?
0: Sí, bueno, res.
7: Ah,
0: el ganivet que ha matat el meu marit.
1: Què dius ara?
0: Oh. Sí. Bueno, jo estava cuinant, saps? Estava allà a la cuina, allà fent així un sofregit de ceba, no? Allà. I l'esquena, per accidente, s'ha agafat i s'ha clavat 10 vegades, així, xis, a l'esquena del marit, així.
1: El ganivet, eh?
0: Sí, per accident.
1: Llavors s'ha de desterrar el ganivet.
0: El ganivet.
1: Vostè no ha fet res.
0: No.
7: Jo crec, del meu que ho has explicat, jo crec que aquest ganivet s'ha de desterrar.
0: S'ha de desterrar.
7: Vostè lliure o ganivet desterrat?
0: Sí.
1: Per sort, el despropòsit d'en Dracó durarà poquet. Les seves penes són tan extremes que la gent l'acabarà fent fora d'Atenes.
7: Però què esteu fotent?
1: Home, noi!
7: Però què esteu fotent?
2: Clar que sí, és que ja n'hi ha prou,
7: eh? És això.
2: Home, l'altre dia vau matar el meu germà només perquè m'ha robat dues figues, eh? Figues!
1: Sí, bueno. Hòstia. Els amotinats prenen els carrers i fan fora el seu legislador. En Dracó d'Atenes acaba sent desterrat d'Atenes. El nostre amic acabarà els seus dies vivint tranquil·lament a una illa de Grècia, lluny de la ciutat que el va veure créixer. Mm. Del seu codi penal en derivarà l'adjectiu draconià. Avui dia, quan diem que una cosa és draconiana, significa que és extremadament cruel o severa.
2: Fixa't.
7: Vaig deixar petjada.
1: Vas deixar petjada, nano, eh? I tant. Anem a veure si sobreviu el nostre gos. El gos, en Cant.
0: Jo he agafat una de les persones més intel·ligents del públic.
1: Per
0: què? Espero que en salvi aquest gos, que a mi m'agrada molt.
1: En què et bases?
0: Com et dius tu? Amb l'aspecte.
1: Intueixes, eh?
0: Glòria. I d'on ets, Glòria?
8: Soc de Sant Boi, però visc a les Planes d'Hostoles.
2: Visca.
0: Té món.
1: Les Planes d'Hostoles. El nom d'Atenes ve donat de la deessa grega Atena. Segons la mitologia grega, com va néixer Atena? A. Del melic del déu Apolo. B. Del cul d'un cavall alat.
2: Ja pot ser.
1: Quan arrenques, pot sortir una criatura per darrere. Quan arrenques el vol...
2: Sí.
1: O C. De dins del cap del déu Zeus.
8: Crec que és la C.
1: Creus
8: Espero
1: que és...
8: Espero que sigui la C, perquè no vull veure morir un gos.
1: Doncs és correcte! Encara és viu!
2: Molt bé! Aquest públic culte!
1: En Cant, el gos filòsof que sempre mira el cel, ha superat la passejada sense problemes. Hi havia el perill, si en Cant fes una simple pixarada a la vorera, que en Dracó el condemnés a mort i ens matés el gos. Però amb el seu exili tot va tornar a la normalitat. Els lladregots poden robar pomes sense cap problema i els matrimonis poden fer-se el salt sense haver de pagar la pena capital.
3: Millor.
1: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
9: I en el vostre esperit!
10: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Són les 6.
1: Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren 2 estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Zeller. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat al quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 quilòmetres de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Tadej Pogačar.
1: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Vallespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
3: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno.
0: con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de PlusUltra.
3: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
0: Yo no supe en ningún momento cuando el procedimiento anterior quedaban días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de PlusUltra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
0: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él, y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
3: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
0: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
0: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
3: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
0: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
0: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
3: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
0: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
1: Després d'escoltar aquesta entrevista, l'exvicepresident espanyol, la Moncloa, li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
1: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels republicans, Teresa Jordà.
9: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
10: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
1: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
10: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
1: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal, que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
12: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
13: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
12: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
14: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
12: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
13: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
12: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
15: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esboranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassam i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran. El dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves armes militars per als avions de guerra nord-americans. En aquest context d'escalada del conflicte, el preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7%, més enllà ja dels $100 per barrils. També el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucioni el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Forte a Mires.
16: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
17: That's what...
18: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
16: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
17: Which is alarming.
18: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
16: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
11: 3Cat Info.
1: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
19: Els dos equips de la UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en cases sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
20: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
19: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
20: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho haurien de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
19: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
11: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
21: La nit i matinada tornarà a ser càlida, això fogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al Terç Oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors. I aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
1: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albàcar.
2: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs Catalunya.
2: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
22: És l'última hora que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem es feina que no traiem, vaja.
23: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
2: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
1: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AEM de València, assegura que la sensació de xafogor ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
24: Hemos tenido sensaciones en zonas de la ribera alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
1: Segons dades de l'AEMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
25: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
1: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
26: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
1: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia amb Bunker, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
0: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
4: Potente e appassionante del cinema.
1: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
11: Esports.
1: Amb David Ubach.
5: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
6: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
5: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat al llistó alt.
7: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
5: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de pretemporada, però i tant que sí.
11: 3CAT Info.
5: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
9: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
5: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
27: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
5: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És l'Adolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
28: Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero que podáis disfrutar.
5: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
11: 3CAT Info.
5: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. De 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta de Pogacar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates, Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, arribada al cim de l'Alpe d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Són 6:45.
1: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de La llibreria de les hores mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa 2 mesos.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, quedaban días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
1: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entrem con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el Rec Comtal, que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'esboranc.
5: No vemos.

0: execució que hauria fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges. Es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
0: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esvoranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit mentre es feien les tasques de reparació que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
2: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
0: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina, que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
3: 3CAT Info.
0: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
4: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
0: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
5: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquestes són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Leavitt.
6: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
0: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
7: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats

0: Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí, una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
2: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
3: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
4: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
2: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per a les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels agents rurals.
5: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per tres incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa en nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
6: El temps.
1: amb Gemma Puig.
6: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors. I aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda que podran ser localment intenses.
7: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
8: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
9: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
10: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
9: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
11: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
9: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
12: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb 3 botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
13: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també el socorrista que li dona una pulsera.
12: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme el supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
14: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible. que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
12: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
1: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
15: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
16: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
15: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1 miler d'ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesh Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theatre of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofesh Schecter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
0: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el boca a orella està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la.
3: Esports.
0: Amb el David Ubach.
4: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge de traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
5: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
4: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
6: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
4: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables.
3: 3CAT Info.
4: Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
4: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Siria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Siria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
8: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
4: Si Dieck es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
9: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
4: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovè Tadej Pogačar. Aquest divendres, 19a etapa amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alp d'Huez.
10: El que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
3: 3CAT Info.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb 16 graus a Artés, 19 a Cabanes i 25 a Gandesa. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ahir vam arribar als 43 graus a Vinebre i ahir, com ja avançaves tu, el termòmetre ja no s'hauria d'enfilar tant, eh?
1: Sí, ahir va tocar sostre. A partir d'avui comença a recular, una reculada de moment que costarà de notar. En tot cas, serà diumenge, potser el dia que ho notarem més i de manera general. Avui recularà en el sentit de que les temperatures més altes, com arribaran als 40 graus a Ponent. Per tant, tot plegat es tradueix encara en una jornada molt calorosa i de prova d'això és que les temperatures aquesta matina són més altes i tornen als valors tòrrids en molts sectors de la costa i també gairebé tòrrids fins i tot a l'interior, en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Però, a més, aquesta tarda, amb aquesta tendència que el termòmetre ja no s'enfili tant com ahir, i aquest context de molta calor, sí que hi haurà més núvols, i és que s'inicia doncs aquesta tendència a canvis. Una tarda amb l'arribada de nuvolades per Ponent, que poden donar alguns ruixats cap als ports, però sobretot a l'Alt Pirineu, i també, de manera puntual, no descartem alguna nuvolada que des de Ponent avanci per tota la depressió central Prepirineu, i no descartaríem que alguna d'ella, encara que doni poca aigua, pugui doncs, tenir algunes ventades, com les que vam tenir dilluns, algun petit esclafit de manera local. Tot això obre les portes a més canvis al cap de setmana. Comença a retirar-se aquesta bombolla d'aire càlid africana de tantes setmanes que ens ha dut tots aquests episodis de tanta i tanta calor. I almenys transitòriament, fins la setmana que ve, parlarem d'una situació diferent i concretament al llarg del cap de setmana amb ruixats i alguns xàfecs o tempestes que localment podrien ser intenses, sobretot les tardes tant de dissabte com de diumenge.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, tenim aquestes temperatures que comencen a baixar lentament, però que encara seran altes. Tenim ventades, i això només vol dir una cosa, que és que tenim encara risc d'incendis. De fet, tenim la majoria dels municipis del país en risc o molt alt o extrem per focs forestals. El que passa és que, toquem fusta, la situació està raonablement tranquil·la, tot el contrari que Madrid.
2: En la Comunidad de Madrid estamos viviendo una situación crítica de incendios forestales múltiples. Al incendio de Almorós, que se reactivó también al mediodía, se sumó un nuevo incendio en Villa del Prado y también, fruto de un coche ardiendo en la carretera 501 en San Martín de Valdeiglesias, un tercer incendio con un potencial...
0: El govern espanyol, a petició de la Comunitat de Madrid, aquesta mateixa matinada, ha declarat l'emergència nacional per aquests tres focs que detallava el conseller d'Interior de Madrid, tres focs que cremen a la comunitat, tres focs que cremen fora de control i n'hi hem d'afegir un quart incendi a la província d'Àvila. En conjunt, han obligat a desallotjar més de 10.000 persones, en concret 11.500 persones que estan desallotjades. Això de l'emergència nacional segurament us sonarà, perquè s'ha declarat només una vegada, per l'apagada. L'apagada aquella que vam tenir l'any passat i implica bàsicament que el Ministeri, a través dels bombers de l'Exèrcit, és qui coordina totes les feines d'extinció i pot mobilitzar recursos de qualsevol administració. Aquesta és la situació ara mateix dels incendis, el risc alt o molt alt a Catalunya, una situació molt complicada a Madrid, una situació molt complicada a França, allà són 30.000 les persones desallotjades, però mentrestant, a Catalunya també un dels motius de debat polític i tècnic continuen sent les obres públiques després dels incidents dels últims dies. Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, a Barcelona, que l'esvoranc a les obres de soterrament de les línies de Rodalies no afecta ni afectarà els seus habitatges. Avui tornarem en directe per veure l'última hora i per veure, sobretot, una afectació que sí que està clara i sí que és visible a Rodalies.
3: Para ir a Belviche, Gurnal, y la he encontrado que está cerrada. Y que por el momento vayamos a coger la R4.
4: Ahora un tren sin parada. Y ahora verá usted que el tren para. Aquí viene sin parada. Luego anuncian que viene uno para Terrassa. Catarrassa està aquí i quan ja s'ha ido anuncien que viene.
0: Aquesta és una de les conseqüències de retruc d'aquest accident, d'aquest esvoranc a Vallbona. Recordem un enorme forat que es va empassar una grua sencera i com que això passa al costat de les vies, doncs tenim la R2 tallada, la R2 nord tallada, la R11 tallada. Ahir, com sempre, en aquests casos, molts usuaris es queixaven de falta d'informació. I tornarem en directe avui per veure si avui els mecanismes funcionen millor, per veure també què diuen els veïns. Avui hi ha ple municipal a Barcelona, l'últim abans de les vacances, i tot aquest esvoranc, no només aquest, sinó el del Putxet o l'explosió de gas al barri de Sants de Barcelona, molt probablement ja apareixeran. Però si parlem de plana política, el que han acabat ja la feina, pràcticament, són el Parlament i el Congrés abans de les vacances.
5: Votos emitidos, 348. Votos a favor, 170. Votos en contra, 178, ninguna abstención, no se aprueban las enmiendas.
0: A Madrid, amb la votació aquesta que sentíem, que és la que ha permès, amb el vot de Junts, tramitar la llei que pretén perdonar part del deute de les comunitats a l'Estat, però, en canvi, això avançava el camí que s'haurà d'abordar en les pròximes setmanes. De tota manera, els passadissos del Congrés, al marge del que es votava dins de l'hemicicle, ahir els passadissos només es parlava d'una cosa.
6: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno. Con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
0: Es parlava ahir molt de l'entrevista i de les explicacions de l'expresident Zapatero, on va negar haver participat en el rescat de Plus Ultra en contra del que afirmen els dirigents de la companyia i del seu amic i empresari Julio Martínez. Tot i això, Zapatero no va voler aclarir d'on van venir les famoses joies. En fi, avui ho guardarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, analitzarem l'entrevista, parlarem amb el periodista que la va fer, amb el Javier Ruiz, i també parlarem de les possibles conseqüències. De moment no ha canviat gran cosa. Sembla. El PSOE continua tancant files amb l'expresident Zapatero, Sumar reclama més explicacions i el PP ho considera directament una presa de pèl. Així comença aquest divendres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això ho abordarem a partir d'ara mateix aquí al Matí de Catalunya Ràdio i d'aquí una horeta i mitja a l'Àgora, avui amb l'Arturo Puente, la Marta Monforte, el Marc Bataller i la Sònia Andolf, però de moment... Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Emergència nacional.
9: El Ministeri de l'Interior ha assumit el control per l'extinció dels grans incendis forestals que afecten les localitats madrilenyes de Villa del Prado i Sant Martín de Valdeiglesias i també Burgo, Ondo, Ávila, Castella i Lleó. Hi ha 11.500 persones evacuades. Carlos Novillo, conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid.
2: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
10: El nivell 3 d'emergència només s'havia activat una vegada durant l'apagada general de l'any passat. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha fet la petició cap a les 10 del vespre amb un tuit i dues hores més tard el ministre Fernando Grande Marlaska justificava la decisió per la concurrència dels focs, unes condicions meteorològiques especialment adverses per les altes temperatures i el vent i la necessitat de mobilitzar un important volum de recursos des de diverses administracions.
11: Algunes imatges del satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriba fins i tot al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. La ciutat de Madrid està coberta de fum, la pudor ha cremat és molt evident. La vicepresidenta tercera i ministra de la Transició Ecològica, Sara Aggesen, presidirà aquest matí la reunió de seguiment al centre de coordinació.
0: Ajuda a Europa.
9: 30.000 persones han estat evacuades a França, on també s'està vivint una situació molt complicada pels incendis forestals d'una intensitat inèdita. Aquesta nit el president Macron ha demanat l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea que li permetrà rebre ràpidament reforços aeris d'altres països.
10: El foc més important és el Departament Atlàntic de la Gironda, que ha obligat a evacuar 20.000 persones de la zona del Cap Ferrer, plena de turistes en aquesta època de l'any. Philippe de Gonville n'és l'alcalde.
12: Els bombers han desplegat mitjans terrestres i aeris importants i lluiten amb coratge contra un incendi que s'escapa de les normes. A les persones confinades els demano que s'estiguin confinats i els evacuats que no intentin tornar a casa seva.
0: Manté el suport.
11: L'entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol o del PSOE respecte a l'expresident espanyol.
6: Quiero expresar mi gratitud a todas las personas que están confiando en mí y lo hacen, que no lo hagan por fe ni por cariño, que lo valoro muchísimo y en mi corazón estará siempre este momento y el apoyo que me ha dado el partido, el secretario general del partido, el presidente de gobierno, tanta gente, no, que lo hagan por los hechos, creo que es mi deber.
9: En canvi, pel soci de govern Sumar, les explicacions són insuficients. El Partit Popular directament acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: La Moncloa continua fent costat a Zapatero i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Menys convençuts estan els socis de govern. Albert Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que Zapatero ha deixat sense resposta moltes preguntes.
8: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
13: I des del PP, Feijóo té clar.
14: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir la situación del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
13: El PSOE referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tirarà pel dret.
10: El Congrés ha marxat de vacances amb diverses votacions rellevants que han suposat una cara i una creu per al govern espanyol. D'una banda, i per segon cop en 10 dies, el PP, Vox i Junts han tombat els objectius de dèficit, requisit per després tramitar els pressupostos. La Moncloa, però, manté que després de l'estiu presentarà igualment els comptes per al 2027.
11: El ple sí que ha donat el vistiplau a tramitar la llei que condona parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat, contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el famós FLA. Per a Catalunya suposaria 17.000 milions d'euros. És gairebé un 20% del total del deute de la Generalitat.
0: Joan Vilaplana.
15: Junts han facilitat que el text faci el seu recorregut parlamentari votant amb el bloc de la investidura de Pedro Sánchez contra dues esmenes a la totalitat de PP i Vox. Els juntaires, però, han retret a Esquerra i al PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Els republicans argumenten que és una conquesta política seva. Sentim Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra.
16: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA?
17: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
15: Pel govern espanyol, les comunitats governades pel PP seran les més beneficiades, però pels populars, la condonació només ha servit per investir Sánchez amb vots independentistes i ho han titllat de corrupció política. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sud-est asiàtic.
9: El president Salvador Illa comença demà un viatge de 6 dies al Vietnam i Singapur per tancar el curs polític. És la primera vegada que un president de la Generalitat fa una visita oficial a aquesta zona. L'objectiu és buscar acords comercials en dos països estratègics a nivell internacional.
0: Albert Bert.
18: Amb els pressupostos al sac, la legislatura encarrilada i un canvi puntual al govern, el president reprèn la seva ruta pel continent asiàtic un any després de visitar la Xina, el Japó i Corea. Demà aterrarà a Hanoi per reunir-se amb el viceprimer ministre del Vietnam i també visitarà diverses empreses catalanes que fabriquen en un país en fase de creixement des de fa anys. Del Vietnam, Salvador Illa saltarà a Singapur, el principal exportador del sud-est asiàtic, per entrevistar-se amb el primer ministre, el càrrec amb més pes polític i amb qui la Generalitat vol reforçar les relacions, però no només això. El president també es reunirà amb alguns inversors per mirar de seduir-los perquè portin empreses a casa nostra. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Que s'apliqui.
10: La Generalitat demanarà avui per escrit al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la trentena d'exalts càrrecs encausats i als quals la justícia europea va dir ara fa una setmana que s'havia d'aplicar l'amnistia. El govern també pretén que els 5,4 milions d'euros que es van presentar d'aval tornin a l'Institut Català de Finances.
11: Ho explica avui La Vanguardia, que també diu que el govern treballa en un altre text per demostrar que les despeses del referèndum de l'1 d'octubre no venien de fons europeus. En paral·lel, Junqueras, juntament amb els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, també han presentat un escrit al Tribunal de Comptes en què denuncien que haver reactivat ara la causa vulnera de manera flagrant, diuen, no només les sentències europees, sinó també la Constitució espanyola.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. No hi ha risc.
9: Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, Barcelona, que l'esvoranc provocat per les obres per soterrar la línia de tren de Montcada no afecta els seus habitatges.
10: Avui hi ha ple a l'Ajuntament de Barcelona, on segur que aquest esvoranc i el que hi va haver al Putxet centraran bona part de l'ordre del dia. Junts ja ha demanat responsabilitats i dimissions.
0: Més detalls, Sèria Forment.
19: De moment, ni els tècnics de Adif ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció d'aquest dijous. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif, els ha dit que no han de patir.
20: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
19: Mentrestant, encara no hi ha data per al restabliment del servei de l'R12 i l'R11 de Rodalies. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Error humà.
11: Sobre les possibles causes d'aquest nou esvoranc, Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, ens apuntava al matí de Catalunya Ràdio que es podria tractar d'un error de càlcul.
1: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul.
0: Normalitat.
9: L'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha recuperat avui la normalitat total després de l'ensurt de l'explosió de gas dimecres a la nit, que va fer 8 ferits que tenen una evolució favorable. L'accident va deixar una columna de foc de molta alçada que va cremar més de 2 hores seguides. Els tècnics encara investiguen què va fallar.
10: No es va haver de desallotjar cap veí. Diversos carrers sí que van estar tot el matí tallats i alguns comerços no van poder obrir en tot el dia. Avui sí que ho podran fer.
0: I és notícia de la nit, nova onada d'aranzels.
11: Donald Trump anuncia noves tarifes d'entre un 10 i un 25% a les importacions d'un total de 80 països. I consten els 27 de la Unió Europea, per tant, també a Espanya. A aquests països se'ls aplica un aranzel d'un conjunt del 10%. Han entrat en vigor a les 6 del matí, quan era mitjanit a la costa est dels Estats Units.
9: Les noves taxes, que no s'aplicaran a tots els productes, se'n deslliuren, per exemple, el petroli i el gas, pretenen substituir l'aranzel global temporal del 10% que expirava avui, aquest divendres. Tot plegat representa una nova fase en la guerra comercial que el president dels Estats Units va començar després de tornar a la Casa Blanca ara fa un any i mig.
0: Congelats.
10: Els tipus d'interès, al 2,25%. El Banc Central Europeu els deixarà així, com a mínim, el que queda d'estiu, cosa que dona oxigen a les persones que paguen préstecs i hipoteques i que no veuran augmentar les seves quotes. Tot i això, la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està inquieta per la revifada de les hostilitats a l'Orient Mitjà i no descarta noves pujades.
0: Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
21: Ahir Lagarde va remarcar que de moment, els tipus d'interès es queden sense canvis perquè la inflació va millorar el juny passat. Però el Banc Central Europeu està amb l'ai al cor per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb preocupació el nou front que s'obre ara al Mar Roig amb els atacs dels rebels hutis del Iemen.
22: Which is alarming.
23: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
21: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Des de Brussel·les, Bruno Forte de Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Només la meitat.
11: De cada euro que les empreses destinen a millorar els salaris, només 50 cèntims arriben als treballadors, segons un estudi de Pimec.
0: Rafael de Ribot.
24: La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Pimec, Sílvia Gavarró, ha denunciat al Catalunya Vespre que no actualitza els trams de l'IRPF perjudica els assalariats.
25: Això provoca que hi hagi un impost encobert, que no el veiem, perquè la gent al final li estan apujant el sou a partir de l'IPC, però l'efecte final que té és que té molta menys renda disponible.
24: L'estudi calcula que l'augment brut del salari del 22% entre el 2020 i el 2025 ha significat una pèrdua d'entre el 3 i el 4% del poder adquisitiu. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I volen pagar més?
10: 120 milionaris britànics, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat.
0: Londres, Quim Olivares.
26: El grup Patriotes Milionaris creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més impostos, però sí els que obtenen els ingressos de la seva riquesa. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast d'èxit, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim Burnham.
27: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
26: Burnham porta el poder des de dilluns i ja ha promès mesures per millorar la vida de les classes populars davant l'elevat cost de la vida. Molts, però, tenen dubtes de com les finançarà sense trencar la disciplina fiscal. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Contradiu.
11: La mare del nadó de 6 setmanes maltractat i que va estar ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron contradiu els metges i assegura que va comentar que la criatura tenia lesions anals, fins i tot hauria buscat informació abans de portar el seu fill al metge. Ho va assegurar ahir davant del jutge després de declarar per segona vegada.
0: Presó sense fiança.
10: Per a l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses al Segueria el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. El presumpte agressor i la víctima no tenien relació.
0: Lleida, Noelia Caselles.
2: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que vivia al mateix poble que la víctima, a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís, força a prop del camí on passejava amb clars senyals de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ofegada.
11: Una dona de 74 anys va morir ahir a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Ja són 13 les persones que han mort a la costa catalana des de que va començar la campanya de bany a mitjans de juny.
0: 7:21. D'altra banda, avui en la crònica cultural comença l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Avui parlem amb el seu codirector, el Jaume Ripoll, de Filmin, a partir de les 10 del matí. Però també hem de parlar de cinema i de 3D+.
3: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
10: Aquesta comèdia espanyola és una de les poques pel·lícules que gosen estrenar-se tot just una setmana després que l'Odissea de Christopher Nolan.
0: Repassa les estrenes, Marc Garriga.
4: Una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir 3 fills per art de màgia protagonitza 3D+. Tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat a anys llum, això sí, de les comèdies de Santiago Segura. El repartiment l'encapçalen Salva Reina i Kira Miró. També s'estrenen El sueño americano, una història simpàtica, emotiva i reconfortant, aquest cop real dels mateixos productors de la famosa Intocable, la pel·lícula d'horror corporal insaciable que té una arrencada original però que després es perd en divagacions constants massa repetitives, la cinta d'animació noruega Rufus, la serp que no sabia nedar, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City i el drama El Anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Nou fitxatge del Barça, de Yemi, que reconeix que arriba al club per Flick i agraeix que el fitxi, tot i que ell mateix admet que no ha fet una bona temporada.
5: Sí, no ha fet una bona temporada, castigat també per les lesions. Flick conflia plenament amb ell, amb un veloç extrem que pot jugar per les dues bandes. El porta al Barça després d'aquest any irregular i espera que pugui oferir la seva millor versió al club blaugrana.
6: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
5: El Barça que pagarà 29 milions al Dortmund, 7 són en variables. A l'equip femení, Caroline Graham firma fins al 2028, assegura que es vol retirar de Blaugrana.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
0: I De Jong decideix no operar-se i opta per un tractament conservador.
5: Té trencat el lligament lateral intern del genoll dret, que el deixarà sense jugar uns 4 mesos, amb el perill de recaure perquè no es vol operar. El traumatòleg Carles Pedret ho va explicar al Tot Costa.
12: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador. Estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti, i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
5: Els metges de la selecció dels Països Baixos van actuar amb negligència i De Jong va jugar infiltrat els dos últims partits.
22: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
28: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
29: Quan vulgui.
28: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
29: Tot el temps que vulgui.
28: I totes les bombolles que vulgui?
29: Totes les bombolles que vulgui.
28: I tot el relax que vulgui?
29: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
30: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
31: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
32: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
33: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
11: 29 de novembre de 1976.
1: I el número de la sort, el...
11: 1.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio. I avui ens fixem en una nova evidència científica sobre el canvi climàtic. Marc Horada, bon dia.
8: Bon dia, sí, o emergència climàtica. Agafem com a punt de partida un article del Guardian, el diari britànic, subratlla que el problema no és només la falta de pluja. El concepte central de l'article és que el que els científics anomenen demanda evaporativa de l'atmosfera. I què és aquesta demanda evaporativa de l'atmosfera? Doncs l'article posa l'exemple d'aquest mateix any, el 2026. Diverses zones d'Europa Occidental han tingut precipitacions relativament normals durant l'hivern, però les successives onades de calor de primavera i inici d'estiu han assecat el sòl molt abans del que era habitual. Els camps, boscos i conreus han perdut l'aigua acumulada amb una rapidesa extraordinària. Aquesta sequera sobtada, o flash drought en anglès, a diferència de les tradicionals, fan feina en molt poques setmanes quan hi ha combinació de temperatures elevades, baixa humitat a l'ambient, vent i també forta radiació solar.
0: Posem-hi xifres, no, Narc, una mica?
8: Sí, i un cop més fan fredat fred. I els estudis indiquen que les condicions actuals són aproximadament 80 vegades més probables a l'Europa Occidental i 40 vegades més probables a l'Europa Oriental del que ho serien en un món sense escalfament global. És a dir, que tot plegat ha vingut per quedar-se. Ja no entrem en la derivada econòmica i alimentària amb els cereals, el blat i altres cultius que es queden sense aigua.
0: A partir d'aquí, conclusions?
8: Sí, tres factors que diuen alguns ara. La Terra s'escalfa més de pressa que mai, aquesta és una. L'altra, els dies d'onades de calor marina s'han triplicat, atenció, triplicat des del 1991, i el tercer, els episodis, com els d'aquests dies, són avui 200 cops més probables que fa només unes dècades. Com diu aquella, aquestes són les dades seves, són les conclusions.
0: I el més destacat a la tele, amb la Mariola Cubells, avui en parlarem a l'Agora, l'entrevista de Televisió Espanyola a Zapatero.
9: Més interessant de la tele d'ahir va ser l'entrevista a Zapatero que li va fer a Televisió Espanyola Javier Ruiz, a Mañaneros, que va ser com cal, res a dir, les preguntes que tocaven, les insistències que tocaven, el que s'espera d'un periodista a la tele pública, sobretot. Per posar un però, només vaig trobar a faltar una pregunta, pot ser complicada, pot ser polèmica. A mi m'agradaria saber si Zapatero considera que calia ficar-se en este entramat si no tenia prou amb el que ja gaudia com a expresident.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie d'animació Cortar por la línea de puntos.
10: La sèrie se centra en el Zero, un escriptor i dibuixant de còmics que durant un viatge amb els seus amics rememora diversos episodis de la seva vida en què un armadillo que representa la seva consciència va posant cullerada a cada moment per obligar-lo a afrontar les seves pors. És molt enginyosa i sarcàstica. L'estil del dibuix és aparentment senzill, però el muntatge és frenètic. Si treus els ulls de la pantalla et pots perdre fàcilment. L'ànima de la sèrie és el seu creador, Zero Calcare, el nom artístic de Miquel Errec, que adapta per a la pantalla l'estil que l'ha convertit en un dels autors de còmic més destacats d'Itàlia. Té 6 capítols i la trobareu a Netflix.
0: I arribarem a 2:15, com sempre, amb un dels protagonistes del curs, amb el Giovanni i companyia.
13: La cançó del dia. Uah!
11: Segons aquesta llista, Joan Manuel Serrat és l'intèrpret més sol·licitat, seguit d'Antonio Machín i dels Beatles.
14: A vostè qui li agrada, Hermínia?
15: Bueno, mira, a mi m'agradaria aquesta. Cesc, me la pots posar, la que t'he enviat abans?
14: A veure...
15: Vinga.
14: Què és això? Antonio Machín?
15: Dos gardenias para ti. Quiero decir... Oh, m'encanta.
14: És maca, és maca.
15: La podem escoltar tota?
14: No, no, no, no, no la podem escoltar tota.
15: Bueno, és la que vam posar al funeral de la mama. aquesta mateixa. Era negre el batxín, però bueno, no passa res,
2: Per què hauria de passar res? Per què ha fet aquest apunt?
15: No, bueno, perquè era negre, sobretot. A mi que m'enterren normal, si m'haig de morir avui, perquè el de cremar, no.
3: No, ho veig clar. Així és desperta allà mentre està enterrada.
15: Bueno, pues,
3: si està cremada, sí, no hi ha opció.
2: Sí, no. Ara estàs desbloquejant terrors de...
3: Jo penso sempre això.
2: Sí.
3: Millor cremat, que així no hi ha marxa enrere.
15: Això ja no passa. No. Imagina que després de la mort hi ha vida.
2: Sí que passa,
15: Això sí que...
2: Això de tant en tant surt al diari una notícia...
3: Un cas d'algú que s'ha aixecat de la tomba.
2: Exacte.
3: Estaven a punt de fotre allà el forat,
15: No, em preocupa més...
2: Aquesta nit ja no dormim. Miri bé. I és més sostenible. Cremar
15: si
2: és més sostenible.
15: De
2: perquè no ocupes
15: que...
2: lloc i...
15: Bueno, ja, ara resulta que no haig d'ocupar lloc a sobre, no?
0: Així arribarem a 2:15.

0: Avui ens llevem amb la mirada pendent als incendis. Tenim el risc de focs forestal alt a Catalunya perquè ens ve arriba un cap de setmana on és veritat que les temperatures baixaran una mica, però tindrem vent. Ja sabem que això és una mala combinació. Per tant, toquem fusta. Protecció Civil demana respectar les restriccions i sobretot ser molt, molt prudent si sortiu al bosc. Però la situació és notablement pitjor o molt, molt pitjor a la Comunitat de Madrid. El govern d'Isabel Díaz Ayuso s'ha vist absolutament desbordat i ha demanat ajuda al govern espanyol que assumirà la gestió dels focs forestals. La comunitat ha declarat el que es coneix com a emergència nacional per 3 focs que queden fora de control i un quart a la província d'Ávila.
1: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
0: És el que deia el conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid, Carlos Novillo. França també té un panorama molt complicat, fins al punt que ha demanat ajuda a la Unió Europea perquè li enviï més mitjans aeris per lluitar contra els incendis que cremen sense control els departaments atlàntics de la Gironda i les Landes, que han obligat a evacuar prop de 30.000 persones. Insistim que a Catalunya tenim la majoria de municipis del país en risc o molt alt, o extrem. I després dels últims incidents per obres ferroviàries, Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, de Barcelona, que l'esvoranc en principi no afecta els seus habitatges. Sí que hi ha afectació, i majúscula, a les línies R2, R2 Nord i R11, que continuen tallades. Ara repassarem la mobilitat. Però el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Joan Martínez Bonbofill, ens apuntava aquí al matí de Catalunya Ràdio que això, evidentment, s'ha d'aclarir què va passar exactament. I ell apuntava com a hipòtesi un error humà.
2: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser doncs, degut a un problema de càlcul.
0: De seguida tornarem al barri de Vallbona per conèixer l'última hora també de com estan funcionant el servei de Rodalies. La bona notícia del matí és que la plaça de Sants, també de Barcelona, avui es reprèn més o menys la normalitat després de l'explosió de gas que ha deixat 8 persones ferides que, pel que ens han dit, també evolucionen de manera favorable. A nivell polític, el nom propi de les últimes hores és Zapatero.
3: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues, todo tipo de especulaciones.
0: Nega taxativament haver participat en el rescat de Plus Ultra en contra del que afirmen els dirigents de la companyia i el seu amic, en teoria, i empresari, Julio Martínez. Sobre les famoses joies que li van trobar en una caixa forta, diu que van ser un regal de cortesia. Avui, a l'Àgora, analitzarem l'entrevista i ho farem conversant amb el periodista que la va fer, Javier Ruiz, i en els esports, Adeyemi reconeix que ve el Barça per Flick i li agraeix la confiança de portar-li el club, tot i que ha fet una temporada irregular. De Jong seguirà un tractament conservador pel trencament del lligament del genoll i no superarà tot i el risc de recaure. I pel que fa al temps, Jofre Genové, bon dia.
4: Aquest divendres encara la calor serà protagonista.
0: Doncs no tenim en condicions aquesta crònica del Jofre Genové. Mirarem de recuperar-la de seguida, però ara parlàvem dels trens, que és un dels punts prioritaris del dia. És per això que avui actualitzem la situació de la mobilitat, especialment, sempre ho és d'important, però avui especialment, bàsicament perquè és més complicada. En fi, Maria Fernández Noguera, explica'ns, bon dia.
5: Bon dia. Ara mateix hi ha dues incidències que generen retards importants en dos trens regionals. D'una banda, a l'R13, el tren que ha sortit a 6:45 de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona, circula amb una demora de mitja hora a causa d'un problema en l'operativa. I d'altra banda, una altra incidència, en aquest cas a la infraestructura, causa també mitja hora de retard en el primer tren de l'RL4 que ha sortit des de Manresa cap a Lleida Pirineus. I un dia més, com deies, el transport públic està molt marcat per aquest tall que hi ha a les línies R2, R2 Nord i R11. Recordem que els trens no circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona, Sant Andreu per fer aquest tram, els usuaris poden baixar a Montcada i Reixac, anar caminant 4 minuts fins a Montcada Manresa i des d'allà seguir en tren cap a Barcelona o viceversa. A l'R11 hi ha servei de tren entre Portbou i Granollers i Renfe ha posat autobusos entre Granollers i Barcelona.
0: Déu-n'hi-do, gràcies Maria, i anirem en directe avui per veure com funciona aquest rosari de canvis que ara ens explicava la Maria. Però vaja, ho actualitzem també la situació les carreteres, aviam com les tenim a aquesta hora. Clàudia Serra, què ens expliques? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora lentitud a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril. A la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell també lentitud, en aquest cas per un altre vehicle aturat que també talla un carril. I un clàssic a aquesta hora, les rondes, ronda de dalt de Roquetes a Vall d'Hebron i ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Dos quarts i cinc minuts de vuit avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. D'aquí una horeta, Marta Monfort, Arturo Puente, Marc Batalla i Sònia Andolf. Però de moment val la pena que fem un cop d'ull a veure què trobem als diaris. I com sempre, comencem per les portades i les opinions més destacades que trobem als diaris d'avui. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb Zapatero i l'incident del Pou de Montcada.
7: L'expresident espanyol és el protagonista del principal tema de portada arreu, La Vanguardia. Zapatero exculpa el govern espanyol de les acusacions de plusultra.
8: O el periòdico No sóc un corrupte, mentre que l'Ara titula que qualifica les joies de regal de cortesia i que nega haver mediat en res.
7: I a Madrid, doncs, El País titula que Zapatero defensa la seva innocència sense revelar l'origen de les joies.
8: I El Mundo, que assegura que l'expresident espanyol va exhibir la seva debilitat i que Anticorrupció demana que s'indagui en l'antiguitat de les joies.
7: Article d'opinió de Sebastià Alzamora a l'Ara, que titula Feu Lula a Zapatero i a Sánchez.
8: L'escriptor es fixa en el precedent del Brasil quan es va encausar i empresonar un expresident per corrupció.
7: I creu que el PP s'hi emmiralla perquè vol engarjolar no només Zapatero, sinó també Sánchez, encara que sigui per un jutge imparcial.
8: I des de La Vanguardia, el director Jordi Juan analitza que l'expresident no va dissipar els dubtes.
7: I que l'estratègia és clarament ofensiva, sense deixar-se intimidar.
8: També en portada, com dèiem, l'esvoranc de Montcada, és la gran fotografia de portada a l'Ara i La Vanguardia.
7: També treu al cap El Periódico, que titula que el forat es va fer gran amb l'aigua del rec Comtal.
8: Obres accidentades, diu El Punt Avui, que hi afegeix l'esvoranc de Sant Gervasi i el foc a plaça de Sants.
7: I un tema més per acabar, una altra derivada de la calorada, aquesta, la salut.
8: La calor extrema nocturna causa més morts

0: erradicació de violències masclistes de la Generalitat, l'Olga Jiménez. Serà d'aquí una horeta dins de l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
3: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: 8:15, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Sílvia Comet. Què s'ha vist obligar a baixar la persiana?
7: Doncs un emblemàtic restaurant de Sant Vicenç de Montalt al Maresme, en concret La Caleta. Llegim al capgròs que després de 71 anys la llei de costes els obliga a deixar el local abans del 31 de juliol. Tot i que tenen contracte vigent amb Adif fins al 2030, no hi ha marxa enrere i l'últim servei el faran aquest diumenge. Critiquen que és una incongruència perquè no el tiraran a terra, sinó que al setembre sortirà a concurs l'espai per a un restaurant, tot i que amb menys espai.
6: Les contradiccions del formatge.
8: Mentre el consum de formatge no para de créixer, les vendes de formatge d'ovella i de cabra van a la baixa. Així ho recull el baròmetre del sector làctic de la Federació d'Indústries Làctiques. Els motius, doncs, apunten al preu superior al de vaca i també a un canvi d'hàbits. El tema és que cada cop es mengen més formatges importats, sobretot d'Alemanya, els Països Baixos i França. Ho recull la Voz de Galícia.
6: Chenoa immersa en la disputa per una gosseta.
7: Sí, una veïna de les Canàries reclama la cantant que la gossa amb què va aparèixer a l'estrena de la segona temporada d'un programa d'animals de televisió espanyola és seva.
9: ¿Y si la perrita que conocéis como Chloe, que aparece junto a Chenoa en redes sociales y en televisión, no fuera realmente Chloe? ¿Y si fuera Lola, una perra que me robaron a mí y que llevo buscando durante años?
10: Miren, la heterocromía en el mismo sitio y la mancha en la frente y la mancha en el hocico blanca, que eso todavía no...
7: Diu que la va perdre fa 2 anys, però que al veure-la per la tele, l'ha reconeguda. Ara li reclama una prova d'ADN. Ho explica el Digital Última Hora.
6: I qui canvia de nom?
8: El barri de Verdun, de Barcelona. Els veïns en una consulta han preferit que es digui Verdum, acabat amb M, fent referència a l'ocell, el verderol. Llegim al web de BTV que aquesta opció ha tingut més de 420 vots davant dels poc més de 100 que han triat mantenir Verdun, amena, en record de la batalla de la Guerra Mundial en aquesta ciutat francesa. La decisió final es prendrà al ple.
6: I la notícia que interessarà als fans de Harry Potter.
7: Doncs que coincidint amb el 25è aniversari de la primera de les pel·lícules, tornaran al cinema. Serà entre el 27 d'agost i el 3 de setembre, tot i que les dates poden variar en funció de la sala. Cinesa, per exemple, ja ho té anunciat, tot i que encara no hi ha posat dia. A més, la Pedra Filosofal inclourà 12 minuts inèdits. Això serà just abans que la sèrie de Harry Potter s'estreni, que serà pels vols de Nadal.
6: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i el Pol Foradada.
11: El South China Morning Post parla de la nova xarxa de computació espacial de la Xina que processarà les dades d'un miler de satèl·lits en òrbita a través de la intel·ligència artificial abans d'enviar aquesta informació a la Terra. El diari destaca que el fet que els satèl·lits analitzin les dades directament des de l'espai permet generar prediccions meteorològiques i avisos de desastres en temps real, alhora que redueix la quantitat de dades que es transmeten cap a la Terra. The New York Times fa una anàlisi sobre l'impacte econòmic del Mundial als Estats Units i la conclusió és que el gran guanyador, en aquest cas, ha estat el turisme de luxe, mentre que la resta de la indústria turística nord-americana no ha ingressat tant com s'esperava perquè hi ha hagut menys visitants dels previstos. A Al Jazeera hi trobem un extens reportatge sobre les dures condicions en què treballen els sanitaris a la República Democràtica del Congo per lluitar contra l'epidèmia d'Ebola, que ja ha causat, recordem, més d'un miler de morts. Els treballadors de la salut es queixen que cobren molt poc per fer una feina en què s'exposen a ser contagiats.
12: Pel que fa a la premsa econòmica, avui diversos diaris expliquen que Mapfre ha comprat l'asseguradora Safety Insurance dels Estats Units per més de 1.300

0: milions d'euros. Es tracta de la segona adquisició més gran de la història del grup, que, per cert, aquest primer semestre ha guanyat més de 600 milions d'euros. És un 9% més que l'any passat. A Expansió, llegim que el Santander trenca amb el fons d'inversió Cerberus, de manera que posa fi a les aliances que van sorgir amb la crisi immobiliària i financera de fa més d'una dècada. De fet, el banc fa poc que també va posar fi a la seva aliança amb un altre fons d'inversió, amb Blackstone. I per la seva part, l'ON Economia destaca que Catalunya va captar l'any passat 1.100 milions d'euros en inversió estrangera. Això és un 5% més que l'any passat i un nou rècord històric. En total, es van iniciar 101 projectes d'inversió.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
2: Ha costat presentar-lo després d'una setmana a Barcelona. Karim Adeyemi ja vesteix de blaugrana.

Veiem-hi, ja està el club dels supers. El periódico destaca que el fitxatge és una petició expressa de Flick. El tècnic li ha dit que el Barça és un club diferent a la resta i que el sorprendrà. En canvi, el diari Marca remarca unes declaracions de Adeyemi en què assegura que té una connexió especial amb els catalans i Catalunya i que li han explicat que els catalans són diferents als espanyols i que això ho ha notat des de que ha arribat. El diari AS destaca que el fitxatge de Adeyemi és una bomba de rellotgeria, un jugador amb molt potencial, això sí, però que no ha explotat mai i que no l'han ajudat les seves polèmiques. El seu entorn, les constants lesions i ser fill de l'anomenada generació Guzzi, que es preocupa més per la seva imatge i el que genera que no pas pel seu futbol, auguren que pot arribar a ser un jugador problemàtic i també conflictiu. So

0: L'esport incideix en que Adeyemi és una mica esbojarrat, capaç de comprar per internet una capsa amb armes, una mystery box, i ser multat durament o participar en combats d'arts marcials. Xavier Ortuño denuncia a l'esport el cas de Young. No pot ser que el cos d'un futbolista, que és el seu capital i actiu, se'l reparteixin un club i una selecció que mai es posen d'acord. El periòdico adverteix del risc de recaure de la seva lesió al genoll si no passa pel quiròfan. I el Mundo Deportivo explica que Adeyemi està decidit a mostrar tot el seu potencial al Barça per agrair la confiança que han dipositat en ell. And thank you.
1: I a la premsa del cor, Maria.
2: Vanitatis desmenteix que hi hagi cap crisi de parella entre Gerard Piqué i Clara Chia. Les alarmes van saltar perquè Piqué va anar a la final del Mundial amb els seus fills i sense la seva nòvia, que sí que havia viatjat fins als Estats Units i, de fet, ells dos havien anat junts a gairebé tots els partits. Doncs bé, això, segons explica el diari, és perquè Piqué i Shakira tenen un acord tàcit en què l'exfutbolista no barreja la seva vida més íntima en algunes situacions familiars. Recordem que Shakira també era a l'estadi i, de fet, va actuar a la mitja part. D'altra banda, diversos mitjans del cor es fan ressò de les fotografies que ha penjat Meghan Markle a les xarxes socials, on mostra les vacances que ha passat amb el príncep Harry i els seus dos fills a Portugal. De fet, abans d'anar cap allà, cap a Portugal, la família, que recordem que viu als Estats Units, va fer parada al Regne Unit i allà es van veure amb Carles III, una visita gens habitual, perquè feia 4 anys que Carles III, el rei d'Anglaterra, no es trobava amb els seus nets i la seva jove.
1: Sílvia Comet, qui fan ja avui?
3: Doncs una cantant i actriu amb molta energia. La incombustible Jennifer López, coneguda també com J-Lo, una de les artistes més influents de la indústria discogràfica, bufa 57 espelmes. També és l'aniversari de l'actriu Elizabeth Moss, coneguda pels seus papers a les sèries Mad Men o El conte de la serventa. Avui fa 44 anys. I també ho celebra Gus Van Sant, un dels directors nord-americans més rellevants del cinema independent. En fa 74.
1: I el santoral, Sílvia.
3: Avui és Santa Cristina, Santa Beatriu, Sant Vicenç Màrtir i Sant Boris, que va ser un príncep i màrtir rus. A Rússia és un nom bastant habitual, però i a casa nostra? Doncs també n'hi ha uns quants, 379, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya.
1: I la recomanació literària que ens arriba, com cada matí, des d'una llibreria.
4: Hola, bon dia, soc l'Eric del Arco, de la llibreria Documenta de Barcelona, i jo per aquest estiu us recomano Seràs la vall d'Irene Rubio, publicat per l'editorial L'Altre. I us el recomano primer perquè és el primer Documenta d'aquest any i això ja es mereix un titular i dedicar-li la voluntat o les ganes de llegir-lo. Però a més, és que és un llibraco, una història de dones, d'una vall perduda, cosa ancestral, d'una natura en decadència, d'uns homes tristos, d'unes dones perdudes, i tot això amb una història que va avançant a poc des de la visió de diversos personatges. Us el recomano moltíssim i crec que en gaudireu molt i us donarà un estiu almenys emocionant i també us farà pensar una mica.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie.
7: Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son.
8: Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
9: Avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
10: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera.
11: En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció de DIF, els ha dit que no han de patir.
12: No hi riesgo.
13: Una paret del pou aquest datat no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres.
14: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. freàtic.
12: Relatiu o pertanyent a les aigües subterrànies, solem dir que puja el nivell freàtic o que la sequera ha fet baixar el mantell freàtic d'una zona. Avui, però, us expliquem que l'esfondrament de Vallbona l'hauria causat l'aigua freàtica del rec Comtal. Tot apunta que la grua engolida treballava en un terreny molt inestable.
1: Nocturn.
12: Relatiu o pertanyent a la nit, que té lloc de nit, treball nocturn, pernoctem quan passem la nit en alguna banda i fa anys fins i tot hi havia batxillerat nocturn per compaginar-lo amb la feina. Avui, que és divendres, hi haurà molta vida nocturna. Ens ha sorprès saber que la calor nocturna causa més morts que la diurna a la ciutat de Barcelona.
1: Filàntrop.
12: Persona que destina part de la seva fortuna o ingressos a obres de benestar social i suport a la comunitat. En podríem dir també altruista, desinteressada, solidària, si ho preferiu. Tots aquests adjectius els podeu dir als 120 milionaris, de fet, multimilionaris britànics, que demanen pagar més impostos per revertir la desigualtat del país, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker.
1: I ara mateix posem-hi tres xifres, amb la Silvia Solanes. 890 milions.
15: És la multa que Brussel·les ha imposat a Google per infringir les regles digitals comunitàries. La sanció més important és per donar visibilitat als seus propis serveis, com Google Shopping o Vols, davant d'altres competitors. Diu que d'aquesta manera treu consumidors i posa traves a serveis externs. Aquesta decisió ha fet enfadar la Casa Blanca amb Donald Trump, que ultima nous aranzels després que els tribunals li tombessin les seves barreres comercials.
1: 23.
15: Són els carrers que es decoraran per les festes de Gràcia de Barcelona. Aquest any, com a novetat, 5 dels carrers compartiran temàtica. Les festes seran del 15 al 21 d'agost, coincideix amb les protestes d'alguns veïns per cancel·lar les activitats de nit pel soroll. 6 carrers han rebut cartes que ho demanen. La Fundació de la Festa Major de Gràcia ha publicat un manifest per defensar la festa com un patrimoni viu a protegir. El govern municipal els ha donat un cop de mà i ha posat en valor l'element identitari que suposa aquesta festa.
1: 117.
15: Són els barris que s'han apuntat al segon pla de barris del govern per fer millores amb un màxim de 25 milions d'euros. Una de cada tres propostes és de l'àrea de Barcelona i gairebé la meitat de les poblacions ja havien presentat projectes en la primera línia d'ajudes. La llista ja és pública i es pot consultar. Per exemple, hi ha Olot, per actual nucli antic, o Mataró, per fer inversions al barri de Cerdanyola.
1: I ens falten les imatges amb el Pol Foradada. A la primera, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, amb pantaló curt, camisa blanca, bambes, també de color blanc, camina al costat d'un bomber per un carrer on està tot calcinat. Ayuso es mira un cotxe del qual només en queda literalment la ferralla.
16: Ahir, la presidenta madrilenya visitant els danys a l'incendi a Villa del Prado. El centre de la península està en situació crítica per 4 focs que cremen simultàniament sense control, 3 a Madrid, 1 a Àvila, i que han obligat a demanar per primer cop l'emergència nacional, tal que el Ministeri i l'Exèrcit es facin càrrec de la situació.
1: A la segona, una persona d'esquenes que mira la televisió. A la pantalla, un primer pla de l'expresident Zapatero en l'entrevista i a Televisió Espanyola amb el titular trenca el seu silenci.
16: Quanta gent també als despatxos del Congrés ahir al migdia davant de, durant el ple a la cambra baixa devia estar pendent de la televisió d'aquesta entrevista que feia 2 mesos que s'esperava. Una entrevista en què l'expresident espanyol va negar qualsevol irregularitat, no va donar tots els detalls que se li van demanar, sobretot pel que fa a les joies, i que tampoc ha servit per canviar gaire les posicions polítiques d'uns i altres.
1: Tercera imatge, ens l'envien des de Brussel·les. Hi veu la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde. Darrere seu, amb uns plafons, un munt de bitllets d'euro enganxats. Bruno Fortea, què és el que està fent Lagarde?
17: Doncs està presentant el disseny dels nous bitllets d'euro. Ara hi veiem edificis monumentals, però a partir de l'any que ve això canviarà. Ahir Lagarde va ensenyar-nos tots els dissenys finalistes i ara els ciutadans europeus podrem triar el nostre preferit. La votació estarà oberta fins al 21 de setembre a la web del Banc Central Europeu. Entre els nous dibuixos proposats hi ha, per exemple, una sèrie de bitllets amb imatges d'ocells o amb el rostre de personatges històrics com Beethoven, Marie Curie o Leonardo da Vinci.
18: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Fan fora del seu pis llogat un home perquè tenia massa llibres a casa. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. La notícia afirma que l'home vivia de lloguer en un pis de 56 metres quadrats. Pagava cada mes i mai no havia donat problemes de convivència amb els veïns. Ara, el llogater l'ha fet fora perquè té massa llibres a casa seva. I això, segons diu la notícia, suposava un perill d'incendi per acumulació de llibres combustibles. Segons la notícia, això és el que deia la carta que l'home va rebre dels propietaris del pis. O et desfàs dels llibres o t'haurem de fer fora, deia la carta. L'home va respondre que no pensava llançar o treure els seus llibres del pis perquè són el seu temple de coneixement i el seu manual de vida.
1: I això és real o és fals?
20: Catalunya Ràdio.
21: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: Convertir l'aula en un espai de treball real permet als estudiants afrontar reptes comunicatius amb impacte social. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliba impulsa el projecte Actua, una iniciativa que articula diverses assignatures de l'àrea de comunicació al voltant de reptes plantejats per entitats del tercer sector. A través de metodologies actives, l'alumnat assumirà rols vinculats a l'estratègia, la creativitat, la producció transmèdia i l'anàlisi d'impacte. El primer repte es desenvoluparà amb Càritas Barcelona.
21: Experiències en mitjans de comunicació reals, edició d'un diari digital, esdeveniments de referència en comunicació digital. El grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliba creiem en la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
19: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que fan fora del seu pis llogat un home per tenir massa llibres a casa és una notícia real. L'home en qüestió es diu Mendel Uminer. Ja ha marxat del seu pis de Manhattan, on vivia, ell i els seus llibres també. En total, diu la notícia, l'home acumulava 10.000 llibres en un pis de 56 metres quadrats. Omplien tant el pis que l'home dormia en un matalàs de terra envoltat de novel·les, assajos i textos religiosos. L'home afirma que té tants llibres perquè sent que encara li queden moltes coses per aprendre.
1: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts i les 8. El govern espanyol assumeix el control per extingir els incendis forestals que afecten la Comunitat de Madrid.
15: Els va demanar la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats i a 11.500 persones evacuades. Carlos Novillo, conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid.
14: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
1: Les explicacions de Zapatero, Televisió Espanyola, no convencen.
12: El PSOE no canvia la posició, però pel soci de govern Sumar són insuficients. Incredulitat a les files de l'oposició. L'expresident espanyol defensa la seva innocència i diu que les joies que li van trobar són un regal de cortesia.
0: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar. Lo último que nosotros, que yo pensaba en eso, era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino.
1: I Adif assegura als veïns del barri de Vallbona que no hi ha risc per l'esvoranc.
15: Diu que no afecta els seus habitatges. Els experts apunten que podria haver estat un error humà. Mentrestant, la plaça de Sants recupera la normalitat després de l'explosió de gas que va deixar 8 ferits i una columna de foc que va cremar més de 12 hores.
1: I ho acabem de saber, el Banc Sabadell tanca el primer semestre amb guanys de 970 milions d'euros. És un 0,5% menys que el mateix període de l'any passat.
12: Sí, aquestes xifres tenen en compte el que va aportar la seva britànica TCB al Banc Santander abans que l'1 de maig la venguessin al Santander.
1: I Donald Trump anuncia nous aranzels.
15: D'entre el 10 i el 12,5% a una vuitantena de països, inclosos tota la Unió Europea. Trump argumenta que aquests països no tenen lleis per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada.
2: Bon dia. Avui la calor encara protagonista, tot i que una miqueta menys que ahir. Perdem 2-3 graus a comptes de 43 d'ahir a Vinebre. Avui uns 40 a molt estirar, però bé, molta calor, entre 38 a 40. Molts sectors de l'interior, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre, que és on s'enfilarà més. Una jornada de sol, ressol, pols sahariana, que s'intensifica una mica més de manera transitòria. Alguns núvols baixos a la costa sud i tarda ja amb més nuvolades. De fet, esperem les primeres tempestes a l'Alt Pirineu i de manera més aïllada a la depressió central Pla de Lleida o Prepireu, que a més podrien anar acompanyades d'algunes ventades. Cap de setmana, de descens de les temperatures i alguns ruixats.
1: I la mobilitat, Maria Fernández, què ens expliques?
20: Doncs a l'R13, el tren que ha sortit a 3:45 de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona, va mitja hora tard a causa d'un problema en l'operativa. I d'altra banda, una altra incidència, en aquest cas a la infraestructura, a causa també 3 quarts d'hora de demora ja en el tren de l'RL4 que ha sortit de Manresa cap a Lleida Pirineus. I un dia més, molts problemes pel tall de Rodalies a l'R2, R2 Nord i R11. Els trens no circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu. Els usuaris de l'R2 i R2 Nord tenen com a alternativa fer aquest tram en tren per l'R4 i a l'R11 hi ha servei d'autobusos entre Granollers i Barcelona.
1: I el trànsit, Clàudia Serra?
23: Doncs a aquesta hora segueixen les retencions a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril i a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un altre vehicle aturat que també talla un carril. Aquesta incidència també afecta de retruc la Ronda Litoral i a retencions a Santa Coloma, sentit Trinitat.
1: I com sempre, per arribar a les 8, un oient del programa que dedica una cançó al 636-360609, nota de veu com la de la Meritxell.
24: Hola, sóc la Meritxell. Aquest missatge va dedicat a l'Alba, que espero que s'ho passi teta i vull que dediqueu a la cançó de Superestrella. Moltíssimes gràcies.

0: Molt bon dia a tothom. Avui la calor que comença a afluixar una mica. Comença a afluixar una mica, però ens espera un cap de setmana amb vent i això vol dir risc d'incendis. Continuem tenint bona part del país amb risc molt alt o extrem d'incendis. El panorama és notablement millor, com fa dies que diem, que no pas fa, per exemple, 15 dies, però el risc és alt. Protecció Civil recomana respectar les restriccions i fer molta, molta bondat si heu de passar per la muntanya. Molta bondat vol dir no només ser imprudent, que també, sinó vigilar especialment amb determinades actituds que poden provocar un incendi. Això mentre el panorama és francament complicat cap al nord i cap al sud. A França, per exemple, més de 30.000 persones desallotjades pels incendis. A Madrid són més d'11.000, amb 3 focs i un quart a Àvila, que continuen fora de control fins al punt que aquesta mateixa matinada, ara ho explicarem, s'ha declarat el que es coneix com l'emergència nacional, que només s'havia declarat una vegada fins ara, per la pagada, amb la qual cosa el Ministeri de l'Interior, seguint la petició que li ha fet la Comunitat de Madrid, assumeix d'alguna manera la coordinació en aquestes feines d'extinció de l'incendi. Ho explicarem de seguida, tot això, evidentment, amb l'atenció molt posada amb els incidents que hem tingut en els últims dies amb obres públiques a Catalunya, l'esvoranc del Putxet, l'esvoranc de Vallbona i també, evidentment, l'explosió que hi vam tenir al barri de Sants de Barcelona. De fet, aquesta explosió de gas és la millor de les notícies, primer perquè els 8 ferits evolucionen de manera favorable i segon perquè la situació es comença a normalitzar avui en aquell carrer. Una altra qüestió, i aquesta també hi anirem de seguida, és l'esvoranc a tocar de Montcada, que es continua tapant amb formigó i que, com una de les conseqüències més visibles, a banda del neguit que tenen els veïns, hi ha també les conseqüències a la xarxa de Rodalies. Tenim 3 línies tallades, les 3 línies que passen per allà estan tallades i això obliga els passatgers doncs, a fer una mica d'excursió, ara ho explicarem, perquè han de canviar de línia, han d'anar amb autobús, en fi, han de fer diversos serveis que ho explicarem de seguida. De moment, però, a les 8:02, començàvem parlant de la calor, seguim parlant de calor. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Com pinta el divendres?
1: Doncs mira, ara que deies això de la calor, avui encara hi ha avisos de calor. Potser el risc és moderat, però a les comarques de Lleida encara es podria arribar puntualment als 40 graus, no als 43 d'ahir. Per tant, en el fons, baixa una mica el termòmetre amb graus, 2-3 graus, que es pot notar en molts indrets de l'interior, però bé, estem parlant de temperatures que encara queden ubicades en valors extrems, en aquest llindar d'una de calor, de calor intensa, més aviat, entre els 38 a 40. Xafó a la costa, que és notable ara mateix al sud del país, amb alguns núvols baixos, sol, amb aquesta pols sahariana que avui repunta també una mica, per tant serà una mica enterbolit, i a la tarda ja comencen alguns primers canvis, sobretot al terç oest del país, perquè arribaran nuvolades, de fet a l'Alt Pirineu s'esperen ja les primeres tempestes, que faran baixar el termòmetre en aquest indret, i a més a la resta no es descarta de l'interior del Pla de Lleida, de pressió central, alguna nuvolada que vagi acompanyada de ventades que localment puguin ser una mica intenses, però en tot cas el canvi de temps serà molt més notable al llarg del cap de setmana. Demà a la tarda molts més ruixats, al nord i al nord-est del país, amb més nuvolades, temperatures que ja no s'enfilaran tant, i diumenge és el dia clau perquè és on es notarà arreu el descens de les temperatures amb una calor no tan intensa i sobretot amb un temps insegur.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I el tema del dia, el dèiem ara mateix, continuen sent les obres públiques, com a mínim a Barcelona, anava a dir Catalunya, però sobretot a Barcelona, perquè els incidents els hem tingut a Barcelona. Hem tingut, d'una banda, 2 esvorancs i una explosió de gas amb prou feines en 2 setmanes, i això ha generat moltes coses. Però per endreçar-ho una mica, tenim els fets en si, tenim aquests 2 esvorancs i l'explosió, tenim les conseqüències, que encara duren, veïns desallotjats o esverats, talls de Rodalies, tenim les causes, que en tots aquests incidents encara s'estan investigant, i tenim els efectes polítics. Avui hi ha ple municipal a Barcelona, per exemple, i l'oposició ja ha avançat que demanarà explicacions a l'Ajuntament, que, per la seva banda, també ha avançat que en demanarà a les administracions implicades en les obres on s'han produït aquests incidents, que són bàsicament la Generalitat, en el cas del Putxet, Adif, en cas de l'explosió a tocada de Montcada. En fi, tots aquests incidents són els que tenim ara mateix, tots aquests punts són els que tenim ara mateix sobre la taula, però val la pena que anem a pams i comencem per una de les conseqüències, diguem-ne, més visibles de l'esvoranc al barri de Vallbona, que és aquell que van passar literalment una grua i, per sort, no va prendre mal ningú. Per sort, no va deixar ferits. De fet, alguns diuen que va anar de 10 minuts perquè els treballadors van saltar de la grua quan van veure que hi havia aquesta esllavissada de terres. Estem parlant d'un esvorant gran, molt gran. És un forat que trigarà a tapar-se i, com que és al costat de les vies del tren, ho dèiem ara mateix, ha fet tallar la línia R2, la R2 Nord i la R11, i això durarà ben bé fins la setmana que ve. A l'estació de Montcada Manresa hi ha el Toni Fortesa. Toni, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Aquesta estació on ets tu ara, Toni, és on es desvien el gruix dels trens que queden aturats al lloc de l'esvoranc. Com estan en el dia? Com va el matí?
2: Doncs mira, des de primera hora, el moviment de passatgers entre les estacions de Montcada i Reixac i de Montcada i Reixac-Manresa és absolutament constant. Els viatgers que venen del Vallès, per exemple, amb l'R2, baixen a Montcada i Reixac, caminen uns 5 minuts fins a Montcada i Reixac-Manresa i allà agafen l'R4 per continuar cap a Barcelona. En sentit contrari, el mateix, el recorregut. Això sí, està senyalitzat amb cartells i hi ha informadors que orienten els viatgers tant a l'entrar com al sortir. Alguns estan tranquils, com el Hamilton.
3: No han explicado bien, simplemente pues las personas que son nuevas pues se descoordinan un poco, pero estamos guiándonos bien y vea que estamos aquí presentes y vea que están guiando las personas.
2: I d'altres, com el Guillermo, en canvi tenen més problemes per ubicar-se i denuncien una falta d'informació.
4: Estamos como aves en un corral, uno por aquí, otro por allá, correteando. Yo me demoro 4 horas y media de Granollers a Hospitalet. Llego sumamente cansado, estresado, porque el servicio es malo, muy, muy ineficaz.
2: En general, però, veiem la gent resignada, no queixant-se, però sí resignada, ens deien els informadors, que no tenen problemes, però sí molta resignació entre part dels usuaris. Aquest transbordament a peu s'ha convertit, doncs, en una rutina per centenars de persones.
0: Aquest és el panorama ara mateix a Rodalies, amb aquestes visions dels passatgers, que, com deia el Toni, han de fer un trosset caminant, han de canviar-se... En fi, Toni, tu també ets prop del lloc en si de l'Esvoranc. Ens havien dit que hi continuarien posant formigó i que la cosa trigaria, no encara?
2: Sí, sí, ha de continuar. Tot ahir a la primera nit ja es va abocar un continu de camions de morter a dintre el forat. Durant el dia d'ahir també ha de continuar aquesta continuïtat per omplir l'Esvoranc, perquè d'aquesta manera s'estabilitza el terreny i a partir d'aquí es pot seguir treballant amb altres projectes al voltant de l'Esvoranc. Ahir ens deia el secretari d'Estat que com a mínim fins la setmana que ve els trens estarien afectats, perquè tot i que han vist que les vies no estan afectades sí que no poden córrer cap perill. Per tant, com a mínim fins dissabte hi haurà tot aquest moviment entre les estacions de Montcada.
0: Des de l'estació de Montcada a Manresa, Toni Fortesa, parlem qualsevol novetat, micros oberts. Mil gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, fins ara.
0: Abraçada al Toni Fortesa, des de l'estació de Montcada a Manresa, insistim, això està molt a prop del lloc de l'Esvoranc, però sobretot és l'estació on molts dels passatgers doncs, han de passar per aquesta experiència, diguem-ne, que ara ens explicava el Toni arran d'aquest tall de Rodalies. Recordem que estem parlant d'un Esvoranc que és tranquil·lament 10 vegades més gran que el del Putxet, per exemple, per posar-hi dimensió. Recordem que estem parlant d'un forat que es van passar una grua. Una grua que, per cert, no recuperarà. Això també explica la magnitud del fet. S'ha decidit sepultar-la en formigó. La grua, que no és barata, perquè retirar-la, treure aquesta grua d'aquest forat, hauria implicat tranquil·lament 2 setmanes. Insistim, això també explica la magnitud, no només de l'Esvoranc, sinó dels fets que han passat. Perquè un altre dels punts, com dèiem, només començar, és què ha passat aquí exactament. O per què ha passat això? Per què hi ha hagut aquesta esllavissada de terres? Per què s'ha obert aquest forat? L'incident, s'ha comentat molt, va passar en una zona on hi ha aigües freàtiques de l'aqüífer del Baix Besòs i també hi ha raonablement a prop el Ric Comtal, que és l'històric canal de regadiu de Barcelona. Adif diu que s'ho han de mirar, que és molt aviat, però que de moment res no indica que aquest rec, el Ric Comtal, en sigui la causa, Cèlia Forment.
5: De moment, ni els tècnics de DIF ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció d'aquest dijous. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'Esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció de DIF, els ha dit que no han de patir.
6: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
5: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cèlia. És important dir que la investigació de les causes segurament durarà dies. Ahir alguns dels experts amb els quals parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio ens deien que això trigarem a saber-ho, que sí que es pot saber més o menys com és el terreny geològic. Per exemple, ens deien que en el cas de l'Esvoranc del Putxet sí que en aquella zona hi ha un canvi de terreny geològic, que possiblement no es va calcular bé les obres, però això haurem d'aclarir-ho d'aquí uns dies. I com deia la Cèlia, Adif insisteix que encara és molt d'hora, però que ara mateix res no apunta al Ric Comtal com una possible causa. Dit això, el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Joan Martínez Bofill, ahir, en declaracions en aquest programa, sí que apuntava la possibilitat d'algun tipus d'error humà.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest datat no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul.
0: És el que ens deia el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Catalunya. També, com ara mateix ens deia la Cèlia, a DIF insisteix que no hi ha risc, els ha dit als veïns que no han de patir, però clar, una cosa és el que et diguin i l'altra cosa és el que sents.
8: És el miedo, bueno, el miedo que tenemos durante ya casi 3 años que lleva esto, que está todo muy, muy controlado mucho, pero el miedo de que pase una cosa así que no te lo esperas como ayer, está.
0: Així ho deia el 3CAT, una veïna que hi ha davant mateix de les obres, que fa temps que conviu amb aquests treballs, uns treballs que, d'altra banda, eren molt demanats pels veïns, perquè són el soterrament de les vies de Montcada, perquè són vies que passen literalment pel mig del municipi i es demanava molt el soterrament per evitar accidents, i aquestes obres doncs, fa temps que duren i aquests veïns doncs, ara tenen aquest neguit afegit que ara comentàvem arran d'aquest esvoranc. Per tant, tenim els fets. Tenim les causes, que no sabem del cert, però tenim, i això sí que ho sabem del cert, efectes polítics. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: Perquè hem vist i hem sentit retrets i avui en veurem i encara en sentirem més.
9: Sí, perquè hi ha ple municipal a Barcelona, és l'últim abans de les vacances. Junts ja ha exigit a PSC i PSOE responsabilitats i dimissions pels esvorancs, al Putxet i a Vallbona, i també per l'explosió a Sants. El president del partit de Barcelona, Jordi Martí, parla de greu crisi d'obra pública a la capital. Al ple d'avui, el PP també demanarà explicacions a Collboni per l'actuació de l'Ajuntament, i això cal sumar-hi que al Parlament, el portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha atribuït l'esvoranc de Vallbona a la desinversió de l'Estat i també ha reclamat que es depurin responsabilitats polítiques. Per la seva banda, el Congrés Esquerra ha demanat la compareixença del ministre de Transports perquè doni explicacions.
0: Tot això en el terreny polític, però tenim una bona notícia aquest matí, eh? És que l'entorn de la plaça de Sants, també a Barcelona, avui hauria d'acabar de recuperar el ritme de sempre després de l'explosió de gas que explicàvem ahir a aquesta hora. Hi ha una segona bona notícia, que és que els 8 ferits, pel que ens expliquen, evolucionen de manera favorable.
9: L'accident va deixar una columna de foc de molta alçada que va cremar més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar. No es va haver de desallotjar cap veí, diversos carrers sí que van estar tallats tot el matí i alguns comerços, de fet, no van poder obrir en tot el dia. Avui sí que ho haurien de poder fer.
0: Aquestes són les bones notícies del matí, però malauradament en tenim de males notícies que tornen a ser pels incendis. A Catalunya continuem tenint la majoria de municipis del país en risc molt alt o extrem. Si ens ho volem mirar per algun costat, diguem que la situació podria ser, tenint en compte el panorama, molt pitjor.
10: En la Comunidad de Madrid estamos viviendo una situación crítica de incendios forestales múltiples. Al incendio de Almorós, que se reactivó también al mediodía, se sumó un nuevo incendio en Villa del Prado.
0: Aquesta matinada, el govern espanyol ha declarat l'emergència nacional a Madrid a petició del govern d'Isabel Díaz Ayuso per 3 focs que cremen fora de control, més un quart a la província d'Àvila. Anem en directe a Madrid. Tania Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
0: Aquest nivell d'alerta fins ara només s'havia declarat per l'apagada de l'any passat i és important, Tània, dir que hi ha més de 11.000 persones desallotjades.
11: Sí, perquè tots els incendis estan actius a la vegada, com dius, fora de control. A Madrid n'hi ha Villa del Prado, a Sant Martín de Valdeiglesias i també a Burgondo, a Àvila, però que està a tocada a Madrid. Els equips d'emergències informen aquest matí que les feines nocturnes han sigut efectives, però que els incendis, com dèiem, no poden encara ni perimetrar-se ni controlar-se. I no ajuda el vent, en fa molt, i les temperatures, que han estat molt altes, tot i que a partir d'avui han de baixar. Com deies, més d'11.000 persones desallotjades. Es plantegen fins i tot més desallotjaments preventius. I la declaració d'emergència que comentàvem és el que està permetent que el comandament el prengui l'Estat a través de la UME, els militars, i es puguin centralitzar i mobilitzar tots els efectius necessaris. A mig matí està previst, de fet, que el ministre de l'Interior comparegui per actualitzar la situació.
0: Gràcies, Dani. Algunes imatges de satèl·lit, de fet, mostren que la columna de fum d'alguns d'aquests focs de Madrid arriba fins al sud de Catalunya, milers i milers, bueno, milers no, centenars de quilòmetres en aquest sentit. Per tant, això també revela la magnitud d'aquests incendis i la complicació que té aquesta situació, que encara és pitjor a França. Allà són 30.000 les persones desallotjades, 30.000 les persones evacuades, i de fet aquesta mateixa nit també Emmanuel Macron ha demanat obertament ajuda a la Unió Europea.
9: Sí, en concret l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió que li permetrà rebre ràpidament reforços aeris d'altres països. El foc més important és el departament de la Gironda, que ha obligat a evacuar 20.000 persones.
12: Els bombers han desplegat mitjans terrestres i aeris importants i lluiten amb coratge contra un incendi que s'escapa de les normes. A les persones confinades, els demano que s'estiguin confinats i els evacuats que no intentin tornar a casa seva.
9: Així ho deia l'alcalde de la zona del Cap Ferrer, que en aquesta època de l'any és plena de turistes.
0: Insistim que a Catalunya el pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt en tots els pròxims dies. Els agents rurals, de fet, avui mantenen tancats 7 parcs naturals i situen en nivell extrem per risc de foc 160 municipis catalans. S'insisteix, per tant, i ho remarquem, a demanar que s'extremin les precaucions i a respectin totes aquestes restriccions.

0: És un quart de vuit, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Un altre dels temes del dia, ja fa dies que no ho comentàvem, que estàvem raonablement tranquils, però és la guerra comercial entre els Estats Units i el món, i la resta del món. Fa dies que no parlàvem d'aranzels, però aquesta matinada Donald Trump n'ha anunciat de nous, d'entre un mínim d'un 10% i un màxim d'un 12,5%, entre un 10 i un 12,5% d'aranzels a les importacions d'un total de 80 països.
1: I consten els 27 països de la Unió Europea, als quals s'aplica un aranzel conjunt del 10%. Han entrat en vigor a les 6 del matí, quan era mitjanit. A Washington, les noves taxes no s'aplicaran a tots els productes, per exemple, no afecten a petroli o a gas, i substituiran l'aranzel universal que va aprovar Trump després que el Suprem li tombés el primer mecanisme legal que va triar per activar-lo i que expirava avui.
0: Aquestes són les notícies que hem conegut en aquestes últimes hores al voltant d'aquests aranzels, un panorama doncs, que afegeix incertesa econòmica. Molt probablement per això, abans fins i tot d'aquesta decisió, el Banc Central Europeu optava per deixar els tipus d'interès com estan, el 2,25%, per mirar de donar una miqueta d'oxigen a les persones que estan pagant una hipoteca o que tenen un crèdit per tornar. Brussel·les, Bruno Forteamires.
2: Ahir Lagarde va remarcar que de moment, els tipus d'interès es queden sense canvis perquè la inflació va millorar el juny passat. Però el Banc Central Europeu està amb l'ai al cor per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb preocupació el nou front que s'obre ara al Mar Roig amb els atacs dels rebels hutis del Iemen.
3: Which is alarming.
4: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
2: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. De fet, el petroli ha tornat a arribar als $100. Feia dies que no hi arribava, però ha tornat a fregar els $100, ja no només per aquesta situació dels aranzels, sinó, com molt bé deia el Bruno, per la situació tremendament delicada a l'Orient Mitjà. Malgrat això, la Cambra de Comerç de Barcelona ahir millorava les previsions de creixement per aquest any, tot i aquesta incertesa. Una incertesa que continua. Aquesta nit han continuat els bombardejos entre l'Iran i els Estats Units, i tot això en un context que també ho pot acabar de complicar, que és aquest acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita, aquest acord que permetria a l'Aràbia Saudita tenir energia nuclear. A les últimes hores n'ha parlat Israel. Hi havia molta expectativa per veure què deia Israel. Israel s'ha estimat més agafar-ho per la banda positiva, ha recordat que una de les condicions d'aquest acord és que Aràbia Saudita reconegui l'estat d'Israel i diu que això és un pas molt important. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Netanyahu diu que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per a la pau a la regió i es penja una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Ara les posicions entre tots dos països estan molt allunyades. L'Aràbia Saudita insisteix que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí, tota una línia vermella per a Israel. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. 4 minuts ara mateix passen d'un quart de nou. De seguida repassem els bàsics del matí.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana, o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 20 minuts. Repassem els bàsics del matí amb la Sílvia Solanes, el Marc Jurado i la Sílvia Comet. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Una novetat d'aquest divendres. La Generalitat demanarà avui mateix per escrit al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
11: I també la trentena d'exalts càrrecs encausats als quals la justícia europea va dir que s'havia d'aplicar l'amnistia. El govern també pretén que els 5,4 milions d'euros que es van presentar d'aval tornin a l'Institut Català de Finances. Així ho explica avui La Vanguardia, que també diu que el govern treballa en un altre text per demostrar que les despeses del referèndum no venien de fons europeus. europeus.
0: En paral·lel, ara que parlàvem d'Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra, juntament amb els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, també han presentat un escrit al mateix tribunal.
11: En què denuncien que haver reactivat ara la causa vulnera de manera flagrant no només les sentències europees, sinó també la Constitució espanyola.
0: I una altra novetat del matí, el president Salvador Illa comença demà mateix un viatge de 6 dies al Vietnam i Singapur. És la primera vegada que un president de la Generalitat fa una visita oficial a aquesta zona. Albert Prat.
3: Amb els pressupostos al sac, la legislatura encarrilada i un canvi puntual al govern, el president reprèn la seva ruta pel continent asiàtic un any després de visitar la Xina, el Japó i Corea. Demà aterrarà Hanoi per reunir-se amb el viceprimer ministre del Vietnam i també visitarà diverses empreses catalanes que fabriquen en un país en fase de creixement des de fa anys. Del Vietnam, Salvador Illa saltarà a Singapur, el principal exportador del sud-est asiàtic, per entrevistar-se amb el primer ministre, el càrrec amb més pes polític i amb qui la Generalitat vol reforçar les relacions, però no només això. El president també es reunirà amb alguns inversors per mirar de seduir-los perquè portin empreses a casa nostra. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. I després tenim el tema polític de les últimes hores.
10: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando se el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
0: Les explicacions de l'expresident Zapatero en aquesta famosa entrevista a Televisió Espanyola, per cert, d'aquí mitja horeta parlarem amb el periodista que el va entrevistar, el Javier Ruiz. Zapatero nega haver participat en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, en contra del que afirmen els dirigents de la companyia i l'empresari Julio Martínez, en teoria amic de Zapatero. Avui és dia de valoracions d'aquesta entrevista, hi ha moltes anàlisis. El País, per exemple, titula el seu editorial de manera molt simptomàtica "Explicacions incomplertes", és el que diu el diari El País. El PSOE, però, continua tancant files amb l'expresident, Sumar reclama encara més explicacions i el PP parla de presa de pèl. Madrid, Àngels Lafuente.
12: La Moncloa continua fent costat a Zapatero i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Menys convençuts estan els socis de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que Zapatero ha deixat sense resposta moltes preguntes.
13: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
12: Y desde el PP, Feijóo tecla.
14: Lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
12: El PSOE referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Congrés, encara a Madrid, el ple va marxar de vacances amb cara i creu pel govern de Pedro Sánchez. La creu són els objectius de dèficit que es van tornar a tombar. La cara, la condonació de deute del Fons de Liquiditat Autonòmica, que aquest sí segueix endavant. Tornem a Madrid, Tània.
15: Sí, la mala notícia, la creu, com deies, és una mica mitges, perquè li tomben per segon cop aquesta senda d'estabilitat, és a dir, la pauta sobre la que es fan els comptes, però el govern tirarà endavant igualment, ho farà amb els números que va enviar a Brussel·les, són més restrictius i, segons el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, restaran gairebé 6.000 milions d'euros a les comunitats. L'altra bona notícia, la cara, o és almenys de moment, és la proposta pactada amb Esquerra per eixugar el deute als territoris. Aquesta tira endavant, Junts va tombar les esmenes de PP i Vox que volien frenar ara la mesura. Per tant, es seguirà tramitant. Per Catalunya suposa perdonar 17.000 milions de deute, però veurem com acaba, perquè Junts ja ha advertit que vol que siguin més.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
15: Fins ara.
0: 6 minuts i arribarem a 8:45. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. S'acaba aquesta tercera onada de calor. De moment continuarem tenint temperatures altes avui i demà, diumenges, quan es començarà a notar de manera notable aquesta baixada, però coincidint amb aquesta situació apareixen dos estudis de la Universitat Politècnica que demostren que a Barcelona, la calor provoca més morts de nit cada dia, Montse Poblet.
16: Calculen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit, quan no hi ha brisa marina, i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització, on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
17: El calor nocturn és un assassí silenciós. El cos no és capaç de recuperar-se, no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós. No?
16: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse, també. Per cert, relacionat amb les temperatures, atenció amb això, perquè Espanya ha tornat a ordenar que paressin fàbriques per reduir el consum de llum.
18: Red Elèctrica va ordenar dimecres a la nit parar grans factories en plena onada de calor. La caiguda de la producció eòlica podria haver provocat un desajust entre l'oferta i la demanda de llum. És la tercera vegada aquest any, la segona, per cert, del mes de juliol, que això passa.
0: Insistim, la segona vegada que ha passat el mes de juliol, que s'ha hagut de parar fàbriques perquè, si no, es necessitaria més llum de la que s'està generant, i això ja sabem on ens va portar. Ara fa ben bé un parell d'anys. En fi, ja que parlem de fàbriques, la multinacional nord-americana Ford i la xinesa Geely s'alien per fabricar nous vehicles a la planta valenciana d'Almussafes, Pepa Ferrer.
19: Una aliança estratègica que garantirà l'estabilitat de la planta d'Almussafes. Així han definit Ford i Geely l'acord al que han arribat per crear una empresa conjunta que fabricarà 5 models de cotxe de les instal·lacions valencianes. Víctor Yang, que és president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: I els treballadors no volen perdre drets. Carlos Faubel, UGT.
21: Les bateries i la tecnologia podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia del convenio de Ford Almussafes.
19: Des de València, Pepa Ferrer per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja que parlem d'economia, alerta'm això, Un estudi de la Pimec diu que de cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors, només 50 cèntims. Rafael de Ribot.
22: La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Pimec, Sílvia Gavarró, ha denunciat al Catalunya Vespre que no actualitza els trams de l'IRPF perjudica els assalariats.
23: Això provoca que hi hagi un impost encobert, que no el veiem, perquè la gent al final ja estan apujant el sou a partir de l'IPC, però l'efecte final que té és que té molta menys renda disponible.
22: L'estudi calcula que l'augment brut del salari del 22% entre el 2020 i el 2025 ha significat una pèrdua d'entre el 3 i el 4% del poder adquisitiu. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En 3 minuts arribarem a 8:45. Parlem de milions. Perquè, per exemple, Brussel·les ha multat Google amb 900 milions d'euros.
18: Per abús de posició dominant, les autoritats europees acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència.
0: I parlem dels milions que tenen, per exemple, Gary Lineker o el músic Brian Eno. 120 multimilionaris britànics han demanat al nou primer ministre pagar més impostos perquè diuen que és la manera de revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
24: El grup Patriotes Milionaris creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més impostos, però sí els que obtenen els ingressos de la seva riquesa. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast d'èxit, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim Burnham.
25: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
24: Burnham porta el poder des de dilluns i ja ha promès mesures per millorar la vida de les classes populars davant l'elevat cost de la vida. Molts, però, tenen dubtes de com les finançarà sense trencar la disciplina fiscal. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts i arribarem a 2:15. Alerta amb això, també. Les trucades als serveis d'atenció a víctimes de violència masclista es van disparar després que acabés la final del Mundial.
26: Un 120%, segons les dades del govern espanyol. Aseguren que tots els canals de contacte a les institucions per violència masclista van experimentar un augment a les seves consultes dilluns després del partit.
0: En parlarem avui, al matí de Catalunya Ràdio, amb la directora general per l'erradicació de violències masclistes, Olga Jiménez, d'aquí a uns minuts. I la mare del nadó de 6 setmanes maltractat contradiu els metges i assegura que sí va comentar que la criatura tenia lesions anals.
26: Fins i tot hauria buscat informació abans de portar el seu fill al metge. Ho va assegurar ahir davant del jutge després de declarar per segona vegada.
0: Més detalls, Cristian Roldán.
27: El tribunal va considerar que les cerques que la dona de 43 anys havia fet amb el seu telèfon mòbil sobre les possibles causes de l'estat de salut del seu fill demostraven la seva preocupació per l'estat de la criatura. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions. A més de la fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus i indicis d'una possible agressió sexual. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I dues coses més. D'entrada, presó sense fiança per l'home detingut per la mort d'una veïna de Soses, al Segrià, el cap de setmana passat, i una dona de 74 anys ha mort ofegada a les platges de Calafell, al Baix Penedès.
26: Ja són 13 les persones que han mort a la costa catalana des que va començar la campanya de bany a mitjans de juny.
0: Heu sentit els senyals horaris de 8:45. Moment d'actualitzar la situació de la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia. Un dia més, molts problemes a Rodalies pel tall entre Montcada i Reixac i Barcelona, que afecta les línies R2, R2 Nord i R11. Els usuaris de l'R2 i l'R2 Nord tenen com a alternativa fer aquest tram per l'R4 de Montcada Manresa a Barcelona, i a l'R11 entre Granollers i Barcelona hi ha un servei d'autobusos. Recordem que des de dilluns a la nit també hi ha un altre tall a la xarxa ferroviària, el de les línies R13 i R14, que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons, i hi ha servei per carretera. Per cert, que el primer tren que sortim avui de la plana Picamoixons cap a Barcelona va amb un retard d'uns 3/4 d'hora a causa d'un problema en l'operativa.
0: Gràcies, Maria. I les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
2: Mira, punts vermells no en tenim. Sí que tenim punts taronges, hi ha lentitud, tot i que no són retencions destacades, a la C58 de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat direcció Sabadell. Aquí hi ha un vehicle, hi havia un vehicle avariat que tot just ara s'ha pogut retirar de retruc, però encara hi ha lentitud també a la B20, a Santa Coloma, a la Ronda Litoral, també a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat, però en general molta fluïdesa a les carreteres.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
2: Fins ara.
4: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
5: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
4: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
6: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Ara mateix passen de un parell de minuts, de 8:45.
6: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Junoé. Jofre, bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia.
0: Com pinta avui?
7: Doncs mira, comencem el dia amb un ambient una mica més, més aixafogós, més calorós, amb aquesta matinada tòrrida que s'ha estès més a tota la façana litoral, des del Maresme fins al Montsià, amb valors que no han baixat dels 25 o 26 graus, fins i tot 27 a Tortosa o Barcelona, i amb humitats altes. De fet, els valors tropicals també s'han estès una mica més, és a dir, aquestes temperatures que no baixen dels 20 graus a l'interior del territori, però en el Pirineu sí que la temperatura ja ha començat a perdre alguns grauets, amb mínimes de 10 a Das, 12 a Martinet, sintomes d'aquests canvis que n'hi han arribant al llarg de les properes hores. Avui, però, encara la calor serà intensa, potser menys que ahir, perquè baixin 2 o 3 graus les temperatures, però bé, estem parlant de 43 ahir a Vinebre, doncs avui alguns valors de 40, de 38 a 40, molts sectors de Ponent, del Pla de Lleida, de les Terres de l'Ebre. De fet, hi ha avisos a les comarques lleidatanes. Amb vent de sud, a la Vall d'Aran, podrien arribar-se a superar els 35 graus, però de manera transitòria, perquè a la tarda aquí, precisament, comencen ja els canvis amb algunes primeres tempestes. I, de fet, serà una tarda més ennuvolada al terç oest del país, on no es descarta algun fenomen sever d'alguna nuvolada que doni ventades. Però serien encara fenòmens molt locals. Tot això anirà més al llarg del cap de setmana. Demà la tarda amb més ruixats, al nord i al nord-est, i diumenge compta perquè pot haver-hi alguna tempesta que localment sigui forta, amb temperatures que clarament van a la baixa. Per cert, que la pols sahariana avui repunta una mica, amb un ambient més enterbolit, però desapareix al cap de setmana.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
6: Esclat. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 4 minuts passen de 2/4. De seguida repassem els esports, però abans un parell de coses de l'agenda.

0: Per exemple, l'Empordà Music Festival, on actuaran Joan Dausà, Nena de Conte, Els Pets, Ginestau, aquests que sentim, La Pegatina, que comença avui, Laia Claret.
1: Seran 15 concerts i 3 DJs amb actuacions avui i demà aquesta tarda obre Sergi Carbonell. I després hi ha grups músics i cantants, com ara La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Pegatina, de Tallets o Nena de Conte. I demà Nil Moliner, La Fumiga, Figaflaues, Els Pets, Buhos, Ginestau, DJ Trapella. 5 anys d'un festival que organitza l'Associació Juvenil i Cultural Els Voltors de la Bisbal d'Empordà. Jordi Lladó és el president.
2: És molt complicat, vam començar més de zero amb el projecte del festival. Aleshores, arribant a aquesta 5a edició, doncs per nosaltres és un èxit. A partir d'aquí és moltes hores de dedicació i molt de treball per part de tots els membres de l'entitat.
1: Esperen arribar els 18.000 assistents. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també comença el Festival de Música Urbana Xer.

0: En aquest cas, el Parc del Fòrum de Barcelona, amb Lola Índigo com a una de les caps de cartell d'avui, Marc Ruiz.
1: Aquest any han ampliat l'aforament fins a 30.000 persones i disposen d'un escenari més. El popular raper porto-riqueny Mac Towers encapçala el cartell d'avui. Al costat hi actuarà un altre artista que mou masses, Juan Magán. Abans ho hauran fet estrelles de la música urbana, com Lola Índigo i De La Osa. Demà el sabadellencs 31 Fam són un dels atractius de la jornada. Qui encapçala el cartell és l'andalús De La Fuente, que mescla electrònica, trap i música tradicional andalusa. Una altra de les estrelles del dia serà el porto-riqueny Omar Kurz, que a més de trap i reggaeton, afegeix a la seva música R&B i música electrònica de ball. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també comença l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que arriba a la 16a edició i es farà a Palma fins al 2 d'agost, diumenge de la setmana vinent.
2: Ho farà amb una extensió en la línia a través de Filmin i serà la més ambiciosa de la seva història. El festival projectarà 165 pel·lícules amb més de 100 estrenes exclusives i la participació de més de 300 convidats del món del cinema i la cultura. Entre els convidats més destacats hi haurà Javier Bardem, Gael García Bernal, Trine Dirkholm, David Lowery, Rodrigo Sorogoyen i el compositor Alexandre Desplat, entre molts altres.
0: En parlarem avui al matí amb el cofundador i director editorial de Filmen i director de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, el Jaume Ripoll, a partir d'un quart d'onze. I una altra, encara algun certamen que avui comença, el d'Ensanau, a les Valls d'Àneu. I el tret de sortida el dona Sonoma, de la prestigiosa companyia La Baronal. El festival durarà fins al 2 d'agost. Esterri d'Àneu, Pau Rovira, bon dia.
3: Bon dia. La directora del festival, Ruth Martínez, destaca el compromís del d'Ensanau amb el territori i la voluntat d'apropar la cultura als espais patrimonials del Pirineu.
4: Fem, sobretot, el festival per la gent d'aquí. Per això és important aquesta xarxa que hem trenat, que et vingui una producció del TNC, que et vingui una producció de La Baronal, és a dir, realment aquesta idea de que la cultura va al territori.
3: Els pròxims dies també passaran pel festival Lorena Nogal amb la protagonista, Sílvia Bel amb Medea, Magalí Sare, Carlos Cuevas amb Turó, la vida als bòsics,

0: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
1: Adeyemi, que firma per 5 temporades. El Barça pagarà 29 milions d'euros. 7 són en variables. Els pot acabar pagant. L'equip femení Caroline Graham firma fins al 2028 i assegura que es vol retirar de la Blaugrana.
2: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.

0: I Frenkie de Jong decideix no operar-se i opta per un tractament conservador, Robert.
1: Té trencat el lligament lateral inter del genoll dret, el deixarà sense jugar uns 4 mesos, això sí, amb el perill de recaure perquè no es vol operar. El traumatòleg Carles Pedret ho va explicar al Tot Costa.
2: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
1: Els metges de la selecció dels Països Baixos van actuar amb negligència i De Jong va jugar infiltrat els dos últims partits.

0: I el renovat Barça de bàsquet anuncia el setè fitxatge.
1: Set fitxatges ha fet el Barça, aquest renovat Barça de bàsquet. Oleg Balcerovski, pivot polonès, que arriba de l'Unicaja fins al 2028, és l'últim.
2: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
1: El Manresa fitxa Rafa Villar, al base de 21 anys del Baskonia, i avui, que fa tanta calor, doncs, a la migdiada, a l'hora de la migdiada, podeu veure com es puja el mític Alp d'Udé al Tour de França. No hi ha canvis a la general, que lidera Pogacar.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
1: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
0: A més, té un 98% de carn.
1: És natural que es noti, oi?
0: Doncs sí, natural.
2: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
3: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
4: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe.
5: Aquadis Ponés, Aquadis Ponés.
6: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
7: Quan vulgui.
6: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
7: Tot el temps que vulgui.
6: I totes les bombolles que vulgui?
7: Totes les bombolles que vulgui.
6: I tot el relax que vulgui?
7: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Arriba l'últim capítol de la temporada 27 de MediaMarkt. Les millors ofertes d'aniversari. Com un Combi Nofro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica A per 949 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
11: El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Obre el meló amb els nostres preus imbatibles, com en el meló sencer de pell de granota origen a Espanya, un preu imbatible de 75 cèntims al quilo, fins al 27 d'agost.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
14: Oh, capità, el meu capità.
15: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
14: Ja no sé què em passa.
15: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
16: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
15: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
17: Això sona brillant.
15: Nit d'Oscars.

0: els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: L'esport no fa vacances a l'estiu.
2: Tampoc a Catalunya Ràdio.
1: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
2: També del Girona i del Sabadell.
1: Estem atents al Gamper i els primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
2: A més del mercat de fitxatges.
1: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
2: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
1: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
3: L'estiu és tu.
1: Catalunya Ràdio.
3: La llum dins dels meus ulls.
2: Som 3Cat.
3: L'estiu ets tu.
1: L'estiu ets tu.
3: Quan em mires i somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Avui al matí de Catalunya Ràdio amb el periodista del diari Ponés, Arturo Puente, amb la politòloga Sonia Andolz, amb el periodista Marc Bataller i amb la periodista d'Infolibre, Marta Monforté.
5: I de què ha parlat fins ara?
4: Des d'aquí fem una crida pública. Si algú veu Arturo Puente, estem a la Diagonal de Barcelona.
5: Pobre.
4: Ens costa que està a punt d'arribar. I també una mica el neguit dels nostres agoristes d'avui. No saben què dir ja de Zapatero. doncs tranquils, que segur que no en parlarem.
5: És que Pol, saps què passa? Ara diré una cosa. El Pol, d'aquí unes hores, comença vacances. Llavors ja avui està, ja que li bufa tot, però d'una manera...
6: Ah, per això ens ha preguntat.
4: De tornada de tot. De tornada de tot. Ens veurem a la tardor.
5: Oh, és un escassit. Deixem marxar, en fi. 3:15, som-hi.

0: hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de PlusUltra. Y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de PlusUltra, en la creación de sociedades offshore.
1: L'entrevista a Zapatero, ara ho dèiem amb el Pol. L'entrevista a Zapatero ahir a Televisió Espanyola, que avui s'està analitzant des de tots els angles. És una entrevista que va fer el periodista Javier Ruiz. Javier, com estàs? Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Freddy.
1: Com vas veure el president?
2: Pues afectado. Lo vi tocado en lo personal y me sorprendió porque hay un ángulo de dolor que es el de sus hijas. Yo le esperaba más fuerte, más violento y se le nota afectado en lo personal. Le duele sus hijas, no solamente el momento judicial, sino la cacería que está habiendo por parte de algunos pseudomedios persiguiéndolas, siguiéndolas en coche. Así que yo, en lo personal, ayer a Zapatero le vi tocado.
1: De fet, la pregunta que tu li fas sobre les filles, quan li preguntes si és usted el testaferro de sus hijas, segurament és dels moments en què se'l veu més violentat, fins i tot, no sé si ofès per la pregunta gairebé.
2: Sí, yo creo que le dolió la pregunta, no había intención de ofender, pero es la pregunta que están planteando tanto los jueces como la UDEF, con lo cual es una pregunta periodísticamente forzada. Es obligatorio preguntársela. Y dicho esto, estoy de acuerdo contigo. Me sorprendió la violencia en la respuesta porque creo que le ofende que esto se plantee. Y se plantea en medios judiciales y se plantea en la investigación de la UDEF. Así que la pregunta es obligatoria y efectivamente el dolor, pues comprensible.
1: Hi ha una altra situació d'aquesta entrevista que tu li vas fer, Javier, a Zapatero, que és quan li preguntes, evidentment, pel canvi d'aquesta setmana, per les versions que han donat els dos Julio Martínez. Ell en tot moment va dir: no entraré en les estratègies de defensa dels acusats, i d'aquí no el vas treure.
2: Y me sorprende una segunda cosa de todo esto. Cuando alguien te traiciona, y es evidente que Julio Martínez ha tirado a Zapatero bajo el autobús y le ha traicionado, eran amigos de salir a correr juntos todos los fines de semana, de tener una relación personal. Julio Martínez ha descubierto la vía al dama, ha descubierto que tú puedes acusar a alguien no necesariamente con una gran avalancha de pruebas, y eso te puede favorecer en la nueva doctrina del Supremo y de la Fiscalía. Cuando alguien te traiciona, lo comprensible es el enfado y la crítica. No la hubo. Ayer Zapatero dice: en mi código personal no entra el criticar a mis amigos. Y sigue hablando de él como si lo fuera. Yo reconozco que me sorprende, porque la entrevista de ayer es pertinente precisamente porque Julio Martínez ha cambiado su versión, y porque lo que dice es: era Zapatero quien dirigía, era Zapatero quien ordenaba, era Zapatero el que lo hacía todo. Ayer lo que vimos es la réplica no a la instrucción judicial, no a la UDEF, sino a Julio Martínez.
1: I sobretot sense proves ni els uns ni els altres. Ara mateix és la paraula de l'un contra la de l'altre, no?
2: Claro, hay dos grandes agujeros aquí. El primero, y en esto lo gana Zapatero, las pruebas las tiene que poner la justicia y Julio Martínez. Él no tiene que probar su inocencia. La justicia tiene que probar su culpabilidad. Luego, ese agujero es el agujero a favor de Zapatero, en contra de la instrucción. Muchas de las cosas que publicó el primer informe de la UDEF se han demostrado falsas. Entre otras cosas, la offshore de Dubái, esa empresa que teóricamente estaba para canalizar, ni siquiera se ha constituido. Y la UDEF la da por hecha, la da por ubicada. Es mentira. Esto ya se ha demostrado que es falso. Con lo cual, hay algunas acusaciones que se están cayendo, que se demuestran, pues, fantaseadas por la UDEF o asumidas en un aire muy, muy fino. Todo eso es lo que beneficia a Zapatero. Hay una cuestión que le perjudica, y es el origen de las joyas. Y es verdad que esto es una investigación sobrevenida, y es verdad que esto ha venido a raíz de ciertas fantasías de la primera investigación, pero también es verdad que no ha querido explicar cuál es el origen, o al menos no on the record, y ahí Zapatero tiene un problema.
1: Javier, moltes gràcies. Content de l'entrevista? ¿Estás content avui?
2: Yo digo que si hemos sobrevivido todos a esta entrevista ya es suficiente. Yo me enfadó mucho, te voy a hacer aquí el pataleo periodístico ahora que no nos oye nadie, solo entre tú y yo.
1: Sí.
2: No aguanto una expresión que tiene un gran periodista allí en Cataluña que se llama Frederic Vincent, que dijo: por favor no empujen. Yo dije ayer lo mismo: por favor no empujen. Sí. No soporto la presión del Partido Popular y de Vox, que piensan que no somos periodistas, que somos inquisidores. creían que mi trabajo era la falta de respeto. Mi trabajo...
1: Uy, están perdiendo, Javier. No sé si...
2: Pero no tiene que ser maleducada.
1: Sí.
2: No ha de ser maleducada. Y yo les digo a todos los que nos están intentando empujar, por favor, no empujen. Déjennos trabajar.
1: Javier Ruiz, mil gràcies. Una abraçada ben forta.
2: Una abraçada.
1: Cuida't molt. El Javier Ruiz, el periodista del copresentador de Mañaneros, que és qui va fer aquesta entrevista ahir al president Zapatero. I ara el Javier parlava de la reacció dels partits polítics. A Madrid, Tania Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
1: Era altra de les coses, a veure què deien els partits després. Sobretot què en deia el PSOE, què en deia el govern espanyol, però de moment, Tània, no ha canviat res. Mantenen plena confiança, eh?
3: Sí, perquè Zapatero no s'ha mogut. Ell diu que és innocent i que ho podrà demostrar i, per tant, això avala la tesi del Partit Socialista fins ara, que hi confien. De fet, han lligat directament al seu futur a Zapatero, que no ha explicat en moltes coses, però el PSOE necessitava com l'aire que respira que Zapatero parlés, perquè aquí, diguéssim, hi ha dos plans. Hi ha el pla judicial, importantíssim, però que va al seu ritme, però també hi ha el pla social, polític o fins i tot emocional per al Partit Socialista i també per al govern espanyol, almenys per la part socialista. I estem, doncs, on estàvem fa un temps amb algunes explicacions incompletes. També ho reconeixen en privat alguns membres del Partit Socialista, sobretot pel que fa a les joies. No ho va concretar, diu que ho haurà de fer davant del jutge i, diguéssim, aquest és com la part que ha quedat, doncs, menys satisfeta, ha quedat el partit per aquesta part de les joies. I a l'altra banda, doncs, tampoc es mou el Partit Popular, diu Feijóo, que el que fa Zapatero és seguir instruccions de Sánchez per desviar l'opinió pública, per despistar, diguéssim, i els socis diuen també, doncs, una mica on estaven, que molt bé que expliqui, però que no ha entrat en detalls i que, per tant, ha servit de ben poc l'entrevista.
1: Gràcies, Tània. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Aviam, són les lectures avui d'aquesta entrevista amb l'expresident Rodríguez Zapatero. S'esperaven molt les seves explicacions, i és cert que algunes les va donar, però és veritat que sense proves, i és veritat que també en algun punt va haver-hi aquestes respostes del qual no el treies, una de les quals aquesta de dir, miri, no em posaré a les estratègies de defensa de Julio Martínez i companyia. Marta, com ho has vist? Com el vas veure?
4: Sí, jo crec que Javier ha fet també un bon relat, no?, del que vam veure de Zapatero. Jo el vaig veure molt tocat anímicament, i això ja es veia des de fora de la televisió, és a dir, veies que estava patint i que inclús estava incòmode amb l'entrevista, que jo crec que era obligatòria, inclús des del Congrés, que jo hi era al Congrés quan s'estava fent. N'hi havia gent que deia que era un poc obligatori perquè el Partit Socialista li ho havia demanat. No sabem ben bé si ha estat el propi Pedro Sánchez o algú del que hi té molta confiança al Partit Socialista, però que sí que havia una petició a Zapatero de que havia de donar explicacions, perquè ell es va comprometre a fer-lo quan es va saber, no?, tota la seva imputació del cas Plus Ultra. I després crec que ell és molt ferm en la defensa de que no tenia res a veure amb Plus Ultra, però no ho és tant respecte al paper, per exemple, que han tingut les seues filles amb aquesta anàlisi prospectiu i per què van fer aquestes factures tan grans, en realitat. Això no ho va explicar ben bé, i també especialment que ho dia ara la Tània del que fa les joies, no? No pots dir que són, jo crec, un regal o que està fora, perquè a més n'hi ha una causa oberta sobre aquest origen de les joies, i ell no va saber ben bé com explicar per què i com i quan li les van donar, perquè especialment ell les tenia guardades, i és a dir, ell sap perfectament que tenia un valor econòmic gran, no? Encara que ell diu que va fer una tassació alternativa perquè no està conforme, no està d'acord amb la que li van fer 1,3 milions d'euros. Aleshores, jo crec que ell es sentia obligat a donar explicacions, però no sé si el seu advocat o la seva defensa ara mateix pensen que ha estat la decisió correcta, no?
1: Marc.
5: Sí, poques novetats. Des d'un punt de vista polític i des d'un punt de vista periodístic, ell, en el seu moment, quan ja van saltar aquest cas, ja va fer aquell vídeo en el qual deia que no tenia res a veure, va declarar exactament el mateix davant del jutjat. És cert que queda, evidentment, aquesta incògnita de les joies, que literalment va dir un regal de cortesia.
1: Sí.
5: A mi també m'agradaria que me regalessin com a cortesia. No sé si aquesta casa em vol regalar alguna cosa de cortesia i que encara que valguin menys de 1,3 milions,
1: no,
5: em conformo.
1: Però és el que deia la Marta, eh? És a dir, fins i tot se li va preguntar, però són de l'Aràbia Saudita, com s'ha dit,
5: venen...
1: i ell va dir, no penso dir cap país, no penso dir res.
5: És cert, segurament, com deia la Marta, que aquí darrere també hi ha la mà de l'advocat, que molt de cops passa i dius, vigila què dius. És a dir, has de fer aquesta entrevista des d'un punt de vista polític, evidentment, fins i tot per calmar la situació dins del PSOE, que ja veus que diuen com és que hi ha aquesta defensa tan aferrissada i tancada cap a la seva persona, però l'advocat li devia dir vigila el que dius, que després d'això, quan anem al jutjat, no ens perjudiqui. I després hi ha el tema de les filles, que, com deia en Javier, es va posar molt nerviós amb la pregunta que li van dir si les seves filles exercien de testaferro. Fins i tot va dir al periodista, què fas preguntant-me això?
6: Sí.
5: I el periodista li diu, però és que és el que diu la UCO. Diu, ja, però jo no m'ho esperava que m'ho diguessis. Sí. Oh, la feina, el que dèiem abans, no? Sí, aquesta sí, complicada sí, feina de periodistes, quan fas preguntes polítiques, i allà sí que es va notar molt tocat, des d'aquest punt de vista personal. Per la resta, repeteixo, poca cosa, amb en Julio Martínez segueix la famosa via Aldama, és a intentar col·laborar amb la justícia, tal com va fer Aldama, i a veure si li surt bé amb el cas Koldo i Ábalos, i veurem què passa, perquè, repeteixo, des del meu, des de poca cosa, poques novetats, i com deia en Pol, estem comentant, però que en el fons estem comentant el que estem dient les últimes setmanes.
6: Sí, sí.
5: No sortim d'aquí, és un bucle.
6: Sònia.
7: Una cosa que jo crec que és com a mínim a mi em crida l'atenció de mirar és que trobo que s'està sortint prou bé de mantenir aquest posat d'expresident, que qui vulgui creure en ell encara té raons per creure en ell, perquè s'agafa aquest concepte de la seva ètica, que ha faltat quan ha acceptat joies, ha faltat, vull dir, les poques coses que sí que sabem segur que és que tenia una sèrie de joies que en principi no són patrimoni familiar i per tant és dubtós, i s'ofèn quan li demanen per les seves filles, i s'ofèn, i aleshores continua semblant una persona com èticament molt estricta i molt forta, amb
5: però
7: el tocada. Posat, amb el posat i tocada. Sí, però el que vull dir és que com a mínim reforça que la gent que vol creure en ell encara té on agafar-se, no? Fins que no hi hagin proves reals i demostrades i jurídicament aprovades, jo crec que dona esperances a qui encara vulgui continuar creient en ell. El que passa és que és cert que va explicar poca cosa nova i, per tant, qui vulgui criticar-ho té molta xitxa per atacar, no? Perquè per molt que és totalment legítim, sobretot, ningú està obligat a declarar en contra seu. Per tant, és totalment legítim fer el que el teu equip d'advocats et digui. Però, és clar, en el cas d'un càrrec públic de tanta rellevància que està acusat d'unes coses que tenen a veure directament amb aquest perfil públic, es fa curt les explicacions
8: de moment. Sí, molta fresa i poca endreça, que em van dir ahir a mi, i la vaig aprendre i avui la solto.
7: Jo no la coneixia.
5: Molta fresa i poca endreça,
8: està bé, no?
5: Frase catalana...
8: Està bé.
7: Jo no la coneixia, veus?
8: Jo crec que hi ha dues coses que tots els penalistes del món recomanen als seus clients. La primera és no fer declaracions abans i durant el judici públiques, i la segona és, si tens torn de final de paraula, que sempre el tens, no diguis res. Vull dir, tot el que hagis de dir dins del procediment i dins del que hem parlat tu i jo, i ja està. Per tant, jo crec que ahir Zapatero anava a no dir res. És a dir, havia de sortir, havia de...
7: A donar la cara.
8: Aparèixer, havia de donar la cara, però... exacte, però no havia de...
7: Sí.
8: Jo crec que el consell... Bueno, el consell de l'advocat segurament... El consell de l'advocat segurament seria no vagis.
7: Sí.
8: Si pots, no vagis.
5: Quiet.
8: Si tu has d'anar, perquè consideres que políticament has d'anar, com considerar una part molt important del seu partit, que
7: i
8: havia d'anar...
7: I perquè li deu el PSOE, segurament.
8: I perquè li deu el PSOE, clar. No, ho havia dit ell. Al maig, ell va dir, donaré explicacions...
7: Quan pugui.
8: Encara estem...
6: Sí.
8: Dit això, jo crec que hi ha dues coses que són bastant evidents. La primera és, tu pots negar i negar i negar que no vas fer cap irregularitat, que no vas fer cap pressió perquè aprovessin el contracte, l'ajuda a Plus Ultra. Però el que no va justificar en cap cas, ja ho veurem en el procediment judicial,
6: okay, quedarà clar,
8: quedarà quan, clar, quedarà en el procediment judicial, són els diners cobrats per ell i per les seves filles. I aquesta és la qüestió. És a dir, jo crec que sobre això encara manca una grandíssima explicar per què va cobrar tantíssims diners per aquesta qüestió. Més enllà de si va exercir o no una influència, que és una de les penes que li demanen. Segona qüestió, sobre el tema de les joies. El tema de les joies, clarament, no té una explicació bona. Clarament. Li va dir al jutge que li enviaria no sé quina explicació, que no li acaba d'enviar.
5: Factures, en teoria.
8: I ara...
7: Però si són de cortesia.
8: Clar. I ara, el relat sobre les joies que va dir ahir a la televisió espanyola, no s'acaba d'en sortir. Hi ha una qüestió que és molt... que jo crec que contradiu el que va explicar ahir. Ell va dir ahir que era una cosa que la tenia ja, que no li donaven cap importància, que no les havien fet servir mai.
1: Va fer servir aquesta expressió, no la recordaré.
8: No tenien però... origen patrimonial.
1: No tenien ni origen ni destí, ni utilitat, alguna cosa així.
5: Com aquell que va estar a la caixa forta.
1: Que la va dir diverses vegades, i jo vaig pensar el mateix que ha pensat la Sònia. Dic, ui, que està assajat això, amb l'advocat i amb el representant de comunicació.
7: Que ni tan sols les hem vist que les portés la seva dona.
8: No. Que
7: per tenir-les allà tancades,
8: clar,
7: no sé.
8: Però és que hi ha una qüestió que és important. Aquestes joies estaven a la Moncloa. Jo no sabria dir quin mes, però hauria de ser el segon semestre de l'any 2011. Zapatero va marxar de la Moncloa. Any 2011, recordem, 15M, sí, sí. Moment de crisi fortíssima, la corrupció o la cosa aquesta del poder, i, no? molt present en l'opinió pública. Zapatero, o algú del seu entorn, algú proper, va obrir una caixa forta, va agafar les joies, se les va ficar
7: en
8: una maleta...
7: Això se sap ja, que ja estaven, el 2011?
8: Bueno, es diu que són molt antigues.
7: Vale. Perquè jo anava ara...
8: Bueno, vull dir, el que explica és, són de cortesia, per tant, durant el teu càrrec públic, i són molt antigues, per tant... És a dir, en algun moment, ell s'hi va dir, s'hi va pensar, aquestes joies són prou el que fos per portar-me-les a casa, per treure-les del patrimoni...
5: Per no deixar-les a la Moncloa.
8: Per no deixar-les a la Moncloa, per entendre'ns.
5: En dipòsit.
8: En algun moment... llavors, això, aquest gest, que jo crec que, de debò, que és el de la xocolata del lloro, de fet, molt probablement estarà prescrit. Si hi ha alguna cosa, molt probablement estarà prescrita. Però a la imatge, jo crec que les joies s'han clavat a la consciència de moltíssima gent d'esquerres que no s'ho pot creure. I que és veritat que la imatge d'un president del govern sortint de la Moncloa i dient, ei, les joies... És molt dura, és duríssima.
1: Sí. Sobre això de les joies, Tània, ets per aquí, oi?
3: Sí.
1: Sí, Tània, deies, ara jo deia aquesta frase, i ara me la recordava la Tània, que deia sense intenció, ni ús, ni destí.
3: Sí.
5: Què vol dir això? Tània, ens ho aclareixes? Què vol dir? Perquè
3: doncs,
5: li costa entendre, eh?
3: Sí. Doncs penseu que l'acusen de contraband i de frau fiscal. Per tant, ell el que ve a dir és no tenien com a necessitat o com a objectiu ni defraudar, ni les vaig portar de manera il·legal, ni anava a fer negoci amb elles, és a dir, des d'un punt de vista judicial el que ve és a desvincular-se. Ell fins i tot va dir que, amb una pregunta del Javier, que sí, que segurament hauria estat un error acceptar-les, que en aquell moment no els hi va donar importància, i jo crec que això molesta, perquè no crec que massa ciutadans tinguin unes joies allà, com ell va dir, estaven amb les joies familiars de les famílies, les herències familiars, estaven allà pràcticament, el que ve a dir Zapatero, és oblidades, i el que fa és doncs, menys tenir-les, treure-li importància i dir, doncs mira, en aquell moment, si jo arribo a saber que em donen aquests mal de cap, no les accepto. De fet, fins i tot, hi va haver una pregunta d'una de les periodistes a la taula dient si les pensava tornar, ell va recordar que no les té, perquè les té la policia, se les van dur en el registre, efectivament, ara estan, diguéssim, comissades, i ell va dir que li provoquen al·lèrgia. Per tant, és una paraula molt descriptiva dels mals de caps que suposadament li han donat les joies que ell doncs, tenia per allà i no recordava.
8: Jo ja dic que les tenia oblidades, però quan havia de mudar-se no se me n'ha oblidat.
1: Yeah,
8: és això el que passa aquí.
7: Jo, depenent de l'any en el que s'hagin adquirit... A mi, el tema de les joies m'ha provocat bastanta gràcia, entre cometes, perquè, d'una banda, gran part del periodisme de dretes ho va agafar com... fins i tot acusant de que algú que és socialista o d'esquerres no podia tenir unes joies tan valuoses, ni tan sols, encara que fossin herència familiar, que això em sembla bastant absurd. Però en tot cas, clar, no voler dir quin país és tindria sentit només intentant ser no advocada del diable, sinó tot el contrari. Intentant ser molt ben pensada, si fos perquè s'han obtingut que igualment seria il·lícit, però, per exemple, imaginem-nos fent de mediador amb el cas de Venezuela o fent de mediador amb algun altre país que no sapiguem i no vol dir per no entorpir aquell procés internacional. Yeah. Tot i així, que tingui les joies seria il·legítim o seria il·legal, però vull dir que no vulgui especificar el país només tindria sentit si és perquè el pot fer mal a una cosa més gran que la seva innocència. Clar. Per tant, hauria de ser després de 2011. Aleshores, és tot una mica rocambolesc en aquest sentit, perquè no té
8: encaix. L'exministre Miguel Sebastián...
7: Bastant malament.
8: Sí. L'exministre Miguel Sebastián va explicar... No sé si ho recordeu,
7: Acabo, No. Només que el contraband sí que és una mica encara també... És interessant de veure-ho, perquè si a ell li van portar a Moncloa, no hi ha contraband. però si tu et porten un regal a Moncloa, tu l'has de deixar com a regal d'estat, com ha passat ara amb les armes de l'OTAN o el que sigui.
5: No pots acceptar regals i quedar-te'ls.
7: Per això,
5: un càrrec públic.
7: Si no el va acceptar a Moncloa, perquè recordem que ja en els temps de Gaddafi, vull dir que sempre portaven uns regals a alguns països que aquí no es poden acceptar, però que està ben vist entre països àrabs, entre altres països, no? D'acord. Si no li han portat quan estava a Moncloa, vol dir que ell, literalment, com deia l'Arturo, va viatjar i va arribar aquí amb una maleta amb les joies. Aleshores sí que hi hauria el contraband. Ah. Vull dir que això acabarà sent una trama una mica divertida. Perdó, sí.
5: No,
1: ara vaig a l'Arturo, però Marta.
4: Sí, jo estic d'acord que amb el tema de les joies, ja no perquè, diguem, pugui ser delictiu, que això s'ha de veure, sinó per un tema sobretot estètic. Fins ara jo crec que és una de les qüestions que més ha preocupat al Partit Socialista i en general l'Esquerra. No perquè l'Esquerra no pugui tindre joies, evidentment, jo crec que això sí que és cert que la dreta ho ha intentat capitalitzar i està aquest discurs molt present. Nosaltres a Infolibre, per exemple, vam preguntar als expresidents, a tots, a Aznar, a Rajoy i també a Felipe González, si ells tenien joies o regals de la seva etapa d'expresidents, i l'únic que va dir rotundament no va estar el Rajoy. Els altres dos, tant Aznar com Felipe González, no van voler contestar els seus equips de premsa perquè, evidentment, jo crec que sí que en tindran i podran fer ús o no, però tenen en tindran, perquè si no ho hagueren negat com ho ha fet el Rajoy. És més perquè, clar, la referència que era Zapatero, el reglament, que a més el Javier li ho va dir també a l'entrevista, que hi va provar, de fet, ell no va saber ni contestar a si haguera incomplit, no? el reglament que iba a aprovar de bones pràctiques quan era la Moncloa, i de fet va dir bàsicament que si haguera sabut tot el que ha passat ara no hagués actuat de la mateixa manera, no? Jo crec que això evidencia que sí que li han portat molt de mal de cap, però per als socis del govern i per a l'Esquerra i per als partits socialistes inclús, sí que és una qüestió que la de les joies, que sap que transcendís lo polític, és a dir, quan preguntes fora del cas Zapatero, molta gent no saben bé com explicar o què és el que està passant, no? A mi moltes amigues i amics em preguntaven, però què ha fet exactament? Sí. Què és el que s'investiga, no? Sí. Però lo de les joies ha transcendit a tothom. Sí. I crec que això també és una de les qüestions que més preocupa, perquè és com, mira aquest, no?, que era, pareixia o semblava el president Bo, la referència moral, i mira que té ahí les joies. I això preocupa moltíssim als socis, perquè evidentment Zapatero va ser imprescindible o importantíssima la campanya del 23J de la que ara ha passat justament 3 anys i ara sabem que no tindrà, o jo crec que no tindrà aquest paper, i que l'Esquerra ho té més complicat, encara que jo per a tancar diré que Javier Ruiz té raó en que ja molta gent havia sentenciat en l'entrevista dient que estava pactada i que era una vergonya, i que mira, recorde Almeida ahir abans de que començara ja dient que Javier Ruiz, clar, no anava a fer bones preguntes, i ara després encara que n'hi ha gent que encara continua parlant de Telepedro, jo crec que va estar una entrevista molt ben feta, amb bones preguntes, i és el que s'havia de preguntar, no?
1: Hi ha una cosa que interessant, el que deia la Marta, això tot era interessant, però el que vull dir és la qüestió de que la joia s'ha transcendit i l'altra, la gent li costa d'entendre. Això passa molt sovint, l'Artur ho ha comentat algun cop, amb els temes de corrupció, vull dir, periodísticament sempre és un dels de cap a l'hora d'intentar explicar-ho de manera planera, perquè és tot tan feixuc i tan enrabassat que costa d'entendre-ho i d'explicar-ho encara.
8: Molt. Jo també volia subratllar que aquestes preguntes van estar molt bé. Que també, jo crec que s'ha de dir avui. És a dir, i mira que jo vaig tenir dubtes, en el sentit de que ell pensava, suposo, que anava a un programa que seria amic. I jo crec que les preguntes del Javier Ruiz van estar molt bé. Li va preguntar per tot això, que crec que se l'hauria de preguntar. Dit això, jo dic que...
1: Fins i tot el Bertran Ndongo va fer un tuit dient bona entrevista, les coses com són.
5: Imagina't.
1: Que no sé si
5: és bo o dolent.
1: És bo o dolent, però el cas és que va passar això.
4: Li han dit que si vota el PSOE, ara.
1: Ah, sí, Ndongo, no? Sí. Ara, tot és que, clar, tot es gira.
8: No, ho dic perquè avui estan recordant alguns periodistes periodistes l'entrevista que li van fer a Feijó el dia que es van publicar les fotos d'ell amb l'amic narco o traficant en Televisió de Galícia. I no van ser així. Jo volia comentar sobre això de que si les joies, de si... L'altra qüestió és que les joies, efectivament, tenen la cosa aquesta de l'impacte públic,
7: visual, però no... no?
8: Sí, okay. Han corregut tants memes, vull dir, qui no ha vist a Zapatero amb un collar gros? És que era mentida, vull dir, però...
5: I per tant tothom ho sap.
8: I tothom ho sap. És veritat que això, jo crec que en el judici no tindrà cap mena de rellevància, o tindrà almenys molt poca rellevància. És a dir, i que en el judici anem a l'altra qüestió. I sobre l'altra qüestió, que jo crec que sí que aquí hi ha una rellevància important, hi haurà una transcendència jurídica que sí que serà important, hi ha una qüestió que també és molt important. Si va cobrar per alguna mena de lobby, influència X, el que li diguem, d'una ajuda que va estar bé atorgada al govern de Sánchez, no surt esquitxat, només no. Surt esquitxat per la part de que era amic de la casa, per entendre'ns. No, però jo crec que...
5: Surt esquitxat el PSOE.
8: Sí, però jo crec que això, políticament, ja que estem parlant de qüestions polítiques, això serà, jo crec, que la clau de la cosa. És a dir, va exercir pressions perquè es fes una ajuda a Plus Ultra, aquesta línia, perquè es concedís aquesta ajuda, i aquesta ajuda va estar malament concedida o va estar bé concedida? Perquè la cosa canvia molt. Si va estar bé concedida i ell va cobrar una comissió, això és un delicte. No es pot cobrar comissions, es poden cobrar en aquest país comissions per moltes coses, recordo.
5: I se'n cobre.
8: Legals, parlo.
5: Sí, i legals moltes més, segurament. També.
8: No, però vull dir que legalment, en aquest país, jo crec que per desgràcia, es poden cobrar comissions per moltes coses. Per fer lobby, per cobrar ajudes públiques, no. No pots cobrar comissions d'això.
7: Però no som conscients de vegades que només aquesta frase, a la majoria de la gent, a mi com a mínim...
8: L'espanta.
7: Ja t'espanta, perquè la línia en el dia a dia, si no has estat a prop...
5: Entre tràfic d'influència i consultoria. És molt
7: fina. Sí, però que la gran majoria de la població no ha estat mai a prop de ningú que sigui comissionista. Jo com a mínim no soc conscient de conèixer ningú. Directament. Aleshores, ja només això és que explota el cap.
8: Cobrar per influir, que sigui de forma legal, en ajudes públiques, cobrar una part, un percentatge, és il·legal.
5: Vale?
1: Llavors... Clar, però això és el que deia el Marc, la línia és molt fina.
8: Molt,
1: és a dir,
8: molt fina.
1: Entre això i dir, escolta, aquest no t'agafa el telèfon, ja el truco jo, que jo el conec molt bé.
5: Això és il·legal o no és il·legal?
1: I després m'ho cobro com a consultor, diguem-ne. No? La línia és tan fineta. Molt.
8: I una última cosa. Hi ha una part de Zapatero que jo l'havia vist en altres moments, evidentment estava tocat, evidentment hi havia coses que li molestaven el treure una mica, però hi ha una part que no sé fins a quin punt pot ser una mica real, però que vol fer-se el tonto, perdó, aquesta cosa de jo no he parlat amb ningú de sort, no sé què és. Bueno, escolti, vostè és
5: estratègia de defensa, segurament.
8: Sí,
5: segur.
8: Però vull dir que hi ha un punt de... Vale, probablement no és vostè el més expert en offshores. Ja m'ho crec, perquè no li agradava molt l'economia i no era el seu rotllo. Però dir que... Tu no saps ni de què va això quan has estat president de... O sigui, no ets la meva iaia, ets un president de govern.
5: Sí, dues coses molt ràpides. Una, avui mirant les editorials, lleixes El País i diu explicacions incomplertes.
1: Sí, senyor.
5: Per tant, ja sabem cap on va la línia fins i tot de bona part dels socialistes. I llavors allò que deia la Marta i que tots tenim aquesta sensació que la gent es perd realment en tots els casos de corrupció.
1: Sí.
5: Explico't una anècdota que crec que a vegades exemplifica bastant el que passa. Jo faig de professor de periodisme polític a l'Autònoma, alumnes de periodisme polític, repeteixo, i el primer dia de classe vaig fer un test d'actualitat i una de les preguntes era si Pedro Sánchez estava imputat. Els 40 alumnes van dir que sí. A partir d'aquí...
8: Uau, és una dada,
5: tercer i quart de periodisme.
8: Oh! Uau, és una dada,
5: A partir d'aquí, o el professor no li ensenyant prou bé, que sóc jo, o segon, la situació vol dir que no ens assabentem del que està passant al nostre votant, i en teoria són alumnes que els agrada el tema i que, per tant, han de saber de què va. Imagineu-nos aquella gent en la qual ni sap gaire bé qui és Koldo i Ábalos, li sona, però Zapatero, què li ha passat? Sí, les joies, el meme.
8: Sí.
5: I Pedro Sánchez, doncs, segur que està imputat o que és culpable. És així de trist.
1: Un quart de 10. Anem a publicitat i tornem de seguida a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
9: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: El Club Cabravo fa 30 anys. I aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte. Amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
14: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
15: La gent quan va al gimnàs fa peses, i clar, els tios estan més catxes, però en canvi quan van al rocòdrom, al principi els nois i les noies tenen el mateix nivell. És un lloc molt social.
16: Vols dir que hi ha gent que va a lligar al rocòdrom més que escalar?
15: El 90%.
16: Quan hi ha un incendi surt aquell polític allà amb aquella carpa blanca que dius que ho expliqui el bomber, perquè aquest senyor trajat aquí al mig d'aquesta pols i tot plegat, que ara de més basarda que una altra cosa.
17: Què vols dir?
16: No, res, res, res. Ah. No, no, tots els meus respectes per vostè, que es diu, com es diu, per cert?
17: Roswell, Roswell.
14: La Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
18: Catalunya Ràdio. Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro a les rebaixes i encara menys a les segones rebaixes?
19: I d'on ha sortit aquesta butaca?
18: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven. Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
20: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
21: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
20: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
22: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
21: Aquest estiu, crim.
22: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
21: A Catalunya Ràdio.
23: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
21: Posem llum a la foscor.
24: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
21: Què va passar? Qui ho va fer?
25: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
26: No ho sabem.
21: I per què?
27: No ser perquè cogí el martillo i el pegue.
21: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
24: Comencem.
14: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Seguim a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la Marta Monfort i la Sònia Andolf, el Marc Bataller i l'Arturo Puente. Volem parlar també d'intel·ligència artificial, perquè ha hagut un fet aquesta setmana que ens va neguitejar una mica, que és aquesta notícia que, bàsicament, es podria resumir com que la intel·ligència artificial havia sortit del laboratori. Dos models d'OpenAI han provocat un atac inèdit a una altra plataforma de manera autònoma. Això es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una intel·ligència artificial fora del control humà. Li volíem preguntar per aquesta història algú que s'ho coneix molt bé, és el físic teòric Román Orús, que és membre del panell científic d'intel·ligència artificial per les Nacions Unides. Senyor Orús, com estem? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Com esteu? Bon dia.
0: Expliqui'ns una mica què és el que va passar exactament, o què sabem de què va passar exactament.
1: Bueno, el que sabem és que OpenAI, que és aquesta companyia que està darrere de ChatGPT, no? Doncs ells estaven testejant una intel·ligència artificial, en teoria, en un entorn que ells consideraven que estava controlat i que era segur, no? La idea era que aquesta intel·ligència artificial havia de dur a terme doncs, una sèrie de tasques i la intel·ligència artificial va decidir per ella sola que el millor era sortir d'aquell entorn i hackejar una altra companyia per tal de trobar la solució. Clar, i això és un problema perquè ha decidit per ella mateixa doncs, trobar vulnerabilitats de software, no només a l'entorn que se suposa que estava controlat, sinó a més a la companyia que va hackejar. Clar.
0: Per tant, quan diem un entorn controlat, entenc que és un ho diré molt malament, vostè em corregirà, però un sistema informàtic amb poc accés a internet, no? Amb un accés molt limitat a internet,
1: exacte.
0: I aquesta intel·ligència artificial troba el forat i va en aquest altre sistema i el hackeja.
1: Efectivament, era un sistema, un entorn de laboratori per tal de fer proves, no? Era un sistema de software doncs, que estava molt controlat, que era en teoria molt segur, però clarament no era lo suficientment segur. Aquesta intel·ligència artificial va ser capaç de trobar vulnerabilitats en aquest entorn, ser capaç de trobar un forat, com diguéssim, dins de la seva presó, que no estava planejat que el trobés, i el va trobar, es va escapar, i no només això, sinó que a més va trobar forats a l'altra companyia.
0: A l'altra companyia, que també no és una companyia qualsevol, no? És una companyia també amb uns sistemes i uns murs anti-ciberatacs molt potents.
1: Sí, efectivament. És Hugging Face, és una de les companyies més importants d'intel·ligència artificial. És on estan tots els models de codi obert, és on estan totes les rutines de software per avaluar aquestes intel·ligències artificials, i va ser capaç de coordinar diverses intel·ligències artificials entre elles i llançar diversos ciberatacs que no s'havien vist mai fins ara per tal de penetrar en aquesta companyia. I no només això, sinó que a més va ser capaç d'escondre, d'ofuscar la manera en com ho va fer, perquè després els investigadors doncs, van haver d'utilitzar una altra eina d'intel·ligència artificial per tal d'entendre el que havia passat.
0: Mm. Senyor Rusla, una pregunta que també li volia fer és, tot això, com ho sabem? És a dir, ens ho hem de creure perquè això ens ho expliquen les pròpies companyies, no?
1: Sí, això ho va explicar OpenAI, la companyia doncs, que estava darrere del model, va ser el primer que va fer, va publicar ells, se'ns ha escapat això, i es va posar en contacte amb Hugging Face i ells ho van corroborar, sí.
0: Ho dic perquè, fent d'advocat del diable, eh? És a dir, també pot ser màrqueting, també pot ser dir, mireu quin sistema tan bèstia que tenim que ha pogut passar això, igual...
1: Sí, bueno, pot ser màrqueting, però no ho és, això ja es va dir. Això ja es va dir quan, per exemple, hi ha una altra companyia que és Anthropic...
0: Sí, ja ho recordo, sí.
1: Efectivament, fa uns mesos va sortir un altre model que es deia Mythos, que tenia unes capacitats de ciberatacs molt elevades, la gent deia que si era màrqueting, no era màrqueting, allò era real, i el que ha passat ara doncs, també és real.
0: Aquesta de Mythos era interessant perquè Anthropic, de nou, vostè em corregirà, però Anthropic va dir tenim un nou sistema que és tan bèstia que el compartirem només de manera molt limitada i la compartirem amb bancs, per exemple amb JP Morgan, perquè se'n protegeixin, no la podem enviar al públic encara perquè és massa potent.
1: Sí, efectivament, és una eina doncs, que va resultar ser tan potent que bueno, els mateixos investigadors d'Anthropic van decidir que això no ho podien fer públic a tothom. Primer s'havia d'utilitzar per tal de corregir els errors de software que estava trobant, perquè n'estava trobant milers en pocs dies que mai s'havien vist, clar. I això no es podia posar en mans de gent equivocada, clar.
0: En aquest cas que ara el que comentem, el d'OpenAI, clar, generalment els models d'intel·ligència artificial tenen uns límits, no? Tenen uns controls, és a dir, si jo li poso a ChatGPT com hackejo una web, em dirà, mira, això no t'ho puc dir perquè tinc un sistema que em prohibeix dir-t'ho, no? En aquest cas, en el cas d'aquesta intel·ligència artificial que es provava i que ha fet aquest ciberatac amb un altre sistema, entenc que aquestes proteccions es van eliminar precisament perquè formava part de la missió, no?
1: Efectivament, en aquesta intel·ligència artificial que s'estava testejant, aquestes limitacions no estaven presents. No? No és com, per exemple, en el cas d'Anthropic, ara sí que han limitat les seves intel·ligències artificials, aquesta que estava provant OpenAI, doncs com era un entorn de laboratori que se suposa que era segur, etcètera, doncs s'estava testejant fins a on podia arribar.
0: Aquesta, en aquesta intel·ligència artificial, l'encàrrec exactament quin era? L'encàrrec que li fa OpenAI per provar-ho és penetra amb aquest altre sistema si pots? O sabem exactament què és el que li van encarregar?
1: No, en absolut. Això és el que més va sorprendre als investigadors, que l'encàrrec que tenia aquesta intel·ligència artificial era solucionar un problema que tenia a veure doncs, amb unes avaluacions d'intel·ligència artificial. I la intel·ligència artificial podria haver solucionat el problema per si mateixa, però va decidir que l'opció més ràpida era trobar un forat i escapar-se i trobar-la a un altre lloc.
0: Per tant, si l'encàrrec hagués sigut, diguem-ne, més malvat, vés a saber què hagués pogut passar.
1: Efectivament, sí. L'encàrrec per si mateix no era hackeja aquesta pàgina web, intenta sortir d'on estàs. No, era una altra cosa, però la intel·ligència artificial va decidir per ella mateixa que el més fàcil era sortir, com trobar un forat i doncs anar a buscar la solució en un altre lloc.
0: En definitiva, senyor Rus, perdoni que li pregunti així, però hem de patir?
1: Sí. Bueno, jo crec que el que hem de fer és tenir respecte per aquestes coses i entendre millor el que passa, per això es fan experiments, no? I el que això ens demostra és doncs, que aquesta tecnologia és molt poderosa, és molt potent, té unes capacitats doncs, que no tenia cap altra tecnologia fins ara, i això s'ha d'entendre doncs, com regular, com governar-ho i com posar-li límits per fer que vagi en la direcció correcta. Clar.
0: I va, perquè la regulació dona la sensació que va per darrere de la tecnologia.
1: Doncs costa, perquè aquesta tecnologia evoluciona a una velocitat que no hem vist mai. Vull dir, fa un mes, per exemple, estàvem parlant de mitos, semblava una cosa de l'odantròpic, que semblava una cosa doncs, molt, molt nova i tal, i ara doncs, sembla que tothom té models d'aquestos, tothom menys Europa, per cert, tothom té models d'aquestos que són capaços de fer forats de ciberatacs. I la tecnologia evoluciona molt ràpid i el que és la legislació i la governança doncs, intenta anar ràpid, però clarament no està anant a la mateixa velocitat.
0: Antròpic, justament, té aquesta imatge, o vol difondre aquesta imatge, com nosaltres som els bons, perquè nosaltres som els que estem a favor de la regulació, mentre que els altres no.
1: Sí, bàsicament. Vull dir, Anthropic va ser dels primers doncs, que van dir el que estava passant amb aquests models, però sí que s'està veient ara mateix una mica un canvi de tendència. Per exemple, els propis investigadors d'OpenAI, bueno, clar, després de que passin aquestes coses, doncs alguna cosa s'ha de fer, no? I fins i tot el govern dels Estats Units està començant a fer iniciatives de regulació, encara que depèn una mica de cada estat, no? Però clarament s'estan donant compte de que s'ha de fer alguna cosa.
0: Anava a preguntar això, si les empreses col·laboren prou o aquí els governs s'han de posar més les piles?
1: Doncs jo crec que les dues coses. Aquí les empreses estan començant a col·laborar ara mateix, perquè clar, això de la intel·ligència artificial és una tecnologia doncs, que fins ara s'ha desenvolupat sobretot per part de les empreses privades, però clar, arribat a aquest punt on veus que el que estàs desenvolupant doncs, pot tenir unes capacitats una mica complicades, no? Doncs s'ha de col·laborar. Vull dir, no, això no ho pot fer una persona en concret o una empresa en concret, això s'ha de fer en col·laboració. No hi ha cap altra forma.
0: El Roman Orós és físic teòric i és membre del panell científic d'intel·ligència artificial per les Nacions Unides. Si li sembla, senyor Rus, en parlem un dia més amb calma, perquè és un tema apassionant i que, vaja, que a mi em fa una mica de por, però el trobo també molt interessant. En parlem un dia en calma, si li sembla.
1: Molt bé, perfecte.
0: Moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
1: A vosaltres, una abraçada.
0: En fi, jo és que com que he consumit ciència-ficció des de que sóc petit, jo veig sortir ja Terminator per tot arreu, diguem-ne, amb aquesta història. Arturo.
2: Vivim la tensió entre la fascinació i la por.
0: Sí, sí, no? És que clar.
2: És a dir, jo a dies... estic fascinat, no només pel que sents que fan els llenguatges més potents, no? Les intel·ligències artificials més potents, sinó també quan ho fas servir tu a nivell casolà completament, que fa coses que realment sorprenen molt i alhora espanten. Mm-hmm. Espanten, perquè ben bé no saps ben bé. És veritat que jo crec que en aquesta... És a dir, ho preguntaves tu molt bé, vull dir que ho assenyalàvem, s'ha assenyalat. Hi ha una part de màrqueting en tot això. És a dir, que Anthropic té interès en dir ui, compte, que jo tinc una eina molt potent, que viene, però vull dir, és part del negoci.
3: Que viene el cobro. Sí, és, començar correcte. A dir...
2: És part del negoci.
3: Cada vegada serà més car negoci, no? Sí. I deixarà de ser gratuït.
2: I la idea és això, la idea és... que al final hi hagi una subscripció, és a dir, que la població normal, l'usuari normal i corrent, tingui una subscripció que val 20 o 30 euros, com qui té Netflix i com qui no sé què, no? Una eina més, un cobrament, una subscripció mensual, que és el que saben aquestes corporacions que es guanya molt. Dit això, jo crec que en aquest cas hi havia una cosa que també és important dir-ho. No hi havia una contraordre a la intel·ligència artificial perquè no fes...
0: Sí.
2: És a dir, la intel·ligència artificial va fer una cosa, va saltar unes barreres, vale? Va saltar unes barreres que suposadament no podia saltar, però ningú no li havia dit fes això sense saltar aquestes barreres. Ho dic perquè també com a humans que som, ens agrada molt, li ensenyava a la Sònia un mem, també tot mems, un mem d'un...
4: Hòstia, avui Arturo està...
3: És que és millennial. Sí.
4: Anava a dir boomer, és el jove, és el clar. La resta som els boomers.
2: No. Bueno, no, res, no? Un tipus que està davant d'un ordenador i li diu, digues que estàs viu. I l'ordenador diu, estic viu. I diu, ah!
0: Ja.
2: Vull dir...
4: Hòstia, Arturo és molt dolent, aquest, el de les joies encara, aquest.
2: No, bueno, és un mem.
4: No, és un mem, no és teu.
2: No, no és meu. No, vull dir que ens agrada molt també això, no? Jugar fins al límit, i quan arriba al límit, espantar-nos molt i dir, ai, que ve Terminator.
0: Sí,
2: I vull dir, crec que en l'àmbit de l'experimentació, bueno, és bastant normal que passi això. Sí. O sigui, virus que salten barreres i no sé què, també passen tots els dies.
0: Sí, sí, Sònia.
3: Però que no és excloent, a més, no. Que hi hagi una... que hagi sigut real, el que ens deia ara aquest expert, no és excloent. Pot haver estat real i, tot i així, el fet de que s'hagi filtrat i que s'hagi donat a conèixer és part d'una estratègia de màrqueting. Et passa això, tu prens una decisió de crisi de comunicació, ho diem o no ho diem, ho expliquem o no ho expliquem. I en el moment que s'explica és per què ho han explicat, amb quins interessos, a qui, qui ha decidit, i per tant, al darrere es mouen molts diners, perquè està comprovat que el model de negoci de les intel·ligències artificials no és massa viable. I l'impacte que està tenint, o sigui, la despesa i el cost que suposa en molts nivells...
0: I ecològic.
3: Pues per això dic que el cost és tan elevat que s'han de repensar una mica com ho compensaran.
0: Sí, perquè això trobo que se'n parla raonablement poc, però el tema centres de dades, sortia, em sembla que era el Financial Times, la inversió de milions que hi ha en nous centres de dades als Estats Units és de... Vaja, no hi ha precedents, és a dir, és d'una brutalitat que costa fins i tot imaginar-te-la.
3: I és una mica un argument perdut.
0: Sí.
3: Vull dir, jo, entre el meu entorn, jo encara no utilitzo la intel·ligència artificial.
0: No, eh?
3: No.
0: Per res?
3: Per res.
4: Els teus alumnes potser sí.
3: Sí, tots. Sí. Sí. Sí, de fet, jo ara faré un curs al setembre només per detectar l'ús d'intel·ligència, però encara no l'he fet servir per res.
0: Yeah.
3: I dic molt això, que m'amoïna molt l'impacte ecològic i l'impacte que té en la capacitat de pensar, d'enraonar, de crit... És perdut aquest argument, però vull dir, no només amb la gent jove, sinó en general, el del cost sostenible, el cost ecològic, sembla que sigui també part de bulos i memes d'esquerres, no? I llavors la gent et diu, no és tan real.
0: Clar.
3: Bueno, Marc.
4: Sí, jo com en Frey també soc molt amant de ciència-ficció, i m'ha tret la paraula Terminator, perquè tenia punt. És el primer que em ve al cap, Terminator, Robocop, etcètera.
0: 2001, Odissea de l'Espai...
4: Correcte, tot aquest tipus de pel·lícules que semblaven ciència-ficció, i dic semblaven, perquè ja arriba un moment que veient el que ha passat. I després també agafant el millennial Arturo. Jo aquests dies també m'agrada molt...
2: Quina fama, avui!
4: M'agrada molt el Mundial, etcètera, i el futbol, ja ho hem comentat aquí diverses vegades. I clar, veies molts també més fets per intel·ligència artificials que realment eren espectaculars. Brutals, que recreaven fins i tot, com era el partit entre Anglaterra i Argentina, recreaven batalles històriques de Juego de Tronos, etcètera. Però d'altra banda, hi ha aquesta situació que deia també en Freddy, que fa patir. És veritat. Tota nova tecnologia, habitualment, sempre que s'ha anat incorporant a les nostres vides, han anat fent patir, ja va passant temps immemorials quan entrava la tele, quan entraven les xarxes socials, i ara veiem aquesta intel·ligència artificial i fins i tot aquesta capacitat de fer ciberatacs. M'hi va vingut al cap aquest ciberatac que va patir, per exemple, l'Hospital Clínic l'any 2023, en el qual va col·lapsar completament tot el sistema de la xarxa sanitària, que penses, això fa 2 anys... i van fer-ho ja amb un sistema bastant avançat. Imagina't què es pot fer ara, malauradament, estic parlant.
0: Sí, sí.
4: En aquest sentit, ara, evidentment que té coses espectaculars, la intel·ligència artificial. Els alumnes la fan servir massa, segurament, però és veritat...
3: I no la fan servir bé.
0: Anava a dir malament.
4: Malament.
3: Ah, perquè jo deia, com pot ser que amb intel·ligència artificial em presentis un treball mal escrit? Quan li pots demanar que et revisi l'edició,
4: les faltes d'ortografia,
3: la sintaxi... Sí. Però, en canvi, li demanes el contingut, que és per el que estàs aquí, que és per aprendre.
4: No? Però jo que em referia és que... I fins i tot aquesta polla des d'un punt de vista periodístic. És a dir, que agafes i poses quatre titulars, dius, fes-me una notícia, i dius, ostres, segurament l'ha redactada millor que jo. Dius, quina por.
0: Sí, sí.
4: Arturo, que treballa en el món de la premsa...
2: No, hi ha coses que fa millor que el 90% del redactor.
4: Sí, sí.
2: Els resums.
0: Per exemple. I és una cosa...
4: Les transcripcions d'entrevistes.
2: Per exemple.
0: I és una cosa que, com que a vegades, molt sovint, el que fem aquí a la ràdio és, doncs, el que dèiem abans de la corrupció, no? De dir, un explainer, anem a intentar explicar-ho. Jo, una de les coses que sí que faig molt sovint és, explica-m'ho com si tingués 5 anys.
2: Clar.
0: I és tremendament útil.
2: És útil.
0: És tremend amb les coses complicades, és tremendament útil.
2: I com...
0: Espera,
2: i com...
0: que anem a la... Ara vaig a tu, Artura. La Marta, que no l'hem sentida, perdona.
5: Sí, jo, a mi em passa com a tu, Frederic, que jo a mi em dona una mica de por perquè també soc fan de la ciència-ficció i a més em va passar que no té tant a veure amb este cas, però crec que és interessant comentar-lo. Vaig estar parlant fa poc amb un expert, no, d'intel·ligència artificial i un poc m'anava explicant, a banda del que dius dels centres de dades, que és brutal, la inversió que està ben també a Espanya, per exemple a l'Aragó, és increïble la quantitat de diners que està ben per a construir, perquè a més tenen unes condicions molt específiques que beneficien que es construïsca centres de dades allà, em dia, és que l'intel·ligència avança a uns passos que, per exemple, l'any passat no ens imaginàvem on arribaríem enguany, i l'any que ve passarà el mateix. I em dia, a mi em preocupa, em dia l'experte, que, per exemple, n'hi ha gent, cotxes autònoms, no? Que això ja cada vegada més, està més estès, fins al punt de que no sé quan arribarà, però si arriba tots els cotxes siguen autònoms, és a dir, no conduïts per ningú, i imagina't que es dona una situació d'accident, no? Un accident. Qui tria la intel·ligència artificial si té que salvar a un o a l'altre, no? Quina és la decisió que ha de fer darrere? I em dia, a mi em preocupa que n'hi hagi plans econòmics que la gent es pugui agarrar i la gent que tinga diners diga, en cas d'accident, a mi que no me passe res, que li passe a una altra persona. I això em va semblar, diu, imagina't aquest escenari, això pot passar? Pot passar en aquesta qüestió, però jo, clar, són qüestions que no et planteges, per això n'hi ha tant de filòsof també darrere de la intel·ligència artificial i n'hi ha tant d'estudi, i no diga que pugui passar ja, però era un suposat que a mi em va fer moltíssima por i jo crec que aquestes qüestions són molt serioses, no? I mos les hem de prendre seriosament perquè, si no, no tots són memes, que estic d'acord amb l'Arturo i, a més, en el Mundial tot han sigut intel·ligència artificial, però són qüestions que afecten diàriament o que poden afectar diàriament a la vida i, evidentment, cal una regulació explícita del tema.
2: Sí, jo anava això, exactament, a subratllar això, que necessitem regulació, i la necessitem, necessitem ja, a més a més. I necessitem una regulació, sobretot, perquè ha d'haver unes regles del lloc compartides. És a dir, no cal, moltes vegades, anar a regular... Aquesta idea que tenim de... No, per què regular si demà sortirà una altra cosa que superi la regulació? Ja. Però ha d'haver unes mínimes regles del lloc compartides de base i després anar al cas concret, no? Però unes mínimes regles del lloc. I ara mateix no n'hi ha. Ara mateix no sabem què estem consumint amb intel·ligència artificial, no sabem, ja no et dic temes periodístics o temes culturals, tot això, que també estaria molt bé saber l'origen. No, per exemple, no tenim regulades d'on mengen aquestes intel·ligències artificials, que és l'origen inicial de tot. És a dir, el pecat original d'aquests models de llenguatge és que han saltat, han violat la propietat intel·lectual.
0: El New York Times s'hi va carallar contra OpenAI de dir, escolti, vostè està agafant les meves notícies
2: sense el meu permís. Està prenent, a base del meu treball, a treure'm el treball el dia de demà. I això és molt problemàtic. Anem molt tard ja, però com més... És a dir, hem de fer ja una regulació sobre això.
0: Ara mateix passen 6 minuts a 9:45. Ara el Marc feia referència al Mundial i aquest matí, ahir, a l'última hora, el diari El País publicava una notícia que ens cridava l'atenció, que és que durant la final del Mundial, sobretot després, quan s'acaba la final del Mundial, les trucades als serveis d'atenció a les víctimes de violència masclista es van disparar. En alguns casos es van més que duplicar. El 016, que és el telèfon del Ministeri d'Igualtat, es va disparar un 120%, i segons explica el diari, per exemple, el correu electrònic que el Ministeri dona a les víctimes de violència masclista encara va ser molt superior. L'augment va ser del 1000%. Això també en volíem parlar i podem saludar a aquesta hora la directora general per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Olga Jiménez. Senyora Jiménez, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: En els serveis d'atenció a les víctimes de violència de gènere que hi ha a Catalunya, recordem que el telèfon a Catalunya és el 900 900 120, consta unes dades com aquestes?
6: Doncs, efectivament, doncs sí. Les dades del telèfon 900, us puc corroborar que també Van detectar el dilluns passat un augment en les seves trucades respecte a dilluns anteriors. Per tant, s'estan analitzant actualment, doncs estem analitzant aquest augment, el percentatge i una mica quin tipus de trucades van ser, però sí, corroboren el que també ens diuen les dades del 016. Les dades són preocupants perquè hi ha un augment doncs, de demanda en aquest moment determinat, no? El dilluns passat.
0: Hi ha alguna xifra en concreta de l'augment o és el que s'està analitzant encara?
6: Sí, és el que s'està analitzant ara. Mm. Ara estem analitzant exactament quin és el número concret respecte als dilluns anteriors, tant del diumenge, perquè el diumenge van baixar, com també les del 016, en el moment del partit, quin és el moment en el que es van augmentar i quin és aquest augment per veure si és significatiu, no? Però que en principi sembla que sí que seria significatiu.
0: Hi ha precedents semblants amb esdeveniments esportius o aquesta vegada, sent la final d'un Mundial, que és doncs, pel ressò que té, ha sigut especialment visible aquest augment?
6: No és un fenomen nou. Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, haureu vist

0: esdeveniments massius, doncs això també succeeix, no?
1: És important aquest punt que deia senyora Jiménez, que evidentment el futbol no és la causa, és a dir, aquí ja els responsables sempre són els agressors i això està latent, però el que li volia preguntar és si el fil dels estudis aquests que vostè comentava, molt especialment al Regne Unit, si el consum d'alcohol hi té algun paper?
0: Tots els estudis determinen que hi ha diversos factors, no? Com el consum d'alcohol podria ser un, però també una elevada càrrega emocional en segons quins esdeveniments, no? O altres circumstàncies ambientals. També sabeu que s'analitzen doncs, com la calor, per exemple, o el fet de no tenir de ser entorns menys segurs perquè canvies les rutines o perquè es fa més vida comunitària o amb entorns festius, etc., doncs poden influir-hi, no? Però són elements, com us deia, doncs, que el que fan és augmentar doncs, ja conductes violentes que ja existien, no?
1: És important això que deia també, l'estiu i la calor també és un altre dels factors que poden provocar que aquesta violència que ja existeix, és important destacar una vegada més, aflori i surti.
0: Sí. També vull dir que cada estiu doncs, nosaltres mantenim tots els serveis alerta, tots els serveis d'atenció i de prevenció, no? a totes les, a qualsevol dona doncs, que ho necessiti, perquè són moments que l'entorn habitual doncs, no, segurament no és el que una té durant tot l'any i, per tant, està demostrat que l'entorn comunitari ajuda, no? a les dones víctimes de violència i als seus fills i filles doncs, a poder sortir-se'n o a poder detectar-se i, per tant, a poder buscar ajuda. I si aquest entorn no existeix, doncs, bueno, hi ha més perill, no? I, per tant, per això l'estiu doncs, és un moment especialment delicat.
1: L'Olga Jiménez és la directora general per l'erradicació de les violències masclistes. Senyora Jiménez, moltíssimes gràcies. Que tingui bon dia.
0: Molt bé, gràcies, bon dia.
1: Important destacar això que ens deia l'Olga Jiménez, el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Hem començat la conversa partint de les denúncies o de les trucades, vaja, que rebia el 016, que és el telèfon del Ministeri d'Igualtat, el telèfon de la Generalitat en aquest sentit per les víctimes de violència masclista és el 900 900 120. És important dir que és gratuït, que és confidencial i que funciona les 24 hores del dia. Insistim, abans que sortint els cartopatònics de torn, que el futbol no és el tema, Sònia? Vull dir, el futbol és un dels fenòmens que fan aflorar aquest tipus de comportaments violents, com ara ho deia la directora, com la calor, les altes temperatures o el que sigui.
2: El futbol no és el tema, però és a dir, no tot l'esport té les mateixes conseqüències.
1: No, i a més ell ho deia molt bé, vull dir, això està bastant estudiat, molt especialment al Regne Unit. Al Regne Unit tenen diversos estudis sobre això i vaja, està bastant acreditat.
2: Sí, no específicament en violències masclistes, però en l'òrgan català que portava contra les violències en l'esport, teníem comprovat, jo durant un temps vaig assistir a totes les reunions, que el bàsquet, el rugbi, hi ha tota una sèrie d'esports que no generen violència, per exemple, a nivell de pares i mares.
1: Anava a dir això, amb criatures, sembla que el Marc ho havia dit algun dia, això amb el bàsquet o el vòlei, amb els pares, amb les criatures no passa.
2: Hi ha una sèrie d'esports que es generen unes dinàmiques molt respectuoses, que es cuida moltíssim que no hi hagi cap tipus d'agressions verbals cap als infants, i això es trasllada als adults. Aleshores, és cert que el futbol, per moltes raons, que ara no ve el cas fer un estudi aquí sociològic, però ja ho sabem tots, porta ja molts anys d'existència, dècades, en les que es justifica una violència en general i una agressivitat. Aleshores, el que veiem és que quan hi ha moments de campionats tan bèsties, com que hi ha tanta tensió, tanta adrenalina, tantes passions contingudes, es justifica que aquella persona que de per si ja ho viu amb aquest màxim, amb aquesta agressivitat, després a casa, doncs, qui rebi sigui la parella.
1: Marta.
3: Sí, jo hi estic d'acord per una anècdota personal, però jo crec que il·lustra un poc el cas, no? Jo he estat jugadora de bàsquet femení tota la vida i el meu germà de futbol, no? I els meus pares estaven escandalitzats sempre que tornaven d'un partit d'ell i després venien a un meu perquè no, el nivell d'agressivitat de especialment els pares, en el partit de futbol era absolut, a més masculí. En el meu cas, alguna volta no passava alguna cosa, hi havia una qüestió en l'àrbit o la cosa, però no tenia res a veure i era un entorn molt més esportiu, molt més sa, i es parlava de lo que se parlava, no s'insultava, no feien les coses que es fa. I a mi això, per exemple, durant molts anys

0: a mi m'agrada el futbol també molt, però m'ha separat un poc d'anar a veure partits de futbol, perquè no vull un ambient que jo voltes pense que és tòxic, però parlant del que tu dies, és cert que no hem de ni de criminalitzar ni al futbol ni als seus aficionats, no? Però sí que hem d'identificar que determinats contextos, com parlàvem, no? L'alcohol, l'exaltació i especialment la masculinitat basada en el domini, no? Jo crec que augmenten el risc per a dones que ja viuen sota el control d'un agressor.
1: I ser molt estrictes que... amb les... No? Sí. Perdona, Marta, però m'has fet pensar en la final. Com pot ser que els finalistes de la Copa del Món es permetin començar a estomacar al contrari perquè han perdut davant de totes les càmeres del món. És que, clar, si el nivell aquest, no? Que és el que estaves dient tu, que és que si a l'últim nivell ja es fa aquest comportament en públic, l'exemple que donen és terrible. Llavors crec que hem de ser com molt estrictes amb això. Sí. S'ha de castigar aquests tipus de
0: conductes. I jo crec que sí, quan hi ha un partit del risc, que ho hem vist, per exemple, a França, especialment, però no només, les administracions reforcen també la policia per protegir els carrers i el mobiliari, no? També s'hauria de reforçar el 012, el 016, els serveis socials, els centres d'emergència, la protecció de les dones, i especialment la prevenció feminista no ha de consistir només en dir a les dones que estiguen tranquil·les, que vigilen, que marxen de casa. No, s'ha d'interpel·lar, jo crec que això queda clar, als homes, als agressors potencials i a les institucions especialment que organitzen i retransmeten aquests esdeveniments, perquè si no la qüestió sempre serà adreçar-se a les dones de «ai, tingues compte, no facis això». I això jo crec que és molt important que el missatge no siga aquest, no? Perquè especialment, evidentment, mai seran les dones que pateixen aquest tipus d'agressions les culpables d'absolutament res, no?
2: Marc.
3: Sí, el que abans comentaves, Freddy, la diferència abismal que jo també trobo entre els meus fills que juguen a vòlei o a futbol. El nen a futbol, la nena a voleibol, la diferència és... brutal. No té absolutament res a veure. I el que abans comentaves d'aquests estudis que s'han fet al Regne Unit, un d'aquests va ser el Mundial del Brasil del 2014, que Anglaterra va caure a la fase de grups, i es va determinar que quan va caure eliminada va pujar un 40% els casos de violència. No les trucades, els casos de violència. I fins i tot abans del Mundial, tant l'ONU com UNICEF van fer una campanya que deia la violència contra les dones no forma part del joc, perquè ja preveien que podien passar situacions com aquestes.
2: Sí, sí, sí.
3: És fort.
1: Ho tenim normalitzat, però és molt fort.
3: És molt fort i molt bèstia, perquè ells en aquesta campanya deien que segurament pujarien amb el Mundial un 30%.
1: Que les dones no puguem gaudir del futbol sense estar patint perquè aquelles que estan en aquesta situació puguin rebre encara més violència de l'habitual.
3: Sí, és un cas brutal.
4: Sí, malauradament, jo tinc la sensació que això passa, evidentment, molt amb aquestes finals del Mundial, però
1: sovint,
4: jo crec que en dies on hi ha, això que diré és duríssim, però com una barrera una mica més baixa, com una certa permissivitat social. No dic que no estigui malament vist, però els dies de festa, al cap d'any...
1: Està comprovadíssim
4: està comprovat,
1: això,
4: eh?
1: Sí, les trucades al zero.
4: Cap d'any, les fires del municipi, les festes... llavors, una final del Mundial... no? Té tots aquests components.
1: La
4: és COVID, futbol...
1: Recordem que la Covid es patia especialment per aquelles dones que de sobte es quedaven tancades a casa amb el seu agressor.
4: I això jo crec que té a veure amb això, en què hi ha espais o dies com senyalats o moments on la permissivitat social sembla que està una mica més... Hi ha una sensació de, bueno, passa menys coses perquè, bueno, hem consumit alcohol, no? Aquesta sensació de... És quan es consumeix alcohol... consumeix alcohol...
1: És que hem perdut. És que l'equip ha perdut. Bueno,
4: I què? Vull dir que... No? És que és festa avui, no? I llavors en sortir... Totes aquestes qüestions fan que... Bueno, que hi hagi socialment un clima en el que... Ja dic, és molt dur dir-ho, però és una mica... Hi ha certs espais on, bueno, sembla que aquell dia que és festa, tot es pot fer.
2: Sí, ens ha dit... Digues, Marc.
3: No, dic, tot i això, deixa'm trencar una llança fora del futbol.
2: Sí, home, no, clar.
4: Sí, home, no.
3: D'acord. No cal que desenvolupin, si voleu, la idea, vull dir que no tot és tan negatiu com ho plantegem.
1: No, però aquest aspecte sí. Aquest ja és agressiu, deixa'n encara més. Òbviament, som molts els que mirem el futbol i no per això fem mal a ningú.
3: Una anècdota de com desenvolupa el futbol. Jo que he estat treballant diversos anys al món de la salut, sempre et diuen que el millor moment per anar a urgències és quan hi ha un Barça-Madrid.
1: Sí, sí.
3: Perquè no hi ha ningú.
1: Però no després.
3: No, després
1: clar.
3: No. Quan hi ha el partit.
4: Quan hi ha el partit, clar. No?
2: 4 minuts, ara mateix passen de 3 quarts de 10. Anem a publicitat i tornem.
5: Llimonada natural Don Simón. amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
6: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supersucós.
6: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
8: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
9: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
10: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
11: No ho comparteixo.
10: El que he dit?
11: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
10: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: Saps que t'estimo.
13: Són amics.
12: Només amics.
14: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
13: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
12: Per fer una emoció? Crec que estàs gelós.
13: Vull que deixis de veure.
12: Si no, què?
14: Ben Affleck.
13: No tens por de mi.
14: Ana de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: Catalunya Ràdio.
16: Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
17: Hola, molt bon dia. Sabeu, quan avui sortir de treballar, me'n vaig directament al súper del Corte Inglés a fer-hi la compra. Tinc el rebost sota mínims. Mireu el bidó d'oli d'oliva verge extra de 5 litres Oji Blanca El Nuestro. Està només a 4,59 euros al litre. I per descomptat, ompliré el carretó de fruita, verdura, carn i peix. Per exemple, he vist que hi ha el bonítol fresc a talls a 12,95 euros al quilo. I en gelats, per compres superiors a 10 euros, tens un 30% de recal per comprar més gelats després. I si ets de cervesa, també hi ha un 40% de regal en compres superiors a 10 euros. I una promoció que segur que interessa a moltes famílies amb mainada. Un 50% de regal en alimentació infantil per compres superiors a 10 euros. A més, ara a l'estiu, el Corte Inglés amplia les rutes de repartiment per portar-te la compra d'alimentació allà on siguis. A Supercor, Hipercor i el supermercat El Corte Inglés hi trobes bones ofertes i bons preus cada dia a la botiga web i app. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça de Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran oberts diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Això és tot per avui. Molt bon cap de setmana.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: 8 minuts i arribarem a les 10 a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'Arturo Puente, la Sònia Andolf, el Marc Batalla i la Marta Monforte. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, acaba de parlar per primera vegada de l'esvoranc de Vallbona a Barcelona, a tocar de Montcada. Diu que encara s'investiga què és el que ha fallat, que demà Renfe i Adif diran quan es pot restablir el servei la setmana que ve. Recordeu que hi ha 3 línies tallades per això mateix. I insisteix la consellera en el missatge de tranquil·litat als veïns.
1: Que en totes les mesures que s'han fet en les vies no s'ha percebut en cap moment cap tipus de moviment. Que el tancament del servei també es va fer de manera preventiva, la veritat que vam compartir també aquesta decisió, i que en les cases tampoc s'ha registrat cap moviment que ens hagi de tenir cap element de preocupació.
0: És el que deia la consellera Paneque. Aquesta qüestió té, evidentment, una dimensió política. Avui hi ha ple a Barcelona, l'últim plenari abans de les vacances d'estiu. Havia de ser un ple raonablement tranquil, però ara tot apunta que serà tot el contrari, que serà ben mogudet. Anem a l'Ajuntament de Barcelona. Anna Escura, com estàs? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Perquè Junts ja ha exigit responsabilitats i fins i tot dimissions per l'esvoranc del Putxet, el de Vallbona i l'explosió d'ahir del barri de Sants, Anna.
2: Efectivament. El president del grup municipal, en Jordi Martí, ja ha dit que és una greu crisi d'obra pública i ha demanat dimissions tant al PSC com al PSOE. En relació a l'esvoranc provocat per la tuneladora de les obres de la L9 al Putxet, avui té previst reclamar un pla de suport als comerciants afectats per aquestes obres. Ahir, però, en una entrevista a la CNN, l'alcalde Jaume Collboni ja va anunciar ajuts directes als comerciants. En la mateixa línia que Junts i en paraules del portaveu adjunt del grup municipal Jordi Corones, Esquerra també ha demanat responsabilitats tant al PSC com al PSOE, i avui el PP té previst demanar explicacions a l'alcalde sobre l'actuació de l'Ajuntament davant de l'esvoranc. Pel que fa al Parlament, el portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha atribuït l'esvoranc de Vallbona a la desinversió de l'Estat i ha reclamat també responsabilitats, i el Congrés Esquerra ha demanat la compareixença del ministre de Transports perquè doni explicacions.
0: Tot això en aquest ple de Barcelona estarem pendents. Anna, gràcies, fins ara.
2: Fins ara, bon dia.
0: I anem també al barri de Vallbona, a Montcada. Allà hi ha el Toni Fortès un matí més. Toni, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Aquí els veïns, evidentment, continuen pendents de què passa i sobretot de si casa seva hi ha algun risc. Se'ls diu que no, però clar, el neguit hi deu ser, clar.
3: I és. Aquí al barri de Vallbona, Barcelona, els veïns més propers a l'esvoranc continuen pendents de l'evolució dels treballs. Adif assegura que les inspeccions han confirmat que els edificis no han patit danys, sentíem ara també la consellera Paneque, i que es continuaran monitoritzant cada 24 hores. Mentrestant, els operaris treballen per estabilitzar el terreny, omplint el ciment al pou de 30 metres de profunditat on va caure aquesta grua. La conseqüència més visible de l'incident segueix sent l'afectació de Rodalies. Des de primera hora, el moviment de passatgers entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa és constant. Els viatgers que venen del Vallès amb l'R2 baixen a Montcada i Reixac, caminen uns 5 minuts fins a Montcada i Reixac Manresa i allà agafen la R4 per continuar cap a Barcelona. Una de les afectades és la Lucía.
4: Jo de normal haig d'agafar la R2 per anar a treballar perquè em va bé la combinació, però ara, com no funciona, haig d'anar a la R4 i agafar 2 metros, en comptes d'anar gairebé directe. Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar. Llavors, bueno, va costant una mica, i a més amb la calor i tot, però bueno.
3: Aquest és un sentit individual, però que reflecteix la sensació de molts dels usuaris que estem parlant. Aquest transbordament a peu formarà part de la rutina dels viatgers, com a mínim, durant una setmana més, mentre es mantinguin les afectacions entre Sant Andreu i Montcada i Reixac.
0: Gràcies, Toni. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Arturo.
5: Bé, no, jo sobre aquest darrer accident s'ha de dir que, en fi, als tècnics no els sobta gaire perquè és un lloc on passen moltes rieres, on hi ha aigües freàtiques i on el terreny és inestable. I per tant ha passat un accident, que pot passar. Hem tingut la mala sort de veure 2 esvorancs pràcticament seguits, un de la L9, sembla ser, i un altre del soterrament de les vies de Montcada. Jo sí que sobre aquesta obra tinc molts dubtes, primer de la conveniència del soterrament en Montcada. Després en parlo, si voleu. Però primer, abans de tot, de si aquest, el que estic completament en contra, el que estic completament segur de la meva opinió, és sobre que el soterrament s'hagi de pagar amb fons del Pla Rodalies.
6: Per què? No ho entenc.
5: Ara t'ho explico. El Pla Rodalies és un diners que inverteix el Ministeri de Transports per millorar la capacitat de la via i per millorar Rodalies en general.
6: Que hi hagi hagut 180 atropellaments a Montcada, no és millorar? Pregunto.
5: No és millorar la via.
6: S'evitarien 180 atropellaments. Digues, perdona, Arturo.
5: 180, no. Dos a l'any.
6: 180 en total, sí, no, home, si fossin 180 atropellaments a l'any, tanquem la paradeta.
5: Clar, vale. Dos a l'any, eh? Dos atropellaments a l'any.
6: Està parlant
5: total. Dels que podem considerar que una part d'ells són suïcidis, no són atropellaments, sabeu, no?
6: Això també s'evitaran, si no pots tirar allà.
5: Allà, aquella zona, s'evitaran en aquella zona. Bé, un segon. Parlem, si voleu, després del soterrament. Primer, de com es paga aquest soterrament. Que jo crec que és fonamental. Els fons del Pla Rodalies han de servir per millorar la capacitat de la via, la capacitat de la xarxa estructural. Que jo crec que tots podem estar d'acord que ho necessita molt.
7: Ho necessita molt.
5: Aquesta xarxa. Si la volem mantenir, si la volem deixar que mori, no. La volem deixar que mori, estem fent tot bé. Si la volem deixar que mori. Ara, si volem tenir un servei de Rodalies a Catalunya, necessitem molts milions per millorar-la. Bé, cada any, més o menys, se pressuposta, perquè després no arriben tots, no s'executen tots, se pressuposten al voltant d'uns 800 milions d'euros del Pla Rodalies. Aquesta obra costa uns 900. 900.000. Mm. Costa més del que s'inverteix en un any en tota Rodalies. Per tant, vale, i és una obra que no millora en res la capacitat de la via. Mm. És una millora urbana. Dic millora, no dic empitjorament. Dic millora urbana. Bé, per tant, quan la gent diu com és possible que s'estiguin executant tants milions en Rodalies i que no es noti que va millor? Perquè s'estan invertint no en coses que varien a millorar la via. Mm. Per tant, si ho ha de pagar el Ministeri, que ho pagui el Ministeri, si ho ha de pagar l'Ajuntament, la Generalitat, o un consorci de no sé què, però que no surtin, sisplau, dels diners que es diu que s'inverteixen per millorar la via. I ara el soterrament. Sí. El soterrament té... A Espanya som... els primers del món en soterraments. No hi ha res que agradi més que un soterrament, perquè, a diferència de millorar Rodalies, tens una cinta que tallar, fas un d'allò...
6: Estàs fent demagogia pura
5: no,
6: i dura.
5: Senyor. Sí.
6: Ara t'ho replicaré. Ja paro. Segueix.
8: De fet, pararem una mica, perquè és que ja veig a venir que us embaleu, i ara farem les notícies, i després ho continuem comentant, ho prometo. És a dir, teniu la meva paraula. Però ara mateix sentirem els senyals d'horaris de les veus. Natàlia Ramon, com estàs? Bon dia.
9: Bon dia.
8: Ens actualitzem.
9: I ho fem amb els aranzels que els Estats Units imposen des d'avui, que seran d'entre el 10 i el 12,5%, i això serà per 60 països. La Casa Blanca ho justifica perquè els afectats, diu, no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. La Xina ha reaccionat negant que al seu país hi hagi treball forçat, mentre que Europa diu que està resignada per la mesura. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
10: Hola, bon dia. La Comissió Europea valora de forma positiva que, tot i les noves tarifes, els seus productes continuaran pagant menys d'un 15% d'aranzels en ser venuts als Estats Units. El govern comunitari creu que això respecta l'acord comercial signat l'any passat amb Washington, tot i que la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, ha rebatut les acusacions sobre el treball forçós.
11: Si compares les nostres lleis laborals amb les dels Estats Units, veus que nosaltres tenim vacances pagades, tenim molt bones condicions laborals per als nostres treballadors, així que no està gaire ben fonamentat.
10: Bruno Fortea, mires Catalunya Ràdio, Brussel·les.
9: Més notícies, Mar Riera.
12: A Catalunya el pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantenen avui tancats 7 parcs naturals i situen en nivell extrem per risc de foc 160 municipis del país. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el mapa de risc sigui tot de color vermell. Es mantenen tancats els espais naturals de Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat s'insisteix a extremar sobretot les precaucions i respectar les restriccions.
9: Doncs aquesta hora està reunit a Madrid el Comitè de Coordinació d'Emergència, que treballa per apagar tres focs, dos a Madrid i un a la província d'Àvila, que cremen sense control. A petició del govern d'Isabel Díaz Ayuso, la Moncloa ha declarat l'emergència d'interès nacional i a més d'11.000 persones desallotjades. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. El comitè el presideix Pedro Sánchez des de la Moncloa i a peu d'incendis i el ministre de l'Interior, que compareixerà per actualitzar la informació. Els tres focs, dos en territori madrileny, una a Àvila, però tocada al límit amb la Comunitat de Madrid, estan fora de control. Els equips d'emergència coordinats per l'UME han treballat tota la nit, però encara no poden perimetrar el foc. S'ha desallotjat el nucli urbà del Dia del Fresno, també algunes urbanitzacions. Hi ha quatre municipis confinats. En total, més d'11.000 persones han hagut d'abandonar casa seva. És la primera vegada que un govern autonòmic demana a l'Estat declarar l'emergència nacional per uns focs. A les xarxes, el ministre Òscar Puente s'ha queixat que els governs del PP rebaixin impostos als rics i aprimin els serveis públics, diu, i després demanin ajuda a l'UME perquè el resolgui la situació. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
12: Detingut a Badajoz, a Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès acumulava més de 150 detencions. Estava amagat en una finca familiar. La investigació va començar el mes de febrer. Tarragona, Jordi Barranca.
13: Bon dia. Es tracta d'un home amb un historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència, amenaces i maltractaments en l'àmbit familiar. En total, acumulava més de 150 detencions i 12 ordres judicials vigents. A finals del mes de febrer va ser quan els Mossos van tenir constància que l'home, intern des del 2018 a Mas d'Enric, el tarragonès, no havia reingressat a la presó. Des d'un primer moment, els investigadors van sospitar que podia haver marxat cap a la zona de Badajoz, on té família. Després de confirmar-ho, l'1 de juliol el van detenir en una gasolinera propera, en una finca agrícola de la família. L'home va oposar resistència i, de fet, va provocar lesions lleus a un dels agents. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
9: L'Ajuntament de Mataró i el Corte Inglés tanquen un acord perquè la ciutat torni a comprar els terrenys de Can Fàbregas i de Caral, on la firma volia construir uns grans magatzems. Això posa fi a 20 anys de litigi i tot això a les portes que el cas arribés a judici. Mataró, Marta Vallès.
14: Bon dia. El Corte Inglés volia fer els grans magatzems en un sol arc buit i en el lloc triat hi havia l'antiga fàbrica de Can Fàbregas. Per resoldre-ho, l'Ajuntament la volia enderrocar, però davant els grups de pressió que la defensaven com a patrimoni, la va desmuntar peça per peça per reconstruir-la més endavant. Així, el Corte Inglés compra els terrenys, però les denúncies als tribunals avancen i un jutge ordena a l'Ajuntament tornar a la fàbrica on era. Problema, els terrenys ja no eren seus. L'acord tanca 20 anys de litigis i l'Ajuntament recompra el solar per 11,7 milions d'euros més IVA. Molt per sota dels 24 milions que va pagar el Corte Inglés. David Bote, alcalde de Mataró.
15: Per tant, l'Ajuntament faria net. Començaria de nou en possessió d'aquest actiu estratègic de la ciutat, que, com sabeu, doncs, té aquesta vocació d'allotjar aparcament i terciari.
14: Ara caldrà que el ple municipal ratifiqui aquest acord. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Mataró.
9: I als esports, Eudald Serra.
16: Frenkie de Jong s'estarà uns 4 mesos de baixa per un trencament de lligament lateral intern del genoll dret que es va fer durant el Mundial. El jugador neerlandès del Barça seguirà un tractament conservador i de moment no ha decidit operar-se. Els de Hansi Flick, mentrestant, juguen aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Jugaran contra l'Europa a la ciutat esportiva Joan Gamper i a porta tancada. D'altra banda, el club blaugrana ha fet pública fa uns minuts la segona samarreta de cara a la temporada que ve, una samarreta que combina tonalitats liles i negres. A l'Espanyol, mentrestant, l'extrem blanc i blau Antonio Roca està a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca. El Tour de França avui es disputa la 19a i antepenúltima etapa, 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Ahir, triomf en solitari per Richard Carapaz. En la primera etapa alpina, el mallot groc continua sent per l'eslové Tadej Pogacar. En waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfrontarà a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a partir d'un quart d'una. A la competició masculina, l'equip espanyol ha guanyat aquest matí Croàcia 18-14 i demà s'enfrontarà a Montenegro per la cinquena plaça final. I en tennis, Paula Badosa ha de jugar avui contra l'egípcia Mayar Sherif als quarts de final del torneig d'Hamburg.
17: Fins aquí les notícies.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Vinga, recta final de l'Àgora, amb l'Arturo Puente, la Sònia Andolf, el Marc Bataller i la Marta Monforte. Arturo, tenies la paraula tu amb aquest picabralla que estàveu tenint amb el Marc.
5: Volia acabar perquè ara rebré. Jo simplement volia dir que a Espanya, en general, agraden moltíssim els soterraments de vies, moltíssim, i tenen pros i contres. Però, claríssimament, ja hem dit, dos morts a l'any que podrien reduir-se al que fos. Ja està, i les vides humanes són molt importants.
6: No tenen preu, Arturo.
5: Sí, que no hi hagin accidents és molt important. Ja dit això, hi ha molts punts febles a la via, no només a la xarxa, per la vida humana. Una, això és pros. Hi ha el pro que a tothom li agrada molt, que és la millora urbana. Em deieu demagògic, però no és veritat. És que és molt important la millora urbana. És a dir, agrada molt, tant als veïns com als alcaldes, tenir la ciutat més bonica, més maca i fer negoci, i això és normal. Bé, contres és que no només va en benefici de la xarxa, que ja tenim prou castigada, és que moltes vegades va en contra. Va en contra perquè augmenta, per exemple, molt tots els costos de manteniment. Tenim una xarxa, en general, a Catalunya i a la resta d'Espanya, que no la podem pagar del manteniment. Això, que rebaixar els costos de manteniment o almenys no augmentar-los, és un argument de pes. I dos, fa la xarxa més vulnerable. Quan passi algo a la xarxa, desallotjar, treure, si s'ha de treure, les persones, les màquines, tot el que passi, costa més. És a dir, no li fem cap favor a la xarxa, sinó que li generen un problema. I jo crec que a Rodalies no hauríem de generar-li més problemes.
6: Clar. Abans de replicar l'Arturo, una qüestió sobre l'esvoranc de Vallbona, quan sentíem la consellera o portaveu Paneque, que deia en una setmana estarà resolt. No sé si m'inspira molta confiança, perquè recordo que la crisi de Rodalies també anava dient que tot estaria resolt en una setmana o en dos.
5: Sempre és una setmana.
6: Deu ser l'argumentari de crisi. Per tant, veurem. Espero que aquest cop l'encerti. Sobre l'Arturo. Diverses qüestions.
8: Sobre l'Arturo.
9: Sobre l'Arturo. Sobre els arguments de l'Arturo.
5: Mi oponente dice.
6: El millennial Arturo diu... Ha dit una qüestió que crec que és important, diu, sobre el pla Rodalies. Diu, no arriben tots els diners que haurien d'arribar. Doncs que arribin.
5: Ah,
6: sí, que arribin i estaràs content tu i
9: general,
6: jo, segurament.
9: Que arribin, sí.
6: Però doncs, si arribessin tots, no tindríem aquest debat.
5: Sí, sí. Però qui aprova pressupostos a Madrid deia que estaven assegurats, no? Aquests.
6: Sí, però que... Sí.
5: Deien que aprovaven pressupostos
6: però
5: a Madrid.
6: Però tots sabem, que evidentment, assegurats. Que una cosa és el que s'aprova i l'altra
5: doncs
6: el que s'executa.
5: Apreteu.
6: Doncs apreteu, com deia algú que havia estat a la Generalitat. Per tant, en aquest sentit, una. Dos, et convido a fer una volta per Figueres, que és la meva ciutat.
5: Mm. He estat i és molt maco el centre històric.
6: És molt maco. Sí. Però és que segurament has estat només al centre històric. Vés sí, a veure el dia del tren.
5: Ah, no, perquè he anat a Nave i també he passat per allà. Sí, sí.
6: Exacte, però allà no hi ha l'estació del centre de Figueres, que és el mateix problema que passa a Montcada. És una ferida brutal que fa 50, 60 anys que fa que la ciutat es parteixi en dos i que ajuda a millorar la mobilitat a la ciutat i també la mobilitat ferroviària. I això no ho hem d'oblidar. En aquests moments ja sobre la taula, per fi, no hi ha un soterrament, no és tan car, val 150 milions.
5: Caríssim.
6: No.
5: Home.
6: Però es fa una variant per poder eliminar els passos a nivell.
5: Que gastem... Marc, que es pressuposten 800 en tota la xarxa. 150,
6: perquè no arriben tots, repeteixo. 150, és igual, Arturo. 150, però és un 150. Problema històric que fa 50 anys que s'arrossega i que no el crec,
5: cosa,
6: que hauríem
5: Marc,
6: de ser tots molt més sensibles
5: cosa,
6: amb el teixit
5: igual,
6: urbanístic
5: tu m'has convidat
6: i ferroviari.
5: Tu m'has convidat a Figueres.
6: Vine com vulguis.
5: Però
6: no m'he fet del centre històric.
5: Encantadíssim.
6: No és molt bonic el centre
5: històric. Encantadíssim d'anar a Figueres.
6: Però vine i ho viuràs.
5: A banda de Figueres, podríem anar. A banda de Figueres podríem anar
6: sí.
5: A Londres, a París...
6: Però estem parlant d'aquí. Però estem parlant d'aquí. Sí, o sigui, no m'extrapolis.
9: La Marta i jo...
5: El que no t'he sentit... Sí, sí. No
8: ara vaig a la Marta i tu per rematar-ho.
6: No m'extrapolis. Sí, sí, sí. A llocs on sí. Segurament hi ha molts més diners, inversió... Estem parlant d'aquí, Arturo.
5: No té cap mena de sentit. Que només aquí, només la nostra cultura, consideri que una via és una ferida urbana. Ai, Déu meu!
6: Vés a Montcada.
5: Tu vas a París i per on passen els trens? Per les vies.
6: És que no em comparis una ciutat de no sé quant de milions en París, amb 50.000 habitants
5: Montcada
6: de Figueres o de Montcada.
5: És àrea metropolitana de Barcelona, sí. Igual que hi ha àrea metropolitana
6: de Montcada,
5: París.
6: Amb tota
5: igual.
6: La lluita veïnal que hi ha hagut per aquest soterrament.
5: Sí, és molt respectable.
6: No hi ha diners perquè...
5: No, això és una qüestió de diners.
6: És una qüestió de diners o de prioritats.
5: És una qüestió de prioritats
6: sí,
5: i és una qüestió,
6: aquesta qüestió de prioritats
5: no malmetre la xarxa.
6: Fa 30 anys que també ho estan reclamant a Montcada, o molt més.
0: Sònia.
9: Però té raó, l'Arturo, en el sentit que són
6: no,
9: coses...
6: Ja està,
9: que...
6: té raó, no, li diguis l'altra raó.
9: Un moment. Que són coses diferents. És a dir, que ara mateix tenim una crisi brutal
19: a tota Catalunya respecte a les vies ferroviàries és així, i no és ara mateix, perdoneu, fa anys que dura, i per tant ha de ser prioritat nacional.
6: Sí, però perdoneu, Sònia, una cosa, i ja us deixo, sí, és que amb aquesta excusa no ho faries mai.
19: No, el que estic dient
6: no,
19: és que...
6: No és una excusa, però entenem, no sé, sempre hi ha més prioritat, segurament.
19: Jo no sé d'on han de sortir els diners. L'únic que sé és una cosa molt bàsica, que aquelles obres que es decideix fer s'han de fer bé. I el que no pot ser és que tinguem la Sagrera aturada des de fa no sé quan, a Sants ara una cosa amb gas, a dos llocs esfondraments. Una vegada es posen diners públics per fer una obra, s'han de fer bé. I això vol dir que es compleixi el pressupost que s'havia pressupostat i que es facin les obres amb una qualitat. La crisi ferroviària és veritat que és a tota Catalunya i, per tant, el que no pot ser és que tots els diners vagin amb una sola cosa. Per tant, han de sortir de pressupostos diferents, però s'han d'anar fent en paral·lel perquè afecten a les vides de les persones i en el dia a dia. Ja està, és que no...
0: Marta.
20: Sí, jo, vosaltres coneixeu molt millor que jo la infraestructura catalana i com estan les rodalies. Evidentment, jo ahir no sóc cap experta. L'única cosa que puc dir en aquest sentit és que les rodalies del País Valencià també són un desastre. Sí. Per il·lustrar-lo, jo tarde pràcticament gairebé més en anar de Castelló a València, que és d'on soc, no? Jo soc de Castelló, en Rodalies, que d'anar de València a Madrid en AVE. I després el corredor mediterrani és una vergonya i no és normal que n'hi hagi tants trens cap a Madrid i no n'hi hagi tants cap a Barcelona. I és cert que estem ultra desconnectats en aquest sentit i jo crec que això sí que és una aposta estratègica de país i per a mi és totalment equivocada, evidentment.
0: Arturo Puente, Sònia Andolf, Marc Bataller, Marta Monforte, moltíssimes gràcies, molt bon cap de setmana.
5: Moltes gràcies.
20: Moltes gràcies.
21: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
22: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
21: Comprem el seu cotxe a puntcat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe a puntcat. Som de confiança. Som d'aquí. Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app. Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure. Jo som supers, tots som grans. Comença l'espectacle.
23: Serà genial.
21: Aquest estiu, tots som súpers.
24: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
25: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
26: Entrem al búnquer.
27: Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
28: Has foradat fondo aquí?
27: No.
28: Ah,
27: és bueno, que ni tu ni ningú, penso,
28: no,
27: eh?
28: Que no hem mirat. És que, ja
27: és que no ho hem mirat. És que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho veig a venir que no ho hem mirat.
29: L'alpaca és com l'acendado de la llama. És la marca blanca, no?
27: Ah, sí?
29: És un animal bastant graciós, com un peluix.
30: És veritat que té com una tofa.
31: És com un adolescent d'ara.
29: Així, exacte. Que fa el mateix cas, més o menys.
30: Bueno, i parla igual, pel que sigui.
32: Recull el quarto!
26: El búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Un minut, ens passem d'un quart d'onze.

0: dèiem aquest matí, dèiem que avui comencen un munt de festivals de música, però no només, també comença avui l'Atlàntida Mallorca Film Fest, el festival de cinema online més important d'Europa, que arriba a la 16a edició, ara ja com un certamen híbrid. Al darrere d'aquesta iniciativa hi ha el Jaume Ripoll, que, com sabeu, és el cofundador i director editorial de Filmin. Jaume, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Molt content d'estar aquí amb tu.
2: Ni igual, jo més encara. Tot a punt?
1: Sí, jo crec que sí, podríem dir que sí que estem a punt. Pensa que hi ha molts esdeveniments a l'aire lliure, per tant, toquem fusta, creuen dits, que no faci mal temps i que faci un poc menys de la que està fent aquests dies a Mallorca. Mm.
0: Què és això d'un festival híbrid? Explica'ns-ho.
1: Bàsicament un festival en dues seus, que la gent que vingui aquí a Palma ho pugui gaudir de forma presencial. És un festival que combina seus, com et deia, a l'aire lliure, per exemple, al davant de la Catedral de Palma, el Pati de la Misericòrdia, que és un pati preciós, i també a sales de cinema, i híbrid vol dir que també està en xarxa, que es pot veure Filmin, per tant, que estigui a Barcelona, Lleida, Manresa, on sigui, podrà gaudir del festival d'una programació diferent, com una altra seu, on hi ha 100 pel·lícules i sèries que seran exclusives, que són primícies absolutament nacionals, que arribaran des d'avui fins al 24 d'agost.
0: Ara parlarem d'algunes de les pel·lícules que es presenten en aquest festival, però ho deies tu, és a dir, el fet que sigui híbrid també permet que sigui un festival que no sigui només de cinema, que va més enllà, diguem-ne.
1: Sí, crec que són en aquests dos nivells que tu parlaves abans. Hi ha molts festivals de música. L'Atlàntida sí. També és un festival de música en tant que tenim 30 concerts. Guineta, Losa, Laza, l'Eleonor Wadling, el Nacho Vegas, entre molts altres, actuaran a Mallorca. En concerts que dialoguen amb les pel·lícules que projectem després, la gent a vegades li estranya. Per què fem música si ja teniu 90 pel·lícules i un munt de convidats? Perquè creiem que els artistes, els músics, poden portar nova audiència al cinema que nosaltres programem. Crec que durant molt de temps aquí ens queixàvem de que la gent ja no veia el cinema independent, ja no veia el cinema d'autor, i crec que en lloc de queixar-nos el que hem de trobar o intentar cercar són nous camins, nous mecanismes de seducció pel públic.
0: És important, no?, que aquests esdeveniments culturals, suposo, anava a dir, vagin tots a una potser no, però que es barregin, que no sigui una cosa de compartiments estancs.
1: Una és el que tu dius, no han de ser compartiments estancs, han de dialogar. Crec que avui en dia tot és molt més heterogeni i eclèctic. En aquest sentit, les conferències també acompanyen la projecció. Crec que el fet d'una projecció, d'un acte presencial, és a dir, que algú surti de casa amb la calor que fa i vagi a una sala de cinema o vagi a un espai a l'aire lliure per veure una pel·lícula, alguna cosa més m'has de donar. Sí, la qualitat de la projecció, per suposat, anar-hi amb algú per comentar-ho també, però una de les obligacions dels festivals de cinema és la de portar talent perquè l'espectador pugui dialogar, pugui inferir, pugui preguntar al director, al director, als actors, que per què han fet la pel·lícula, com l'han feta, i crec que això és una cosa que enriqueix l'experiència. I l'altra banda, que és molt important, que és que els festivals de cinema hem de col·laborar. Crec que és molt maco que l'Atlàntida col·labori amb el DAM, amb el DOCS, amb l'Alternativa, amb l'Inèdit, amb festivals de Barcelona, de Catalunya, que també, en Sitges, que també d'alguna manera ens nutreixen de pel·lícules.
0: Si ho entenc bé, Jaume, el que deies això de que li has de donar una al·lícia a l'espectador, costa més que l'espectador s'aixequi del sofà? Ara?
1: Per suposat, clar, sí, eh? Que costa molt més. Avui en dia hauríem de tenir, no només Filmin, tenim milers de plataformes, altres al·licients per no sortir de casa. Aleshores hem de convèncer-lo. Sí, l'espectador surt per veure l'Odissea, possiblement sortirà per veure Spider-Man o Torrente o la pel·lícula d'esdeveniment de l'any, però el que hem d'aconseguir és que l'espectador també surti de casa per veure pel·lícules que potser no tens un actor o una actriu o un director tan conegut, que són pel·lícules que potser t'aporta més coses o altres coses que un blockbuster tradicional. I crec que en un món on hi ha pel·lícules que tenen certa repetició, que són un poc cliché, també crec que l'espectador celebra que hi hagi obres que siguin singulars i siguin diferents.
0: Perquè aquest festival, evidentment, té el segell de marca de Filmin, una mica les pel·lícules com tu les descrivies ara, eh? Les pel·lícules més enllà dels blockbusters.
1: Sí, mira, per exemple, si parlem de l'edició en xarxa, de la que comencem avui a Filmin, tenim una pel·lícula que parla del Garibaldi protagonitzada pel Toni Servillo, de La gran bellesa. Tenim una pel·lícula d'un segrest del president de Finlàndia de 1930. Tenim, en canvi, una pel·li sobre béisbol que és meravellosa, que pot recordar les pel·lis del Richard Linklater, el director de Boyhood. És a dir, hi ha un poc un Dràcula, versió divertidíssima, d'un director romanès que es diu Radu Jude. És a dir, hi ha un poc de tot, un poc de tot tipus de gènere, i això és el que crec que és més maco. I pel que fa a Mallorca, un poc el mateix, no? Crec que poder gaudir aquí de l'estrena del documental de la Marianne Faithfull, el darrer documental que va fer Marianne Faithfull abans de morir, amb Nick Cave i la Tilda Swinton, i que poder-ho gaudir just després d'un concert de Nacho Vegas és un d'aquests esdeveniments que fan que surtis de casa i fas que vulguis veure una cosa singular.
0: Aquesta pel·lícula de Dràcula que deies, la del romanès Radu, aquesta promet, perquè ens anuncien una sàtira fins i tot amb intel·ligència artificial, vull dir, aquesta promet,
1: És un poc de tot, crec que hi ha és un, no és que sigui un Dràcula, són com 5.000 Dràcules dins d'una pel·lícula, i és d'aquestes coses desconcertants que el primer minut l'odies, el minut 10 vols matar el Radu Jude, i si arribes al minut 63 dius, ah, vale, ja entenc d'acabar el tema, m'ho estic passant bé, i potser si arribes al 135, fins i tot la vols recomanar a algun amic i no només als enemics.
0: És una cosa important d'aquest tipus de pel·lícules que trobeu a Filmin, no només, però aquestes pel·lícules que no inicialment no són fàcils de veure, que impliquen un compromís de l'espectador superior al d'una pel·lícula més lleugereta, no?
1: Sí, però és que hi ha d'haver de tot, no?
0: Crec que si féssim
1: pel·lícules lleugeres, totalment, i crec que si avui estem parlant tu i jo és perquè gairebé 20 anys després de crear Filmin s'ha demostrat que hi ha una base molt sòlida d'espectadors que volen veure coses diferents, i que abans fa uns dies ho posava a X, que pel·lícules com Amarcord, Zeta, El Costa Gabres, Els Contes de Canterbury de Pasolini, a l'estat espanyol van fer 1 milió d'espectadors en sales de cinema, quan hi havia 30 i pocs milions d'espectadors d'habitants a Espanya. I això, avui en dia, és el que hem de recuperar, aquesta inquietud per veure cinema diferent, que no ha de ser minoritari. Aquest cinema no ha de ser minoritari. Parlava abans de l'Odissea, del Christopher Nolan. Christopher Nolan és un autor que abans feia pel·lícules com Following a Memento que no les veien més que 10.000 persones en sales de cinema, i en canvi l'Odissea ja és un fenomen que en farà 1.000 milions.
0: Sí, a vegades és una cosa que hem comentat amb tu molt sovint, que és un tema d'oferta i demanda, és a dir, que quan tu al públic li dones determinats productes, jo recordo un dia que aquí al matí de Catalunya Ràdio parlàvem, quan va venir a Barcelona, amb el William Dafoe, li dèiem que trobava a faltar, i ell deia, bueno, jo trobo a faltar més valentia en els productors, és a dir, que s'atreveixin a fer coses diferents, no?
1: Sí, jo crec que és valentia, també són recursos, i hi ha una altra cosa que és important, i passa també només amb el cinema, també la literatura i amb la música, però d'una altra manera, que és l'abundància. Hi ha tant per triar. Un dels problemes que pateixen els espectadors d'un festival, del nostre també, és que quan arriben diuen, per on començo? Aleshores, clar, si tu tens 9 pel·lícules, en el nostre cas, 80. 80 llargmetratges. Quin és el primer que veig? En veig un, en veig l'altre, i acabo potser veient un episodi de Dalglish o un episodi d'una sèrie perquè no sé per on començar. I això és un dels reptes, dels reptes que tenim nosaltres, els programadors de festivals.
0: Estem parlant de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que a més s'obrirà amb una producció mallorquina perquè s'anuncia com una edició especialment vinculada al talent de les illes,
1: Sí, Forastera, aquesta pel·lícula fabulosa dirigida per la Lucía Leñar amb el Lluís Omar i la Zoe Stein, és una pel·lícula que es va rodar aquí a Mallorca fa un any i mig, i és un exemple de un gran exemple de coproducció. És coproducció balear catalana, és una pel·lícula que ha guanyat el Festival de Toronto, que guanya el Festival de Toronto l'any passat, i és una proposta que pot arribar a un públic majoritari, perquè parla d'aquestes relacions espectrals amb la família absent, però feta d'una manera que, diguem-ho així, a mi no m'agrada el terme, però funciona, que t'enganxa, que vols seguir veient la pel·lícula, i són extraordinaris, i que també ha d'animar a les institucions per dotar de recursos a projectes tan ambiciosos com aquest, perquè el cinema, malauradament, és un art molt car, que necessita del suport privat i públic, i per suposat el recolzament dels espectadors per fer-ho possible. I abans parlaves d'una del talent balear. Aquest any, per exemple, és un any històric. A Balear sempre parlàvem de Agustí Villaronga com el gran referent que teníem del nostre director, molt enyorat per tots. Aquest any celebrem, per exemple, el 20è aniversari d'una pel·li que està a l'alçada del millor Villaronga, que es diu Jo, que potser molta gent no va veure, que és una coproducció de l'ESCAC, de l'Escola de Cinema de Catalunya, i és una pel·lícula amb l'Àlex Brendemühl, una pel·li fascinant, que parlava del turisme quan ningú parlava del turisme aquí, repeteixo, fa 20 anys, que va guanyar un premi al Festival de Cannes, i que gairebé ningú havia vist, perquè el màster, diguem, que hi havia, no es veia massa bé, i que ara s'ha remasteritzat, i és una feina impecable, i que tant de bo la gent pugui recuperar aquest Jo del Rafa Cortés.
0: Tremendament interessant aquest Jo. Dèiem que el certamen començava avui, el festival començava amb aquest Forastera de Lucía Leñar, i la cluenda del festival, doncs, home, també d'unidor.
3: Tu sigues yendo al cine. Sí, dime que vas al cine, por
4: claro,
3: favor.
4: Claro, voy al cine.
3: No, no, es que mucha gente que ha dejado de ir al cine. Es una pena.
4: Tú no has dejado de ir tampoco.
3: Claro. Ya no.
0: Perquè ja ho m'estrenareu, la nova del Sorogoy, en el Ser Querido, amb el propi director, el Javier Bardem, la Vicky Luengo, vull dir que l'estrenareu abans, evidentment, de l'arribada a les sales. Què tal aquest Sorogoy, què t'ha semblat?
1: És un Sorogoy en mayúscul. És cert que la gent que vulgui cercar un thriller tipus Asbestas no és això. El Ser Querido proposa altres coses, però és una d'aquestes pel·lícules fascinants que demostra la grandesa d'un director, els recursos que té per portar-te com a espectadors a llocs que no t'esperes. L'inici del Ser Querido és un dels millors inicis del cinema europeu del darrer segle, segur. Aquesta conversa amb el Javier Bardem i la Victoria Luengo és sublim. I jo tant de bo que trobi el públic, se'l mereix, i estic convençut que no només aquí, sinó per tot el món, arreu del món, és una pel·lícula que serà molt recordada. És una llàstima que a Cannes marxés sense premi, però això no vol dir res. Jo sempre, quan la gent diu és que no ha guanyat un premi, és que La Gran Bellesa tampoc va guanyar cap premi i va acabar guanyant l'Oscar a millor pel·lícula estrangera. És que a Cannes, La vida de los otros, no la van voler i va acabar guanyant l'Oscar. És a dir, això de guanyar a Cannes tampoc et garanteix res i no guanyar no t'inhabilita per triomfar en el públic, amb el públic.
0: Quan dius que tant de bo trobi el seu públic, aquest El Ser Querido del Sorogoy, em vols dir que també pot ser una pel·lícula que costi de trobar a la seva audiència?
1: No és que costi, però clar, la gent que esperi un thriller tipus Bestas amb assassinats, amb girs dramàtics, no és això, és una altra cosa. Per mi és una pel·lícula excepcional, que estic segur que té capacitat per arribar a milions i milions d'espectadors. Ara, i has d'entrar i el punt d'entrada és un director que es retroba amb la seva filla que és actriu, l'actriu de la seva pel·lícula, per tant és cinema dintre de cinema, que a mi és un dels temes que més m'apassiona.
0: Sí.
1: Recordes La noche americana,
0: sí.
1: Crepúsculo de los dioses,
0: sí. Home,
1: aquestes obres mayúscules.
0: Me n'has citat una, jo és que Crepúsculo de los dioses és una de les meves debilitats, potser l'he vista 20 vegades, eh?
1: Amb aquest inici, jo sempre, amb els nostres amics sempre parlem d'aquest inici a la piscina, sí. Amb el William Holden, home. Allà, i aquesta veu no, impossible.
0: Sí. Perdó, que t'he tallat, digues, el cinema dintre del cinema, no? És un altre dels gèneres interessants a explotar.
1: Sí, i bàsicament això, i que crec que d'alguna manera esperem, i per això es fa un festival, perquè aquest dia 2 d'agost tots els focus estiguin al Ser Querido i també contribuïm a que torni, és a dir, un altre impuls mediàtic. Les pel·lícules, tota pel·lícula necessita, requereix d'impulsos. Avui en dia tenim 1.000 esdeveniments per veure i aleshores com a espectadors hem de sentir-nos, el que deia abans, seduïts per poder pagar i dedicar el nostre temps a les 2:15 per veure una pel·lícula. I jo crec que aquest dia 2 d'agost El Ser Querido trobarà el focus i és, per un festival com el nostre, és una de les coses importants, és que no només tenir la pel·lícula, no només projectar l'obra, sinó que, el que deia abans, fer-ho acompanyat del director i dels actors, aconseguir que el Javier Bardem, amb l'agenda que té, i l'hem vist aquestes dues, tres darreres setmanes als Estats Units fent,
0: sí,
1: tot tipus d'actes, i la Victoria Luengo i el Raúl Alevalo, que també és un dels protagonistes de la peli, vinguin, sí, els tres a Palma, serà una nit històrica.
0: Hi ha un altre també gènere interessant que també teniu al festival, que són els documentals. Tu deies abans aquest documental de la Marianne Faithfull, i n'hi ha un també que pinta francament bé, com el de la Siri Husband, el de la dona del Paul Auster, Dance Around the Self. Què tal aquest documental?
1: És extraordinari. Jo no sóc un gran lector de la Siri Husband, no és perquè no m'agradi, sinó només he llegit una novel·la. Soc sincer, em va agradar molt, però no n'he llegit més. I aquest documental assoleix l'objectiu de que quan acabes de veure'l em vols llegir més de novel·les, sí, d'ella. Parla molt de la seva feina creativa, de la teva tasca creativa, i no és fàcil per un documental abordar el procés de creació d'una obra, d'una novel·la. Per suposat, parla també del dol, de la mort de Paul Auster, però sobretot es centra amb la figura de la Siri Husband i la seva relació, per exemple, amb un dels altres personatges que tenim al festival, dels altres artistes que tenim al festival, que és el Salman Rushdie. Tant Paul Auster com Siri Husband són, en el cas de la Paul, era un gran amic del Salman Rushdie, i també tenim el documental de Knife, que és l'obra on recorren els darrers 3 anys de la vida del Rushdie, de Salman Rushdie, un cop va ser objecte de l'intent d'assassinat als Estats Units fa 3 anys, que li va costar l'ull dret, i és una obra que crec que és molt pertinent també perquè analitza el poder de censura, recordem la fatua que va fer el Khomeini l'any 80, mitjans de l'any 80, fa, sí, 86, crec que no vaig malament, a la publicació dels vers satànics, i com això 40 anys després encara ressona, també amb el conflicte d'Iran amb els Estats Units, que encara ens afecta.
0: Abans parlaves, Jaume, d'aquesta sensació d'excés d'oferta o d'aclaparament que a vegades té l'espectador. A vosaltres us passa també, costa molt fer la selecció de pel·lícules que poseu en el festival? Perquè suposo que ha d'haver-hi aquest fil, hi ha d'haver-hi una mica de tot, com deies tu, però hi ha d'haver-hi un fil, no sé si un fil conductor o un fil de temàtic, diguem-ne, o d'estil.
1: Sí, has de fer... Tens compromisos i, per suposat, nosaltres cada any veiem... Nosaltres, qualsevol organitzador d'un festival veurà l'any unes 1.000 pel·lícules i has d'escollir. Hi ha moments que no tens molt clar si estàs encertant. I aleshores, què és el que et fa decidir-te per un i no per l'altre? Possiblement el caràcter singular. Dos, com dialoguen aquestes obres, el que dèiem abans, en Rushdie, amb Siri Hustvedt, amb el curt del John Berger que dirigeix Isabel Coixet, que també tenim, o la Mariana Enríquez amb la pel·lícula extraordinària que dirigeix Ferran Romeu. És a dir, hi ha una línia temàtica que ha sorgit aquest any perquè, diguem, la collita de documentals sobre escriptors és millor que, per nosaltres, que la de documentals sobre pintors o documentals sobre músics. Una altra és... mirades singulars que d'alguna manera sacsegin l'espectador, que quan algú decideixi vaig a l'Atlàntida, vaig a Filmin o vaig a Mallorca, surtin d'allà dient uau, el que acabo de veure no he vist abans, i per tant aquella cosa única també val la pena. Jo recordo quan Cannes fa 3 anys vam veure La Substància, no l'havien comprat encara per distribuir, ens van quedar en xoc, això és una pel·lícula com cap altra. Per tant, agradarà poc, molt o gens, però estic segur que se'n parlarà. I aquest és el tipus de cinema que com a espectadors més necessitem i com a programadors de festival més celebrem.
0: Avui comença aquest Atlàntida Mallorca Film Fest, Atlàntida Mallorca Film Fest, diguem-ho bé, amb el Jaume Ripoll al capdavant. Ho dèiem abans, ell també hi feia referència, és cofundador i director editorial de Filmin. Ell mateix deia que ja porten aquests 20 anys. De fet, aquesta setmana llegíem que els resultats de Filmin de l'any passat doncs eren molt bons, un 12% més, la qual cosa demostra que, en contra del que deien alguns agoreros, que es diu en castellà, hi ha vida més enllà de Netflix.
1: Sí, i això és per suposat, crec que després de tants anys s'ha demostrat, no només per nosaltres, sinó per la resta de plataformes que operen a l'Estat, i una de les coses bones és una companyia catalana com Filmin, que dona tant suport al cinema que fem aquí, tingui aquest bon resultat, tingui el recolzament dels subscriptors, i això al cap i a la fi el que ens ajuda és a seguir contribuint a que es puguin fer pel·lícules com s'han fet aquest any, com Estrany en Riu, per exemple, participem de Suro, de la pel·lícula que estarà, ara que parlàvem de la Victoria Luengo, amb la Victoria Luengo al proper festival de Sant Sebastià, que és una coproducció catalana. Estem amb la pel·lícula de Nani Moretti, que es va anunciar que seria el Festival de Venècia. És a dir, tenim els recursos per poder oferir als nostres subscriptors aquest tipus de cinema de qualitat que tingui, diguem, una vocació també, perquè no dir-ho, més popular.
0: Estem en un moment delicat pel cinema. Ho dic perquè, per exemple, abans que fèiem esment de passar de la intel·ligència artificial, és un dels riscos ara mateix, que hi ha molts creadors que diuen alerta amb això, perquè, com en tants àmbits, no només el cinema, però que hi ha un cert neguit de dir, en funció de la ruta que agafem, pot anar bé o pot anar molt malament.
1: Jo, mira, tinc 48 anys, crec que em porto 40 a la indústria del cinema i no he escoltat un any on els exhibidors de cinema no es queixessin perquè hi havia un problema, un neguit, una amenaça, que si era el VHS, que si era el Bon Temps, que si era el futbol, que si era Gran Hermano i que si és la IA. És cert que, per suposat, l'impacte de l'intel·ligència artificial afecta el cinema, però afecta a tot el món, per tant, no només és el cinema. Les plataformes ja s'ha demostrat que poden conviure perfectament en sales de cine, i aquest any s'està batent rècord d'assistents a espectadors. Crec que hi ha sales de cinema que han entès molt bé què és el que vol o aspira un espectador que està disposat a pagar 8, 9, 10 euros per veure una obra. Crec que El Fenomen és un exemple claríssim, però n'hi ha d'altres a Catalunya. I és cert que, diguem, la fusió d'estudis no és un bon símptoma. No ho és, especialment perquè hi ha un tipus de cinema, diguem-ho així, amb vocació autoral, però de gran format. Penso en Paul Thomas Anderson amb una teia tras otra, penso en el propi Fincher, en Tarantino, en Nolan, per què no dir-ho, que demanen uns recursos que només els poden disposar si tens un gran estudi al darrere. I si es comencen a fusionar els estudis, queden menys possibilitats perquè aquests autors puguin desenvolupar obres que són un poc més arriscades, que no tot siguin segones parts, remakes, reboots i adaptacions impossibles.
0: Clar, això és interessant també, perquè és veritat que aquesta fusió de la Warner i la Paramount, en un moment determinat, quan hi aspirava Netflix, es va voler fer veure que l'alternativa de la Paramount era millor per les sales de cinema, perquè es van dir, ui, si això s'ho queda Netflix, s'ha acabat, ja no estrenaran mai més pel·lícules a les sales, i la Paramount va dir, sí, nosaltres sí que ho continuarem fent, nosaltres estrenarem 20 pel·lícules a les sales ben bé cada any. Però clar, que hi ha aquest risc de concentració, que la història ens demostra que de cara a la creació no sempre és positiva, al contrari.
1: Però tu que t'estimes més estrenar a sales de cinema Super Mario Bros. 1, 2, 3, 4, 5 o La Sociedad de la Nieve, clar, del Bayona, Frankenstein de Guillermo del Toro o Kia del Bonyonju, és a dir, pel·lícules independents. Jo crec que Netflix, i està bé que ho digui jo, ha fet una feina extraordinària donant suport i donant recursos a directors amb aquesta vocació autoral per poder portar obres de gran format. Que aquests directors també les voldrien veure a sales de cinema, estic totalment d'acord, i crec que el camí que farà Netflix el proper any és donar aquesta finestra d'oportunitat a sales de cinema perquè puguin exhibir les pel·lícules. No sé què passarà a l'aula negra dels Javis amb la seva exhibició, però sí, veritat, que, per exemple, amb Nàrnia de la Greta Gerwig ja han arribat a un acord amb Sony i serà Sony qui estrenarà la pel·lícula en cinemes i després Netflix al cap de 2 o 3 mesos ara la tindrà a la seva plataforma.
0: En definitiva, anem cap a un model híbrid com el Cop d'Atlàntida de Mallorca Film Fest, que podem accedir a les pel·lícules o a la cultura en diferents modalitats.
1: Però és que ha de ser així. Jo crec que, al cap i a la fi, si jo visc, per exemple, a Palma, jo durant molts anys no tenia cineclub. No hi havia cineclub, no hi havia filmoteca. Hi havia molt pocs cinemes en versió original. Nosaltres, com a espectadors cinèfils, no podíem gaudir de les pel·lícules que els diaris anunciaven que s'estrenaven a Barcelona, a Madrid, on fos. Aleshores, sort que hi ha plataformes avui en dia que sí que ens posen a disposició aquestes obres, perquè ja no parlo de Palma. Hi ha moltes poblacions en milers i milers d'habitants que no tenen un cine a la població. Aleshores, aquesta gent, què ha de fer per veure la pel·lícula? I possiblement el cinema que tingui més a prop projectarà l'Odissea, però no projectarà la pel·lícula independent que acaba de guanyar el Festival de Cannes. Aleshores, aquesta gent només té un camí, esperar, i tant de bo que aquesta gent no hagi d'esperar 4 mesos per poder-la veure i la pugui veure al cap d'un mes o 2 mesos.
0: Jaume Ripoll, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres des de Mallorca. Que vagi molt, molt, molt bé aquest Atlàntida Film Fest de Mallorca.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i espero que ho celebrem ben aviat.
0: Així ho farem. Una abraçada ben forta, Jaume. Cuida't molt.
4: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança.

0: Hipercor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
1: A les 4 de la tarda,
2: a Catalunya Ràdio comença...
3: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
4: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
3: Hola.
5: Oli.
4: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
3: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
1: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
4: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
6: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada, amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
9: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
1: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
10: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
1: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
7: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
1: Tot es pot parlar.
7: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Clar, jo normalment, ara, quan comencem una entrevista, sempre posem una música, però avui tinc un problema, que és que no sé quina posar, perquè avui tinc integrants de tres estils diferents. El Xavi de l'Eglésia de Blaumut. Com estàs, Xavi?
12: Molt bon dia.
11: Ramon Miravet, què tal? Molt bon dia.
13: Bon dia.
11: I el Ferran Piqué, dels Amics de les Arts. Què tal, Ferran?
14: Molt bon dia.
11: Ja pensava, clar, amb quin dels tres començo, jo?
14: Va.
11: No us enfadareu, no, amb qui comenci.
13: Podem respondre a tres veus, eh?
11: Sí.
13: Tot sí, harmonitzat.
11: Sí. Estaria bé, això, encara inventaríem alguna cosa.
12: Fas l'octava per dalt.
11: Sí. Va, comencem amb uns i després n'hi anem posant els altres.

0: parlarem amb el Xavi, el Ferran i el Ramon, perquè els Amics de les Arts Blaumut i Ramon Miravet actuaran conjuntament al Festival Sons del Món de Roses el 31 de juliol. N'hem dit el so d'una generació, Xavi.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Interessant aquesta barreja, no?
2: Interessant perquè no ha passat mai. No ha passat mai i la veritat és que ja ens hem trobat alguns cops amb els companys i ostres, tenim moltes ganes de que passi aquest concert.
0: Sí, eh? D'on surt aquesta idea, Ramon?
3: Això d'un sonat que es diu Xavi Pasqual, que ara la gent el coneix molt perquè està a tots els documentals de moda del país, perquè està el doco del Joan Dausà, d'en Sopa de Cabra... No, el Xavi Pasqual és una persona que molt treballadora, que li agrada engrescar-se amb les idees que li cauen del cel, i mira, ens va proposar això, no?, que toquéssim junts, i és una idea que a mi personalment em feia molta il·lusió, perquè amb en Xavi de Blaumut i tota la resta dels components hem coincidit moltíssimes vegades, perquè hi ha molta estima, hi ha molt d'apreci, i fins i tot el Xavi ha estat a casa meva, jo me les estimo moltíssim, i hem coincidit amb 13 anys que portem de carrera,

0: coincidit una vegada i tampoc és que...
1: A Sant Pere de Ribes.
0: Sí, a Sant Pere de Ribes. Vull dir, em feia molta il·lusió i els amics, què dir, no? Els amics, no? Ells doncs, jo crec que abanderen un canvi, no? en la música catalana, no? En l'època que van començar els amics, amb els Manel, amb els... Jo crec que, bueno, a mi em fa molt, molt, molt feliç de compartir escenari amb ells. Jo crec que serà un concert espectacular.
2: Ferran, què ens podeu explicar d'aquest concert, d'aquesta barreja que avui estem explicant?
3: Jo crec que, bueno, que al final serà... Nosaltres estem fent la gira de celebració dels 20 anys, però, evidentment, no, el sonador d'una generació doncs, portarà això molta gent a reviure moments de fa dies. I crec que l'espai és immillorable, Sons del Món, allà a la Ciutadella de Roses és un espai fantàstic i com bé deia en Ramon, el sonat i estimadíssim Xai Pasqual ha muntat allà un festival amb majúscules, no? Llavors jo crec que la gent que vingui gaudirà d'una de les millors nits d'estiu d'aquest 2026.
2: Caram, Déu-n'hi-do. I Xavi, sabeu una mica què fareu? És a dir, us canviareu cançons, un cantareu cançons dels altres, us barrejareu, què podem explicar?
1: Doncs encara s'ha de decidir això, però suposem que alguna cosa passarà.
2: Sí, eh?
1: No ho tenim massa clar encara ni nosaltres, però sí. Aquesta oportunitat s'ha d'aprofitar i alguna cosa o altra farem.
2: Home, sempre és el que deia el Ramon, sempre és divertit, no? Aquestes coses dels músics. Com a públic s'agraeix molt. No, quan veus aquestes unions.
1: És això, sí. Quan ja estima, quan ja apreci... Quan,
0: jo m'apunto de corista, tots els dies no som ni corista.
2: Sí,
0: que
2: eh?
0: Això no sigui, però ningú crida, tio.
3: Ja deixarem un micro allà posat i quan vulgui, Ramon, vas sortint. Vale?
0: A mi em dones un micro i un shaker, algo de percussió, i jo soc feliç. Allà, raconat al darrere.
1: I tirar milles.
2: Què creieu que teniu en comú? Tots tres. Els tres
3: vostres. Que som molt guapos, tots.
1: Molt guapos, i ja tenim uns anys. Sí.
2: I com a música? Com a projectes musicals? Els Blaumut, el Ramon, els amics... Què creus que teniu en comú, Ramon?
0: Jo crec que al final que tothom que s'hi dedica a compartir hi ha molta... Tenim en comú que hi ha molta feina al darrere que no es veu. No? Perquè somiar és imprescindible. I romantitzar una mica la nostra feina és imprescindible. Però després hi ha molt de treball, no?, que no es veu. Jo crec que si els amics, Blaumut, jo mateix, portem tants anys sobre els escenaris, en moments millors, en moments pitjors, és perquè al darrere hi ha un públic que té ganes d'escoltar-nos, però també hi ha molta feina. És que avui en dia, vull dir, els músics... I ens fem de tot menys música a vegades, eh? Sí, vull dir que hi ha molt de feina, vull dir que, que aquest concert, el concert al final és una celebració de dir, hòsties, de tantes i tantes i tantes hores de mails i de producció i de mil històries que hi ha, és el moment de disfrutar. I a sobre, compartir-ho tots junts, sí, tenim moltes coses en comú, encara que féssim estils de música molt diferents.
4: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant.

0: Perquè ara ho comentàveu amb aquests 20 anys dels Amics de les Arts, Ferran, que clar, amb aquests 20 anys últimament ho heu fet molt, això, fins i tot en el disc de celebració de col·laborar amb altres artistes, no? De deixar-los participar a les vostres cançons i de fer-ne versions, algunes més semblants, algunes més diferents, però unir esforços, no?
1: Sí, jo crec que és maco fer això, compartir, no? Perquè moltes vegades els grups de música, com deia en Miravent, no? Ells dos amb 13 anys de carrera i han coincidit en un concert. Jo crec que amb Blaumut vam coincidir una vegada a la Daurada.
2: Sí.
1: Però que passa, ens passa això, no? Que bueno, vas tenint concerts i no sempre comparteixes escenari, no? I llavors nosaltres, quan fèiem aquests 20 anys, vam fer un disc de celebració i vam dir, bueno, el que té més sentit és celebrar-ho amb tots aquells companys de viatge amb els que hem anat compartint cartells o amb els que hem anat compartint una mica aquest camí de picapedra, que també deia en Ramon, doncs de juntar-ho dintre d'un disc, no? I per això és un disc de 20 cançons amb 20 col·laboracions.
0: Xavi, és molt diferent quan planteges un concert vosaltres sols, com un concert com aquest, que ja em deies que encara no està del tot clar, eh? Però el xip és molt diferent.
3: Que al principi nosaltres farem el nostre concert de la gira que estem presentant ara, que es diu el millor que hem fet, però evidentment sempre hi ha el coquet aquest, no? Ostres, ja que estem tots allà, doncs de poder fer alguna cosa i el que passa que, bueno, que les vides i les agendes són les que són i tampoc hem pogut coincidir com per parlar res, però alguna cosa o altra...
0: Clar, per això em preguntava, el 31 de juliol, eh? No us vull posar pressa, però vull dir que...
3: Però això també els músics som així.
0: I aquí hi ha la feina que deia el Ramon. Un cop tens aquesta feina, això també són taules, allò, per decidir-ho la recta final, gairebé. No,
4: el que passa sobre l'escenari, a mi m'agrada que passi sobre l'escenari.
3: Sí. Ha de fluir, això.
0: Sí, eh?
3: Si no flueix, anem malament.
0: Clar, però això flueix perquè hi ha una feina prèvia, una complicitat prèvia, suposo. I una complicitat prèvia,
3: sí.
0: No?
3: A veure, respecte al que deia el Ramon abans, vull dir, una cosa que tenim en comú també és que quan vam començar era ben diferent a com és ara la indústria i tot, no? I a nivell de feina, a nivell de xarxes, o sigui, les xarxes, l'exposició de xarxes no era la mateixa que hi ha ara. És tot molt diferent. I clar, a poc doncs et vas adaptant i vas treballant amb això.
0: Molt diferent, ho avalem, això, eh? Que era
4: molt diferent. Mira, ahir vaig estar al concert del Rubén Blades.
0: Sí.
4: I suposo que si li preguntessis amb ell et diria encara més coses.
0: Sí.
4: La música ha canviat moltíssim. En 10 anys ha fet un canvi brutal.
0: Sí, sí.
4: Hi ha moltes coses que potser doncs no m'agrada que hagin canviat d'aquesta manera.
0: Per millor o per pitjor?
4: Diferent, no? Sempre hi haurà el que li vagi molt bé sempre et dirà coses bones i el que li vagi molt malament dir... No? Jo me'n recordo quan era petit, mon pare, que era músic, i tots els seus amics, no?, quan es reunien per fer un sopar i s'allargaven, tot està molt malament, tot està molt malament. Que era una frase que sempre s'anava repetint.
0: Ferran, tu com ho veus?
1: Bueno, jo crec que nosaltres no podem dir massa. Vull dir, com que no dominem què passarà, no? Ara les xarxes, ara la IA, no ho dominem, això. Senzillament, com artistes, el que fas és adaptar-te i aprofitar el que són entrebancs o el que semblen entrebancs o coses que et van en contra i mirar de jugar-les a favor, no? Crec que si algú sabem fer els artistes és això. Va venir la Covid, se'ns en va anar totes les gires al terra, però tots vam saber reinventar-nos, no? I jo crec que amb la IA sabrem, amb l'autotune també semblava que s'acabés el món, no?
0: Sí.
1: Ostres, els cantants, i al final tothom agafa això i ho transforma d'alguna manera, no? I crec que és la feina d'artistes incorporar o saber treure la part positiva de tota la nova tecnologia i de tots els canvis que hi ha al món, saber-los llegir, saber-los aprofitar com una eina nova per crear i seguir comunicant, que en el fons el que ens dediquem nosaltres és a comunicar emocions, intentar transmetre-les i que la gent les visqui, no? Llavors, sigui amb les eines que sigui, crec que ho seguirem fent i que mai han hagut temps fàcils.
0: Ara parlàvem una mica al fil d'això que deia el Ferran, abans parlàvem amb el Jaume Ripoll de Filmin i jo li preguntava per la intel·ligència artificial i em diu, no, jo... Diu, cada any els programadors tenien por d'alguna cosa en fa 20 anys. Diu, si no és de la tele, és del VHS, dels DVDs i ara d'això, no? Però sí que és veritat que ell em deia, diu, a vegades diu, el públic pot tenir una certa sensació de saturació pel que fa al cinema. I amb la música també es diu que potser hi ha masses festivals, potser hi ha massa oferta. No sé com ho veieu vosaltres.
3: I és que hi ha molt de tot en general. Hi ha molt de tot en general i, a més, tot passa molt, molt de pressa, no? I, ostres, des de Blaumut també portem molt de temps reivindicant que es faci una mica ostres, que les coses s'entenguin una mica més amb calma, no? Ostres, no sé si us passa, però fer un disc costa un any, dos anys de feina i potser en 10 dies ja és un disc antic. Ostres, és fotut, això. És fotut, perquè hi ha tal saturació d'informació cada dia, a totes hores, que no és sa. I això fa que ens perdem moltíssimes coses. Vull dir, allò que fèiem abans d'escoltar un disc i a la cinquena escolta descobrir un tema que et volava al cap, això no estem donant temps de que passi i per tant, això, ens estem perdent grans coses.
0: Ramon.
4: Jo crec que... Buah, jo és que... començaria a rajar, tio, em llegaria tot a prendre pel cul. O jo sí, soc sincer, odio les xarxes i odio moltes coses, però
0: sí, eh?
4: Sí. Jo sí, a mi no m'agrada gens, és el càncer de la societat d'avui en dia, bueno, un dels càncers, però per ser una mica positius i lluminosos, el que mai ens podran treure, el que mai ens podran treure, és la música en directe. Sí, la música tocada amb instruments i cantada amb la veu, amb músics a sobre l'escenari. I això és el que passarà el 30 de juliol. O sigui que Blaumut, els Amics de les Arts, i jo, en Ramon Miravet, acompanyat amb la meva banda, estiguem allà, ostres, celebrant la vida a l'estiu. Mira, jo aquell dia me n'oblidaré de les xarxes, de si hi ha molta oferta. Per mi és un dels concerts que tinc marcats al calendari d'aquest estiu, un dels que més il·lusió em fa, i tinc moltes ganes de que jo personalment sigui una d'aquelles nits d'estiu que recordi quan arribi el setembre i comenci a fer una mica més de fred. Vull dir que malgrat totes aquestes coses que envolten, i no anava a dir la indústria, la societat,
0: sí, el món,
4: hi ha aquells petits instants que hem de celebrar. Sí. I el 31 de juliol és la gran excusa.
0: A més, hi ha una cosa que també us uneix a tots tres, que és que quan un va a concert de Blaumut o del Ramon o dels Amics, la sensació és que us ho passeu bé, que això és una cosa que com a espectador s'agraeix molt, perquè penses... I després jo penso, no, Ferran, aquesta és la seva feina. Vull dir, van aquí com qui va a l'oficina, diguem-ne, com que jo vaig aquí a la ràdio. Però els veus, us veiem, us ho passeu bé, i llavors això és molt gratificant com a espectador.
1: És que ens ho passem bé, vull dir que no ho estem fingint, no és una cosa fingida, i crec que és així. Però és una mica el que abans també en Ramon ho apuntava, no? I et passes tota la setmana treballant i fent coses, i llavors quan puges a l'escenari dius, ah, és per això que m'he passat tota la setmana contestant mails, planificant, assajant, i llavors puges a l'escenari i ens ho passem bé, evidentment. Sí, el dia que pugem a l'escenari, estic convençut que parlo per tots, el dia que pugem a l'escenari i estiguem patint, no pujarem més a l'escenari i farem una altra cosa, perquè sí, perquè tenim la sort de que ens podem dedicar al que ens agrada, i que per molts anys sigui, i ho fem per amor.

0: Ja van d'aquest concert, on hi ha un estiu molt intens, Ramon, molts bolos o no?
1: Sí, ara també una etapa que em fa molta il·lusió, perquè després d'aquest concert a Roses marxo cap a Astúries, un festival molt maco que fan a un poble que es diu Salines, que s'assembla molt a Sitges, on visió un poble encarat al mar, ple de gent jove fent surf, amb unes onades que són l'hòstia, amb un fred, el mar està superfred, però tenen un festival molt bonic que es diu Iwan Fest, que està al mig d'un bosc, i després anem a Galícia. Aleshores, la meva intenció ja és quedar-me per allà.
0: Sí, eh?
1: Sí, em fa molt i tant, amb la calor que fa.
0: Amb la calor, no?
1: Jo me'n vaig amb la tenda de campanya, la guitarra, i sí, jo no torno.
0: Sí. I vosaltres, de Blau Mut, també teniu un estiu intenset, o no?
2: Doncs sí, déu-n'hi-do. Sí. Contents, avui toquem al Festival NEC, a Calella, demà toquem a Sant Joan de les Abadesses, la setmana que ve el 31 a Roses, al Som Salmón. Bé, contents.
0: I després, perquè es va parlar d'una parada indefinida, dels Blau Mut.
2: Doncs sí, més que parada indefinida, farem una pausa. Farem una pausa perquè portem 14 anys sense parar, empalmant gires i discos, i és el moment d'aquest de parlar de la calma aquesta que dèiem, no? De no cedir en aquest frenetisme i poder respirar una mica, compondre el proper disc de Blau Mut amb calma i també obrir altres finestres, que també ens fa il·lusió.
0: I els amics, Ferran, com teniu les pròximes setmanes?
3: Els tenim fantàstics, com més ens agraden. Aquest dissabte estem a Riells i Viabrea, però llavors tenim Roses el 31, l'endemà Camprodon, l'endemà Santa Susana, l'endemà de l'endemà Andorra, llavors tenim Sitges, baixem a Sitges, no hi serà Ramon, però baixem a Sitges al Terra Mar, el 8 del 8. No, tenim un estiu molt ple de molts concerts, la veritat que la gira aquesta de celebració dels 20 anys està sent fantàstica.
0: Jo estic completament d'acord que els concerts en directe, afortunadament, això no ens ho traurà mai ningú, els que ens agrada la música en directe, estic molt, molt content de veure-us. I el 31 de juliol, aquest festival, Els Sons del Món, on hi haurà els Amics de les Arts, els Blau Mut i el Ramon Mirabet i la seva banda. Xavi, Ferran, Ramon, mil gràcies per venir-nos a explicar.
3: A vosaltres.
0: Que vagi bé l'estiu i records a la resta de la banda. Vagi molt bé. Arribarem a les notícies de les 11, les notícies, i després continuem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. El govern i els comuns acorden portar al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit. El text inclou mesures excepcionals i temporals que s'aplicaran en zones del mercat tensionat i també en les àrees de demanda residencial forta. Mollet del Vallès, Jordi Corbalán.
2: Es podran construir pisos de protecció en sols destinats a terciari o reconvertint oficines i hotels sempre que els habitatges ocupin com a mínim la meitat de la superfície construïda. Els ajuntaments també podran autoritzar convertir locals comercials de planta baixa tancats en pisos protegits. A les zones urbanes de nou creixement urbanístic es permetrà incrementar fins a un 20% l'edificabilitat per fer habitatge protegit, una densificació, però, que haurà de respectar l'entorn. També es podran fer remuntes d'edificis, és a dir, construir més plantes per destinar-les a habitatge protegit. Sentim la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns, Jèssica Albià.
3: Són mesures urbanístiques excepcionals i, per tant, també temporals.
4: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i seran de manera permanent.
2: José Antonio Muñoz, Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, Mollet del Vallès.
1: Més notícies, Marta Prat.
5: El govern confia que demà es concreti la data de represa del servei de les línies R2, R2 Nord i R11, que va quedar suspès arran de l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies entre Barcelona i Montcada i Reixac. De moment, i mentre continua investigant-se la causa del sinistre, el tall entre Sant Andreu Comtal i les estacions de Montcada obliga els usuaris d'aquestes línies a invertir més temps per desplaçar-se. Unitat mòbil a l'estació de Sant Andreu Comtal a Barcelona. Toni Fortesa i José Antonio Rodríguez, bon dia.
6: Molt bon dia. Els usuaris de l'R11 continuen adaptant-se al dispositiu alternatiu mentre es manté tallada la circulació entre Sant Andreu i Montcada. Des d'aquesta estació, els viatgers pugen als autobusos que els traslladen fins a Granollers Centre. Una filera d'autobusos espera a que vagin arribant els trens, entre ells, per exemple, l'autobús vinilat de la Unió Esportiva Castellà. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, com dèieu, ha avançat avui que aquest dissabte DIF i el Ministeri de Transports esperen poder concretar quin dia de la setmana vinent es podrà restablir el servei. José Antonio Rodríguez, Toni Fortesa Bruguer, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: El govern espanyol ha demanat ajuda a Brussel·les per apagar els focs que cremen descontrolats a la Comunitat de Madrid i també a la província d'Àvila i que han obligat a desallotjar més d'11.000 persones. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. La petició s'ha fet a través de l'UME, que sol·licita almenys 4 avions a través del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. Grècia ha confirmat ja que enviarà 2 aeronaus i hi ha 3 incendis simultanis actius fora de control. 2 a la Comunitat de Madrid i 1 a Burgondo, a Vila, però a tocar de territori ja madrileny. Aquesta matinada, a petició del govern de Díaz Ayuso, la Moncloa ha activat l'emergència d'interès nacional per centralitzar a través dels militars totes les tasques d'extinció. Pedro Sánchez presideix des de la Moncloa la reunió del Comitè d'Emergència per fer seguiment dels focs i està previst que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparegui per actualitzar la situació. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
5: França viu una situació molt complicada per la trentena de focs forestals que hi ha actius a tot el país. L'incendi més greu és a prop de Bordeus, en concret afecta la badia d'Arcachon, al departament atlàntic de la Gironda, on han cremat més de 10.000 hectàrees i s'han evacuat unes 40.000 persones, segons ha informat aquest matí el Ministeri de l'Interior.
1: I el govern ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre i els hi aixequi les mesures cautelars. Entre ells hi ha l'expresident Carles Puigdemont i també Artur Mas i l'exvicepresident Oriol Junqueras, exconsellers i antics responsables d'exteriors. La Generalitat ha enviat l'escrit aquest matí com a entitat del sector públic suposadament perjudicada per aquestes despeses. També demana que es retornin els gairebé 5 milions i mig d'euros que van dipositar a l'Institut Català de Finances com a aval pels encausats. La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels 2 agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, el 2017. Un canvi legislatiu ha permès que el departament es pugui fer càrrec d'aquesta quantitat. Lleida, Noèlia Caselles.
8: Bon dia. L'Audiència de Lleida va condemnar el caçador a 45 anys de presó i també va fixar una indemnització que superava el milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i va ser la seva assegurança qui va pagar 300.000 euros a les famílies, al límit del capital assegurat. Els fills de les víctimes també van rebre una indemnització de l'assegurança de la Generalitat. Quedava per a una part important que les famílies van reclamar al departament, però aquest no ho va acceptar. Ara, un decret llei aprovat el març passat sí que permet reconèixer aquest dret als agents rurals. Pau Simarros, l'advocat de les famílies.
9: Quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
8: Noelia Caselles, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: I als esports, Ernest Macià.
10: Frenkie de Jong estarà uns 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern al genoll dret. Se'l va fer durant el Mundial i seguirà un tractament conservador. De moment ha decidit no operar-se. Els de Hansi Flick juguen avui el primer amistós de pretemporada. És un partit a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper i davant de l'Europa. Notícia de fa pocs minuts. El lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel Sabadell. És un jugador que s'havia format a les categories inferiors a l'Espanyol des de la Vi i va arribar a debutar amb Quique Sánchez Flores, el primer equip. Actualment jugava el Ludogorets, de Bulgària. D'altra banda, l'Espanyol, l'extrem blanquiblau Antonio Roca està un pas de tancar la seva sessió al Mallorca. El Tour de França avui avantpenúltima etapa, segona dels Alps, i és la primera de l'etapa de les etapes que pujarà a l'Alp d'Huez. I en waterpolo, a un quart d'una, la selecció espanyola femenina buscarà el pas a la final de la Copa del Món davant de Rússia. És el primer partit de Rússia en competicions oficials d'ençà de la invasió.
0: Fins aquí les notícies.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte

0: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
1: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
2: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
3: Ara qui viu com solíem viure?
1: Perquè tot un món s'acaba.
3: La casa, el servei.
2: Quants en veus fora, doncs?
3: Uns quants.
2: Ai, senyor.
1: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
6: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
7: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
8: No podem acceptar que hi hagi...
7: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
5: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les dues.
4: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
5: Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
9: Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Carlota Freixanet, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Vinga, llibres per no empipar-nos, per intentar evitar empipar-nos amb determinats punts, factors. Hem fet els incendis. Avui amb què no ens hem d'empipar o hem d'intentar evitar-ho a través de la lectura?
1: Amb les plagues.
0: Ah, sí, que ho vas dir, les plagues, sí. Que vam dir a veure quines plagues em portaràs. A veure.
1: Clar, llavors avui parlarem d'un tema que a mi em fa enfadar moltíssim i que alhora m'obsessiona profundament, que són les plagues. Jo tinc un cert trauma amb les plagues.
0: Vale? Ah, sí, eh?
1: Sí. Hi ha moltes formigues a casa, moltes...
0: Ah, sí?
1: Sí. Llavors, anem a la definició de què, del que és una plaga. Vale? Què és una plaga? I trobem tres excepcions, és a dir, tres significats possibles. La primera és úlcera, solució de continuïtat a la superfície de la pell o d'una membrana mucosa amb desorganització dels teixits produïda per una ferida o una causa morbosa.
0: Val.
1: Fantàstic.
0: Aquesta, sí, ja comencem bé.
1: La segona és proliferació d'un organisme vivent, animal o vegetal, que afecta la salut de les persones o bé ataca recursos seus com el bestiar i les plantes, com per exemple una plaga de llagostes. I la tercera és flagell càstig, com per exemple les plagues d'Egipte.
0: Va.
1: Convindrem que la que farem servir més avui en dia és la segona.
0: Sí, no? Home, sí.
1: Vale.
0: Sí.
1: Doncs jo he decidit que per això que hem d'anar als orígens, vale? I he anat a mirar la Bíblia, que és això de les 10 plagues d'Egipte, vale? Èxode, perquè al final, si ho tenim tan integrat a la cultura, ha de venir d'alguna banda i està molt bé anar a les fonts primàries.
0: Perfecte.
1: Llavors,
0: sí. Vinga.
1: Tu les plagues d'Egipte les tens al cap, Freddy?
0: No.
1: No pateixis, que jo et faig un resum.
0: La de llagostes que has dit, sí, no?
1: Correcte.
0: Aquesta n'és una.
1: Correcte.
0: Sí, doncs va.
1: Jo et faig un resum tonto així de l'Èxode de l'Antic Testament. Jo sé que és una cosa que no sé si t'esperava, sé que divendres al matí. Plagues d'Egipte. Això eren dos germans, que es deien Moisès i Aaron, que van anar a dir-li al rei d'Egipte que fes el favor d'alliberar el seu poble, i el rei d'Egipte els va dir que anava a ir de la Xina.
0: Vale,
1: llavors ells van dir que ok, però que els hi cauria damunt una maledicció i 10 plagues, i el rei duro, que ell que res, que amb ell era igual. I llavors van passar coses. Llavors, primera cosa que va passar va ser que l'aigua del Nil es va convertir en sang, molt desagradable, molt pudent, tot plegat.
0: Sí.
1: T'imagines la pudor que ha de fer això?
0: Sí, horrible, sí.
1: La segona va ser una plaga de granotes, que això ha de fer un soroll terrorífic.
0: Sí, vale? Exacte.
1: La tercera va ser una plaga de mosquits.
0: Sí.
1: Podria ser els aiguamolls de l'Empordà, però era Egipte. La quarta va ser una plaga de tàbacs, que són una mena de mosques molt cabrones.
0: I grosses.
1: I molt grosses.
0: I grosses, sí.
1: La cinquena va ser la pesta, que bàsicament es va carregar el bestiar. La sisena van ser úlceres i nafres pels humans. La setena va ser una pedregada. Algú que aquesta setmana venen pedregades. La vuitena va ser una plaga de llagostes, que
0: aquesta,
1: jo crec que és la que més recordem tots. La novena va ser la tenebra, que va deixar les fosques a Egipte durant 3 dies. I la desena va ser la mort dels primogènits.
0: La mort dels primogènits va ser la desena plaga d'Egipte.
1: I aquí el rei d'Egipte va dir, bueno, vale, va, què voleu?
0: Vinga, va.
1: Ja en parlarem.
0: Exacte.
1: Llavors, sigui com sigui. Ara podríem parlar de les interpretacions científiques que li donarien sentit a tot això, que si plagues random perquè passen, que si un eclipsi, que si no sé què, però això perdria tota la gràcia. I, per tant, no ho farem, vale?
0: Val.
1: Però sí que em sembla interessant que, tenint en compte que la definició de plaga que tenim, que hem llegit al principi, hi apareixen aquestes tres excepcions, i que la història de les plagues d'Egipte, totes tres hi apareixen, perquè apareixen les úlceres, apareix la invasió d'animals i apareix la idea de la plaga com a càstig.
0: Clar.
1: O sigui, que al final tot estava, com havien d'anar a les fonts?
0: No, havíem d'anar a l'Èxode, mai més ben dit. Sí,
1: exacte.
0: Sí.
1: Total, que avui parlarem de llibres que parlen sobre plagues o que passen durant plagues. I tindrem plagues d'insectes, de malalties o d'altres coses que no són ni una cosa ni l'altra, però que fan més o menys la mateixa por. I no us penseu que tot seran coses xungues o fosques, que hi ha llibres molt xulos que s'han escrit a causa de plagues i que valen molt la pena.

0: Doncs va, llibres per no empipar-nos amb les plagues.
1: Sí.
0: Per on comencem, Carlota?
1: Aviam, comencem per el llibre més bàsic, que és La Pesta, d'Albert Camus.
0: Home, d'Albert Camus.
1: Això és una novel·la situada a la ciutat d'Orà, on de cop hi ha una epidèmia de còlera. Mm. La novel·la està basada en una epidèmia de còlera real que va afectar la ciutat a finals del segle XIX, tot i que, Camus la situa al segle XX.
0: Val.
1: A veure, si no l'heu llegida, és una obra molt recomanable, a més és una obra corteta, però jo aviso que divertida no és.
0: No.
1: Vull dir, sí. Aviam.
0: Més aviat no.
1: Aviam. Sí. Aquest llibre és, diguem-ne que la personificació, si és if that's so, de l'existencialisme. Vale? Sí. Vull dir, és que a mi plantejant que la humanitat no té res a fer amb el seu destí i que Déu no existeix, però al contrari del que podria semblar, no és un llibre molt difícil de llegir. És a dir, és un llibre que passa ràpid, no és un llibre supercomplicat, que sigui frases molt llargues, no. És un llibre que funciona. Ara, no sé si seria una cosa molt de... jo què sé. Si esteu de vacances i us ve de gust perquè ja esteu en pau amb l'univers, som-hi.
0: Anava a dir això, jo pel que el recordo, és veritat que no és difícil de llegir, però sí que has d'estar en un estat d'ànim alt, perquè si estàs mig baix, home, millor un altre llibre,
1: igual
0: potser.
1: No. Perquè, home, us en porto un altre.
0: Sí, que és molt interessant, eh?
1: És molt interessant. No, és un llibre xulíssim.
0: És molt interessant, però sí que és veritat que una mica acabes dient, bueno, no, res, no té sentit.
1: Igual, diguem. Ja, per què?
0: No? Exacte, exacte.
1: Ja, per què és igual. Exacte. Plena resignació i molta missa, que deia la sala de plats bruts. Total, un altre llibre sobre plagues que em sembla molt interessant i que és un mega clàssic és el de Camarada Boccaccio.
0: Ah, que no l'he llegit.
1: Això és una novel·la medieval, sí. Que és una miqueta la mare dels ous, la mare de totes les novel·les. És una de les primeres novel·les enteses tal com les tenim, diguem-ne, i està situada temporalment durant una epidèmia de pesta negra l'any 1348 a Florència.
0: Mm-hmm.
1: I això està escrit l'any següent, o sigui, el 1349, cosa que fa bastanta risa. Durant aquest confinament...
0: La risa, no.
1: No, fa gràcia, perquè al final dius, bueno, jo què sé, ha sigut un, sí, això ha sigut sí. Un puto drama, s'ha mort la veritat de Florència, doncs vaig a posar-me a escriure sobre el tema. Claro que sí, anem a escriure llibres sobre confinament després de la Covid.
0: Exacte.
1: És una molt bona idea. Total, que durant aquest confinament hi ha 10 joves, que són 7 noies i 3 nois, que es tanquen en una casa per intentar no contagiar-se i per passar l'estona es dediquen a explicar-se històries. I llavors, cada dia, diguem-ne, d'aquests 10 dies hi ha un que és el rei i a partir d'aquí aquest rei demana o explica 10 històries. N'expliquen 100, ni més ni menys.
0: Carambes.
1: No és una obra fàcil de llegir, aquesta, vale? Però és molt divertida en termes medievals. O sigui...
0: Divertida no... en termes medievals m'agrada
1: molt,
0: eh? Clar,
1: a veure, o sigui, no us espereu gags, ja. Saps? Vull dir, no estem aquí fent slapstick. Però i sí que és veritat que hi ha moltes coses que si tens una miqueta de coneixement de base, diguem-ne, de cultura medieval, fa bastanta gràcia. Mm. Si us fa mandra, però voleu saber-me una miqueta, hi ha una adaptació en cinema de Pasolini als anys 70, i hi ha una adaptació en format sèrie absolutament passada de voltes a Netflix.
0: Ah, sí, eh? Del de Camaró de Boccaccio?
1: Del de Camaró de Boccaccio. Ah. Jo he vist el tràiler i un inici del primer capítol i vaig pensar, fuà, has d'anar, o sigui, bastant fumat per mi.
0: Sí,
1: per
0: això.
1: Sí.
0: Jo la del Pasolini sí que la recordo, però aquesta de Netflix no la tenia controlada.
1: Jo crec que sí. Només veure el tràiler ja n'hi hem fet prou. Vale? Però està bé que existeixi això.
0: No, és molt a favor. Molt a favor. El de Camaró de Boccaccio.
1: Sí. Llavors, un altre clàssic, absolutament clàssic, que parla de plagues, és ni més ni menys que Èdip Rei, de Sòfocles. És que avui estic molt clàssic.
0: Ja ho veig, no?
1: No, ja, després ja baixem a la terra. Llavors, tots tenim al cap aquesta idea d'Èdip anant-se al llit amb sa mare i arrencant-se els ulls després.
0: Ai, sí.
1: Però no sabem per què es posa a investigar tot això de qui va assassinar Daios. I és, amics, perquè hi ha una plaga que assota la ciutat i que no es deixa viure.
0: Ah, no recordava això.
1: Clar, jo tampoc. No. De fet, vaig posar-me a buscar llibres sobre plagues i de cop dic, espera un moment.
0: No recordava que l'Èdip hi hagués una plaga com a l'origen de tot. Mm-hmm. Molt bé.
1: Correcte. Llavors, la podeu llegir en català perquè, a més, hi ha dues o tres edicions en circulació i llegir teatre mola molt. Jo estic molt a favor sempre de llegir teatre.
0: Sí, sempre ho dius.
1: Llavors, llegiu teatre, que és molt guapo i està bé. I és xulo, Èdip Rei, és molt divertit.
0: Mm.
1: I per últim, anem a fixar-nos en un clàssic de la narrativa hispanoamericana, que és El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez.
0: Del Márquez, clar.
1: Clar, jo he de dir que el cólera hi apareix lo justet, aquesta obra.
0: Sí. O sigui, el títol i poc més, no?
1: El títol i una mica més, perquè sí. O sigui, no sé si recordeu la història, però això són dos xavals que s'enamoren quan són molt jovenets, llavors ella, o sigui, amb ell l'envien fora, llavors ella es casa amb un metge que es dedica a curar el cólera, llavors per això tenim el cólera, perquè si no estava aquí ni de rasquis. I llavors, en realitat, és una història d'amors impossibles, de fidelitats dubtoses i de gent una miqueta amargada en general, de la vida, perquè García Márquez tenia una cosa, que és que escrivia gent que s'ho passava molt malament, tot el rato per amor. Llavors, podríem parlar de l'amor romàntic com d'una epidèmia? Segurament sí.
0: Oh, gran pregunta,
1: segurament,
0: eh?
1: Segurament sí.
0: Jo, és possible,
1: jo crec que sí.
0: Jo crec que
1: I d'aquests amors que sembla que t'hagin de salvar la vida i que igual tampoc n'hi ha per tant.
0: Que no n'hi ha per tant, també. Exacte. També, també.
1: Aniríem acabant.
0: El amor en los tiempos del cólera, del Gabó.
1: Del Gabó. Llavors, per cert, hi ha una novel·la, que és que aquesta tinc moltes ganes de llegir, no us puc explicar massa més, perquè no està traduïda, i en anglès m'ha fet una mica de basarda. Hi ha una novel·la que no l'he trobat editada ni en català ni en castellà, de Mary Shelley, que es diu The Last Man.
0: Mary Shelley i la de Frankenstein.
1: Mary Shelley i la de Frankenstein, que parla sobre una epidèmia de pesta bubònica a final del segle XXI, que bàsicament rebenta Europa i converteix el Regne Unit en una república.
0: Ostres.
1: Que jo dic des d'aquí, humilment, que estaria bastant guapo poder llegir en català.
0: Segle XXI és aquesta pesta. The Last Man, es diu?
1: The Last Man.
0: The Last Man, de la Mary Shelley. Don't

0: Vinga, seguim. Llibres per sobreviure o per no empipar-nos, vaja, amb les plagues.
1: Una altra plaga de la que hem de parlar, crec, i que s'ha mostrat bastant sovint a la literatura, és la plaga o l'epidèmia de sida, que va emportar-se per davant una part molt important de la població als anys 80. Jo diria que en aquest sentit hi ha tres obres imprescindibles per entendre el moment que em moro.
0: Ai, pobra, no tens aigua, si vols.
1: Ja està, ja està.
0: Si vols xerrant jo.
1: Diria que en aquest sentit hi ha tres obres imprescindibles per entendre-la, sobretot als Estats Units, on la gent no té sanitat pública, avui tampoc, i la gent es moria literalment al carrer. Llavors, estava llegint llibres sobre el tema per recordar per què és important pagar impostos i tenir un bon servei públic. Llavors, som-hi. Primer llibre super imprescindible per entendre la plaga o epidèmia de la sida als Estats Units va ser L'herència de Matthew López.
0: L'herència de Matthew López.
1: Molts de vosaltres la recordareu perquè és una obra de teatre que van fer al Lliure, no sé si fa una temporada o dues, no, perquè durava 6 hores. La podíem veure en dos dies.
0: És aquella
1: obra.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo la vaig llegir fa bastant de temps quan l'han publicat en castellà, fa com... quan les van estrenar, i em va semblar una absoluta meravella, i espero que la tornin a programar, sisplau, al llibre en algun moment, perquè a mi em va enganxar acabada de parir i no hi vaig poder anar. Llavors, per favor, tornem-hi. Llavors, aquesta obra explica la història d'un grup d'homes homosexuals de Nova York que bàsicament entrecreuen aquestes històries. Aleshores, són homes de diverses generacions i hi ha una part d'aquests homes que nosaltres els llegim o els veiem el 2016, que és el temps actual, i un altre que es queden 30 anys enrere. Llavors, és una obra que serveix per parlar, entre altres coses, de llegat, d'herència i de les responsabilitats a nivell generacional. És una obra preciosíssima, super emotiva, molt, molt, molt emotiva, i crec que molt necessària per entendre una miqueta què era Nova York als anys 80.
0: L'herència de Matthew López.
1: Un altre imprescindible per mi és Els grans optimistes, de la Rebecca Mackay. És un llibre que va guanyar el Premi Llibre de l'any 2022. A mi em té absolutament enamorada des que el vaig llegir. És una obra que també relata les històries de diversos homes i dones americans afectats per l'epidèmia de la sida, però per com això els esclata la cara, els canvia la vida i les relacions, i com reconfigura el seu món una miqueta de cap i de nou. Això és una obra que està basada, o sigui, que està situada entre París i Chicago, entre 1985 i una mica més enllà del 2010, no acaba d'especificar l'any, però així. I ens trobem de nou amb dues generacions diferents que han sobreviscut o han viscut malgrat tot, amb totes les conseqüències possibles dels seus amors, de tota la seva, no?, d'aquestes sortides o no sortides de l'armari, i tota aquesta malaltia i com els afecta.
0: Els grans optimistes, de Rebecca Mackay.
1: Sí. I per últim, un llibre que també parla de la sida i que es diu El somni del poble d'Ing, de Lian Lianke. Això és una novel·la molt interessant que relata la història d'un poble de la Xina rural que als anys 90 es va dedicar a vendre la sang.
2: Ostres.
1: A canvi d'unes sumes de diners molt, molt elevades, però sense cap mena de garantia sanitària.
0: Vaja.
1: El resultat va ser una epidèmia de la sida duríssima i un tràfic de sang bastant cruel i bastant bèstia. És una obra escrita en frases molt curtes, és una obra molt crua, però molt, molt, molt, molt interessant. Si us agrada la literatura asiàtica, acosteu-vos-hi, perquè és una obra, crec que, imprescindible, i acosteu-vos-hi molt, perquè el seu autor és l'etern candidat al Nobel xinès.
0: Yan Lianke, El somni del poble d'Ing.

0: Vinga, seguim. Llibres per no empipar-nos amb les plagues. Per on seguim?
1: Bé, jo no podia fer aquesta secció sense parlar de la metamorfosi de Kafka.
0: Clar.
1: Però crec que... perquè crec que jo no ho hagués entès ningú. Si jo parlo de plagues i no parlo de l'escarabat més famós de la literatura, no ho hagués entès ningú.
0: Exacte.
1: Però aquest llibre no ha d'anar aquí. O sí.
0: Ah.
1: Gregor Samsa es desperta un matí convertit en escarabat, però fins on jo sé, està ell sol. Vull dir...
0: Per tant, no és una plaga.
1: No és una plaga. No, és un escarabat molt gros, però és un escarabat.
0: Està molt ben vist.
1: Vale? Llavors, sí. Em sembla que és més important que quan parlem de plagues, parlem de malalties, parlem de fatalitats que s'estenen pel nostre planeta, si no les frenem com... Jo què sé, vaig a dir una cosa a l'atzar. No sé, el feixisme, per exemple.
0: Per exemple. El primer que ens ha vingut al
1: cap. El primer que ens ha vingut al cap, totalment. Sí. Llavors, en aquest sentit, jo crec que és més interessant, en lloc de llegir la metamorfosi de Kafka, llegiu-la, que és una fantasia.
0: Sí,
1: llegiu l'Onada del Todd Strasser, que en català la teniu traduïda i publicada per Blacky Books, que és l'obra aquesta que ja tenim més que coneguda per tot arreu, d'un professor que decideix explicar què són els règims totalitaris als seus alumnes, creant-ne un i que se li escapa una miqueta de les mans.
0: Ah, sí, eh? L'Onada de Todd Strasser. N'he sentit a parlar, però aquest no l'he llegit.
1: És un llibre... Se va fer una pel·li, crec que també fa un temps.
0: Sí, per això em vaig sentir a parlar.
1: És un llibre bastant interessant. El fan llegir moltes vegades als instituts. Jo crec que és un llibre molt interessant per llegir als instituts, també, però el podem llegir com a adults perquè passa així rapidíssim i ja està. És meravellós. Però això, és un profe que els diu anem a crear un règim totalitari perquè entengueu què és això que passa. I se li en va bastant la cosa de les mans.
0: Bastant, eh?
1: Sí.
0: L'Onada de Todd Strasser per entendre això, que és el feixisme. Quina

0: Vinga, seguim, Carlota.
1: Anem a parlar de coses fetes a Catalunya.
0: Vinga, coses fetes a Catalunya.
1: Perquè no volem treballar, però hi ha gent que fa feina molt ben feta. Llavors, primer llibre, perquè aquí també parlem de plagues. Tot sembla que no, però parlem de plagues a Catalunya també. El primer llibre és un llibre del Marc Pastor que es diu L'any de la plaga.
0: L'any de la plaga.
1: Això és una història d'un treballador social amb el cor trencat, pobre fill, que gestiona un espai per gent gran sense recursos i que ell es queda a Barcelona a l'agost, una cosa dramàtica, terrible, apocalíptica, i de cop la gent de qui s'està fent càrrec, la gent gran de qui s'està fent càrrec, comença a fer coses molt rares.
0: Ah.
1: Molt rares.
0: Alerta.
1: Llavors, aquesta plaga, diguem-ne, anirà passant molt ràpid, la cosa s'accelera molt ràpid, i a més el pobre tio té el cor trencat i un triangle amorós està allà al mig. La cosa surt, o sigui,
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Enganxa molt, és un llibre que enganxa molt, és un thriller, al final enganxes moltíssim.
0: Vale.
1: Se'm va fer una pel·li que jo no m'he atrevit a mirar, però podeu llegir-vos el llibre perquè és un llibre de platja total. O sigui, aquest sí, si aneu a buscar-lo, és llibre de platja,
0: Mar 100%. El Marc Pastor aquests thrillers els fa
1: això,
0: molt bé.
1: Això, els fa com a xurros, li van de conya. És un dels primers llibres que va publicar i és un llibre molt xulo. Vull dir que aneu a buscar-lo.
0: L'any de la plaga, del Marc Pastor, un dels primers llibres del Marc Pastor, que, com deia la Carlota, un dels segells de marca, són aquests thrillers que passen molt bé.
1: Un altre llibre que a mi em té absolutament fascinada i que parla de plagues, entre moltes altres coses, és Mamàlia, de l'Elisenda Solsona. Això és una obra de ciència-ficció, és una novel·la de misteri, és una novel·la sobre maternitat, sobre forats de cuc i sobre el negoci de la fertilitat.
0: Caram.
1: La plaga és una plaga d'infertilitat. Aquesta és la història de la Cora, que és una nena que marxa de vacances a França i surt amb bici, fins aquí tot normal. El que passa és que esclata una tempesta i ella es refugia en unes coves que hi ha allà a prop, on hi troba uns dibuixos cada cop, li desperten uns records que ella no sabia que tenia. A partir d'aquí ens trobarem amb un munt de preguntes, un trencaclosques enorme per resoldre, està refotudament ben escrit. És una novel·la que enganxa moltíssim, però és que, a més, és una novel·la escrita des d'una sensibilitat molt necessària, que quan parlem d'aquesta mena de temes, com són la maternitat o no poder ser mare. Elisenda Solsona és una autora molt potent, que crec que n'hem de parlar més, i aquest llibre se l'havia reconegut molt, però jo crec que se li hauria de reconèixer una miqueta més.
0: Encara més, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Mamàlia, de l'Elisenda Solsona, aquest llibre tan interessant que ara ens planteja la Carlota.
1: Llavors, en aquest sentit, si voleu que parlem de, o sigui, volem més obres que parlem d'epidèmies o de plagues xungues escrites en català, podem parlar d'una plaga xunguíssima, que és la plaga d'heroïna que hi va haver a Catalunya als anys 80. En aquest sentit, podeu llegir Cavalls Salvatges, del Jordi Cussà, que parla sobre el cavall, d'heroïna a Catalunya, i que és una de les coses més bèsties que he llegit mai a la vida. I també, en aquest sentit, hi ha un llibre que jo no he aconseguit acabar-me, que es diu Òpera Àcid, del Miquel Creus, publicat per Males Herbes, igual que Mamàlia, que també l'ha publicat Males Herbes. Parla sobre l'heroïna a Vic, i és un llibre que jo no vaig poder passar de la pàgina 30.
0: Per què?
1: Jo sóc superaprensiva amb les drogues, o sigui, no puc suportar el tema. I jo, a la pàgina 30, estava llegint al mig del carrer, vaig parar, vaig vomitar, i vaig dir fins aquí.
0: Però és molt gràfic? Vols dir molt gràfic? O és senzillament perquè descriu...
1: Descriu molt bé, està molt ben escrit, està escrit per algú que realment coneix el tema, o coneixia el tema, i a mi em va superar absolutament. Però és una grandíssima obra, està superben escrit.
0: Cavalls Salvatges, de Jordi Cussà, i aquest més heavy, diguem-ne, Òpera Àcid, del Miquel Creus.
1: Sí. I també parlen de drogues, però d'una manera, crec que molt més subtil i molt més elegant, diguem-ne. Podeu llegir Les petites vampires, de la Maria Guasch, que és una obra gòtica i una miqueta fragmentària sobre una noia adolescent que torna al seu poble com cada estiu per veure l'Emma, que és la seva amiga que té la sang malalta. Llavors, llegiu tant entre línies com vulgueu, la Maria Guasch us ho explica amb una delicadesa meravellosíssima i és un llibre supercurtet i que passa molt i molt bé.
0: Les petites vampires, de la Maria Guasch.

0: amb aquesta banda sonora, com sempre, recomanacions literàries per als lectors més joves.
1: Sí, i he fet trampes. He fet trampes i m'he anat a parlar de plagues, però de les plagues més fàcils, que eren els insectes, vale?
0: Val.
1: Llibres d'insectes per canalla. El primer és un llibre que no és un inventari, però sí, és un llibre que es diu Fixa-t'hi, insectes, i són una mena de tacos, de fitxes, sobre coses diverses. Avui parlem dels insectes, però n'hi ha de núvols, d'estrelles, d'ocells, d'arbres, de mil coses, que ens serveixen per identificar i tenir més informació sobre allò que veiem. Com? Bàsicament és una mena de guia per identificar insectes amb unes il·lustracions preciosíssimes i amb un format molt xulo perquè hi cauen a la butxaca, hi cauen a la mà i van amb enganxes com amb una anella, llavors tu vas passant. Són molt guais, van molt, molt, molt bé i a més són molt baratos.
0: Fixa't insectes.
1: Per altra banda, hi ha un llibre que a mi em flipa que es diu El gran llibre de les cuques, de Yuval Zumer, que és un llibre meravellós perquè vegin què passa amb els insectes de sota terra, sobre terra, com funcionen, què fan per nosaltres, una fantasia.
0: El gran llibre de les cuques, de Yuval Zumer,
1: sí.
0: Es diu?
1: Altres llibres enciclopèdics d'insectes. Inventari il·lustrat d'insectes, Els superpoders dels insectes i Els meus veïns, els insectes. Aquests tres són superil·lustrats, sí. I super, són llibres enciclopèdics per aprendre coses d'insectes. Llavors,
0: però adreçats a la canalla.
1: Sí. Llavors, històries on apareixen insectes. Teniu Quina molèstia d'insectes, que és un tuixó que vol fer el berenar i li tenen molts insectes que el molesten, però llavors si traiem els insectes, què punyetes farem?
0: Clar.
1: El petit cuidador d'insectes, que és una cosa preciosa, d'un cuidador d'insectes que jubila i li vol passar la vara al seu fill, però el seu fill no vol, però la filla sí, llavors què fem? Bueno, en fi, un cristo. I, per últim, les extraordinàries històries dels insectes, que és un còmic on els insectes mateixos s'expliquen,
0: sí?
1: A si mateixos una cosa que fa un riure. Això és per més grans, per lectors de 8-10 anys. Val. Fa molta gràcia, molta gràcia.
0: Aquest és Les extraordinàries històries dels insectes.
1: Correcte.
0: I els altres que havia dit eren El petit cuidador d'insectes, aquesta joia que deia la Carlota de l'Anastàsia Rojani, i Quina molèstia d'insectes, d'Emily Gravett. Avui hem fet recomanacions literàries per no emprenyar-nos amb les plagues, no només amb els insectes, sinó com les plagues. Ja sabeu que la Carlota sempre acaba la seva secció amb una carta als cunyats, el Josep Maries. Avui també en tenim una, no?
1: Sí, home, i tant.
0: Vinga.
1: Estimat Josep Maria, a tu tampoc no t'agraden les plagues, ja ho sabem. No t'agraden els escarabats, ni els mosquits, ni les mosques, i sobretot no t'agraden les epidèmies. Encara no saps com t'ho vas fer per sobreviure a la pandèmia de la Covid, i nosaltres tampoc, perquè han passat 6 anys, i ni així no has après a posar-te una mascareta quan agafes un refredat. Però saps què? Que hi ha plagues que fan una mica més de por, que no pas les d'escarabats, com poden ser les malalties que no deixen de transmetre's, com la sida, o les malalties de transmissió sexual que hi ha cada vegada més, perquè hi ha homes que són tan mascles que s'espanten amb la visió d'un preservatiu. Així que aquest estiu, Josep Maria, pots fer una cosa meravellosa, a banda de brandar el matamosques com si fos una espasa d'àser. Pots intentar no formar part de la plaga d'homes a qui els hi sembla que els hagin de caure els ulls quan veuen una persona que ensenya cuixa, o pots intentar no formar part de la plaga de senyors que no saben què s'han endut els seus fills quan baixen a la platja a la canalla. Josep Maria, estimat, no siguis escarbat, i si no tens canalla i no mires cuixes, sobretot, no formis part de la plaga de gamarussos que condueixen pel carril del mig, que aquests sí que són una plaga.
0: La del carril del mig no me l'esperava, aquesta. Carlota Brajanet, mil gràcies. La setmana que ve. I estic amb ella. Sortiu del carril del mig, per l'amor de Déu. Apa.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confianza.
4: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
5: Amb Lidl Plus tria malopell de gripau a un superpreu imbatible. 0,79 al quilo. I minigelat ametllat pack 12 a 3,19 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
6: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: Ocasión Plus.
10: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
9: Prime ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o de suadores per a ell, ara 9 euros. Texans per a ella, 10 euros. I pantalons de xandall per a infants a només 4 euros. Això només té un nom. Iconic. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's so Primark.
11: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: Amb la riu.
0: Què dius, Bernat de Déu?
13: No, res, perdó, eh? És que no trobo el volum dels auriculars.
0: El tens aquí.
13: T'han posat aquí, en el pupitre dels repetidors.
0: Sí. Vinga, test d'actualitat.
13: Avui som a Barcelona, el Franqui i jo, eh?
14: Avui, Maria... Hombre, que esteu junts, ahí. Sí, claro. Sí. Els proletaris és el que tenen, clar.
13: Tres homes en una mateixa sala.
14: Totalment, mare de Déu. Sí, sí,
13: aquí respira, vamos, a tigre.
14: Testosterona.
0: L'altre dia. Franqui, tu estàs bé?
13: No.
0: Per què?
13: Molt emprenyat amb la Renfe. Ah. Molt emprenyat. Bueno, si estàs aquí, no has caigut en un esborany. No.
14: Bienvenido.
13: Però escolta'm una cosa, que sí, amb tot el carinyo per la gent de Rodalies, que pateix moltíssim, però jo sóc usuari de l'Avant, Girona-Barcelona, sí. I avui ha sortit 45 minuts tard el tren.
0: 45 minuts,
15: gravíssim.
0: Eh?
13: Arribem allà i el senyor que ell diu, no, igual arriba 5 minuts tard. 5 minuts, la mare que...
14: O sigui, que has arribat de miracle, per tant.
13: Però he arribat derrapant.
0: Ai, que bo.
13: De fet, un dels convidats que tenies aquí abans, sí, ens hem trobat a l'estació i li dic, Ferran, o tires cap a la delegació o no arribes.
0: És que hem entrevistat abans els del Blaumut, el Ramon Miravet i el Ferran dels Amics de les Arts.
13: Bé,
0: Bernat, no digui res.
13: No, Catalunya, bé. Nois que canten bé.
0: I el Franqui, a mitja hora, m'envia un missatge, un selfie seu amb el Ferran dels Amics de les Arts, dient, un convidat que no t'arriba se'n va a la delegació de Girona de Catalunya Ràdio.
14: Dic, ostres, que fort.
0: A la cal li he preguntat, dic, però va de debò, no? I després la Dolors ja m'ha dit, sí, ja està tot parlat.
13: No, és increïble.
0: O sigui, tren... gràcies a tots els que ho heu gestionat.
13: Amb molt de temps i et fan arribar de rapant. És que és
15: doncs jo pujo tot el teu país avui, però no vaig amb tren.
13: Amb què vas?
15: Amb economia col·laborativa d'una empresa de cotxes.
13: Que vol dir que tu no tens carnet, no, Bernat?
15: Jo, carnet. per qui m'has pres? Jo sempre de paquet.
13: No, està clar.
0: Test d'actualitat, com sempre, per rematar la setmana. Recordo les normes. Jo vaig fent preguntes a cadascú de vosaltres. Si no la sabeu, rebota la resta. Si no, vaig donant pistes i ens guardem sempre el comodí del públic, la possibilitat que algun oient ens truqui per donar-nos la resposta. Esteu a punt?
13: Estem a punt.
14: Vinga.
0: Comencem per tu, Bernat de Déu.
15: Vinga, pressió.
0: Diré una ciutat que segurament la pronunciaré malament, ja em corregiràs tu. És una ciutat a Àustria.
15: Molt bé.
0: Que es diu Braunau am Inn. Pel que vaig veure, crec que es diu estan així.
15: Vale.
0: Braunau am Inn.
15: La donarem com a correcte.
0: Àustria, tocada Alemanya, ha inaugurat una comissaria nova. És una comissaria que també...
15: Tu a les tardes?
14: Això és feina.
0: Em fa gràcia perquè m'ho dieu com si dediqués el temps lliure. No, que això és feina. Aquest dia també és feina.
15: No tens DVDs, pel·lícules.
0: Sí, també, però és feina, noi. Ha inaugurat una nova comissaria.
15: Molt bé.
0: Que també inclou les dependències de l'Acadèmia de Seguretat, on s'hi partiran cursos de formació per agents, incloent continguts relacionats amb els drets humans.
15: Molt bé. D'acord? Austria, exprimem món.
0: Per què més ha estat notícia aquesta comissaria? Seria Bernat de Déu.
13: Home.
14: Me la sé.
13: Què dius?
0: Sí, Maria, la comença.
13: Bueno, cara, Maria, ara comencem.
14: Segurament, sí. Freddy...
0: Digues.
14: Mirem les mateixes fonts.
0: Aquesta, en concret, jo ja a vegades poso notícies una mica obscures, però aquesta s'ha comentat bastant.
14: Esta és una notícia de la pàgina de la BBC. Sí. És que la vaig llegir ahir. A veure si m'enteneu. Sí. Me la sé.
13: Ara vaig
0: a la Mariola.
13: They read the PPC.
0: No, és un lloc...
14: No, la pàgina en castellà. Ja, no t'ho pergues. Sí.
13: La BBC, coño.
14: Sí. Hi ha una pàgina de la BBC. News Mundo en castellà.
0: Això mateix. Vale. Ara vaig a la Mariola, però deixa'm dir que l'edifici és de... On hi ha això, és del segle XVII, però el moment clau pel qual aquesta comissaria ha passat a la història és del segle XIX, en concret el 20 d'abril de 1889.
15: Hi va passar algú per aquella comissaria problemàtic?
0: Hi va molt problemàtic, no només hi va passar, sinó que hi va néixer.
15: No seria un tal Adolf?
0: Seria un tal Adolf Hitler! Era això, no, Mariola?
14: Exactament.
16: És la casa on va néixer Adolf Hitler. S'ha convertit en una comissaria. El govern la va expropiar a l'edifici, perquè va dir, estem fins al gorro, que aquí sigui lloc de peregrinació.
15: És veritat, perquè hi anava molta gent.
16: De gent indesitjable. I van dir, escolta, què anem de fer? I el govern va tenir la idea, fem-ne una comissaria, que, entre d'altres coses, això vol dir que hi haurà, hi haurà policies. Bueno, però, i com a mínim no...
15: Però hi haurà cursets de drets humans, home, això és maco. Ja la podríem fer aquí, també.
16: Sí.
15: Tan mono que era de nen, eh? Jo he vist fotos de nen i després dius...
14: Ostres, sí, eh?
16: Sí, sí, això és el Ricky Gervais, ho té amb un monòleg...
15: Sense
16: ensenya,
15: el bigotet
16: ensenya
15: i tal.
16: La foto de nen.
14: Sí.
15: Quan
14: sí,
15: et poses bigotet... Aquell bigotet no podia acabar bé.
16: Vinga, segona pregunta del test d'actualitat. Franqui Pereira, anem per tu?
15: Som-hi.
16: A veure, què ha fet recentment que la gravetat sigui notícia? La pregunta és una mica absurda, però l'aniré concretant, eh?
13: No és allò que diuen que els dies passaran a tenir 25 hores?
16: No.
13: No,
16: no té res a veure. No és un descobriment mèdic, però ha passat alguna cosa que ha fet que la gravetat, que la llei de la gravetat, sigui notícia.
15: Però funciona encara?
16: Sí.
15: La llei de la gravetat, eh?
16: La llei de la gravetat,
15: en general,
16: sí.
15: Funciona.
16: Sí, home, sí. Oh. La llei de la gravetat és el que fa que una cosa caigui, diguem-ne.
13: Sí.
16: Té a veure amb la moda.
13: Amb la moda.
16: És un fenomen viral relacionat amb la moda. No sé si us ha sortit a la xarxa... No, Mariola, tampoc. No sé si us ha sortit a les xarxes, però últimament a mi no ha fet més que sortir-me vídeos d'aquests.
15: Jo és que a mi només em surten argentins.

0: Que cauen. S'han fet virals a les xarxes socials els anomenats pantalons de la mort de Zara. Després que nombroses usuàries compartissin vídeos explicant que havien ensopegat, caigut i fins i tot patit lesions mentre el portaven.
1: Són molt samples.
0: Segons aquests testimonis, el problema són uns pantalons amb uns camals molt llargs.
2: Això és tonta.
0: I hi ha gent que s'ha gravat caient i dient el problema són d'aquests pantalons. Ah. I el que em feia molta gràcia és que la notícia deia, consultada per aquesta redacció, l'empresa Zara ha declinat contestar. Dic, home, normal.
1: No. Normal.
3: Clar, és que
1: i la gravetat és perquè cauen.
0: Perquè cauen. Ja ha dit, que la pregunta era una mica recargolada.
2: No tenia res a veure amb el de la Hitler amb el meu. No, no, no, no,
3: però escolta, llavors
1: idea,
3: és que són molt flonjos.
1: No, a més, no havia ni sentit.
0: Que són molt amples.
1: Val. Sí,
2: oversize.
1: Sí, sé qui són. Sí,
0: són oversize,
2: sí,
0: exacte.
2: Penses?
1: Muy bien. Oye, què passa? I s'ha fet tanta testosterona.
0: I s'ha fet el hashtag pantalons de la mort Zara deadpants per denunciar aquesta situació.
3: Clar, per això ara n'hi ha uns que ja van amb cordills incorporats.
0: Això mateix.
3: La meva costella se'n va comprar uns.
1: Bueno, jo he de dir-vos que jo vaig tindre una caiguda en un semàfor, a més, en un pas de zebra, amb un pantalón, amb una mono que portava moníssima, això sí, però vaig caure perquè era molt ample, i clar, està fet per dones superaltes, perquè si no te trepitges. Vamos, el vaig tirar, perquè la hòstia que em vaig pegar va ser, o sea...
2: No està gravat, això, Mariola?
1: No, no, però quina... A més, si sa vergonya, saps, que caus enmig del carrer...
2: I aixequis el cap i mires si t'ha vist algú, o no? Si t'ha vist algú.
1: Clar, perquè no te fa mal ahí, o sea, talses en seguida, però la dignitat on queda.
0: Vinga, doncs parlant de la dignitat, Mariola, seguim amb tu. Tercera pregunta. Vinga. Del test d'actualitat. S'ha recordat aquests dies el primer aniversari de la mort d'un criminal condemnat per intent d'assassinat, per robatori, per tràfic de drogues, que va morir ara fa un any. Aquest criminal es deia Clark Oderth Olofsson. Mm-hmm. Va passar més de la meitat de la seva vida a la presó, però a banda d'això, Mariola, per què se'l recorda? Per què ha passat a la història Clark Oderth Olofsson, que va morir fa un any?
1: Pots donar més dades?
0: Olofsson va néixer a Trollhättan, que és a Suècia.
2: Sí.
0: De fet, se l'anomena com el primer gàngster famós de Suècia, com el primer celebrity gàngster de Suècia, però no és per això pel que se'l recorda.
3: Allà no hi ha criminals perquè és una societat de
0: molt civilitzada, exacte.
3: Però fins que entra un tio a una illa i mata tothom amb una...
1: Dona més dades.
0: Se'l recorda...
1: Jo no sé ni qui és.
0: Se'l recorda sobretot per la seva participació en un atracament amb una sucursal d'un banc que es diu Creditbanken a Norrmalmstorg, que està al centre d'Estocolm, i va ser un robatori que va ser el 23 d'agost del 1973.
1: I?
0: Ell diu...
3: Té gràcia perquè són els països que més ens interessen, en teoria, per això de la socialdemocràcia i tal, i ens importa una merda.
1: Hem d'explicar un robatori ahí, com no siga algo que va passar ahí a la història, no
0: sé. Ha passat a la història.
1: I aquest robatori?
0: Ha passat a la història, aquest robatori.
2: No hi ha uns ous.
0: No.
1: Però
0: per què? Ha passat a la història.
1: Era un, què, era un banc?
0: Era un banc. Era un banc. Us explico una mica la història.
3: Ho va donar als pobres?
0: No. Ell, aquest que estem dient, Olofsson, no va atracar el banc. El banc el va atracar un altre delinqüent habitual, que es deia Jan... Es diu, vaja, aquest sí que es viu. Jan Erik Olsson. Mm-hmm. Olsson va atracar aquesta sucursal bancària quan va entrar la policia, ell va disparar a la policia, i llavors... Ui, molt bé, Isma, que ràpid, tio.
2: Molt bé.
0: I llavors, la policia fan allò d'envoltar la sucursal bancària, i ell diu, escolta, truqueu... Exacte, truqueu en aquest altre excompany de cel·la, que és el que es va morir fa un any, que és qui vull que negociï en nom meu. Insisteixo que estem parlant d'un atracament que ha passat a la història, que ha passat a la història.
1: Però i on era?
0: A Suècia, a la capital de Suècia, que és Estocolm.
3: Sí. Fins aquí.
0: Fins aquí. No, però és que no és gratuït que ho digui així. Olsson atraca... Recapitulo, d'acord?
3: Vinga.
0: Olsson atraca la sucursal del Creditbanken a Estocolm. El banc avisa la policia. Quan la policia arriba, Olsson dispara dos agents, reté quatre clients que hi havia en aquell moment al banc, i llavors, per tal de negociar la seva sortida, truquen a aquest altre a canvi de...
1: Síndrome d'Estocolmo.
0: És on surt el tema.
1: En serio? En serio? En serio? Me muero. Què dius? Bueno, ha segut perquè has dit Estocolmo i rehenes.
0: La portaveu dels hostatges...
3: Es va casar.
0: La portaveu dels hostatges, quan parlava amb el govern i amb la policia, va prendre partit pel segrestador, va dir, m'hi sento perfectament segura. De fet, el que em fa patir és que quan entri la policia ens mateu a tots i els mateu amb ells. Quan els van alliberar, la van analitzar, i un psicòleg de la policia va analitzar aquest comportament i n'hi va dir, la síndrome d'Estocolm, molt bé, Mariola Cubell.
1: Pues he de dir-vos que després, anys després, es va contar que això ha passat a la història com el síndrome d'Estocolmo és la dona que s'enamora del seu maltractador, val?
0: Exacte.
1: I ella el que va contar en el seu dia és que de cap manera el que ella va fer és tota una estratègia per a

0: fixar-se molt en l'atracador, en el que el, sí. el tio este que tu dius, que no sé ni com es diu.
1: Per evitar el mal major.
2: El que diu la Mariola
0: que en absolut es va enamorar ni res que se li parera.
2: El que diu la Mariola és absolutament cert. Aquesta mateixa hostatge amb els anys van a tenir cap lligam positiu amb els atracadors. De fet, hi ha qui diu que la síndrome d'Estocolm no existeix.
0: No
2: que
0: existeix,
2: la síndrome d'Estocolm,
0: no.
2: De fet,
0: és
2: no
0: que,
2: està...
0: És
2: no,
0: que això és molt patriarcal,
2: no
0: també.
2: No està reconegut com un desordre psicològic. Molt bé, Mariola Cubell.
0: Bueno, ha sigut Estocolm i Rennes.
2: Bueno, però ara ja aneu sabent d'on surt el tema síndrome d'Estocolm.
3: Servei públic, escolta.
4: Aviam. Sempre.
3: Ràdio de qualitat sempre. I pública.
2: Parlant de ràdio de qualitat, ja sabeu que un dels temes que fem de tant en tant aquí és crear concursos.
4: Oh, home, va.
2: Inspirant-nos en fets... que hagin passat durant la setmana.
3: Molt.
2: Un dels temes de la setmana ha estat el cas Zapatero. Hi ha hagut dos empresaris que es diuen Julio Martínez, tots dos, per acabar-ho d'enredar, diguem-ne.
3: Tan a favor dels Julitos.
4: Que dit... Aquell no és el de l'Atlético de Madrid, no?
2: No.
4: Que vol fitxar el Barça.
2: Que no, és Julián Álvarez.
3: Dir, un seguidor s'ha de dir Julito Martínez.
2: Sí,
4: Julito.
2: Julito.
0: Han sortit... Amic de Zaplana.
2: Exacte. Han sortit aquests dos empresaris per delatar Zapatero, per dir és ell que va cobrar comissions i tot això. Doncs bé, avui estrenem un concurs inspirant-nos en aquest fet, el qual n'hi hem dit... Pasta o principis?
3: Pasta. On està?
2: Puja.
0: Però això tu llances i qualsevol contesta...
2: Momentet! És que voleu? És que m'esvareu. A veure, benvinguts a Pasta o principis, que també havia pensat dir-li honor o honoraris, però m'ha agradat més Pasta o principis.
3: Bé.
2: Jo us diré noms de delators famosos, de xivatos famosos...
4: Sí.
2: Alguns reals, ui. Alguns ficticis.
4: Jo a la meva classe en tenia d'aquests.
2: I m'heu de dir si van actuar per consciència o per diners.
3: Vale.
2: Si per pasta o per principis. S'entén? Sí?
3: Claríssim.
0: Bé. Julito Martínez, a on estaria?
2: Aquest, bueno, no ho sabem.
3: No, però
0: és
3: clar...
0: Ah, molt important. N'hi ha alguns que potser tenim diferents
2: maneres. N'hi ha alguns que la frontera és així, eh?
3: Per clar, tant, perquè aquest vale. No actua tant per pasta com perquè no el trinquin, clar.
0: Claro. Bernat, bueno, això seria pasta, per tant,
3: sí,
0: no?
2: Bernat, vale. Comencem per tu.
3: Adelante.
2: Edward Snowden, pasta o principis? El que va delatar l'espionatge massiu dels Estats Units.
3: Principis.
2: Principis, correcte, Bernat, adeu. Sí. Va regalar programes de vigilància massiva. Alguns el consideren un traïdor i d'altres un heroi, però com a mínim no consta que cobrés de ningú. Per tant, va actuar per consciència.
3: No consta,
4: no consta.
3: Ja ens entenem.
2: Ja he dit que això.
3: El no consta, ja ens entenem.
2: He dit que en faríem alguns de la ficció i alguns de reals. Mariol, vale. En fem un de la ficció amb tu, d'acord?
0: Vinga.
2: Fredo Corleone, de la segona part del Padrí. Pasta o principis?
0: Bé, pasta.
2: Pasta?
0: Sí.
2: Hi ha hores i hores de debat sobre per què Fredo traeix els Corleone, col·laborant amb un mafiós i ajudant a organitzar un... Però te la dono per correcta perquè és efectivament això. Hi ha un cert consens que Fredo Corleone traeix a Michael Corleone, l'Al Pacino, per gelosia i una necessitat esperada i una necessitat de respecte. Recordo que estem parlant de delators o xivatos famosos, eh?
4: Mm-hmm.
2: D'acord? Frankie Pereira.
4: Sí.
3: Iker Casillas.
4: Oh!
2: Álvaro Arbeló!
3: És que t'he vist... Ja són molts anys fent ràdio.
2: És que t'he vist la cara... M'ha aixafat l'acudit, perquè jo crec que hagués tingut més gràcia. Álvaro Arbeloa, a qui sempre s'ha assenyalat com el xivato de Mourinho, pasta o principis?
4: És tonto, pobret. Per tant...
0: Jo no sé ni qui és.
2: Home, va ser entrenador del Madrid fa poquet, Mariola.
0: No sé res.
4: Jo crec que és...
2: Sí.
4: Bueno, principis no en té. És a dir, per principis, suposo que ho feia, no?
2: Sí,
4: perquè és tonto.
2: Jo crec que en aquest cas les dues respostes són correctes.
4: Presumptament.
2: No consta que Mourinho el pagués, però ho va fer per garantir-se un lloc preferent, diguem-ne, a la plantilla, per tant s'entén que...
4: Quina pena que hagin marxat del Madrid.
2: Sí, vinga, va. Segona ronda, Bernat, adéu, seguim amb tu.
3: Com bé que ens ho passarem ara.
2: Sí.
3: Quan el Mourinho foti la banqueta a l'empaté.
2: Bernat de Déu.
3: Vinga, jo mateix.
2: Anem al cinema. Elia Kazan, el director de La Llei del Silenci, que va delatar companys comunistes de Hollywood. Pasta o principis?
3: A veure, li va garantir continuar a fer cine. Llavors hauríem de dir pasta.
2: Pasta, ja va dir, també els principis tampoc tenen per què ser positius, diguem-ne. Però sí, Kazan va testificar davant del Comitè d'Activitats Antiamericanes del Congrés. Ell havia estat membre del Partit Comunista.
3: Sí.
2: Li van dir...
3: Bon, les primeres pel·lis són mega comunistes.
2: Identifiquin vostè les persones que estaven amb vostè al partit i ell va dir 8 noms, alguns dels quals no van poder tornar a treballar mai més. Ell sí, i de fet va dirigir La Llei del Silenci, que és una pel·lícula que fa homenatge als xivatos. Per tant, seria pasta. Resposta correcta, Bernat de Déu. Mariola Cubell, seguim amb tu.
3: Sí, sí. Bueno, 8 més guionistes. No sé.
2: Seguim als Estats Units. Mark Felt, més conegut com la gola profunda del Watergate.
3: Ah,
2: pasta o principis?
0: Hòstia, jo diria que principis.
2: Principis, resposta correcta. Feld va ser el número 2 de l'FBI, va començar a col·laborar amb el Walt Woodward del Washington Post i li va explicar tots els abusos que havia fet Richard Nixon. De fet, no només no consta que cobrés, sinó que va trigar anys i panys en dir que ell era la font, per tant, doncs principis. Frankie, anem a la ficció.
4: Va.
2: Lo Soprano. Sèrie Lo Soprano.
3: Mm-hmm.
2: Frankie, Frankie ets tu.
3: No l'has vist?
2: Ai, pensava que sí.
4: Però ho he dit així, com...
2: Pensava que l'havies vista.
4: Però tira.
2: Ai, vaja. Doncs,
4: tira.
3: Per què no arriba allà?
2: Salvatore...
4: No ha arribat encara, l'Isbal, no ha arribat.
2: Salvatore Bonpensiero del Soprano, més conegut com Big Pussy, de la sèrie del Soprano. Pasta o principis?
4: Pasta, no? Màfia...
2: Sí. És a dir, tècnicament no va cobrar...
3: És que és difícil, aquesta.
2: Però, clar,
4: aquesta és la fina molt, la fina
0: no,
4: molt línia,
0: pasta,
4: no?
0: És pasta, és pasta.
2: El de TLFBI li diuen, noi, si vols estalviar-te penes, doncs t'has de portar un micròfon i m'has de delatar el Tony Soprano. I ho fa fins que el Tony Soprano l'enganxa i el pela, evidentment.
0: Era una...
4: No pasta. T'ho he dit, no, que no l'he vist?
2: Sí.
4: Val, val. No,
2: segona perfecte. Temporada, això passa.
3: These guys are canoes.
2: Sí, fem una última ronda.
4: Va, l'última ronda.
2: Vinga,
3: sempre,
2: última ronda.
3: Una última ronda sempre.
4: Qui paga?
2: Ara, això va per tu, Bernat.
3: Superman, no?
2: No, Star Wars. Ah, Star Wars, perdó. Hòstia, quedes expulsat. Aquesta li anava a fer la Mariola, però si li faig aquesta la Mariola...
3: Totes sonen igual.
4: Sí.
2: De Star Wars, Bernat de Déu, Lando Calrissian, que entrega Han Solo, Leia i Chewbacca a Darth Vader. Ho fa per pasta o per principis?
3: Doncs ara flipareu, no les he vistes.
2: Cap de les tres?
3: És que em posa tan nerviós allà.
2: El Mariola.
4: Jo n'he vist una, obligat per algú que faci d'aquest estudi.
3: El Chewbacca allà, que no s'entén res... El Harry Fonsor fent la cara aquella que fa de fucker totes les pel·lícules.
0: Quina era la pregunta, Freddy?
2: Lando Calrissian, que és un personatge de l'Imperi Contraataca, hi ha un moment que entrega a Han Solo, la Leia i el Chewbacca a Darth Vader. Pasta o principis?
3: Jo diria que deu ser principis perquè allà pasta no n'hi havia gaire, no?
2: Pasta no, però ho fa perquè Darth Vader li entra abans a la ciutat Núvol, Cloud City, i per estalviar-s'ho, Lando Calrissian...
0: No m'has de sentir-te.
2: Va, Mariola.
3: Que, però aquestes pel·lícules els hi han fet molt mal als seus fans, eh?
2: Sí, una mica.
3: Perquè
2: sí,
3: aquella total. Gent...
2: Però està molt bé.
3: 50 anys amb una espasa làser al Saló del Còmic, dius, no, dius Manel, què fas?
2: Va, Mariola, va. Seguim amb
3: tu. Apunta't al Grindr o algú.
2: A veure, deixeu-me...
0: Va.
2: Per favor. Va, deixeu... M'hauríeu de deixar que acabés la pregunta,
4: tira.
2: D'acord, com a mínim, eh? Mariola, Jeffrey Wigan, que va ser vicepresident d'una tabaquera, que es deia Brownie Williamson, que va denunciar en un programa de tele dels Estats Units que les companyies tabaqueres manipulaven els nivells de nicotina per crear addicció.
0: Ah, sí.
2: És el que va inspirar la pel·lícula El Dilema, amb l'Al Pacino, sí. En què ell interpretava Russell Crowe. Pasta o principis?
0: Principis absoluts. Bueno, segons la pel·lícula.
2: El que passa és que el programa de televisió el va pagar... Diu el programa de televisió per interpretar uns documents que els hi van filtrar. Diuen, no li han pagat per això. Però amb els anys, alguns dels periodistes del programa, incloent el propi Mike Wallace, dient crec que això no ho van fer bé perquè això va enterbolir el...
0: Jo sé, vaig quedar amb la peli. En la peli sí. Passa com un héroe.
2: Vinga, i l'última...
3: Russell Crowe, també.
2: Estem parlant de xivatos, estem parlant de delators. Frankie Pereira, el delator per excel·lència, Judas Iscariot. Pasta o principis?
4: Pasta.
2: Les 30 monedes pasta. De plata.
4: Vaig anar a un col·legi de monges, eh? Escolta.
2: Doncs fins aquí, pasta.
3: Has agradat a dir Gabriel Rufián. Pasta! Gabriel Rufián, pasta.
4: Crec que també era dir que els que ho van fer per principi és perquè en tenien molta de pasta, no? No els hi venia d'aquesta pasta. Ho van fer per principi perquè estaven forrats.
2: Us ha agradat aquest nou concurs que hem creat, o no?
4: Sí. M'agrada el format. És un format de crear formats, no?
2: Clar. I basat en l'actualitat.
4: Està molt bé, està molt bé.
3: Escolta, a mi la meva parella em diu que és la seva part preferida del programa.
2: Moltes gràcies.
3: Diu que l'hauries de fer 6 hores d'això.
4: Això estaria bé.
3: I que tindríem més audiència. I si algú vol saber allò dels incendis, doncs que no sé què, que golegi.
4: No hi ha...
3: Que golegi foc a prop de casa. Sí, ja està.
4: Fum. Hi ha fum. Què passa?
2: Podem fer... Ara ens queden 5 minuts. Podem fer dues coses.
3: Vinga.
2: Podem fer una nova edició del concurs que vam inaugurar la setmana passada, que es deia Què pon en tu DNI?, en què jo us dic noms originals de personatges i m'heu de dir per quin nom l'hem conegut, o fem una pregunta d'actualitat d'aquesta setmana.
0: Podem fer el DNI, tira.
4: DNI.
2: Fem DNI. Doncs va, posem sintonia.
4: Sí que balla, eh? És que, clar, jo normalment estic a Girona i no veig ballar i avui balla.
2: Puja. Més és que, saps, això busco. Sintonies de concurs anys 80.
3: Lliure de drets.
2: Puja. Sí, exacte. Perquè és això. és això quan encara era modern, això, diguem.
3: I el Casio, això és Casio total.
2: Us recordo les normes de, que s'ha de dir en castellà. Què ponen tu DNI? Us diré noms originals de personatges famosos que se'l van canviar per diversos motius i m'heu de dir amb quin nom els coneixem.
4: Val.
2: Qui és, d'acord? Reginald Kenneth Dwight. Primer que ho sàpiga que ho digui. Reginald Kenneth Dwight. A què us sona? A quina nacionalitat us sona?
3: Americà?
2: No, ben bé.
3: No? Anglès.
2: Anglès.
3: Reginald Kenneth Dwight.
2: Yes.
3: És que té nom de jugador de la NBA, dada... curiosament.
2: Com t'has dit, Mariola?
0: Alguna dada més.
2: No, alguna dada més?
4: Si no s'han fet llibres sobre ell, o ha sortit a les Sonsoles, no...
2: És algú que el seu...
0: Dones.
2: En lloc de nom i cognom, sembla que tingui dos noms.
0: Però dones.
2: És anglès.
3: Reginald Torney?
2: És que clar, Reginald Kenneth Dwight ha de ser anglès.
3: Sí, és veritat.
0: Anglès.
2: Sí, és sir.
3: És sir?
2: És sir.
0: O sigui, viu.
2: És sir, viu.
3: Potser el coneixem com a Reggie, no sé què.
2: No, i es dedica al món de la música. Ara ja no, perquè es va jubilar. Fa poc, eh? Està viu. Està viu, està perfectament viu i coleant.
0: Dedica al món de la música, sí. I és cert.
3: Cas que sí. Podia ser des de...
0: Elton John?
2: Sí, però bueno,
3: digueu. Elton John a...
0: Elton John?
2: Qui?
3: Elton John?
2: Elton John. Elton John, resposta correcta.
3: Sí. Sonia, la peli.
2: Sí, exacte.
4: Però què has dit del nom? No té res a veure.
0: Ser Elton John.
2: Sembla que Elton és un nom i John també. En lloc d'un nom i un grom, té dos noms propis.
3: Per cert, recomano un gag que el Mr. Bean fa amb Elton John sobre el seu nom.
0: Exacte.
3: Està a YouTube, que és una meravella.
2: Vinga, un altre capítol de Què ponen tu DNI? Ricardo i Cesun dos Santos Leite.
4: Ricardo Estrell.
2: Ricardo i Sexum dos Santos Leite, quina nacionalitat us sona?
3: Ricardo i Sexum.
2: No,
4: Brasiler.
2: D'acord.
0: Ricardo què?
2: Ricardo i Sexum dos Santos Leite. Està retirat. No, no, però és el gremi.
3: Oi que sí, és el gremi.
4: És futbolista.
2: Era. Vull dir, és viu, però ja no juga.
3: Avui viu, però ja no juga, a veure quants n'hi ha.
2: Un fitxatge molt sonat, no del Barça, sinó d'un altre equip.
4: Robinho.
2: No, però has encertat l'equip i més o menys l'època. Has de tirar una mica enrere.
3: Juninho,
0: no.
2: Has de tirar una mica enrere.
3: Hem de tirar... Brasileño del Madrid?
2: Brasileño del Madrid, d'uns quants anys, fitxatge molt sonat.
4: Zé Roberto.
2: No.
3: Tots paquets,
0: va jugar,
3: eh?
0: Ricardito.
2: Sí, sí.
3: Ricardito.
2: Va jugar... Va jugar a Itàlia, també.
4: Roberto Carlos?
2: No. Era més davanter.
3: Els hem dit tots, quasi.
2: Davant.
3: Robinho?
2: Tenia un nom que era el seu nom, el nom pel qual el coneixem, sí? Són dos síl·labes repetides.
3: Cacà?
2: Cacà! Bernat de Déu! Brillant!
3: Jugadoraço, eh?
2: Sí.
3: Però no, tampoc els hi va sortir molt. Va ser dels Galàctics, no?
2: Sí, bueno, després dels Galàctics.
3: Van guanyar Copa d'Europa amb ells?
2: Sí. Crec que no.
3: Crec que no.
4: Jo diria que no.
2: Ens queda un minut. Josep Andreu Lasserra. Aquest és històric, eh? Aquest sí que no hi és, entre nosaltres ja, pobret, però és dels catalans universals, eh?
3: Josep Andreu Lasserra.
2: Sí.
3: Lasserra. El gremi?
2: Del món de l'espectacle. És que si us dic exactament... Si us dic el món... Si us dic quina part del món...
3: No és el Màgic Andreu, no?
2: No, però no està lluny del Màgic Andreu.
3: Àngel Casas.
2: No. Màgic Andreu, és a dir, no és mag, no us ho diré, d'acord? És del món del circ.
3: No és Tordell Polporadona?
2: No, però era pallasso. Oh!
3: Ah, Charlie River!
2: Charlie River!
4: De Cubelles, no?
2: Josep Andreu Lasserra, més conegut com a Charlie River.
3: Era de Cubelles, Charlie River.
4: No va néixer a Cubelles?
0: Què penses que sabem això, si no sabíem ni qui era? Tranquil.
2: Escolta, ho hem de deixar aquí, però continuarem amb concursos i test d'actualitat la setmana que ve.
3: La setmana que ve tot el programa, des de les
2: 6. Des de les 7 fins ara. Apa-li, adéu.
3: Mariola,
0: adéu.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
5: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha dut a terme el primer trasplantament de tot l'estat espanyol entre dues persones amb VIH. De fet, a Europa se n'han fet molt pocs. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet aquest tipus d'intervenció i deixa enrere la prohibició vigent des de 1987. Hospital de la Vall d'Hebron, Cristian Roldán.
6: Bon dia. El trasplantament fet entre dos homes de mitjana edat ha estat de ronyó i s'ha fet amb una cirurgia robòtica, tot i que s'estima que amb les dades actuals a l'any es podrien fer prop de 17 intervencions com aquesta. Beatriz Domínguez Gil, directora general de l'Organització Nacional de Trasplantaments, ha destacat el caràcter social d'aquesta fita perquè permet garantir un dret a les persones que tenen VIH.
7: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
6: El coordinador de programes de trasplantaments de la Vall d'Hebron, Albert Sandiumenge, també assegura que l'avenç és positiu per tothom i ajudarà a reduir les llistes d'espera.
8: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
6: Cristian Roldán Tomás, Catalunya Ràdio, Hospital Vall d'Hebron.
5: Més notícies, Marta Prat.
9: Els dirigents d'Esquerra Republicana, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, demanen que el Tribunal Superior de Justícia els apliqui immediatament l'amnistia. Tots dos tenen una causa oberta per malversació i la sala havia demanat a la Justícia Europea que es resolgués dubtes sobre si era aplicable l'oblit judicial en el seu cas. Els dos dirigents, antics dels càrrecs d'economia durant el procés, asseguren que amb la sentència de la setmana passada el Tribunal de Luxemburg ja ha resolt els dubtes que van plantejar. Ara el Tribunal Superior de Justícia deixa 5 dies a totes les parts per decidir posicionar-se.
5: L'Amazon rus s'ha convertit en l'últim objectiu d'Ucraïna en la guerra amb el Kremlin. Drons ucraïnesos han impactat aquesta matinada contra magatzems de l'empresa en 4 regions russes, entre les quals la segona ciutat del país, Sant Petersburg. Els bombardejos contra la companyia Wilberries van començar dissabte i Ucraïna el justifica al·legant que Moscou utilitza les instal·lacions d'aquest gegant del comerç amb finalitats militars, cosa que el Kremlin ha negat. A Rússia, els clients preveuen que el servei s'acabi ressentint.
10: És preocupant, sí, però són els temps que corren. Què més hi pots fer? Si els magatzems es cremen o passen coses així, simplement ho haurem d'acceptar.
9: L'Iran amenaça de respondre a tots els països que donin suport de qualsevol tipus als Estats Units, que aquesta nit els han tornat a atacar per 13è dia consecutiu. De moment, Teheran continua llançant drons i míssils a Kuwait, Bahrain i Jordània. Aquesta inestabilitat a l'Orient Mitjà, sumada als atacs dels Houthis del Iemen a vaixells en la ruta d'accés al Mar Roig, ha fet disparar el preu del petroli una altra vegada amb el barril de Brent al voltant dels $100.
5: Els usuaris de les línies R13 i R14 de Rodalies entre Valls i Lleida reclamen més vigilància a la infraestructura per evitar els constants robatoris de coure en aquest tram. Tarragona, Manel Sastre.
11: Bon dia. En aquestes línies hi ha hagut 4 robatoris de cables els últims mesos que han generat gravíssims desperfectes en els sistemes de comunicacions. Els usuaris com el Joan o el Nil Magrinyà de l'Associació Amics del Ferrocarril de Valls reclamen accions decidides per evitar la proliferació d'aquests actes.
12: Però si veus que es van repetint, doncs posa més seguretat, posa vigilància. Alguna cosa s'ha de fer.
13: Cal més protecció a la infraestructura, cal més vigilància i, sobretot, un marc legal que estigui a l'altura del prejudici que aquests actes poden provocar. Reclamem que s'augmenti la vigilància i s'endureixin les penes.
11: Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
5: I als esports, Ernest Macià.
14: El Barça juga avui el primer partit amistós de la pretemporada. Serà a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper i davant de l'Europa. Tot això poques hores després que es conegués que Frankie de Jong estarà uns 4 mesos de baixa. S'ha fet un trencament de lligament lateral intern de genoll. Ha decidit el jugador seguir un tractament conservador i, per tant, de moment, no operar-se. Mentrestant, a l'Espanyol, l'extrem blanquiblau Antonio Roca està a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca. Hem de dir també que el lateral Gonzalo Pipa Ávila, assignat pel Sabadell a segona divisió. El jugador havia militat a l'Espanyol, de fet, des de les categories inferiors, però va debutar el primer equip amb Quique Sánchez Flores. Actualment jugava al Ludogorets de Bulgària. D'aquí un quart d'hora, d'aquí a 10 minuts, de fet, comença el partit de waterpolo de la selecció espanyola femenina que vol passar a la final de la Copa del Món. Ha de guanyar a Rússia en el primer partit de la selecció russa d'ençà de la invasió. Primer partit en competicions internacionals. Estarem també pendents del Tour de França, avui 19a i avantpenúltima última etapa, 128 quilòmetres. Important és arribada al cim de l'Alp d'Huez. I en tennis, Paula Badosa ha de jugar avui contra l'egípcia Mayaf Sherif.
1: Fins aquí les notícies.
15: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu, model exposat.
16: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
17: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional.

0: web i app.
1: Saps que t'estimo.
2: Són amics.
1: Només amics.
3: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
2: Expliques per què no has vingut aquesta nit?
1: Per fer una emoció. Crec que estàs gelós.
2: Vull que deixis de veure.
1: Si no, què?
3: Ben Affleck.
2: No tens por de mi.
3: Ana de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Home, res de bo. Avui ens visita el petit de Calaril.
2: Ep, aquest sí que és bo.
0: Home, i tant. I llavors farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, i dedicarem el capítol a la campana.
2: A la campana?
0: A la campana, sí,
2: mira,
0: senyor.
2: Hi havia un poble a la Garrotxa que no tenien campana a l'església i van penjar dues llantes de camió.
0: Què digui? Què collons dius?
2: Que sí, no, eh? A Santa Cecília de Sedernes, dues llantes penjades i picaven les llantes en comptes de les campanes.
0: Vam, va. Saps què et faria penjar i te'ls faria repicar com si fossin dues campanes?
2: Ai, noi, que ets desagradable.
0: Ah, vull dir que... Xxt, calla, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: He vist el...

0: La Renaixença.
1: Tres mil anys abans de Crist ja hi havia campanes. Se n'han trobat restes de ceràmica i és un instrument que han fet servir de maneres diverses totes les civilitzacions. A la Bíblia, per exemple, ja es parla d'unes campanetes d'or que decoraven la túnica del sacerdot. D'aquesta manera, els feligresos els sentien quan entrava i sortia del santuari, saps?
2: Això és molt maco.
1: Eh, que és maco, això? Sí, sí.
3: Eren campanes, eh? Sí,
1: sí. Campanetes, clic, clic, clic, clic, a sota la sotana.
3: Sí. Ja, és que sota la sotana, campanetes.
1: Bueno, és que no sé per què s'ha perdut aquesta tradició.
4: No, està bé, perquè així els sents venir.
1: Clar.
4: Segons com.
1: A mi em fa molta gràcia imaginar-me que quan camina el capellà sona com un arlequí, no?
3: És que...
1: Si haguéssim mantingut la tradició de les campanetes a sota la sotana, igual també ens estalviem algun disgust.
4: No?
1: Ep, sonen les campanes, aneu li cridar l'atenció. On té Sant Josep petit? Quan pensem en una campana, tots tenim la imatge de les que hi ha penjades a les, bueno, els campanars de les esglésies.
2: Sí, són les que les molesten, les que molesten els pobles que pugen, vull dir, la gent que puja als pobles al cap de setmana.
1: Sí, senyor.
2: Són aquestes.
3: A veure una cosa, jo ja sé que queda molt malament que ho digui jo, que sóc de poble i tal igual. Però queda molt malament donar hora als de Barcelona, però me cago en Déu, eh? A mi també em molesten.
2: Home, no,
3: això s'ha de dir, eh?
2: No diguis me cago en Déu.
3: Bueno, me cago en Déu és una manera de parlar, vull dir, no
2: és... Cago en Déu, però vigila.
3: Bueno, però vull dir que...
1: Va, no entrarem en aquesta polèmica de si les campanes molesten o les esquelles de les vaques no deixen dormir els estiuejants, o ja. Si el gall canta al dematí i que desperta la gent, que, bueno, no vull comentar, perquè tampoc tinc una opinió molt clara al respecte, no sé com acabar-me de posicionar encara, per tant, no...
2: Bueno, pensava que ho tenies claríssim, tu.
1: No, tinc dubtes. Amb la gent que es queixa per aquests temes, no tinc clar si els executaria directament o si primer els penjaria de la plaça del poble, perquè la gent els escopissin a la cara. Bueno, per això ja ho comentarem més endavant.
3: Sí, ja trobarem.
1: Les campanes de les esglésies han servit sempre per avisar la població de diverses coses, però hi ha campanes que han tingut moltes altres funcions al llarg de la història. A l'edat mitjana, per exemple, els leprosos havien de tocar una campana perquè la gent s'apartés d'ells i no els infectessin.
5: Tac-tac, tac-tac, soc leprós, aparti, senyora, soc leprós.
2: Sempre foto d'aquests papers.
3: Sí, sí, no. Va, això aniria molt bé per el cul a la carnisseria.
1: Sí.
3: Tu estàs allà, hosti, en tinc per una hora. Entra el leprós...
5: Tinc el 38!
3: No, passi.
1: Durant la Primera i la Segona Guerra Mundial, molts països, quan conquerien territori, el primer que feien era requisar les campanes de les esglésies per fondre-les i fer-ne bales i armes.
3: Cony,
1: fixa't, eh?
3: Veus, entrem...
1: Hòstia, m'han matat els nazis, però goita, la bala estava feta amb la campana de Rupit.
3: Me l'emporto de record.
1: Eh? És ben maco. En fi, Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Una de les campanes cristianes més antigues del món i que encara està en funcionament és...
1: A Catalunya!
0: No. A Montserrat hi ha 12 campanes. La més gran es diu Santa Maria.
2: Ah. No es diu Moreneta?
0: No es diu Moreneta, es diu Santa Maria.
3: Hòstia. Santa Maria.
0: Santa Maria.
2: Trobo molt irregular, això, eh?
0: Mira, noi, es diu Santa Maria, què vols?
2: No, ja.
0: No. Mira, hi ha una inscripció a la campana que diu Rosa d'Abril Morena de la Serra. Si serveix?
2: Sí, home, això ja m'agrada, això m'agrada.
0: És del 1958 i pesa, atenció, 6.500 quilos.
1: Mare de Déu, boig, mare de Déu, senyor, baixarà un dia...
0: 6 tones i mitja.
1: Xafarà tota aquella canelleta que canten per allà sota. No? Llavors corrim i tots. Per què ho teniu penjat aquí dalt, això?
3: 6.500 quilos, són molts quilos.
2: Molts quilos són.
0: És una de les antigues que es conserven aquí a Catalunya, però la més antiga del món es diu... Wamba. I està instal·lada a la catedral d'Oviedo. És del 1219, té més de 800 anys i pesa 776 quilos. Aquesta és més lleugereta.
3: Sí.
0: Si us interessa, quan sona fa un re menor.
3: Un re menor?
0: Un re menor.
3: Ara no sé què és un re menor.
0: L'Arnau ho sap.
4: A veure, se'm fa estrany que pugui fer un re menor, perquè la qüestió de la categoria menor determina que sona més d'un sol so.
0: Ah. Ja, clar, bé, està dintre d'un acord.
4: Aquí hi ha guionistes professionals que ho han escrit.
0: Potser és un re desafinat.
3: No, això ho vaig escriure jo, eh?
4: Ah, perquè...
0: Potser és un re desafinat.
4: Doncs llavors és re menor.
3: I es diu Wamba, eh?
0: Wamba.
3: Té nom com de centre comercial.
0: O de local de la zona
1: mèdica. O Wamba Buluba Blambambú.
3: Sí, no, no fa com a nom de campana.
1: No fa.
3: Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Boig conegut, dels que van començar tocant per gust i acaben voltant per escenaris de tot el país. Va començar a Guissona i la casa on va néixer ha donat nom al seu projecte musical.
3: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença el petit de Calaril.
5: Bravo!

0: Què tal? Com estàs? Aril, Joan, com t'he de dir? Joan?
1: Com vulguis.
0: Com vulgui, eh?
1: Sí.
0: Què et diu la gent per això? Joan, Aril,
1: Joan.
0: Joan. Joan. Joan, què has esmorzat, Joan?
1: Avui he esmorzat un cafè.
0: Sí.
1: Una... Dos per unes Clàudies.
0: Dos per unes Clàudies?
2: Bon esmorzar.
0: De mal combinar amb el cafè, per això, no?
1: No, perquè primer he començat per la... És que ho he dit al revés.
0: Val.
1: Dos per unes Clàudies.
0: Sí.
1: Mig préssec que hi havia... Que no sé qui el va deixar a la nevera, mig...
2: Però dins a casa teu, vols dir?
1: A dins la nevera, dins a casa.
2: Que no vinguis.
1: Però hi havia el pinyol, encara.
0: Sí.
1: Saps allò mig que queda molt...
3: És curiós, ningú es menja mig préssec, no?
0: Hi ha algú a la família d'en Joan que sí.
1: Hi ha molta gent en aquella casa, eh? I després una torrada.
0: Sí.
1: Amb pa amb tomàquet i una mica de formatge.
0: Hòstia, Déu-n'hi-do.
2: Ja has estat rato esmorzant, eh, Joan?
1: I després he fet una altra torrada que m'he quedat amb gana, amb mantega i sucre.
0: Hòstia.
1: O sigui, com primer... Segon, i postres.
0: Molt bé.
3: Això sí, van esmorzar.
0: Molt bé, molt bé.
1: Perquè, què és aquests horaris?
0: No, i és el que hi ha. No. Anem així, anem així. El petit de Cal Aril és el nom que donava nom a casa teva, diguéssim.
1: Bueno, casa meva és Cal Aril, i jo era el petit de quatre germans, i llavors hi havia gent del poble que...
0: Ja et coneixien així.
1: Em situaven així.
0: Va.
1: Sobretot quan ets quan era una botiga o així. I aquest nen... Sí, aquest és el petit de Cal Aril.
0: Jo també
1: això
0: era...
1: Això es feia als pobles.
0: En Peyu petit, jo era, també, sí. Peyu petit.
1: A tu et diuen Peyu, no?
0: De Cal Peyu, del restaurant dels meus pares, i el poble també era en Peyu petit.
1: És que és tal qual la vida, paral·lela.
0: És així, el mateix, i ens hem dedicat exactament a el mateix, perquè jo de música, noi, en sé...
1: Bueno, és millor saber fer riure que fer música, eh?
0: Bueno, tot té el seu. Em emprenya molt quan busques el petit de Cal Aril a Spotify, que vas posant el petit i surt el petit príncep tota l'estona. T'ha passat, això?
1: Sí. És veritat.
0: Hòstia.
1: I el YouTube també.
0: Cago en Déu,
1: bueno, noi, era abans ell, eh?
0: Sí.
1: No ens podem queixar.
0: Saps què significa Aril o no? Ho has buscat mai?
1: Sí, Aril ve de la vall de Boí, com si hi ha un poble que es diu Arill, Arill de Vall, sí. I el poble d'Arill.
0: Arill.
1: I els comptes que van fer la casa on el meu rebesavi va comprar després de fer fortuna a Cuba, eren d'aquests comptes d'Arill.
0: Carai,
1: es va perdre la L i...
0: Era un negrero d'aquests?
1: No, totxos.
0: Totxos?
1: Totxos.
0: Sí, però els totxos qui els carregava?
3: Algú els carregava.
1: Els carregaven sols.
0: Bueno, passem pàgina.
1: No sé el que em van dir, que va com... No sé, no descobrir, però va fer fortuna, perquè abans els totxos eren plens.
0: Ah, sí?
1: I després van començar-los a fer buits.
0: Clar, eren totxos massissos, com l'obra vista.
1: Pesaven menys.
0: Clar. I això però... ho va fer el teu besavi,
1: no,
0: eh?
1: No, ell va fer fortuna amb això, no sé ben bé com...
4: Va fer els dònuts dels totxos.
1: Sí, això.
0: Sí. Correcte, correcte. I això des de Guissona, eh? Tu ets de Guissona.
1: Sí.
0: Ell, no sabem, era de Guissona, també? No?
1: Tenia oriundos, però crec que va partir de Barcelona.
0: Ara ja no hi vius, a Guissona, per això.
1: Ara visc a Igualada.
0: Per què has canviat Guissona per Igualada?
1: Perquè familiarment s'ha decidit així.
0: La que ha deixat al mig pressa que la nevera...
4: Ha decidit que...
3: No, ell no hi ha tingut ni veu ni vot.
1: Igual ha sigut ella, igual ha sigut algun fill, que allà hi ha molta canalla.
0: Guissona, la gent només ho coneixem com pels porcs i el Bonària. Explica'ns alguna virtut de Guissona.
1: Hi ha molts porcs i hi ha el Bonària.
0: I res més?
1: No, home, sí, ja, és un poble curiós.
0: Jo vaig muntar-hi els gronxadors del poble, que ho sàpigues.
4: Què dius, ara?
0: Quan jo treballava al Benito Dúctil, que posen papereres i mobiliari urbà, i vam estar un estiu treballant a Guissona muntant el parc infantil.
1: Interessant. Saps que hi va haver un accident molt fort en aquest...
3: No. Ai, calla! Ja sabem de qui és culpa.
1: Es va desmuntar un i va quedar allà...
3: Ai.
1: És broma, és broma. Ja pots buscar la notícia, sí, allò, el Segre.
0: Estava suant.
5: He vist una gota com no t'ho vivies mai, eh?
0: M'ha vingut com una cosa de... Ai.
4: Abuguem fardant.
1: Què vas esmorzar aquell dia?
0: Hòstia, no res. Joan, t'agradava viure a Guissona per això, també?
1: Sí, molt. Sí, perquè podia anar amb moto de seguida, ja amb 13 o 14 podia voltar.
0: Ah. Ah. Bueno, i allà tens la teva infància. En tinc entès que hi vas fer d'escolanet, a Guissona.
1: Sí.
0: I què? Què, el món? Què bueno, quina és la tasca?
3: Portava campanetes o no, el capellà? No,
1: no
3: portava.
1: No. 25 pessetes per missa.
0: Et pagaven?
1: Sí, i 100 pessetes per bateig.
0: Home!
1: Oh. 200 per casament.
0: Hòstia! Bueno...
1: Va fer pasta,
0: diu. Home, t'ho dirà.
1: Començar, primer érem dos i després ja érem 6 o 7.
3: Home.
1: Ens havíem d'anar...
3: A córrer la veu.
1: En qui li toca el bateig.
0: I quina era la tasca de l'escolanet? Què feia?
1: Que ajudàvem a preparar el
0: pa, l'àngel,
1: no? Sí.
2: El vi.
1: El calç, el vi... estàvem allà 10 minuts i després passàvem el...
4: La bacina.
1: Sí.
0: Sí.
1: I s'havia de vigilar que no hi hagués algun escolanet que...
4: Foties mà.
1: Jo
2: a
1: no,
2: bacina,
1: eh?
2: A la bacina.
1: Jo mai.
0: Pel teu tarannà, Joan, i la teva música i el que fas, sembles una mica d'una altra època, no? Ets un tio una mica que vas a un ritme que no anem l'altra gent.
1: Bueno, no, però jo crec que vaig néixer una època equivocada.
0: Sí?
1: Sí.
0: Quan t'hagués...
1: No sóc l'únic, eh? Jo veig molta gent, detecto gent, que l'Arnau també.
0: L'Arnau és d'una altra època.
1: Havia de néixer a l'edat mitja i ser un trobador, anar de castell en castell.
0: Clar.
1: No?
2: Doncs sí, senyor.
6: Completament d'acord.
1: És que jo vaig néixer 400 anys tard.
0: Bueno...
1: Bueno, ha anat així, ves?
0: Què vols fer-hi?
1: T'hi adaptes.
0: De fet, no... Portes el telèfon mòbil a sobre?
1: Sí.
0: Perquè tinc entès que tens un telèfon d'última generació, però entenent última com de fa molts anys.
1: Bueno, els últims seran els primers, eh?
0: Aviam quin telèfon tens.
1: Bueno, és un Nokia, eh?
0: Un Nokia? Bueno, oh. És garantia. És d'aquells que s'obren encara, eh?
1: Hòstia, aquest... Fa conjunt amb aquest verd, eh?
0: Sí, de color verd. A veure, el pots obrir. I això té, té WhatsApp, això, no?
1: No, això només té trucades, SMS... I
0: ja està.
1: I té una càmera que és molt curiós, perquè tu pots fer una foto, però s'esborra, no, no té memòria. És molt fort, eh? Dura 2 segons. Tu fas la foto i desapareix.
0: Està bé.
1: És efímera.
0: Està
1: bé, és art efímer.
0: Hòstia, Déu. I aguantes, eh? Sense WhatsApp i sense...
1: Sí, ara no vull enganyar, eh? Trenquem el mite. I tinc també un mòbil d'aquests amb internet.
0: Sí, eh?
1: I hem fet un WhatsApp de l'Aril.
0: Val.
1: Però no és el meu personal, és com de l'Aril.
0: De la feina, el tens allà...
1: Sí, per exemple, avui l'he portat,
0: sí,
1: però és, intento no... no.
0: En el
1: però és que si
0: dia
1: no és impossible, de... hi ha coses que... Per exemple, l'Instagram, eines que de per ser músic fan falta?
0: M'ho preguntes, ser... eh? M'ho estàs preguntant. No ho sé, jo no ho sé.
1: Pues jo tampoc, però bueno, sembla que és necessari tenir... Es veu... Estar com connectat amb el...
0: Es veu que sí, es veu que sí.
1: Es veu que sí.
0: Com descriuries una mica el projecte del petit de Ca l'Aril, per la gent que no et conegui, que és poca ja a dia d'avui a Catalunya?
1: Un projecte nascut en un poble on hi ha porcs i albonària.
0: És un bon títol.
2: Sí, sí, sí.
4: Home, doncs bon... ben resumit,
0: sí, senyor.
4: Clar.
2: Tots sí, ho hem entès, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí,
1: clar,
0: sí.
1: I evident.
0: Creus que la gent entén exactament el que fas? O
1: no.
0: Ah, perfecte. No t'acaba...
1: O sigui, hi ha gent que connecta amb el que fem.
0: Sí.
1: No jo, sinó tota la banda.
0: El públic?
1: No, del grup. Com correcte. Si, jo considero més així com que som com un grup.
0: Sí.
1: I hi ha gent que hi connecta molt i després gent que no ho entén i ja està. Però és que també està bé que passi això. És que si tothom fa el mateix i tothom connecta amb les mateixes coses, és molt avorrit.
0: Perquè et dona la sensació que actualment tothom fa el mateix, o no?
1: Una mica. No tothom, però hi ha una tendència artística o econòmica que interessa que tothom faci el mateix. Passa amb les cartes dels restaurants.
0: Sí que és veritat.
1: Passa amb la música. Passa
0: els hi ha passat
1: coses.
0: Amb la burrata, ara, tu. Bueno, l'amanida de burrata. Està tot arreu, eh?
3: Tot arreu.
2: I el pop amb el parmentier de patata.
1: Hòstia, però... I allò de la xocolata de postres que es desfalla de dins.
2: El
1: com
2: colant.
1: Es
0: el colant de xocolata.
1: El colant fins a la...
3: Això és antic, sí. Això fa temps.
1: Sí. Sí. És molt cansat veure colant a tot arreu.
2: En canvi, una bona una llimona glaçada.
1: Una crema catalana.
2: Ha desaparegut la llimona glaçada. El pijama.
0: Hòstia, la llimona glaçada.
2: A mi m'encantava, que fotia mal la llengua de glaçada que era.
0: La meva iaia sempre la demanava i sempre... El podràs ficar una estona sobre la cafetera que es desfaci un rato?
2: Si escola portava, la podia menjar directe.
0: Exacte.
1: I el ramen, què?
0: Hòstia de Déu.
1: Si hi ha tant ramen i dius, fes un... No hi ha cap lloc per anar a fer una bona escudella.
2: Ara.
3: Bona. A la cassola.
1: Ara. És el mateix, però...
0: Ara.
3: Tota la raó.
1: No, és difícil.
0: Com són els teus concerts, Joan?
1: Depèn de quins.
0: Bueno, vull dir que...
1: Ara mateix són dins un iglú. Portem tot com tot l'equip, una mica del que t'has fet tu.
0: Sí, una caseta.
1: Sí, però és com de tela de globus,
0: sí,
1: que està caducada, ja no pot volar. Llavors hi ha un artista que fa com uns iglús, són com una mena de crisàlida. Llavors nosaltres entrem a dins, muntem allà tot el so i els instruments i la gent també entra a dins.
0: I el públic també està aquí dintre.
1: Sí. I n'estem fent uns quants que acaben ara a Girona,
0: sí,
1: el 20 i 21 de setembre, i després d'això, que haurem fet totes les capitals catalanes, llavors començarem a fer més sales i festivals.
0: Molt bé. Llavors entenc que és un lloc molt íntim, un lloc molt
1: sí,
0: bonic.
1: Sí, és un concert...
0: Un lloc on si un nen petit plora, per exemple, et deu emprenyar fort.
1: No, i cap gent, són gent a dins, eh?
0: Sí,
1: 400.
4: Hòstia,
1: sí, és gran.
4: Com
1: pensaves? Sí.
0: Hi ha molta tela de globus, aquí?
1: I els nens no molesten, si ploren.
0: No et molesta res? Què és el que més et molesta en un concert, del públic,
1: Home, de vegades, si se't posen gent a primera fila que estan xerrant, això toca molt la pera.
0: Això emprenya.
1: Sí. Que dius, fota't al final, vés a la barra.
4: Però se't veu gent, se't veu tranquil.
1: Sí, bueno, fa que es pot.
2: Joan, això, aquesta carpa que has dit, això, i quants dies esteu per muntar-la? Això és molt...
1: No, això es munta amb uns ventiladors i es munta en mitja hora.
3: Però que és com la cúpula dels comedians.
4: No.
1: No, t'has d'imaginar com un globus gegant.
3: Quina gràcia.
1: però que veus la meitat, perquè l'altra meitat és el terra.
2: Ai, coi.
1: És molt maco.
0: Ara ja esteu, ja esteu preguntant més que res perquè us interessa a vosaltres, no, més sí, que per ell.
1: Bueno, d'això aniria la cosa.
4: M'interessa això del globus, sí, sí, sí. Hem parit.
0: Joan, t'hi veus tota la vida fent música?
1: No.
0: No, eh?
1: No.
0: De fet, ja vas parar una vegada, vas parar durant 4 anys.
1: Sí, ara estic arrencant després d'una parada de 3 anys, quasi 4.
0: 3 anys, i per què vas parar?
1: Bueno, estàvem com una mica, a veure, com, necessitàvem com saber què volíem fer. Yeah. I ha anat bé per airejar-se. És que ser músic depèn de quin estil. En aquest país que és petit com Catalunya, clar, hi ha un moment que les sales són les que són, el públic és el que és, i clar, et pots sentir tant tu com la gent que t'estàs ja com quasi repetint. No? Llavors, si això et fa por, hi ha gent que no li fa res, però si això t'incomoda, pues està bé com parar i intentar reubicar-se una mica.
0: I què vas fer aquest temps que estaves parat?
1: Vull gravar altra gent i vaig tocar amb un artista basc, vaig fer la gira d'un artista basc de bateria i vaig ajudar a la producció d'aquell disc.
0: Bandes sonores també, no?
1: També he fet 2 pel·lícules, sí.
0: Tu has treballat amb l'Albert Serra?
1: Sí, això abans de...
0: I què tal?
1: Ja ha vingut o no?
0: No encara.
1: Però és divertit,
0: l'hem de portar. Home, ja m'ho sé que és divertit. Ja el portarem, ja el portarem. Sí,
1: home, és un personatge molt interessant.
0: Sí, sí, jo sempre ho he pensat. Hòstia, almenys...
1: Diu les coses que pensa, que és difícil de veure. El que passa que de vegades es fa sentir incòmode la gent.
0: Quina nota et posaries tu com a músic?
1: Com a músic? Això sembla el joc de cartes, ara, eh?
0: Sí.
1: Un 7.
0: Un 7?
2: Tira'm un, Joan, tira'm un.
1: No, no.
4: I mig.
2: Molt
4: amunt.
2: 8.
1: No.
2: I mig.
1: No, a veure, jo no sé llegir partitures, o sigui, com a músic no tinc nocions de...
0: No t'has format?
1: No, i no sé les notes. Això em treu molts punts.
0: No saps les notes?
1: No.
4: Però això encara té més mèrit.
1: No té mèrit. Això és una cagada no saber-ho.
2: I no tens ganes de posar-t'hi, Joan?
1: Sí, però em fot una mania...
2: Sí, ja, no, és el que em passaria a mi, també.
1: Ja penso més... És igual, passem a una altra cosa. Que aprendre ara. No, em fa molta enveja. Per exemple, ells, no, que saben llegir una partitura...
4: Home, aquest país saben molt, eh?
1: Sí, són músics. Ells són de 9, sí. I els de 7.
0: No passa res, no passa
6: igualment,
0: res.
6: Igualment. Paco de Lucía tampoc sabia llegir.
0: I oita.
7: I mira.
1: Ell és un 9.
0: Algú va tocar.
1: Un 10.
7: Tu també ets un 10.
1: On
0: t'agradaria tocar, Joan, que no hagis tocat encara?
1: Ah. Bueno, a mi, més que tocar un lloc concret, m'agradaria fer una gira per Europa.
0: Internacional?
1: Sí.
0: Sí.
1: Que he tocat cops soltos, però no he fet mai una gira seguida.
0: On has tocat? Lo més lluny que has tocat?
1: A Corea.
0: Oh, collons, home.
1: Sí, a la Universitat de Corea hi havia un professor de català que estava enamorat del projecte i ens va fer allà.
0: I com ho van rebre, aquella gent?
1: Molt curiós, va ser... Va estar bé, eh? Va ser un concert.
0: Se sabien alguna paraula, algun tros? Algun...
1: Sí, perquè alguns estudiaven castellà i alguns tenien dubtativa català. I llavors, sí, hi havia...
4: Hi ha gent a Corea que té l'optativa català?
3: Trobo que ho hem passat de llarg, això.
4: I la Renaixença està agafant, eh?
1: Sí.
2: Hi ha més gent a Corea que parli català que segons quins llocs de Catalunya.
0: Sí, pot ser. Joan, mira, parlant de català, com vas de català?
1: Bé.
0: Anem a posar-ho a prova.
1: Hòstia.
8: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Et dic una paraula, 3 definicions, i m'has de dir què creus que significa la paraula. Sí?
1: Vale.
0: La paraula és bugó. A. Bugó. Vapor que surt de terra i fa xafogó.
4: Vam anar a caminar amb l'avi al migdia i fotia una bugó que una mica més i ens cau desmaiat a terra.
0: B. Bugó. En telecomunicacions, senyal que afecta el funcionament d'una transmissió, impedint-ne la visualització.
2: L'Esteve mira el Barça des d'una web pirata, però a vegades fa bugó i es talla mig partit.
0: O C. Bugó. Estil pictòric nascut de l'obra del pintor francès Marcel Bugó, que sempre pintava senyors d'edat avançada amb fruites que els tapaven els genitals.
3: Saps que li regalem a la iaia pel seu aniversari? Li regalem un retrat a l'estil Bugó amb un raïm així tapant-li l'entrecuix.
0: A, B o C?
1: Sí.
0: La C? La de les fruites, eh?
1: Sí.
0: No! Oh!
1: Me'n vaig.
0: És la xafogó, la bugó que puja de terra.
1: Pensava en pugó, però clar, no l'has dita.
0: No.
2: President,
1: malament.
2: President.
0: La Generalitat de Catalunya ha tingut 133 presidents al llarg de la seva història. Tu dius que t'agradaria viure a l'edat mitjana. Doncs a l'edat mitjana aquesta institució ja existia. El primer president va ser el 1359. Et demanaré presidents de la Generalitat, però podem començar per l'actual i anem tirant enrere. 133è president, l'actual.
1: Hòstia, com es diu aquest?
0: Hòstia!
3: passem bé.
1: Illa.
0: Illa, sí senyor, Salvador Illa, 132.
1: Anava a dir Iceta, eh?
0: Iceta, no. No, no. No sentes l'Iceta, ara?
4: A París no era.
0: Ah, sí?
4: Ha tornat, no sé si ha tornat.
0: Va ser ministre d'Esport, recordeu?
2: Sí, home.
0: Una època.
2: Està corrent encara.
6: I de Cultura.
0: I de Cultura, sí senyor. 132.
1: 132.
0: Previ a Salvador Illa.
1: L'Aragonès.
0: Pere Aragonès, sí senyor. 131.
1: El... està fora, el... ah, no, abans hi va haver aquell... aquell així, el... és que ara em surt Puig, no, el...
0: ai...
2: Físicament l'has retratat.
4: Va, que vas bé.
0: Amb la ratafia.
4: Va, que vas bé.
0: Va, que vas bé.
1: No em surt el nom, me cago en dera.
0: No. No. Tres,
1: dona'm la primera lletra.
0: Un...
2: En té...
1: Quim Torra.
0: Molt bé! Salvat pels pèls. Abans de Quim Torra.
1: El
0: que va anar fora.
1: El que està fora, en... Puigdemont.
0: Puigdemont. Abans de Puigdemont, 129.
1: En Mas.
0: Artur Mas, 128.
1: El... abans del Mas, el del... el... aquell... el...
2: els saps, però et costa.
1: Del PSC, el...
0: sí, sí, sí, no és l'Iceta, tampoc.
1: L'altre, és que aquell, hòstia, era...
4: l'altre.
1: Era tan avorrit que no sé ni el nom, ja.
0: José Montilla.
1: Això, el Montilla. Sí, bueno, quan he dit avorrit, ja tu has fet el link allà. Sí. Montilla. Ja està?
0: Ja està, ja està. Sí,
1: no... fins a Companys hauria tirat, eh?
0: Fins a Companys, sí.
1: No.
0: En fi, Joan, gràcies per acompanyar-nos avui a la Renaixença.
1: Abans de marxar us he portat una cosa.
0: Què has portat?
4: Ostres!
0: Aviam.
1: Tres coses, eh?
0: Ah, tres coses, no una, no, tres.
1: Tens tocadiscs?
0: Tocadisc? No, però en comprarem.
1: Això ho donarem a l'Arnau.
0: Vale.
1: Tu tens tocadisc?
6: I tant que sí.
1: He portat un...
0: home, un disc de vinil.
2: És maco, eh?
1: Per la Laia, una bossa. Bueno, després us repartiu que vulgueu.
0: Sí.
1: I per tu, un davantal.
0: Molt bé, ja em va bé, ja em va bé, em va perfecte. Moltes gràcies pels detalls, molt contents d'haver-te tingut aquí i molt contents del que veurem ara, perquè el petit de Cal Aril, en Joan, ens interpretarà un dels seus temes, una cançó que es diu Ara no sé què dir-te, amb l'acompanyament de l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Fort aplaudiment per ell.
1: Merci.

0: vols venir de públic a la Renaixença, entra al Corral.cat i omple el formulari. Menys ramen i més escudella.
1: Tu, avui no parlàvem de la campana?
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la campana.
3: Va, ara en parlarem, nois. De fet, sou vosaltres que us toca haver preparat alguna cosa sobre les campanes.
1: No, sí, doncs parlarem dels tocs de campana. Jo aquí haig de confessar una cosa.
3: Què?
1: Jo haig de confessar-te una cosa, que és que jo sóc net de campaner.
3: Ah, sí? Hòstia,
2: no podia, això.
1: Hòstia, clar, vull dir, esteu parlant pràcticament amb una eminència de les campanes de Catalunya. O sigui, vull dir, tot el que és...
3: Teu avi tocava la campana.
1: El meu avi tocava la campana al poble de Jafre.
3: Per part de pare o de mare?
1: Per part de pare, en Badó Xuriguera.
3: Perquè hi ha l'altre que feia surf a l'Estartit, l'altre.
1: No, aquest era el rebesavi.
3: Vale.
1: Aquest no el vaig conèixer. Bueno, el de Jafre tampoc, perquè la família estava renyida i llavors tampoc no ens hi parlàvem.
3: Vaja, saps? Amb el campaner.
1: Amb el campaner. El que passa que és un campaner molt especial, perquè fa mal dir-ho ara aquí davant de tot Catalunya.
3: Digues, però... digues. No, digues.
1: Si el dia té 24 hores, ell 12-15 anava mamat.
2: Bueno...
3: Bueno, ja havia sigut, és que és un ofici molt solitari, el del campaner.
2: Sí,
1: I llavors, clar, la campana sonava el que sonava. Saps?
2: També et diré una cosa, que, hòstia, per exemple, les bússies són avorrides. Ja. Tu tens el campaner una mica mamadot.
3: Sí.
1: Clar.
2: I no saps mai si toca dos, tres, quatre... Saps, hòstia, hi ha aquella cosa...
3: Que toquen ara.
2: Portem al carrer, que toquen. Han tocat les 8 i són les 6.
3: I vosaltres em sabeu dir els tocs aquests especials?
1: N'hi ha molts, n'hi ha molts. Sí. Home, molts.
3: Sí. Perquè jo sé el dels quarts, les hores
2: ara
3: al punt...
2: Ara te'n faig un, ja saps què és.
3: Veiem.
2: Cling!
3: La una.
2: Un quart de sis. Se n'ha de saber molt. Sembla molt fàcil, però se n'ha de saber molt.
3: M'has enganxat.
2: Cling!
3: Aquest. Un quart de set.
2: La una. És molt diferent de l'altre, Peyu. Per això et dic, hòstia...
3: Sí. Però és... I els tocs quan hi ha un enterro, per exemple, una cosa d'aquestes...
1: Normalment hi ha dues campanes, saps? Sí. Diguéssim, la greu i la no...
3: La no tan greu.
1: Sí,
3: l'aguda.
1: L'aguda. Sí. És que no sé si es pot dir aguda, això, l'Arnau. Si m'has de rectificar, rectifica'm, eh?
4: No. O si n'hi ha dues, una pot ser la greu i l'altra aguda.
3: Doncs ja està.
1: Doncs ja està. I llavors, el de morts és lent, eh?
2: Si saps el de morts...
3: Sí. Vull dir... Com fa el de morts?
2: El de morts fa... Ojo, eh?
1: Sí.
2: Podeu treure la música, si
3: sí,
2: es pot. Això de la patata, que estem parlant d'unes campanes de mort i de fons tècnics, fotem-me aquí la patata? Hòstia, ens ho agafem en sèrio o...?
1: No, és que jo estic a punt d'arrencar i marxar d'aquí.
3: Ara.
1: Calleu.
3: Està tocant l'Arnau, no l'està fent en Xuri.
2: Tu va parir, però els fa bé, eh?
4: Se'n va bé o no?
2: Sí, sí.
4: Una mica d'ambient.
1: Però això no és amors, eh?
3: No, està posant ambient d'amors.
2: Sí. Fa així. Cling, clong...
1: Més estona.
2: Cling...
1: Més estona.
2: Clong.
1: Més estona, tinc.
2: Cling.
1: No es pot esperar. Entre un cling i clong és més silenci. Collons, és que no hi ha respecte ni pels morts ni per res.
2: Doncs explica'm bé, més estona. Què vol dir més estona? Vale, tornem-hi.
3: Més silenci, vol dir.
2: Digues més silenci. Sí. Més estona.
3: Més silenci. Entre el cling i el clong, més silenci.
1: Ara.
2: Cling.
1: Per poder haver passat d'estona.
2: Clon!
1: Fas un clon. No ho
3: he vist. Però només havíeu de preparar això avui, eh?
2: Hòstia, està molt preparat.
3: Hòstia!
2: La frase aquesta de més estona m'ha destrempat.
3: O sigui, només havíeu de fer clinc-cloc.
2: Clinc-cloc.
3: I sou dos. I no us heu posat d'acord qui feia el clinc i feia el clon.
2: Jo faig el clinc.
3: Vale. Ell que faci el clon. Mira...
1: Vale.
3: Toquem un cop a morts i acabem.
1: Sí,
2: acabem-ho.
3: Va. Sisplau.
1: Ja, sisplau.
2: Cling.
1: Clong.
3: Més estona.
2: No, és que...
3: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, moltes gràcies.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Mike Oldfield, amb Tubular Bells.
2: Per favor.
1: Obra mestra.
0: Sí, jo pensava que era la de l'Exorcista, quan ha començat. No és aquesta, eh?
1: Sí que ho és, sí.
0: Ah, ho és, vale. És la mateixa, eh?
1: L'any 1973, Oldfield va publicar un disc de 50 minuts amb aquest nom, Campanes Tubulars. Poc després, l'inici d'aquest disc, justament això que sentim ara, en efecte, es va fer famós per ser la banda sonora de la pel·lícula L'Exorcista. Però el més curiós del cas és que les campanes tubulars no són pas això que sona a l'inici. Només apareixen durant uns segons i aproximadament al minut 25 del disc.
0: Al minut 25?
1: Al minut del 25 del disc hi ha un parell de campanes tubulars i li van agradar tant que va titular el disc com a Tubular Bells.
0: Tubular Bells, doncs una mica de Tubular Bells i tornem amb una història per passejar el gos. Bravo.

0: sempre us queixeu per tot, eh? Va, va.
1: Igual són d'aquesta gent que fan com els seus fills, que quan els pengen a Instagram els hi posen una estrella a la cara.
0: O, una vergínia o un tomàquet.
2: La vergínia se sol posar per altres coses.
0: Ah! Oi, de veritat. Va. No. La Ruth ens ha explicat que la Boira té 10 anys i és velleta, però que encara conserva aquell instint caçador.
3: Això es té sempre.
0: Penseu que diàriament camina 4 quilòmetres pels boscos de Roda de Ter.
4: Ja en fa més que jo.
0: Segur que sí. I sempre es troba amb algun animal salvatge, surt disparada darrere seu.
1: És caçador.
0: És caçadora.
2: Ens va com en ella el dit que la Boira sigui un setter anglès, perquè en plena època victoriana els britànics s'han fet amos de mig món. L'any 1860, Austràlia està sota el seu domini i s'ha convertit en un lloc ple d'oportunitats per fer fortuna. Els colons britànics estan encantats amb les matèries primeres i els negocis que els ofereixen al sol australià. Qui hauria de pensar que un grapat de conills causarien tants problemes?
1: Avui passegem el gos per la guerra dels conills.

0: A part de la nostra amiga Boira, l'aventura d'avui té uns altres animals protagonistes. Conills salvatges.
1: Molt bé, veieu, hem dit Austràlia.
0: Sí.
1: Lleida no, eh?
0: No. Austràlia.
1: Austràlia. Val, sí. D'acord.
0: També teníem problemes... Bueno, ja hi arribarem.
1: Ja hi arribarem.
0: El que tindrà molt pes a l'actuació d'avui serà el senyor Thomas Austin, un anglès que va anar fins a Austràlia buscant fortuna i es va acabar fent ric.
1: Mira.
0: Ara el senyor Thomas s'ha convertit en un aristòcrata. Si et sembla, tornar ho faràs de Thomas, el senyor Thomas. No sé si podràs interpretar un nou ric britànic estirat i prepotent. Podràs fer-ho, això?
2: Bueno, la part de ric britànic no la domino gaire, però per la resta d'atributs crec que no tindré problemes.
0: El passeig comença per la granja d'en Thomas. Som al sud d'Austràlia, a la regió de Victòria. La temperatura és agradable, però el paisatge és més aviat secot i ple d'arbustos. És una zona ideal per cultivar-hi vinya.
1: Mira, ves que no hi vagi.
0: Ah,
3: vés-hi una temporada.
0: Se t'acaba el terreny allà... On la tens, la vinya, ara? Perquè també la vas canviant, tu.
1: Bueno, no, la tinc a Sant Llorenç, ara.
0: Sant Llorenç Savall,
1: eh? Sí, Sant Llorenç Savall.
0: Sí. Però no fas vi, encara.
3: No l'ha vist ningú,
1: vaig fent, vaig fent.
3: No l'ha vist ningú, aquesta vinya.
0: Si una cosa hem de destacar d'aquest escenari és la presència de conills. Conills salvatges. Miris on miris, apareixen conills per tot arreu. Com que la Boira és caçadora, el primer que ha fet és sortir corrents a perseguir conills. No portem ni un minut de passeig, que ja hem perdut la gossa. Precisament, uns experts de Melbourne han vingut fins a la granja del senyor Thomas per parlar del tema dels conills.
4: Bona tarda, senyora.
5: Bona tarda.
4: No sabria pas on podríem trobar el propietari de la granja?
6: Estem buscant el senyor Thomas Austin.
5: Ah, bona tarda. Ja em sap greu, però el senyor
6: Thomas Austin.
5: Thomas Austin està descansant, No els podrà atendre, no?
0: És papissota, aquesta senyora?
5: Bueno, sí. Per això va acabar de criada, saps? Volia ser professora de dicció i no li va anar bé. No la van voler, no sé per què.
0: Bé.
6: No. Escolti'm, senyora criada, nosaltres vam enviar una carta avisant-lo que una comissió d'experts...
0: Xuri, és papissota, però no és sorda.
5: No sorda, sorda no soc.
1: Ja, és que a mi si em traieu el paper de tirar per terra i així...
0: No saps fer-ho, no saps fer-ho.
1: Clar, llavors...
5: Però després et queixes que l'Arnau et pren els papers bons.
1: Collons, has vist quin paper que li han donat?
5: Bueno, avancem,
0: sisplau.
1: Comissió d'experts. Som una comissió d'experts que vindrien de Melbourne.
5: Sí, va tu. Vosaltres sou els experts, Sí. Ja el senyor Thomas ja em va avisar que vindrien uns xenoques de la capital a tocar la pera.
4: Escolti,
5: ja
4: senyora, una mica respecte, maca, que som doctors en biologia.
5: Ah, molt bé. Veus? Doncs lamento dir-li que el senyor Thomas està fent la becaina, Avui ha sortit a caçar ben d'hora al matí i després de dinar s'ha quedat fregit al seu despatx.
4: Doncs vaja a despertar, que hem de parlar de temes importants,
5: Sí.
4: Sisplau,
5: doncs no podrà ser, perquè al senyor no li agrada gens ni mica, que el molestin a l'hora de la becaina. No li agrada
1: senyora,
5: gens.
1: No em vinguin collonades, ara,
5: I què, de què es tracta aquest tema tan important? Que, si es pot saber,
1: Dels conills, senyora. Dels conills. No dels conills de la senyora, sinó dels...
5: No, clar.
1: No veu la mà de conills que tenen voltant per aquí arreu?
5: Oh, sí.
1: Tapa de conills.
5: I per quatre conills, ara em fareu despertar el senyor Thomas? Ara sí que veig que esteu ben carregats de ximpleries, aquests de ciutat.
0: Després d'uns minuts de discussió, el senyor Thomas decideix fer acte de presència.
7: Es pot saber què és aquesta cridòria?
5: Ja me l'han despertat.
7: Amb aquest soroll és impossible treballar tranquil.
4: Cony, pensava que estava fent la becaina.
7: La becaina? La becaina, senyors meus. És per a ganduls i gent de mala vida. Treballant i no pas dormint és com he aconseguit tot això que veuen.
1: Ah, bueno, és que ja no ens ho ha pas dit, això,
5: Què?
1: Ha dit que estava fregit en el despatx.
5: Jo quan l'he vist estava...

0: Amb els ulls una mica tancats, no sé...
1: Estava al despatx escrivint el meu diari. A part de ser un empresari d'èxit, també tinc temps i energia per escriure un diari personal, saben?
0: Sí que ho faci.
2: Després d'aquesta trobada una mica freda, el senyor Thomas els convida a fer un vol per les seves terres. Nosaltres els acompanyem perquè la conversa serà ben interessant. Heu d'imaginar-vos un camí rural, amb conills per tot arreu.
3: Vale.
2: Campen a plaer, com si els amos realment fossin ells.
1: Què els sembla, senyors? Tot això és el cel a la terra. Qualsevol torna a Anglaterra amb aquella pluja i aquella boira.
4: A veure, senyor Thomas, tot això seria preciós si no fos perquè hi ha una evident plaga de conills, eh? Vull dir, mous un arbust i en surten 15.
1: Oh, això fa que el lloc encara sigui més atractiu per un caçador com jo.
4: Sí, bueno.
1: Clar. És un plaer sortir a caçar i tornar amb 50 conills morts. Mm.
2: Els experts li expliquen a en Thomas que els conills que corren per allà són conills europeus, una espècie que no és autòctona d'Austràlia, que és molt resistent i que està causant estralls als conreus. Com que no tenen depredadors naturals, s'han convertit en una plaga molt perillosa per l'ecosistema de l'illa. El motiu de la visita és que tot fa pensar que la plaga s'ha originat en aquest punt, a la granja del senyor Thomas. És llavors quan els deixa anar la bomba.
1: Ah, sí. Sí, vaig ser jo qui va deixar en llibertat uns quants conills vinguts d'Anglaterra. 24 conills, per ser exactes.
4: La mare que em va abrir, mare de Déu, senyor, quin desastre.
1: Això va ser per Nadal, ara fa uns quants mesos. La pluja i la boira no el guanyaro pas, però sí que trobava a faltar les caceres de conills. Per això em vaig fer portar uns quants conills salvatges per deixar-los en llibertat i que criessin.
2: Molt bé, noi.
5: Ben vist.
6: Premi, molt ben pensat.
4: Prat, molt ben una medalla l'hem de donar a aquest home.
2: No us penseu que el senyor Thomas s'hagi il·luminat ell solet, eh? Resulta que és membre d'una comissió per la introducció i aclimatació d'animals europeus a Austràlia. Hi ha una comissió i tot, tu.
4: A veure, senyor Thomas, tenim raons per pensar que només 3 mesos els conills s'han estès a més de 2.000 quilòmetres de distància.
1: Millor, així podrem caçar-los.
4: Senyor Thomas, estem parlant d'una plaga de proporcions bíbliques, i tot per culpa seva.
7: Miri, pensi que tota la costa de Nova Guinea de Gales del Sud...
2: Què dius?
7: Nova Gales. No Nova Guinea.
2: Nova Gales.
7: Nova Gales del Sud està plena de conills.
4: Aviam, de collons som.
7: Som a Nova Gales del Sud.
4: Però no som a Austràlia.
2: En realitat té una mica de raó, perquè durant el segle XIX els colons britànics es referien a Austràlia com a Nova Gales del Sud.
7: Ah, veus?
2: Era la primera colònia que van establir.
7: Ho veus? Bueno. Ho veus? És que sempre em vols fer quedar malament.
2: Bueno, també és que has dit Nova Guinea.
4: És que has dit Nova Guinea de Gales, eh?
2: Exacte.
7: Bueno, Nova Guinea deu ser per allà prop.
1: Senyor, si em disculpen, me'n torno cap a casa, que tinc molta feina. Quan s'hagin aclarit, ja m'avisaran.
2: Els dos experts vinguts de la ciutat tenen tota la raó del món.
7: Gràcies.
2: Els 24 conills salvatges portats d'Anglaterra s'estan reproduint tan de pressa que en pocs anys dominaran tota l'illa i una part de Lleida.
1: I alguna rotonda d'Osona.
2: Sí. Hòstia.
7: Ja n'hi ha, eh?
2: Hi ha un problema aquí, eh?
7: Hi ha
2: la rotonda de la Pasqual, aquí a Gurb.
7: Sí.
2: Tornes a les dues de la matinada, hi ha molts de conills, eh?
4: Hòstia.
2: Però t'esperen allà, que potser hi ha 40 conills a la rotonda.
6: Però què fan? Passen just quan passes tu?
7: No.
2: Bueno, estan allà.
7: Estan allà quiets.
6: No, rotllo manifestació.
7: Les orelles aixecades.
2: Allà. Hi ha una plaga de conills molt concreta a la rotonda de Gurb.
7: A la Pasqual.
2: Sí. Hòstia. Posem-hi remei.
4: No hi passaré pas.
2: La nostra amiga Boira és una gossa prou llesta per adonar-se que allò no és normal.
7: No.
2: Ni lo de la Pasqual, ni lo de l'Austràlia.
7: Sí.
2: Quan passeja pels boscos d'Osona, està acostumada a trobar-se un conill de tant en tant, però la situació d'Austràlia és exagerada. A cada passa que fas et surten 3 o 4 conills de les bardisses. La Boira s'està posant nerviosa i ja no sap a quin conill perseguir.
6: Ai, que li agafarà un atac de cor.
2: Doncs hem de controlar-la perquè ja és velleta, eh? I està esbufegant massa. Els conills són un veritable problema. No tenen aturador i posen en perill els conreus i la biodiversitat d'Austràlia. Estan erosionant el terreny de tal manera que els pagesos els costa Déu i ajuda a alimentar els ramats.
4: Tu, Thomas, malparit! Aquests collons de conills m'ho estan destrossant tot, eh?
7: Quin pagès tan ben parit.
4: Hòstia puta!
7: És un pagès australià.
4: Thomas, et mataré, t'ho juro!
2: Què cultives? Què cultives, tu?
4: Cols! De Brussel·les!
2: Austràlia, eh?
4: Austràlia! En mengem moltes aquí, me cago en tot. Es foten les cols de Brussel·les que semblen beneits, aquesta colla d'australians. Som... els reis de les cols de Brussel·les!
1: No!
4: Que algú em talli, hòstia!
1: No li feu cas. És el veí de la finca del costat. No està bé del cap.
4: No, amb la broma de voler-te fer el caçador, mira que has fotut tros de burro!
2: Seguim la nostra passejada i comprovem que el que diu aquell veí és veritat. Hi ha milers... Lo de les cols de Brussel·les...
7: No, és que no sabia cap més cultiu.
2: No. Hi ha milers i milers de conills per tot arreu, això sí. Fa una mica d'impressió veure tota aquesta estesa de forats i de caus i pensar que en Thomas només fa uns quants mesos que va alliberar 24 conills.
1: I doncs, senyors, vostès diran en què els puc servir.
7: Miri, senyor Tomàs, volem demanar-li permís per tancar totes les seves terres. Com que el gruix de conills encara es concentren aquí, volem aïllar-los fotent una tanca.
1: I creuen que això servirà d'alguna cosa?
7: No. La veritat és que no.
3: Què passa, senyor Tomàs? Que ens han donat un pressupost i, collons, ens els hem de gastar. Sí. I què vol que en fem?
2: El govern es gasta una milionada posant tanques per tota l'illa. És una tanca gegant, atenció,
7: sí,
2: que fa 3.200 quilòmetres de longitud.
7: Hi ha la muralla de Xina i la tanca d'Austràlia.
2: Sí, senyor. Sí, sí, són les dues coses que es veuen des de Mart. Els conills són massa espavilats i aprofiten qualsevol foradet de la tanca per escapar-se. És una veritable guerra contra aquests animalons. De fet, és l'anomenada Rabbit War, la guerra dels conills.
7: Mireu, és que també hem provat d'organitzar partides de caçadors per eliminar-los, però és que no hi ha manera.
3: Per cada puto conill que mates, en neixen 5 més. És del tot inviable.
7: És que sabeu què passa? És que carden com conills.
2: És així, ah. És així.
7: Calla, ara m'he il·luminat. Hòstia, què? D'aquí ve l'expressió.
2: Oh, sí, clar.
3: Ara la farem anar sempre, aquesta.
7: Clar. Sí. L'expressió de...
2: cardar com conills.
7: Ve d'Austràlia. Hòstia,
3: ve d'Austràlia.
2: Ve d'Austràlia.
3: Ve d'Austràlia.
2: Passa que t'havien dit en anglès.
3: Sí.
2: Ho han provat amb tot. Escopetes, trampes, fins i tot amb gas. Però els conills s'han fet els amos i senyors de tota l'illa. Des del bosc fins al desert. Tota Austràlia està sota el seu control. Un cop hem donat un cop d'ull als voltants de la granja, sí, tornem cap a la casa. Hauria sigut un passeig tranquil si no fos perquè a la boira li ha agafat un atac d'ansietat de tant perseguir conills. Ara sí, el senyor Thomas Austin s'adona de la bestiesa que va fer alliberant aquells 24 conillets.
1: Alguna cosa hem de fer, senyors.
2: Ara.
1: Si el que diuen és veritat, la situació és alarmant.
0: Escolti una cosa, que es quedaran a sopar els senyors? És que avui tenim conill al forn, eh?
1: Ah, no ens molesti, que estem tractant assumptes importants i prou de cuinar conill.
0: Bueno.
1: Portem tota la setmana menjant conill.
0: A veure, surt molt bé de preu, eh? Només has de sortir aquí fora i matar-ne uns quants i t'hi entrebanques amb el... Mira, tenim conill al forn, podem fer conill a l'ajillo, conill... Parles amb conill...
7: A la caçadora.
0: Sí.
1: Bé, i doncs, què? Des de l'administració no s'ha pensat en res més?
7: Sí, senyor. Tenim un pla B.
2: Mira, com els catalans.
7: Sí, els de l'administració sempre tenim plans B.
1: I quin és el pla?
7: Si les tanques no funcionen, tenim un altre pla.
1: Quin? Quin?
3: La guineu roja.
7: Ara.
3: Volem introduir la guineu roja.
7: Sí. El problema és que cap animal autòcton es menja els conills.
2: Val.
7: Els xacals fan el que poden, però són massa lents. En canvi, la guineu roja europea és el seu depredador natural.
1: Quina gran idea! Si voleu, els puc ajudar.
3: No
7: toqui res, vostè, gràcies.
3: Amb la introducció de la guineu esperem rebaixar dràsticament el nombre de conills. Creuem els dits, per no espatllar res més.
2: Malauradament, això va anar exactament així. L'administració de Nova Gal·les del Sud va aconseguir introduir la guineu roja. Llàstima que amb el temps es demostrarà que el remei és pitjor que la malaltia.
3: Hòstia, per què no em diguis que l'hem espifiat, eh?
2: Quan la guineu es va adaptar a la seva nova llar, va veure que perseguir conills era massa difícil. Una presa molt més fàcil d'atrapar eren els indefensos koales australians.
7: No!
3: Hòstia, quina cagada, nano.
2: Per culpa de la guineu europea, els pobres koales van estar a punt de desaparèixer.
0: Hòstia,
2: noi. Anar menjant eucaliptus.
3: Hòstia, tu.
2: Gràcies al diari personal que en Thomas Austin va escriure, podem fer-nos una idea de la magnitud del problema. Segons el diari, en un sol any en Thomas va caçar 14.200 conills.
3: Uau.
2: Això, s'han fet els números.
0: Són molts, eh?
2: És una mitjana de 38 conills morts cada dia.
0: Mare meva.
2: Xutaves una pedra i et sortien 5 conills. És que... L'economia de tota Austràlia es va veure afectada durant anys per culpa de la seva brometa. De fet, des d'aquell 1860 fins avui dia, els conills encara són un problema.
6: Em fa por preguntar, però què se n'ha fet de la gossa?
2: La gossa?
6: L'han matat d'una perdigonada.
2: La gosseta de Roda de Ter.
6: Què?
2: Que perseguia conills...
6: Li ha agafat un atac.
2: És... Viva! Oh!

0: Ha quedat esgotada, però està viva. La pobra Boira ha intentat contribuir a la guerra contra els conills. Els pocs que ha pogut atrapar no han servit de res. I gairebé ens cau desmaiada de l'esgotament. Heu de pensar que actualment els australians continuen la seva lluita contra els conills salvatges. Tornem cap a casa, cansats, reflexionant sobre com un petit canvi pot generar un desastre irreparable sobre l'ecosistema d'un país sencer. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
1: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui divendres, no cal anar a Suïssa.
0: Catalunya té molts camins per trepitjar.
2: Puges cap al coll de la Garrofera.
0: I molts racons per visitar.
3: És un corriolet que puja per la Careneta.
4: Rius, carenes, cims, corriols, castells, llacs, altiplans... Paisatges verds i no tan verds que ens fan dir ben convençuts...
5: No cal anar a Suïssa.
4: Per això, aquest estiu us portem d'excursió pel Montcaro, la Vall d'Unarre, Castellcí, la Vall dels Voltors, Josa de Cadí.
0: No cal anar a Suïssa. Els divendres a la mitjanit amb Gerard López.
4: No et descobrim el territori. T'ensenyem el país.
6: Te recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
1: AP7, la narcopista.
7: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
0: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
8: Continuï tot recte 30 minuts.
1: AP7, la narcopista.
9: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
0: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
1: Aquest dissabte, a les 2 del migdia.
10: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
10: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3CAT.
10: L'estiu és tu.
0: L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
11: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Els resultats del pròxim informe PISA a Catalunya no seran comparables amb els d'altres anys ni amb el de la resta de països i comunitats per un error en la mostra. Un 23% dels alumnes que havien de fer l'examen en van quedar exclosos quan l'OCDE posa un topall del 5%. El departament ha obert una investigació. Barcelona, Sara Cañete.
12: Hola, bon dia. Sí, la clau d'aquesta errada tècnica, segons diu el departament, està en la mostra. El 23% dels alumnes que havien de fer l'examen d'un total de 2.600 van quedar exclosos de fer aquestes proves. 92 d'ells era perquè no coneixien prou bé l'idioma, 6 d'ells perquè tenen algun tipus de discapacitat física i el gruix 493 perquè tenen un diagnòstic de necessitats especials de tipus cognitiu, conductual o emocional. Però PISA diu que amb un diagnòstic no n'hi ha suficient i que aquestes excepcions s'han de fer alumne per alumne i raonades. Tot plegat fa que la mostra del darrer informe PISA no sigui representativa. Sònia Fernández és la directora general de Currículum i Desenvolupament Professional del Departament.
13: En aquest exercici, doncs, de transparència i de responsabilitat hem volgut anticipar aquesta incidència tècnica, que es tracta, com hem comentat, doncs, d'una qüestió aïllada i puntual.
12: Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Més notícies amb Natàlia Ramon.
14: A l'església de Sant Domènec de Balaguer s'ha fet aquest matí l'acte de comiat de l'escriptor Josep Vallverdú, mort dimarts al vespre als 103 anys. S'ha lloat la seva figura literària, però també la qualitat humana que han destacat molts dels seus veïns. Balaguer, Estela Busoms, bon dia.
15: Bon dia. Una església plena on han ressonat els versos de Carles Riba, que el mateix Vallverdú va triar per al seu comiat. Un acte amb una àmplia representació institucional, però també amb persones que van compartir els últims anys de la vida de l'escriptor a la capital de la Noguera.
16: Sempre, sempre tenia bones paraules, bona conversa. Sembla que dius, anem-lo a acompanyar, no?, al final.
17: Hi ha una persona que es feia admirar moltíssim, un orgull total per nosaltres haver-lo tingut a casa nostra. I és un referent absolut, no? Deixa un llegat etern, un autèntic símbol de la nostra cultura i de la nostra llengua.
15: Ara es treballarà per ampliar el seu llegat. Deixa 4 obres inèdites, una d'inacabada. Toni Subirats, Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Balaguer.
11: En els pròxims dies ja es podrà ocupar el 60% dels pisos desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Pilar Díaz, delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, ha concretat quins blocs es podran reocupar aviat, però no ha concretat el termini que han de contemplar els veïns del 40%, uns 35 pisos, que encara continuaran desallotjats.
18: Aquesta setmana, ara estic parlant de memòria, serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
11: El govern ha habilitat una línia d'ajudes de fins a 2.000 euros per unitat familiar per fer front a les despeses extraordinàries provocades per les obres. Mentrestant, els tècnics han acabat la primera fase d'estabilització del terreny i han certificat un comportament positiu dels edificis. Tot i això, la setmana que ve faran proves addicionals i sondejos als carrers afectats. Esports, amb Ernest Macià.
5: Notícia d'última hora, el Barça de bàsquet ha fitxat a Tyrese Martin, a l'EC, aquesta temporada passada ha jugat als Brooklyn Nets i a Filadèlfia, a l'NBA. A Milà, mentrestant, han tancat el fitxatge del pivot Moses Wright, que havia fitxat pel Barça, però va pagar la clàusula per quedar de nou alliberat. Karim Adeyemi ha fet ja el primer entrenament amb el Barça de futbol masculí. El jugador va ser presentat ahir. Els de Hansi Flick juguen avui el primer amistós de pretemporada, encara que serà porta tancada a la ciutat esportiva i davant l'Europa. A l'Espanyol, l'extrem blanquiblau Antonio Roca anirà a dit al Mallorca. Això ja és oficial. També hi ha un principi d'acord per la cessió al Mallorca d'Arnau Tenes, actualment al Villarreal. El lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel Sabadell, un jugador que havia militat a l'Espanyol, al planter i que ara jugava a Ludogorets, a Bulgària. D'altra banda, Jürgen Klopp serà nou seleccionador alemany. El Barça renova la defensa catalana Carles Julià fins al 2030. 4-5 catalanes van convocades amb la selecció espanyola de cara al Mundial que comença aquest setembre.
19: Fins aquí les notícies.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
21: L'estiu ets tu. La llum dins dels meus ulls.
20: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
4: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
5: Oh, capità, el meu capità.
6: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
7: Ja no sé què em passa.
6: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
8: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
6: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
9: Això sona brillant.
6: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya Ràdio.
10: Som 3Cat.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el cabrit i el xai formen part de la cultura festiva catalana des de fa segles? Són carns lligades al calendari, a les celebracions i a una ramaderia de proximitat.
14: La Fonda, amb Pep Noguer.
13: Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui anem fins a Gombrèn, al Ripollès, perquè celebrem 50 anys d'història d'una fonda que s'ha convertit en un referent gastronòmic de cuina, de muntanya, de producte i d'emoció servida a la taula. Comencem!

0: I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos un d'aquells plats de la cuina catalana que avui te us dic que costa de trobar. Perquè, bàsicament, doncs... bé, Òscar Gómez, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Pep.
0: És que no puc suportar, saps allò que et veig a tu i veig el paper que em portes el plat aquí escrit, mal escrit, sempre penso, a veure si ho diré bé, això. Avui sí, avui portes un plat d'aquells que, no el fan ni el 95% dels restaurants.
1: És cert, però encara ressona. Són aquests plats que, afortunadament, estem en un moment, encara podem recuperar molta aquesta tradició cuinada que tenim, perquè són plats que quan els dius a la gent li sona, li ressona, i això indica que encara no està tot perdut. De totes maneres, jo sóc optimista, però sóc conscient que d'aquí 50 anys hi ha plats que hauran passat i ja no estaran, i hi hauran alguns altres, però és que això ha passat sempre, Això ha passat ara més ràpid, però fa 150 anys no menjaven el mateix que els nostres besavis.
0: I avui parlem de les perdius amb farcellets de col.
1: Sí, ja fas bé d'adreçar-me. Has de fer el maneig. Sí, perdius amb farcellets de col. Perdó, que me'n vaig pel...
0: No, saps què passa? És que ara mateix estava pensant en una cosa, i és que l'última perdiu que he vist allò voltant pel camps va ser fa unes setmanes, que vam anar a veure en Sergi de Meià, allà dalt a Vilanova de Meià, i em va travessar una perdiu pel mig de la carrera. Vaig dir, mira, encara no està tot perdut, encara hi ha perdius salvatges.
1: És una bona senyal i una bona esperança. Sí, bueno, la perdiu amb farcellet de col, és un plat on el vegetal té gairebé més intensitat de sabor que la carn, no? Perquè la col és molt, té molta personalitat. A mi m'agrada molt la que fan a l'Almarge, a Badalona, que és una pilota amb col caramelitzada i mantega emulsionada, vull dir que estem parlant, diguéssim, d'una cuina una mica més moderna, o el Roig Rubí, a Barcelona, que fan un farcell de perdiu amb col, és un farcell de pasta filo, i a dintre hi posen la perdiu, la col, i posen papada i puré de patata. Doncs el conjunt està molt, molt bo i és molt interessant. A Can Roca d'Esponellà, doncs aquí fan, és un dels plats d'Estrella a la casa.
0: És que l'Estrella, escolta'm, amb aquella cuina econòmica que té, oh...
1: Bueno, doncs s'ha d'anar a Can Roca d'Esponellà a menjar perdiu amb col i lo que surja. I Calanàcia, a Llocatou, a la Vall de Bianya, a Garrotxa...
0: Llocalou.
1: Llocalou.
0: És que parles de casa meva, tu. Llocalou, hi vaig viure els primers 8 anys de la meva vida... Ara els d'allà em fotran allò, saps? Allò m'estobaran. Perquè quan érem petit, no sé per què, li acabàvem amb el nom i li dèiem Clocolou, saps? Però és de Llocalou, és a dir, és a aquells pobles, diguem-ne, de Catalunya, que és Alou, no? Doncs Llocalou.
1: Sí, sí. Ja ve... Saps el que expresident que va dir no entiendo mi letra? Doncs m'ha passat això, Pep.
0: Clar, és que... mira, és una de les coses que hem tenim pendents, Escriure més. Ara molt allò amb aquests dits al pulgar, que l'utilitzem molt per al telèfon, i llavors no escrivim.
1: Bueno, doncs m'ha passat això. Jo calou... Calanàcia, sisplau, perdó per haver-hi dit malament, però bueno, teniu un perdiu a la col fantàstica a Calanàcia.
0: Escolta'm, fantàstic aquest plat que ens portes avui. Més d'aquests necessitem que els restaurants tornin a fer.
1: Endavant, les atxes, aquí estem una mica per això.
2: La Fonda.

0: I ja tornem a tenir la Mònica Álvarez de Sweet Home Alabama, que ens ha vingut a veure per portar-nos una recepta ben refrescant. Mònica, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep, com estàs?
0: Què, vas provar allò del rajolí de control a sopa de meló o què?
1: T'haig de dir que jo no les tenia totes, perquè em va semblar una combinació una mica estranya, però haig de confessar que ens va encantar a casa.
0: Poquet, eh? Allò res, un pensament, eh?
1: Res, ensenyar-li prou.
0: Escolta, avui ens fas una altra sopeta que és un... Oh, això a mi em torna boig. Un gaspatxo de préssec.
1: Exacte, és el gaspatxo, la recepta per excel·lència que a l'estiu no pot faltar a cap casa, però és una variant molt xula i diferent que queda molt bona i, com quasi sempre, es prepara en un momentet.
0: Vinga, va, com la farem?
1: Mira, pelarem un gra d'all i en traurem el grill perquè no es repeteixi després. Llavors, pelarem i tallarem a trossos un parell de préssecs, una ceba petita, 5 o 6 tomàquets de pera i, bé, si feu servir un robot potent, els tomàquets no caldrà ni pelar-los. I afegirem una mica de molla de pa, un raig d'oli d'oliva, un rajolí de vinagre, sal al vostre gust, mig pebrotet verd i ho triturarem tot junt fins a obtenir una textura líquida i fineta. Ho deixarem refredar unes hores a la nevera, ho servirem en gotets i, finalment, ho podrem decorar amb deuets de préssec, de tomàquet, de pebrot verd i també una miqueta de porrader picat. I ja ho tindríem.
0: Saps què hi faria aquí?
1: Què hi faries, Pep, digue'm?
0: Aquí només m'hi falten un parell o tres de gambetes ben pelades i això ja és bocato di cardinale.
1: Tu sí que en saps, prenc nota.
0: Sí, que en saps. Què, si això... Mira, el gaspatxo de préssec per si sol ja és bo, però clar, si poses una altra cosa d'aquestes, no?
1: M'has convençut, sí, sí, tens tota la raó i més bona proteïna.
0: Mònica, de Sweet Home Alabama, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Pep, fins la setmana que ve.
2: Vallisé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I avui, a la ruta dolça per Catalunya, anem a unes postres que s'han fet, podríem dir, internacionals. I és que estem parlant de les torradetes de Santa Teresa, que és una d'aquestes postres d'aprofitament de la dolceria més popular i particular de la cuina catalana. Tot i que es preparen arreu i també en moltes regions a la península Ibèrica amb altres noms, avui en dia, doncs, tant a comarques gironines, barcelonines, tarragonines o Lleida, podeu trobar aquestes postres que han traspassat la pastisseria i avui en dia es fan a molts restaurants de postres, acompanyant, per exemple, un bon gelat. Que assisteu a la zona de Reus, doncs segurament amb un gelat d'ametlla. Que assisteu, doncs, a la zona de l'Empordà, potser amb un gelat de formatge. Aneu a saber. La recepta és ben senzilla. Consisteix a remullar llesques de pa envellides amb una llet aromatitzada, que hi podeu posar-hi canyella, pell de llimona, i podeu posar-hi el que vulgueu. A mi m'agraden, per exemple, amb una miqueta de cardamom. Tot seguit les passeu per ou batut i les fregiu amb oli bo que quedin ben daurades. I és que és una delícia. Que la voleu fer amb pa? La feu amb pa. Però, per exemple, a la Garrotxa, un servidor la fa amb el tortell de flaquer, el tortell d'anís. O, per exemple, el podeu fer també amb borregos de Cardedeu, que els aporten una textura i un sabor particulars.
1: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
2: Veritat o mentida, amb Anna Paré.
0: I ara que es va acabant la setmana aquí a La Fonda, torna l'Anna Paré, la nutricionista i dietista de La Fonda de Catalunya Ràdio, per parlar de mites de l'alimentació. Anna Paré, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Pep.
0: La setmana passada ens vas dir que vindries a parlar de proteïnes, aquesta, eh?
3: Avui parlarem de mites sobre les proteïnes.
0: Per exemple, a veure, això que parlàvem l'altre dia de Marribas i de tota aquesta gent que fan culturisme, i d'altres, diguem-ne, que van a menjar-se, diguem-ne, allò xuletons d'un quilo i mig, el mite aquest de la que menjar massa proteïna no és saludable perquè ens fa mal als ronyons, és veritat o és fals?
3: Doncs és fals, Pep. De fet, això és un mite que fa molt de temps que va començar a circular i que es basa sobretot en estudis que es van fer en el seu moment, en estudis d'animals, però actualment ja hi ha molta evidència científica que demostra que en el context d'una alimentació saludable, en persones sanes, que no tinguin problemes de salut, no hi ha problema per fer una ingesta adequada de proteïna, que l'altra cosa és què es considera menjar massa proteïna, perquè tot això també està canviant. Però sí que sabem que podríem parlar de persones sanes fins a 2 grams de proteïna per quilo de pes corporal al dia no és perjudicial pels ronyons. L'altra cosa seria persones que tinguin ja una insuficiència renal crònica i que no estiguin amb diàlisi, que en aquest cas sí que s'ha de controlar la quantitat de proteïna i no sobrepassar les recomanacions clàssiques de 0,8 grams de proteïna per quilo de pes al dia.
0: Per tant, a persones que tinguin ja problemes amb una malaltia als ronyons al voltant del 0,8, una persona que en principi té les analítiques que estan sota els estàndards que marquen des de nutrició i des de la paramèdica, dius fins a 2 grams de proteïna. Per tant, una persona que faci 90 quilos i pesi i medeixi 1,85,
3: Seria fins a 2 grams de proteïna seria persones que fan exercici físic d'alta intensitat. Vale? Aviam, aquí el que hem de tenir en compte, Pep, és que les recomanacions en quant al consum de proteïna han anat evolucionant, han anat canviant, i no ens ha de preocupar el fet de tenir un consum elevat de proteïna perquè pugui fer malbé el ronyó, però també hem de tenir en compte el context, no? Com sempre diem, o sigui, dins del context d'una alimentació saludable, persones sanes i que facin exercici físic, ja et dic, amb regularitat. És cert que els esportistes tenen unes necessitats proteiques superiors a les persones sedentàries, que aquí també tots hauríem de fer més exercici del que fem, això en som conscients, i hauríem d'adaptar les nostres necessitats de proteïna en funció del tipus d'exercici.
0: Clar, hi ha una cosa aquí, Anna Paré. Hi ha proteïnes i proteïnes. No és el mateix, per exemple, parlar d'una proteïna d'una carn vermella que parlar d'una proteïna d'un peix blau de mida petita, tot i que la proteïna és la mateixa. Però després, clar, què passa amb això?
3: La proteïna és la mateixa, Pep. El que tu estàs pensant és que aquesta proteïna va acompanyada d'altres nutrients. És a dir, una proteïna del pollastre, una proteïna del peix blau, com tu deies, o de la carn vermella, quan està dins del nostre cos, pensa que tot això s'ha de digerir, s'ha d'hidrolitzar, les proteïnes es converteixen en aminoàcids, els aminoàcids és el que nosaltres absorbim, i després el nostre cos utilitza aquests aminoàcids per produir les seves pròpies proteïnes. No ens pensem que la proteïna del pollastre va parar directament en el nostre múscul, sinó que nosaltres l'hem de digerir, l'hem d'hidrolitzar, l'absorbim, i aquests aminoàcids que absorbim és el que el nostre cos utilitzarà com unes peces per formar les nostres pròpies proteïnes.
0: A veure, anem seguint. Va, un altre mite que hi ha sobre les proteïnes és que si mengem masses proteïnes, alguna cosa ens va malament, diguem-ne, pel tema de l'osteoporosi. Això és veritat o és mentida?
3: Doncs mira, això també és un mite que es pensava que si menjàvem molta proteïna, la proteïna té una càrrega àcida important que feia que nosaltres eliminéssim el calci i aquest calci, per tant, sortia dels nostres ossos, s'eliminava aquest calci i estàvem perdent densitat mineral òssia, que se'n diu. ¿Vale? Però tot el contrari, o sigui, tenir un bon consum de proteïna farà que estiguem més protegits davant de, per un costat, davant d'una pèrdua involuntària de massa muscular, però també ens protegeix la massa òssia. I tot això farà que quan ens anem fent grans, doncs també estem més protegits davant de la fragilitat, davant d'una caiguda, davant d'una fractura, etc. De fet, les persones grans, això sí que hi ha un consens que a partir dels 65 anys s'hauria d'haver un consum mínim de 1 a 1,2 grams de proteïna per quilo de pes al dia.
0: A veure, clar, i aquí hi ha una cosa important en tot això, perquè parlem de 1,2 grams per quilo de pes corporal de proteïna per la persona, però clar, com ho mesurem això a casa? És a dir, com ho sabem si aquell bistec de vedella, aquell pit de pollastre aquell flam mengem, ingerim prou proteïna o no?
3: Mira, hem de pensar que aproximadament, per fer números fàcils, uns 100 grams de pit de pollastre o d'un altre tipus de carn ens aporten uns 20 grams de proteïna. Per fer uns números fàcils. En el peix porta més aigua, per tant estaríem parlant ja de 125 grams de peix aproximadament, doncs uns 20 grams de proteïna. En els llegums, doncs hauria de ser una ració aproximadament, parlaríem una ració de 80 grams de llegum en sec, que seria aproximadament 200 grams de llegum en cuit. Aquí podríem tenir 17, 18, 19 o màxim 20 grams de proteïna. I el que molta gent pensa que els ous porten molta proteïna, un ou porta aproximadament 7,5 grams de proteïna. És a dir, que en el millor dels casos, si et fas una truita de dos ous, tens 15 grams de proteïna.
0: Clar, però jo estic pensant que amb un, diguem-ne, un pes, un normopès, no?, d'una persona de 80 quilos, clar, si dius tu que ha de fer entre, clar, depèn de l'edat, però entre 1,2 a 2 grams per quilo, sí, són déu-n'hi-do la quantitat de proteïna que és. Clar, suposo també que no és el mateix prendre's la proteïna tota sencera en un àpat que repartir-la en 3 àpats o en 4, no ho sé.
3: Molt bona pregunta. És més important repartir la proteïna en els 3 àpats principals del dia. I aproximadament hauríem d'anar a buscar uns 25 o 30 grams de proteïna en cada un d'aquests àpats. A l'esmorzar sol ser un dels àpats més complicat d'arribar a una bona quantitat de proteïna. En el dinar i en el sopar és més fàcil. Però és més important repartir-la bé al llarg del dia que no pas posar això que tu deies, no?, el xuletón o molta quantitat de proteïna en un sol àpat.
0: Perquè això de que, per exemple, també es diu de que si et menges més de 30 grams de proteïna en una mateixa dosi, diguem-ne, aquella proteïna no l'aprofites, això és veritat o no?
3: És molt probable que no l'aprofitis. També depèn del teu nivell d'exercici físic. Si tu ets una persona que fas exercici físic i, insisteixo, d'alta intensitat o exercicis de resistència, és a dir, anar al gimnàs a fer peses, com comentaves el teu amic Marc Ribas, doncs és molt probable que facis una ingesta de més de 30 grams de proteïna en un sol àpat i l'aprofitis bé. Però una persona que sigui totalment sedentària pot no aprofitar aquesta quantitat de proteïna.
0: Va, un altre mite. Ara que al supermercat veiem molts productes rics en proteïnes i que, a més, hi ha aquells prestatges que estan plens d'aquella cosa que diuen proteïnes i tot això, el fet que sigui ric en proteïnes fa que sigui més saludable?
3: No, hi ha molts productes ultraprocessats que porten el reclam de ric en proteïnes, però això no els converteix automàticament en més saludables. Mira, una galeta continua sent una galeta encara que hi afegeixis proteïna. Per tant, el que hem de fer és assegurar-nos d'una bona font de proteïna en aliments frescos, parlant de el peix, la carn, els llegums, que dèiem, els ous, els fruits secs, que també porten una bona quantitat de proteïna, més que no pas fixar-nos en aquests aliments ultraprocessats, que ara tens tota la raó, vas a comprar al supermercat i tot és ric en proteïna.
0: Això donaria per parlar-ne no només aquesta estoneta, sinó una altra estoneta i això, però també és veritat, tal com deien, que avui en dia hi ha molta gent que es pren uns batuts de proteïna i no tots aquests batuts de proteïna podríem dir que són igual de bons, aquesta proteïna, no? Perquè hi ha proteïnes que venen de llocs molt diferents, no?
3: Aviam, en quant als batuts de proteïna, el que jo sempre recomano és que sigui un complement més a la teva alimentació que et pot ajudar a tenir aquesta ingesta o que et pot ajudar a cobrir les teves necessitats de proteïna. Quan parlem de batuts de proteïna, m'agrada molt que ho treguis el tema, perquè normalment els relacionem amb les persones joves, nois que van al gimnàs i que segurament no necessiten prendre aquests batuts de proteïna, sinó que hem de pensar més en persones ja més grans o persones, bueno, que al vespre no tenen gaire gana. Per això et dic les persones grans, perquè m'hi trobo molt sovint a la consulta que tinc senyores que al vespre no tenen gana i fins i tot menjar una truita de dos ous els hi suposa massa, doncs aquí sí que es pot complementar amb un batut de proteïna. O persones com les dones a partir de la menopausa, que se'ns accelera tots els canvis que tenim en el cos, com també la pèrdua de massa muscular o la pèrdua de massa òssia, és molt, molt important tenir aquesta proteïna repartida amb els tres àpats principals del dia, i si a l'esmorzar no arribes a tenir un bon consum de proteïna, és un bon moment també per prendre't un batut. Hi ha molts diferents tipus de proteïna. Jo aquí el que prioritzaria, en el meu cas, jo sempre recomano, doncs, escolta, que sigui una proteïna ecològica, sempre que puguis, i mira't les etiquetes, perquè el que hi ha d'haver és proteïna en pols. Tot el que sigui afegits, tipus edulcorants, aromatitzants o saboritzants, tots aquests productes químics, quan menys millor, no els necessitem per res. Per tant, etiquetes netes.
0: Anna Paré, torna la setmana que ve.
3: Apa, que vagi bé.
1: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
0: Avui a la Fonda pugem fins a Gombrèn, al cor del Ripollès, per visitar una casa que representa, com poques, l'essència de la cuina de muntanya catalana contemporània, Fonda Xesc. Avui conversem amb en Francesc Rovira, en Xesc, cuiner inquiet, sensible i obsessionat pel producte, la temporada i el gust, i també amb la Meritxell Vilalta, que construeix una de les parts més subtils i emocionants de l'experiència, el món líquid que acompanya aquesta cuina de muntanya delicada, precisa i plena de memòria. Parlem de vi, de cuina, de territori, de muntanya, de la transformació d'una fonda en un restaurant amb estrella i, sobretot, d'aquesta idea tan difícil d'explicar, però també tan fàcil de sentir quan entres en llocs com aquests, la intimitat. I és que, Xesc, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Que bonic fer avui una tertúlia amb tu a davant d'aquesta cuina econòmica que està aquí com un altar al menjador amb aquestes vistes tan espectaculars.
4: Bé, sí, doncs mira, aquesta és la cuina econòmica que es va trobar la meva mare aquí a la Fonda quan va venir l'any 75. Nosaltres veníem d'una casa de pagès d'aquí dalt a la Serra de Montgrony, i la meva mare sempre havia cuinat per la casa, diguéssim, no? Perquè ja no hi havia molta gent. I llavors, bueno, ella va agafar a la cuina d'aquí i es va trobar aquesta cuina econòmica. I jo el recordo, jo llavors tenia 10 anys i recordo perfectament com cuinàvem aquesta cuina, no? Sí que és veritat que res, al cap d'un parell d'anys ja la va abandonar, pobra, però perquè després ja va començar amb el tema del gas, les Mas Bagà i tot això que es van fer molt famoses en aquella època, no? I, bueno, sí, mira, tenim la sort d'haver conservat el frontal d'aquesta cuina econòmica i ara la tenim aquí al menjador.
5: Una cuina que a l'hivern dona moltes alegries, perquè quan la feia servir escalfava molt, però que a l'estiu les havies de passar canutes, eh?
4: Sí, certament, a l'hivern s'agraeix, no?, treballar a la cuina, perquè, i a l'estiu, clar, aquesta cuina amb tot el ferro colat, doncs, desprenia molta calor, no?, i va ser un canvi important per ella, entenc, no?, el canvi d'aquesta cuina a la cuina de gas, no?
5: Escolta, fa 50 anys no hi havia tantes escoles de cuina com ara. Les dones que cuinaven en aquella època havien après a cuinar a casa, havien après a cuinar de la mare, de l'àvia, de les ties...
4: Certament era així, no? Era una cuina... És a dir, és quan perseveraven... cuinaven el que havien vist cuinar les seves mares i les seves àvies, no? Tot i que hi havia dones i dones, eh? Perquè, per exemple, la meva mare va no dic que feia de cuinera per obligació, però gairebé, perquè quan va anar a viure a casa del meu pare, doncs allà hi havia tiets, hi havia oncles, i la meva àvia, és a dir, la mare de la seva sogra, diguéssim, doncs no li agradava gens cuinar. Era més d'estar amb el bestiar, l'hort, els conills, els porcs, les oques, i qui cuinava més era la meva mare, i clar, també és que la cuina se n'aprèn cuinant, com tots els oficis, no? Llavors, bueno, ella sempre cuinava i el fet d'estar en viure a pagès, doncs ella cuinava el que hi havia en aquella temporada. No sé, a la primavera, doncs, hi havia els bolets, i a la tardor també bolets, herbes, i el que fos, no? I quatre, bueno, teníem quatre virams i quatre, res, poca cosa, no? Era una cuina molt de supervivència, d'aprofitament, molt, no? I això, però això fa que t'espavilis, no? Això fa que t'espavilis i que intentis, doncs, bueno, treballar... I, en certa manera, això és potser a mi el que més m'ha marcat, no? Aquest neguit de poder de seguir, o això, el que és la cuina de temporada, no? Perquè jo recordo cada temporada, doncs, perfectament els plats que cuinava amb la meva mare. I al cap se me'n van allà, moltes vegades.
5: Clar, hi ha una cosa molt important, i és que això no era un restaurant, sinó que ja va començar siguent una fonda, aquella època?
4: Bé, quan van vindre aquí els meus pares el 75, això ja era fonda, ja era restaurant, eh? La fonda data de potser de fa més de 100 anys... I va començar sent una botiga de cadiures, de passavolants, i després es van engrandir, la gent volia comprar, la gent es va començar a quedar a menjar, després es va començar a quedar a dormir, i va ser una mica aquesta l'evolució.
5: Són aquestes fondes que hi ha moltes vegades al mig d'un poble, que hi passava o hi passa la carretera pel mig, i que feien una feina i fan una feina veritablement molt del dia a dia, no? Molt d'allò del passavolant, no? I aquesta cuina tradicional amb una residència, diguem-ne, hotelera, diguem-ho d'aquesta manera, doncs d'una relació qualitat-preu bona per tothom, no? Una cosa que la fonda ara moltes vegades la posem, diguem-ne, com a nom, no?, d'un restaurant per fer cuina catalana, però que ja no és la fonda com la Fonda Xest, no?
4: Bé, tot evoluciona, jo crec que tot ha d'evolucionar, no? I llavors, bueno, ara són uns altres temps i la funció ara d'una fonda, d'un restaurant, també és una altra, no? Ja no és tanta d'aquella necessitat de que hi havia que tenia la gent de més al voltant, de tenir un lloc per anar a menjar o per, fins i tot de punt de trobada. Ara ja és més una cosa de luxe, entre cometes, no? Perquè la gent ja no necessita ja menjar per necessitat, no?
5: Escolta, quins records tens tu de la teva infància aquí, aquests aromes d'aquestes cassoles de la teva mare?
4: Home, jo tinc molt bons records, jo em sento molt afortunat de la meva infància que vaig viure amb els meus pares, i és un record fantàstic, no? També suposo perquè és el fet d'aquells nens més inconscient i tot és més... Però, clar, jo me'n recordo perfectament de que qualsevol... tot estava molt lligat en voltant del menjar, però jo no crec que no només aquí, no només a casa meva, sinó a la majoria de les cases en aquell temps tot voltava lligant al voltant del menjar, tot, és a dir, es treballava per menjar, tothom treballava i feia coses perquè al final poguessin menjar, i això tenia molta importància. Ara és completament diferent, no? I bueno, tinc molts records, doncs, del pernil, de l'amanida, d'anar a buscar un enciam a l'hort, d'aquella fulla d'enciam que tenia aquell gust que ja gairebé l'ha oblidat, però alguna vegada encara, doncs, ostres, notes algun gust d'algun aliment que em porta en aquell temps, no?
5: Hi ha una cosa important amb això, i és que la teva mare va aprendre, com deies tu, cuinant. I tu com vas aprendre? Tu ets d'escola o també has après cuinant?
4: Jo penso que també he après cuinant, i equivocant-me moltes vegades, i encara m'equivoco ara, perquè també m'agrada ser una mica atrevit, entre cometes, no? És a dir, vull fer coses, intento fer sempre coses diferents, seguint un fil d'una cuina tradicional, d'una cuina catalana, d'un bon producte, però a vegades intento donar-li una mica la volta o veure'l com jo el vull veure en aquell moment, però ho faig perquè això em motivi, perquè això m'engresqui, perquè això m'il·lusioni, perquè sempre fent el mateix, a mi no m'il·lusiona, no, la cuina. Llavors, bueno, necessito això, aquesta inquietud de voler intervenir sempre en l'elaboració de qualsevol recepta, no?
5: Quan vas començar a entendre que la cuina, aquest espai, havia d'evolucionar des d'un punt de vista gastronòmic?
4: Jo a partir dels anys 90, perquè, mira, vaig tenir la sort de poder estar... Vaig estar 9 mesos treballant al Racó de Can Faves, al costat d'en Santi i Santa Maria, i la veritat que a partir d'aquelles hores a mi em va marcar molt, em va marcar moltíssim, moltíssim. Pensa que eren els anys, a principis dels 90, i en Santi ja feia la cuina que ara tothom intenta fer, entre cometes, que és la cuina de territori, de producte, d'entorn, saps? I aquella filosofia a mi em va marcar moltíssim. I llavors, a partir d'aquell moment vaig pensar, home, el que passa que potser, no sé si... potser hem fet una mica massa agosarats, no? Perquè, esclar, nosaltres ho hem fet això aquí a Gombrèn, a la comarca del Ripollès, a 900 metres d'alçada, molt poca gent al nostre entorn, és a dir, amb molt poc client potencial al nostre voltant, i, bueno, va ser una mica això de deixar-se portar per la il·lusió i per les ganes, però jo no me n'arrepenteixo en absolut, perquè això m'ha permès, doncs, també poder-me expressar lliurement, no? És a dir... I hem tingut una llibertat que segons què haguéssim volgut fer no haguéssim tingut, no? Jo em sento molt lliure, quan cuino em sento, és a dir, l'home més lliure del món, no? I no sé ara per què me preguntaves això.
5: No, t'ho preguntava precisament perquè, clar, un restaurant no deixa de ser un negoci, i, clar, moltes vegades un segurament pensa, ostres, precisament això no, a Gombrèn, 900 metres d'alçada, no sé quants habitants sou aquí, però no sé si sou més de 200 o 300, segurament que la gent d'aquí ara poques vegades ve, a no ser que sigui una celebració o que algú li porti, no? I fer aquest tipus de cuina, és a dir, anar a buscar aquesta estrella Michelin, volguda o no, però tenir-la, fer un tipus de menú al qual, doncs, hi ha molta gent que o no li va per al tema econòmic o no li va per al tema gastronòmic, és a dir, que vol una cosa més senzilla. Vull dir, s'ha de ser o molt valent o molt agosarat, no?
4: Sí, no, certament, és això. És a dir, aquí tenim client que no ve, a vegades és per l'oferta que fem i a vegades és pel tema econòmic, no? I tens raó, segurament és una mica agosarat, però també ens agrada, perquè pensa que, bueno, quan vam començar tampoc no va costar tant, en el sentit de que estem als anys 90, finals dels 90, clar, tampoc no hi havia tanta restauració a prop sense pretendre res, no?, d'aquest nivell, diguéssim, d'un nivell així més gastronòmic i així. El problema, jo penso que el problema, entre cometes, crec que és ara, que ara hi tenim molta oferta gastronòmica actualment, és a dir, molta oferta i molt bona, i a un preu molt bo. I, clar, pensa que algú abans no arriba aquí a Gombrèn ha pogut passar per 50 llocs que està fent una molt bona feina, estan fent una molt bona oferta, i, clar, llavors això ara jo penso que fa uns anys que això s'està notant, no? Perquè, clar, arribar fins aquí, doncs, és un trajecte. Però jo també dic que al final també és un valor afegit del restaurant, el fet d'haver de venir fins aquí, no? I llavors hi ha qui ho accepta, o hi ha qui ho entén, i hi ha qui no. I hem de... O sigui, el que hem de cuidar és que quan tinguem el client aquí, el cuidar-lo al màxim, no?
5: Hi ha una cosa important amb això, i és que a vegades val més menjar poc i pair bé, com es diu. També és veritat que hi ha una cosa, tu ara ho deies, hi ha molts restaurants, sí, és cert. També és veritat que avui en dia una gran part de la gent de la societat vol anar a menjar moltes més vegades. Jo recordo que quan era petit, el dia que anaves a un restaurant, et mudaves i ho sabien tots els veïns, no? És que avui anem de restaurant, es deia, no? Ara, en canvi, anar a menjar en un restaurant és una cosa quotidiana. Què vull dir amb això? Que ara, per exemple, hi ha molta gent que peu més normal cada dia gastar-se 25 euros per anar a menjar una pizza o per anar a menjar una hamburguesa, gourmet, això sí, eh? O per anar o per anar a qualsevol lloc, no? Però després gastar-se 100 euros o 125 euros per anar a fer un menú, ostres tu, no? Vull dir, evidentment, cadascú amb els seus diners fa el que vol i el que creu més convenient, no? Però, clar, ara també a les cases es cuina molt menys.
4: No, certament és així. Tothom ara menja molt més a fora de casa i, clar, al final va buscar una cosa més prêt-à-porter, per dir alguna cosa, no? I què anava a dir? És cert, el fet de venir al restaurant, així, de pagar 100 euros, doncs, bueno, la gent també... A veure, tothom té les seves prioritats, no? I potser a vegades s'estima més, doncs, anar amb unes sabates de 300 o anar amb un cotxe de no sé què, que no gastar-se dos cops a l'any, doncs, això, 100 euros, no? I això, clar, és... No, la societat és així, no? No.
5: Escolta, Xesc, i com va ser el traspàs generacional de la teva mare cap a tu des d'un punt de vista culinari?
4: Bé, la meva mare va deixar de cuinar a finals dels 90 ja, perquè jo sempre explico que aquí a la Font de Xesc, que els anys 90 va ser uns anys molt divertits, jo m'ho vaig passar molt bé, perquè cuinava la meva mare encara i jo ja començava a fer coses que havia vist, doncs, perquè també havia estat, abans d'estar amb en Santi, vaig també estar al restaurant Reno, allà a Barcelona, al carrer Tosset, i ja estava de capaiguda, però també va ser una mica també a la meva escola, on vaig aprendre una mica la base de la cuina, no? Perquè fins aleshores només havia estat cuinant al costat de la meva mare, i va haver un moment que vaig dir, ostres, dic, m'agradaria veure algunes altres coses, i bueno, vaig poder estar aquí al Reno i després a Can Faves. I llavors jo ja, clar, als anys 90 també intentava fer platillos que jo havia après o que jo tenia ganes d'experimentar, que havia vist a fer en aquests llocs, i o sigui, em vaig empapar de la cuina d'aquests llocs i vaig poder tenir la il·lusió de poder-la posar en pràctica aquí a la Fonda, no? I llavors també la meva mare cuinava. I no sé, doncs, pensa que hi havia una oferta així que era un poti-poti, no? I per exemple, en una mateixa taula, doncs, algú podia menjar els macarrons que feia la meva mare, amb, no sé, amb un foie gras amb maduixes que jo vaig aprendre al Reno, no sé on, saps? I va ser una època molt divertida, molt...
5: Bueno, va ser la transició, això, Xes, no? Clar, és una d'aquelles coses que amb qualsevol canvi un ha d'anar fent, perquè segurament també que hi ha molta gent aquí que venia a menjar macarrons i que acabava menjant un colomí rostit, no? Sí. I quan vas treure els macarrons,

0: Però, bueno, és a dir, no ben bé a la comarca, però al costat.
1: És... Clar, és que la comarca del costat és molt al costat, eh?
0: Molt al costat, sí, sí.
1: Escolta, Xesc, hi ha una cosa que és important amb això, que és a l'hora de crear, de conceptualitzar, de modificar un plat. Tu per on l'agafes, aquesta manera de crear o de canviar? L'agafes més per la part de la memòria? L'agafes més per la part de la innovació, per la part de la tècnica, el producte, perquè aquell plat sigui una seqüència dins d'un menú?
0: Sí, jo potser em baso molt en la memòria, perquè és un plat que ja he cuinat, en certa manera, porto molts anys ja cuinant-lo, i llavors, normalment, a cada temporada, quan m'arriba el producte d'aquella temporada una altra vegada, doncs penso, ostres, com el vas fer l'any passat, la temporada passada, com el cuinaves? Llavors l'intento donar una mica la volta. És a dir, em baso molt en la memòria. En la qualitat del producte també, perquè intento que el producte cada vegada... que el trobi millor. I llavors, tècnicament, potser jo no sóc un cuiner molt tècnic, però home, però sí que m'agrada endreçar-lo. M'agrada que estigui molt endreçat i cada vegada més. I crec que ara estem... És una evolució, la cuina. I com a cuiner jo també he evolucionat molt i he canviat molt. I la meva manera de cuinar d'ara també és molt diferent de fa tan sols 10 anys, fa 12 anys, no? Jo penso que ara busco unes coccions molt més curtes, molt més netes, molt més... o sigui, molt més poca cocció. M'agrada molt utilitzar verdures, és molt important, jo penso, perquè ens ajuda molt a digerir l'àpat, i, bueno, és una mica això. I llavors l'evolució del plat és en funció del que has fet a la temporada anterior, amb una visió d'aquest any, amb coses que has vist durant aquest any, amb coses que t'han passat. És que a vegades qualsevol cosa que et passa et pot influenciar o et pot decidir com acabes cuinant aquell plat, no? No sé, és una mica...
1: Jo sempre dic, tu ja ho saps, que jo sempre dic que tu ets el braç del Ripollès, perquè amb aquestes vistes, amb aquest menjador, amb aquesta cuina econòmica aquí davant, i la teva cuina sobretot, però clar, llavors miro la teva cuina i té una barreja entre aquesta sensibilitat per les herbes i per les verdures de Michel Braz, però molt amb un toc culinari, conceptual, tècnic, de cuina japonesa, no? Segurament potser ha sigut sense voler, però vas cap allà, no? Que les salses ja no són aquelles salses carregoses, ja són uns líquids totalment diferents, més concentrats per una banda, però més clarificats per l'altra.
0: Sí, certament, és una mica això, no? És a dir, intentar trobar un plat on el producte sigui el producte en aquell plat i sigui el 100% amb la seva frescor, amb la seva textura, no? I això és important. I, bueno, no sé, no tinc influència japonesa de res, però crec que els japonesos això ho saben fer molt bé. A més, o sigui, són coccions molt curtes, coccions molt netes. Això és important, és a dir, que sembli molt, molt, molt, molt, molt senzill, no? Que un plat, aparentment, quan t'arribi a la taula, es vegi molt, molt, molt simple, però que hi ha una feina darrere, no?
1: Mira, ara que arriba la Meritxell, quan ha sentit això, que és molt senzill, i bueno, senzill, però a la cuina són quatre, no? Meritxell Vilalta, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què opines tu del que diu en Francesc?
2: Bueno, ell sempre diu que és molt simple, molt senzill, però darrere hi ha una feina que no es veu, que són moltes hores. O sigui, és simple a l'hora de portar-lo o de presentar-lo, però a darrere hi ha moltes hores de feina. Hi ha coses que sí que estan fetes al moment, o acabades al moment, però abans s'han de preparar molt bé.
1: Meritxell, tu com conceptualitzes la teva posada en escena de la cuina d'en Xesc? Perquè, clar, per una banda hi ha tota la part del servei, aquest discurs, diguem-ne, de la sala, que és molt important i que li hem de donar valor a la sala, i després, per altra banda, tens aquesta doble funció, que és la de maridar aquesta cuina amb vins, no? Amb vins del territori, amb vins de mínima intervenció, amb vins de més nous, amb vins més antics...
2: Sí, bueno, el bo és que abans d'estar a la sala jo també havia estat a la cuina, també havia cuinat, llavors ja entens una mica l'altra banda, que trobo que això ho hauríem de fer una mica tots, no? Els restaurants hauríem de ser, de conèixer els dos cantons, tant la cuina com la sala, per entendre'ns i perquè funcionés més bé. Llavors, clar, jo trobo que ha de ser, és una cuina doncs molt, molt neta, i llavors ha d'estar acompanyada amb vins o amb begudes, sobretot amb vins també doncs naturals, que acompanyin i que no interfereixin malament dins dels gustos d'aquell plat.
1: Els vins naturals, els últims anys, cada vegada n'hi ha més i cada vegada també, jo crec que n'aprenem a...

0: a fer-los millor. Diguem-ne, t'ajuden a explicar el territori? T'ajuden a explicar també aquesta simbiosi amb el plat?
1: Home, i tant, és molt important la utilització dels vins naturals, però sobretot dels raïms autòctons, també. Jo crec que hem de... Així com amb la, s'ha tornat a potenciar la cuina catalana, doncs la cuina catalana no és res sense els raïms o la cultura vinícola de Catalunya, que va a 2.000 anys enrere. Bueno, i a nivell europeu encara més antic. Llavors, una gastronomia catalana sense la vinya no s'entén, jo crec.
0: Què busques en un vi quan penses que l'has de portar cap aquí a una taula de la Font de Xesc?
1: Primer, doncs, a vegades parles amb les persones que estan a la taula i depèn del que han demanat, doncs a tu et ve al cap un cert vi. I jo el que miro és que sigui, doncs, això, que no estigui gaire intervingut i que tingui gust de raïm. Bàsicament.
0: Què t'interessa més del vi? L'ànima, la història, qui el fa, no?
1: Una mica tot. M'interessa molt que sigui, a part de que siguin de Catalunya, també hem anat a visitar d'Àustria, doncs, de França, doncs que siguin molt, molt autèntics, que siguin bàsicament cellers familiars també, perquè si és una família la que ho porta, doncs és molt més ètic, és més, bueno, és molt més lligat a la terra que no pas grans marques, i no dic que ho facin malament, però trobo, doncs, que hi ha més sentit de lo que estan fent.
0: Encara patim aquesta riojitis que un dia vaig sentir-li fa molts anys a en Pitu Roca, que és dir, encara hi ha molts vins o la gent et demana demana vins de fora, no? O vins que coneix, no? Aquelles èpoques que van passar de bueno, no diré marques, no, però de Riojas, etc, i deies, no, els catalans no, com que els tenim una mica en segona divisió, no?
1: Sí, jo quan vaig venir aquí hi havia molta, però moltíssima Riojitis i Ribera del Duero, com, no sé com ho direu, bueno, és igual. I es valorava molt això, els vins de fora. Llavors et fa pensar, perquè tu vas... Me'n recordo que vaig anar a la Rioja i em va sobtar molt perquè allà només tenien vins de la Rioja. Això fa 16 anys o així. I vaig dir, doncs, això no pot ser, perquè, o sigui, la gent... Els vins de la Rioja, quan vas allà, només tenen vins d'allà, i en canvi nosaltres tenim vins d'arreu del món. Doncs ens hem de valorar una mica més el que fem nosaltres. I ara sí que hi ha una tendència que es valoren molt més els vins d'aquí i també els de la resta d'Europa, inclús de fora de... Bueno, d'Europa, bàsicament, sí. Una mica d'Estats Units, però es valora molt més el d'aquí. Això sí que és veritat.
0: Escolta, tu que fa molts anys que estàs al costat d'en Xesc, que el veus a la cara, saps com és, saps com pensa, saps com parla, saps que han passat aquests ja 51 anys de la Font de Xesc, te'l mires, penses en el futur, i què li veus a la cara?
1: Que encara té molt per dir. El que passa que ha de canviar una mica el xip, també. Bueno, tots l'hem de canviar una mica, perquè els temps hem canviat. Li agrada molt els anys 90, però dic, bueno, d'això ja fa quasi bé 40 anys, o sigui que potser ens hem d'adaptar una mica. Li agrada molt cuinar, això sí, i està molt ficat a la cuina, però, bueno, ara també tenim els fills que ens empenyen d'una altra manera i tenen una altra visió, i jo veig que la societat ha canviat molt i potser ens hem d'adaptar d'una altra manera.
0: Tiraran cap al traspàs generacional o van per altres mons?
1: Bueno, no ho sabem, algun hi està mig ficat, però, clar, com que tenen una altra manera de veure la cuina, la visió de la vida i el negoci, doncs encara no ho sabem. Ja ho anirem veient.
0: Ja ho anirem veient. Xesc, escolta, què és el que t'interessa menys de la gastronomia actual que tenim avui en dia?
2: Aquests plats que són quadres. No sé com explicar-te.
0: Molt macos, però els hi falta ànima, no? Els hi falta discurs.
2: Jo penso que sí, amb tots els respectes. Falta... No, discurs no, però falta una mica d'ànima. Falta sabor, falta... Sí. Però, bueno, són tendències. Però cada vegada n'hi ha menys, jo crec. Jo... També està bé, no sé. Però, és a dir, jo valoro més... No, és a dir, jo valoro més el plat fet al moment. Aquell plat sense recepta, no sé, saps? Intuïció...
0: La senzillesa moltes vegades és molt més difícil que la sofisticació, no?
2: Bé, potser sí, perquè la sofisticació doncs, la pots tenir molt més estudiada. La senzillesa a vegades s'ha de sortir de dins. No sé com explicar-ho, saps? És una cosa més del moment, penso, no ho sé.
0: Ara que la Meritxell ha marxat un moment que hi havia un client aquí, si haguessis de pensar en una portada d'un diari, però que, si t'hi fixes, diu 2036, és a dir, d'aquí a 10 anys, i parlés de la Font de Xesc, què t'agradaria que digués aquesta portada?
2: Doncs que estéssim parlant d'un restaurant amb una història, com un referent dins la cuina catalana.
0: Quants en tindràs d'aquí 10 anys?
2: D'aquí 10 anys en tindré ja 70 de fets.
0: Mira, en Carles Gaig en té 70 de fets i cuina com un gínjol, eh?
2: Cert, és un crac, en Carles Gaig. Ho cuina molt bé i té una vitalitat que és envejable.
0: La Meritxell ja ha tornat, és la teva companya de viatge culinari. Què li dius amb aquests anys? 50 més?
2: A veure, no crec que sigui possible, però a veure, per què no? La Fonda.
0: I avui passa pel Bocato di Cardinale David Soler, cuiner del Barquet de Tarragona. David, per esmorzar, dolç o salat?
3: Salat, salat. Un entrepà petitó amb tonyina i anxoves.
0: Del mar?
3: Els rogers, els molls. Els molls.
0: De la terra?
3: De la terra, el tocino.
0: Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
3: Doncs una amanideta i un bon peix a la planxa.
0: Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
3: Els alls i les cebes.
0: Un producte sobrevalorat?
3: I les patates braves.
0: Què et menges d'amagat?
3: Xocolata.
0: Un sabor o aroma de la teva infància?
3: Doncs mira, una al·lusió que feia servir el meu avi per després de l'afaitat.
0: Aquesta no te la menjaves, eh?
3: No. No!
0: Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi va sempre que pots?
3: Ja, el Terrat de Tarragona.
0: El tens aquí al costat, eh? No has d'agafar ni el cotxe.
3: Al costat, al costat.
0: Quin és el teu Bocato di Cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
3: Doncs l'all negre, m'encanta.
0: Un producte que no suportis?
3: Potser el vinagre en excés.
0: I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
3: Doncs m'ho fiques molt bé. Pues per exemple, un gazpacho farcit a no poder més de vinagre.
0: David Soler, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a tu.
4: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: sense pagesia no hi ha món rural. Sense món rural, no hi ha equilibri. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away. Surrender,
5: surrender. Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
8: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
9: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
7: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
10: Hi ha persones que habiten més un món...
7: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Pacte per accelerar la construcció d'habitatge protegit a Catalunya. Es permetrà aixecar noves plantes, dividir mobles o reconvertir oficines i comerços. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
11: El govern de la Generalitat i els comuns portaran al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos l'oferta d'habitatge protegit a Catalunya. El text inclou mesures excepcionals i temporals que es revisaran cada 4 anys i que permetran modificar les qualificacions urbanístiques sense haver de canviar el planejament urbanístic dels municipis, Natàlia Ramon.
13: D'aquesta manera es podran fer tots els tràmits amb caràcter d'urgència, sobretot els gairebé 300 municipis que estan declarats zones de mercat residencial tensionat al país. Tots els habitatges que sorgeixin amb aquest pla no es podran reconvertir mai en lloguer de temporada d'habitacions o d'ús turístic.
11: Mentrestant, les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies no tenen data de represa després que dimecres es va obrir un gran esvoranc per les obres de soterrament de les vies entre Vallbona, a Barcelona, i Montcada i Reixac.
13: El govern confia que durant el cap de setmana Adif informi del calendari per normalitzar el servei, però mentrestant els usuaris continuen havent d'utilitzar els transports alternatius que els allarguen els desplaçaments. A hores d'ara encara no es coneix la causa del sinistre.
11: El pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt els pròxims dies a tota la conca del Mediterrani. A Catalunya continuen tancats 7 espais naturals i hi ha, en nivell de risc extrem, 160 municipis al país. Ara bé, els focs que cremen a la Comunitat de Madrid i a França han fet que les autoritats fins i tot hagin demanat ajuda a la Unió Europea.
13: A França la situació és molt complicada per la trentena de focs actius a tot el país i a la Comunitat de Madrid i Àvila també cremen fora de control 2 focs que ja han cremat més de 15.000 hectàrees.
11: Madrid, Tània Tàpia.
14: Uns focs que poden tenir un potencial encara més gran perquè avancen en la mateixa direcció. De fet, 2 dels focs originats inicialment en territori madrileny s'acaben de fusionar i està molt a prop un altre focus declarat a Burgondo, a Àvila. Ja hi ha 19.000 veïns desallotjats o confinats a la Moncloa, que està al capdavant de l'emergència amb els militars, després que Ayuso els hagi demanat parlar de situació molt complicada.
15: Hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas y las previsiones atmosféricas que nos ha permitido la EMET.
16: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
11: Mentrestant, de tornada a Catalunya, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament de tot l'Estat entre 2 persones amb VIH. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet aquest tipus d'intervenció i deixa enrere la prohibició vigent des de l'any 1987. Pels metges vinculats a la intervenció, ara es restableixen els drets d'aquestes persones.
17: El que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu.
18: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera. Al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
11: I atenció a aquesta notícia. Les proves PISA, els escolars, que es van fer a Catalunya el curs passat, no serveixen. La Generalitat va excloure un 23% dels alumnes que havien d'haver fet l'examen i l'OCDE les ha desestimat. D'aquesta manera, els alumnes catalans quedaran fora dels resultats internacionals de l'informe que es publicaran al setembre.
13: La Generalitat parla d'una incidència tècnica que va provocar que fessin les proves menys alumnes dels 2.500 que estaven inclosos en la mostra. Els exclosos van ser majoritàriament alumnes amb necessitats educatives especials.
11: Barcelona, Sara Cañete.
19: Sí, el 23% dels alumnes escollits van quedar exempts de fer aquestes proves i van superar de llarg el topall del 5% que marca l'OCDE. El resultat, per tant, és que aquesta mostra no és representativa i, per tant, que Catalunya no podrà saber quan surtin els resultats ara al setembre en quin nivell de competència de matemàtiques o de lectura estan els seus alumnes, ni tampoc comparar-se amb altres països o comunitats. Recordem que PISA és la prova de referència mundial per veure en quin punt estan els sistemes educatius dels diferents països.
11: I en temps de cultura, últim adeu a Josep Vallverdú. Avui família i amics li han fet un homenatge a Balaguer, on molts dels seus veïns hi han volgut participar, a mostra de l'estima que tenien per l'escriptor.
13: Josep Vallverdú ha deixat 4 obres inèdites, una inacabada, i ara es treballarà per poder-les publicar, mentre la Universitat de Lleida acaba de catalogar tot el fons personal que ell mateix va cedir en vida.
11: I ara, quan faltin 20 minuts per les 3... Arribaran els esports. Eudald Serra, bon dia.
20: Bon dia.
11: Amb el porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, cada cop més a prop de jugar a l'Ajax.
20: En les últimes hores s'han desencallat els problemes fiscals que impedien la seva cessió a l'Ajax i en els propers dies el jugador viatjarà a Amsterdam per posar-se a les ordres de Mitchell. De fet, avui ja no participarà en el primer amistós que jugarà el Barça amb l'Europa a porta tancada. L'Espanyol, mentrestant, fa oficial la cessió d'Antonio Roca al Mallorca i el Tour, avui, primera de les dues etapes que acabaran a dalt del mític port de l'Alt d'Huez.
11: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. L'accident d'un motorista al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona talla un carril i provoca cues destacades des de Montcada, tant a la C58 com a la C33. També aturades a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, i en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Besòs. Per accident, cua també a la C66, a Sant Julià de Ramis, on s'està donant pas alternatiu.
11: I ens falta el temps.
21: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
11: Dani Ramírez, bon dia.
22: Bon dia.
11: Hem deixat enrere les temperatures més altes, però això no vol dir que vingui fresca, vull dir, continuarà fent calor.
22: Sí, els propers dies, aquest cap de setmana, estarem entre 30 i 35 aproximadament. A moltes zones del país al voltant dels 30, 28, 32, una calor que es portarà molt bé. Fàcil de superar, de suportar. Avui, però, encara es dispara la temperatura. Precisament, un dels llocs on tenim màxim avís de calor, segons el Meteocat, seria l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran, sobretot. Doncs mira, estan arribant els 37 graus a Viella, que és de les temperatures més altes de les últimes jornades allà. Ahir vam arribar a 43 a Vinebre, i avui, fora d'aquesta zona tan càlida del Pirineu, al Pla de Lleida podem arribar als 38, 39, 40, però no passar d'aquest llindar. Per altra banda, ruixats aquesta tarda en punts del Pirineu, no ho descartem als ports, i també cap a les Garrigues, Conca de Barberà, alguna tempesta amb vent, probablement algun esclafit hi pugui haver en aquesta zona al voltant de la Conca de Barberà. Demà comença a baixar la temperatura, aquesta nit encara serà càlida cap a la costa, i preveiem ruixats a partir del migdia, en punts del nord, i a la tarda una tempesta forta entre Girona, Barcelona, Catalunya Central, i a la nit a l'àrea de la costa de Barcelona fins a Tarragona. Hi pot haver aiguats, compte, una tempesta forta amb pedra o calamarsa, i es poden reproduir diumenge, novament entre Girona i Barcelona. Alguna pedregada i no farà tanta calor.
11: Gràcies, Dani. Bon dia.
22: Bon dia.
23: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Les dues i gairebé 8 minuts. El govern i els comuns volen aprovar al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels o locals comercials a peu de carrer. Així volen implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys, Jordi Corbalan.
24: I sense haver de canviar el planejament urbanístic, a les noves àrees de creixement urbà s'hi podrà augmentar un 20% el sostre edificable, també per destinar-lo a habitatge protegit. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, deixa clar que aquesta densificació, que setmanes enrere defensava el mateix president Illa, ha de ser respectuosa amb l'entorn.
25: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
24: La nova llei també permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Per al mateix ús es podran fer subdivisions de pisos sempre que els resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, que va pactar les mesures amb el govern en la negociació dels pressupostos, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
26: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
24: Les mesures es podran aplicar només en zones de mercat tensionat i de forta demanda residencial i tindran una durada temporal de 4 anys, això sí, prorrogables. La nova llei també blindarà l'ús de residència habitual i permanent de tots els nous habitatges que es construeixin a partir de la seva entrada en vigor, els de protecció oficial i els de mercat lliure. Per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament per aprovar-la abans d'acabar l'any.
11: Bé, doncs just per Catalunya acusa el govern d'improvisar amb aquesta proposició de llei per incrementar l'oferta d'habitatge protegit. D'una banda, diuen que hi ha hagut 3 canvis normatius en un mes en una qüestió prioritària, com és la de l'habitatge. De l'altra, acusen el PSC d'assumir les propostes dels comuns. Són declaracions de la portaveu de Junts per Catalunya, Judit Toronjo.
27: Amb més intervencionisme, amb més restriccions i amb més inseguretat jurídica. Volen exportar, de fet, a tot Catalunya les polítiques fracassades al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona amb l'alcaldessa Colau.
11: Passant 10 minuts de les dues, continuen les afectacions a Rodalies pel tall provocat per l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona a causa de les obres de soterrament de les vies. El servei continua interromput entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, fet que obliga els viatgers de les línies R2, R2 Nord i R11 a modificar els seus trajectes. Durant el dia de demà, Adif podria anunciar quan es podrà reprendre la circulació. De moment, encara no se saben les causes del sinistre. A Sant Andreu, a Barcelona, hi tenim el José Antonio Rodríguez i el Toni Fortesa. Bruguer, bon dia.
0: Els usuaris de l'R11 que viatgen cap al Vallès han d'interrompre el trajecte a Sant Andreu a Barcelona. Aquí baixen del tren i continuen el viatge en autobusos habilitats fins a Granollers. Molts viatgers es mostren molestos per les incidències i la manca d'informació.
2: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
3: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona. Crec que és una indignació total.
4: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fantàstic, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, pues, on em deixin, si és l'aventura.
0: A Montcada la imatge és diferent. Els viatgers de l'R2 caminen entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4.
5: Jo de normal haig d'agafar l'R2 per anar a treballar, però ara, com no funciona, haig d'anar a l'R4 i agafar 2 metros. Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
8: És impossible saber els horaris i sobretot és que Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etcètera. Una bogeria.
0: D'altra banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia que aquest dissabte DIF i el Ministeri de Transports puguin concretar quin dia de la setmana vinent es podrà recuperar la circulació de trens.
11: I ja que parlem de Rodalies, els usuaris de les línies R13 i R14, entre Valls i Lleida, reclamen més vigilància a la infraestructura per evitar els robatoris constants de coure en aquest tram. També volen que es modifiqui la llei i que es castigui amb més contundència aquests robatoris que generen problemes greus que triguen mesos a solucionar-se. Tarragona, Manel Sastre.
9: En aquestes línies hi ha hagut 4 robatoris de cables els últims mesos que han generat gravíssims desperfectes en el sistema de comunicacions. Els usuaris com el Joan o el Nil Magrinyà de l'Associació Amics del Ferrocarril de Valls reclamen accions decidides per evitar la proliferació d'aquests actes.
10: Però si veus que es van repetint, doncs posa més seguretat, posa vigilància. Alguna cosa s'ha de fer.
28: Cal més protecció a la infraestructura, cal més vigilància i, sobretot, un marc legal que estigui a l'altura del prejudici que aquests actes poden provocar. Reclamem que s'augmenti la vigilància i s'endureixin les penes.
9: Aquesta línia entre Valls i Lleida ja tenia importants limitacions de servei per robatoris de cables anteriors. Per exemple, entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí es feia circular els trens de forma manual amb trucades telefòniques entre les estacions i els mateixos combois. Montblanc també té els enclavaments espatllats de fa temps, cosa que també limita la circulació.
11: I d'un problema provocat per un esvoranc a Montcada i Reixac a un altre. Lluny de normalitzar-se i 3 setmanes després que es produís l'esvoranc del Putxet a Barcelona per les obres, en aquest cas, de la línia 9 del metro, més de la meitat dels veïns afectats no han pogut tornar encara a casa seva. El govern ha anunciat aquest migdia que fins a la primera setmana d'agost podran tornar el 60% dels pisos afectats, David Àngela.
29: De tota manera, encara quedaran els inquilins de 35 pisos fora de casa i ara per ara sense cap calendari a la vista. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, que s'ha mostrat optimista sobre l'estabilitat del terreny, ha anunciat que la setmana que ve es faran uns estudis geològics per tenir plenes garanties.
30: Tot es fa pensar que el terreny que envolta l'illa està en perfectes condicions. Tot i així, una altra vegada més, per prudència, farem uns sondejos i uns assajos geofísics per comprovar que, efectivament, aquest terreny, que, repeteixo, tots els indicis diuen que hauria d'estar en condicions normals, es troben efectivament així.
29: Recordem que aquest esvoranc, que s'ha produït el 7 de juliol, ha afectat uns 300 veïns d'aquest barri del districte de Sarrià-Sant Gervasi, alguns dels quals s'estan organitzant amb la intenció de presentar una demanda conjunta.
11: Avui a Catalunya hi ha 161 municipis en perill extrem d'incendi forestal, tot i que el pic de l'onada de calor ja ha passat. Aquest matí s'ha declarat un incendi forestal a la serra de Roques Codolls. Roques Codolles, del terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà amb Riera.
1: El foc afecta una zona molt remota i de difícil accés, sense cap habitatge amenaçat, i treballen 8 mitjans aeris i 6 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat en un perímetre total de 8 hectàrees. L'incendi podria haver començat per un llamp i ara s'investiga. Tot això, els agents rurals mantenen avui tancats 7 espais naturals i insisteixen a extremar les precaucions i a respectar les restriccions.
11: Molt més complicada és la situació a la Comunitat de Madrid i a Àvila. Allà, els incendis, que continuen fora de control, ja han cremat més de 15.000 hectàrees. Els dos focs que cremen a Madrid s'acaben de fusionar en un de sol i existeix el risc que les flames també s'uneixin amb el foc que crema a Àvila i els tres focs inicials es converteixin en un de sol. Hi ha més de 19.000 persones desallotjades o confinades a casa seva. Avui serà el dia més crític. La Moncloa, que és qui coordina l'emergència, ja ha demanat ajuda també a Brussel·les per les tasques d'extinció. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. Els focs cremen sense control i poden tenir un potencial encara més gran perquè dos d'ells, els que s'havien originat a Madrid, s'acaben de fusionar i avançar també la mateixa direcció. Un tercer foc declarat a Burgondo, la província d'Àvila, però molt proper ja a territori madrileny. Uns incendis molt agressius i que avancen empesos pel vent que bufa. A petició del govern de Díaz Ayuso, la Moncloa ha declarat per primera vegada l'estat d'emergència nacional per un tema de focs i ha agafat les regnes de l'operatiu. Ja hi ha més de 19.000 desallotjats allotjats o confinats. Tres pobles s'estan buidant ara mateix, transportant els veïns amb autobusos. Una situació inèdita i complexa. Sentim el ministre de l'Interior i la presidenta madrilenya.
7: Hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas y las previsiones atmosféricas que nos ha permitido la EMED.
12: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
6: La Moncloa ha requerit el suport de Brussel·les. 4 avions grecs i italians se sumaran a l'UME i els efectius de Madrid i Castella i Lleó. Un focs que tenen també una derivada política. El delegat del govern de Madrid ha criticat Ayuso, diu, per no justificar prou bé l'activació de l'estat d'emergència. També hi ha hagut retrets del ministre Òscar Puente a xarxes per demanar a la Moncloa que auxili Ayuso, diu, mentre ella aprima els serveis públics. La presidenta madrilenya el responia així.
12: Y sobre todo la prioridad, que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
6: El ministre de l'Interior, però, ha evitat el xoc i ha parlat d'una col·laboració efectiva i absoluta. Ayuso ha confirmat també que Pedro Sánchez no l'ha trucat.
11: Però no només tenen problemes amb els incendis a Espanya. França viu una situació molt complicada per la trentena de focs forestals que hi ha actius a tot el país. L'incendi més important és a prop de Bordeus. En concret, afecta a l'abadia d'Arcaixun, al departament atlàntic de la Gironda, on han cremat més de 10.000 hectàrees i s'han evacuat unes 40.000 persones. París, Isabel Galí, bon dia.
13: Bon dia. Els darrers evacuats són els habitants i estiuejants del Cap Ferrer, una petita península que el foc amenaça pel nord després d'una nit en què els bombers s'han vist incapaços de contenir la línia de foc. L'Olivier i el Clément han sortit via marítima perquè la carretera està tallada.
14: Hem rebut l'alerta d'evacuació a les 6 del matí i sense realment saber com fer-ho hem agafat el vaixell directament cap a Arcaixun.
15: Sí, és inquietant perquè una casa és tota la nostra vida i si es crema ens quedem sense res.
13: Si el Cap Ferrer és un cul de sac, el perill també rau en l'amenaça d'un altre foc que des del sud s'acosta a Arcaixón. Amb el del nord pot acabar fent pinça, diu Marc Vermeulen, director del Servei d'Incendis i Socors de la Gironda.
16: Nous avons eu des vitesses de propagation.
17: Hem tingut una velocitat de propagació del foc de 800 a 1.000 hectàrees cremades l'hora. En un context, una zona de perifèria urbana. Aquesta situació ens ha obligat a desenvolupar recursos a terra perquè a la nit no tenim mitjans.
13: El mateix president Macron ha demanat ajuda a la Unió Europea. Croàcia, Txèquia, Eslovàquia i Portugal envien des d'avui avions i helicòpters per ajudar en l'extinció d'aquest i de la resta d'incendis que cremen per tot França.
11: Passant 19 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida us expliquem el problema que hi ha hagut amb les proves PISA a Catalunya. No serviran per avaluar els alumnes catalans.
18: Catalunya migdia.
19: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
3: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
2: Tota la informació a buitaull.cat.
3: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
4: Arriba l'últim capítol de la temporada 27 de MediaMark. Les millors ofertes d'aniversari. Com un Samsung Galaxy S25 de 128 GB per 599 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMark.
20: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
21: Catalunya migdia.
11: Passant gairebé 21 minuts de les dues. Com dèiem, les últimes proves PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error en la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. L'OCDE fixa un topall d'un 5% dels alumnes que, per diferents raons, poden quedar exclosos de fer les proves, però a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. El Departament afirma que investiga l'origen d'aquest error. Departament d'Educació, Sara Cañete.
22: L'OCDE permet 3 exempcions en aquestes proves PISA a l'hora de fer l'examen si un alumne té discapacitat física, psíquica o un domini insuficient de la llengua, però han de ser justificades cas per cas i puntuals. Quan van recollir els resultats, van veure que aquí a Catalunya pràcticament un de cada 4 alumnes havia quedat excusat de fer aquesta prova, molt per sobre del topall del 5% que marca l'OCDE. Això fa que la mostra no sigui representativa. El departament ha obert una investigació per aclarir per què els centres van fer una aplicació tan generalitzada d'aquestes exempcions. Sònia Fernández és la directora general de Currículum.
23: Per tant, sí que és una mostra vàlida, l'alumnat que l'ha fet la mostra és vàlida, però no és representativa perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
22: Educació parla d'un problema puntual i informa de la creació d'una comissió que coordinarà les proves i revisarà també les exempcions a partir d'ara.
23: Abans de que es dugui a terme l'aplicació de la prova, revisarem quins són els, si s'han aplicat correctament aquests criteris d'alumnat que pugui ser susceptible d'exclusió, d'exempció de la prova.
22: Tot plegat suposa que els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol.
11: L'Hospital de la Vall d'Hebron ha dut a terme amb èxit el primer trasplantament de tot l'estat entre dues persones amb VIH. El juliol de l'any passat es va aixecar el veto legal que hi havia sobre aquest tipus d'intervencions, vigent des de l'any 1987. A la resta d'Europa, aquests trasplantaments només estan permesos en 6 països, Cristian Roldán.
24: Es tracta d'un trasplantament de ronyó que es va fer entre dos homes de mitjana edat que a hores d'ara es troben en bon estat de salut. Tot i que es calcula que l'any es podrien produir 17 intervencions com aquesta, des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a aquelles persones que tenen VIH. Beatriz Domínguez-Gil és la directora de l'entitat.
25: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
24: El coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandiumenge, assegura que la fita ajudarà a reduir les llistes d'espera.
26: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
24: De la seva banda, el doctor Francesc Josep Moreso, cap de secció de la Unitat de Trasplantament Renal de la Vall d'Hebron, afegeix que la medicació contra el VIH no interfereix en la que cal prendre després d'un trasplantament i lamenta que s'hagi trigat tant a autoritzar aquest tipus d'intervencions.
27: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
24: L'Hospital Vall d'Hebron és el centre de tot l'estat que més trasplantaments va fer l'any passat, un total de 387.
11: Moviment del govern per l'amnistia. L'executiu de Salvador Illa demana al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'oblit judicial a la trentena d'exalts càrrecs que manté processats per les despeses de l'1 d'octubre. En la causa hi ha els expresidents Artur Mas o Carles Puigdemont i també l'exvicepresident Oriol Junqueras, i el tribunal es nega a aplicar-los l'amnistia a Raül Flores.
0: El govern entra a la causa del Tribunal de Comptes, alega que és una administració suposadament perjudicada per la causa i diu als magistrats que no hi ha altre camí que aplicar l'amnistia a una trentena d'exalts càrrecs que encara té processats. Justament fa una setmana la Justícia Europea va sentenciar que l'amnistia era aplicable en aquest cas, però dilluns els magistrats ja van dir que tirarien endavant el procés tot i la sentència. La Generalitat també demana al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar a l'Institut Català de Finances com a aval pels encausats. I encara sobre l'amnistia, els dirigents d'Esquerra, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, demanen que el Tribunal Superior de Justícia els hi apliqui immediatament l'amnistia. Ara el Tribunal Superior deixa 5 dies a totes les parts per decidir-ho.
11: Anem a la informació internacional. Els Estats Units esquiven les limitacions legals del Tribunal Suprem nord-americà als seus aranzels i imposen des d'avui gravàmens duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països diferents, Xavier Vilà.
1: Ho fan esgrimint l'ús inusual d'una llei comercial del 1974 que permet justificar els nous gravàmens assegurant que els països sancionats incompleixen o no compten amb lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts amb treball forçat. El representant comercial nord-americà Jamison Greer posava a Europa com a exemple de mala praxi en l'aplicació de les regles comercials.
5: Europa dirà que té una llei al respecte i, si bé això és cert, no entra en vigor fins d'aquí un any i mig. L'esperit de la lletra de la seva pròpia llei no s'aplica. Cobreix 60 països perquè és un problema creixent al món.
1: Els aranzels d'ara substitueixen el gravamen global del 10% imposat al febrer, un cop l'alt tribunal nord-americà va anul·lar les càrregues anteriors.
11: Tota Europa està afectada per aquest nou capítol de la guerra aranzelària llançat per l'administració de Donald Trump. Tanmateix, la Unió Europea s'ho ha pres amb resignació i veu el got mig ple. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
7: Hola, bon dia. Sí, veuen el got mig ple perquè, tot i les noves tarifes, quan els productes europeus es venguin als Estats Units, continuaran pagant menys d'un 15% de aranzels. I aquest és el topall màxim que Brussel·les estava disposada a acceptar, perquè és el límit pactat amb Donald Trump en l'acord comercial de l'any passat. La portaveu de la Comissió Europea, Paula Pinho, n'està satisfeta.
8: Valorem positivament que l'anunci d'ahir s'ajusti als compromisos aranzelaris que van ser acordats.
7: En canvi, Brussel·les nega que sigui permissiva amb el treball forçat, el motiu que esgrimeix Trump per aplicar els nous aranzels.
8: La Unió Europea ja té normes sòlides en matèria de treballs forçats. Rebutgem totalment la idea que la Unió Europea pugui contribuir al problema mundial dels treballs forçats.
7: Però sí que és cert que la Unió Europea encara està pendent d'entrar en vigor el reglament específic que endurirà els controls per impedir l'arribada de productes fets amb treballs forçats en països estrangers. La norma es començarà a aplicar a finals de l'any que ve.
11: Més coses, encara en la informació internacional. L'Amazon rus s'ha convertit en l'últim objectiu d'Ucraïna en la guerra contra el Kremlin. Drons ucraïnesos han impactat contra diversos magatzems de l'empresa Wheatberries, un gegant del comerç en línia al país, a qui Zelensky acusa de col·laborar amb l'exèrcit rus. La jornada ha estat mortífera tant per Kiev com per Moscou, Jordi Baró.
9: Bon dia. Almenys 11 morts a Rússia i almenys 6 a Ucraïna en els últims atacs creuats. La guerra està avui activa als dos fronts amb un objectiu principal per a l'exèrcit ucraïnès, l'empresa Wildberries. Drons ucraïnesos han fet destrosses en instal·lacions d'una empresa que és la versió russa d'Amazon, propietat de la dona més rica del país. Els atacs han estat a Sant Petersburg i almenys 3 regions més. Els bombardejos contra aquest gegant del comerç rus en línia van començar dissabte i Zelensky els justifica al·legant que la companyia emmagatzema i distribueix material militar per a l'exèrcit rus. El Kremlin ho nega. En qualsevol cas, la divisió bancària d'aquest conglomerat empresarial està sancionada per la Unió Europea. A Rússia, els clients preveuen que el servei se n'acabi ressentint.
10: Estic segur que serà més difícil fer comandes de productes. Com que no sóc un usuari habitual de les plataformes de venda en línia, per mi no és tan greu. Però sí, és comprensible que moltes comandes no arribin a temps.
21: És preocupant, sí, però són els temps que corren. Què més hi pots fer? Si els magatzems es cremen o passen coses així, simplement ho haurem d'acceptar.
9: Romania ha assegurat en paral·lel avui haver abatut per primera vegada des de l'inici de la guerra un dron que havia entrat al seu espai aeri. L'operació l'ha fet un caça F-16. El president del país no ha especificat l'origen del dron i ha assegurat que hi ha una investigació en marxa.
11: I d'una guerra a una altra, perquè l'Iran amenaça d'intensificar la seva resposta als atacs diaris dels Estats Units que avui han continuat per 13è dia consecutiu. Els guardians de la revolució alerten que bombardejaran països que donin suport de qualsevol mena a Washington, Sergi Roca.
21: I no només això, les forces armades de la República Islàmica demanen a tots els civils de l'Orient Mitjà que s'allunyin almenys mig quilòmetre, 500 metres, de qualsevol lloc en presència de l'exèrcit dels Estats Units. De moment, avui han atacat un dia més Bahrain, Kuwait i Jordània. Tot plegat, sumat a la incertesa tant a l'estret d'Hormuz com a l'accés al Mar Roig. El barril de Brent de petroli costa al voltant de $98.
11: I com a conseqüències d'això, l'encariment del petroli farà que aquest mes d'agost omplir el dipòsit surti més car. En l'augment del preu del combustible també hi té incidència la retallada de 5 cèntims per litre en la bonificació que el govern espanyol va començar a aplicar a principis d'aquest mes. Dissabte 1 d'agost, aquesta bonificació passarà de ser de 15 cèntims a 10 cèntims i així progressivament fins a l'1 d'octubre, data en què desapareixen aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà, Miquel Harkin.
0: Això preocupa els consumidors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
6: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
12: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
13: Bueno, pues yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
14: Home, miro els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
0: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril del petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però, en canvi, quan baixa, triga més temps a reflectir-se als assortidors.
11: Més coses, passa un minut de dos quarts. El dispositiu especial de mobilitat per l'eclipsi del dia 12 d'agost restringirà la circulació de camions a l'AP7. El Servei Català de Trànsit aplicarà una senyalització especial per arribar als 23 punts oficials d'observació on es distribuiran 150.000 ulleres homologades.
0: En els punts oficials, distribuïts en 18 municipis, es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles. L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la Nacional 240. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin als vorals per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
15: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent aturada a les vies, fent alguna fotografia, el que podria passar si no tenim una observació a través d'aquest pla de trànsit.
0: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
16: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
0: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre del dia 12 d'agost. Serà total en el terç sud del Principat.
11: Les trucades i els correus als serveis d'atenció a les violències masclistes es van disparar després de la final del Mundial de Futbol que van jugar Espanya i Argentina, Quim Codinàs.
17: El telèfon 016 d'àmbit estatal va registrar un augment del 120% de les trucades respecte al dilluns anterior i les consultes pel correu electrònic al servei d'atenció es van disparar un 1.000%. D'altra banda, a Catalunya, el diumenge, durant el partit, es van registrar un 34% menys de trucades que el diumenge anterior i, en canvi, el dilluns van augmentar un 20% respecte la setmana passada. La directora general per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Olga Jiménez, ha explicat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que l'augment de les trucades i correus als serveis d'emergència durant un esveniment esportiu no és un fenomen nou.
18: Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, ho heu vist, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses. No?
17: Jiménez també ha remarcat que, tot i que els grans esdeveniments esportius acostumen a actuar com a detonant de situacions de violència, el problema és estructural.
18: Tenim una base estructural, no?, a la nostra societat, que és patriarcal i que afavoreix la violència, i hi ha elements i moments en els quals, doncs, s'accelera aquesta violència i per motius externs, no? I en aquest cas, doncs, és el que ens diuen els estudis. En l'esport o en els esdeveniments massius, doncs, això també succeeix, no?
17: Recordem, a Catalunya el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista és el 900 900 120, 900 900 120. És un servei gratuït i confidencial que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.
11: I la Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals que van ser assassinats a Aspa, al Segrià, l'any 2017. Els va disparar un caçador que no tenia llicència. Lleida, Noelia Caselles, va passar fa 9 anys. Per què es paga ara?
2: Doncs perquè s'ha hagut de fer un canvi normatiu. L'Audiència de Lleida va condemnar el caçador a 45 anys de presó i va fixar una indemnització que superava el milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i va ser la seva assegurança qui va pagar 300.000 euros a les famílies, al límit del capital assegurat. Els fills de les víctimes també van rebre una indemnització de l'assegurança de la Generalitat. Quedava, però, una part important que les famílies van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret als agents rurals, com explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
3: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar, i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat, i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
2: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular el va declarar culpable d'assassinat per unanimitat.
11: Passen 6 minuts de 2:15 de la tarda. És moment per la cultura.
4: Com no hi ha inútil cap esperit si creix lliure en la seva virtut, que per poder esdevenir el que volien llurs déus, en la forma viva del que eren ja des de l'arrel de llurs morts.
11: Són els versos de Carles Riba que el mateix Josep Vallverdú va triar pel seu comiat. Avui a Balaguer, família, amics i autoritats han dit l'últim adeu a un prolífic escriptor que va morir dimarts amb 103 anys. Va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que ha deixat gairebé enllestides. Balaguer, Estela Bussoms.
19: El comiat s'ha fet a l'església de Sant Domènec, de la capital de la Noguera, on Vallverdú ha viscut els últims anys de la seva vida i que s'ha omplert de persones que n'han destacat la figura literària i també la qualitat humana.
20: Sempre tenia bones paraules, bona conversa.
22: És un referent absolut, no? Deixa un llegat etern, un autèntic símbol de la nostra cultura i de la nostra llengua. Bé, avui només cal veure la gent que hi ha aquí i és una persona que es feia estimar moltíssim, no?
19: Vallverdú va treballar fins poc abans de morir i va deixar enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidal Huguet.
23: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
19: I ara la Universitat de Lleida espera poder ampliar també el fons personal i literari que ell mateix va cedir en vida el 2015 i que inclou el manuscrit original de Rovelló, l'obra que l'ha fet més popular.
11: I si avui és divendres, avui hi ha estrenes de cinema.
25: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
11: La comèdia espanyola 3 de Mas és una de les poques pel·lícules que gosen estrenar-se tot just una setmana després que l'Odissea. La cinta de Christopher Nolan continuarà arrasant a la taquilla els pròxims dies, però igualment avui arriben algunes novetats a les sales de cinema, Marc Garriga.
28: 3 de Mas és l'adaptació d'una pel·lícula italiana de fa 3 anys sobre una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir 3 fills per art de màgia. Tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat. Ha treballat anys llum, això sí, de les comèdies de Santiago Segura. La protagonitzen Salva Reina i Kira Miró. Els mateixos productors de la famosa Intocable aposten ara per una altra història simpàtica, emotiva i reconfortant. Aquest cop real, El sueño americano, sobre dos joves francesos que somiaven de convertir-se en agents de jugadors de bàsquet de l'NBA. També s'estrena Insaciable, una pel·lícula d'horror corporal crítica amb la cultura del cos perfecte, l'obsessió grassòfoba i els trastorns alimentaris que tot això genera, que tot i tenir una arrencada original s'acaba perdent en divagacions constants massa repetitives. També arriben La noruega Rufus, La serp que no sabia nadar, una pel·lícula infantil d'animació que no lloa un sol heroi, sinó que critica l'individualisme i el bullying, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City i el drama L'Anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe.
11: I abans dels esports, novetats musicals, per exemple aquesta. És Charlie XCX, que publica avui el seu nou disc, Music, Fashion, Film. És, juntament amb el nou treball dels The Strokes, les principals novetats de la setmana pel que fa a les músiques, Marta Vives.
1: Sí, a Music, Fashion, Film, Charlie XCX ha marcat un canvi respecte al seu anterior Brat i s'allunya de l'electrònica de ball per incloure més guitarres. No és un disc de rock, però sí que en té l'actitud, la distorsió i l'estètica. A més, inclou una col·laboració amb el director de cinema David Cronenberg. I així és com sona Reality Awaits, el nou disc dels novaiorquinesos The Strokes, el primer que publiquen des del 2020. Bona part del treball està gravat a Costa Rica i hi ha qui defensa que això ha contribuït a la llibertat estilística que respira tot l'àlbum. El 20 d'octubre, per cert, The Strokes actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona.
11: Doncs amb aquestes novetats musicals hem arribat a falta de 20 minuts per les 3, per tant hem arribat al temps dels esports. Uns esports que encapçalem amb un nom que potser alguns culers no recorden, que encara és a la plantilla blaugrana. Marc-André Ter Stegen. Això sí, cada vegada està més a prop de jugar a l'Ajax d'Amsterdam la pròxima temporada. I és que a les últimes hores els impediments fiscals que hi havia s'han desencallat, Ramon Salmurri.
5: Avenços significatius en la sortida de Marc-André Ter Stegen. Els problemes fiscals que impedien la seva cessió a l'Ajax semblen estar resolts i els propers dies el jugador viatjarà a Amsterdam per posar-se a les ordres de Mitchell. Aquesta tarda, en principi, ja no participarà, després en parlarem, en el primer amistós de pretemporada que el Barça jugarà contra l'Europa a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper.
11: Doncs ara de seguida parlem d'aquest primer amistós, però encara un altre nom propi de l'actualitat del primer equip del Barça és Frenkie de Jong. El migcampista neerlandès no es vol operar del genoll, seguirà, per tant, un tractament conservador, tot i els riscos que pugui haver-hi amb aquest tractament, Salmo.
5: Sí, Frenkie de Jong, de moment, no passarà pel quiròfan. Insisteixo en aquest, de moment, comunicat ahir del Barça, diu, les proves realitzades. El jugador ha determinat que té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. S'ha acordat, diu el Barça, que el jugador continuï tractament i seguiment mèdic, pendent, diu, de la seva evolució durant les pròximes setmanes. I comunicar també del propi Frenkie de Jong, per frenar, assegurar les especulacions. Perquè el seu compromís, diu, no es dubta, i per dir que va jugar perquè els metges de la Federació Neerlandesa li van dir que la lesió no podia empitjorar, i ha empitjorat. De moment, afegeix Frenkie de Jong, la lesió no vol quiròfan. El tema, Òscar, és que hi ha moltes veus que asseguren que el quiròfan continua sent una opció real. Caldrà estar molt atents a l'evolució de Frenkie de Jong les properes setmanes per, a partir d'aquí, veure si finalment acaba o no passant pel quiròfan. De moment, Frenkie de Jong és baixa i els primers pronòstics ho situen entre els 3 mesos i mig, 4 mesos de baixa.
11: Molt bé, doncs haurem d'estar pendents de les pròximes setmanes perquè, a més, ja sabem que Frenkie de Jong és un jugador sospitós habitual, podríem dir, per als aficionats del Barça. Dèiem abans que avui el Barça juga el seu primer amistós. L'equip de Hansi Flick disputa el partit a la ciutat esportiva Joan Gamper contra l'Europa, tot i que el partit serà a porta tancada.
5: Sí, partit a les 8 del vespre, és el primer partit oficial de pretemporada, tot i que des del Barça es dibuixa només com una sessió més d'entrenament. Un partit en el qual, en principi, no jugarà Karim Adeyemi, el futbolista que ahir es va presentar a les instal·lacions del Barça, que aquest matí ha entrenat amb la resta dels seus nous companys, però que, en principi, farà treball al marge del grup. Tampoc Ronald Araujo, que està lesionat, i tampoc Alejandro Valde, un Valde que no ha entrenat amb el grup en tota la setmana, està fent treball específic amb algun tipus de molèstia sobrecàrrega que li impedeix actuar amb normalitat.
11: Deixem el Barça. Ahir ho avançàvem i avui ja és oficial. L'Espanyol ha cedit el migcampista Antonio Roca al Mallorca. Per tant, el de Martorell ja no jugarà demà l'amistós que té previst l'Espanyol contra el Sabadell, Sergi Andreu.
6: Sí, és una cessió per una temporada amb una opció de compra no obligatòria. Roca va arribar al planter de l'Espanyol el 2019, va debutar amb el primer equip el setembre del 2023 i des d'aleshores ha jugat una cinquantena de partits oficials amb el primer equip. Ara jugarà aquesta propera temporada amb el Mallorca, a segona divisió, el Mallorca de l'expedico Luis García. No serà l'única sortida que hi haurà, com ja explicàvem ahir, també sortiran els centrals Miguel Rubio i Pablo Ramón, el lateral esquerre José Salinas i el migcentre José Grajera, que sembla que podria marxar el Burgos. Per cert, davant de l'absència de centrals, el migcentre, el pivot Urco González, es postula com una possibilitat per jugar de central. De fet, ja ha participat en aquesta posició en aquests partits de pretemporada i no sembla que li desagradi.
7: Bé, bueno, yo al final soy medio centro, pero bueno, donde diga el míster, ¿no? Al final, donde pueda ayudar al equipo, pues encantado.
6: Urco ha explicat que la pretemporada va molt bé, ha reconegut que ja tenen ganes que comenci la Lliga i que no volen perdre l'essència del que els ha demanat en aquests últims mesos Manolo González.
7: Bé, la verdad que están siendo durillas por la carga, pero bueno, pues poco a poco encontrándonos mejor y, lo que digo, con muchas ganas ya de empezar la Liga. Pues un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
6: Demà, tercer amistós de l'Espanyol, Ciutat Esportiva de Sant Adrià, 11:15 del matí contra el Sabadell. Un partit que podreu seguir per Esport 3.
11: I a segona divisió, el Sabadell ha fet oficial el setè fitxatge d'aquest mercat d'estiu amb l'arribada de Gonzalo Pipa Ávila, que avui ja s'ha entrenat amb l'equip arlequinat, Ernest Macià.
5: Doncs sí, un jugador que ve a reforçar la plantilla, és el tercer fitxatge, i el Sabadell, doncs, que ha presentat fa pocs dies nova equipació. Aquest jugador ve del Ludogorets búlgar, es posarà aquesta nova equipació. Havia passat també abans per

0: nou seleccionador i és un vell conegut. Serà l'extècnic del Liverpool, Jürgen Klopp. I el Barça femení anuncia dues renovacions de contracte més. O del Serra.
1: Anem a pam. Jürgen Klopp agafarà el relleu de Julian Nagelsmann, que després de caure eliminat als setzens de final del Mundial de Futbol amb el Paraguai, va deixar el càrrec. Klopp dirigirà la selecció alemanya en un principi fins al Mundial del 2030. Un Klopp en la roda de premsa ha parlat, ha fet menció, en aquest cas, o per dir-ho d'alguna manera, ha fet ja amistats amb els mitjans de comunicació. Sentim-lo.
2: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant veient com van tractar Anglaterra el Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
1: Des de la Federació Alemanya han explicat en un comunicat que l'opció de l'extècnic del Liverpool i del Borussia Dortmund sempre ha estat la primera. I d'altra banda, com deies, a la Lliga Femenina, el Barça, per una banda, ha confirmat la renovació de Marta Torrejón per un any més i d'aquesta manera, als 36 anys, complirà la seva 14a temporada al primer equip femení blaugrana. Per un altre costat, també ha anunciat la renovació de Carla Julià fins al 2030. La jove defensa blaugrana passarà a tenir, a més, fitxa del primer equip després d'haver debutat ja amb l'equip de Pere Romeu la temporada passada.
0: D'aquí a 12 minuts seran les 3 de la tarda. Deixem el futbol i parlem d'altres esports, per exemple, del Tour de França. Avui, primera de les dues etapes que acabarà el mític Alp d'Huez.
3: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
4: Energia per recórrer carreteres infinites.
0: 19a etapa del Tour de França. Curta, només 128 quilòmetres, però això sí, explosiva. Amb 4 ports de muntanya i final, com dèiem, a un cim mític, a l'Alp d'Huez. Isaac Vilalta, enviat especial al Tour. Bona tarda. Sembla que no tenim a punt la comunicació amb l'Isaac Vilalta, el nostre enviat especial al Tour de França, per tal de saber com es disputarà aquesta etapa de 128 quilòmetres amb final a l'Alp d'Huez, una de les muntanyes mítiques de totes les edicions del Tour de França. Intentem recuperar la comunicació amb l'Isaac Vilalta, que l'hem perduda. De seguida recuperem doncs, la informació sobre el Tour de França, però anem al bàsquet, perquè 8è fitxatge del Barça, i no serà l'últim. El d'avui, però, Ernest, és un jugador que hauria de ser titular la pròxima temporada.
5: Sí, és un jugador que ve de l'NBA. És veritat que com molts jugadors que venen de l'NBA poden o no poden haver jugat molts partits, en el seu cas no n'ha jugat massa, però per qualitat, i aquest ha jugat amb Jordi Fernández, als Brooklyn Nets, doncs sembla que sí, que té la qualitat per jugar en individual i també en equip. Està creat a ser l'aler titular. El Barça, com deies, ha fet ja massa fitxatges, n'ha fet 8 i encara en queden 2 o 3, és a dir, que renovarà 10 o 11 jugadors de la plantilla. Només queden Panther, Brizuela, Parra i Núñez pendents de què fa Schengelia. Mentrestant, a Milà, el Milà ha tancat el fitxatge d'un jugador que havia fitxat pel Barça però que se'n va desdir, Moses Wright. Wright, quan era jugador del Barça i va veure que no hi havia entrenador, hi havia incertesa, va pagar la clàusula i se'n va anar. Sergio Llull, un clàssic del Madrid, ho seguirà sent un any més, ha renovat un any i haurà jugat ja 20 temporades al Madrid, on hi va arribar amb només 19 anys. I aquest matí hem estat pendents a la convocatòria d'Espanya pel Mundial perquè hi ha catalanes. N'hi ha 5, Txell Alarcón, Aina Ayuso, Andrea Vilaró, Mariona Ortiz i Carolina Guerrero. Aquest Mundial de Bàsquet es fa a Alemanya a la primera quinzena del mes de setembre.
0: Són les novetats del mercat del bàsquet i creuem els dits i a veure si podem fer ara la connexió amb l'Isaac Vilalta. Isaac, estàs aquí, bona tarda.
6: Sí, soc.
0: Ara sí, ara sí. Escolta'm, explica'ns això, aquesta etapa, 128 quilòmetres i amb un d'aquells finals que els amants del ciclisme i els que no són molt amants del ciclisme també els sona, l'Alp d'Huez.
7: Perquè a més avui es pujarà per la vessant clàssica, la dels 21 revolts. Ara mateix l'etapa amb els ciclistes amb ganes de jugar. Hi ha una fuga de 43 corredors amb la presència de Lenny Martínez, que és setè al que és desè. En fi, poc més de 100 quilòmetres per al final. Li treuen un minut i mig al gran grup. Els queda encara un port de primera, un de segona i la pujada aquí. L'Alp d'Huez de categoria especial.
0: I aquesta edició del Tour té l'especificitat que hi ha dues etapes, la d'avui i la de demà, que acaben al mateix lloc, aquest port de l'Alp d'Huez, un de, com dèiem, dels colls més mítics de la ronda francesa i que sempre genera molta expectació entre els aficionats.
7: Sí, un fet inèdit en la història del Tour, és una idea que ve de lluny. Avui Prudhomme, Christian Prudhomme, el director del Tour, ho explicava a l'equip. És una idea que ve del Tour del Centenari, i ara la poden materialitzar. L'expectació és dues en final, dues duríssimes, ens ho explicava a Catalunya Ràdio, el mànager esportiu de l'equip Q36.5, el de Tom Pidcock, a Sants.
8: Bueno, jo crec que el que és el guanyador final no canviarà res,

0: però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. I el dissabte és una etapa molt dura. A part d'això, doncs, anem al Galibier, que són més de 2.500 metres d'alçada. Amb la fatiga que portem, aquestes alçades de cursa, com tinguis un mal dia, pots perdre 20 minuts, 30 minuts tranquil·lament.
1: Avui es puja per la vessant clàssica, de pujarà per tren. Jo aquest matí amb cotxe he pujat per la Confessió, una tercera variant, amb relativa tranquil·litat amb molts ciclistes, però, Òscar, això és una autèntica bogeria. El Sergi López de Gea, company del periòdico, amb 35 tours, diu que no ho havia vist mai. El Thijs Onnebel, un periodista neerlandès també històric, tampoc ho havia vist mai. Aquesta nit hi ha hagut castell de focs, bengales, música, festa, aquí la pujada a l'Alpe d'Huez. Fa hores que ja està tallat els cotxes acreditats i, en fi, la festa, si veieu les imatges, és totalment absoluta.
2: Doncs vaja, els aficionats que, a més, poden gaudir això de dues vegades, veure els ciclistes, per tant, dues finals d'etapa a l'Alpe d'Huez, aquesta d'avui i la de demà, amb algunes dificultats tècniques, però el Jacques Vilalta ens ha pogut explicar tot el que envolta aquest coll mític i també l'etapa d'avui. Gràcies, Jacques, bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
2: 7 minuts i seran les 3. El Barça ja coneix la ruta cap al primer títol de futbol sala aquesta temporada. Es tracta de la Supercopa, que aquesta primera setmana de setembre jugarà al Palau Blaugrana.
4: Exactament, dissabte 5 i diumenge 6 de setembre, el futbol sala que tindrà l'oportunitat de guanyar el primer títol al Palau Blaugrana i confirmar que és una secció a l'alça i que cada vegada treu més aficionats. El Barça queda aparellat amb el Jaén, que és un mata-gegants en tornejos com les copes, tornejos del Co. Per tant, podríem dir que és un aparellament difícil. I jugarà, doncs, contra un equip que, a més, té un futbol sala molt viu i que plantejarà molts dubtes, diguem-ne, en partits curts, en partits trebats. Jordi Torres és el director esportiu del Barça de Futbol Sala.
5: Tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i, bueno, tenim el moment, sobretot, a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no?
4: L'altre aparellament, el Pozo de Múrcia-Palma, enfronta el segon contra el tercer. És el primer cop que el Barça acull una Supercopa, el primer gran títol de la temporada.
5: Tenim moltes seccions, la dificultat que és un palau que l'utilitzem molts equips i fa complicat poder portar un títol a casa, no? Hem tingut aquesta oportunitat, crec que és molt positiva, primer per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició, i segon perquè, bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol, millor a casa que no fora, com hem fet sempre fins ara, no? Així que jo crec que tant el sorteig com el fet de jugar a casa és molt positiu per la secció.
4: El Barça ha guanyat 3 de les últimes 6 Supercopes.
2: La selecció espanyola femenina de waterpolo jugarà la final de la Copa del Món que es disputa a Sydney diumenge contra els Estats Units. Les jugadores de Jordi Valls han hagut de recórrer els penals per superar aquest migdia en semifinals Rússia i ara busquen, Montserrat Raya, l'únic títol que encara no han guanyat.
6: Amb quasi totes les jugadores catalanes, 13 de 14, l'equip espanyol ha dominat el partit contra l'equip rus que tornava a la competició després de 5 anys d'absència per la guerra contra Ucraïna. El marcador al descans 4-6, favorable a Espanya, i han arribat a l'últim quart amb 8-10, però les russes han aconseguit empatar 10 a falta de pocs segons per a final. Ja als penals, Espanya ha marcat els 5 llançaments, mentre que la portera Martina Terré ha aturat el quart de Rússia. Jordi Vall, seleccionador espanyol.
7: Hem preparat el partit sabent que seria un partit molt difícil. Hem tingut oportunitat de matar-lo en 2 o 3 ocasions a entrar de l'última part i, bueno, ha tocat patir fins al final els penals i molt, molt satisfet per la victòria.
6: Paula Crespí ha estat elegida millor jugadora del partit. Diumenge, ben d'hora, a 8:45 del matí, la selecció espanyola buscarà l'or de la Copa del Món en la final que jugaran contra els Estats Units, campiones de les 4 últimes edicions. Nona Pérez veu així les estatunidenques.
8: Elles tenen un joc molt físic, som conscients d'això, tenim un dia per recuperar-nos i ficar el foc on ha d'estar ficat i estudiar-les, analitzar-les i empapar-nos de tot el que puguem i no tinc cap dubte que sortirem a per totes, tenim un gran equip i estarem competint fins al final segur.
6: Pel que fa a l'equip espanyol masculí de waterpolo, jugarà demà la cinquena posició de la Copa del Món contra la selecció de Montenegro. Avui Espanya ha guanyat Croàcia per 18-14, Pol Daura i Unai Biel, amb 4 gols cadascun, han estat destacats. L'equip dirigit per David Martín s'enfrontarà a Montenegro, que ha derrotat Geòrgia per 16-18.
2: I en Fórmula 1, aquest cap de setmana arriba el Gran Premi d'Hongria, última cita del calendari abans de l'aturada estival, amb Kimi Antonelli, de només 19 anys, com el líder del Mundial.
9: El jove pilot italià suma 204 punts a la meitat de temporada, el segueix Hamilton amb 159, Russell tercer amb 154. El líder, Kimi Antonelli, valora positivament com ha anat aquesta primera meitat del campionat.
10: Ha estat una gran primera meitat. Estic molt content. És clar que hi ha aspectes per analitzar i millorar, però crec que hem fet una gran feina amb l'equip pel que fa a l'execució. Jo també n'estic satisfet amb mi mateix, tot i que encara queda un cap de setmana i volem acabar bé per marxar a les vacances d'estiu contents.
9: Avui, primera jornada d'entrenaments, demà qualificacions, diumenge la cursa.
2: I més motor, perquè el Mundial de Trial arriba aquest cap de setmana a Anglesey, a Gales, amb domini, com és habitual, del pilot català Toni Bou, Montse.
6: És la quarta prova del Mundial de Trial que es disputa a l'illa d'Anglesey, que serà escenari per primera vegada d'una cita mundialista. El líder del Mundial, Toni Bou, veu així el traçat.
11: Si serà una carrera nova per tots, no hem corregut mai allà. Bueno, no sé si els anglesos sí que han competit, però nosaltres no. Així que veurem. Pel que tinc entès, no serà el típic terreny britànic, serà una mica diferent. Així que veurem si trobarem moltes zones indoor o zones a prop del mar.
6: Un Bou que domina la classificació general del Mundial de Trial després de 3 curses amb 240 punts, secundat pel seu company a Repsol Honda HRC, Gabriel Marcelli. El pilot gallec va segon amb 174 punts a 66 de Bou. El pilot de Piera ha aconseguit un ple de victòries en les 3 curses disputades fins al moment al Mundial. Aquest cap de setmana Bou vol reforçar el seu domini abans de l'aturada d'estiu.
11: Crec que al final és clau no cometre errors, com sempre, però sobretot no fer cincs, no? Perquè te'n vas enrere molt ràpid, fer un cinc et fa perdre una mica la confiança amb la pota, allò que és molt curta i hi ha molt poc temps per recuperar, i crec que això és la clau.
6: Avui es fan les verificacions tècniques i administratives del Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, on també hi ha cursa del Mundial Femení, amb l'actual campiona i líder del Mundial, la catalana Berta Avellán. La pilot de Terrassa suma 114 punts a la general i té a només 10 punts la segona classificada, Andrea Sofia Rabino, amb 104 punts.
2: Queden 30 segons per arribar a les 3, Eudald, un apunt de tennis.
9: Quarts de final del torneig d'Hamburg. Paula Badosa està jugant ara mateix amb l'egípcia. Mayar Sherif ha perdut el primer set 7-6, domina el segon per 2-1.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. La primera us hem explicat que el govern i els comuns han pactat accelerar la construcció d'habitatge protegit amb un pla que preveu, entre altres coses, aixecar noves plantes, dividir immobles o reconvertir oficines i comerços en habitatges. Amb aquest pla per l'habitatge protegit, la Generalitat creu que s'incrementaran uns 20.000 pisos l'oferta per tal que es podran fer tots els tràmits amb caràcter d'urgència, sobretot els gairebé 300 municipis que estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat a Catalunya. Tots els habitatges que sorgeixen amb aquest pla no es podran reconvertir mai en lloguers de temporada, en lloguers d'habitacions o en lloguers d'ús turístic. També ens hem fixat en els incendis que cremen descontrolats a França i a la Comunitat de Madrid. El govern espanyol ha agafat el control de l'operatiu d'extinció dels focs a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Díaz Ayuso, i alhora la Moncloa ha demanat ajuda a Europa, igual que ho ha fet França. Els focs a Madrid ja han cremat més de 15.000 hectàrees i hi ha 19.000 persones desallotjades. I ens hem fet ressò de les proves PISA que es van fer a Catalunya el curs passat perquè l'OCDE ha dit que no serveixen. La Generalitat va excloure un 23% dels alumnes que havien d'haver fet l'examen i per això les ha desestimat. La Generalitat parla d'una incidència tècnica que va provocar que fessin les proves menys alumnes dels 2.500 que estaven inclosos a la mostra. Els exclosos van ser majoritàriament alumnes amb necessitats educatives especials. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya a migdia. Ara què més podem afegir, Natàlia Ramon?
2: Doncs que el Tribunal Suprem acaba d'amnistiar l'expresident del Parlament, el republicà Roger Torrent, i els membres sobiranistes de la mesa de la 12a legislatura. Torrent, Josep Costa, Adriana Delgado i Eusebi Campdepadrós estaven acusats d'un delicte de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. La Fiscalia havia demanat amnistiar-los ara fa 2 anys i no ha estat fins ara quan la sala on hi ha el magistrat Manuel Marchena ha decidit aplicar-los l'oblit judicial. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va arribar a absoldre, però el Suprem va reobrir la causa a petició de la Fiscalia. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tornat a demanar disculpes als veïns afectats per l'esvoranc del Putxet, del barri del Putxet. Ho ha fet el ple municipal en resposta al líder del Partit Popular, Daniel Cirera. Ajuntament de Barcelona, Ana Escura, bona tarda.
3: Bona tarda. Estira i arronsa entre Jaume Collboni i Daniel Cirera per la gestió del consistori en la crisi de l'esvoranc del Putxet provocat per les obres de la línia 9 del metro. D'entrada, l'alcalde ha tornat a demanar disculpes als veïns i comerciants i ha reiterat que el seu govern s'ha posat al costat dels uns i dels altres amb informació, orientació i ajuts. Per la seva banda, el líder dels populars ha acusat la regidora del districte de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, de saber que havien aparegut esquerdes i que s'havia enfonsat alguna vorera.
4: Está diciendo que durante 19 días la concejal del distrito conocía unas alertas de los vecinos sobre la seguridad de su barrio y esa información nunca llegó al alcalde de Barcelona. ¿Está dispuesto, señor alcalde, a depurar responsabilidades políticas por esta absoluta falta de previsión por parte de su gobierno municipal?
5: El Partit Popular no és el partit més exemplar pel que fa a les gestions de crisis. I, per tant, d'entrada, lliçons, ni una. Lliçons, ni una. Ni a València, ni a Madrid, ni a Castella. Lliçons, ni una.
3: Collboni ha acabat la seva intervenció convidant Cirera a parlar amb els veïns i comerciants que, segons diu, aplaudeixen la gestió del seu govern tant en la crisi del Putxet com la de Vallbona o Sants.
2: L'exgerent de la cooperativa agrícola de l'Aldea s'espolsa les responsabilitats per la fallida al desembre del 2011. En la declaració al judici per la causa ha apuntat a l'aleshores director de la secció de crèdit com a responsable de les finances de l'entitat. Tarragona, Jordi Barranca.
6: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011 quan es van bloquejar els comptes dels socis de l'entitat. Fins uns dies abans, l'exgerent no tenia constància de la situació econòmica de la cooperativa. És el que ha declarat Daniel Ferrer al judici que es fa a l'Audiència de Tarragona. Ferrer ha apuntat directament a Enric Sabater, director aleshores de la secció de crèdit, i ha afirmat que desenvolupava les funcions que li va assignar el Consell Rector.
7: Jo no sé por qué en las reuniones que se hacía en la sección de crédito en relación a la comisión delegada, él en ningún momento informó de la situación de la sección de crédito. Nunca. ¿Sabe? Y la confianza era total. Él hacía su trabajo y yo hacía mi trabajo.
8: Usted tenía poderes de la cooperativa.
7: Sí, igual que el senyor Enric Sabaté. Sí, sí, jo tenia poderes, sí, sí.
6: La fiscalia, recordem-ho, li demana inicialment 14 anys de presó.
2: I l'exèrcit israelià prepara el que qualifica d'operació antiterrorista a gran escala a Cisjordània, on avui han mort 4 palestins i un israelià en un tiroteig en un llogarret que es diu Tel, ha tocat d'un dels assentaments de colons jueus de la zona. Les autoritats palestines diuen que tot ha començat per un atac dels colons sobre vivendes de l'enclavament. Israel manté, en canvi, que diversos palestins han disparat contra civils israelians. Un vídeo penjat a xarxes socials mostra enfrontaments a trets i a camp obert entre les dues parts. El ministre ultra de Seguretat Nacional ha fet una crida a bombardejar els territoris palestins de Cisjordània com a resposta a aquest incident. Itamar Ben-Gavir ha demanat tractar els palestins de Cisjordània involucrats en aquest afer com ho han fet amb els de Gaza.
0: Passen 6 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins les 4, amb la Isabel García Pagans, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
9: Molt bona tarda.
0: El periodista i escriptor Jaume Clotet, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: I avui farem un experiment, perquè farem quedar tota l'hora a tertuliejar a qui habitualment només li deixem parlar d'un tema. Iu Forn, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Un punt d'inconsciència la nostra, que et deixarem
11: parlar. No, jo estic absolutament... I la gent que t'està sentint a casa està marxant, corrent.
10: És l'últim dia, eh?
0: Clar, per això. Una mica fer un dia per fer alguna... experiment.
11: Sí, però hi ha experiments que a casa amb gasosa.
0: Que es veuen ja abocats al fracàs abans de començar, vols dir.
11: Correcte.
0: Oi, això depèn de tu. A veure, qui és el que, a veure què fas. Però bé, no ens lliurarem, però, de la teva dèria.
11: Allà vosaltres, sí.
0: Proposa'ns el primer tema, a veure.
11: Doncs mira, posem la musiqueta que hi ha tan bonica o no cal? Mira. Com va això?
0: Vinga, a veure. Aquest és el meu últim dia abans de vacances. Estic disposat a que editeu vosaltres.
11: No, jo m'he agafat una responsabilitat que no era la meva, però he pensat...
0: Endavant.
11: La musiqueta, no?
0: Endavant, ja, sí.
11: Em quedo ja aquí, vinga, i topa aquí, topa allà. Saps què vull dir? Escolta, mira, avui venia cap aquí.
0: Algú té gana.
11: Sí.
0: La Isabel García Pagant té gana.
9: No.
0: Perquè m'està reclamant que no diu res del pastisset.
9: Sí, però és
0: Liu
9: perquè...
0: Liu ha portat un pastisset.
9: Perquè tota aquesta amabilitat d'avui amb Liu és perquè ha portat el pastisset.
0: No, perquè és previ al pastisset. O sigui, el Liu em corregirà, si dic mentida, que ja li he dit que es quedaria tota l'hora abans de saber que portaria pastisset. Sí o no?
11: No.
0: Tinc proves.
11: Perdona, què deia? És que no estava per tu, digue'm.
0: Tinc proves, estan escrites.
11: Estan escrites, correcte.
0: Com és
11: no,
0: que portes pastisset?
11: Porto per enveja, per pura enveja, perquè he sentit el programa tota la setmana.
0: Bé, estàvem empatats, eh?
11: Sí,
0: dilluns
11: però...
0: i dimarts van portar pastetes, els tertulians. Dimecres i dijous no van portar pastetes, per tant, estàvem 2-2.
11: I, per tant, he pensat, calla, porta un present... Porta un present, i que a més m'ha servit per la dèria d'avui, perquè quan he vist aquest producte, hi havia el cartell i el preu. I quan he vist el producte, diu carrot cake.
0: Sí.
11: I dic, mira, això és tema avui per l'última dèria de la...
0: Perquè
11: de
0: no,
11: la...
0: no es pot dir un pastís de pastanaga.
11: No, es veu no, que no.
0: S'ha dit carrot cake.
11: S'ha dit un carrot cake
0: o cheesecake.
11: Que vas a un restaurant d'aquells de carn a la brasa i botifarra i allol i no sé què, i quan acaba diu, tenim un cheesecake. I te'l mires i dius... Vostè i jo hem de parlar. Segui en aquesta cadira i vostè i jo parlarem. Però és que justament, poca estona abans del tema del carrot cake, ha passat un camió d'una coneguda marca de begudes que posava experts en mixing. Que ha estat per posar-me davant del camió i dir, baixi. Senyor, que ell tampoc té la culpa, aquella persona no humana, tota ella no té la culpa, però posava un cartell molt gran, posava experts en mixing, que és una manera de dir no sé el què, perquè no sé què és experts en mixing. No sé, jo vaig al metge, em diu, soc expert en mixing i em veig operat, i a més en llocs que em farà molt de mal, experts en mixing. Però en relació al carrot cake, m'ha vingut al cap fa temps, en un lloc, un forn pastisseria, hi havia allà unes magdalenes, i vaig assenyalar, dic, posi'm en una d'aquestes. I em diu, de quines? Dic, d'aquest, una magdalena d'aquestes. Diu, no, és una muffins. Ho va dir així, i dic, bueno, vostè perdoni, no truqui als Mossos, perquè ara tampoc. era una muffins. I a vegades que vas a reunions, diu, el feedback, no? Apareix un i diu, el feedback. Un altre diu, fem un briefing. Fem un meeting. Un meeting de reunió, no? Un meeting de... que també...
0: polític.
11: Polític, que també vindrà això. Ara vindrà el CEO. Qui vindrà, diu? Ah, director general. Digui-li, director general, què vol dir un CEO? Què és un CEO? Diu, no, és que he muntat una start-up. Tu el que has muntat, a part de que no saps ni el que has muntat, perquè tu ets un idiota, ja només així, aprofito que és l'últim dia...
0: Anem fort, sí.
11: I vinc acalorat. Però llavors el diu, he muntat una start-up, però he fet primer un business plan. Perquè el roadmap del brainstorming, del branding, del naming, de l'engagement, de l'storytelling, que aquesta m'agrada molt també, l'storytelling. Aquí diu... Jo un dia vaig anar a una reunió que salta un i diu, aquí el que ens fa falta és més storytelling. I llavors, aquí el que fa falta, ja et diré jo tot el que és, xaval. Ja t'ho diré jo i... Diuen d'anar, a vegades que has d'anar a actes i coses, diu, el dress code? Mm. Però, bueno, perdonin, o sigui... casual. Diu, avui vindré casual. Vostè el que vindrà és fatal, vostè vindrà. El outfit també és... l'altre, el coach. He parlat amb el coach. Tinc un coach.
0: O has fet coaching.
11: Sí, he fet coaching. Si en aquesta situació no aneu mai a Montserrat, perquè ja veieu que d'allò... I tot el món de córrer i fer esport, hi ha milers de... Però, o sigui, el running, que venia del footing... Sempre tot ha d'acabar... El shopping, diu... Aquest cap de setmana anirem de shopping. Bueno... Quan pleguem, farem after work. Que ja veuràs tu que... Hem anat a un hotel que és pet friendly. I així podia estar hores. Bé, on vaig a parar? Bé, doncs que no sé... És una societat...
0: Que tenim molta tonteria.
11: És una societat... Fixeu-vos on ha arribat aquesta societat que utilitza totes aquestes paraules i enterra amb ciment excavadores. O sigui, perquè veieu una mica... Que veieu una
10: hem
11: mica...
10: arribat al final.
11: Veieu una mica a on anem. I a el més, i tots sabem, o sospitem, que aquesta excavadora, com que va caure sense avisar, bueno, l'excavadora no la podia avisar, i el terra tampoc va avisar, o va avisar una mica, i per això no van haver desgràcies personals, per sort. L'excavadora aquesta, ningú va treure les claus del contacte. Per tant, pot ser que, posant el ciment, una part del ciment toqui el botó d'engegar, i de sobte, quan hi hagi tot el ciment posat, s'aixequi la part del que vindria a ser la grua i aparegui com si fos un triceratops, aparegui enmig del ciment, i llavors això produirà un efecte que serà molt bonic, que pot passar ara, pot passar d'aquí 3.000 anys. Tu imagina't, d'aquí 3.000 anys surt una grua, i a partir d'aquí les especulacions que hi poden haver. Per tant, el dress code de l'excavadora, espero que el senyor de l'excavadora pogués treure les mandonguilles del tàper que portava per dinar, perquè si no quedaran allà per la història, i d'aquí 3.000 anys, en un museu, hi haurà unes mandonguilles d'un senyor que, per sort, va ser a temps de marxar.
0: No sé per on voleu continuar, si per els termes en anglès
9: o per l'excavadora. Crec que afortunadament estaven dinant, o sigui que no hi ha risc de mandonguilla.
11: No. Ah, no?
9: Bueno. Sí, amb això estem tranquils i veig que tens molta confiança en les bateries perquè d'aquí a 3.000 anys
0: encara s'engegui.
9: Ahir un company ens explicava al diari les bonances de barrejar ferros amb el ciment, perquè així el ciment agafa més consistència, de manera que, doncs mira, amb la grua dintre del ciment igual aconseguim que no es torni a fer un esboranc. Sobre el tema de les paraules en anglès, a mi em col·lapsa molt.
0: També tenim una edat, eh?
9: No, perquè estàs en reunions amb gent més gran que tu que percep de manera errònia que anar trufant el seu discurs d'aquest tipus de conceptes, doncs potser els fa més intel·ligents, però segur que els fa és menys eficients i menys pragmàtics, perquè la meitat de gent no sap què signifiquen.
11: A més, a vegades les utilitzen ara d'una manera random. O sigui, utilitzen les paraules però no en el seu terme adequat, i per tant encara és pitjor.
9: Jo hi ha una paraula que faig servir molt recurrentment per intentar lluitar contra tota aquesta tonteria de termes, de terminologia, que és d'escola de negocis, diguéssim, que és perdoneu perquè és en castellà, que és catxarra. O sigui, quan em diuen s'ha de posar un widget, un no sé què, un no sé quant, jo sempre dic, la catxarra la posarem de tal manera. I llavors així trenquem una mica la dinàmica i tothom comença a saber de què parlen. Perquè si no, hi ha molts dies que jo no... No és que jo no sàpiga de què parlen, és que quan acaba la reunió hi ha molta gent que no sap de què li estaven parlant.
10: No cal anar al món de l'empresa, tot aquest món que esteu dient, perquè els que tenim fills o filles més o menys adolescents, una paraula que la meva filla em diu sovint és chill. Sí. Quan li dic alguna cosa que no li agrada, mira i em perdona la vida i em diu chill, papa? I per tant també hem d'anar incorporant tot això, que molts cops li pregunto
9: chill,
10: això què vol dir?
9: Flow,
10: exacte, sí. I això és interessant. Jo vull dir una cosa, que anar a l'origen de tot el que ha dit el Liu, que és que jo tinc una croada contra el carrot cake, perquè jo crec que no és un cake, és a dir, pastís de pastanaga em sembla un oxímoron, és a dir, el qui es va inventar el pastís de pastanaga, que devia ser un pertorbat, pensar que es pot fer un pastís amb pastanaga, no? És com el pastís de carn, per mi són coses molt complicades d'entendre. Quan portava el Liu la capseta aquesta embolicada, que no direm de la marca, he pensat, mira, potser és un cheesecake, no? He pensat, però no, era un carrot cake.
0: T'has fet il·lusions amb el cheesecake, sí. I has acabat amb una decepció del
10: sí,
0: carrot cake.
10: No em desagrada, però he pensat, el carrot cake dels nassos, no? Que està totalment per tot arreu i que per mi és l'antipostres, no? Una mica com l'arròs amb llet. Són coses que no puc concebre com a postres. I, però no, tenim aquí al davant i evidentment li farem els honors que toca.
11: Ah. Sí, tenim un ganivet i tot, vull dir,
0: no, escolta, el servei és el servei és magnífic, perquè es porta el ganivet i tot, vull dir, tot
11: sí, l'he tret de l'esquena d'un redactor que li ha clavat un company.
0: Les prevacances i aquí la gent, escolta, es va apunyalant els uns als altres, això ha passat totes les empreses.
11: Sí, que ara posarem publicitat fins les 4 i procedirem a...
0: Ja arribarà la publicitat. Passa un minut d'un quart de 4, anem al primer tema. És amb el que hem començat a les dues al Catalunya Migdia, i és que avui el govern i els comuns han presentat tota una sèrie de mesures per tal d'ampliar el parc de vivenda protegida que hi haurà a Catalunya. Es podran reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, locals comercials que estan a peu de carrer. Volen implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. No s'haurà de canviar el planejament urbanístic. Serà en les noves àrees de creixement urbà, s'hi podrà augmentar un 20% el sostre edificable per destinar-lo a habitatge protegit. La consellera Paneque, per exemple, ha deixat clar que aquesta densificació, que és la paraula que ja vam sentir el president Illa fa algunes setmanes, ha de ser respectuosa amb l'entorn.
12: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció i de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
0: La nova llei també permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, és allò que s'anomena les remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions de pisos, sempre que els resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. Les mesures es podran aplicar només en les zones de mercat tensionat i de forta demanda residencial. Tindran una durada temporal de 4 anys prorrogables i blindaran l'ús de residència habitual i permanent de tots aquests nous habitatges que es construeixin a partir d'ara, perquè els que es facin no es podran destinar a lloguer de temporada o a lloguer turístic. No sé què us semblen aquestes mesures.
10: A mi em sembla una mesura que no tindrà efectes pràctics, no? I una cosa que podríem fer és, d'aquí 4 anys, quan diuen que volen fer 20.000 habitatges nous, que això està molt bé, quants d'aquests habitatges nous en 4 anys seran el resultat de locals comercials, remuntes d'edificis o hotels? Perquè cap de les tres coses és fàcilment convertible en habitatges, i explicaré per què. Primera, un dels negocis més lucratius que hi ha a Catalunya avui és tenir un hotel. És un negoci que tothom que té un hotel li va molt bé. No puc imaginar cap hoteler, o molt pocs hotelers, que decideixin convertir un hotel en habitatge de protecció oficial. Si passa algú, doncs ja ho llegirem. Segona, les remuntes famoses, que és un tema recurrent habitualment en moltes ciutats de Catalunya, no es dona a terme perquè cal l'acord de tots els veïns de l'escala per pujar un o dos pisos en l'edifici. A banda de que hi ha molta gent que té, evidentment, l'àtic o el sobreàtic i té un terrat i no té cap ganes de que li converteixin el terrat en un habitatge de protecció oficial, molta gent no vol tenir dos o tres pisos més per damunt del seu bloc amb pisos de protecció oficial o pisos de no protecció oficial, però la gent normalment no tendeix a voler més pisos al damunt. I els locals comercials que també és una idea recurrent que hem llegit moltes vegades, ho he escoltat moltes vegades a la ràdio, és la típica idea que està molt bé i que no es duu mai a la pràctica. Per què? Perquè els locals comercials molts cops no tenen cèdula, no es poden convertir en habitatges, no tenen ventilació, no tenen finestres. I, per tant, és una idea que pot estar bé sobre el paper, és una bona ocurrència en la línia infinita d'ocurrències sobre el tema de l'habitatge, però que jo només dic que si d'aquí un any, dos o tres, veiem d'aquestes tres categories quantes s'han convertit en pisos de protecció oficial, doncs veurem l'impacte real d'aquesta mesura.
9: Al marge de que necessites també que els ajuntaments s'impliquin en aquesta decisió.
10: I els privats.
9: Efectivament, però vull dir que, els permisos i tota la tramitació ha de passar sempre per l'Ajuntament, malgrat diuen que no s'ha de modificar
0: el planejament urbanístic.
9: Cosa que sorprèn bastant. Totes les mesures que el govern ha anat impulsant per augmentar l'accés a la vivenda i augmentar la vivenda social, no depenen únicament del govern i, per tant, es troben amb tots aquests problemes. Va passar amb la cessió de solars dels ajuntaments per a la construcció de vivenda i a partir d'ara passarà amb això. Vull dir, la previsió que es fa de crear 20.000 noves vivendes no és res més que una previsió. I el que s'ha de fer compatible és les necessitats o intentar acompassar les necessitats de creació de vivenda amb les possibilitats després administratives i les voluntats dels ajuntaments i, com deia el Jaume, també en determinades actuacions com el tema de les remontes, efectivament també amb els veïns. I en qualsevol cas, el que m'inquieta és l'accés de l'ús de la densificació de determinades zones que ja són denses, perquè si són zones ja regulades
0: i
9: tensionades, és perquè ja són denses de per si, que s'aposti per una densificació sense mirar que també s'ha de donar suport a través dels serveis públics en la mateixa zona. O sigui, pots densificar més una zona, però si no tens més escoles, més serveis de salut o més serveis socials, doncs el que acabaràs fent no és una millora de l'accés a la vivenda, sinó tot el contrari. I si no millores el sistema de transport públic, ja pots anar densificant, que la gent no es podrà moure.
11: Jo espero que funcioni la mesura, perquè hi ha un problema greu d'habitatge. El que passa que poso dos exemples que he viscut recentment i que tothom veu quan surt al carrer. Un és el tema dels locals. Quins negocis s'estan muntant a les ciutats? Empanades? Cafeteries baixes de preu? Que paguen uns sous mínims a la gent que hi treballa, ungles, i ara s'ha posat de moda les cafeteries, les altres cafeteries, les cares, que un cafè val 2,20 €.
0: D'especialitat.
11: Sí, que el nom és el millor que han trobat.
0: Cafè, o sigui, d'especialitat.
11: Un cop tens el nom, a partir d'aquí, o sigui, és com el dia que van trobar selfie. Ja està, ja ens podem fer fotos. Ja
10: van trobar un brainstorming.
11: Sí, van fer un brainstorming. És que ara m'he vingut al cap. Mira, recordeu quan hi havia una entitat bancària que es deia Caixa Catalunya, que li van canviar el nom i es va dir Catalunya Caixa? Això va haver algú que va cobrar i va cobrar molts diners. I no sóc jo, lamentablement. Sap un greu? Doncs amb el tema dels locals, a prop de casa hi havia una bodega que es van jubilar. Hi ha cada cop més gent que per un tema d'edat que es va jubilant, i en el lloc on hi havia una sèrie llarguíssima de negocis molt diversos, doncs en aquest cas hi havia una bodega, va tancar i s'ha convertit en un habitatge. Té una sola finestra i la resta d'habitatge toca les parets dels veïns. Viure aquí crec que ha de ser bastant complicat, bàsicament, i la despesa de llum no ha de ser menor. No hi ha regeneració, no s'obren nous negocis, les botigues de roba estan tancant, acabarem veient que no existeixen les botigues de roba físiques al pas que anem. Els negocis no regeneren, per tant, la idea és bona, és a dir, aprofitem tot aquest parc que queda buit per fer-hi habitatge. El que no sé és si és un habitatge en condicions, i si a més diu que es pot partir, fem 50 metres quadrats, no sé jo, les cèl·lules d'habitabilitat com aniran. I després un altre exemple amb el tema dels lloguers. Conec una persona que tenia tot un espai que el dedicava a una cosa, ara ja no li dedica, i ara li ha quedat un espai grandiós que pot fer 2-3 pisos, però és molt gran. I diu, quan haig d'invertir en convertir això en 3 pisos? I quan podré posar jo el preu? Ara tothom dirà, ja està l'especulació. No, poso l'exemple de... Hi ha casos i casos. Si tu has d'invertir... Em va fer els números. Diu, jo ara hauria d'invertir, diu, com a mínim 200.000 euros per poder adequar tot això. Quan recuperaré jo aquests diners amb tres habitatges? Quan els recuperaré? Em surt a compte? No, doncs el deixo buit. Ja està. Per tant, quan es fan les lleis, sí que hi ha grans tenidors, després hi ha petits tenidors, i hi ha gent doncs, que mira, sobreviu com pot, amb el pis de la iaia que li serveix per pagar-se la pensió. Doncs això és el que no preveu la llei. Per tant, jo espero que surti molt bé la llei, no m'allargo més, espero que la llei funcioni molt bé, però la realitat em temo que és la que és.
0: No us veus molt emocionats, amb les mesures? No veieu que...
9: No, és que el que ens porta la successió d'anuncis d'aquest tipus, no?, i d'iniciatives d'aquest tipus, són els dubtes, no?, perquè tampoc després les veiem físicament. Sí que s'han construït més vivenda pública, però clar, entre el que es triga en aconseguir que aquests pisos estiguin a disposició de la ciutadania i el que es triga abans en gestionar aquesta normativa, però això és una proposició de llei que han entrat al Parlament, que tindrà el seu tràmit, i ja veurem, diguéssim, que...
0: Però és veritat que tu no pots construir d'avui per demà milers d'edificis, no, que és el que falta.
9: Clar, s'ha de començar d'alguna manera. Clar, d'alguna manera s'ha de començar.
0: Evidentment, no és una solució per la gent que ara té un problema amb l'habitatge. La gent que té ara un problema amb l'habitatge, no aquestes mesures, ni qualsevol altra que s'aprovi, no li donarà una solució fins d'aquí a uns anys, quan es construeixin tots aquests edificis que falten.
9: Però erraríem en no fer un enfocament integral, o sigui que amb la vivenda ha d'haver-hi els serveis, i també, si ens hi posem en això, que s'ha de començar d'alguna manera, el fet que aquestes mesures, com el de l'obligació de que sigui ús residencial, tingui un límit de 4 anys, i d'aquí 4 anys ja veurem, doncs igual la gent diu, pues, jo no tinc pressa de fer
10: correcte,
9: aquests 3 pisos que deia l'IU, dic, ja m'esperaré a veure què passa d'aquí 4 anys. Si no tens una necessitat, com deia, que tampoc no és una qüestió especulativa, sinó de posar 3 pisos en el mercat.
10: Jo crec que l'Òscar ha donat la clau en el tema de la urgència de les solucions. És a dir, l'altre dia, si no m'equivoco, el president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya explicava, quan el govern va anunciar la rebaixa dels terminis a un mes, ell va dir, no, és que això no cal perquè avui la llei diu que han de ser 3 mesos. I ens estan bé 3 mesos. Diu, però si estem a 8 o 9. No per passar en un Excel, passarà de 3 a 1, aquests 8 o 9 mesos passaran a 1. Després també et diuen algunes mesures que, evidentment, toquen al govern i no passaran, que és la rebaixa impositiva. No pot ser que el preu d'un habitatge, al final, al voltant d'una quarta part, són impostos de tots els diferents passos que es produeixen fins a la compra del teu habitatge. Això és una cosa que el govern pot començar a reduir, però no ho farà perquè toca l'agenda pública, però és una cosa que abaratiria el preu dels habitatges. L'altre s'alliberarà sol. Lligat amb l'alliberament dels sòls, que deia l'Isabel, tu pots alliberar sol, no ho sé, al Penedès o a Osona, o molts llocs, però si no t'arriba el tren, la gent tampoc hi anirà. De fet, avui hi ha molts llocs que es poden construir, i per què el promotor privat no construeix res? Perquè tindrà allà una urbanització amb gent que no tindrà cap tipus d'accés de transport públic, i per tant tampoc li serveix. Per tant, el problema, jo estic d'acord, no hi ha una solució gens a curt termini, aquesta és la mala notícia, però és que jo crec que tampoc estan posant les bases per una solució ni a mig ni a llarg termini.
11: Mira, buscava... No, és que ràpid he buscat xifres, allò que es diu, vinga, xifres, de fa un any. A Catalunya hi ha 25.405 pisos buits en mans de grans tenidors. Grans tenidors de veritat, Diu la Sareb, el dominat banc dolent, és el propietari de més immobles, etc. Bueno, hi ha 25.405 habitatges que consti fa un any oficialment que estan buits. Buits, que els té algú. I en aquest cas sí que són grans tenidors.
9: S'han comprat alguns, però per exemple a Girona, l'alcalde de Girona pot explicar perfectament que ell no aconsegueix que els pisos que té la Sareb en la seva ciutat passin al mercat.
11: I és el famós banc dolent, eh? És aquell que vam rescatar quan va ser?
0: Molts diners, no recordo quan la
11: 60.000 milions, potser? És
9: que el més dur és que aquests pisos són nostres.
11: I mai millor dit. És a dir, que està molt bé la llei, tornem, no? Que està molt bé, però després la realitat és aquesta. Perquè, o sigui, hem de construir pisos, perfecte, sí, però és que n'hi ha, quants he dit? 60.000, no?
10: 25, has dit.
11: Perdó, 25, 60.000 eren els milions d'euros.
10: Però aquests pisos no estan en condicions, no estan en bons llocs.
0: Estan sobretot en llocs molt complicats, clar, que la gent no vol.
10: Quan la gent diu això, la gent s'imagina 25.000 pisos per entrar a viure demà, que estan perfectament, però estan per reparada de la baix, i per tant molta gent tampoc els vol.
11: Però també serà més... No, la gent no els vol, però tu tens un problema d'habitatge o no? És a dir, si jo tinc un problema d'habitatge, em diuen ara se n'ha d'anar a viure a... Sant Fruitós del Mig...
10: Sí, però
0: si depèn, si des de Sant Fruitós del Mig pots arribar a la teva feina amb un transport que no t'impliqui 4 o 5 hores...
10: Exacte. I depèn,
11: per tant, llavors, el titular és... Hi ha un problema d'habitatge segons com. O com va això? Bueno, dic per clar, provocar, una mica.
10: És que la gent tampoc l'has de posar a viure on a tot convé. La gent té una vida, té una família, té una escola, té unes necessitats, i per clar. Tant els has de posar a llocs on hi hagi transport públic o alternatives. No pots dir, mira, és que vostè té un problema d'habitatge, viu a Terrassa, sí, mira, vostè anirà a viure a la Ràpita. Home, doncs potser no li va bé.
11: No, però hi ha llocs de treball que sí que et fan, t'obliguen a marxar. Però no, el tema, hi ha un problema, sí, hi ha 25.000 pisos buits. Qui el fa construir allà? És a dir, algú el fa construir allà, algú va donar... És a dir,
10: en el boom immobiliari.
11: Vale, doncs hi són, no?
10: Sí.
11: Què fem? Estirem? Esperem que caiguin, com el forat d'aquí de Montcada...
10: No, s'han de posar a disposició de qui ho necessita, però segurament s'han d'adequar, i segurament molts alcaldes no volen el paquet buit perquè diuen, bueno, jo aquí m'he de gastar milions en arreglar-los.
9: Els volen amb una inversió de rehabilitació.
11: Això no ho ha d'arreglar.
0: Vas deixar rehabilitats i
11: llavors... Això no ho ha d'arreglar l'Ajuntament.
9: De totes maneres, en qualsevol cas, si aquests pisos estiguessin en unes zones que fossin atractives pel mercat...
0: D'alta demanda.
9: I de demanda, doncs segurament l'Ajuntament podria dir, doncs fem un esforç, no?, fas una inversió i els poses en el mercat, no?, per lloguer assequible o el que sigui. Però tampoc no estem en aquest escenari. Uh-huh. Recordeu que ahir es feien anys de les eleccions, però ens van passar l'última campanya de les eleccions generals. Cada dia hi havia un anunci sobre on hi hauria pisos nous. I van parlar fins i tot de terrenys del Ministeri de Defensa. Que van començar a especular si el Bruc el convertirien en pisos o no. D'això... Algú se'n recorda? Vull dir que les promeses han anat evolucionant. El que té de bo el tema d'avui, l'acord entre els socialistes i els comuns, és que efectivament és una iniciativa legislativa que entrarà al Parlament i allà veuran com es tramita, però efectivament no és una solució ni per demà ni per demà passat.
0: Passant 2 minuts gairebé de 3:45, fem una pausa per la publicitat, així podrem fer l'homenatge amb el Carrot Cake, tot i que el jove no li acaba de fer el pes, però podrem tastar-lo durant la publicitat. Re, una mica de publicitat i tornem de seguida.
8: Catalunya migdia.
13: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu Veritat o Mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
8: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
13: Va, nois, que se'ns fa tard.
8: A la 1:00 PM, amb el suport de la Federació Catalana DOP i GP i la Generalitat de Catalunya. Catalunya migdia.
14: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
15: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
16: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
15: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
17: Hi ha una cabra que acaba de parir.
18: Ara mateix.
15: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
19: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
15: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
8: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
20: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
21: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
15: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
8: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
15: Tot es pot parlar.
8: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
22: L'estiu ets tu.
23: Catalunya Ràdio.
22: La llum.
8: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu.
23: L'estiu ets tu.
22: Quan em mires i somrius.
15: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Passen 4 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb Liu Fort, la Isabel García Pagant i Jaume Clotet. No t'amoïnis, Isabel, que no estava oberta al micro i, per tant, la Catalunya no ha sentit el teu comentari.
11: Però podem fer-lo públic, perquè...
0: Tot i que ara mateix Pagant està més vermella que un tomàquet, de l'atabalament que li ha agafat davant la possibilitat que el micròfon estigués obert, que tampoc no era una bestiesa.
9: Per això dic que ho puc dir perfectament.
0: Perquè tenim... Expliquem a l'audiència que tenim les televisions engegades aquí a l'estudi. Hi ha el 3CAT Info a una banda, hi ha cadenes internacionals de notícies, i ha quedat aquí el Tour de França dels companys d'esports, i mirant el Tour de França, pagant...
9: I hem de dir que avui és una etapa fantàstica, perquè
0: home,
9: pugen l'Aldué,
0: sí,
9: que de fet és la d'avui i la demà, perquè la pugen per l'altra banda, i hi ha un senyor que ha caigut, i jo he dit que de gran vull ser la doctora del Tour de França.
0: Però per què vols ser la doctora del Tour de França?
9: No, perquè em sembla els equilibris que fan per atendre els ciclistes mentre estan pedalejant em semblen meravellosos.
0: Ara que hem de decebre mig Catalunya, que pensava que el comentari de la pagant seria com molt més sucós i com tindria dos rombos, que diríem, però no, al final era tan senzill com això. Bé, aquest està sent un estiu carregat de desgràcies, podríem dir. Hem tingut molts incendis a Catalunya. De fet, continuem amb un risc molt alt del foc. Avui hi ha 161 municipis en perill extrem d'incendi forestal, tot i que el pic de l'onada de calor ja ha passat. Aquest matí s'ha declarat un incendi forestal, de fet, a la serra de Roques Codolles, al terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà. El foc afecta una zona molt remota i de difícil accés, sense cap habitatge amenaçat. Hi ha 8 mitjans aeris treballant-hi, però sembla que els bombers el podran estabilitzar i potser alguna pluja prevista per aquesta tarda també els pot ajudar. És tota la conca mediterrània, però, la que està patint els focs. A la Comunitat de Madrid i a Àvila cremen 2 focs descontrolats. De fet, ara mateix ja s'han ajuntat les flames de 2 incendis, eren 3, i ara ja només en són 2 perquè 2 s'han fusionat. I a França hi ha més de 30 focs actius. Tant Espanya com França han demanat ajuda a la Unió Europea per fer front a l'emergència. En el cas de Madrid, de fet, el foc ja ha cremat més de 15.000 hectàrees, ha provocat que s'han confinat a casa o desallotjat 19.000 persones. Però, més enllà del foc, el govern espanyol és qui coordina l'emergència a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i ha declarat per primera vegada l'estat d'emergència nacional des de l'apagada que no passava. Aquesta petició de Díaz Ayuso ja té una derivada política. El delegat del govern a Madrid ha criticat Ayuso per no justificar prou bé l'activació d'aquest estat d'emergència nacional. També hi ha hagut retrets cap a Ayuso del ministre Òscar Puente, en aquest cas a les xarxes, és un habitual Puente a les xarxes, per haver demanat auxili a la Moncloa mentre diu aprima amb els diners que destina serveis públics. La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, ja els ha respost.
1: Y sobre todo, la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
0: És evident que Díaz Ayuso ha activat l'ajuda del govern central perquè no s'hi veia amb cor, perquè és veritat que la situació era molt complicada, perquè era una situació de, ja ho hem après aquest estiu dels bombers de Catalunya també, que diuen que el que més els amoïna és la simultaneïtat de focs com el que hi havia a la Comunitat de Madrid. A més, dos d'ells molt, molt potents que s'han acabat unificant en un de sol. Però també és veritat que sempre hi ha aquesta acusació recurrent cap al govern de la Comunitat de Madrid d'aprimar els serveis públics i després, quan té un problema, doncs demana l'ajuda de l'Estat.
9: Bueno, coincideixen aquests incendis també amb una situació d'aturada de determinats equips de bombers, i el que sorprèn és com gestiona el PP aquest tipus de crisis, no? L'estiu passat van tenir crisis amb incendis a altres comunitats, i aquest estiu el que a mi em sorprèn és que es demani l'activació de l'emergència, de la situació d'emergència, amb unes declaracions públiques o amb un tuit i enviant una carta en comptes d'agafar un telèfon i trucar a qui sigui, al ministre de l'Interior o qui sigui, per gestionar-ho. La sensació és que la presidenta de la Comunitat de Madrid, al final, el que no vol és enganxar-se als dits amb una gestió que serà un fracàs dels incendis, perquè els mateixos tècnics ja estan dient que els focs en aquest moment ja són inapagables, que l'objectiu és salvar vides. Hem vist imatges aquesta nit passada de Guàrdia Civil i voluntaris traient a gent de les seves cases i pujant-los en autobusos, que són imatges que no acostumem a veure, haver d'organitzar una evacuació tan extrema, i si els tècnics mateixos ja t'estan dient que això no és apagable i estan fent crides al temps, o sigui, a veure si demà baixa la temperatura i acaba plovent una mica per poder atacar-los, doncs el que fa Isabel Díaz Ayuso és rentar-se les mans i llavors criticar si aquí l'acusa de primar els serveis públics i de reduir la despesa en aquests serveis d'extinció de focs.
10: Jo penso que és és un cas que només podria acabar d'aquesta manera. És a dir, ho vam veure, per exemple, a València amb la Dana. És a dir, si el problema és que la picabralla política existirà igualment. Si demanes ajuda al govern espanyol és perquè l'estàs demanant, si no la demanes és perquè no l'estàs demanant, i és un circuit intern que es retroalimenta entre el PP de Madrid i el govern espanyol, no d'ara, sinó des de fa anys i panys, no? Per tant, jo crec que a tots dos es pensen que els hi convé aquesta picabralla, i segurament aquesta picabralla té efectes electorals per cadascun d'ells, però fer-ho en un context com el que estem vivint i que descrivia l'Isabel, amb incendis gravíssims, amb la destrucció de cases, amb focs incontrolables, que, si no m'equivoco, és el més gran de la història de la Comunitat de Madrid, crec. I, per tant, aprofitar aquest qualsevol moment per anar a la guerra política entre tots dos, especialment entre el ministre Puente, que es caracteritza per dir les coses pel broc gros, i la presidenta de Madrid, que té el mateix sentit, a vegades institucional, tendent a zero, doncs és una cosa que no és gens edificant per la població, per la gent que està treballant sobre el terreny, dels bombers, dels voluntaris, i per tant no crec que els ajudi en res, perquè no tot s'hi val, i menys quan la situació és dramàtica com ara.
11: A veure, mandra i avorriment i a més desmoralització, o sigui, aquestes coses a mi em deixen fer partidisme polític de tot. Està permanentment, és a dir, el polític com a concepte és algú que l'hem posat entre tots que ens solucioni problemes. Ara ja està fent el cunyat. No, és que va així. O sigui, un polític ha de solucionar les coses que passen, no provocar-les. O sigui, Díaz Ayuso té la virtut, i el ministre Puente, són gent que tenen la virtut d'allà on apareixen ells hi ha conflicte. Escolti, hi ha... Doncs és possible que hi hagi bastanta gent que s'hagi quedat sense casa, o que se li ha cremat els seus terrenys, els arbres on ha viscut tota la seva vida. Pot ser que hi hagin, tant de bo no, que hi hagin conseqüències personals. Milers de persones, o centenars de persones, treballant hores i hores i fent un esforç per poder apagar aquests incendis, recursos públics que s'estan dedicant a això. Doncs, escolti, callin, almenys mentre hi ha l'incendi, callin. O sigui, se'n van a casa, tanquen la persiana, tanquen amb clau la porta, llencen la clau i callen durant els 3 dies o quan duri l'incendi. I quan acabi l'incendi, tornen a fer aquesta cosa del putxino i de "Oye, es que este me ha dicho, no, es que no..." És absolutament avorrit, és desmoralitzant i desacredita absolutament la feina de molta gent. Callin. O sigui, la història és senzillament aquesta. No diguin res. S'ha notat, no?, que és una cosa que...
9: No, però aquí sempre sí. No, o sigui, aquí sempre hem dit que la batalla política ha d'arribar quan el foc s'hagi apagat, no? Sempre, històricament, ho hem... ni que sigui per respecte a la feina que fan els bombers. I afortunadament tenim aquí, a Catalunya tenim uns dispositius de protecció civil, de bombers, que deuen ser dels millors del món, si més no, o com a mínim van per tot el món ensenyant quines són les seves tècniques, que comuniquen molt millor que els polítics i, per tant, els fem molt més cas del que fan els polítics. O sigui, ens interessa molt més què és el que ens ha de dir el senyor Borrell dels bombers que no la senyora consellera.
11: Evidentment.
9: Llavors, arribat a aquest punt, quan trasllades aquesta dinàmica a la Comunitat de Madrid, i anava a dir a moltes de les comunitats governades pel PP, però especialment a la Comunitat de Madrid, al final aquest soroll polític el que paga són les necessitats que tenen les persones que es dediquen a apagar el foc. I si les necessitats són haver de demanar una situació d'emergència perquè així poder reclamar ajuda aèria per l'extinció dels focs a la Unió Europea, doncs lo important és que arribin aquests mitjans, no que la senyora Ayuso s'estigui dient amb el ministre Puente mamarracho, que no sé si té una terminologia anglesa o anglosaxona,
11: sí,
9: per afegir al nostre llenguatge.
11: No, però fixa,
9: però mentre estem amb el mamarracho, no estem amb com s'estan cremant cases, que abans comentàvem abans d'entrar, que si s'haguessin cremat a Catalunya tantes cases com s'han cremat en les últimes hores en aquestes urbanitzacions, amb aquests tres focs, tindríem a la consellera o a qui sigui penjant del pal major de la plaça. però escolta, no passa res, perquè el del que es tracta a Madrid és de cridar molt i de cridar més que l'altre, en comptes de dedicar-te a atendre les persones que en aquell moment poden perdre les seves vivendes.
11: Per això que diu l'Isabel, és que aquí, ja m'entendreu l'expressió, ens estem mal acostumant a que quan sabem que hi ha un incendi, al cap de poca estona apareix un bomber, que sí que apareixen els polítics al costat, però fan estrictament l'explicació, no comencen a dir coses estranyes, no comencen que si mamarratxo i no sé què, perquè mentre ens quedem amb el mamarratxo no estem per l'incendi. I surt una persona que ho explica, però és que a la vegada, al cap de poques hores, ens diu, mira, l'incendi ja s'ha estabilitzat, que són aquestes paraules que hem anat aprenent. I tenim, en aquest moment, crec que com a societat, els catalans com a societat, tenim una confiança absolutament brutal en els bombers i en la feina que fan. Per què? Perquè fa molts anys que s'hi dediquen, hi ha gent molt competent al front, saben el que han de fer, ho fan. I fixa't que és allò de, no, primer estabilitzarem, no sé què. Després perimetrem. Són totes les paraules que...
9: Fins i tot per les males notícies, perquè no fa gaire, quan van dir que no podien garantir la seguretat...
0: No podien defensar les cases.
9: Que no podien defensar les cases, ningú va criticar i per què no van i defensen les cases.
11: Però perquè normalment surten, ho expliquen i ho entens, i et donen una raó. No es dediquen a perdre el temps i a fer perdre el temps dient coses molt estranyes. I insisteixo en això, és que ens estem mal acostumant en positiu, perquè confiem absolutament, i quan ens parlen de incendis de sisena generació, doncs ja sabem que ja estan treballant perquè això no passi, i sabem que hi ha un pla, perquè ho ha explicat els propis bombers, hi ha un pla que s'ha parlat amb el govern per començar a aïllar segons quines zones de Catalunya, perquè si el foc passés, doncs que el foc no passi, etcètera, etcètera. Vull dir que s'estan fent coses.
10: I també, per una raó, jo tinc la percepció que els bombers catalans se saben recolzats no només pel govern, sinó per tots els partits i pel Parlament i per la societat. És a dir, també aquí ho veuríem diferent si portéssim anys i panys amb aquesta agressivitat ambiental que hi ha a la política de Madrid. És a dir, si els incendis últims de les Gavarres sortís al cap de l'oposició de Catalunya dient que la consellera és una mamarratxa i des del govern se'ls digués que ells són uns mamarratxos, home, la gent també començaria a dubtar de les coses. I, per tant, abans del Liu parlava dels polítics són persones que ens han d'arreglar els problemes. I és així. I crec que hi ha, i s'ha de posar en valor, que la política catalana, que evidentment té els seus estirabots i té els seus moments més desagradables, està anys llum de la política de Madrid. Els periodistes que segueixen el Congrés de Diputats diuen que ja vas ni se sent el que està parlant a la tribuna del guirigall i de xivarri que hi ha de diputats cridant, insultant i picant. I al Parlament de Catalunya això no passa.

0: han de suportar aquests dies de festa major i n'hi ha d'altres que, en canvi, ho defensen. Sentim-ne tres en declaracions a BTV.
1: Em sembla que a les 12, en teoria, pleguen la música, però la gent no se'n va a casa.
2: Pues por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
3: Potser no tenir totes les nits seguides, potser tenir algunes nits més tranquil·les.
0: Aquests tres en contra. En canvi, dos més que diuen que la Festa Major de Gràcia sempre ha estat així i que són uns dies molt concrets, no és tot l'any.
4: Jo trobo que no és gaire normal que es queixin, perquè ells saben quan compren un pis aquí hi ha la Festa Major, que dura una setmana, no és que duri quatre anys.
5: És important pel barri i per persona en general, doncs, de que es pugui conservar i mantenir aquesta gran festa.
0: Des de l'Ajuntament, la primera tinenta d'alcaldia i regidora del districte de Gràcia, Laia Bonet, ha reivindicat la festa de la Vila de Gràcia.
6: És una festa oberta, és una festa inclusiva, és una festa pensada per tothom i és una festa que és justament la millor mostra de la identitat de la vila.
0: Saludem Lina López, que és la presidenta de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Lina, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Què us sembla aquesta polèmica?
7: És una polèmica que ja portem anys, però que des de fa molts anys també la Fundació Festa Major de Gràcia ha intentat, juntament amb les comissions i amb districte, d'harmonitzar tot allò. Per això, una de les reflexions que es va fer el 2022 era això, la massificació i el fet de la festa com tradició de la cultura popular catalana. I dins d'aquesta reflexió també es van fer o es van prendre mesures, que en el cas de la nit tranquil·la o el canvi del lliurament de premis han estat pensades justament per això, per harmonitzar la Festa Major de Gràcia.
0: Hi ha alguna manera de controlar la massificació o els actes vandàlics? Perquè ara sentíem un d'aquests veïns que estava en contra dels sorolls que deia, no, sí, es marca una hora de final, però clar, s'acaben els actes, però la gent es queda, clar, però no es pot fer fora la gent del carrer.
7: No, el carrer és un espai públic, nosaltres no podem controlar l'espai públic, és a dir, és una realitat que nosaltres tenim uns horaris marcats i que a partir d'aquesta hora ja la gent suposadament hauria de marxar a casa, però això no passa moltes vegades. Encara que tenim també una mesura de sortida del barri, hi ha un pla de seguretat que el que fa és acompanyar la gent en una hora determinada de la Festa Major perquè marxi a casa, i encara i així hi ha gent que ocupa l'espai públic.
0: Teniu detectat si els queixen més els nouvinguts al barri que no els de tota la vida, o entre les queixes és més transversal?
7: És transversal. És una realitat que el barri està canviant, que la Vila de Gràcia està canviant, i per això també tenim gent que és nouvinguda, que s'està plantejant el fet de que la Festa Major fa molt soroll. Però hi ha gent que és crítica també a la Festa Major i que porta molts anys al barri.
0: No us passa pel cap canviar la manera de fer les festes?
7: Hem de fer una reflexió, hem de fer-la, i és evident que hauríem de fer-la, però clar, aquest any continuarem amb la festa tal com la veníem plantejant des de fa 4 o 5 anys, que és quan va començar el canvi del reglament intern.
0: Us amoïna la massificació, que pugui matar, entre cometes, la festa?
7: Això sempre ho hem dit, no? Que encara que l'any passat vam notar una baixada de visitants, encara continua visitant molta gent la Festa Major de Gràcia. Penseu que mai o en cap lloc a nivell mundial existeix una festa com aquesta, no? I jo crec que el més semblant és les festes de Sants, i evidentment canviar l'espai públic durant una setmana, això genera molta curiositat.
0: Doncs és la Lina López, presidenta de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Per cert, plegues després de 5 anys al capdavant de l'entitat.
7: Sí, realment acabava el mandat al març. Vam estendre una mica més perquè havíem d'acabar coses que teníem plantejades, com el comitè que tenia plantejat per poder fer aquest mandat, i una de les coses era un protocol de convivència entre comissions, i aleshores hem endarrerit uns mesos, realment, la presidència.
0: Molt bé, doncs escolta, que vagi bé l'última edició sota la teva presidència i que no plogui.

0: Perquè, clar, amb aquesta calorada d'aquests dies, que no arribin les pluges al mes d'agost.
1: Sí. Bueno, sempre per Festa Major plou, però espero que aquest any només sigui un dia, perquè si no patirem festes i festeres.
0: Clar, doncs ja firmem un dia. Lina López, presidenta de la Fundació de la Festa Major de Gràcia, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Gràcies a vosaltres.
0: És una polèmica que és veritat que es repeteix últimament. Aquest any potser amb una mica més de virulència, amb aquesta petició a 6 carrers concrets de veïns demanant-los que anul·lin les activitats de nit. Hi ha, és veritat, també mesures que s'han pres en els últims anys, com per exemple hi ha una nit que en diuen la nit tranquil·la en què no hi ha activitats de nit, i també s'han marcat uns horaris i s'intenta fer que sigui més fàcil conviure amb les festes, però és inevitable que si treballes en un barri com el de Gràcia, amb carrers estrets, en què el xivarri és habitual, ja fins i tot fora de les dates de les festes, si a més hi ha concerts, hi ha una gentada de por en aquells carrers, es fa difícil controlar-ho.
2: Sí, sí, fora les festes majors i a presó tota la gent que organitza les festes majors, fora els campanars i les campanes, que és el típic de Can Fanga que arriba a un lloc que hi ha un campanar i diu que pari les campanes, i van i li fan cas. En alguns casos inclús li han fet cas. També matem tots els animals que hi ha a les granges, no fos cas que algun és a prop amb un resort i sentís una gallina saludant a la nit, que saluda amb la puteta i fora tot. I asfaltem el país i així hi haurà una sèrie de gent que serà molt feliç i disculpin a tota aquesta gent que la resta de la societat els molestem, disculpin, no tornarà a passar.
3: Jo estic pensant que igual els que es queixen del soroll a la nit són els que em molesten a mi al matí quan surten a córrer en aquestes curses fantàstiques que em col·lapsen el cap de setmana a casa. No? O sigui que bueno, igual també són, provoquen algun tipus de molèstia a la resta que ells no són conscients.
2: Això se'n diu la societat i es tracta de conviure.
3: Efectivament.
2: Hi ha gent que vol conviure amb si mateix.
3: Em sembla que les festes de Gràcia no són una cosa nova, com tampoc no són els campanars, tal com deia el Liu. Que el barri, els carrers del barri són igual d'estrets ara que fa uns segles.
0: És veritat que hi ha més gent.
3: Sí, però és que hi ha més gent arreu. Però hi ha més gent arreu.
0: Això és veritat, sí.
3: Vull dir, la gent que viu als voltants de la Sagrada Família, doncs també que xapin la Sagrada Família o que la tirin avall. Clar, estem...
2: Jo he vist davant d'una escola que la van ampliant i cada cop hi ha més nens. Bueno,
4: això s'acabarà aviat, també. No
2: I què faig? Vull dir, no, clar...
3: Una altra cosa és que es prenguin mesures per intentar que sigui més digerible tot, no? I jo crec que el repte és aquest. No és eliminar unes festes o esborrar-les o col·locar-les al carrer de dalt, perquè és que llavors diuen, ah, clar, és que com que la festa la fan al carrer de dalt, la gent que vol passar, passa pel meu carrer. I també els hi molestarà, no?
4: Jo crec que la gent de tota la vida, de l'època, diguem, de les Tresines, de Gràcia, que feien la festa al nivell adequat de gent, té una mica de dret a queixar-se de que la cosa, evidentment, ha sortit de mare. Ara, un nou vingut o un expat que se'n va a viure a Gràcia i es queixa, doncs el problema és seu. Vull dir, ha anat a un lloc on hi ha una festa major, que és segurament la més important de Barcelona, que genera molta gent. I puc posar un exemple personal. Fa uns quants anys vam recuperar la casa del meu avi a Gerri de la Sal. Jo, a la festa major, no hi vaig mai, perquè just davant de casa meva foten l'embalat, són dos o tres dies, no només, de festa a la nit fins a la matinada i no es pot dormir. Llavors, a mi no se'm passaria pel cap, com deia Liu Font, de demanar a l'Ajuntament, escolta, a mi m'està molestant, no?, les poques nits que hi vaig, i sisplau, tanquin la festa o que acabi a la una de la nit, no? És així, estava abans que jo ja hi arribés, no? I per tant, és així. Llavors, una setmana a l'any hi ha una festa major a Gràcia, doncs és una setmana conflictiva per la convivència. També et dic una cosa, hi ha una ordenança del civisme en aquesta ciutat, o sigui, no cal que, o sigui, segur que cal, però segurament encara que la comissió de festes no facin mesures, hi ha unes normes, no es pot cridar de nit, no es pot veure al carrer, no es pot orinar, hi ha una sèrie de coses que l'Ajuntament ja hauria de vetllar perquè es compleixin. Per tant, quan s'acaben les activitats, la gent se n'ha d'anar, ha de sortir dels carrers, evidentment al seu ritme, però l'espai públic s'ha de desallotjar. Per tant, mesures se'n poden prendre.
0: Perquè no et sentis tan sol, no dir el nom perquè no li he demanat permís, però una il·lustre periodista en aquesta casa que ara està jubilada i que és gracienca de tota la vida, sempre demanava les vacances fora de l'estiu perquè li anava més bé, excepte la setmana de les festes de Gràcia, en què deia, jo no tinc cap problema, òbviament les festes s'han de fer, però a mi no em permeten anar a treballar a l'horari que tinc, per tant, jo m'agafo un lloc, me'n vaig fora i no visc a Gràcia aquella setmana perquè és incompatible amb el fet d'anar a treballar i, per tant...
3: Perdó, també evolucionem personalment, diguéssim,
0: sí,
3: i cada vegada hi ha més estris que et permeten aïllar-te Mira, del soroll que hi ha fora.
2: No, com que és l'últim dia, us explico una anècdota personal. Jo, durant una època...
3: No penso tornar,
2: no? No penso tornar mai més, efectivament.
0: No, ja ho he dit tres vegades. Com que és l'últim dia, Escolta'm, t'estàs acomiadant tu mateix en directe.
2: Vivia en un poble que jo treballava en un lloc que acabava molt tard de treballar, molt tard, llavors quan a sobre m'anava a sopar, vull dir, m'anava a dormir molt tard. I a les 6 del matí muntaven un cop a la setmana al mercat. Allò que se'n deia el mercadillo. I just tenia sota un senyor que a les 6 del matí començava a dir que se va el nene, que se va el nene, que venia melons. I jo sabia que els divendres, que era quan hi havia el mercat, no dormia perquè el se va el nene, a les 6 del matí ja se n'anava el nene, però el nene no se n'anava fins a les 3 de la tarda. I ja li comprava els melons, per cert, que eren molt bons. I què hagués hagut d'anar? Anar a l'Ajuntament i dir, escolti, treguin-me al mercat perquè, pobre de mi, no puc dormir perquè... No, eh que no?
4: L'exemple que posava l'Òscar d'aquesta persona que viu a Gràcia i se'n va és com, i no viuré un meló un minut del final del programa, però la gent que té animals de companyia arriba a Sant Joan i pots fer dues coses, o dones al teu animal unes pastilles perquè es quedi estabornit o te'n vas. Però ja hem vist aquest any, i cada vegada ho veurem més, de gent que diu, sisplau, que estirin petardos silenciosos i tota mena de coses trambòtiques. Sí. La festa de Sant Joan es fa des de temps immemorials, tens un gos, doncs, o te'n vas a un resort, que deia el Liu Forn, pet friendly,
2: sí,
4: o no ho sé, però vull dir, demanar que deixin de tirar petardos als carrers perquè tu tens un animal, doncs és al revés.
0: No m'obris el meló, efectivament, que queda un minut per arribar a les 4. Ho deixarem aquí. Isabel García Pagant, Iu Forn, Jaume Clotet, gràcies a tots tres.
3: Bon estiu. A vosaltres, bon
2: estiu. L'últim dia direm que se va el nene.
0: Que se va el nene, exacte. El nene se'n va, ja t'ho dic jo. Queda un minut per arribar a les 4 del que és l'última edició, podríem dir que en homenatge a Iu Forn, extended version del Catalunya Migdia, que és la versió de les dues hores. Dilluns n'hi haurà de Catalunya Migdia a partir de les dues, però només la part informativa, no hi haurà tertúlia, fins al 31 d'agost, quan tornarem amb una nova temporada de Catalunya Ràdio. Gràcies als oients que ens han acompanyat aquesta temporada, esperem retrobar-vos a partir del 31 d'agost. Bones vacances, tots aquells que les feu, en el moment que les feu. Nosaltres insistim, els serveis informatius de Catalunya Ràdio seguiran informant cada dia a partir de les dues, i el Catalunya Migdia llarg, de dues hores, amb tertúlia, volia tornar el 31 d'agost. Fins llavors, bon estiu a tothom.
5: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Natàlia Ramon. Continua actiu l'incendi forestal de la serra de Roques Codolles al terme municipal de Farrega, al Pallars Sobirà. De moment, els bombers prioritzen les tasques a la cua del flanc dret, mentre el cap del foc ja ha arribat a una pista forestal i continua carenant el serrat, en un incendi que manté un perímetre d'unes 8 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt remota i de difícil accés. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bona tarda.
2: Bona tarda. L'avís s'ha rebut cap a 3:15 del matí a la serra de Roques Codolles. L'orografia del terreny dificulta molt les tasques d'extinció i obliga a centrar bona part del dispositiu en els mitjans aeris. Hi treballen 8 aeronaus i una única dotació terrestre que actua des dels punts accessibles. En aquests moments els esforços se centren, com dèieu, a contenir sobretot el flanc dret i aprofitar la pista forestal on ha arribat el cap de l'incendi per frenar-ne la progressió, tot i que fonts dels bombers afirmen que serà complicat. Les primeres hipòtesis apunten que el foc podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes d'ahir a la tarda, tot i que les causes encara s'investiguen. De moment, no hi ha cap habitatge amenaçat. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Sort.
1: I encara més incendis, Cristian Roldán.
3: Doncs sí, els focs de la Comunitat de Madrid i d'Àvila, que continuen fora de control, ja han cremat més de 15.000 hectàrees. Els dos incendis que cremen a Madrid s'han fusionat i el risc que també s'uneixin amb el foc que crema a Àvila, perquè avancen cap a la mateixa direcció. Són incendis molt agressius, que avancen empesos pel vent. A petició del govern de Díaz Ayuso, la Moncloa ha declarat per primera vegada l'estat d'emergència nacional i ha agafat les regnes de l'operatiu. Sentim el ministre de l'Interior i la presidenta madrileña.
4: Hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas y las previsiones atmosféricas que nos ha permitido la EMED.
5: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
1: Presó provisional sense fiança per al segon detingut per l'homicidi d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona. La principal hipòtesi de la policia apunta que l'home de 21 anys seria l'autor material dels fets ocorreguts el 3 de juliol al barri de la Sagrera. El jutjat ha acordat la mesura després que se'l detingués aquest dimarts i hagi passat avui a disposició judicial. L'endemà dels fets, el 4 de juliol, ja es va detenir un altre home que segueix en presó provisional. Diversos testimonis van alertar que van veure 4 individus fugint de la zona després de sentir els trets al carrer Portugal.
3: El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, cita a declarar a principis de setembre el president de la companyia aèria Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que va enviar el jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia. Calama també ha citat el conseller delegat de Plus Ultra, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre les joies, com, per exemple, quan es van muntar i també aprofundir en quin és el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits han estimat en un primer estudi.
1: El dispositiu especial de mobilitat per a l'eclipsi del 12 d'agost restringirà la circulació de camions a l'AP7. El Servei Català de Trànsit aplicarà una senyalització especial per arribar als 23 punts oficials d'observació on es distribuiran 150.000 ulleres homologades. En els punts oficials distribuïts en 18 municipis es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles. L'AP7 i també l'A7 seran les vies més congestionades, però també la N340 o la 240. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin als vorals per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial de Mossos d'Esquadra. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
6: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent aturada a les vies fent alguna fotografia, el que podria passar si no tenim una observació a través d'aquest pla de trànsit.
1: I I als esports, Marc Andrés.
7: Avenços significatius en la sortida de Marc-André Ter Stegen. Els problemes fiscals que impedien la seva sessió a l'Ajax semblen que estan resolts i en els propers dies el jugador viatjarà a Amsterdam per posar-se a les ordres de Mitchell. Ter Stegen ja no ha de participar, en principi, en l'amistós d'aquest vespre que jugarà el Barça contra l'Europa a porta tancada a partir de les 8. Esport en directe. Tenim en marxa la 19a etapa del Tour de França, encara als Alps, 128 quilòmetres entre amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. De moment, queden poc menys de 50 quilòmetres per la meta i un grup de 42 ciclistes escapats a 4 minuts i 17 segons del gran grup on s'hi troba el líder Tadej Pogacar. Tornem al futbol perquè l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca de la segona divisió i parlant de segona divisió, el Sabadell ha fitxat Gonzalo Ávila Pipa, carriler de 28 anys. I al futbol femení, el Barça ha anunciat la renovació de Marta Torrejón per un any i la de Carla Julià, que signa fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el seu 8è fitxatge de l'estiu. Es tracta de Tyrese Martin, de 27 anys, amb experiència en NBA, que signa per una temporada. En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 catalanes de 14 s'ha classificat per a la final de la Copa del Món, després de superar Rússia als penals, i el rival serà els Estats Units. En tennis, Paula Badós està disputant el tercer set dels quarts de final del torneig d'Hamburg contra l'egípcia Sherif. Ara mateix el tercer set, la de Bagú, està perdent per 2-1. I en motor, a les 5 tindrem la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Hongria. Perdó, de la Fórmula 1.
0: Fins aquí les notícies.
8: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: Passen 7 minuts de les 4. Marta Delcor, bona tarda.
10: Moltes gràcies per aquest cafè que m'has dut, Roger.
9: De res, faltava un minut per les 4. Dic, potser ens hem de prendre un cafè.
10: Potser sí.
9: I he sortit pitant i n'he anat a buscar un.
10: En 2 minuts has tingut temps de marxar, demanar un cafè més amb llet molt calenta com te l'he demanat i tenir-lo aquí a la taula.
9: Mèrit de la cambrera que me l'ha servit, sí. Que li he dit, tinc un palet de pressa per un tema laboral.
10: I un mira, tema com que hi ha minuts... bastantes persones pendents de... Bé, no sé si pendents, sí. Però vaja, sí. Una antena que s'ha de...
9: No es pot
10: complir.
9: Fer tard, no es pot fer tard. Mariona Córdoba, molt bona tarda.
11: Molt bona tarda.
9: I Aleix Figueres, bona tarda.
12: Què tal, com va la cosa?
9: Sou persones puntuals a la vostra vida privada?
11: Ui, no.
12: Jo intento ser-ho moltíssim i em posa molt nerviós.
9: Ja.
11: Sí?
12: Sí, sí, em posa nerviosíssim la gent que fa tard. I fer tard... em posa de molt mala llet.
10: Hòstia, doncs no t'hagués de... Mira, no sé, perquè no us hagués definit cap dels dos com a persones allò especialment puntuals.
11: No, és que jo no ho soc.
10: Ah, vale, doncs a tu tampoc... No.
12: Doncs sí, eh? I a més em posa, ja et dic, molt nerviós quan la gent fa tard i arriba tard jo.
10: Què portes pitjor, arribar tu tard o que els altres arribin tard?
12: Prefereixo que els altres arribin tard.
10: Sí, eh? Sí. Ho vius molt malament quan t'estan esperant.
11: Jo no, jo em poso d'una mala llet quan estic esperant algú que penso, mira, això és el que els passa sempre que queden amb mi.
9: Clar, això és molt poc just, l'Aleix ho entenc perquè ell arriba tard, llavors tu...
11: Però fins i tot quan arribo d'hora, a vegades m'espero una estona al cotxe per no ser la primera en arribar.
10: Ah, sí?
12: Ah, ets d'aquestes, eh?
11: Sí. Odio estar esperant a un lloc
10: públic,
11: sense fer res.
10: Que et vegin allà.
11: Sí, que vegin com de sol
12: estic. Jo prefereixo ser dels que agafen la taula directament quan arriben al bar... Allò de, hola, mira, una taula per 4.
11: No, no.
12: I potser esperar una mitja hora, eh?
9: I que ja et portin el cafetonet i tu igual... ja esperes ni que sigui mitja hora,
12: exactament.
9: No?
12: Exactament. Sí, jo vaig fent temps, cap problema.
9: Crec que no es cura amb l'edat, el tema de ser puntual o no ser puntual. No, com un entremig. És a dir, sóc com l'últim d'arribar sempre, però tampoc arribo tardíssim.
10: En aquest programa en donem fe.
9: Sóc l'últim d'arribar, però vull dir...
10: Però sempre ets a l'hora.
9: A una hora raonable.
10: Sempre ets a l'hora, no passa res.
9: Sí, la veritat és que aquí també... també es correspon, això. Gemma Puig, bona tarda.
13: Bona tarda.
9: Ets puntual, tu?
13: No, gens.
10: No? Mira, veus? Jo, en canvi, la Gemma Puig hagués dit, és una dona molt puntual.
13: No, gens. Soc força impuntual.
10: Però la feina, com que mai falla...
13: No, la feina
10: saps?
13: No, però...
10: Home, només faltaria preparada,
9: que un dia no fessin no. El temps a TV3 perquè la Gemma Puig li ha semblat que, mira, a l'hora que li rota...
10: Que volia anar a fer un cafè.
9: Clar.
13: Però t'haig de dir que arribo a vegades allò corrent.
12: Derrapant, Gemma?
13: Sí. Perquè sempre tinc la sensació... L'altre dia una maquilladora em va dir que la gent que és impuntual és perquè és optimista.
9: Sí,
10: sí,
13: i sempre
10: diuen,
13: pensa
10: sí.
13: Que pot fer... una cosa més, diguéssim, no?
9: I no.
13: Llavors sempre arribem tard.
9: Clar, és el que passa. Gemma, més enllà d'això, com pinta la tarda?
13: Mira, avui ha tornat a fer calor, no tant com ahir, ara tenim 39 graus, i pot haver aquesta tarda altre cop algun ruixat, poquet, cap als sectors del Pirineu, alguna tronada Pirineu Occidental, també alguna gota cap al prelitoral, vent de sud que es pot reforçar una miqueta, i com dèiem, avui aquests valors més alts, però sí que ja tenim els ulls posats en aquest cap de setmana, que tindrem una miqueta de tot, sobretot notarem el descens de la temperatura, si avui les màximes més altes arribaran gairebé als 40 graus i si no quedaran a les portes, demà els valors més alts cap a Ponent se situaran cap als 35 graus, només cap al Camp de Tarragona pot pujar una miqueta més amb aquest vent de mestral rescalfat, i diumenge, doncs, si comparem amb Ponent, que és el lloc on s'enfila més, doncs estaríem entre els 33 i 34, per tant, déu-n'hi-do el que es notarà. Però sí que és veritat que també haurem d'estar molt i molt pendents, venim de molts dies de calor, de les tempestes. Tindrem ruixats, tempestes que poden ser intenses, amb calamars, amb ventades, i per tant, canviarem una mica la situació i haurem de tenir els ulls posats tant la tarda de dissabte com la de diumenge, també la matinada de dissabte-diumenge, de que hi poden haver aquests ruixats intensos i, per tant, amb precaució, perquè ja quasi bé no ens en recordem, però amb tanta calor també fa que aquests ruixats creixin amb més ganes. Mm.
9: Que ningú se'ns queixi ara, que hi haurà alguns ruixats dissabte a la tarda, que fa dies que ens queixem de la calor i que volem quatre gotes.
12: No, i a més que ha de remullar.
13: Sí, no plourà tot arreu, sí que és veritat que serà Pirineu, Nord-est, Montseny, tot aquest sector de les comarques entre Barcelona i Girona. De matinada de dissabte a diumenge també pot ploure a la costa central, Camp de Tarragona, cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre és on menys probable que hi acabi arribant aquesta pluja. No serà una pluja general, però sí ruixats i tempestes. I sí, aprofitem perquè aquests dies refrescarà, i no vull donar males notícies, però la setmana que ve doncs tornarà a pujar. Per tant, aprofitem-ho i no ens queixem.
9: Ahir si ja ens ho mig insinuat. No, ahir vas dir que no em volies parlar.
13: Exacte.
9: Avui ens comences a preparar...
13: Però com que és el meu... Començo
10: vacances. Ai,
9: clar. Ah, Gemma. I ja ho explicarà un altre, no?
13: Ja ho deixo anar i així llavors ja us queixareu amb un altre.
10: Ai, que trobarem a faltar, Gemma.
13: Jo també.
9: Aquí t'agafa el relleu.
13: Mira, bueno, l'estiu anem canviant, però majoritàriament el Néstor.
9: Ah, Néstor, molt bé.
13: Sí,
9: perfecte.
13: Vull dir, anem canviant, els estius. Hi ha algun dia que no hi serà el Néstor, però bueno, sí, en principi sí.
9: Algun comentari més?
13: Encara hi sereu, quan
9: molt
13: tornaré.
9: Bé. Sí, fins al 28 d'agost
10: sí,
9: estarem
10: aquí.
13: Exacte.
10: A desitjar-li unes bones vacances a la Gemma. I
9: merescudes. Descansa molt, Gemma.
13: Això sí que ho faré.
9: Perfecte. Apa. Doncs va, bones vacances.
13: Igualment, adéu.
9: Que vagi molt bé. Adéu. 2 minuts i arribem a 4:15 de la tarda. Ahir en parlàvem a última hora del programa, del Com si fos ahir, que ha tancat la seva novena temporada amb un capítol final que dimecres a la nit, ens ho deies ahir a l'Eix, van veure gairebé 250.000 espectadors.
12: Que és una bona, molt bona xifra.
9: Bona xifra, ara que és l'estiu. I un capítol que, com ja és tradició, ha tancat algunes trames, n'ha obert d'altres, i ens ha deixat un mort surant enmig d'un pantà.
14: On és la Zoe? Vull veure la meva germana.
15: Ah, doncs ella no et vol veure a tu, o sigui que fot el puto camp, eh?
14: Tu! On és? Digue'm on és la meva germana, digue'm!
15: Però que no t'ha quedat clar?
9: Aquest és un dels grans moments de l'últim capítol que es va emetre dimecres a TV3 i, en el fons, el màxim responsable del que va passar aquí és en Carles Mallol. Carles, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Què tal?
9: En Carles és director argumental del Com si fos ahir i, vaja, no sé si veu fer com una trobada per veure aquest últim capítol.
16: Sí. Bueno, es va fer un passi especial per l'equip i també per els fans que van aconseguir una entrada a un concurs, que això es va fer el Fenomena uns dies abans de l'emissió a la tele. I allà vam viure-ho de manera espectacular, la veritat.
10: Roger...
9: No, jo volia dir a casa seva, l'emissió per la tele.
10: Penso, Roger, si vam anar a cobrir-ho en directe...
9: No, jo em referia a si quan el passen per la tele...
12: Allò, un sopar a casa.
9: Exacte, un sopar que diu, mira, convidaré uns quants guionistes i ens el tornem a mirar, però clar...
10: Home, jo crec que ja us el sabeu de memòria, Carles.
16: Per Perdó, que no us he entès.
9: No, dic que tornar-lo a mirar aquest dimecres mentre s'emetia per TV3, potser sí que ja no ho vas fer perquè ja l'has vist 400 vegades, aquest capítol.
16: No, sí que ho vaig fer. És molt fort perquè sembla una mica dels guionistes. I ho vam fer dient, ai, allò que vam veure allà que no ens va semblar tal, ara és molt guai, o això és més guai encara. O sigui que sí que ho fem i comentem per WhatsApp. I arriba un moment que dius, mare meva, quantes coses que ja fem aquí. Però
10: clar, a més, novena temporada, per tant, nou desenllaços, sempre deixant coses obertes per una propera temporada, però no, no ha de ser fàcil plantejar el tancament d'una sèrie anual que genera tanta expectativa, tant d'interès, que vaja, ha de ser suficientment concloent, no?, com per deixar la gent satisfeta, però també de deixar portes obertes perquè es pugui, no?, puguin continuar les trames la següent temporada. No, no ha de ser fàcil, això.
16: Sí, a veure, per sort, per molt que jo estigui al capdavant de l'equip de guió, són moltes persones que estem pensant alhora i a nivell de com funcionem, penseu que sempre preveiem mesos abans una mica ja com aniran les línies argumentals, per tant, al final el teníem més o menys previst uns mesos abans, però sempre passen coses, que és la part xula, i de fet tot el que havíem previst a la Bíblia va canviar una mica, i va haver trames que no van anar a l'especial, altres que van aparèixer que no hi eren, i sí, com tu dius, no és fàcil, té un punt divertit i té un punt, no sé què, és un repte, però també posa bastant nerviós pensant, estem equivocant, tancant-ho aquí, fent això, però bueno, és la part de la gràcia de la nostra feina, no? Depèn de decisions a aquest nivell. Sí, sí.
10: Carles, a mi el que m'interessa molt, ara que deies, clar, no, ho sabem amb certa antelació, o sigui, vosaltres ara, per exemple, que heu tancat la novena temporada,
16: sí,
10: fins on veieu o planegeu de la desena temporada?
9: Exacte, quin mes esteu ara,
10: exacte,
9: vosaltres,
10: o sigui,
9: escrivint?
16: Clar, mira, penseu que a nivell d'escriptura de guions en concret, que no vol dir que siguin guions definitius, estem escrivint novembre, a finals de novembre.
12: Mare
16: meva. Ja, nosaltres. Uh-huh. I a nivell d'argument, de com està plantejat l'argument, ja tenim fins Setmana Santa. Sí.
12: Gairebé, o sigui, que arribeu a l'estiu vinent ja.
9: Gairebé un any d'antelació.
10: Estàvem plantejant el final de la desena.
12: Sí, sí, sí.
16: No,
12: sí, sí.
16: Encara ens fa una mica, que això ho farem el proper trimestre, però clar, tingueu en compte que això, hi ha tot un equip de producció al darrere que ha de contractar unes actrius, uns actors, decidir on es rodarà i tot això, i que això s'ha de saber en previsió. Que després el guió final es tanca un mes abans de l'emissió, que és quan es comença el rodatge. Però sí, a nivell de pensar per on eren els trets, ja hem avançat uns quants mesos, realment.
9: Com decidiu qui és mort? Perdona,
10: perquè
9: que
10: tan
9: directe, però sempre quan és com mor algú, dic, no sé si s'ha de parlar una mica amb ell abans.
12: Clar, és l'element, sí, sí, principal d'un final de temporada.
10: I quin greu haver de matar un personatge.
16: Clar, no, és veritat, sí, sí. Hem viscut situacions diferents. Vull dir que hi va haver una temporada, la temporada 7 crec que era, que vam matar en Quim, no?, que era en Jordi Rico, l'actor que l'interpretava, i allò va venir una mica una decisió marcada pel propi actor, que va dir, mira, fins aquí vull canviar, no? I nosaltres ens va sobtar, va ser com, ostres, i ara què fem? En Jordi Rico estava supercontent, però va dir, fins aquí. I nosaltres vam haver de matar-lo.
10: Ja el vau matar, mira.
16: I el vam matar, literalment. Vam dir, doncs el matem.
10: I a la inversa deu haver passat, però...
16: Que nosaltres vulguem matar algú d'entrada. Sí,
10: que diguis, et sap greu per l'actor, però...
9: Però m'encaixa molt que ara mori, sí.
16: La tieta Matilde, que va sortir fa un parell de temporades, era un personatge que el públic se l'estimava molt, però que ja estava previst des del seu naixement a Bíblia que moria al cap de 4 mesos, penso que era. Vull dir que això passa, i no és que decidim matar algú, sinó que quan la veiem que la història ja no ens dona prou trama o el que sigui, sí que decidim... En aquesta sèrie no matem gaire, decidim enviar-lo, sigui a Mallorca, sigui a Galícia, sigui a algun lloc que sembli remot, però que no ho és en realitat. No? Sí.
9: Doncs res, Carles, encantats de parlar amb tu després de l'emissió d'aquest capítol final. Enhorabona per aquestes 9 temporades de sèrie i seguirem enganxats al Com si fos ahir.
16: Que bé, moltes gràcies a vosaltres.
9: Que vagi molt bé, bona tarda. Bé, 5:15 PM, en resol el tema aquest, anem per l'actualitat d'avui, que ens porta fins a l'Hospital Clínic.
17: Bàsicament implantem pròtesis de penis en pacients que tenen disfunció erèctil refractària a tractament mèdic, és a dir, que els tractaments mèdics més habituals, com són les pastilles o les injeccions, han fracassat.
9: El que deia, l'Hospital Clínic se situa com a centre de referència en pròtesis de penis a tot l'estat.
12: Exacte, de fet, al Clínic s'hi han implantat més de 300 pròtesis de penis en els últims 4 anys, una xifra que el col·loca dalt de tot del rànquing de centres hospitalaris amb més intervencions d'aquest tipus a Espanya i en el número 2 a nivell europeu. Una intervenció que es du a terme, tal com explica el responsable de la secció d'andrologia de l'Hospital Clínic, Josep Torramadé, quan els tractaments més habituals per a la disfunció erèctil no donen fruits en els pacients. De fet, molts d'aquests pacients ja tenen antecedents com diabetis, cirurgies o tractaments per càncer de pròstata o de bufeta, o també factors de risc cardiovasculars que poden afectar de manera significativa la funció erèctil. I com funcionen aquests implants?
18: És una pròtesi que col·loquem segons la medida del penis del pacient. És una pròtesi hidràulica i porta tres components. El dispositiu amb el que s'activa i desactiva la pròtesi, uns cilindres, que són aquests que són els que van dins del penis, que són els que s'omplen de líquid quan el pacient desitja una rigidesa del penis, i després porta un reservori, que és on es queda el líquid emmagatzemat.
9: A mi em llueix alta tecnologia. No, no, això que explica que et poden posar dins i que funcioni, saps?
12: És que és com alta tecnologia. De fet, podeu veure un vídeo en el perfil d'Instagram de l'Hospital Clínic on es veuen aquestes pròtesis i veiem això, aquests dos cilindres que a més porten com una petita pera, heu d'imaginar-vos, que va dins doncs, de l'abdomen i que s'apreta en el moment en què la persona doncs, necessita o vol aquesta erecció. Per tant, hi ha una tecnologia al darrere, hi ha un desenvolupament que en el, doncs, a l'Hospital Clínic ja fa molt temps que treballen. De fet, es tracta d'una solució real a un problema molt estès, com és la disfunció erèctil, que afecta el 50% de la població amb penis i té un gran impacte en l'àmbit sexual, però també en l'aspecte psicoemocional, millorant doncs, la qualitat de vida dels pacients. Unes pròtesis que mantenen la seva funcionalitat com a mínim vora 10 anys en el 90%
10: home,
12: dels casos.
10: 10 anys? Està molt bé, eh?
9: Sí, no t'aguanta pas, això, segons quins electrodomèstics.
10: No, no, això t'anava a dir, que la vida útil em sembla...
9: Funciona bona tecnologia.
12: Sí, sí. No, no, és tecnologia punta. I sense deixar el camp de la medicina, de fet, hem de dir que a casa nostra també hem de fer un apunt perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha dut a terme per primera vegada a l'Estat un trasplantament entre dues persones amb VIH després que el govern espanyol l'any passat autoritzés aquest tipus d'operacions. Es tracta d'un trasplantament de ronyó amb cirurgia robòtica entre dos homes de mitjana edat.
9: I no marxem de Barcelona.
10: No, perquè aquesta matinada els veïns del carrer Montaner han vist com un cotxe s'encastava a l'aparador d'una botiga.
12: Exacte, eren vora les 5 de la matinada quan uns lladres han fet servir el mètode de l'encastament per poder accedir en una botiga de tecnologia d'aquest carrer de la part alta de Barcelona. De fet, la botiga disposa de dues pilones de ferro a l'aparador, un fet que sembla que no ha suposat un problema pels lladres, que han esbotzat la porta amb un vehicle gros que prèviament havien robat i que han deixat abandonat en fugir. Un cop dins l'establiment, els lladres s'han endut tot de material tecnològic i han marxat amb un segon vehicle que els esperava a l'exterior i que duia plaques de matrícula falses. Els veïns que han sentit un fort cop han donat l'avís als Mossos d'Esquadra que en arribar han comprovat que els assaltants ja havien fugit. Ara, doncs, la policia catalana té oberta una investigació per mirar de localitzar els autors dels fets que podrien ser els artífexs d'altres assalts similars en botigues de productes d'alta gamma de la capital.
9: I dit això, molt de compte amb la intel·ligència artificial perquè sembla que pot anar per lliure si ho vol. No sí, sé fins a quin punt hem de patir o no hem de patir.
12: Sí, de fet, ens ho il·lustra molt bé en Fran aquí amb aquesta banda sonora de Terminator per perquè això. Es tracta d'un dels models més potents d'OpenAI, l'empresa que hi ha darrere del ChatGPT. En concret, els fets van passar durant una prova de seguretat. Van ser aleshores quan, doncs, de manera autònoma, la intel·ligència artificial va llançar un ciberatac a l'empresa emergent Hugging Face. Us heu d'imaginar que, de sobte, aquesta... intel·ligència artificial l'estaven provant i ella mateixa, de manera autònoma, va decidir que anava a atacar una altra doncs, empresa d'intel·ligència artificial. OpenAI ha explicat que la prova es desenvolupava en un entorn controlat, però que la IA va aconseguir doncs, trobar una escletxa per connectar-se a internet i accedir als sistemes interns de Hugging Face mitjançant credencials robades. Ho explicava al matí de Catalunya Ràdio Román Orús, físic teòric i membre del panell científic d'intel·ligència artificial per l'ONU.
19: Ha decidit per ella mateixa doncs, trobar vulnerabilitats de software, no només a l'entorn que se suposa que estava controlat, sinó a més a la companyia que va hackejar. Va ser capaç de trobar vulnerabilitats en aquest entorn, va ser capaç de trobar un forat, es va escapar, i no només això, sinó que a més va trobar forats a l'altra companyia. Va ser capaç de coordinar diverses intel·ligències artificials entre elles i llançar diversos ciberatacs que no s'havien vist mai fins ara per tal de penetrar en aquesta companyia. I no només això, sinó que a més va ser capaç de, diguem-ne, d'ofuscar la manera en com ho va fer.
9: Em deixa de tot menys tranquil.
12: Sí, sí, de fet, explicació. Es tracta d'uns ciberatacs sense precedents que ha alertat força la comunitat tecnològica mundial, però alhora l'enginyer informàtic expert en IA, Josep Maria Ganyet, ha explicat a 3cat Info que el succés no deixa de ser una maniobra també publicitària fent que OpenAI pugui treure pit de tenir un dels models més potents del mercat.
10: De fet, Roger, aquí que parlem molt de ciència i tecnologia, amb en David Poblador i el Carles Planas ens expliquen moltes vegades com totes aquestes tecnològiques, o sigui, tot el que ens arriba darrere hi ha grans campanyes de màrqueting i que en sabem una molt petita part. Vull dir que...
9: Que ens arriba el que volen que ens arribi, exacte, i a vegades, no?, amb un argot i explicat d'una certa manera... Que, bueno, que ens falta part de la veritat, sí.
12: Ara bé, situacions com aquesta, de fet, evidencien que pot ser també doncs, que es posi la ciberseguretat una mica en tela d'allò de judici, perquè, clar, evidentment, ara mateix, doncs, a mesura que la IA va guanyant en sofisticació, ara mateix, saps allò que de sobte et queda allò? Doncs ha passat això. Escolta, unes preocupacions que es fan evidents especialment a models d'IA d'avantguarda, com el d'OpenAI, que ha protagonitzat el ciberincident, i també en el seu gran rival, que és Anthropic, amb el nou Mythos. Per això, en Roman Orús ho té clar, cal que tinguem cert respecte cap a aquesta tecnologia.
19: El que hem de fer és tenir respecte per aquestes coses i entendre millor el que passa, per això es fan experiments, no? I el que això ens demostra és doncs, que aquesta tecnologia és molt poderosa, és molt potent, té unes capacitats doncs, que no tenia cap altra tecnologia fins ara, i això s'ha d'entendre doncs, com regular, com governar-ho i com posar-li límits per fer que vagi en la direcció correcta.
9: 5 minuts i arribem a 4:45 de la tarda. Ens anem cap a França, ara.
10: Doncs sí, perquè el govern francès obliga a ministres, ambaixadors, membres dels gabinets i funcionaris a sotmetre's a un test per detectar el consum d'estupefaents.
20: Parle d'un milió de francès et français qui consommerait de la cocaïne. Avec une explosion du nombre d'overdoses.
12: És el primer ministre francès, Sébastien Lecornu, al setmanari París Match. De fet, el govern francès ja ha suspès de les seves funcions diversos als funcionaris i estrets col·laboradors del primer ministre després que aquests donessin positiu en un test de drogues. Tot plegat ordenat pel propi Lecornu, que ha declarat que consumir drogues és ser vulnerable i que aquestes persones tenen accés a informació extremadament sensible. Un primer ministre que considera que no es pot condemnar, d'una banda, els assassinats de joves de 16 anys en barris populars i alhora tolerar el consum de drogues per part de les elites. De moment, els tests aleatoris de drogues es continuaran fent als ministeris perquè els alts càrrecs han de donar exemple de cara a la ciutadania. Tot plegat en un moment en què l'administració francesa es troba immersa en una lluita aferrissada contra el narcotràfic i el consum d'estupefaents al país. En la mateixa entrevista, al París Match, el primer ministre relatava que prop d'un milió de francesos consumeixen cocaïna de manera habitual i això afecta tots els estrats socials. A més, destacava que el nombre de sobredosis i d'hospitalitzacions s'està disparant al país.
10: Bé, i aquest cap de setmana, una cosa que ens agrada molt als catalans, no? Els catalans que fem coses.
12: Home,
10: doncs bé, resulta que hi ha un catedràtic de la Universitat de Barcelona que intervindrà en el congrés matemàtic més important del món.
9: Això seria com la Champions de les mates, no?
10: Sí, vull dir que portant el terreny esportiu. Sí.
9: Una plaça important,
10: sí,
9: aquesta.
10: Sí.
12: Totalment. O, per exemple, doncs, també es podria equiparar amb els Oscars també de les matemàtiques, sí, perquè en aquests dies hi ha doncs, premis també aquí durant aquest congrés.
9: Qui és el nostre home?
12: Doncs és en Joaquim Ortega, és catedràtic de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB. De fet, aquest any el congrés tindrà un marcat accent català amb participació doncs, de fins a 5 investigadors catalans o valencians. Però en Joaquim Ortega pronunciarà una conferència diumenge 26 en què abordarà els avenços en problemes extremals en l'anàlisi de Fourier.
10: Perdona.
9: Jo aquí... Pots dir-ho com vulguis, Aleix, perquè jo ho entendré igual. Saps què vull dir?
12: Sí, sí, jo, de fet, com que sóc de lletres...
10: Torna un moment, torna-ho a dir.
12: És un problema, o sigui, els problemes extremals en l'anàlisi de Fourier.
9: D'acord.
12: I jo, com us deia, sóc de lletres i li he volgut preguntar directament com d'important era tot plegat en Joaquim.
21: Personalment és un honor, és com el Hall of Fame, no? I en els matemàtics és un esdeveniment molt gran i és una oportunitat també d'entrar en contacte amb moltíssims matemàtics que d'una altra forma seria molt difícil. És un esdeveniment que té lloc cada 4 anys i bé, estem en un moment molt especial de les matemàtiques.
9: Ja sé que no és una competició, però nosaltres anem amb en Joaquim.
12: Clar, home. I,
10: vull dir, tu ho estàs comparant, a més, que és cada 4 anys amb el Mundial.
9: Bueno, és que
10: no?
9: Ara dic, a veure si l'Aleix ha dit en algun moment que era com alguna competició i tal, no, i tu... dic, no, veig que és un congrés, vull dir, que no guanya ningú aquí.
10: No, però hi ha selecció catalana, perquè hi tenim, no? En aquest cas
9: exacte,
10: sí que
9: n'hi ha. Exacte, vull dir que
10: és el nostre home. Ja està. És el nostre torneig i el nostre home.
12: A més, jo ara ja el conec, ja és amic meu, jo vaig a fondo amb en Joaquim ara mateix. Escolta, ja sabem com d'important és aquest congrés, i jo m'he quedat amb un detall, aquest moment especial per les matemàtiques, i he dit, escolta, com que és especial? És a dir, s'ha inventat alguna cosa, no ens n'hem assabentat? I ell m'explicava això.
21: Té un impacte social més gran i després, és clar, diguem-ne, tot el món de la intel·ligència artificial que està revolucionant tot, però especialment el nostre camp és d'una una afectació especialment sonada.
12: Clar, nosaltres li fem preguntes al xat GPT i no pensem en els càlculs doncs, que hi ha al darrere de tots els models d'intel·ligència artificial, igual que dels famosos algoritmes de les plataformes com Netflix, HBO, Spotify... Vaja, que la revolució de les mates és una mica aquí, en aquest moment. Però anem a l'important. Ell diumenge parlarà, com dèiem, de l'anàlisi de Fourier, que per això ell hi ha anat, no a parlar d'aquestes coses doncs, que estàvem dient ara. I jo li he dit, Joaquim, a veure... Tu explica-m'ho per algú com jo.
9: Molt bé.
12: Per damis de les matemàtiques.
9: Totalment.
12: Pels que amb un 5 paladet, saps, allò ja ens conformàvem a provar...
9: Pels que ens liàvem amb el màxim comú divisor.
12: Totalment.
9: Doncs som a
11: aquest
9: aquesta
11: nivell?
9: Gent.
11: Home, i tant.
9: Encara recordo, comuns i no comuns, elevats a l'exponent.
12: Bueno, i la trigonometria i totes aquestes coses que no... Van quedar allà.
9: Sí, no, vull dir, hi ha gent que... No vam poder continuar.
11: Ja està, cadascú arriba fins a una
9: hora. Per tant, tu has demanat aquest nivell,
12: Jo li he dit,
9: nivell molt bàsic.
12: Jo li he dit, vinga, va, Joaquim, explica'm això. I ell, escolta, ho he intentat.
21: L'anàlisi de Fourier és l'estudi de senyals, de funcions, per exemple, el so. Això, diguem-ne, és un so que és analògic. Aquesta senyal de so es digitalitza i es transmet de forma digital i després torna a fer una onda, que és la que arriba a les oïdes dels oients. Doncs aquesta transformació es pot fer perquè les senyals a les que transmetem només tenen una banda limitada. Jo no puc fer ni aguts molt grans ni greus molt baixos. Llavors, el que estudia l'anàlisi de Fourier és com estudiar les senyals a partir de les freqüències. Òbviament, si es fan senyals unidimensionals, com el so, o també es pot fer per senyals multidimensionals, com imatges.
9: A més, se m'ha escalfat com el front i tot, intentant-lo entendre, però crec que s'ha entès una mica.
11: Sí, ara
9: mica.
11: No farem, però si ara ho tornéssim a escoltar, una segona ja...
12: Mira, jo t'he de dir que l'he escoltat quan en parlàvem, quan l'estava escoltant per tallar-ho,
11: i
12: ara ho he tornat a sentir.
9: I cada cop ho tens menys clar, no?
12: I jo tinc claríssim que parlem la mateixa llengua, però com si em parlés en xinès,
9: Però que bé que ens posa un exemple del nostre camp, no?
11: Sí, clar.
9: De la ràdio, el tema del so, de les zones.
12: A veure si el porto cap al meu terreny, però...
9: I ni així, L'Aleix allà, moltes gràcies, senyor Joaquim.
12: Jo tenia un petit mico, allò tocant els platets dins del cervell, doncs una mica aquesta imatge era jo a la cabina. A mi, de fet, interessava més saber com és aquest congrés, si hi ha concerts, tot és molt matemàtic.
21: Bueno, els americans tenen un sentit del show business molt gran, diguem-ne, se li fan... Aquí n'hi ha de tot, a part, diguem-ne, de les ponències enormes, no?, de milers de persones. Tenen exposicions, ara mateix acaben de fer una exposició, tenim festivals de cinema, de cinema relacionat amb les matemàtiques, hi ha també exposicions d'art, diguem-ne, de murals, grafitis... Hi ha una mica de tot, diguem, al voltant de les matemàtiques, una mena com de fira. O sigui, és tot un món, aquí, tota una setmana d'activitats molt intenses.
12: Bé, ell ho ven molt bé, però clar, jo li he dit, escolta, en un moment, tot relacionat amb les matemàtiques, dic, a veure, on queda tot això de l'oci, el halal i el beure, perquè clar...
11: Tu volies els canapés,
9: que no ens passi gana en Joaquim, no?
12: Demonir una mica el mamoneig, una mica el... On està això?
9: El carà, queda les mates,
12: exacte,
9: no?
12: On queda?
11: Vinga, i què?
12: Doncs bé.
21: Tenen una mena com una cosa que seria similar al mercat de la boqueria, que el van tancar i van fer un tastet, diguem-ne, de tot de cuines diverses locals per aquí. Sí, sí. No. Fem també activitats de caire social.
12: Per tant, no us penseu que ells només parlen de matemàtiques, sinó que també...
9: Home, clar.
12: Escolta, s'ho passen bé.
9: Home, no, i així ha de ser. Per tant, molt a favor d'en Joaquim i el seu... Teorema, no?
12: L'anàlisi de Fourier.
9: L'anàlisi de Fourier.
11: I tots amb la selecció catalana al Congrés.
9: Exacte, amb la samarreta de la selecció, amb el nom de Joaquim al darrere i el número infinit. Mentrestant, ahir a l'Estadi Olímpic... Don Omar, un dels pares del reggaeton, va fer ballar més de 55.000 persones, Mariona.
2: El cantant porto-riqueny continua conquistant les pistes de ball més de dues dècades després del seu debut musical i Don Omar ho feia formant part del cartell Cook Music Festival, un festival on també hi actuaven artistes com BL o Gracie, però, evidentment, el gran protagonista era ell, un dels pares del reggaeton, amb Dale Don Dale, Pobre Diable o Danza Kuduro. Mama, veure en una hora i 20 Don Omar va lluir la seva llarga discografia i és que, a més, als 48 anys, el King of the Kings, que és així com li agrada a ell anomenar-se, és un dels reggaetoneros més estimats, però això no l'eximeix d'haver tingut molts alts i baixos a la seva carrera. Ell va començar a cantar quan era predicador evangèlic i, arran de l'èxit de les seves cançons, va començar a publicar més música i amb la fama van arribar els moments foscos, les drogues, els problemes amb la llei, amb l'autoritat i la seva coneguda enemistat amb Daddy Yankee. I, a més, fa 2 anys va patir un càncer de ronyó i va haver de parar durant una temporada. Ara, però, el tenim donant-ho tot sobre els escenaris i regalant als seus fans un concert com el de l'Estadi Olímpic.
9: I com cada divendres, avui toca repassar algunes de les novetats musicals més interessants. A veure. I pel que sento, les divas del pop, Winetta i Julieta, han unit forces en una nova col·laboració.
2: Es titula Bota Bota i és la primera vegada que aquestes dues artistes treballen juntes. De fet, aquesta col·laboració ja havia sonat en algun concert de Winetta, però ara per fi la tenim publicada. A més, qui ha participat a la producció és Lluís Cabot, que també és el productor de Maria Jaume i Muixca i que ha fet possible doncs, aquest so comú entre Winetta i Julieta.
9: I qui també estrena senzill és Barry B. El tinc una mica menys controlat.
2: Doncs mira, ha estat voltant per tots els festivals del país. La veritat que ha estat molt de moda. No pega igual, Stuck on Replay és el segon avançament del seu proper àlbum que es publicarà abans que acabi l'any i que, de fet, presentarà en directe per primeríssima vegada el 8 de gener a Barcelona al Sant Jordi Club.
10: I en plana internacional, mira que li... Perdó, és que mira que li té la Mariona. Mariona, no, espera, crec que ho diré bé, crec que ho diré bé. Però jo li he dit, Mariona, això com es pronuncia? M'ho ha dit, i diu, t'ho apunto, dic, no, ja me'n recordaré. I ara he pensat, ai, que ha arribat el moment i ara no sé si era així.
2: I dels creadors de Ruben Blades.
10: Exacte. Arriba, en plana internacional, Charlie XCX ha publicat nou àlbum.
2: Sí?
9: Molt bé. Sí, és així, no?
10: He tingut el moment de suor freda.
2: De fet, tenim un canvi radical en aquesta famosíssima Charlie XCX, de qui costa molt pronunciar el nom, i és aquest nou àlbum, Music, Fashion and Film, després de l'èxit indiscutible, que no sé si recordeu, de la seva etapa musical, Brat, que es va fer molt, molt coneguda l'any passat. És, de fet, fa 2 anys. És un so que estava molt marcat per l'electrònica i per les raves, però ara marxa completament de les pistes de ball i abraça, sobretot, el rock britànic per parlar sobre la fama i la indústria musical amb el to irònic que la caracteritza.
10: I dos artistes que també han unit forces són Martin Garrix i U2.

0: És una col·laboració inesperada que ningú, de fet, tenia prevista, però Martin Garrix va presentar per sorpresa durant la seva sessió al Festival Tomorrowland aquesta nova cançó amb la banda liderada per Bono.
1: I atenció als fans del grup Oasis, perquè ja tenim data d'estrena pel seu documental.
0: Fans d'Oasis podran reviure la història de la reunió de la banda anglesa amb l'arribada d'Oasis Don't Look Back in Anger. El documental s'estrenarà primer al Festival de Venècia i arribarà als cinemes l'11 de setembre i més endavant, a finals del 2026, també estarà disponible a Disney+. La producció inclourà imatges dels assajos, alguns darrere de les càmeres i fragments de les primeres entrevistes conjuntes després de molts anys de silenci.
1: Llavors hi havia també molt rumor sobre que els germans Gallagher publicarien un nou disc, no sé com el tenen.
0: Jo vull pensar que quan els gossos borden alguna cosa senten, o això m'agradaria pensar, però Liam Gallagher ha rebaixat completament les expectatives als seus fans a través d'X. I és que un fan li va demanar, si us plau, que fessin un nou àlbum, però el cantant va ser clar i va contestar: no estic preparat per les crítiques si no venem 100 milions de còpies en una hora, si no cura el malalè o el restrenyiment de la nació, o si no fa tornar enrere el temps per la Cher. Farem uns quants concerts i serem feliços.
2: I menjarem manissos, molt bé.
1: Per tant, no té pinta, no? Que això
2: vagi...
1: Ai, quin
2: greu, m'hauria agradat, eh?
0: Ara per ara, la veritat és que s'espera que el nou àlbum no arribi, si més no, aviat, i Liam Gallagher ha volgut, doncs, tancar amb tots aquests rumors d'aquesta manera a través d'X.
1: Bé, ara farem una pausa i a la tornada saludarem la Sandra Grau perquè arriba una altra edició de Perdona, sou parella, que és això d'anar pel carrer, abordar parelles i demanar com es van conèixer. Per tant, molt pendents dels perfils que coneixerem avui, de qui són, quant temps porten i, bueno, si estan gaire enamorats o no.
3: La tarda de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell i Marta Delcor.
4: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
5: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
3: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
6: Amb el Joan Antoni Fletxa.
7: El més difícil que tenia el
6: i amb la Mireia Benito.
3: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: I després, quan guanyes, què més hi ha?
12: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
13: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
14: I el moment de retirar-se va ser complicat?
13: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
15: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
16: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
13: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
17: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
13: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
18: L'estiu és tu.
19: Catalunya Ràdio.
18: La llum és dels meus ulls.
3: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu.
13: L'estiu ets tu.
18: Quan em mires i somrius.
13: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: La tarda de Catalunya Ràdio presenta...
6: Love comes along and you sing in a song like a bluebird.
16: Perdoneu, sou parella?
6: Love comes around and you finally found...
7: found an excuse.
1: Sandra Grau, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: I nerviosos ja per descobrir les històries d'amor que s'amaguen darrere aquestes sortides que fas al carrer, no? Busques parelles que estan passejant i els demanes si són parella o no, llavors ens expliquen la seva història. Sandra, comencem amb la primera parella, va. Situa'ns.
2: Era un divendres, a 6:45 de la tarda, les terrasses plenes, retrobades amb amics, després del final tota la setmana, no?, que tots ens agrada descansar, famílies que passegen, amb els petits doncs, anant en bici, i nosaltres, evidentment, doncs, no podíem faltar la cita, allò era el terreny que necessitàvem, micro en mà, mirada curiosa i el radar ben activat. I just en aquell moment, entre la gent que va i ve, veiem una parella d'uns 80 anys caminant superalegres, una vitalitat per tenir 80 anys, així que us presento en José Luis i la Lola. Agafeu-vos fort, que venen curves.
19: 52 anys i estem junts.
20: Lo nostre no és amor, és sexe només.
2: Ah, sí?
19: És el que diu ell.
2: I tu què en penses?
19: Que no, que és una barreja costum, de coses. Ara ja això no s'estila. Som com aquestes parelles ja històriques.
2: Déu meu, els nostres protagonistes. Bé, sobretot ell, en José Luis, l'heu sentit?
21: No, total, però a més m'agrada perquè ella no li porta la contraria, simplement li diu... també hi ha amor, però m'encanta, perquè a vegades, no, i se n'han parlat moltes vegades, que pensem que el sexe desapareix a la tercera edat, i aquells et diuen, no, perdona'm, tenim 80 anys, 52 de casats, no?
1: Però, i el sexe segueix sent important, diu el
21: José Luis. Però segueix sent part d'aquesta relació.
2: Clar, clar, jo vaig tirar d'aquest estereotip, jo em pensava que em trobaria una parella d'avis entranyables, que m'explicarien històries superdolces, no?, i super... Bueno, una mica tirant d'aquest estereotip, i va, i ell em exhibeix això de, això no és amor, és sexe. Em vaig quedar. Però em va semblar genial, ja que havien posat ells mateixos en aquest jardí, jo vaig dir, escolta'm, doncs ens hi asseurem una estona i els hi vaig preguntar si realment em prenien el pèl, perquè podia ser, o vivien així. I atenció amb el que em van explicar dels seus primers anys.
19: Abans, recordo viatges que ni paraves a l'hotel ja a meitat de camí sense llevar-te la roba ni res i per terra ja, bueno, a tope, no?
1: Em sembla meravellosa aquesta història. Vull dir, estic dintríssim. No podien ni arribar a l'hotel, eh? És a dir, hem de parar, hem de fer una aturada d'emergència.
2: Sense treure's la roba ni res.
1: Posar la balisa i vinga, som-hi.
21: Ara jo... mateix això em queda tan lluny que...
2: He tallat l'àudio perquè... He tallat el
1: gràcies,
2: tall.
1: Gràcies, Marta, per compartir-nos...
21: He sentit enveja, no ho he pogut evitar.
2: Doncs mira, ells ens explicaven tan contents. He parat aquí perquè ens van explicar... Bueno, dic, escolta'm, no són hores encara per explicar però això a la ràdio.
21: Dos rombos.
2: Totalment. A tot això, ells ens parlaven de quan en tenien 30... Però jo també tenia curiositat, no?, una mica el que dèiem ara. Però ara què? Com viuen la sexualitat? I això ens van explicar.
22: A la vostra edat el sexe segueix igual que sempre?
20: No,
22: com
20: no,
19: com sempre no. Igual que no tenim la mateixa necessitat de dinar, claro. De dormir, ara ja és...
20: Més tranquil.
19: Ai, més, la columna, ai, la cadera, ai, el maluc.
20: Més consensuat.
19: Però sí, és una altra forma i no la mateixa intensitat, però sí. Que diu, escolta, que pues fa temps que no,
20: que
19: tu.
20: Que fa dos mesos que ho han fet.
19: Escolta, que no fa res, va, tira.
20: Vale.
22: I al final us acabeu passant bé.
19: Sí, clar, home, clar.
20: A veure, sí.
19: És una altra història.
20: De totes maneres, pues fem el que puguem.
19: Però sí.
1: Són meravellosos, el José Luis i la Lola. Crec que ho expliquen molt bé, no?, com va evolucionant.
2: Totalment.
1: I com el sexe es va transformant. I m'agrada això quan diuen... Pot ser que fa dos mesos que no?
21: Ui, doncs hi hem de posar remei, eh? Vinga,
1: anem a fer feina. Avui, que
2: I que al final ens ho passem molt bé.
1: Exacte,
2: que...
1: aquesta és la clau,
21: i que
1: també.
21: No sigui igual com era abans, no vol dir que no pugui seguir existint i que no s'ho puguin passar també molt bé, no?
2: Totalment. Em deien, és adaptat. Escolta, ara ja sabem què ens fa mal, què no ens fa mal, què sí, què no, i ho anem fent. I ens ho passem genial. I és que és això que dèieu, que moltes vegades ens pensem que la gent gran ja no té sexe, no? De dir, aquesta edat s'acaba. I aquí cadascú, doncs, escolta'm, com vol, com pot. I és això, la nostra parella segueix sent, doncs, el sexe segueix sent un element més de la seva relació, simplement, doncs, que adaptat. I, perdoneu, perquè amb el gran titular que ens van llançar, jo encara no us els havia presentat del tot bé, ells són la Lola i en José Luis, tots dos són valencians, de València Capital, m'ho van deixar molt clar, de València Capital, que sempre ens pregunten quin poble... No, de València Capital, orgullosíssims. I havien vingut a passar uns dies a Barcelona per visitar una de les seves filles. I com a bons pares orgullosos, em van explicar de tot, que si havia estudiat Belles Arts, que treballava de no sé què... Bueno, una mica més, i marxo a casa amb la direcció de la filla apuntada en un paper. És maco, això, quan els pares t'ho expliquen tot.
1: I estan superorgullosos dels seus fills.
2: Totalment. El meu pare, que en té 3, s'apunta que hem estudiat tots, on treballem, per si no se n'acaba d'en recordar.
1: I per si surt una conversa que ell necessiti tirar de xuleta, no?
2: Totalment. I per, bueno, doncs això de pare orgullós. Així que havien vingut a Barcelona a veure la seva filla i doncs m'ho van explicar tot. I si de la filla ja en parlaven així, ojo, quan vam obrir la carpeta Nets.
0: Home.
19: I tenim un net que el tenim d'ocupa dia sí i dia no. I com ara han tingut tot el mes de juny, perquè de vesprada no hi havia escola.
2: Com viviu això de ser avis? Us agrada?
19: Ah, molt bé, sí. Bé, és un amor. És un amor.
20: És el millor.
19: Abuela, eres
20: això
19: la
20: sí
19: mejor.
20: Això com
19: te diu.
2: Això sí que és amor?
20: Sí.
2: És més amor el dels nets que el de la parella?
20: Més,
19: és una altra història. És més
20: amor,
19: dolç.
20: És amor.
19: A més, aquell quan entra diu, dice, en mi casa estan molt estressats.
2: I vosaltres li aporteu pau, no?
19: Clar.
2: Doncs ja ho veieu, una altra passió que comparteixen aquesta parella tan ben avinguda és els seus nets. I el net també li encanta, pel que diu, estar amb els avis, no? Realment els avis són els grans salvavides. Quan comença l'estiu, les escoles paren, però les empreses segueixen treballant. No, ells ho deien, diu, tenim el net tot el mes. I nosaltres encantats, escolta'm. Si volen parar una mica més a l'escola, nosaltres contentíssims. I no sé si us heu

0: Net hi era, que en Net no podia faltar, no se'n desempalleguen, però crec que estan supercontents, i m'encanta com s'uneix el pla dels avis tota l'estona. I sabeu què m'he fixat? Que quan entrevisto la gent, com més gran és la gent, menys plans fa. Uh-huh. Més és com, ei, dia a dia, anem tirant, no fan viatges tan llargs, no agafen coses amb tanta antelació.
1: El que deien, a curt termini, no? Sí. Ens planegem, doncs, com a molt lluny potser el proper mes, no? Però no estem pensant d'un estiu per l'altre, o que ara que és estiu, quin viatge o quina escapada farem al Nadal.
0: Totalment.
1: Viure més al dia.
0: Totalment. Jo pensava, jo si ara els explico, que em vaig comprar unes entrades fa un any, clar, per algo que passarà d'aquí mig, em diran, nena, tens febre? Realment no, ells no ho practiquen, i em sembla molt bé, perquè al final és molt més coherent.
2: I tant.
0: On seràs d'aquí un any i mig? No ho saps? I el que els nostres protagonistes deien, això de mentre la bossa soni, no? És a dir, si hi ha una mica d'euro per gastar, sempre trobarem la manera. Ah, i abans d'acabar aquesta història, la Lola i en José Luis ens van explicar que, tot i que ells visquin a València, tenen un imant per l'univers 3CAT. I és que sempre que venen a Catalunya es troben alguna cosa relacionada amb aquest món. Aquell dia nosaltres, que els vam parar pel carrer, sí, som de Catalunya Ràdio... Un altre dia es van trobar un sopar d'uns actors del Polònia, junts, es veu que els van demanar fotos, perquè ells segueixen el Polònia, tot i ser València, doncs, el segueixen. Diuen, sí, perquè surt en Mazó en tal, i ho anem seguint, vull dir que també hi connecten. I un dia també es van trobar un rodatge del Com si fos ahir, en ple carrer. Sí, sí, sí, vull dir que ells tenen un imant per trobar-ho. Aviam què serà la propera cosa que es trobin. Des d'aquí una abraçada molt gran i llarga vida a tot el que facin els nets, tot.
1: I tant
0: endavant.
1: De bo, que nosaltres, quan tinguem la seva edat, estiguem tan enamorats i vitals
2: i tant,
1: com ells.
2: Exacte.
0: Totalment, totalment.
2: I Sandra, ens portes una altra història avui, a veure.
0: Sí, he decidit tirar la casa per la finestra i venir-vos amb un bon contrast d'una història de 52 anys a una de les històries més recents que hem conegut fins ara. Allò que és molt, molt, molt efervescent. Us presento un Ferran i la Núria.
2: Aviam.
3: Vale. Sou parella?
4: Sí.
3: Quant temps fa que esteu junts?
4: Poc. Una setmana.
3: És broma.
4: No és broma.
3: Fa una setmana. I com ha sigut això? Com...
5: Sí. Ara, ens coneixem des de fa molt de temps.
4: Sí.
5: Fa uns anys.
4: Sí. Som neuròlegs, els dos. Llavors, en un curs de neurologia, vam seguir parlant i fins aquí.
2: Bé, m'interessen aquí moltes coses.
1: No, no, no.
2: Una, com és una relació que fa una setmana que ha començat,
1: però
2: no?
1: Ells ja han dit que fa temps que es coneixen,
2: I
1: eh?
2: I aquesta és l'altra.
1: Aquí...
2: És a dir, començar relacions amb gent que fa molts anys que us coneixeu, que de sobte, doncs, hi ha un clic, hi ha alguna cosa i us agradeu.
1: I el tercer element que apunta maneres d'aquesta història, tots dos neuròlegs, jo estic veient aquí una anatomia de Grey en potència. Bueno, a veure què ens ha descobrit l'Alessandra.
0: Són molts temes. Realment, jo m'he donat entrevistant a la gent que... Molta gent, l'amor de la seva vida, ja el coneixia. Mm-hmm. I simplement ha fet que el temps passi.
1: El tenies davant i no el veies,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, o molta gent que et diu, no, és que abans tenia parella i no va poder ser...
2: A vegades
0: ser...
2: no us trobeu i us heu agradat tota la vida,
1: aquestes
2: però per circumstàncies...
1: Aquestes doncs, fascinen. Aquella sí. Gent, no?, que tots han tingut parelles, bla, bla, bla, i que s'han anat com els seus camins creuen i en cap moment han coincidit fins un moment en què, pum, es troben, aquestes històries...
2: I m'encanta a mi que sigui a certa edat, saps
1: sí,
2: què vull dir?
1: Sí, sí, sí.
2: De que tots ja han viscut
1: sí,
2: molta vida i de cop et trobes...
1: Fins i tot han pogut tenir fills...
2: Sí, sí, als 53 sí. anys i dius...
1: Ara és el nostre moment.
2: Ara sí.
0: Totalment.
2: Ara sí.
0: Totalment. És maco, perquè es van conèixer quan eren estudiants, allò del típic seminari que van fer tal, i ara veureu com es van retrobar.
1: Ara potser ens ho expliques, eh? Però jo també tinc molta curiositat per saber si quan es van conèixer, o en aquells inicis, ells ja es van agradar, o realment l'amor no ha sorgit fins ara fa poc. Bueno, a veure si ens ho expliques.
0: Ara veurem, ara veurem. El que us deia, en Ferran i la Núria són dos neuròlegs que no arribaven a la trentena, per tant, ei, fa 2-3 anys que es coneixen, no? Plens de vocació pel que fan, ara també hi veureu, i des de fa una setmana són parella. I el que deia o no, el tema dels metges. O sigui, jo el tema dels metges és un tema que penso, sempre acaben junts. Quantes parelles de metges de sí, jo soc metge, jo també, i ens vam trobar, ho entenc. Ho entenc
1: són
0: per
1: moltes
0: què?
1: Guàrdies, eh?
0: Són
1: ja per
0: moltes
1: començar.
0: Guàrdies. Sí, sí.
2: Sí, però perdona, i mestres que acaben junts.
1: I periodistes.
2: I periodistes que podríem llistar uns quants
1: són...
2: d'aquesta
1: sí,
2: casa, per
1: sí,
2: exemple.
1: Sí, sí. I a més professions
2: no?
1: absorbents...
2: Clar,
1: llavors,
2: hores, no?
1: al final, allò que diuen en castellà, el roce fa el cariño, que no sé com s'ha de dir en català, doncs vindria a ser això.
0: I això, al final, doncs, aquí és un molt bon match, perquè són dues persones que els agrada el mateix, parlen de les mateixes coses, no? Tots són friquis amb algú, i en el seu cas, doncs realment és així. El tema, com dèiem ara, és que fa anys que es coneixen, però no havia passat res fins aquí.
4: No, ens mirem de tant en tant. Però... O sigui, som d'hospitals diferents, ens mirem de tant en tant, quan de forma casual. No. I una de forma casual, pues, bueno, pues mira, doncs vam començar a quedar.
3: Igual, què va passar?
4: Doncs, a un karaoke.
5: Sí, però en un curs d'un hotel, sí.
4: Estàvem en un hotel, i hi havia un karaoke, hi havia alcohol, també.
3: Els metges també beuen?

0: Sí, clar. Però nosaltres no, eh?
1: No, de fet, nosaltres no veiem gaire.
0: No veiem gaire.
1: I, bueno, doncs, vam connectar bastant.
2: Clar, és que si tu poses gent jove, un hotel, un karaoke, un cap de setmana, sí que era un curs i... Però, clar, és la combinació perfecta. I el més fort de tot és que els metges són tan bons que al final un dia diuen «Ei, a la nit sortim de festa i durant el dia ens traiem un curs», no? Que jo penso també quina habilitat. Jo, si surto l'endemà, anar a parlar de neurologia...
3: No et puc parlar, vaja, ni...
4: A casa meva sempre s'havia dit «Si ets tan valent per sortir, ets tan valent per anar, doncs, a la universitat o per anar a treballar, també». Llavors, si fas una cosa, fas l'altra, llavors. I
2: doncs,
4: aquest va ser el seu cas.
2: Totalment. A la mateixa escola que a casa teva, ells. Totalment. I tornant a la història dels protagonistes, en Ferran i la Núria es van retrobar. Van estar molta estona xerrant, van connectar moltíssim, van dir «Ai, que bé que estem, que bé que ens haguem retrobat». I jo, que ja estava super dins de la història, no?, ben impacient, els dic «I què més?».
4: Tu volies detalls.
2: No? Clar, i atenció amb el que em van dir. Ai.
1: En aquell moment... No semblava que gaire cosa. Quan vaig arribar a l'habitació d'hotel, la vaig escriure.
0: Que... A la nit, sí.
1: Que guai, pues, trobar-nos d'aquesta forma, que no pensava que em retrobaria, que connectaríem així i tal. I llavors ja vam parlar el dia següent.
0: I des de llavors, què?
1: Sí, hem anat quedant, setmanalment. Molt bé, i aquí estem.
4: Vale, a veure, aquí hi ha dues coses. És a dir, no entenc si va haver petó en el karaoke o no, o va arribar en Ferran a l'habitació entre feliç i destrossat, que és allò que dius...
2: Sí, sí.
4: M'ho he passat molt bé.
3: Què?
4: Si vols,
3: no,
4: tornem
3: no
4: a quedar,
3: aquí,
4: perquè,
3: no?
4: Clar, exacte.
2: No hi va haver petó. O sigui, va ser com ens ho hem passat molt bé, que guai retrobar-nos, i jo crec que tots dos van dir «hagués pogut passar», no?, perquè ja hem vist com va seguir, però no n'hi va haver. Però jo aquí, un missatge en Ferran, visca la gent que s'atreveix. O sigui, sort que la va escriure, perquè si no, què?
3: Bueno, potser ho hagués fet ell al cap d'uns dies, no?
4: O haguéssim perdut aquesta història.
3: També potser,
4: vull dir, a vegades, per no enviar un missatge o per no atrevir-nos a dir segons quines coses, ens hem perdut moltes històries.
3: Cap dels dos fa el pas i pensen que és que l'altre no va tenir interès, perquè tampoc m'ha dit res, i pum, allò mor.
2: Jo pensava, mentre els escoltava, pensava com de segona has d'estar per enviar el missatge, no? És a dir, al final dius, vale, jo crec que li puc enviar, potser pensarà, ai, m'ha escrit i jo no és correspost. Jo crec que a la mínima que tu diguis, ei, jo l'he vist receptiva, crec que, no?, que tampoc fas cap mal. Si és que no, si no és correspost, mira, no passa res.
3: El món és dels valents.
2: Tots ho hem d'intentar.
4: I pensar bé la redacció del missatge, això a vegades et poden ajudar els amics o les amigues, no?, de...
3: Què li dic?
4: No
3: què
4: seria
3: li
4: la primera vegada que s'ha redactat com un treball en grup, un missatge per aconseguir una primera cita o una segona, eh?
2: Totalment. Ei, missatge d'emergència, m'heu d'ajudar.
4: Exacte, parem-ho tot.
2: Totalment.
4: Anem a redactar.
2: Exacte. I des de llavors, doncs, la nostra parella s'ha seguit veient força sovint i des de fa molt poquet ens van dir que són oficialment parella. Me n'he adonat que diverses parelles que estem coneixent aquest estiu són gent, doncs, que, com us deia, no?, que ja es coneixien, que des de feia temps, doncs, que aquest, bueno, no?, em pot agradar, però no ho sé, però potser no és el moment. Per tant, aquí, un missatge a la gent, atreviu-vos, perquè nosaltres sortirem al carrer, us trobarem i ens ho podreu explicar. Per tant,
3: no, i que al final el pitjor que et pot passar, mira, és que donin carbasses, vull dir, ja està, això no va més enllà, però quedar-te sense intentar-ho, no?, és perdre't una possible història meravellosa.
2: Totalment. Jo animo a tothom a provar-ho, perquè ja ho heu vist, la ràtio de que funciona, nosaltres ens l'estem trobant molt, molt alta. Love comes along
4: and you sing in a song like a bluebird. Sandra Grau, moltíssimes gràcies per aquestes històries d'aquestes dues parelles tan diferents, és a dir, tan contraposades, una que tenen 80 anys i que porten tota la vida i els altres que porten només una setmana.
2: Totalment.
4: I ganes de saber la setmana que ve a veure de quines parelles et trobaràs i quines històries descobrirem. Sandra, fins la setmana que ve.
2: Gràcies.
5: Tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
6: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
6: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
8: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti. Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
9: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
10: Ara qui viu com solíem viure?
8: Perquè tot un món s'acaba.
10: La casa, el servei.
9: Quants en veus fora, doncs?
10: Uns quants.
9: Ai, senyor.
8: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
12: AP7, la narcopista.
13: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
14: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
15: Continuï tot recte 30 minuts.
12: AP7, la narcopista.
16: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
14: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
12: Aquest dissabte a les 2 del migdia.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
18: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Quan va sortir em va dir a cau d'orella: ets un... de te mare. El director va dir: tornem a repetir.
17: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
19: Jo encara tinc les de l'any passat.
17: Però premiades?
19: No, sense premiar.
17: Collons, doncs llença-les, hòstia.
19: Jo, tant en tant, cada 15 dies agafo i repasso. I dic, sí, no m'ha tocat. Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa. I ja encara no estic segur. Jo crec que m'ha tocat.
14: La Renaixença, amb en Paio i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
20: L'estiu és tu.
14: Catalunya Ràdio.
20: La llum dins dels meus ulls.
12: Som 3Cat.
14: L'estiu ets tu.
20: Quan em mires i somrius.
14: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. Presó provisional per al presumpte autor de l'agressió ganivetades a la seva parella de Canonge, al Tarragonès. La víctima va haver de ser atesa de ferides greus, però es recupera a l'hospital. Tarragona, Manel Sastre, bona tarda.
21: Bona tarda. El titular del jutjat primer de la secció de violència sobre la dona de Tarragona ha rebut avui l'home detingut dimecres passat a la Canonge per aquests fets. L'home té 14 antecedents policials i després d'escoltar la seva declaració, el jutge ha decidit imposar la presó provisional comunicada i sense fiança per una causa que investiga una temptativa d'homicidi. Els fets van passar dimecres, quan l'agressor de 44 anys hauria intentat matar la seva parella clavant-li diverses ganivetades. A la víctima la van ingressar a la unitat de cures intensives de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
2: Més notícies amb Cèlia Forment.
22: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a autors de l'incendi forestal a Burgondo, a Àvila, que ja ha calcinat més de 9.000 hectàrees. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. A més, els dos focs que cremen a Madrid s'han fusionat i hi ha el risc que també s'uneixin amb el foc que crema a Àvila, perquè avancen cap a la mateixa direcció. Entre tots dos sumen 15.000 hectàrees calcinades. Són incendis molt agressius que avancen empesos pel vent. Sentim el ministre de l'Interior i la presidenta madrilenya.
23: Hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas y las previsiones atmosféricas que nos ha permitido la EMET.
24: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
2: Les últimes proves de PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error en la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les de les edicions anteriors. L'OCDE fixa un topall d'un 5% d'alumnes que per diverses raons poden quedar exclosos de la prova, però a Catalunya aquestes xifres van filar fins a un 23%. La directora d'Equitat.org lamenta l'error de la mostra, però avisa que això no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de l'entitat, Mònica Nadal.
25: Que PISA no hi sigui per al 2025 no pot ser una excusa per no fer el que cal que fem, i que està molt diagnosticat i hi ha molt de consens al voltant de les seves propostes. No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025 que no tindrem, o que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
22: Junts es presentarà en coalició amb el Partit Nacionalista de Catalunya a les eleccions municipals de l'any vinent a la ciutat de Girona. Aquest migdia han anunciat l'acord, insistint que és l'opció de centralitat política lluny dels extrems. Girona, Fèlix Martín, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. La candidata de Junts a Girona, Gemma Geis, que fa pocs dies va trencar la coalició de govern a l'Ajuntament, tindrà com a número 2 Carles Ribas, que ja va ser la mà dreta de Carles Puigdemont quan era alcalde, abans d'integrar-se al Partit Nacionalista. Un acord per la centralitat a Girona, que confien que tingui continuïtat en d'altres municipis.
1: Crec que enfortir aquest carril central polític de la ciutat amb experiència, amb coneixement de ciutat, amb generositat...
3: No aconseguirem que aquesta ciutat torni a brillar si tots aquells que ens van separar no ens tornem a agafar les mans. I m'encantaria que el que avui Girona enceta sigui un projecte de país.
0: Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
22: A aquesta hora està previst que comenci el tall de la C-14 a Tàrrega, la comarca de l'Urgell, per la protesta d'Unió de Pagesos i altres entitats del sector contra la fauna cinegètica i les CEPA, les zones d'especial protecció per les aus. Per tot plegat, fem un cop d'ull al trànsit amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs comença a fer-se notar i bastant la concentració de vehicles a la C-14, tot i que encara no s'ha arribat al tall que, com deies, es fa a Tàrrega, en tots dos sentits, per la protesta del sector de la pagesia. Comença a fer-se notar, això sí, com cada divendres a la tarda, la concentració de vehicles a l'AP7 de Sant Cugat del Vallès a Martorell i també a Santa Margarida i els Monjos, en sentit sud, a Vilafranca del Penedès, en sentit nord, i de Santa Perpètua de Mogoda a Granollers, en sentit nord. També va força plena la C32 a la línia del Baix Maresme fins a Mataró, en sentit nord. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
22: Els esports, Marc Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, esport en directe. Tenim en marxa la 19a etapa del Tour de França, als Alps, i precisament als Alps, i tenim l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Ataca Tadej Pogacar a les primeres rampes de l'Alp d'Huez. L'eslovè se'n va en solitari buscant els homes que són cap de cursa a 10 quilòmetres de meta. Richard Carapaz, Lenny Martínez i Sepp Kuss, que lluiten per la victòria d'etapa. Darrere, a 2 minuts i mig, l'eslovè que ha deixat enrere tota la resta de favorits. Queda encara 10 quilòmetres pràcticament de sanció en un Alp d'Huez planíssim d'aficionats. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Alp d'Huez.
5: Gràcies, Isaac. Mentrestant, en futbol, avenços significatius en la sortida de Marc-André Ter Stegen. Els problemes fiscals que impedien la seva cessió a l'Ajax semblen que estan resolts, i en els propers dies el jugador viatjarà a Amsterdam per posar-se a les ordres de Mitchell, un Ter Stegen que ja no ha de participar, en principi, en l'amistós d'aquest vespre, que el Barça jugarà contra l'Europa a porta tancada a partir de les 8. També en directe, per cert, parlem de la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Hongria de la Fórmula 1, ja que acaba de començar ara a les 5. A la sessió del migdia, el més ràpid ha estat Charles Leclerc. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el 8è fitxatge de l'estiu, Tyrese Martin, de 27 anys i amb experiència NBA, que signa per una temporada. En waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 13 de 14 catalanes, s'ha classificat per a la final de la Copa del Món després de superar Rússia als penals, on s'enfrontarà als Estats Units. I en tennis, Paula Badosa ha perdut en 3 sets als quarts de final del torneig d'Hamburg contra l'egípcia Mayar Sherif.
26: Fins aquí les notícies.
27: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
28: De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.

0: Bé, estem en ple mes de juliol i molts de vosaltres estareu pensant en les vacances.
1: De fet,
2: alguns
1: més que d'altres, Roger.
0: Exacte. I qui diu vacances potser també vol dir, no sé, potser que un viatget ja sigui a la Costa Brava, a Tailàndia o a Roma. Tant si el teniu planejat com si no, el que parlarem ara jo crec que us pot ser d'utilitat i, si més no, preneu nota per si alguna hora decidiu viatjar.
1: Clar, si més no, us servirà per aclarir dubtes d'aquells que sempre tens i que mai acabes de resoldre. Doncs bé, ara els resoldrem tots amb dos erudits en la matèria, de seguida els presentarem, però si teniu dubtes sobre com preparar el vostre viatge, sobre destins, sobre assegurances, tot el que envolta el món dels viatges, ens podeu fer arribar les vostres consultes al WhatsApp del programa, al 607-0709-01. Consultes al WhatsApp 607-0709-01. Ens podeu enviar un missatge, una nota d'àudio, el que us vagi bé. I mirarem de donar-hi resposta. Ho farem ara si els presentem amb en Dan Miró, que és advocat especialitzat en dret aeronàutic, i amb l'Helena Bernades, de la llibreria Altair, que, com molts sabreu, és una llibreria en què es pot trobar de tot sobre la cultura, la natura, la política i la societat de pràcticament, si no tots, els racons del món. Bona tarda.
0: Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: Bé, jo abans de tot volia saber si vosaltres ja heu anat de viatge, teniu pensat anar-hi, si esteu de vacances, en fareu, en quin punt vital de les vacances esteu?
3: Ara mateix nosaltres jo crec que estem servint aquells que fan les vacances.
0: Exacte, no?
3: I quan acabi aquesta tongada disfrutarem el nostre moment, com toca, fora de temporada i una mica més relaxats.
1: Fora d'aquí o no, Helena?
3: La idea és marxar, desconnectar com a mínim dues o tres setmanes i tornar amb les piles carregades, sí.
4: Sí, bàsicament. Bueno, jo tinc segona residència a Menorca i vaig alguns caps de setmana, però sí, va descansar una mica. Sí.
0: Que et dic una cosa, que a mi m'ha passat algunes vegades que dic, bueno, doncs faré una escapadeta per descansar,
1: sí.
0: I torno destrossat.
1: És veritat.
0: Vull dir que torno físicament cansat, el viatge potser no havia estat tan ben previst com s'havia de preveure, et passa de tot i dius, bueno, tinc ganes de tornar a casa i que torni a començar tot, sisplau.
1: O perquè fas molta activitat, anar a un lloc, anar a l'altre, moure't, i al final dius, ara necessitaria com unes vacances, de les pròpies vacances, per tornar amb piles carregades a treballar. Vaja, però bé, segur que hi ha molta gent ara que està planificant els seus viatges, perquè no tothom ha començat les vacances. I no sé quin és el pitjor error que comet la gent quan compra un bitllet d'avió pels qui marxen fora.
4: Bé, pels que marxen fora, el pitjor error és no saber on vas, bàsicament.
1: Vale.
4: No, ho dic
1: sí.
4: Que saben i que venen informació i com, lo bàsic és saber on vas, i quan dic saber on vas no vol dir que sé que me'n vaig a Dubai, no.
1: Ser conscient, realment.
4: Ser conscient de què em trobaré allà, quin és l'estat, en quin estat estic jo, perquè el tema dels viatges és el que dèieu vosaltres, és dir, un viatge que per mi pot ser fabulós, per tu pot ser un desastre o una pesadilla, perquè ens entenguem, perquè no t'agrada gens allò que faràs, ni el que et plantegen, i per cada persona el seu moment vital de la vida, l'edat, les circumstàncies físiques, la temporada de l'any, determinen un viatge pugui ser un èxit o pugui ser un autèntic desastre. I el mateix viatge pot ser meravellós o pot ser un horrorós, no? Per tant, el bàsic és saber, i a efectes jurídics és molt important tenir molt clar el lloc on tu aniràs, sobretot si és extracomunitari, extra fora de la comunitat europea, haver-te informat del que diu la pàgina del Ministeri d'Assumptes Exteriors del teu país, bueno, de l'estat espanyol, perquè és el que té la informació per veure exactament quines circumstàncies t'hi pots trobar, i tenir molt clar què has de portar en la maleteta logística, que vol dir el telèfon de l'ambaixada per qualsevol cosa, i el seguro de repatriació i medicina i assistència, que és bàsic, perquè...
1: O visats d'entrada moltes vegades, o documents que et demaneixen per entrar...
0: I conèixer també una mica la legislació, no? M'imagino, perquè a vegades pots anar a països que tu et comportaries com aquí, i hi ha coses que no es permeten, i allò de dir, jo és que no ho sabia, no t'eximeix d'una multa o passar una nit a un quartalillo, no?
4: Quan diem saber on vas,
0: es basa
4: en això, d'altres coses. Però ja et dic, la informació, sobretot legal, i la d'assegurar-te. No? La gent diu, fa assegurança per si li cancel·len el vol i no pot sortir, o l'hotel, no sé, això, bueno, té la seva relativa. Però una assegurança per repatriacions i per temes sanitaris, avui en dia fora la comunitat europea, és un requisit que, vaja, de totes el recomano, sigui com sigui. Perquè és la clau de tot. Et pot destrossar la vida.
1: Però una assegurança d'aquestes, què ens pot costar?
4: bé.
1: Imagina't un viatge, dues setmanes?
4: No, és que ara, clar, dependrà del destí, del lloc, però estem parlant de preus molt raonables, eh? Que no crec que puguin costar més de 100 euros o 100 i
1: val,
4: pico.
1: Val,
0: sí, i que sí, val que molt no la pena per si et trobes en un moment
4: estem parlant de
0: necessitat.
4: No estic parlant d'una assegurança per la maleta o per l'hotel o per la cotxe.
1: No.
4: Estic parlant que perquè d'assegurances en temes de viatges n'hi ha a pilons.
1: Sí, en parlarem d'això, de les assegurances, que són tot un món.
4: En concret, aquest és el tema que és la clau. És a dir, la gent que diu, oh, jo sóc jove, tinc 20 anys, vull estalviar-me i anar a gastar poc. Sí, està bé, tot això està molt bé. Però hi ha algú que és fonamental, perquè et fotis d'alta a baix i quedis atrapat a Kuala Lumpur, allà pots arruïnar la teva família. Mm. Aquesta és la...
0: L'Helena va fent que sí amb el cap, vull dir que estàs d'acord, que cal saber on vas una miqueta.
3: Cal saber on vas, cal saber també... La típica frase, nada, allà on vagis, fes el que fan, una mica també és mimetitza't amb la cultura i amb la gent, i sobretot el que deia el Dan, que moltes vegades per estalviar-nos res, el que acabaran sent després les despeses extres d'un cap de setmana, acabes pagant unes conseqüències molt cares perquè mai saps què et pot passar, i al final el millor de tenir un seguro és no haver-lo de fer servir, no?
0: Total.
1: I ara això que deia el Dan, de preparar-se per un viatge. Clar, tradicionalment, molts el que fèiem era anar a la llibreria, per exemple, com el Tahir, no?, i buscar la teva guia de viatge o buscar fins i tot literatura sobre el lloc de destí. No sé si això encara la gent ho fa, o ara que hi ha les xarxes socials, la gent busca molt, s'informa d'aquesta manera, bé, sí, una mica més, o amb la intel·ligència artificial, i potser recorren menys la documentació tradicional.
3: És cert que els hàbits han canviat, la societat ha canviat i la manera de viatjar ha canviat. Sí que és cert que cada vegada les xarxes socials s'imposen més en la immediatesa i les propostes, que són molt més atractives visualment, i a més és una allau de propostes constant. No per això la llibreria deixa de tenir sentit, sinó al contrari, és complementària completament. Al final nosaltres el que intentem és tenir la informació objectiva, ordenada i completa. Llavors, jo crec que són dues coses que es poden complementar. És el que parlàvem abans de tenir una cosa per si l'has de fer servir o no. Quan parlem també del món analògic o del món digital, crec que són dos mons que poden i han de conviure en perfecta sintonia, perquè que jo pugui trobar restaurants que m'han recomanat a Japó no treu que un cop sigui allà, jo no vull descobrir també què passa a quatre cantonades, vulgui conèixer la història que ha trepitjat aquells adoquins, i moltes vegades aquesta informació la trobes organitzada, objectiva i, a més, escrita per algú que en sap i que te l'ordena, que moltes vegades també el problema de tenir internet és que tu no pots trobar mai tota
1: aquesta,
3: la informació.
1: Allau.
3: Exacte.
0: I que no saps qui ho ha escrit moltes
1: també,
0: vegades,
1: també,
0: perquè són coses, no?, que la gent es va passant de l'una a l'altra.
3: El que li agrada amb un pot no agradar-li amb un altre, el que a mi em sembla que és un 10, amb un altre li pot semblar un 3, i també jugues molt amb el que és les expectatives. Llavors està molt bé tenir la informació ordenada i sobretot tenir propostes per un cop ets allà poder resoldre també aquelles tardes o aquells imprevistos.
1: Llavors, tenim aquesta assegurança imprescindible per situacions, no diem repatriacions, o quin tipus d'assegurança n'hauríem de dir, Dan?
4: De salut i de repatriació.
1: Val, doncs de salut i de repatriació. Tenim les guies de viatge, documentació, llibres, no?, per preparar aquest viatge. Què més hauríem de dur, no?, en aquesta maleta de viatge? Allò que digueu, això que no falti, quan aneu on aneu.
3: Home, tenir documentació, portar la documentació, i si pot ser amb una fotocòpia, és imprescindible, perquè moltes vegades et poden perdre les maletes o et poden robar o pots necessitar un salconducte per qualsevol cosa o per presentar-te ja en una ambaixada. És a dir, tenir una fotocòpia de la documentació no costa res i et pot salvar de molts imprevistos. Portar carregadors i adaptadors.
1: Ostres, els adaptadors!
0: És un món, el món de l'adaptador.
4: És que agafant amb l'adaptador...
1: Sí.
4: Cuidado, perquè hi ha molts records amunt que l'internet no acaba de funcionar.
3: Totalment.
4: I aquí és on te pots trobar amb situacions o caigudes genèriques, inclús amb aeroports han caigut la xarxa,
3: sí,
4: i tothom queda desconnectat, i ara què fem? No tenim ni un telèfon. Bueno, si portes les guies i portes coses, et pots anar defensant. Els que tenim ja una edat,
1: sí,
4: tenim calaixos a casa plens de mapes.
1: Total, el sistema analògic,
4: Anys vaig anar a treballar a París de camarer tot l'estiu, i escolta, que m'encantin els mapes.
3: No, sí, nosaltres, jo els he hagut de fer servir. A Sud-àfrica ens vam quedar sense bateria i sense GPS,
1: i
3: vam haver de fer
1: servir
3: el mapa, que jo era l'única que em portava, i les meves amigues se'n reien, perquè em deien que apartés la cortina, que no entraven elles al cotxe, i al final va ser necessari. És a dir, que moltes vegades subestimem, no?, aquestes eines que al final són tan necessàries, i amb una maleta també una petita farmaciola.
1: Clar.
3: Perquè al final el canvi de dieta et pot fer jugar una mala passada.
1: Ui,
3: tu planifiques durant tot un any aquelles vacances,
1: has
3: fet un estalvi, has fet un esforç econòmic, has estat desitjant-les, i t'has de passar 3 dies indisposat.
1: Sí, sí.
3: Doncs una farmaciola et pot salvar també d'això.
0: Llavors, quant equipatge ens hem d'emportar? Perquè jo he tingut grans discussions a vegades, que jo marxo amb una maleteta i ve algú que em porta, tres.
4: Què és imprescindible amb una maleta? I jo et dic, la pregunta no va per aquí. La pregunta és, i això sí que hi ha milers d'estudis fets, què no ens hem d'emportar? És dir, tothom s'emporta molt més del
1: sí,
4: que
1: cada
4: visitant.
0: Per si de cas, tothom, per si un dia anem a un restaurant...
4: El per si de cas aquest és el gran èxit de handling de les empreses de transport aeri que acaben facturant un munt de maletes que al final mai són utilitzades en el seu 80%. Per tant, la pregunta és al revés, és dir... Hem de ser molt conscients, els que hem viatjat una mica o bastant, acabes veient que és que cada viatge és el mateix, t'emportes un 80% més de coses.
1: És veritat, i després no has fet servir ni la meitat del que t'has endut, és així.
0: Absolutament.
1: I mira, parlant de maletes, justament, clar, les darreres setmanes, mesos, hi ha hagut molta polèmica, perquè no, també amb aquesta llei europea, que es permet ara de la maleta de mà, si ens poden cobrar, si no... I mira, tenim un oient que ens ha enviat una consulta, una nota d'àudio, i ens pregunta sobre això.
5: Hola, bona tarda. Últimament he vist vídeos a TikTok i Instagram on fan posar les maletes dins el mesurador de l'aeroport. I fins i tot quan la gent aconsegueix encabir-les, els acaben cobrant igual. Esclar, ara em fa por anar-hi i que em facin pagar perquè la maleta sobrepassa una mica les mesures o alguna cosa semblant. Realment, tenen dret a fer això?
1: Aclarim-ho, perquè a més hi ha hagut una regulació europea recent, sí. Que llavors com està la qüestió, Dan?
4: És molt important aclarir dues coses. Primera, la regulació que s'està posant en marxa no està aprovada. No està aprovada i no està en vigor. I no estarà en vigor fins d'aquí bastants mesos, poder fins d'aquí un any ben bo llarg. Aquesta és la primera. Per tant, tot el que hem sentit als mitjans de comunicació està molt bé, però segueixen un debat que, a més, els serveis jurídics encara estan a punt de detallar i ja veurem com acaba. Hi ha un acord amb el Parlament que això sembla ser que acabarà com acabarà i que al final les aerolínies se'ls hi, entre cometes, donen la raó del que elles mantenen i segueixen dient des de fa 20 anys. Per tant, això ha donat peu, i és cert, a que la majoria d'aerolínies les últimes setmanes estan sent bastant més exigents perquè saben que tenen, entre cometes, l'has de guanyar. És a dir, a dia d'avui la legislació deixa ben clar que tothom té dret a portar el que en diem el 40-30-15, que és de gratis, gratuïta, de franc, la maleteta que et cap a sota el seient.
1: Sí. Aquesta... O que pot ser un bolso, una bossa en el cas de les dones, una motxilleta
0: ser una motxilla,
1: a l'esquena...
0: No? Bàsicament.
1: Una cosa petitona.
4: Per 30, per 15.
1: Sí, sí.
4: Aquest és el tamany.
1: I la de mà tradicional, aquella que...
4: El troller. Sí. El que en diem el troller, que en teoria cap a cabina dalt.
1: Sí.
4: Què succeeix amb això? Les companyies, moltes han sigut laxes amb aquest tema. Si vas amb el troller i no està a petar el dia
1: deixen...
4: de l'embarcament quan és mes d'agost, és difícil, però durant l'any estaven sent flexibles. Clar, a partir d'aquesta proposta i acord, com que se'ls està donant la raó, diu, val, la maleta, finalment, que tothom discutia que si era gratuïta o no, acaba sent aquesta del 40-30-15, per tant, a partir d'ara, ells poden cobrar per una maleta addicional a dia d'avui. La nova llei obligarà amb la compra del bitllet, a portar també un equipatge. I aquest equipatge és el que s'ha de determinar finalment les dimensions, que segurament serà un troller. Ja veurem que una part l'haurà d'acabar facturant i l'altra la podrà pujar a cabina, bàsicament pel motiu tècnic de que no hi queben totes les maletes, però seria de franc, no? I invertiran el sistema de compres. Ara tu quan compres un vol, et diu, són 50 euros, vas baixant i dius, si vols una maleta has de fer clic.
1: I vas pagant cada vegada més.
0: I vas sumant, no?
4: Ara ho farà al revés. Et dirà, són 70 euros, si no vols la maleta, fes aquí clic i treu i et passarà 50. Per tant, l'únic que fan és invertir el sistema de compra, però les companyies tenen dret a cobrar aquesta maleta quan canvien amb la nova normativa, no tindrà dret de cobrar-la perquè te la cobraran directament i, en tot cas, tu podràs deduir-la perquè et dius que no la vols.
0: Però a efectes pràctics tinc la sensació que seguirem com ara, que arribaràs a l'aeroport dient, no sé si me la deixaran pujar o l'haurem de facturar.
1: Per això estem fent aquest consultori.
4: És probable que...
0: És a dir, val que no te la cobrin o que sí que te la cobrin, però aquell moment d'anar allà i dir, aviam què passa ara, no?
4: El que és molt probable és que finalment, quan es publiquin el DOC, quedi clar les dimensions i el pes, perquè a més hi ha una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia Europea que va en aquesta línia de determinar definitivament
0: de
4: que totes les aerolínies tinguin la mateixa obligació amb el mateix pes i dimensions. I això és el que s'aconseguirà, però cuidado, pagant el passatger, eh? No ens equivoquem.
0: No, home, no, ja ho imagino.
4: Però almenys ja tindrem, traurem la incertesa de què passa, perquè ara, a dia d'avui, aquest estiu, la gent que vagi a l'aeroport té que mirar-se la seva reserva, baixar, llegir-se-la i veure quina és la maleta que li permet, si és que ha facturat i ha pagat una maleta, i si vol portar maleta, veure com ho ha de fer per facturar i pagar-la, perquè si no, es pot trobar amb aquest ensurt.
1: Llavors, Dan, ja tenim la maleta, hem pagat per ella, la tenim amb nosaltres, pugem a l'avió, baixem de l'avió, anem a la cinta de recollida d'equipatges...
0: Ai, que m'ho veig a venir.
1: I la maleta no apareix. Vas esperant, i la maleta segueix sense aparèixer. Finalment, ho dones per perdut i dius, doncs d'acord, la meva maleta s'ha extraviat. En aquests casos, quins drets tenim? Què hem de...
4: A part de... Senzill. Sí. Primer, anar-te'n al mostrador de l'aerolínia, sense sortir de dins a la sala d'entregues. Totes les aerolínies tenen mostradors, i si no hi ha mostrador de l'aerolínia, les aerolínies tenen l'obligació de tenir una empresa de handling, que et faran un PIR, que és un part aeroport d'equipatges, on et prendran nota, et donaran un número, tot, les teves dades, i en teoria, durant 21 dies, aquesta maleta està en busca. Què vol dir? Que aquesta maleta pot aparèixer en qualsevol moment dels 21 dies i això serà un retard de maleta, no una pèrdua absoluta. A partir dels 21 dies és una pèrdua absoluta. Aquesta és la primera diferència.
1: Llavors aquí t'indemnitzen o com va això?
4: No, t'indemnitzes en qualsevol dels casos, però serà diferent. És dir, la indemnització per un retard és depenent dels dies que hagis tu tingut la necessitat de tenir la maleta i no l'has tinguda, i les compres de primera necessitat que hagis tingut per comprar. I depenent de si estàs fora o no. I tot això s'ha d'acreditar amb la documentació, les factures i les circumstàncies, i el PIR i el PIR d'entrega, i podràs demanar tots els danys i perjudicis que t'hagin causat amb les factures, més el dany moral. Si a partir del dia 21 no ha aparegut, és una pèrdua absoluta. Què vol dir això? Compte, i això és molt important, que la gent tingui clar que quan factura una maleta, sigui la que sigui, d'un quilo, de 10, de 25, amb joies, sense joies, amb el que sigui, el màxim que li pagarà una aerolínia no supera els 1.700, 1.800 euros, depenent, perquè té hi ha el que en diem un dret especial de gir, que estan topats per llei amb el conveni de Montreal. Llavors, això va variant depenent d'aquesta fluctuació monetària, però avui en dia més o menys és això, sobre uns 1.800 euros. Per tant, si tu tens una maleta que saps que el que hi estàs posant val 3.000 euros, 4.000 o 5.000, abans de fer aquesta facturació, tens que fer una especial declaració de valor a la companyia en el mostrador abans de donar-la a aquests senyors perquè te la facturin i te la passin. És com un seguro.
1: I has de pagar per això?
4: Hauràs de pagar un extra.
0: Però t'ho cobriran en cas de pèrdua el valor de la maleta.
4: Si no, ho dic perquè molta gent, clar, arriben les llistes de pertenences i allò dius, ostres, 10.000 euros, 100.000, 8.000... Clar, no, és que...
1: 1.700 com a molt.
4: Clar. A veure, doncs aquí entrem amb
1: casuística
4: que si resulta que és una família, que són quatre persones i portaven una maleta, seran quatre indemnitzacions, perquè les indemnitzacions són per passatger, no per maleta. Clar, és dir, per això et dic que pots entrar en una...
1: Com a cosa estàndard, per cada persona que perd una maleta, com a molt, 1.700 euros portis el que portis si no has fet una assegurança especial per un equipatge de més valor.
4: Línia, sí.
0: No, és que van arribant notes de veu dels oients. No sé si en Ramon vol parlar de les maletes o quin és el tema, però sentim que és el que ens ha enviat, el 607-07-0901.
6: Quan vas de viatge i per motius personals demanes assistència en viatges, digues tren, digues avió, com se pot demanar responsabilitat per en cas de l'avió ha tingut moltes decepcions el que és al passar per Estambul? Demanar assistència i allí te toregen i, bueno, que al final te quedes penjat.
4: L'assistència, amb aquest tipus de circumstàncies, hi ha una normativa europea que, a més, doni i obliga als aeroports europeus. A vegades, si em diu Estambul, el problema és que l'aeroport d'Estambul tindrà la seva normativa, però, en teoria, forma part de les obligacions ja no de les aerolínies, sinó de les propis aeroports. I això es demana amb antelació el tipus d'assistència i, en teoria, funciona relativament bé als aeroports internacionals. Però s'ha de demanar amb temps i forma, perquè molta gent arriba a l'aeroport i llavors a vegades és tard i no hi ha capacitat ni possibilitats.
1: Tenim més notes d'àudio que ens arriben. Escoltem la següent nota d'àudio.
7: Hola. Doncs al gener vam anar a les Filipines amb un amigo i el vol de Barcelona va sortir amb retard. Així que vam perdre el segon vol que teníem des de Doha. I la companyia ens va reubicar un altre vol, però la cosa és que vam arribar entre 8 i 10 hores de retard en el destí final. I hem intentat reclamar diners o aconseguir alguna compensació, però ens han dit que no. Què podríem fer?
4: ha dit el primer gol era català. Bueno, és igual, la qüestió és que és una escala a Qatar, sí. Per tant, no en tingueu cap dubte que això és un vol origen destí, no van comprar un vol a Dubai o a Qatar i un altre, perquè aquí és de diferenciar. Quan tu compres un vol que va d'un origen a un destí i qui et fa l'escala és la pròpia companyia, que això és el que està passant a Orient Mitjà, que totes aquestes companyies han muntat els hubs només per fer negoci amb aquest tema.
0: Clar, parlava de Filipines, evidentment.
4: Filipines. Què li passa? Que aquesta senyora segurament anava amb una companyia, o Qatar Airways, o alguna de l'Emirates, alguna d'Orient Mitjà, i no són comunitàries. El no ser comunitàries i el tornar a Europa no se'ls hi aplica el reglament europeu. Se'ls hi aplica quan surten les no comunitàries. És una curiositat, però ja li adelanto, sí té dret, si no hi ha una causa de força major, a cobrar, però aquí sí que haurem d'acabar els tribunals de justícia.
1: Uf, quina mandra, Dan!
4: Aquí a Catalunya és dels pocs llocs on la jurisprudència ha dictaminat amb claretat que encara que les companyies no siguin europees a la tornada de la Unió Europea, per equiparació els estem exigint i fent obligant el pagament de les compensacions. És, clar, estan exempts en aquest cas, per llei, però els tribunals fan una interpretació i la fan aquí, al territori on tenen els seus passatgers.
0: Bé, falta un minut per 6:15. Helena, ara aquesta oient ens parlava de Filipines. Jo et volia demanar si és veritat que hi ha destins sobrevalorats i destins infravalorats. O això va... És una cosa molt personal de cadascú.
3: Jo diria que no, que al final, per sort, tenim destins heterogenis, destins diversos, i per gent diversa i heterogènia. És a dir, que al final el que es tracta és que sàpigues triar allò que et convé per logística, per interessos, per preus o per temps. Crec que moltes vegades el que juga una mala passada són les expectatives, no és el destí final, i que al final s'ha de saber triar una mica també en funció de les teves possibilitats o les teves ganes.
1: Doncs mira, ajuda'ns a triar, Helena, si et sembla. Gent, perquè segur que hi ha molta gent que encara no ha triat on anar.
0: Que a vegades tens ganes de fer una escapada, la gent que s'ho pot permetre, sí. I dius, on anem? I, clar, tothom va al sud-est asiàtic i a vegades sembla que sigui com obligat
1: també,
0: anar al sud-est
1: sí,
0: asiàtic.
1: Va moda.
3: Sempre hi ha països que es mantenen en aquest
1: sí.
3: top 10, eh?
1: Quins serien, per exemple? El top 3.
3: Ostres, a Islàndia,
1: sí.
3: Japó,
1: sí.
3: Són països que sempre estan allà. Marroc també és un país molt, molt demanat. A Tailàndia és un país que sempre està en el podi. I després hi ha països emergents que comencen a ser modes i de cop i volta fa uns anys era Albània. Aquest any és la Xina, que...
1: I Corea del Sud, també,
3: Corea
1: no?
3: Corea del Sud, des de que va entrar el K-pop a les nostres vides, des de que tot el que és el tema de les cosmètiques coreanes ha saltat a les xarxes sí. socials, ha estat molt demandat. Aquest any, tant Corea com Xina, i a més hi ha combinacions entre els dos, ha estat un dels destins que ha triomfat aquestes vacances.
0: Mira, ara que has dit Albània, últimament força gent m'ha dit que va a Albània i... Per què? És a dir, per què de sobte Albània s'ha posat de moda quan fins ara potser no ens hi havíem fixat?
3: Perquè des del Covid jo crec que hem tingut uns canvis que encara no sabem molt bé per què s'han produït, però hi ha hagut uns canvis en la manera de viatjar que jo suposo que amb el temps acabarem de veure una mica
1: cap on
3: què
1: això,
3: ha passat,
1: no?
3: Exacte, sí. I posar una mica d'ordre, no? Però sí que és cert que ens n'adonem que hi ha hagut un canvi en la distància dels viatges, que abans molta gent aprofitava l'estiu o les grans vacances per marxar el més lluny possible, ara no, ara també la gent vol descansar, per tant, aprofitem el temps d'estar a casa. També és cert que ha canviat la durada d'aquest viatge, que si abans marxàvem 3-4 setmanes, marxem menys, marxem més a prop, gastem menys diners, i també ha canviat l'estacionalitat. Ara, a vegades, pensem que la temporada de vacances era l'estiu, cada vegada aquest estiu s'està eixamplant més i passa
1: I queda
3: a ser
1: més repartit, no?
3: Correcte,
1: potser?
3: Des del maig fins a finals d'octubre és un període estacional bastant recurrent. Ja no és només la temporada d'agost on tothom fa vacances. Llavors, això també ha modulat una mica els destins, perquè hi ha destins que són més favorables o menys favorables per la climatologia, perquè també hi ha festivitats, per diferents coses. I, de fet, els Balcans són un destí molt a prop, amb un canvi i un xoc cultural bastant fort, perquè hi ha el món ortodoxa, tant el tema gastronòmic, el tema religiós, paisatgístic, arquitectònic, i molt més econòmic. I això és una mescla que ha fet que sigui molt atractiu i que moltes persones que abans deien «Ostres, si he de tornar, si acabo tenint Covid i no puc acabar fent les vacances...»
1: Com a mínim està
3: si
1: una mica més a prop de casa, no?
3: Prop, exacte.
0: Proximitat i contrast, no?
4: Bon, doncs... ara el govern de Dubai acaba de fer una oferta espectacular,
3: ah?
4: No?
3: Sí,
1: tot a veure això.
4: Milions d'euros per atraure a tots els familiars dels expatriats
1: sí, sí.
4: que els hi vagin a veure hotels baratos, 700 euros amb descomptes d'avions, tot. Des de, penso que és d'ahir o abans d'ahir que
3: ha sortit. Fa 3-4 dies que va sortir i s'ho estan plantejant altres emirats.
1: I, però és, vull dir, totes aquestes ofertes estan en marxa ja? O
4: ja,
1: és un
4: ja,
1: pla...
4: ja estan en marxa fins al final d'any.
1: I ara que dieu això, fer un viatge, planificar un viatge a última hora, pot sortir més barat o sempre surt més car?
4: Depèn, mira. Aquest de Dubai, ara és un... Els que els hi agrada l'aventura a última hora...
0: És el moment, ara, no?
1: Però, Roger, pensa tu, eh? Potser
0: no,
1: en lloc d'anar una nova jornada...
0: A mi Dubai no. Jo a Dubai no.
1: Llavors, val, tenim Dubai, tenim Balcans, cadascun amb les seves particularitats i característiques, però, per exemple, una família que vol anar de viatge, doncs mira, una setmaneta, on podrien anar? Un matrimoni amb un parell de fills?
3: Depèn del que busquin, perquè realment, si el que busquen és un destí on els nens puguin campar, sí, els nens tinguin un atractiu, unes activitats i que tinguin també el seu propi oci, mentre els adults també disfruten, tenim les Illes Canàries ben a prop, tenim les Illes Gregues ben a prop, tenim els Alps, que al final els Alps també ofereixen una escapada a la natura que està molt bé i és aquí a prop i molta gent hi pot anar inclús amb cotxe. I també tenim Europa, hi ha moltíssimes destinacions que no només és ciutat, sinó que hi ha natura. Tenim els països nòrdics, els escandinaus, que ofereixen també una presentació a la natura molt diferent i per als nens és engrescador. I també, si no, si ens n'anem més lluny, hi ha destins que ofereixen moltes comoditats per a famílies, com per exemple Japó és un dels destins per anar amb nens.
1: Ara prepara la butxaca, eh?
3: Correcte, clar. Aquí per això diem que hi ha una mica de tot i per tothom. Tant per el que vulgui anar-hi més temps, menys temps, o invertir-hi més o menys.
0: Clar, depèn molt de la butxaca, vull dir...
1: I, va, un últim, per exemple, tres amics que tenen una setmana de vacances, tres amics que estan en la quarantena i que tenen ganes de passar-ho bé.
3: Una setmana, eh?
1: Sí.
3: Clar, això què és? Aventura? Això és relax? Això és ciutat?
0: No, mira, aquests tres amics jo crec que els conec. Aquests tres amics.
1: Què volen, Roger, aquests tres amics?
3: Volen platjar-ho.
0: Aventura no, aventura ja la tenim tot l'any. Més aviat relax. Què faríeu?
4: I menjar bé.
0: I menjar molt bé.
3: Clar, jo és que crec que Nova York és una ciutat perfecta.
1: Mira.
0: Nova York? Val. Jo m'esperava una cosa com més a prop.
3: Per poder podem anar més a prop.
1: A veure.
0: Sí, va, anem una mica més a prop.
4: Ara és a prop, Nova York. Ara
1: sí, és veritat, Roger. És veritat.
3: Ara és dormir unes hores. Ara és dormir unes hores i despertar-t'hi.
4: Hi ha una dada que és brutal, que és Boeing i Airbus, que són les dues grans constructores mundials d'aeronaus, tenen previst que en 20 anys doblaran la flota mundial. Sabeu què vol dir això? A partir d'aquí, en rieu-vos-en si ara hi ha 55 milions de passatgers a l'aeroport del Prat.
1: Uf!
4: I això no fallarà. Punt amunt, punt avall, punt amunt, no fallarà.
1: Però això vol dir que serà més econòmic?
4: Duplarà. Jo no crec que tampoc...
0: Hi haurà un moment que ja no podrà ser més barat, no?
3: Els d'escala, al final, ja no es poden trencar més. Jo crec que, al final, també, el tema de les economies d'escala tenen el seu llindar. Què passa? Que si tens molta més oferta i l'has de cobrir, sí que hi haurà el que tu deies, ofertes d'última hora, que segurament estaran molt més disponibles que no pas ara, perquè és un tema d'oferta i demanda.
0: Abans d'acomiadar-vos, si us demanem pel vostre millor viatge, el teniu molt clar? Vosaltres que sou persones que heu viatjat moltíssim.
3: El millor viatge, eh?
0: O algun dels que diguis, aquest el recordo especialment.
3: Jo recordo molt de carinyo un viatge perquè realment, el comentàvem abans, no m'esperava res del que em vaig trobar. I
1: anava sense expectatives.
3: Sí, anava amb amigues amb aquests cotxes que porten la tenda de campanya a sobre a recórrer a Namíbia.
1: Mira, perdó, l'he fet aquest i és el meu top 2 de viatge.
3: Que sí?
1: Espectacular.
3: Sí, jo també crec que aquest, sobretot perquè és un moment en el que estàs 24/7 amb les teves persones, que tu ets el teu viatge, que pots fer el que vols quan vols, és la llibertat plena.
1: No hi ha ningú, pots estar sense veure ningú durant dies, si vols.
3: Exacte, i no es fa feixuc.
1: No, gens, sí.
3: Llavors jo crec que combina també ciutat amb naturalesa, amb muntanya, desert, mar, crec que té una... Ara és això, un moment vital. Llavors has d'estar disposat a estar 11 hores al cotxe i passar-t'ho bé escoltant música i explicant anècdotes. Però jo crec que és un dels viatges que amb amics recomano que se faci. Ja digue-li a Sud-àfrica, digue-li a Botswana, digue-li a Namíbia, perquè la veritat és que val molt la pena.
0: Dan.
4: Depèn molt de l'època de la vida.
1: Del moment vital.
4: Sí, jo sé, recordo molt de carinyo el viatge a l'Índia. Poder ara hi aniria i diria, ostres, això no toca, no? M'agrada molt, també, vaig estar a Israel i a Palestina fa molts anys, quan hi havia un moment molt concret i m'ho vaig passar. No sé, segurament són viatges que després penses, dius, si el fes ara...
1: Potser no m'agradaria tant, però és que a vegades el fet que gaudeixis d'un viatge...
4: En el moment en el que
1: exacte,
4: fas,
1: amb qui el fas...
0: Amb qui i el moment en què tu estàs.
1: Absolutament,
3: vital,
1: no és només el lloc.
3: Totalment.
0: Que a vegades pots trobar que hi tornes a buscar allò que hi vas sentir
1: no el
0: que et va agradar
1: no
0: ja no existeix
3: canvien
0: allò.
3: Nosaltres i canvien els destins, també canvien
0: exacte,
3: els països, canvia tot.
0: Ja no et trobes, ja ha canviat el país, has canviat tu.
4: Tailàndia fa 10 anys era una cosa i ara és una altra, no té res a veure.
0: Totalment. Doncs, Dani i Helena, moltes gràcies. També gràcies als oients. I aquí ens han quedat preguntes pendents.
1: Sí, mira.
0: Farem un altre dia. Cuideu-vos molt. Bon estiu.
3: Igualment.
8: Gràcies. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
10: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
11: Comença l'espectacle.
12: Serà genial.
10: Aquest estiu... tots som súpers.
13: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
14: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
13: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
15: Tot el que cantes.
16: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
17: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
18: L'estiu és tu.
8: Catalunya Ràdio.
18: La llum dins dels meus ulls.
16: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu.
8: L'estiu ets tu.
18: Quan em mires i somrius.
8: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Bé, 6 minuts i 3 quarts de 6 de la tarda. Espero que hagueu pres nota. Aleix i Mariona, si voleu fer algun viatge o alguna història de tot el que hem explicat.
1: On us agradaria anar?
17: Mira, si tingués vacances, doncs marxaria a Filipines, que em vaig quedar amb les ganes l'any passat.
19: Ostres, on me n'aniria, doncs?
1: Si fossis ric.
19: Si fos ric, me n'aniria, no. De fet, m'agradaria molt anar a algun punt dels Estats Units.
17: Ai, no m'agradaria gens, de cop. Això...
19: vaig estar a Miami, em va agradar molt.
17: Miami?
19: Sí, com sobretot la zona de platja i de més, com té aquesta cosa una mica de ric, també.
1: Sí, sí.
0: Mira, parlant de rics, un dels nostres objectius aquest estiu és viure un estiu de luxe, intentant entendre com serien les vacances i la vida si els diners al nostre compte bancari no fossin un problema, cosa que, bueno,
1: no és ben bé així.
0: Per això, l'Aleix i la Mariona s'han infiltrat en l'alta societat del país per explicar-nos com s'hi viu i quines comoditats tenen. L'altre dia, de fet, ja vau anar a veure un pis a l'Eixample de Barcelona que valia molts calés.
1: 13 recordo, milions d'euros, em sembla que era.
19: Concretament, 13 milions d'euros, exactament. De fet, ens hem infiltrat una mica, així, entre cometes, a la nostra manera, com t'hi pots infiltrar a l'alta societat, perquè, clar, heu de pensar que són esferes també una mica hermètiques. Però vaja, com dèiem, fa unes setmanes vam visitar un pis a l'Eixample de 600 metres quadrats que es venia per només 13 milions d'euros. I després de visitar-lo, doncs ens vam quedar una mica amb aquella cosa de, clar, el pis està buit, no?, quan te l'ensenyen així una mica en una visita immobiliària.
1: Molt desangelat,
19: què farem, no? Li falta com ànima. I vam dir, l'haurem de decorar.
17: I llavors vam dir, mira, amb un hipotètic pressupost absolutament il·limitat i, òbviament, comptant que els mobles i el més essencial ja ho tenim resolt, hem tingut clar que necessitàvem obres d'art. Però no qualsevol làmina d'aquestes que pots comprar a internet i emmarcar-la que en un moment te la plantes a la paret de casa teva, sinó que nosaltres volíem obres originals, d'aquelles que surten als llibres d'història de l'art.
19: I per això doncs, hem anat on una persona amb molts diners aniria, que, clar, si tu pots permetre i pots comprar-te doncs, un bon quadre per casa teva, el lloc ideal pot ser una galeria d'art, com la Galeria Mayoral.
1: Clar, pensant, n'hi ha que anem a Ikea i comprem un pòster i com a molt l'emmarquem, no? I n'hi ha que se'n van a galeries d'art.
19: De fet, una de les coses que parlarem després, no? Li vam dir, clar, nosaltres què hauríem de fer? I ens va dir, bueno, podeu anar a la Fundació Joan Miró, per exemple, i comprar-vos una làmina.
17: Ah, i jo pensant, jo no vull una làmina, jo vull l'original.
19: Exacte, jo vull el de veritat. Doncs res, nosaltres vam anar a la Galeria Mayoral, que és una galeria d'art al centre de Barcelona, en concret al carrer Consell de Cent, número 286 de Barcelona, que es va fundar, doncs, el 1989.
17: I ens hem plantat allà amb els nostres micròfons de Catalunya Ràdio i el nostre petit pis de 600 metres quadrats, amb l'objectiu de trobar alguna cosa que ens faci el pes, no? Llavors ens ha rebut en Jordi Mayoral, que és el responsable d'aquesta galeria, i només arribar ens trobem a l'aparador una escultura de Salvador Dalí un quadre de Botero i un altre de Miró.
19: Tot això original, eh? O sigui, no us penseu que són làmines d'aquestes que nosaltres dèiem.
1: No et fa cosa com gairebé respirar, o sigui, que embrutis...
0: De no carregar-te l'obra de David, per exemple.
17: És com un ambient molt solemne, a més, molt silenci i molt d'eco, també, perquè és una planta, doncs, o sigui, és un local molt, molt ampli, on només hi ha les obres d'art. Per tant, sona buit.
19: A més, una obra d'art necessita com aquest espai, no? És a dir, necessita com que no la col·loquis al costat d'altres coses,
1: clar,
19: sinó un fons blanc i que llueixi.
1: Cosa que en els pisos petitets no pots col·locar.
19: No passa. Doncs escolta, el primer que a nosaltres ens va venir al cap quan vam entrar és, clar, tu entres en una galeria d'art amb aquestes peces i entres, doncs, pensant que avui dormiràs amb un Dalí, no?, al menjador de casa, però bé, potser no és ben bé així i no entres ja amb aquesta idea.
11: Jo diria que la gran majoria de gent no té una idea tan fixada de dir avui vaig a comprar un Dalí, sinó és més com avui vaig a una fira d'art o vaig a una galeria com la nostra i vaig a deixar-me sorprendre, no? A veure coses i potser trobo aquell Dalí que hipotèticament em faria il·lusió tenir, però potser acabes veient un Miró o un Picasso o un artista que t'han conegut, que t'agrada i que el pots comprar i ets feliç perquè has pogut trobar-lo, però és molt difícil a priori pensar que trobaràs allò que acabaràs trobant exactament. Si ens passa qualsevol decisió en la nostra vida quotidiana, que a vegades dius, no, avui m'agradaria això, però és que potser no ho trobes en aquell moment.
19: I per tant, consideres que hi ha més, és a dir, que pesa més el gust que no pas l'ostentació?
11: La gent que tractem nosaltres poden tenir diners, la majoria en tenen, és a dir, són gent que té capacitat econòmica, però també s'estimen la cultura. Combina les dues coses, una capacitat econòmica, podríem dir, alta, però també, i alhora, un amor cap a tot això, és a dir, que aquesta combinació existeix.
0: És una mica que el Dalí et triarà tu, no? No.
19: Exacte. Sí, sí, de fet és una mica això.
1: Ell... A nosaltres no ens triarà.
0: És allò, et triarà. Tu ves tranquil i l'obra t'escollirà.
19: I a més igual dius, vaig a buscar un Dalí, el que ens deia ell, no? Com, igual de sobte t'enamores del Picasso que hi ha al costat d'aquest Dalí? O del Miró que de sobte està a l'altra banda de la sala?
1: T'has de deixar seduir.
17: I com se suposa que tens un pressupost il·limitat i et pots endur tant un Dalí com un Miró com un Botero, doncs endavant amb tot,
19: que
17: no?
19: Que de fet li dèiem a en Jordi, escolta, i la gent ve aquí i... Com ens imaginem, no?, que de sobte surten l'home amb la seva parella, cadascuna agafant el quadre
0: per cada bossa del supermercat, no?
19: Ell ens va dir no, aquestes coses no solen passar.
17: Ens va dir que normalment fan el trasllat de la peça d'art ell si és molt gran i si no ja els clients ho fan venir bé. Però clar, aquí està l'altra cosa. Quin tipus de comprador podem esperar d'un local d'aquestes característiques?
11: No, hi ha de tot. Hi ha famosos que compren art i famosos que no en compren. Hi ha gent que té molts diners i que penses que n'hauria de comprar i no en compra, i gent que no en té gaires i que fa un esforç brutal per comprar obres d'art. És a dir, que sí, que si vas a una fira d'art, que és el lloc potser més habitual per poder veure molta gent, allà hi ha de tot. O sigui.
17: I a les fires d'art va la persona que tindrà aquell quadre a casa o va l'assistenta?
19: A tu t'encanta això, eh?
17: M'encanta a mi saber això.
11: Pot passar les dues coses. Pot passar que vingui el futbolista, la model, el cantant, l'actor o el que vulgui. Si passa i ens ha passat i seguirà passant, segur. Ara, si aquesta persona ve sola o ve acompanyada, normalment, ve acompanyada d'algú que l'aconsella, cosa que diu molt a favor seu. I si té la intel·ligència d'assessorar-se per gent que el conegui bé allò, en aquest cas d'art, doncs probablement els encerts seran més alts i els errors més baixos.
19: De fet, estem com molt sorpresos. Continuem sorpresos de que les mateixes persones que compren allò a art, o com en el cas dels pisos, siguin els mateixos que el gaudiran, que no és allò que ve el decorador a casa teva, perquè t'imagines això, no?, d'una persona que té molts diners, i diu, no, mira, aquí quedarà bé un Dalí, sinó que tu vas a comprar aquest Dalí.
17: Però perquè, a més, en Jordi el que ens explicava és que l'art és tan personal i cadascú el gaudeix d'una forma diferent, que una peça potser a tu t'emociona, a mi em sacseja, a l'altre l'inquieta, i per tant, òbviament ha d'anar la persona que tindrà aquesta obra a casa, i a més, com no podem passar per al que també és una inversió l'art i que pot formar part de la teva herència als teus fills el dia de demà, no? Doncs ha de ser una peça que sigui de compra intel·ligent, per dir-ho d'alguna manera, no només un element decoratiu.
0: Clar, l'altre dia amb les vivendes de luxe ens vau explicar que, per exemple, el comprador català s'interessava per pisos més senzillets, sense els 12 lavabos ni un menjador tan gran com un camp de futbol, que és el que va veure l'altre dia. Però, clar, a l'hora de comprar peces d'art, i generalitzant moltíssim, els catalans tenim alguna peculiaritat?
19: Clar, nosaltres directament vam fer una aposta, vam dir, a veure, anem a jugar-nos-ho, a veure si això és com nosaltres ens ho imaginem. Els catalans som comprant art discrets, austers i d'artistes clàssics?
11: Sí, si haguéssim de tirar de clàssics, us respondria que sí, que la persona catalana d'entrada és discreta. Això crec que podria ser, si haguéssim de traçar un perfil, crec que potser seria el primer punt. Després, a nivell de gustos, aquí sí que varia molt, eh? Cadascú té els seus i variats. O sigui que a vegades una persona et pot sorprendre perquè compra una cosa i et compra una altra que mai hagués pensat que compraria. I que també el retrat robot, per sort...
20: És difós.
11: A vegades sí. A vegades és previsible, però a vegades sí que et pot sorprendre. I llavors, jo crec que sí que hi ha una aproximació també molt cultural i molt de sentit comú, que és que si tu ets d'un lloc, normalment el punt de partida és col·leccionar allò d'on parteixes.
1: Si vols dir atracció per l'art local...
19: Clar, per nosaltres és més familiar o és més probable que anem a buscar un Dalí o un Miró, no? Que no pas un Warhol, per exemple.
17: Però també ens explicava que els estrangers que venien a viure aquí a Barcelona, doncs, o a qualsevol part de Catalunya, també buscaven artistes catalans, o si nosaltres, per exemple, marxéssim a viure a Nova York, voldríem un Basquiat o un Warhol, perquè és com una manera d'apropar-se a la cultura del lloc on vius.

0: les famílies, és un cas, per exemple, doncs, artista X que es va morir i que queden dos fills i se la van venent, paulativament, doncs, pot arribar a una galeria. Un altre cas pot ser el que deiem de les herències. Persona que va morir, hereden els fills, és normal que es guarden alguna cosa de les que han heredat, però també és el gust del seu pare o mare, no té per què ser el mateix que el seu, llavors també és normal que molts cops la gent acabi venent part d'allò que ha rebut.
1: I també, si no et poses d'acord, al cap i a la fi, se la queda un, se la queda l'altre, no la correcte. Podem partir en dos, l'haurem de vendre.
0: L'haurem de vendre. I també a vegades passa que una mateixa persona que ha col·leccionat doncs, fa 10 anys va comprar una peça, o fa 20 o fa 30, i avui diu, doncs mira, ja he tingut aquesta obra en mi durant molts anys, m'he gaudit molt, però potser ara em fa il·lusió una altra cosa.
2: Una mica com un renting, eh? Que dius, exacte. Ja l'hem gaudit moltíssim, ara que la gaudeixi algú altre, ja farem aquests diners, la canvio.
3: Al final passa de mans d'uns rics a mans d'uns altres rics, no?
4: Sí, clar, perquè no tothom pot permetre tenir un miró a casa i de sobte cansar-se'n, no? No crec que nosaltres ens encanséssim fàcilment de tenir una peça d'un gran artista de la història de l'art a casa nostra.
1: Clar, i un altre dels debats que nosaltres vam obrir allà amb en Jordi, perquè vam dir és la persona perfecta amb qui comentar això, és, clar, hi ha gent particular que té a casa seva obres de gran valor cultural. I a mi, en certa mesura, això potser em pot semblar injust, o pot ser que cregui que sigui una obra que s'ha d'exposar a algun lloc i la pugui gaudir tothom, no? On està aquesta línia que decideix quan una obra ha d'estar exposada a un museu o a casa del veí?
0: És difícil respondre, perquè tampoc hi ha un tall allò exacte. Hi ha unes obres més domèstiques, que ja ni que sigui preformat, una obra de 5 metres d'amplada, és molt difícil que estigui en una casa.
5: A no ser que tinguis un palau, no?
0: A no ser que tinguis un palau. Llavors, aviam, ja...
1: Però el Guernica no te'l posaràs al menjador de casa.
0: Llavors, ja només pel tema de format, ja podríem dir un filtre molt ràpid en el qual penses aquesta obra institucional o domèstica. Després també hi ha un factor de risc. Quan l'obra és molt arriscada, és molt radical, us en veu cas, molt atrevida, a més és difícil que la gent hi vulgui conviure cada dia.
4: Clar, nosaltres sortíem d'allà, d'aquesta galeria Mayoral, parlant amb la Mariona, no? I dèiem, clar, al final és això, no? És a dir, quan tu tens diners, tu pots com segrestar aquesta obra d'art, no? I gaudir-la només tu. És a dir, és ja un reflexe o una manera, doncs, de dir, jo tinc diners i, per tant, puc només gaudir-la jo sol.
3: I ser un privilegiat.
1: I que no hi ha cap llei que digui aquesta obra se'n va a una casa, aquesta obra se'n va a un museu, i és trist, no?, perquè tu veies obres que estaven a la Galeria Mayoral que pensaves, home, tothom hauria de tenir dret a veure aquesta peça que va fer Dalí, que era potser una peça inicial que va acabar sent alguna cosa més gran, però era com l'inici d'una cosa, i allò només ho tindrà una persona a casa seva.
3: Però per això hi ha gent amb molts, molts, molts, molts diners i amb un gran, gran, gran patrimoni que decideixen cedir, no?, perquè tenen grans col·leccions. Exacte. I decideixen cedir a museus part de la seva col·lecció perquè diuen, mira, a mi al final tenir tots aquests, tenir aquest museu particular a
6: o
3: casa...
6: O es creen el seu museu.
4: Exacte.
3: També.
4: Els museus, doncs, de la família Thyssen.
3: Sí, exacte, per exemple. Sí.
4: Doncs escolteu, ara que ja sabíem una mica com anava la cosa, havíem d'anar una mica per feina, no? Nosaltres diem, a què venim? A comprar obres d'art. Oi, doncs, ens agradaven una mica totes, i
6: una
4: les veiem
6: totes,
4: adients pel nostre piset de 13 milions d'euros. Per tant, anem al gra. Preus. Volem saber quina forquilla de preus ronden les obres d'art dels grans artistes que hi ha a la Galeria Mayoral, a veure què ens podem permetre.
0: Sí, perquè aquí tenim una ceràmica de Picasso que val 20.000 euros i molts cops haguessin dit, potser pensava que valdria més, no? És aquella mirada de molta gent que es pensa que els Picassos valen molts més diners. Sí que n'hi ha que valen molt, molt més, no? Però també n'hi ha que no. I per tant, doncs, jo crec que això és una bona notícia, no?
1: I ara mateix, quina seria l'obra més cara que podem trobar a la galeria?
0: Doncs l'obra més cara... Hi ha una escultura del Dalí que tenim just a l'entrada que val uns 300.000 euros.
1: Una escultura que és un bust, no, diríem?
0: Correcte.
7: És un bust de bronze? És un
0: bust. Sí, de bronze.
3: A mi també m'ha sorprès 20.000 euros, és a dir, són molts diners, però jo també t'he de dir que pensava que tot partiria de... vaja, com a mínim 100.000 euros.
4: Sí, nosaltres també tenim una mica aquesta sensació, no?, com que l'art original i d'un artista així com... destacat de la història de l'art, com a mínim doncs, tenia un preu d'uns 100.000 euros. I ens va dir, no, realment, hi ha algunes obres, algunes peces, per exemple, hi ha molts esbossos originals que tu pots tenir a casa teva per uns 15-20.000 euros. Que, clar, realment tampoc és un preu molt democràtic, eh? El de 15-20.000 euros per una obra d'art, però...
3: I no sé si en vau parlar amb ell sobre qui determina el preu d'aquestes obres d'art? És una qüestió d'oferta i demanda o és una qüestió de que hi ha algú que fixa el valor que té aquesta obra perquè és de tal artista? Això sabeu com funciona?
4: De fet, ella ens comentava una mica que les galeries, igual que els marxants d'art,

0: i de més posen una mica, fixen una mica aquests preus també seguint aquestes
1: mercat,
0: coses com
1: no?
0: El mercat, no? És a dir, si una obra és molt valuosa perquè en aquella època l'artista va pintar molt poc, perquè, clar, els artistes tenen èpoques en què són molt prolífics i èpoques en què ho són menys, el format... són moltes coses que fan variar el preu de l'obra d'art.
2: I deu haver gent que se'n va a la galeria d'art dient vull vendre aquesta obra que teníem a casa familiar, digue'm tu a quant deu Exacte. Estar una mica, no?
1: I amb això també tinc entès que hi ha modes, és a dir, que de cop i volta hi ha un artista que pel que sigui pren molt valor... està molt cotitzat i val molts diners, tu potser compres aquella obra, sí, i a l'inrevés, tu potser tenies una obra que valia moltíssim i ara de cop no hi ha aquest interès ni per valor.
3: De fet, li vam preguntar perquè volíem saber també quin paper havien jugat les xarxes socials en el tema de comprar art i ens va dir, hi ha moltes vegades que un artista, de cop i volta, tu no saps per què, però s'ha posat molt de moda Instagram, tothom et pregunta per aquell artista i d'aquí 5 mesos ningú se'n recorda d'ell. Per tant, és positiu perquè per alguns és un aparador, però per d'altres també suposa ser un one-hit wonder, com Clar. Seria Rick Astley, no?, per exemple.
0: I, de fet, també hi ha manies, fílies o fòbies a l'hora de comprar art.
4: Una cosa que a vegades fa gràcia, que és la data de l'obra. És a dir, aquell any ens vam casar, l'any 72, i aquesta obra és l'any 72.
3: Com la loteria, no?
5: Exacte. Una mica la terminació del meu any.
4: El fetichisme aquest de l'any i això. També passa a vegades que hi ha alguna obra que tu et recorda alguna cosa del que vas viure. Doncs hi ha quatre personatges i a la família som quatre. I també llavors hi ha les obsessions molt centrades amb gent que estan embogits per un artista i que compren reiteradament allò, o de temàtiques, o de... És a dir, jo només compro obres de vaixells, per exemple, o només de dones artistes, o només de artistes que hagin fet als anys 60. O sigui, això existeix. No vol dir que sigui molt usual, però sí que hi ha aquesta extravagància o aquesta particularitat.
3: Per tant, això va una mica a gust de consumidor, no? Cadascú decideix quines manies o no, amb quines manies o no invertirà els seus diners.
0: Ara, beneït problema, quan sí, pots clar. Tenir
1: Home,
0: aquestes manies.
1: Tu diràs.
6: El que porti un barco cap a casa. Sí.
3: Però clar, no només es queda aquí, no només es queda l'obra en si, sinó, per exemple, on col·locar l'obra. Perquè no sé si ho recordeu, però nosaltres ho vam explicar la setmana passada que hi havia un pis que valia milions i milions d'euros a Barcelona i que tenia un Picasso
1: cert,
3: al lavabo.
1: Sí.
3: I nosaltres li vam dir, Jordi, què en penses tu de que la gent pengi una obra d'art al lavabo?
4: S'ha de sacralitzar aquesta idea de que el lavabo sigui un lloc on no es pugui posar una obra d'art. Es pot posar igual al lavabo que al menjador, que a la cuina, que en una habitació. O sigui, veig que és un lloc de la casa, un lloc... em sembla fantàstic. O sigui, no veig que sigui pitjor o millor, que ho trobo atrevit i divertit. Ho diria, en positiu, eh? La gent que s'ha degut l'atreviment i la... Al final, els artistes són gent molt més agosarada, valenta, avançada, que la majoria de la societat. Llavors, estic convençut que se'ls pregunta amb els artistes, els sembla veu malament, riurien i els agradaria. És a dir, que jo crec que moltes vegades posem les obres d'art com una cosa inaccessible i sembla que hagi d'estar només en museus i que amb 50 guardes de seguretat i donar-li la volta, crec que també és una bona manera d'enfocar-ho.
0: De fet, una de les coses que ens deia també en Jordi és si alguns artistes veiessin a casa de qui tenen ara les seves obres, probablement es tornarien a morir una altra vegada, perquè alguns eren això, eren crítics amb el sistema, eren crítics amb l'alta societat, i de sobte ara ells són obres, que són joies per nosaltres.
2: Doncs bé, avui aquesta visita a una galeria d'art amb un pressupost il·limitat,
0: Exacte.
2: Que ens ha portat aquí Mirós i Dalí.
1: Ja està, hem babejat una mica i sí, ja està.
3: No hem portat souvenirs, sap greu, és que eren una mica cars.
2: No passa res. Escolta, farem una pausa i de seguida saludem Víctor Navarro.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem. Ocasión
9: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
10: Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
11: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
12: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
13: Amb David Ávila.
12: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt, li diuen Lo Búnker. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrita en novel·letes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
14: El treball dignifica les persones.
13: I te'n rius sense gana.
14: Aquesta és una frase d'un hit. Integrals.
15: Aquest estiu també hi ha Lo Búnker. Dos xicots i una noia explicant novel·letes amb desparpajo.
13: Rius sense ganes.
15: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
16: L'estiu és tu.
15: Catalunya Ràdio.
16: La llum dins dels meus ulls.
17: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu.
15: L'estiu ets tu.
16: Quan em mires i somrius.
15: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
18: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. Un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou, segons informen els Mossos d'Esquadra. La policia ha rebut l'avís cap a 3:45 de la tarda. L'operari de 54 anys hauria rebut un cop mentre treballava en la remodelació de l'estadi del Barça. Els fets s'han posat en coneixement ja de les autoritats judicials. Es tracta del primer accident laboral mortal des que van començar les obres del camp al juny d'ara fa 3 anys. Ara la construcció se centra en la coberta de l'estadi després d'acabar ja l'estructura de la nova tercera graderia. Més notícies amb Txell Garriga.
19: Els incendis que cremen a Àvila i a la Comunitat de Madrid obliguen a desallotjar més veïns. Les flames, que avancen descontrolades, han obligat a sortir de casa els habitants dels municipis de Burgondo i El Hoyo de Pinares. En aquestes localitats hi ha censades unes 4.000 persones. Els bombers intenten que aquest incendi no s'acabi fusionant amb els dos que cremen a la Comunitat de Madrid i que des de fa unes hores s'han convertit en el pitjor incendi que ha patit mai la regió. En total hi ha 19.000 persones evacuades i s'han calcinat unes 15.000 hectàrees. Aquí s'acaben d'anunciar també nous desallotjaments, tal com ha anunciat Francisco Martín Aguirre, delegat del govern a Madrid.
20: La situación en la Comunidad de Madrid sigue siendo muy complicada. La unión de los dos incendios ha generado un frente común que ya ha superado Navas del Rey y que evoluciona hacia el norte. Por este motivo se ha enviado un mensaje S-Alert a los vecinos de Fresnedillas de la Oliva y de Robledo de Chavela para que evacúen sus municipios. En estos momentos es crucial atender a las informaciones de los medios oficiales y, por supuesto, cumplir con las instrucciones que se vayan enviando desde los servicios de seguridad y emergencias.
19: La Unió Europea ha activat el mecanisme europeu de lluita contra els incendis forestals a petició del govern espanyol. Grècia i Itàlia ja han confirmat que enviaran mitjans aeris per treballar en aquests incendis de la Comunitat de Madrid i d'Àvila.
1: Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà. El foc del dia 3 de juliol va cremar més de 2.000 hectàrees. Girona, Laia Claret, bona tarda.
21: Bona tarda. En relació amb aquest incendi, els Mossos van detenir un home per ser el causant del foc que treballava amb una radial quan estava prohibit perquè hi havia el pla 3 alfa activat. Un dels aspectes que podria haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris que havien d'estar fent les tasques que es duien a terme a la carretera G660. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
22: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors en la realització d'aquests treballs. Per tant, podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
21: Paneque ha assegurat que un cop analitzada la informació del departament, la van enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està portant a terme i que hi podrien haver indicis per iniciar un expedient sancionador administratiu. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
19: Des de les 5 d'aquesta tarda, Unió de Pagesos i altres entitats del sector tallen la C-14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, per protestar contra la fauna cinegètica i la ZEP a les zones d'especial protecció per les aus. La d'avui és la primera de les mobilitzacions previstes durant el cap de setmana d'estiu. La pagesia de les comarques de Ponent exigeix més mesures al Departament d'Agricultura per revertir els danys que causa la fauna cinegètica, especialment conills als conreus.
1: Ens interessem a aquesta hora del divendres per l'estat del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
23: Bona tarda, doncs, evidentment. La C-14 continua tallada a aquesta hora i afecta, a més, la circulació no només de la C-14 a Tàrrega en tots els sentits, sinó la sortida 507 de l'AP2 i l'N2. A més, hi ha les retencions habituals d'un divendres a la tarda. Parlem de l'AP7, hi ha retencions de Sant Cugat del Vallès a Castellbisbal i de Vilafranca del Penedès a Banyeres en sentit sud. També a Vilafranca Vilafranca en sentit nord per un accident. De fet, hi ha un carril tallat. Altres trams de l'AP7, de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord i també a Llinàs en el mateix sentit. La C32 també força plena a Sant Boi de Llobregat i al terme de Sitges en sentit sud i a Montgat Tallà i Cabrera de Mar en sentit sud. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
1: I ara els esports, Joan Fitó.
4: El Tour de France ha acabat fa pocs minuts la 19a etapa. Alp Due, Isaac Vilalta, bona tarda.
5: Bona tarda, victòria en solitari de Tadej Pogacar, que sentencia i esvaeix els dubtes sobre l'estat de salut del seu equip de l'UAE després de guanyar en solitari a l'Alpe d'Huez en un dia en què ha atacat a les primeres rampes del port, deixant enrere la resta d'homes importants de la General i anar atrapant els que quedaven de la fuga a l'últim quilòmetre. S'ha desfet de Lenny Martínez, de Richard Carapaz i de Sepp Kuss i ha guanyat en solitari. Demà el Tour de França tornarà aquí a l'Alpe d'Huez. Avui victòria de Pogacar, que ja li treu 7 minuts a Remco Evenepoel a la General. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Alpe d'Huez.
4: El Barça, avenços significatius en la sortida de Marc-André Ter Stegen. Els problemes fiscals que n'impedien la cessió a l'Ajax sembla que estan resolts i en els propers dies el jugador viatjarà a Amsterdam per posar-se a les ordres de Michel. Ter Stegen, precisament, ja no ha de participar en principi en l'amistós d'aquest vespre que el Barça jugarà contra l'Europa a porta tancada a partir de les 8. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el 8è fitxatge de l'estiu. Es tracta de Tyrese Martin, de 27 anys i amb experiència a l'NBA, que signa per una temporada. També en bàsquet, LeBron James jugarà les dues pròximes temporades amb els Sixers de Filadèlfia. Així ho ha confirmat aquesta mateixa tarda el jugador. I en tennis, Paula Badosa ha perdut en 3 sets als quarts de final del torneig d'Hamburg contra l'egípcia Mayer Sherif.
18: Fins aquí les notícies.
6: A la meva esquerra.
17: Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
24: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
25: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
24: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
17: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
15: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcós.

0: Passen 7 minuts de les 6 de la tarda. Et sembla bé que obrim el concurs?
1: Em sembla molt bé, Roger.
0: Doncs va, 93-201-7474. 93-201-7474. I avui en joc un pack de nevera i una ampolla tèrmica de 600 mil·lilitres de la col·lecció Gelato de la marca Culinarium.
1: Mira, més ideal aquests dies que vas a la platgeta i que dius, mira, m'emporto el dinaret allà, la meva aigüeta fresqueta, doncs ja ho tens.
0: Què ets d'emportar-te? Tu ja, amanida d'arròs. T'ho veig a la cara.
1: De pasta.
0: Veus?
1: Sí.
2: Fa de llenties,
1: fa de platja,
0: jo, amanida de llenties.
2: Ets molt d'amanida de llenties.
0: El pack aquest de gelato m'aniria molt bé. El rebentaria de llenties, per dintre. Sí. Tot ple de llenties. Mar de Muntanya, molt bona tarda.
1: Ets un farsant.
0: He vist que feies molta gesticulació.
1: Fake news a Catalunya Ràdio, no.
3: Què menjaria el Roger?
1: En Roger diu que abans... És que no sé, faria barbaritats abans que emportar-se tàpers a la platja. Ell prefereix fer un dejuni de 48 hores abans de preparar-se la manideta, posar-la en tàper.
3: Mai t'he vist portar res preparat de casa, o sigui, ni l'entrepà.
4: Res. Si va, cada dia l'emmanaria a comprar un tàper d'aquest...
1: El dinar i el sopar.
0: Ho recordo que tenim un anunciant que ens està donant els packs de nevera, que és perfecte.
1: Tota la resta d'equip, sí.
0: Pels tàpers i tot.
1: Sí, que el tàpers.
0: Tota la resta va amb el tàper.
2: Doncs igual t'hem de portar un tàper de Culinarium, a tu, eh?
0: Cristina, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, què tal?
0: Molt bé, des d'on ens truques?
5: Des de Mollerussa. Avui
0: molt bé.
5: És Santa Cristina.
0: Oh! Ostres, és veritat!
1: Molt bon tant! Sí.
0: Per molts anys, és veritat.
5: Moltes gràcies, sí. A veure si tinc sort.
1: Vinga, va.
0: Jo crec que sí. Avui la pregunta va d'esports, Cristina.
5: Ai, Déu.
4: Ai, no.
0: No, eh? Bueno, ja en provarem. Pensa que aquí som molt benevolents, som molta gent a l'estudi.
2: T'ajudarem.
0: Et poden ajudar, també. Va d'esports i concretament sobre una competició internacional que organitza cada 4 anys la FIFA.
2: No serà el Mundial, això?
0: El Mundial.
1: Podria ser.
0: I que fa uns dies, doncs, el va guanyar la selecció espanyola. La pregunta és la següent, Cristina. Quin país ha guanyat més mundials de futbol masculí?
1: I ja tenim donem, tres opcions, sí, Marta. Com sempre, tres opcions. A, Alemanya. B, Itàlia. C, Brasil. No et precipitis,
0: no,
1: Cristina.
0: No, pensa tu, Cristina, pensa tu
1: bé.
0: Perquè pot haver-hi dubte. Quina creus que segur que no és? Alemanya, Itàlia o Brasil?
5: Penso que el que guanya potser més és Brasil.
0: Per tant...
1: La C, Brasil?
5: Jo diria Brasil.
0: Doncs la resposta correcta és... Brasil!
1: Molt bé! De fet, Cristina, Brasil n'ha guanyat 5 i Alemanya i Itàlia empaten amb 4 mundials cadascú.
0: No sé qui ha preparat la pregunta, però és que no era fàcil, eh?
1: No era fàcil.
5: No.
1: Però ho has fet molt bé, Cristina.
5: Però no sabia.
0: Molt bé, Cristina, escolta'm, per molts anys i enhorabona pel premi. Que vagi molt bé i bon estiu.
5: Moltes gràcies i gràcies pel programa. Ho sento cada dia.
0: Moltes gràcies. Passen 10 minuts de les 6 de la tarda. Per fi, amb una mica de retard, però sempre puntual i amb molt bona olor, Víctor Navarro, molt bona tarda.
6: Bona tarda al 5. Bona tarda a tothom.
0: Víctor, agafa'n perquè la setmana passada no vas agafar berenar, perquè va fer una cosa de molt bona persona, no? No sé qui m'ho va explicar. Que jo havia portat berenar per tot l'equip.
1: Pensava que ell no em podia agafar.
0: I tu, Víctor, vas dir...
1: Que sàpigues que quan els ha obert, el primer que ha dit és, sobretot, guardeu-ne per en Víctor Navarro.
6: Gràcies. O sigui, té... Tinc unes ganes de menjar-lo, el deixo aquí.
1: Ara hauràs d'esperar, eh? Sí, no, espera.
6: No menjaria ara,
1: però... No facis un Marc Andreu.
6: Gràcies per aquest donut, gràcies.
0: Molt bé, deixem-ho guardar tot aquí.
6: Una pinta tremenda.
2: Tapa la caixa.
1: Roger, ets el tresorer dels donuts, no veig?
0: Bueno, és que jo he portat el berenar, que eren ni més ni menys que 12 com donuts petits de pastisseria, i, bueno, els haig de... Dosificar.
1: Bueno, escolta'm, perquè aquí a la ràdio et surten amics de sota les pedres, cada cop que portes donuts.
0: Que no t'han dit mai bona
1: mai
0: tarda
1: res.
0: Ni bon dia, que no passa res perquè som
1: però
0: molts,
1: sí.
0: I de cop te'ls trobes obrint la teva capseta amb els donuts i fas... Això és per l'equip. sap greu.
7: Veus?
0: Víctor, a veure, que tenim moltes coses per comentar. Una d'elles, me l'ha enviat la Marta amb una urgència aquest matí, quan hem vist un post de la Pili, que és la germana de la Rosalia, molt contenta, dient que ha estat fent els estilismes de Lamine Yamal, i no sé, a mi m'ha com sorprès.
6: A mi m'ha sorprès. M'ha sorprès molt. Al principi deia, deu ser com que ha portat alguna cosa que ja portaria, però no, no, ja explica i etiqueta, que és això, això és el més important. A la Inés Segura, que és la persona que s'encarrega de gestionar tota la imatge de Lamine Yamal. De fet, Lamine Yamal eren 18 persones que estaven amb ella al Mundial, entre el seu germà, la seva mare, entre el Moja, el Soja, que són el seu cosí, el seu millor amic, i entre el seu equip de feina, diguem ja, de la seva empresa, que, perquè ella és una empresa ja. I llavors estava la Inés, que és la que s'encarrega, no Inés la seva parella, sinó Inés, Inés la persona que s'encarrega dels seus estilismes i la seva imatge, i la Pili etiqueta a la Inés, bueno, com donant les gràcies, no? I d'alguns looks veiem que s'encarrega la Pili. Jo veig el look, per exemple, veient les fotografies, veig el d'un entrenament, el dels darrers entrenaments del Barça aquesta temporada, que Lamine ja estava lesionat i no jugava, Lamine va anar a visitar la plantilla amb un look que era de la Pili. Hi havia un altre que és quan guanyen la Lliga, que baixa la gespa, que Lamine estava lesionat abans del Mundial. Doncs Lamine baixa de carrer, que a més baixa com amb un bolso creuat i una jaqueta rosa, doncs aquell look també és de la Pili. O sigui, els looks que hem vist, els, diríem, els últims, a l'últim mes de competició de Lliga i després d'anar al Mundial, més o menys. Són els looks de la Pili.
0: Us sorprèn que la Pili ara vesteixi Lamine Yamal?
1: A mi em sorprèn com tota aquesta piràmide de feines que hi ha en el món de l'estilisme d'una persona, perquè si ja tens algú que té aquesta feina, em sorprèn que a sobre també demanis a una, és com que ho externalitzes a una altra persona,
0: com
1: perquè també...
0: Com una col·labo, no?
1: Com una col·labo, exacte, com a nivell musical, no sé.
6: I hi ha una altra... Saps l'Anna Sotillo, que és així coneguda, que li havien fet alguna entrevista, que ella també ha vestit a cantants, al Vinícius, a Mbappé, i també a Lamine Yamal. També hi ha una altra... O sigui, hi ha més gent aquí en aquest entorn, sinó només... O sigui, que sí, a mi també em sorprèn, perquè dic, si ja tens una persona que s'encarrega, doncs aquesta persona busca altres, també.
7: Potser també per una qüestió de renom, de prestigi, de màrqueting, sí. No?
1: I jo crec que en Lamine estava especialment interessat en aquesta col·laboració, perquè sí. Ell ha estat el primer que ha fet repost d'aquesta publicació de la Pili, com dient... Sí. Estic orgullós que m'hagi vestit la mà dreta de la Rosalia.
7: Però qui guanya més, la Pili o Lamine Yamal?
0: Per mi la
1: Pili. Home, per mi la Pili. La Pili.
6: Però Lamine, tan jove, està creant ja un estil des de molt jove. Hi ha altres jugadors que Ferran Torres va començar amb un estil diferent i ara ja s'apropa més al que seria Lamine Yamal, Ferran. Però abans, fa dos anys, no tenia. Lamine ja, clar, és tan jove que des de l'inici doncs ja està.
0: I que li encanta la moda.
1: I això també va dir que la sensació és que el vestidor del Barça hi ha molt interès per el món fashion.
6: Al principi era només Koundé, que era com, mira Koundé, i ara és tothom. I Koundé, de fet, estava tan obsessionat que a l'acabar els partits, per ell el més important era el fotògraf que li feia les fotografies quan ja s'havia dutxat amb el look. Ara són tots, gairebé tots, quan acaba el partit, i llavors aquestes fotos són les primeres que demanen i les primeres que pengen a Instagram abans que potser una del partit vestit de jugadors.
1: Molt bé.
2: Que, per cert, sabem si la Pili li ha fet com un glow-up a nivell d'estilisme? És a dir, hi ha hagut un canvi? Es nota un canvi en aquest estilisme?
4: Jo diria que sí. Sí, perquè abans era potser un estil com més urbà.
6: Sí,
4: més de,
6: a l'inici era més urbà.
4: De potser d'un artista de música urbana, i ara és més sofisticat, apropant-se una mica amb distància, però a un Jacob Elordi, perquè de cop també porta complements com una bossa de mà, com creuada, també.
6: Molt, sí, creuada, ho està portant molt. I a més, això també, jo no descarto fins i tot que veiés algun look per Instagram, ell mira molt les xarxes i digués, això m'agrada, perquè ell ho ha fet fins i tot amb fotografies d'altres fotògrafs que no són els seus, que té contractats. Llavors, li agrada alguna fotografia, l'agafa, o li diu al seu equip, aquest m'està fent bones fotografies, mireu a veure si el podem tenir. O sigui, també s'hi fixa molt en aquestes coses. Per tant, no sé com va ser allò de la Pili, no ho sé, realment, la Pili com va interactuar, però podria ser fins i tot que la Mim veiés looks que, de la Pili que havia fet abans i digués, ostres, això m'agrada, anem a parlar amb ella, busqueu-la i a veure què podem fer.
0: Clar, estàs parlant de fotògrafs, estem parlant de dues estilistes, en aquest cas. Quanta gent hi ha al voltant de la Lamine Yamal que l'acompanya i
1: 18,
0: que es té contractat?
6: 18 al Mundial.
2: Però això l'entourage del Mundial això, només, no?
6: Clar, ell té el seu agent, al marge té dues persones que s'encarreguen de temes de papers burocràtics, els seus advocats, altres dos que són les mans dretes del seu representant, hi ha un altre que és de la seva confiança, està el Moja, el Soja... bueno, seva mare, el Keynes, sí, jo els afegeixo com a entorn.
7: Mare meva, però si té aquí una...
6: Fotògrafa.
1: El pare que no va poder viatjar al Mundial també l'hem de comptar. Sí, sí. El senyor Hasselhart, eh?
0: Exacte, i hi ha com una oficina que arriben allà al matí bon dia amb tasses a la menja mal.
7: A Barcelona tenen. També.
2: On arriben els paquets, no? Sí.
0: No, perquè bueno, això és una empresa.
6: A Barcelona tenen una oficina. Tenen una oficina que ja funciona. És, diguem, la delegació de Jorge Mendes, que és el seu agent, el superagent. Té aquí a Barcelona les oficines, però és que gairebé són per ell, realment.
1: I els amics, per exemple, de la Minya Mal, tenen sou de la Minya Mal? O com va això? Tenen una targeta que està associada al compte de Lamin?
6: Moja i
1: Sofa... A mi m'interessa, és que em recorda el moment Neymar, també, que tenia els toys.
6: Els toys. Però Moja i Sofa, que jo sàpiga, sí. Sí, tenen com una...
0: Són treballadors.
6: Sí. Té, però bueno, és lògic, però només ells dos. Vull dir, són el seu cosí i el seu millor amic. Clar. Des de que era, o sigui, des de que era petit estaven els tres junts.
2: Que serien una mica aquests càrrecs de confiança d'una persona com un president, no?
1: Sí.
6: Sí, i viuen amb ell, a més de la casa, l'antiga casa de Piqué i de Shakira, viuen amb ell. I sí, van amb ell, però clar, s'ha solucionat la vida de tots, vull dir... Però això és el maco, i ell ho explica. I deia una entrevista que en aquest Mundial, si no fos perquè és jugador, doncs estaria un banc de roca fonda menjant unes pipes amb el Moja al Soga i veient el partit de futbol, vull dir... I li ha canviat la vida, perquè ell diu que no sabria, diu, potser seria jo un nini, va dir una entrevista, i segurament seria un nini ara mateix en aquest Mundial, i ara estic jugant al Mundial. O sigui, li ha canviat la vida a tots, a la mare, que viu una casa amb el seu germà petit, i la seva parella, el seu pare, que viu aquí al barri de les Corts, ell, que té la casa que té allà de Shakira i Piqué, doncs li ha canviat la vida a tots, sí, sí. Uh-huh.
0: I aquests dies l'hem vist per Eivissa, en la ment, fent vacances?
6: Han anat diversos... Estàvem al Soja, perquè el Moja ha tornat, que va penjar una fotografia en anar a Rocafonda, però perquè tenien, que jo sàpiga, ara en aquestes dates tenien una boda d'un familiar. Que jo tenia una boda d'un familiar i havien d'estar pendents, crec que hauran d'anar al Marroc, però no sé si Lamin, però almenys del seu cercle sí que alguns perquè tenien una boda i està allà i va coincidir amb Ferran Torres, clar. Va coincidir a Lío, a Eivissa, aquella discoteca, aquest restaurant després són copes, hi ha com si fos el Circo del Sol allà que hi ha unes, bueno, no sé, fan unes acrobàcies, fan de tot, després música, DJ, tots allà van coincidir, estava a una taula i, bueno, es van saludar, evidentment, estaven en diferents taules, però estava a una taula i s'apropa Ferran, amb Marcos Llorente, el saluda Lamin, a la Soja i després marxa a l'altra taula.
0: Eren aquí les imatges d'en Ferran Torres sense samarreta?
6: No, això és un altre lloc, el Cala Jundal, que anava sense samarreta i estava amb Marcos Llorente, que els reben amb ovació, evidentment, clar.
0: I que s'han fet molt amics, aquests dos.
6: Molt.
0: Prenent el sol durant tot el Mundial i tot això.
6: I ara estan junts. El que em falta, més fotos de Marc Pubill, perquè en realitat eren Marcos Llorente, Ferran Torres i Marc Pubill, però no em falta, no sé, no l'he vist tant. Però Marcos Llorente són inseparables ara mateix, Ferran Torres i ell.
0: I això que s'està dient de Ferran Torres i Anna Mena, que l'altre dia ho comentava amb en Jaume, ho veus?
6: Sí, és que sí, perquè... Bueno, és que ens
1: mira com riu, mira com riu, és que clarament ens oculta informació.
6: Quan surten a l'escenari, que surten a Mena a cantar...
2: I que es miren d'una manera...
6: I jo recordo, exacte, jo recordo que en xats de grups d'amics i tal, i gent anàvem parlant en directe i tal, i és que, a més, t'ho juro, jo enviava un missatge i altres, per una altra banda, m'enviaven i tothom deia i tothom comentava segur que aquesta nit Ferran i Anna Mena passa alguna cosa. Els dos solters... acaben de deixar amb les seves parelles o acaben, o en els últims dos mesos o tres, doncs estan solters, ja hi haurà alguna cosa. I sí, no, les coses que ens arriben de la festa de la nit...
0: Que és que hi va haver alguna cosa.
7: S'ho van passar molt bé.
6: Passaria, sí.
0: No, que algú passaria, no. És que és molt important el temps verbal, saps?
1: Aparquem el condicional.
6: Exacte. Saps què passa? Que són coses que ens arriben, però és veritat que no està confirmat al 100%.
0: Però vull dir que si hi ha el rumor d'aquests dos es van agradar i, doncs, van passar la nit junts.
6: Hi ha el xup-xup que...
0: El xup-xup diu que sí.
2: Quan se'n parla és que ha passat.
4: Quan els gossos borden alguna cosa.
2: Exacte.
6: També, però no està confirmat al 100%. Però bueno.
0: També molta gent va dir que en el moment que Ferran Torres va anar... a saludar els reis i les infantes i la Leonor també, que
7: li va fer una
0: tirada de trastos, una mica, i que hi va haver com un diàleg allà que la gent ha intentat llegir.
7: Què li va
0: preguntar
7: ella? Diuen...
6: I ella li va dir, no et tallaràs el cabell? Bueno, això diuen.
2: Sí, havia compromès,
0: que,
2: no?
0: Sí. Que reparia, no?, si guanyaven el Mundial, i la Leonor li diu això.
2: Home, i ella, doncs, està en un moment que segur que li agrada també...
7: Home, clar.
2: Aquest punt juganer.
0: Sí. Per Marta Montaner, com
1: no, jo no parlo de la monarquia. És una línia vermella, ho sento molt, és una línia vermella personal meva. Jo, la Leonor, no sé qui és. Jo, la Leonor, no.
7: Però Ferran Torres, què li va respondre? Ja no parlem d'ella.
6: No ho sabem. És que està com d'esquena, que tu veus la veus a ella, les imatges, però a ell no.
4: Fa que no amb el cap. Diu, no.
6: Bueno. Això.
1: Com hi va el Ferran, eh? L'estiu que l'espera...
6: És una barbaritat.
1: Mare meva.
6: Imagina't per Eivissa, però allà on vagi... aclamat. Ja triomfava amb el cabell, i ara el del gol de la final és que... És
1: hi ha un compte de safareig a nivell internacional, molt conegut amb milions de seguidors, que es diu Demois, sí, que avui ha publicat fotos d'en Marcos Llorente i d'en Ferran Torres a Eivissa. Vull dir que ja estigui en aquest nivell, sí, vol dir que és molt internacional.
6: Clar, és que amb el gol és internacional total. Sí. Amb el gol tot el món sap que hi ha un jugador que és Ferran Torres que ha marcat aquest gol. I sí, sí, a més ara surten ja que si a quines noies segueix, a famoses, no sé què. Bueno, ara ja comença, clar, ara ja tothom mirant a veure aquest, cada dia que passa a Eivissa, a veure si segueix una persona nova. Qui és aquesta persona?
4: Deu tenir una compte secundària.
6: Segurament.
4: On segueixi les noies amb qui lligui, perquè ara està hipervigilat, jo crec.
6: Segurament.
0: No? Sí, ja deu trobar-la.
1: Que això ha de ser un lliure també per si tens CM. Si realment vols tirar la canya des del teu Instagram, clar, però hi ha algú que també t'ho porta...
7: Ha de ser un amic teu.
1: Ha
0: de ser el teu aquest... millor amic.
1: Sí, clar, perquè si no és... Això ho has fet tu o ho he fet jo? Sí.
0: Des de quan som tan guarros, no?
1: Vull dir,
0: parlem una mica fins a quin punt estem així de guarros. És curiós com a Ferran Torres fa uns quants mesos estava en un moment com molt delicat, que no jugava, que ell ho va passar malament,
6: molt.
0: Que no,
6: ara,
0: que era psicòleg i tot, i ara està com en el seu millor moment. Tu, Víctor, creus que seguirà el Barça? O s'ha fet tan amic d'en Llorente que potser se'n va a l'Atlètic de Madrid?
6: Jo sé que Llorente i Marc Pubí li deien als últims entrenaments que anés a l'Atlético. Quan ell, quan s'estava sortint la informació que anava al PSG, que li deien als dos, li deien, escolta, no marxis a París, vine a l'Atlético. Sé que abans, fa unes setmanes, Ferran Torres i la seva gent deien que l'Atlético era un equip menor, no per faltar-li el respecte, però sinó que ja aspirava més. I, clar, el silenci que hi ha en els seus agents, sobretot, porta a pensar que potser sí que és veritat que tenen alguna cosa més, que, o sigui, tenen un acord o un preacord amb el PSG. No ho sé, jo veig cada vegada més difícil que continuï, perquè veig que hi ha massa silenci, el Barça s'ha de reunir amb els seus agents, ja massa, quan hi ha tan massa silenci, l'altre dia li vam preguntar aquí a Laporta, que sortia d'un restaurant, al president Laporta, i ell li preguntava per Ferran i ja va canviar de tema. Va ser el moment que li va canviar de tema. Llavors, jo, allà veig coses, no ho sé. Bueno, ell li pagaran més fora i a més tindrà més importància. És que aquí, si s'està parlant de fitxar un davanter, vull dir, aquí estan dient, tot i marcar el gol de la final i tal, que seria suplent. Vull dir, això també afecta, clar.
0: S'ha posat tan de moda Ferran Torres que he vist que aquests últims dies, per exemple, la revista Forbes ha fet una petita investigació per veure quins negocis té, no?, Ferran Torres. I tampoc és que tingui molts negocis, més enllà d'una empresa, he vist, que es dedica, cap sorpresa tampoc, al sector immobiliari.
1: Que havia... ningú se salva.
0: Ell i la seva germana és la que ho administra, vull dir que és... Bueno, deu fotre els calés allà i compren pisos, no?
6: Que inicialment es va dir que tenia no sé quants pisos, no sé si 20 pisos, no sé, va sortir una xifra. Crec que la seva família en algun lloc ho va desmentir, que van dir que no, que només tenia dues propietats a València, una a Barcelona, i després tenia, no sé, unes oficines o alguna cosa així.
7: Però aquestes propietats són per gaudi personal, familiar i amics, o després això ho lloguen? Això què?
6: Ja no entren en detall. Si té una empresa immobiliària, evidentment...
7: Clar, imagino que...
6: Per comprar pisos. Ara jo, i venint cap aquí, jo ho pensava l'altre dia, se'm va ocórrer, però ho havia oblidat, i ara venint cap aquí he tornat a recordar que a mi, no sé per què vaig pensar, quan els veia tan junts a Marcos Llorente, a Ferran Torres, Marcos Llorente, que té l'empresa d'ulleres i de més, dic, segur que s'associen per alguna cosa. Faran alguna cosa, segur. Marcos Llorente i Ferran Torres. Estic, perquè al Mundial han estat tantes hores parlant, que segur que han parlat d'alguna cosa. Estic segur de, o un restaurant, que això també els agrada al jugador, algun restaurant a Madrid, o el que sigui, alguna cosa. Alguna cosa jo crec que faran. Tant temps junts i tal, hauran pensat. A més, a Marcos li agrada molt de pensar en coses d'empreses i tal. Jo crec que alguna cosa faran. D'aquí un temps sabrem que han muntat alguna cosa, jo crec.
0: L'empresa d'en Ferran Torres, vull dir, més enllà de gaudir les seves propietats, està inscrita en el registre i la descripció diu es dedica a la compra, venda, lloguer i promoció d'immobles. Vull dir que és per fer...
1: Sí, especular no ho posa.
0: No, però no dic, ja s'entén. I diu que a finals del 2025 hi va haver una ampliació de capital de 3 milions d'euros per noves inversions. Entenc que a mesura que va guanyant diners del futbol, clar, els va posant també en aquesta empresa per,
6: sí, sí,
0: per
6: anar comprant. I això és molt de futbolista. La germana que estigui allà, això és molt de futbolista, d'intentar que el teu entorn doncs estigui allà ficat, perquè són les persones de confiança i a més és una manera de donar-li feina i que puguin deixar les feines abans i guanyar-se millor la vida.
0: I llavors veus la família Cobercí, que el pare és fuster, i és veritat, no?, que per exemple els Cobercí, el pare, jo no sé ara qui obre la fusteria últimament, perquè tu ens explicaves que voltaven sempre amb... Em sembla que eren els pares Cobercí, els de Pedri i algú més...
6: Sempre
0: que voltaven
6: viatjant,
0: sempre amb els jugadors a tots els partits.
6: Ara ja té una persona que jo crec que deu ser un familiar, una persona allà d'Estanyol, que es deu encarregar de la fusteria cada dia, perquè el pare no s'hi encarrega, el Robert, no, és impossible, o sigui, està amunt i avall. Vull dir, ara en el Mundial han estat 40 i pico dies, vull dir, 45 dies fora o 50 dies fora de casa, és impossible que puguis portar l'empresa. O sigui, hi ha d'haver-hi algú, estaria algú de la família, sí, sí. Però si segueixen allà, està la fusteria a covar si existeix.
2: De fet, ara dèiem això de l'especulació immobiliària i no és l'únic, Ferran Torres. Ara llegíem, per exemple, que Pedri també té una empresa immobiliària.
7: Esclar, no, anomenada tots, no?
2: La Pedrineta SL.
7: Com? Com?
6: La Pedrineta SL.
2: La Pedrineta SL.
7: Dispensi.
2: I no, que aquí també doncs, ja ha invertit, de moment, uns 2,5 milions d'euros en aquesta... Doncs, per... En aquest cas, diu, després de la compra valorada en 2,5 milions d'euros, el jugador planteja transformar l'espai en un hotel boutique de 33 habitacions i 21 lavabos.
0: Doncs hoteler, ara també, Pedri. Llavors hi havia Ter Stegen, que feia cafès i bicicletes.
7: I no li va funcionar.
0: Per tots els gustos, no. Ja està tancat, ja em sembla.
7: Sí, sí, tancat i barrat.
0: El local.
7: Què fa ara en Ter Stegen, Víctor?
6: Doncs, mira, aquesta tarda hi ha un amistós del Barça, bueno, partit d'entrenament contra l'Europa, i el que es diu és que ni jugarà perquè ha de marxar l'Àjax en algun moment.
7: Ah, sí? De veritat, ja?
2: Sí, està fent les maletes, ja.
6: Porta temps, en teoria, fent-les, però...
4: De fet, les fa i les desfà tota l'estona.
6: Sí, queda poquet.
7: Bueno, la que han de fer també és la de la criatura que ha de néixer d'aquí poc.
0: Home, l'Ona
7: està molt embarassada, ja.
6: I que neix... És que ara sí queda poc perquè neixi. No ho sé com... Jo no sé si, clar, en aquest estat ja aquesta l'Ona Sallarés, jo no sé si viatjarà a Amsterdam, no sé. No sé com ho faran, és complicat, perquè ara hi haurà de viatjar, diuen a principis de la setmana vinent a Amsterdam per signar amb l'Ajax una sessió, i llavors ja, clar, si es queda allà, jo no sé si hi ha fins i tot volar i tot, no sé si voldran que neixi allà o l'Ona es queda aquí.
0: Ah, si neix allà...
7: Potser es queda aquí amb la família.
0: Serà holandès? No, és que crec que cada any tenim com que, aquest
7: sí,
0: dubte.
7: Sí, i a part que dubtem amb si és Argentina o si és Holanda, què passa amb Holanda o amb Argentina, sí, depèn dels països, no ho sé.
6: No ho sé com ho faran, no ho sé, ho veurem. Ho veurem quan viatgi, Ter Stegen el veurem, en qui viatja. Si viatja amb l'Ona, doncs potser neix allà o viatja i torna ràpidament, no ho sé. No ho sé, no, el seu estat no ho sé.
0: Víctor, tens molta pressa o pots quedar que hem de comentar un tema de Piqué i Clara Chia? I potser pots aportar algun detall més.
7: A canvi d'un altre dònut. No. Mira que jo ho tenia apuntat el guió. Una font que fa molt bona olor em diu que... Que bé, ja pots anar cara descoberta, Víctor.
0: Que tinguem la font en directe. La font de Canaletes, el Pic Musical. Una pausa, Piqué, Shakira i Clara Chia.
8: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor. Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
2: Saps que t'estimo.
3: Són amics.
2: Només amics.
4: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
3: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
2: Per fer una emoció. Crec que estàs gelós.
3: Vull que deixis de veure.
2: Si no, què?
4: Ben Affleck.
3: No tens por de mi.
4: Ana de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
1: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
7: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
8: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
9: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
1: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
9: Tot es pot parlar.
1: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
10: L'estiu ets tu.
0: Catalunya Ràdio.
10: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3Cat.
10: L'estiu ets tu.
9: L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
9: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Un minut per sobre, 6:45. Víctor, no pateixis que no et preguntaré res, perquè tens la boca planíssima.
12: No, també diré que està dedicat a parlar a les 3 minuts de publicitat i comença a menjar el dònut just quan tornem.
13: Oh, no, perquè m'estava explicant coses ja, molt interessants. Jo cada vegada que ven Víctor, l'apreto, li dic, vine cap aquí.
11: Quedes xopa d'informació.
13: Quedo xopa perquè la font no para de brollar.
11: Et brolla sobre la font.
13: Tu també, Roger, et controles, perquè és que aviam.
11: Bueno, controla, però tu l'has comprat una mica la metàfora,
13: Sí. Jo m'he sumat, però me n'he penedit a l'instant, també.
11: A veure, l'actualitat passa un dia més per parlar de Shakira i de Gerard Piqué, Marta.
13: Sí, ja sabíem que el fet de coincidir al mateix espai després de tant temps portaria cua, i és el que va passar diumenge passat a la final del Mundial de Futbol, on Gerard Piqué va assistir com a espectador amb els seus fills Milan i Sasha, de 13 i 11 anys, i ell era espectador del partit de futbol, però també de l'actuació de la mare dels nens i de la seva exparella, de Shakira. I tots van veure aquelles imatges que es van fer tan virals de la seva cara quan ella cantava, una cara, en principi, com de pòquer, amb cap emoció a la vista. I, clar, això ha provocat que, novament, els mitjans tornem a parlar d'aquesta exparella. De fet, els periodistes esperaven Piqué a l'aeroport per treure-li alguna declaració.
14: También sin su novia, pero sí con Milan y Sasha, el exjugador ha regresado a Barcelona tras ver a La Roja ganar su segundo Mundial. Para disfrutar del periodo de vacaciones que le corresponde con los pequeños, muy serio a su llegada al aeropuerto de la ciudad condal y oculto bajo la capucha de su sudadera, Gerard ha ignorado las preguntas de la prensa y pendiente en todo momento de sus hijos, ha dejado en el aire cómo ha sido su encuentro con Shakira.
13: Com diria Paulina Rubio, ni una palabra,
11: ni una.
13: Es que ni una sola.
11: Ni una.
13: Però, per tant, ara el tenim, Víctor, a ell i als nens. Diria que Andorra, oi? Que
11: m'ha semblat... Ja està Andorra, sí, perquè està un partit que han fet amistós aquest matí.
13: Aquest vídeo que he vist, que saludaven Puyol, no?
11: Sí, que han guanyat 5-2 contra les Caldes d'Andorra. I estava també el Pochettino, el seleccionador dels Estats Units, perquè el seu fill està jugant a Andorra. No al seu equip, sinó al rival, a les Caldes. I estava allà, i jo no ho sé, no he vist els nens en aquell rit. Potser
13: haurien d'estar amb ell, no?
11: Estan allà, estaven a la Cerdanya, Andorra, sí.
13: Bueno, però el tema és... Què passa amb la parella actual de Gerard Piqué? Clara Chi, amb qui surt des de fa 4 anys. Nosaltres vam arribar a assegurar aquí al programa que la Clara també assistiria a la final del Mundial, però el cert, recollim cable, és que no la vam veure, perquè no, hi va
15: una sola imatge.
13: Ni una sola imatge. Què va passar? Després, Víctor, en parlarem bé. Però la periodista del Cor, Noelia Zazo, publicava un vídeo a Instagram posant una mica de llum a tan misteri.
16: La razón que me ha dejado bastante loca por la que Clara Chía no acompañó a Piqué a ver el partido de la final del Mundial a pesar de que Clara Chía estaba junto a él en Estados Unidos. No ha sido hasta hoy que Silvia Taulés, la periodista, aquí en sus redes sociales hace un ratito ha subido un vídeo en el que ha explicado por qué Clara Chía no estaba con Piqué. Y no estaba con Piqué porque Clara Chía no conoce a los hijos de Piqué a día de hoy, ¿vale? Es un acuerdo, al parecer, entre Piqué y Shakira, y Clara Chía no forma parte de los momentos que Piqué comparte con sus hijos.
15: Vaja, doncs mira.
12: Home, és curiós, eh? Bé, ara ho comentarem, però...
17: No, i més després de 4 anys.
12: Home.
17: I que ja tenen una edat.
13: Segons aquestes informacions, Clara Chía no hauria assistit a la final del Mundial per no coincidir amb en Milan i en Sasha. Tinc apuntat aquí. És fort, què us sembla?
12: Sí, doncs,
15: sí, sí.
12: Vale?
13: Perquè... tant de temps...
17: Bueno, ens ho fem a sobre.
15: Cadascú ho fa com vol i com pot.
12: Però és curiós, però sí que és i poc habitual.
15: Curiós que després de tants anys, clar, potser, no hagin coincidit mai.
17: El primer any, igual, el segon.
13: De fet, Víctor, una cosa... Bueno, tu tens informació, jo t'he preguntat aquest matí... No sé, no pot, vale, no pot parlar. Bueno, doncs llavors no puc dir res.
15: No, vull dir que...
13: No,
15: que
13: no,
15: potser sí que els coneixen.
13: Deixem parlar en condicional, no. Que potser sí que han coincidit alguna vegada
15: potser
13: o dues.
15: Sí,
13: però potser també en Piqué i la Clara prefereixen estalviar-se merders i enrenous i no fer passar una mala estona ni a la canalla, ni a la mare dels fills, ni a ells mateixos, i no coincidir, ja està.
15: Estic
13: potser és
15: clar,
13: el més
15: no
13: savi en aquest cas.
15: No hauria beneficiat a ningú.
13: Clar. Bueno, el cas és que, digues, Marta, si vols... No, si t'estàs mossegant la llengua, potser,
12: no? No, que, òbviament, que cadascú faci el que vulgui, però... Arriba un moment, quan ja portes molts anys amb una persona, que obviar-ho d'aquesta manera és que ja és com, des del meu punt de vista, una mica antinatural. Però és igual, la meva opinió. És la meva opinió.
17: En un moment tan públic i tan mediàtic.
12: Sí,
17: no?
15: Però... És a dir, jo crec que sí que es coneixen, que han estat junts, home, que han coincidit en algun moment.
13: Sí, una o dues vegades.
17: I que de cara a la galeria són
15: i que van dir, ens evitem aquesta estampa perquè no cal sortir tot arreu.
13: Sobretot si és tan pública com una final de Mundial, no, per exemple. Bé, el cas és que la periodista que signa aquesta informació de primera mà, la Sílvia Taulés, assegura per això que, contràriament al que s'ha dit molts cops, que s'ha dit que en Piqué és un pare poc present i que els nens gairebé no el veuen, tots tres mantenen una molt bona relació. ¿Tenim el tall? Quina tensió tenim.
18: Ai. ¿Es que Clara Chía no conoce a los niños? Ha estado en Estados Unidos con su pareja, Gerard Piqué, con la que lleva casi 4 años, pero los niños quedan aparte de la ecuación. Es un pacto no escrito de Gerard con Shakira para no fastidiar a los niños y para mantener una buena relación y un buen pacto entre ellos. Fijaos que mucha gente dice que Piqué pasa de sus hijos, Piqué va continuamente a Estados Unidos y los niños vienen muchísimo a España, en Barcelona. Su padre habla en catalán entre ellos y se llevan súper bien.
13: Aquí la informació de la Sílvia Taulés, periodista del Cor. Clar, jo em preguntava, què passaria si ara la Shakira comencés a sortir amb un home?
12: Home, espero que s'apliqués llavors la mateixa norma.
13: No ho sé.
12: És que si no... Però no. Ella, la Shakira, sempre ha tingut com aquesta doble moral, no?, que vam comentar, que és el fet de l'exposició als nens, per exemple, quan és un tema de la Kings League...
13: No la vol.
12: Tothom es fot les mans al cap perquè Piqué ha tret els nens en els directes de la Kings League...
11: I després ella els puja a l'escenari en un concert.
15: Cançons,
12: efectivament.
11: Sí.
13: També podem intentar fer un esforç d'entendre-la a ella.
12: Ajuda'ns.
13: No t'ho dic perquè sembla que estiguem destrossant la Shakira ara. Ja. No, que deu tenir aquest despit encara i la ràbia de pensar que per culpa d'aquella infidelitat la relació va acabar. No, llavors té
12: però
13: aquesta cosa encara molt atrevessada.
12: Però,
13: no,
12: final...
13: no les vull justificar, eh? És un intent de dir, vale, sí. per què ha arribat fins aquí?
12: Clar, però al final
13: una cosa
12: ella
13: tan
12: en qui està pensant, amb això, en els nens o en ella?
13: En ella.
15: No
13: hi ha més preguntes. Potser és millor consultar un expert, que és el que hem fet. Mira, hem volgut fer la consulta a un especialista sobre si és gaire habitual que una parella amb fills i en tràmits de separació decideixi incloure aquesta clàusula a l'acord, que la canalla no conegui les noves parelles de l'altra. És dura, eh? I ens ho respon la Sandra Burgos, que és advocada especialitzada en dret de família.
19: Sí que és veritat que hem tingut peticions de clients i clientes en les quals doncs, ens demanen que posem una clàusula específica doncs, posant que els fills durant un temps doncs, no tindran contacte amb la nova parella del pare o de la mare. Ja us dic que no és usual, però a vegades ens ho han demanat. Per què desaconsellem posar-ho? Doncs perquè és una situació que, si es provoca, tampoc hi ha cap mena de conseqüència. Vull dir que es pot posar, pot ser un aviso navegantes, però després posar conseqüències a que s'incompleixi doncs, aquesta clàusula, doncs realment és certament difícil.
15: Per tant, la Sandra no és partidària perquè si no ho compleixes, igualment
13: és
15: què fas?
13: És que no té sentit. Sembla més aviat com una cosa de marcar territori, de pixadeta, de dir, això no pot passar. T'aviso.
15: Algun detall més a afegir, Víctor?
13: No, perquè veig que la font està ben seca.
12: No, això...
13: Restriccions,
11: sequera. No, però dic una cosa, això és veritat. O sigui, que per exemple, clar, perquè tampoc sembla aquí que jo, però per exemple, de la Kings League, és veritat que jo recordo, jo havia de fer una entrevista a Gerard Piqué allà a la llotja, i si estaven els nens por ahí, em deia, no, vés-te'n ara, no, un moment, que estan aquí els nens, vull estar amb ell, quan marxin a jugar, seguir jugant pel camp, aprofitem, quan marxin a jugar, sense dir-li res, o sigui, aprofitem que marxen, me fas l'entrevista ràpid, i ja està, i que quan tornin, com trigaran 5 minuts en tornar, doncs fem l'entrevista, i ja està, per així no, que no sortissin, però ella de sempre ha sortit així. Altres vegades ha sigut, si surten corrents i apareixen, tampoc pot fer res quan hi ha tota de càmeres, i... Bueno, però sí. I ara són figures públiques. És veritat que ara reconeixen els nens que de vegades són més reconeguts a nivell mundial. O sigui, són
13: i que són petits
11: nens...
13: encara,
11: Sí, sí,
13: però sembla que tinguin 15 anys i 17 i són 13 i 11 anys.
15: 13 i 11, però sí que estem parlant d'aquí 4 o 5 anys, un ja serà major d'edat, llavors hi haurem de veure si tenen ganes de ser famosos, de si decideixen no sortir a les xarxes.
20: Vull dir, ho seran.
15: Serà determinant quan es facin Instagram. Sí. Quan, si, i si el fan públic. Aquí veurem si tenen ganes o no tenen ganes de ser seguits, perquè el dia que ens fa això, el Milan es facin un compte d'Instagram...
13: Igual ja en tenen un,
15: Tu creus?
13: Potser en tenen
15: públic.
13: No, públic no.
15: Ah, vull dir que si el fan públic, llavors sí que,
12: però
15: que ho petaran.
12: Però molt petit, no?
13: Clar, en teoria no en pots tenir, però... Ja, feta la llei, feta la trampa, també.
15: Sí. Bé, amb 4 minuts arribem a 6:45 i d'uns famosos amb fills passem a parlar d'una presentadora que ha decidit no tenir-ne. És la Marta Torné, que ha parlat a un podcast sobre la no maternitat.
13: Sí, l'actriu i presentadora d'Eufòria de 3Cat ha visitat Somos Estupendes per parlar de diversos temes, com per exemple les crisis d'edat, que per posar en context ella en té 48, també han xerrat d'amor i de la seva decisió de no tenir fills.
21: Yo a veces pienso, es tan raro no haber tenido estas ganas de tener hijos. Cuando yo tenía 34, una revisión ginecológica, el ginecólogo me dijo, ¿tú quieres tener hijos? Y yo, no sé, es que no me lo he planteado nunca. Y me dice, a ver, te lo digo porque tienes una situación hormonal, con lo cual deberíamos empezar ya. 5 segundos dije, uy, no quiero ningún tratamiento, prefiero descartarlo. No veía tampoco el sitio donde podía yo encajar tener un hijo en ese sentido, porque me parecería injusto para mí, sobre todo para ellos, ¿no? De no poder estar.
15: Realment ho va tenir claríssim.
13: Sí, i jo penso que ella és de les famoses de casa nostra que més han visibilitzat i reivindicat aquesta realitat, que és el no voler ser mare. També davant de la insistència constant de la societat i especialment dels mitjans, que són molt pesats amb aquesta qüestió, i afegim una pressió a les famoses amb la maternitat com si fos una cosa obligatòria. Però la Marta Torné, mira, sembla còmoda fent activisme del no tenir fills, perquè en altres ocasions ja havia comentat que la maternitat li semblava un camí complicat, ple de sacrificis que ella no estava disposada a fer i que no ho contemplava, que tenir fills no entrava en l'estil de vida que ella havia imaginat. I que no sent que li falti alguna cosa, no sent una persona incompleta per no tenir-ne. Se sent perfectament realitzada, amb 48 anys, havent decidit no ser mare. I ho remarquem també per contrarrestar aquest discurs que està sonant tant i està circulant tant per internet del cuiner català Jordi Cruz, oi, que recentment parlava així de tenir fills al podcast de Better.
22: ¿Sabes lo que pasa? Que a mí lo de ser padre no es que no quisiese, pero me venía grande. El síndrome del Peter Pan absurdo, imagino. O sea, no veía que fuese el momento. Hay que tener hijos, aunque sea uno, aunque no te guste, porque te da una... En esa segunda etapa de la vida donde la química ya no es la misma, donde las prioridades no son... No eres tú... ¡Ay, qué aburrido sin eso! ¡Qué complemento tan bueno! ¡Qué bonito! Con tu sangre, con tu... ¡Joder! Mola, es muy necesario. No obligatorio, ¿eh?
12: Que
2: és que
12: tot, tot,
2: cada cop, que cada cop que ho sento és pitjor, perquè me n'adono d'un detall més, que és horrorós. De tu sangre.
3: Complemento a mi.
2: El complement és horrorós, no. Però també el de tu sangre.
20: És horrible. No, horrible. El nen és com un labubú. Com un complement, sí, sí, sí, sí, el portes quan un bolso.
12: No, i de, quan la parella ja no d'allò, fot-li un complement, no? Allò, una mica de distracció.
3: Com si no pogués ser pitjor per la parella.
12: Exacte,
3: encara, potser.
12: També, a part.
3: Sí, sí, sí. De cop.
2: Mare, com, i com per... si l'haguessin apuntat amb una pistola, sí, també. Sí, sí. Bé, deixem la cinto d'atenció, Fran, de banda, i tornem a la Marta Torner, perquè a l'entrevista també vam parlar del que suposa tenir una relació de parella llarga. Perquè, per posar-vos en situació, la Marta porta 16 anys de relació amb el seu marit, que és el director de cinema i teatre català, Roger Gual. Personatge d'aquí, el que no ha sortit aquí no hem parlat gaire, i penso que hauria de tenir el nostre interès també. L'he investigat a través del seu perfil d'Instagram i he descobert una dada interessant, i és que és també el fundador de la cadena de restaurants Llorito.
15: Epa.
2: Especialitzats altre... en peix i marisc.
12: És que el van fundar, crec que diversos actors catalans.
2: Sí, diversos. També, per exemple, en Pau Roca i em penso que en Carlos Cuevas.
3: Sí, també. Sí.
2: És,
3: sí,
2: molt,
3: sí,
2: gran, és un gran fan i també té alguna part activa d'aquest negoci, diria.
3: Negoci.
2: Bueno, és aquesta cadena tan popular a Barcelona de restaurants de peix i marisc. Doncs, la Marta Torner i en Roger Gual fa 16 anys que van junts i a l'entrevista ella reivindica les relacions llargues i també les crisis de parella.
23: En 16 anys de relació passen moltes coses.
21: Passen coses maravilloses i passen altres que no lo son tanto, porque nadie nos habla de las relaciones de largo recorrido, solo es del enamoramiento. Todo el rato es el primer beso, pum, venga, el cartel, bien, se acaba la película y ya luego de ahí no nos interesa, ¿no? Una relación sana no garantiza que no haya épocas y momentos que digas, es que no te aguanto, o es que ya no me gustas. Es que es muy complicado, porque conoces a tu pareja en todas sus versiones.
23: Y la gente le tiene muchísimo miedo a las crisis y las evita. Creo que evitan atravesar la incomodidad.
2: És veritat que no és gens sexy parlar d'una relació de 16 anys. No, molt gens. Més atractiu parlar d'algú amb qui portes 6 mesos.
12: I en, quan encara hi ha focs artificials.
2: Clar, sí, després, sí. Doncs, passa el que passa. Ha parlat molt bé la Marta en aquesta entrevista, eh?
15: Ara t'ho anava a dir.
2: M'agrada veure-la així.
15: I m'estava fent reflexionar coses meves personals.
12: Les teves relacions de 18 anys.
15: Totes.
2: De la no paternitat, per exemple.
15: Per exemple.
2: Per exemple.
15: Que ella ho ha tingut com claríssim.
2: Sí.
15: I a vegades és com que tenir-ho claríssim també és com estrany, saps? A vegades et diuen, com, sí, és que ho tens tan clar?
2: Sí, sí, t'ho,
15: no?,
2: qüestionen.
15: Bueno, doncs, potser sí que ho tinc clar. Són 7:15. Jaume Miranda, bona tarda.
24: Bona tarda, com estàu?
15: Molt bé, com estàs?
24: Molt bé, vos he de dir que en Roger Gual jo l'he conegut en persona i és una persona tan sexy i tan agradable.
2: Sí, eh? El senyor Torner.
24: El senyor Torner és una persona que m'agrada molt per qualsevol, però especialment per la Marta Torner, que és qui l'ha triat, que s'han triat mútuament. Estic molt satisfet, ja que jo no el puc tenir.
15: On vau coincidir, Jaume?
24: I doncs, mira, jo vaig coincidir laboralment amb la Marta Torner perquè va ser la meva cap durant un període breu en què ella dirigia un programa, un reality de Netflix que se deia First Class, una cosa molt,
3: sí,
24: aberrant.
3: Sí, sí, quina meravella.
15: Sí, sí, a Mediapro, una cosa, no, molt estranya. Això, aquí a Barcelona.
24: Exacte, era com de gent rica de Barcelona, principalment. I jo era ajudant de direcció en aquest projecte i en Roger Gual, evidentment, com que la seva dona era cap, passejava per allà de tant en tant. I el vaig conèixer a nivell personal i és molt agradable.
15: Doncs mira, una altra font. Estem envoltats de fonts avui. Jaume, hem de fer una petita pausa i de seguida tornem. Estàs a Mallorca, no?
24: Sí, estic a Mallorca.
15: Vale, doncs tornarem cap a Mallorca perquè ens has de parlar de la Susi Caramelo, que a mi me l'has presentat aquest matí. Que
24: avui la presentaré en societat, perquè, sí, tu, com sempre, no coneixes a ningú.
15: No, i ara explicarem qui és i que ha tingut un petit problema també a Mallorca. Vull dir que fantàstic que ens ho expliquis tu. 2 minuts i tornem.
25: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio.
26: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Abacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Abacus.
27: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
28: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
29: Ara qui viu com solíem viure?
27: Perquè tot un món s'acaba.
29: La casa, el servei.
28: Quants en veus fora, doncs?
29: Uns quants.
28: Ai, senyor.
27: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
31: L'Auditori de Girona presenta la nova temporada.
0: De setembre a juliol, comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
30: Linkat.
27: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Ràdio.

0: 10 minuts i les 7. Tornem cap a Mallorca. Jaume, precisament per parlar de la Susi Caramelo, que aquests dies doncs, també la tens per aquí.
1: Sí, a veure, per la gent despistada com tu, na Susi Caramelo, vaig a presentar-la, és aquesta humorista original de l'Hospitalet de Llobregat que va anar agafant popularitat com a reportera intrèpida a programes de Movistar Plus ara fa cosa de 8 anys. Des dels inicis ha demostrat que sumó burro i àcid és la seva marca personal, com per exemple en aquesta entrevista que li va fer el sector Pedro Alonso, que per cert, Roger, crec que tu ets molt fan d'en Pedro Alonso, pot ser?
2: Sí,
0: sí, és en Berlín, no?
2: En Berlín, de la
0: sí,
2: Casa de Papel.
0: M'encanta, un gran actor. Cosa
1: exacte,
0: que no és compartit per gent d'aquí a l'estudi, però ara tampoc farem
2: però per
0: una...
2: criteris...
0: No, de l'actor no, critiqueu la sèrie, vosaltres.
2: Berlín.
0: Berlín.
3: Sí. No l'he vist.
0: Sí, la Marta... No bueno,
2: però ell té una veu que és magnètica.
0: A mi m'encanta.
2: Aquella veu.
0: A mi m'encanta.
2: No té preu.
0: Doncs sí, tota la raó, Jaume.
1: I de mira, na Susi Caramelo va fer aquesta entrevista al sector Pedro Alonso, que com deies és en Berlín de la Casa de Papel, a una catifa vermella, l'escoltam.
4: ¡Berlín! No, que yo a ti te tengo más calado.
5: ¿Quién eres?
4: Yo soy Susi Caramelo, de la que faltaba. Oye, ¿sabes que yo estaba enamoradísima de ti de pequeña? ¿Tú te acuerdas la peli aquella que hiciste?
5: Alma Gitana.
4: Esa. Pero estaba buenísimo, buenísimo, me tenías todo loca. Yo me masturbaba pensando en ti de niña.
5: Oye, ¿y bien?
4: Sí. Pues nada, oye, muchas gracias por atenderme y nada, gracias por mis primeras pajas.
5: Que no sean las últimas.
2: Déu meu.
0: Déu meu, Horta,
2: la Susi? Quin any, això? A veure si hem ballit.
1: Això és 2020-21.
0: Ah, no, fa molt. Era una altra època.
2: No era una altra època. No. Jo trobo que era bastant contemporani. És heavy,
1: sí. És bastant contundent per usar alguna paraula còmoda per tothom, certament, però bé, ella, com veus, és àcida i burra, això està clar, no? Bé, idò, amb els anys ha anat agafant popularitat i ara té més de 500.000 de seguidors a Instagram on explica les seves peripècies amb el to irònic que la defineix i aquests dies mos ha confessat que està a Mallorca.
0: I com li va?
1: Primer de tot situar-vos, crec que abans ho heu comentat, que les Illes Balears, evidentment, estan repletes de famosos. Crec que heu comentat que en Ferran Torres, en la Minyaman, estan per aquí, no?
2: Sí.
0: Tots a Eivissa.
2: Bueno, per això hi has anat tu també, no?
0: Dels futbolistes.
1: Sí, idò, bé, segurament ja ho heu emmarcat bé dient que tots viatgen amb luxosos i, per què no dir-ho, contaminants iots, però na Susi, que és una famosa més de quilòmetre zero, s'ha muntat unes vacances més assequibles i modestes perquè s'ha allotjat a un hotel amb la seva parella a Mallorca. I el que havien de ser unes vacances paradisíaques s'han convertit en un infern.
2: Així m'agrada, dosi de realitat també entre els famosos, perquè les vacances no sempre són idíl·liques.
0: No, i no sempre ho encertes.
2: I llavors tens unes ganes que torni setembre.
0: Exacte, tornar a casa, tornar a treballar.
3: Però que és un problema amb aquest hotel, o què?
6: Unes goteres a l'habitació.
1: Mira, ara vos explico.
3: Cuques?
1: No. Ella descriu el seu descans estival com poc satisfactori, poc agradable i com una merda, bàsicament. I la raó és, atenció, perquè ha agafat, per desconeixement, una habitació a un hotel d'una zona de turisme massiu i de borratxera.
3: A veure... Perdó, però qui li diria a la Susi, com ens deia abans en Dan, l'expert en dret aeronàutic, que deia has de mirar molt bé on vas.
0: T'has d'informar una
3: mica. No pots agafar el primer hotel que et surt,
6: si
3: mira quina zona vas, noia.
6: Al mig de Magaluf, no?
3: Clar, no?
1: Sí, absolutament. Vos he de dir que ella ha fet, se podria dir, un comunicat oficial d'aquests que mos agraden a nosaltres per Instagram, amb un vídeo a les seves xarxes, i vos heu d'imaginar les següents paraules que ara escoltarem, amb una Susi tombada a una platja abarrotada de personal per fer-ho encara tot més depriment.
7: Estoy en Mallorca y es posible con lo bonito que es Mallorca que yo haya elegido el peor sitio. Digo, bueno, voy a huir de Magaluf. Pues resulta que no es solo Magaluf, que hay otra zona que es igual que Magaluf, pero donde están los alemanes. Bueno, pues aquí estoy yo. Todo mal. La piscina parece los juegos del hambre. No hay ni una hamaca para poner la toalla libre. Es que hasta el papel higiénico es chungo. Es de una sola capa. Y hay que ser cutre para escatimar en el papel higiénico. Ayer fui a cenar y eran todos restaurantes cutrísimos. Me fui a la cama sin cenar y luego estaba ahí en la habitación muerta del hambre. Cago en la madre que me parió. Pero qué mala soy buscando viajes.
2: No deixa de fer una mica de gràcia, perdó, com a turista, queixar-te del turisme, saps?
3: Sí.
2: És a dir,
3: sí.
2: Estàs contribuint
3: exactament
2: en això.
0: I quin és aquest hotel, Jaume?
1: Sí, he fet una petita investigació pop. A través d'un petit frame on se veu un finestral de l'hotel, he buscat Google Maps i ja sé quin hotel és.
0: Uau,
2: a veure?
0: Aviam.
1: Està a la zona de Serenat,

0: que efectivament és una costa de Palma mega massificada, plantejada per un turisme de sol i platja insostenible i molt en la línia d'un turisme etílic. Això sí, a Magaluf, com ella diu, és on hi ha els britànics i a Serenal està més normalment enfocat cap als alemanys. Però ve a ser una mica el mateix.
1: Sí, està, veig bastant a tocar de Palma, eh? No?
0: Sí, exacte, vendria a la costa palmesana. S'hotel és un mega resort anomenat, atenció, HM Gran Fiesta.
1: Vale. Home, noia. Alguna pista, doncs.
2: A veure, busquem maneres, eh?
1: Buscant. Noia, ja. Per les fotos anem a veure.
0: No llueix malament,
1: no.
0: A través de la web.
1: No.
0: A més, vos
1: home,
0: he de dir que
1: aquesta
0: té...
1: aquesta piscina aquí amb vistes al mar, home.
0: Sí, però per la vista aquella piscina és Zombilàndia, saps?
3: No, clar, deuen fer l'aquagym de bon matí i allò ja...
1: Clar. Les fotos són resultones. Però clar.
0: Sí, és que de fet he de dir-vos que té 4 estrelles aquest hotel, vull dir que no està gens malament i com bé tu dius té piscina exterior, en té dues de fet, perquè en té una també en esterrat, un jacuzzi, un spa, una zona musical, etc. I efectivament no és barat per lo terrorífic que el descriu una Susi, com a mínim, perquè he mirat preus per un cap de setmana proper i costa entre 289 i 439 euros la nit per persona i és obligat a estar-ne 3. Així que tampoc és que diguis quines vacances més barates que s'està pegant sí. A Susi Caramelo, efectivament. En qualsevol cas, jo la reflexió que faig, que va un poc en la línia de lo que comentava na Marta, aquest relat demostra no tant que na Susi sigui un inútil triant vacances, que pot ser també, sinó que hi ha un problema greu de massificació turística i sobrecàrrega humana evident i que vagis on vagis, a Mallorca i a Balears és problemàtic el tema del turisme i és una reflexió prioritària a prendre des del govern, com a mínim, no?
4: Com tu fas ara, Jaume, que ets allà?
0: Mira, ja és de matí, ja s'ha notat la sobrecàrrega poblacional que hi ha en aquesta illa. Els avions tots per com se diu, com a, de normal, ja tenen un retras de mitja hora perquè no hi caben directament a la pista d'aterratge, és així. L'aeroport està col·lapsat, anar per la carretera és insufrible, o sigui, tot és una sobrecàrrega humana inviable, clarament.
3: Bé, esperant que arribi el setembre, no? Perquè es buidi una miqueta i poder fer la teva.
0: Bé, és que tenim un problema que ara el nostre govern el que fa és defensar altres vies de turisme, com per exemple el turisme que no només s'estableix aquí en temporada alta, però és que no volem variacions ni alternatives. El
1: no,
0: que volem és que
1: marxin.
0: No hi hagi turisme.
1: Clar.
0: No volem ni turisme de bicis en hivern, ni turisme de platja en
1: ens
0: estiu. Enteneu-me que no és que vulgui eliminar qualsevol persona turista que estigui aquí, sinó que se dosifiqui una mica l'economia, que tingui com a altres variacions i fonts econòmiques, no?
3: Mm-hmm. A tot això, aquí també, no sé si te l'has trobat, però que està per aquí, és Rafa Nadal, no?
0: Sí, a veure, la revista Hola, jo no me l'he trobat, en Rafa Nadal. De fet, vos he de dir, no sé si vos creus que Mallorca és un clínex, però jo no l'he vist mai, en Rafa Nadal, en persona.
3: Mai, eh? Mai he coincidit en un bar, ni res, ni en un restaurant.
0: No, mai, mai. Crec que tampoc solem anar als mateixos llocs.
3: Segurament.
0: Així per prejudicis, diria, no sé. Mm. Tu què creus?
3: No.
1: D'entrada, ell trepitja gaire terra ferma.
4: Tu t'has trobat mai la Rosalia, Roger, perquè és catalana?
3: Jo sí que me l'he trobat. La,
4: ah, doncs
3: la
4: mira,
3: sí?
4: Puntet a la boca per mi. Quan?
3: Sí
4: que dia.
3: Ens la vam trobar amb la Juliana a un bar.
4: En un bar.
3: Al Bar Bocata.
4: La veu perseguir, el Bar Bocata.
3: Se'ns va dir que era per allà i nosaltres teníem moltes ganes d'anar al Bar Bocata.
4: I la veu saludar o no?
3: Dia.
2: És que sempre
4: no.
2: Entra bé una truita.
3: Ens vam creuar i no ens vam saludar. Ni ella va fer el gest, ni
4: I
3: nosaltres.
4: I van fer un programa sencer per explicar com no la van saludar.
3: Sí.
4: Meravellós.
3: Però és que hi havia molts matisos que explicaven moltes coses en un moment molt delicat entre la Rosalia i la Juliana.
1: Ja. Una cosa, tornant a Rafa Nadal, només per saber, entenc que ell no deu estar trepitjant gaire terra ferma. O sí, no ho sé, però jo me l'imagino...
0: No, no, no. De fet, en Rafa Nadal, vos ho dic breument així amb una frase, està a Eivissa amb la seva família, els seus dos fills i la seva pare, en Ameri, i estan en un superiot, que és
1: clar.
0: Un iot que és propietat d'en Rafa Nadal, que se diu, m'agrada molt el nom, White Shark, que és tauró blanc, per qui no sàpiga anglès.
1: Gràcies.
0: Que té un valor de 5,5 milions d'euros, per si algú se'l vol pagar, ja ho sabeu.
3: Molt bé, doncs unes vacances ben diferents, les d'en Rafa Nadal en el seu iot de 5 milions d'euros, aquests dies a Eivissa amb la seva família. Jaume, que sigui lleu l'estada a Mallorca i quan
4: ànims.
3: Vulguis, aquí t'esperem.
0: Sí, i no m'enyoreu gaire perquè dilluns ja tornaré a molestar-vos.
1: Doncs aquí t'esperem.
3: M'encanta.
4: I tu, Roger?
3: Jo ara sí que m'agafaré uns dies.
4: Uns dies, eh?
1: Ai, que trobarem a faltar.
4: Te'ls mereixes, nen.
3: Sí, sí. Bon cap de setmana a tothom.
5: Tot costa.
6: Arriba el primer test del Barça aquesta pretemporada. D'aquí a una hora, a la ciutat esportiva Joan Gamper, els de Flick juguen contra l'Europa. No correu, que és a porta tancada. I encara amb pocs efectius del primer equip. Sense Ter Stegen, això segur, que cada cop és més a prop d'Amsterdam, però potser amb Adeyemi. De seguida ho descobrim.
5: Tot costa, amb Sergi Andreu.
6: Obrim el Tot Costa d'aquest divendres, l'últim de la setmana, d'aquest divendres 24 de juliol. Què m'expliques, Fitó?
7: Doncs mira que el Barça juga ara a les 8, el primer amistós de la pretemporada. No es ben bé un amistós, un entrenament contra l'Europa. Com dèiem, ha de començar a les 8. Per cert, confirmar l'horari del Gamper, també el rival, 19 d'agost a les 8 de la tarda contra l'Al Ahly egipci.
6: Molt bé. Mentrestant, el club treballa per agilitzar la sortida de Marc-André Ter Stegen.
7: Sí, un Ter Stegen que ja no jugarà aquest partit d'entrenament contra l'Europa. El Barça ha fet avenços significatius en la seva sortida. El club ha solucionat els problemes fiscals que impedien la cessió a l'Ajax i els propers dies el jugador ja ha de viatjar a Amsterdam per posar-se a les ordres de Mitchell.
6: El Barça, que per cert avui ha presentat la segona equipació per aquesta temporada.
7: Fet en col·laboració amb la marca Kobe Bryant, igual que la temporada passada, està inspirada en l'univers estètic de Kobe Bryant, combina el negre com a base principal amb un degradat progressiu cap al porpra a la part inferior d'aquesta samarreta.
6: A mi m'agrada bastant.
7: Sí,
6: el femení blaugrana dia de renovacions.
7: Marta Torrejón renova per un any, sumarà 14 temporades al primer equip. La defensa Carla Julià, per la seva banda, renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip.
6: Va fent feina el Barça per configurar la plantilla de cara a la pròxima temporada, igual que la resta d'equips catalans.
7: Sí, perquè l'espanyol Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. L'equip blanquiblau jugarà demà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque, el tercer de la pretemporada fins ara. Dues victòries contra l'Olot i el Pau Francesc.
6: Sap greu la sortida de Roca perquè és un jugador que ens agrada. Esperem que torni la temporada vinent. Precisament el Sabadell han fet oficial que el lateral Gonzalo Pipa Ávila, ex de l'Espanyol, per cert, signa pel club arlequinat.
7: Sí, arriba procedent de Ludogorets de Bulgària, és català, nascut a Esparreguera, té 28 anys i amb una àmplia trajectòria al futbol internacional. El Sabadell, per cert, avui ha finalitzat l'estatge que estava fent a Salou.
6: Mira, li preguntarem a un dels jugadors importants del Sabadell com ha anat aquest estatge i com afronten la pretemporada i el retorn a segona a l'Albert Urriols. Urri, parlarem amb ell d'aquí uns instants. També en futbol, Fitó, Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou seleccionador alemany.
7: Substitueix a Julian Nagelsmann, Klopp té 59 anys i signa fins al 2030 i després el sentirem perquè ja en el primer dia Klopp ha carregat contra la premsa.
6: Carai. El Tour, nova exhibició de Tadej Pogacar.
7: Victòria d'etapa a l'Alp d'Huez, ha atacat a peu de port a 12 quilòmetres de meta, cinquena victòria d'etapa en aquesta edició del Tour, 26ena en total, a només 9 de Mark Cavendish, que en té 35 a la general, encara més líder Pogacar, més de 7 minuts de marge respecte a Remco Evenepoel.
6: I en bàsquet, 8è fitxatge del Barça d'aquest estiu.
7: Tyrese Martin, un aler nord-americà de 27 anys i 98 que arriba de l'NBA. L'última temporada ha jugat als Brooklyn Nets de Jordi Fernández i també als Sixers de Filadèlfia, que per cert, precisament, als Sixers de Filadèlfia és on jugarà LeBron James la temporada vinent. LeBron, que estava sense equip, s'ha decidit, ho ha explicat ell mateix aquesta tarda, i jugarà als Sixers.
6: Molt bé, doncs el seguirem. En parlarem de l'estiu del Barça i de Tyrese Martin amb l'Ernest Macià.
7: Sí, perquè en waterpolo també la selecció espanyola, amb 13 de 14 jugadores catalanes, s'ha classificat per la final de la Copa del Món després de superar Rússia als penals. El partit ha acabat amb empat a 10. Ara Espanya jugarà diumenge a la final contra els Estats Units.
6: Conversarem amb una de les catalanes que juga amb la selecció espanyola, que avui ha tingut un paper clau, ha fet un hat-trick, Paula Leitón.
7: En futbol sala s'ha fet el sorteig de la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau el 5 i 6 de setembre. El Barça jugarà contra el Jaén. Els blaugranes han caigut aquesta temporada dues vegades a la Copa del Rei i també a la Copa d'Espanya contra el Jaén. A la segona semifinal, per cert, s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma Futsal.
6: I en tennis, derrota de Paula Badosa.
7: Ha perdut en 3 sets als quarts de final del torneig d'Hamburg contra l'egípcia Mayra Sheriff.
6: El campionat mundial de trial a l'aire lliure avui comença l'activitat del Gran Premi de la Gran Bretanya.
7: És la quarta cita de la temporada. Toni Bou parteix novament com a màxim favorit, un Toni Bou que arriba a l'equador del Mundial sent líder destacat del mateix.
6: I en hoquei patins avui s'han sortejat totes les competicions europees.
7: A la Champions hi participaran el Barça, l'Igualada i el Calafell. L'únic duel català serà entre el Barça i el Calafell. A la Champions femenina, que també s'ha sortejat, hi participaran el Vilassana, el Palau, el Manlleu i el Bigues i Riells.
6: En Fórmula 1, Lewis Hamilton ha estat el més ràpid en els segons lliures del Gran Premi d'Hongria.
7: Leclerc ha estat segon, Lando Norris tercer, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba acabat 13è.
6: Déu-n'hi-do, per ser 24 de juliol, el dia arriba carregadet, Com cada dia també fem pregunta als nostres oients. Avui què preguntem, Fito?
7: Doncs mira, relacionat amb la legió de Frenkie de Jong, quina seria per vosaltres, quin seria el mig del camp titular del Barça amb aquesta legió? Tres opcions: Bernal, Pedri, Olmo, la primera; Bernal, Pedri, Gavi, la segona; o Gavi, Pedri, Olmo, la tercera.
6: Ja us avanço que podeu anar votant encara i que segurament molts de vosaltres hi trobeu a faltar alguna altra opció. Ja m'ha semblat llegir que hi ha molta gent que troba a faltar Fermín.
7: Caçador.
6: Sí. Bé, digueu-hi la vostra i a veure que després us llegim i us sentim, d'acord? Gràcies, Fito.
7: A tu.
6: Vinga, va, comencem.
5: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
6: Vinga, a les 7 i 6 d'aquest divendres saludem els nostres tertulians, la Gemma Herrero. Gemma, què tal, com estàs?
8: Hola, bona tarda.
6: Tot bé?
8: Tot bé.
6: Vinga,
8: tot
6: va.
8: En ordre.
6: I el Ferran Correas. Ferran,
9: què tal?
6: Avui sense tutoria, Esteu més tranquils o què?
9: Sí.
8: Sobretot
9: no hi ha nervis.
6: Molt bé, molt bé.
9: No,
6: vinga, va, tenim també en principi el Salmo a punt, de seguida el saludem. Salmo, estàs per aquí, eh?
10: Sí, sí. Vinga, en principi, sí.
6: Sí, sí, sí. En principi i en final, eh? Vull dir que estàs tot bé, Salmo?
10: Sí, sí, sí, tot perfecte.
6: Vinga, va, doncs vinga, som-hi, arrenquem.
5: A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Sergi Andreu.

0: Avui fa 50 anys que van arribar al top 1 dels Estats Units, de la Gran Bretanya, no dels Estats Units, de la Gran Bretanya. Elton John i Kiki D amb aquest tema Don't Go Breaking My Heart. Salmo.
1: I seguir sonant.
0: I segueix sonant i continua vigent.
1: I tant, i tant. I bailongo.
0: És el que passa amb les grans cançons, Gemma. Que no passen mai de moda. Te la posen una nit d'estiu a qualsevol lloc de la costa catalana.
1: I tu s'ha de fer una balleruca.
0: I fica'm-los aquí, que no tinc butxaques, eh? Sí, home, sí. No, home, vull dir que ve de gust. Ve de gust, sí, home, sí.
2: Salmo, digues. Fica'm-los aquí, que no tinc butxaques, és més o menys el que ha dit Marc-André Ter Stegen a l'hora de tancar la seva... d'encarrilar la seva sortida del Barça.
0: Ha anat així, Salmo, o no?
2: No ho sé.
0: Podria haver anat així?
2: Sí, sí, bàsicament estan pendents de resoldre un problema, una qüestió de fiscalitat en la residència de Marc-André Ter Stegen als Països Baixos, i hi ha hagut avenços significatius en aquest sentit, i per tant, aquests problemes fiscals que impedien la seva cessió a l'Ajax sembla que ja estan pràcticament resolts, i els propers dies el jugador viatjarà a Amsterdam per posar-se a les ordres de Mitchell. De fet, aquest matí Marc-André Ter Stegen ha entrenat amb la resta dels seus companys, però ha estat pràcticament la seva última sessió, perquè avui, com deies abans, hi ha partit contra l'Europa i Marc-André Ter Stegen ja no estarà a la porteria blaugrana.
0: Mentalment, tinc la sensació que fa setmanes que el tenim molt fora d'òrbita, no? Ter Stegen, vull dir que ja entre que la temporada passada ja no va ser...
1: El culebro de...
0: Sí, s'ha allargat com molt, sí, i s'ha allargat com massa, potser, no? Gemma, fins i tot això de Ter Stegen i...
1: Bueno, no sé què li passa al Barça, que les últimes operacions, o sigui, la de Gordon, va ser presentat un divendres a les 10 de la nit. A De Gemi s'ha...
0: Ha trigat una setmana
1: per aquí fent voltes per Barcelona. I la de Ter Stegen, i tot és per problemes fiscals, per contractes i... Bueno, al final lo important és que es faci. És que es faci perquè és que és bé per tothom. Ve per el Barça, que bueno, es treu a un jugador que no vol i a una fitxa que no vol.
2: La fitxa no sé si se la treu gaire.
0: Fa així amb el cap, el Ferran, fa així amb el cap.
3: Sembla que el 90% de la fitxa la continuarà pagant el Barça.
2: Ah, sí? De fet,
1: un 10% no.
2: De fet, una mica, diguem-ne, a diferència dels casos de Deiem i de Gordon que ara comentava la Gemma, jo crec que la qüestió en aquest cas penjava una mica més de Marc-André Ter Stegen, perquè quan ja estava tot pactat i tot enllestit i tot acordat, on el Barça, com diu el Ferran, assumeix una part molt, molt, molt important del salari del jugador, doncs Marc-André Ter Stegen va treure la puteta amb aquests problemes de fiscalitat i si hi havia d'haver algun tipus de compensació per part del club, i aquí és on el Barça va dir, bé, anem-ne, prou, fins aquí. Sí, ja no puc assumir res més perquè pràcticament ja ho estic assumint tot.
3: I sí, per això s'han de remitre una mica. Em sembla que al final també ha assumit una mica.
2: Al final sí, home,
3: d'aquests problemes fiscals. Sí, va, sí. Al final és... A veure, hi ha un altre cas amb problemes fiscals que no és el mateix, però Cancelo també està pendent.
2: Sí?
3: Sí, Cancelo i el Barça tenen un acord, Cancelo falta alguna cosa amb l'Al-Hilal, però al final hi ha un problema també de fiscalitat, diria que per la... No sé si són 183 dies de cotització a Espanya, doncs perquè llavors pagues un tipus d'impostos o uns altres, doncs està esperant que aquesta normativa doncs poder-se-la saltar.
2: S'estan comptant dies al calendari, bàsicament.
3: Sí, i això la saltar per tenir una altra fiscalitat.
2: És gros perquè, o sigui, primer, que estem parlant de molts calés, o sigui, poca conya amb això, tot i que siguin futbolistes, estem parlant de molts calés, i segon, que això t'està condicionant la pretemporada, perquè Cancelo no està fent la pretemporada amb el primer equip, entre altres coses, per això.
0: Sí, sí. No s'hauria d'allar... O sigui, l'oficialitat de la sortida de Ter Stegen, Salmo, no hauria d'anar gaire més enllà, no?
2: No, en principi no, ni serà avui ni serà demà.
0: No, però vull dir que no...
3: Jo crec que dilluns...
2: Sí, exacte.
3: Segons... Sembla, jo crec que dilluns ahir té previst viatjar cap a Amsterdam. També és cert que, a més, Mitchell el necessita, perquè necessita inscriure'l abans que acabi el mes per poder, perquè pugui jugar a la Conference.
0: Ah, clar, sí. Ben vist, ben vist. Ter Stegen, que ja no era, Salmo, que la temporada passada ja no va ser capità del Barça, no?
2: Bé, va començar la... O sigui, Ter Stegen va sortir cedit la temporada passada, sí. I per tant en aquell moment va perdre la capitania, i ara era capità, o era el primer capità, i va perdre la capitania. I, vaja, diguem-ne, el quartet de capitans es va quedar amb Ronald Araujo, sí, amb Frenkie de Jong, amb Pedri i amb Rafinha. I, a priori...
0: Seran si els mateixos?
2: No... Sí, no? Sí, si de res no canvia, seran els mateixos. De moment no hi ha constància que haguem de passar per un procés de votació i de nous capitans. Però aquesta és una decisió que ha de prendre Hansi Flick i que ha de prendre el vestidor, i de moment encara és un tema que no s'ha tractat. Vaja, a mi em sorprendria que hi hagués algun canvi respecte al que va ser la temporada passada.
0: Mm. Per tant, Ter Stegen, que no jugarà avui a les 8 a la Ciutat Esportiva davant de l'Europa. No hi serà en aquest primer... Podem considerar el primer test, encara que ells diguin... No, que això se'ns ha venut com un mig entrenament, mig partit, no, Salmo?
2: Sí, de fet diguem-ne, és un partit que per aquells que el vulguin seguir no podran seguir-lo, és a porta tancada, no s'emet
0: a cap dels canals. I no es pot veure enlloc, eh?
2: Del club. No, ni de fet, ni a la nova plataforma que van inaugurar la setmana passada, que es diu Barça Play, que és per veure els partits, doncs allà no el pots veure tampoc, perquè, bé, des del Barça es considera que és un entrenament. De fet, quan diguem-ne, hi hagi el comunicat de la jornada, es parlarà de doble sessió i d'entrenament a la tarda. No es tractarà ni com a partit, tot i que òbviament és un partit contra l'Europa, és un partit dirigit per un col·legiat i és un partit amistós, però no el podrà seguir. I no hi serà Marc-André Ter Stegen, i tampoc hi serà Karim Adeyemi, que avui ha viscut el seu primer dia com a jugador del Barça. Al matí s'ha entrenat amb la resta dels seus companys, a la tarda, en principi, està previst que faci treball de gimnàs, que faci treball específic i que no tingui participació, no tingui minuts en aquest partit d'entrenament, sí que, evidentment, anirà a l'estatge de pretemporada.
0: Mm-hmm. Bé, per tant, poques conclusions, Ferran, que me traurem del partit d'avui, perquè no el veurem i, per tant, pràcticament no el podem, com ara explicava el Salmoni, considerar el primer partit de pretemporada, i tampoc, a més, amb pocs efectius del primer equip.
1: Però ni el que... Ni que... el que o sigui, ni el que villessin ni el partit. O sigui,
0: sí, és un
1: entrenament...
0: Estem a les beceroles, o sigui, de tot plegat.
1: No hi ha la majoria de jugadors que seran titulars l'any que ve, no estaran. I, bueno, és un entrenament i una manera de... anar-se preparant i anar agafant forma.
0: Perquè,
1: ja,
0: clar, perquè ara Salmo, del primer equip ara mateix, el Barça, qui hi ha que pugui jugar aquest partit?
2: A veure, hi ha Stensner a la porteria, sí. Héctor Fora al lateral dret, Christensen al central, Araujo no hi és, que està de baixa, Valde al lateral esquerre, i hem de fer aquí un parèntesi, perquè Valde...
0: Sí. Què passa amb Valde?
2: Té algun tipus de molèstia física, no podem parlar de lesió, perquè no hi ha lesió, però sí que hi ha algun problema físic, i de fet no s'ha entrenat aquesta setmana amb la resta dels seus companys. La previsió és que viatgi dilluns a l'estaix de pretemporada, però de moment continua fent treball específic, treball al marge i no entrena amb la resta dels seus companys. I avui tampoc participarà, de fet, al partit d'aquesta tarda. Al mig del camp, Casado, Marc Bernal i Fermín, que continua lesionat. I crec que no em deixo ningú més. Bardagi.
0: Bardagi a dalt, Bardagi. No? Bardagi, sí, a dalt, clar. Bardagi. Són, clar, sí, sí. Poc més de mitja dotzena de jugadors. Val. I Adeyemi. Us volia preguntar per Adeyemi. Gemma, ha costat una mica, finalment ahir el van presentar. Encara no saltarà a la gespa, com ens explica el Salmo, però que, vaja, no sé si és un fitxatge que... un jugador que m'agrada o no agrada...
1: Jo no l'he vist massa, però sobretot el que em sembla és que si Flick li ha demanat és per alguna cosa. I si, perquè és un jugador, a més, que, bueno, que tenia una mica de reputació de, bueno, de no estar molt ficat al futbol i estar en altres coses, però crec que Flick s'ha guanyat la confiança. I la de Jemi va explicar a la roda de premsa de presentació que Flick era fonamental, mm-hmm, que havia parlat molt en ell, que la primera vegada que van parlar van estar gairebé una hora de conversa, i si Flick s'ha empenyat tantíssim, serà per alguna cosa.
0: Mm-hmm. Ferran?
3: Sí, home, jo crec que és una oportunitat de mercat. O sigui, fitxar un jugador de la seva qualitat per 22 milions i els variables que siguin, però bueno, són 7 milions. Està molt bé amb el, com està el mercat. En la Premier estan pagant 135, 100, 150, 125 per jugadors que tampoc és que siguin cracs. Llavors jo crec que és una oportunitat de mercat i és un futbolista que el Barça, pel que sé, ha tingut un parell de vegades, a banda d'aquesta, al radar. Segons em van explicar, quan era juvenil, el Barça ja va estar intentant fitxar-lo. El que passa és que en aquell moment es demanava una quantitat que el Barça no volia pagar per un jugador tan jove. I després, jo recordo que quan Ramon Planas estava a la direcció esportiva, també el van tenir al radar quan estava al Leipzig. Crec que és un jugador interessant. És cert que ve d'una temporada fluixa, bastant fluixa, amb el Dortmund, però és un jugador jove i, a més, és que no pagues 70 o 80 milions, pagues 22, s'amortitzarà ràpid i si, a més, com diu la Gemma, si flica el vol, serà per alguna cosa. Ell el coneix, ell el va fer debutar a la selecció alemanya. Jo crec que tant ell com Gordon a l'altra banda són extrems molt ràpids els dos i a més que treballen, i és el que vol Flick.
0: Són els dos primers fitxatges, Salmo, dos extrems, Gordon i Adeyemi. Ara mateix, clar, hi ha la parcel·la, evidentment, que és prioritària i que, si no em dius el contrari, em sembla que això va per llarg, que és la del nou, la del davanter.
2: Sí.
0: I al marge d'això, quines prioritats té el Barça mercat d'estiu?
2: Si ara li preguntessis a Hansi Flick el que et diria és que no sortim del nou, és a dir, que tanquem el nou i després ja parlarem de qualsevol altra cosa, però si us plau, el nou, perquè és un tema que angoixa i que inquieta molt el tècnic del Barça. Un cop, diguem-ne, entenent que el nou és la prioritat, aquí hi ha una altra qüestió, que és la defensa, sobretot i especialment l'eix de la defensa. El Barça obre la porta i estaria interessat en reforçar el centre de la defensa, perquè compta amb quatre futbolistes ara mateix, que són Cubarsí, Gerard Martín, Araujo i Christensen, però s'entén que només pot entrar un central si surt algun d'aquests. I, evidentment, a la rampa de sortida hi ha Ronald Araujo en primer terme i Andreas Christensen en segon terme, que aquí també hi ha una qüestió, que és que Christensen, diguem-ne, l'ha renovat tu. Christensen havia acabat contracte, l'ha renovat tu perquè es va lesionar en el seu últim any de contracte, una lesió de genoll prou greu. El Barça, diguem-ne, que en un gest també amb un punt de solidaritat cap al futbolista, va decidir renovar el contracte i per aquelles qüestions de fair play financer va renovar-lo per dues temporades perquè així diluïa més el pagament o el salari del futbolista. En qualsevol cas, si no surt un d'aquests dos jugadors, difícilment hi haurà una entrada al central. I després, l'altra posició, diguem-ne, és el lateral, amb dos noms que jo no et diré que estiguin a la rampa de sortida, perquè no crec que sigui el cas. Però sí que és veritat que si hi ha algun equip que arriba amb una oferta interessant, tant per Alejandro Valde com per Jules Koundé, doncs el Barça estaria disposat a escoltar ofertes. Fixa't que en tot aquest procés no t'he parlat d'Eric García, perquè Eric García és un futbolista que Hansi Flick considera imprescindible, però que ara mateix a la planificació de l'equip computa com a lateral dret, no tant a l'eix de la defensa.
0: Com ho veieu, Ferran, Gemma, per vosaltres, què li faltaria a aquest Barça més enllà del davanter centre perquè la plantilla acabés de ser completa, tenint en compte que després, que és el Salmo, no sabem quines peces acabaran sortint. També s'ha parlat, evidentment, de la possible sortida o hipotètica de Ferran Torres, etcètera, etcètera, no? Però bueno, ja veurem.
3: Sí, sí. Davanters a banda, sí, jo crec que al mig del camp està perfectament cobert amb tot el que hi ha, tot i que s'hagi lesionat Frenkie per... veurem per quan, per 3, 4, 5, 6, ja veurem. Tenint en compte també que Casado continua a la rampa de sortida, crec que continua a estar ben cobert defensiu a la defensa. Jo crec que amb el que hi ha està bé, però no aniria de més fitxar un central, un altre central. Vindrà Cancelo, tot i que no el comptem perquè encara no juga al Barça, però Cancelo vindrà, pot jugar a les dues bandes, per tant jo crec que Koundé no sortirà, que Balde tampoc sortirà. Jo crec que un central no estaria de més, tenint en compte també que pel que sembla el Barça la temporada que ve o l'estiu que ve ho tindrà molt més complicat per fitxar, perquè tornarà a sortir de la regla de l'1-1 en principi. Fer un esforç aquesta temporada per aquest central per mi estaria bé, i ja sé que no es produirà o possiblement no es produirà, i també tenint en compte que això de la temporada que ve, a mi fitxar un porter no m'estaria de més. Bàsicament...
0: Perquè Stesnek, clar, és que
3: clar, li queden... Tu tens a Joan Garcia, que és titularíssim,
0: sí, aquí...
3: i tens a Stesnek. La temporada passada, quan Joan Garcia es va lesionar, molta seguretat, allà a la porteria no hi havia. Però sí, és cert, però té contracte. Té contracte i no marxarà. O sigui que no dubto que es fitxi, no? Es va parlar de Remiro en el seu moment.
0: Sí.
3: A mi no m'estaria de menys.
0: I tu, Gemma, com ho veus?
1: Pues estic d'acord amb el Ferran, que el mig del camp està cobert pese a la lesió de John, i a banda del central, por demanar, però així com per demanar, en plan sí. Euromillón, el lateral dret, en el Mundial s'ha vist com Pedro Porro i Lamín encaixen perfectament.
0: Sí, sí, mira, l'altre dia ho demanàvem.
1: Però per demanar,
0: Sí, no. Mira, estàs responent la pregunta, crec que era de dimecres. Quin jugador del Mundial fitxaríeu pel Barça? I la veritat és
1: Pedro Porro.
0: Molts oients van dir Pedro Porro, que ha fet un Mundial molt bo.
3: És que aquí no soc neutral. És que ja sé que ha fet una temporada molt fluixa, però jo soc molt de Koundé. A mi m'agrada molt Koundé. Sempre m'ha agradat, quan estava al Sevilla. Sempre m'ha agradat i jo crec que...
1: I segueixis ahí, confiant
3: en ell. No, a veure, reconec que ha fet una temporada fluixa, però bé, la temporada anterior va ser molt bona.
1: Bueno, és que Koundé ja és així, no? És de moments.
3: Sí, el que es tracta és de recuperar Koundé.
1: I en el mateix partit et fa un jugador i a la següent és la de però què fas?
3: Empanat.
1: Sí.
0: Salmo, a veure, un parell de punts més en clau blaugrana. Gamper, tenim oficialitat del Gamper ja, no?
2: Sí, ja és oficial, confirmat, el dia 19 d'agost a les 8 del vespre contra l'Al-Ahly. Diguem-ne que ja vam explicar des enrere que apuntava aquest club egipci, això forma part de l'acord de traspàs entre el Barça i l'Al-Ahly pel fitxatge de Hamza Abdelkarim, que és un futbolista en edat juvenil, que aquest Mundial ha participat ja amb la selecció absoluta d'Egipte, que farà la pretemporada amb el primer equip a les ordres de Hansi Flick. És un nou, és un davanter centre pur, que en parla molt bé el futbol base del Barça, i que quan es va arribar a aquest acord de traspàs doncs anava inclòs en el paquet aquest trofeu Joan Gamper, que serà el dia 19 a les 8 del vespre.
0: Sí, això és un dimecres. El Barça encara no haurà debutat a la Lliga perquè li endarrereixen el partit, evidentment, per tots els internacionals que encara no hi són. I el primer partit que jugarà, doncs... bé, el primer partit, vull dir, tot just abans que comenci la Lliga, serà el Gamper el 19 d'agost a les 8 del vespre. Segon apunt, tenim segona samarreta, Salmo.
2: Sí, la nova equipació que ha presentat avui el Barça, que aposta pel color negre com a color principal i, com t'explicava el Fitó, incorpora un degradat porpra a la part inferior. És una samarreta en col·laboració amb la marca de Kobe Bryant.
0: Us agrada? L'heu vista, Ferran, Gemma?
3: A mi m'agrada molt, però perquè és que m'agraden molt aquests colors. I fos com fos, la combinació m'hagués agradat. A mi m'agrada molt.
1: A mi no m'agrada massa perquè els degradats no
0: m'entenen. No ets gaire amiga dels degradats.
1: Però he vist al meu barri que hi anaven dos aficionats o dos guiris, no ho sé, en les noves samarretes, la primera equipació del Barça, i l'he vist posada i tampoc m'agrada.
0: Ah?
1: Sembla de mercadillo.
0: Bueno.
1: A mi, eh?
0: Sí, sí.
1: Però no ho sé.
0: Salmo, dilluns te'n vas cap a Anglaterra, oi?
2: Sí, senyor. Dilluns comença l'estaig de pretemporada, del dia 27 al dia 3, en partit contra el Birmingham, el dia 31, partit que, per cert, farem a l'antena de sí, Catalunya Ràdio.
0: Sí, d'aquí una setmana clavada, sí, sí.
2: Sí, senyor.
0: I
2: sí, senyor.
0: A Dayemi se'n va amb tu, oi?
2: A Dayemi serà l'estaig de pretemporada. No sé si diumenge o el mateix dilluns hi haurà la llista de convocats, diguem-ne, de cara a aquest estaig. I a Dayemi, sí, serà un d'ells.
0: I no s'espera cap sorpresa?
2: En principi no. És a dir, qui vulgui veure Gordon, en principi...
0: Escolta, jo l'he vist per Barcelona, Gordon, aquests últims dies, en algun vídeo a les xarxes.
3: Està buscant pis,
0: no?
3: No, teòricament, no? Sí. Salmo hauria d'anar dels mundialistes, parlo, Araujo.
2: Araujo, sí, senyor.
3: I Rafinha.
2: Rafinha arriba a mig estatge, en principi. Sí,
3: sí, sí. Rafinha sí. Que arribarà per allà, no... Sí.
0: Perquè qui més hi ha dels astres no Koundé, encara no, perquè va jugar...
3: Hauria anat Frenkie, però com que...
0: Està lesionat.
3: Com que es va lesionar, no.
0: Sí, sí,
2: tots
0: no,
2: lesionats. Rafinha, Frenkie, Araujo...
0: Els espanyols, evidentment.
2: Cancelo també hi hauria anat, però encara no és jugador del Barça, com a Teo Ferran, sí, sí.
0: Molt bé, Salmo, doncs escolta'm, ens sentirem la setmana vinent, ja des d'Anglaterra, tu, nosaltres...
1: Que t'ho passis bé, Salmo.
2: Sí, ho intentarem.
3: Allà t'espero.
0: Alguna cosa més, Salmo?
2: Sí, estarem amb Correas. No, el Correas ja l'he enviat per WhatsApp, un lloc on podem quedar.
0: Molt bé. Escolta'm, avui hem repassat un munt de coses. No sé si ens han deixat alguna cosa, Salmo.
2: Mira, no, un últim apunt, sí. Que és que hem de lamentar que avui operari, un treballador, ha perdut la vida en les obres de l'Espai Barça. Diguem-ne que a falta de l'atestat policial, les primeres informacions apunten a un accident laboral.
0: Un accident laboral, doncs, és una notícia pèssima. Són aquelles coses que no ens agrada que passin i que s'han de fer tot el que estigui a les nostres mans per evitar-les. Però vaja, continuen passant i és doncs, una notícia pèssima. Gràcies, Salmo. Que vagi bé. Adeu, per Anglaterra. Vinga, va, sentim els oients, que avui hem formulat una pregunta que ara formularem de seguida al Ferran i a la Gemma. Ja tenim a l'Estudi 5 el Roger Arnau. Roger, què tal, com estàs?
4: Molt bé, bona tarda.
0: Què estem preguntant avui als oients?
4: Doncs mira, ara que sabem que en Frenkie de Jong estarà uns mesos de baixa, hem preguntat, amb la lesió de Jong, quin seria per vosaltres el migcamp titular del Barça?
0: I hem fet opcions, oi?
4: Sí, tres opcions. La primera, Bernal, Pedri, Olmo.
0: Pedri, Olmo, d'acord.
4: La segona, Bernal, Pedri, Gavi. Mm. I la tercera, Gavi, Pedri, Olmo.
0: Són tres de les moltes que m'imagino hi podria haver. Segurament ens n'hem deixat i segurament, perquè ja em conec els oients del Tot Costa, a qui estimo molt, però segurament ja ens han renyat.
4: Sí, sí, ens han renyat.
0: Mica, no?
4: Ho explicarem clarament, però molts oients han trobat a faltar, sobretot Fermín, ja. I alguns també Casador.
0: Bueno, i què diuen?
4: Doncs mira, la resposta més votada amb diferència ha estat, la diem ja, la resposta?
0: Sí, la que tinguis a aquesta hora.
4: Bernal, Pedri, Olmo, amb el 65% dels vots.
0: Bernal, Pedri, Olmo, 65% dels vots.
4: Seria el migcamp titular del Barça, preferit per molt bona part dels nostres oients. En segon lloc, un 20% han optat per Bernal, Pedri i Gavi, i finalment un 15%, Gavi, Pedri i Olmo.
0: Molt bé. Alguna cosa hem fet malament, perquè ens han deixat molts comentaris. Bé, ens han deixat molts jugadors que surten als comentaris dels oients, no?
4: Sí, sobretot ho dèiem, Fermín. Per exemple, en Sergi Serra Uró, per exemple, diu, i en Fermín? En Fermín i 10 més.
0: Carai.
4: És a dir, directament un enamorat del joc de Fermín. I també pensa el mateix, per exemple, en Biel, que ens escriu, jo també hi afegiria Fermín, i a partir d'aquí hi ha bastantes combinacions bones i factibles que crec que al llarg de la temporada veurem. I sobretot, això sí, diu, espero que les lesions respectin a tots els jugadors. Altres oients, també ho dèiem abans, també han apostat per Casador. I finalment direm un parell més d'opinions destacades. Per exemple, l'Àlex Panicello diu Bernal, Pedri, Olmo, Gavi, Fermín, tots trenen, és a dir, opta per tots, tots tenen nivell titular, han de jugar els que estiguin millor a cada partit. I en Macià Nicolau Sureda ens diu Bernal, Pedri, i a partir d'aquí, Olmo i Fermín, depenent de l'estat de forma del rival. També diu que li agradaria veure junts Olmo i Fermín alternant-se entre mitja punta i fals nou. I en Gavi, també per donar descans en Bernal o en Pedri, i diu, parlant d'en De Jong, diu que De Jong es reservi per la propera Eurocopa, evidentment amb certa ironia.
0: Sí. Gràcies, Roger. Vosaltres què hauríeu triat, Ferran?
1: No sé.
0: És difícil,
3: jo com la majoria dels oients.
0: Sí?
3: Bernal, Pedri i Olmo.
0: Bernal, Pedri i Olmo.
1: I et deixes a Gavi,
3: És que jo crec que Olmo, com ha demostrat en, aquesta, en aquest Mundial, si, és, si està bé, és indiscutible. Mm-hmm. Sí, és cert, hi ha Fermín també, a mi Fermín m'agrada molt, però juguen tres.
5: Sí, sí.
3: Pedri per mi és insubstituïble, tot i que per Luis de la Fuente no, però per mi sí. Olmo, com dic, si està a aquest nivell també, i després mig més defensiu, més posicional... jo veig a Bernal.
5: Mm-hmm. Molt bé.
1: Com diria l'Oriol Domènech, que la pregunta és bona perquè et fa
5: pensar, no?
1: I no et sabria dir, perquè estic d'acord amb Ferran, però és que deixar fora a Gavi també, o sea, és com dir, ai...
3: I Fermín.
1: Clar, o sea, m'agraden tots. És que, bueno, com parlaven abans, el centre del camp del Barça... no és el problema.
0: Molt bé, us acomiado aquí, Ferran Correa, Gemma Herrero, perquè
1: pues mira, vaja, que bé, un plaer.
0: Moltes altres coses, hi ha molts altres protagonistes a partir d'ara fins a les 8. Gràcies per ser-hi, bon
1: a
0: cap
1: tu.
0: De setmana.
3: Molt bé.
0: Adéu-siau. Res, una pausa i tornem de seguida.
6: Tot costa, amb Sergi Andreu.
7: Quina calor. Vens a l'aigua?
8: No, em quedo a la tovallola. És que... estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
7: Ja, això passa.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Som 3CAT.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som
12: 3CAT.
13: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà?
14: Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
15: Increïble!
13: Només dient-los que el sofà és de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
16: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
17: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
12: Catalunya Ràdio presenta Rècords.
18: Es queixen d'aquest entrenador.
12: El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
19: Que m'ho va dir el seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
12: Rècords.
20: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
12: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio. Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
21: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
20: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
22: Sí, sí. M'encanta.
21: Una tria musical de categoria.
23: Fixa't com sona Edició Clàssics.
20: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
21: Oh! Fixa't com sona.
20: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
21: sí.
20: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
12: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
0: Dos quarts i 5 minuts d'avui del vespre, això és el Tot Costa. Hem parlat del Barça. L'Espanyol avui ha cedit el migcampista Antonio Roca, mitja punta, Antonio Roca al Mallorca. Per tant, el jugador de Martorell no participarà demà en l'amistós que juga l'Espanyol contra el Sabadell. És una cessió per una temporada amb una opció de compra no obligatòria. Antonio Roca marxa, per tant, per jugar amb el Mallorca de Luis García aquesta propera temporada. Ara ho dèiem, demà, tercer amistós a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià, 11:45 del matí. Aquí sí que, si us interessa i podeu anar, és a porta oberta contra el Sabadell. Un Sabadell que ha tancat avui l'estada a Salou i que, a més, avui també ha fet oficial el 7è fitxatge d'aquest mercat d'estiu amb l'arribada d'un ex-perico, fixa't, de Gonzalo Pipa Ávila, que avui, en principi, ens diuen, ja s'ha entrenat amb l'equip. Parlem amb un dels jugadors importants d'aquest Sabadell, és l'Albert Urriols, que ja el tenim al telèfon. Urri, Urri, què tal? Bona tarda.
24: Bona tarda.
0: Com estàs? Com esteu? Esteu ja... heu deixat Salou enrere, heu tornat ja, eh?
24: Sí, hem tornat. Avui hem fet l'última sessió al matí I bé, bé, han set més d'una setmana, ha set intens, ha set, bueno, el que va ser una pretemporada, però molt bé, ha anat molt bé.
0: Vaja, que no he tingut temps per gran cosa més que... Per PortAventura no hi heu anat, vaja.
24: No hem tingut temps, no.
0: Ja m'ho imagino, ja ha anat bé, però contents, torneu millor de com vau arribar, evidentment.
24: Sí, d'això es tracta, de fer rodatge, de ficar les cames a to i, evidentment, després també començar a cohesionar l'equip, a saber el que volem jugar, que també a nivell tàctic, vam jugar un partit amb el Castellón, que també ens va servir, i bé, i a seguir amb el rodatge.
0: I demà un test xulo, contra l'Espanyol, equip de primera, i ja m'imagino que us posarà més a prova, no?
24: Home, sí, evidentment. Quan jugues contra un equip com l'Espanyol de primera divisió, serà un nou test que també ens servirà a nosaltres per veure en quin moment ens trobem, per corregir errors, per segur que ens surten de nous i així anar millorant partit a partit.
0: Escolta, aneu molt per feina, no?, amb el tema de fitxatges. 7 incorporacions ja, a veure si no me'n deixo cap. Miqui Codina, Òscar Sanz, Alain Ribeiro, Pere Pons, José Luis Català, Pipa Ávila, potser me n'he deixat algun i tot, tots ben integrats al grup ja?
24: Sí, ben integrats. També aquesta setmana ha servit per això una mica per cohesionar i perquè agafessin aquesta benvinguda, diguéssim, als nous i que coneguéssim entre tots i bé, sí, molt, molt, molt bona gent, molt bons jugadors i sí, molt, molt bona feina de la direcció esportiva.
0: N'han d'arribar més o què? Perquè, clar, el que és evident és que s'haurà de fer un salt endavant perquè la categoria ja no és la mateixa.
24: Bé, sí, jo crec que sí, que encara queden alguns reforços. Al final el mercat és llarg, segona divisió, i clar, s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, és una categoria que serà molt dura i sí, s'ha de reforçar bé.
0: Ara recordava que aquell partidàs del dia de l'ascens, allò va ser, m'ho deia el Fiti, el 19
2: de juny,
0: Fito?
24: Sí, correcte.
0: Que l'ha passat poc més d'un mes, que segons com és poc temps. No sé si encara plana d'alguna manera tota aquella eufòria o ja heu fet, o ja heu girat full i us heu de centrar ja en el que és la pretemporada i la propera temporada, no?
24: Bé, sí, al final ha sigut un tram curt de vacances, d'assimilar tot el que vam viure, tant a les semifinals com a la final del play-off, que va ser, sobretot, les tornades a casa. Vaja, dos dies que recordarem tota la vida. I ara ja, doncs, enfocats en la nova temporada, amb il·lusió, amb ganes de demostrar que el Sabadell pot estar a aquesta categoria i ha d'estar, i ja et dic que queda enrere, però amb un bon record.
0: I m'imagino que amb un objectiu realista de mantenir-se segona, No, vaja, digue-m'ho tu, no ho sé.
24: Sí, evidentment. Venim de pujar a primera ref. De fet, hem pujat dues categories seguides en dos anys, i llavors crec que l'objectiu no ha de ser un altre que mantenir-nos a segona divisió i lluitarem per assolir-ho.
0: Des del punt de vista personal, com afrontes? Tu has jugat molt aquests últims anys, sobretot aquesta última temporada, indispensable, no?, per Ferran Costa al Sabadell. Suposo que esperes que tenir una mica de continuïtat en aquest sentit.
24: Bé, sí, esperem que sí. Al final em sento molt valorat dins del club, pel cos tècnic, em sento estimat i jo, doncs, amb molta il·lusió de provar-me aquesta nova categoria per mi i amb moltes, moltes ganes de demostrar que puc jugar a segona divisió. Sé que hi ha molt nivell i que, evidentment, la competència serà alta, com no pot ser d'altra manera, però amb molta il·lusió.
0: Molt bé. És l'Albert Urriols, l'Urri. Demà contra l'Espanyol a 11:15 del matí. Us seguirem, Albert, i que vagi molt bé la pretemporada i, sobretot, molta sort aquesta propera temporada en el retorn a segona. El Sabadell.
24: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: Així bé, abraçada, Urri.
24: Adéu, adéu.
0: Encara en futbol, Fitó, el Mundial va acabar fa uns dies, sí, però encara cuegen alguns detalls. Com, per exemple, la selecció alemanya avui han presentat Jürgen Klopp com a nou tècnic.
2: Sí,
0: oi?
2: Alemanya, que va caure als setzens de final contra el Paraguai. Nagelsmann era el seleccionador des del 2023, per tant, ha fet Nagelsmann Eurocopa i Mundial. A l'Eurocopa va caure, recordem-ho, als quarts de final contra Alemanya. Klopp és l'escollit de la Federació Alemanya. Van fer fora Nagelsmann fa uns dies. Signa fins al 2030. Un Klopp que fa dues temporades que va deixar la banqueta del Liverpool. Ara està vinculat amb la factoria Red Bull, té 59 anys i ara el sentirem avui, el dia de la presentació, ha deixat un missatge molt clar a la premsa.
4: Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.
5: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant sabent com van tractar a Anglaterra el Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
0: Carai, ho pot dir més fort, però més clar, no?
2: Sí, sí, no, és impossible. El primer dia ja insinuant que marxarà si el tracten malament, com dèiem, signa dues temporades, dos anys en principi, pròxima Eurocopa i el pròxim Mundial, dos anys no, fins al 2030, sí, dos anys ja més dels que dèiem, dos grans tornejos, igual que els que ha fet Nagelsmann.
0: Una altra banqueta de les grans que està buida és la d'Itàlia. En vam parlar justament fa uns dies aquí al Tot Costa.
2: Vam explicar que Guardiola tenia la proposta d'Itàlia per ser-ne el seleccionador, que s'havia reunit Guardiola amb Maldini i Leonardo. Guardiola ha dit que no a la proposta d'aquesta selecció italiana. De fet, aquesta tarda Fabrizio Romano ha confirmat que l'entrenador d'Itàlia serà Andrea Pirlo, una llegenda italiana. La idea de Guardiola era ser seleccionador anglès i aquí podem afegir que Itàlia no és l'única selecció que ha dit que no Guardiola, perquè fa uns dies, després de l'eliminació del Mundial dels Països Baixos, la Federació Neerlandesa li va oferir la posició de seleccionador a Guardiola i Guardiola va dir que no. Va dir que no volia ser el nou seleccionador neerlandès. Per tant, Guardiola ha dit que no a Itàlia, també als Països Baixos. Falta veure què farà ara amb Anglaterra.
0: Guardiola el vol tothom.
2: Tothom. I de moment no el té ningú.
0: I de moment no el té ningú. Veurem a veure on acaba, però vaja, fa pinta que l'opció anglesa fa pinta que anirà agafant força, eh?
2: Sí, sí.
0: Gràcies, Fidi. No marxis gaire lluny, que parlem de seguida ara del Toc al Bàsquet.
23: Tot Costa, amb Sergi Andreu.
0: Dos minuts, tres quarts de vuit. Ernest Macià, bona tarda.
15: Com estem, Sergi?
0: Això m'ho has d'explicar molt bé, Ernest, perquè és un degoteig constant. No sé si hem d'estar així tot el mes d'agost. Digue-m'ho, perquè ja em preparo.
15: Sí, sí, sí,
0: vaig apuntant-me els noms i els fitxatges del Barça de bàsquet, més que res per familiaritzar-me amb ells, perquè avui en tenim un altre, Tyrese Martin.
15: Sí, i després te'n diré un altre que es farà públic ja la setmana que ve. Jo crec que així tot l'agost aquest ritme és impossible, no, perquè clar, quedaran 3 o 4 jugadors per fitxar, vull dir que això se'ns acaba la setmana que ve, o com a molt l'altra, però Tyrese Martin, sí, dels fitxatges que s'han fet fins ara, doncs aquest és un dels més potents, potser el més potent, és un aler nord-americà de 27 anys, fixa't que ja seguim amb un perfil de jugadors de 26, 27, 25, aquestes edats, 28, per tant estem rejuvenint plantilla. És un jugador doncs, que ha disputat 122 partits a l'NBA, quasi tots a Brooklyn, també últimament a Filadèlfia, però és el jugador segurament més complet, amb més talent i amb més mentalitat d'equip, és a dir, un jugador que pensa, que sap quan ha de jugar 1 contra 1, quan ha de llançar i quan ha de passar, i per tant és un jugador de roster, un jugador d'equip. És interessant i és una de les notícies que estàvem esperant més aquests últims dies, perquè de moment és dels que ressonen una, Sergi, una miqueta més a l'afició del, sí, Barça i, evidentment, a la premsa especialitzada.
0: Corregeix-me, però diria que Martin ha coincidit a Brooklyn amb Jordi Fernández, oi? El badaloní.
15: Sí, sí, va coincidir amb ell i el Jordi en parla meravelles, en el sentit que és un jugador que el vestidor el respecta i això, doncs, a la NBA és una cosa molt difícil, com bé saben, doncs, Enrique Rubio, el Juan Carlos Navarro, el Rudy, és una cultura doncs dura, i clar que ell és americà, no? Però la veritat és que fer-se respectar a l'NBA i ser un jugador homologable, perquè 100 partits, i alguns els ha jugat de titular, doncs no ho fa qualsevol, però sí que és veritat que és molt dur allà i provarà sort a Europa amb el Futbol Club Barcelona, perquè evidentment ell vol créixer com a jugador i evidentment vol tornar a l'NBA, però almenys, bé, firma per un any. La seva idea és que si pot, doncs torni a l'NBA i segurament firmant per un any, signant per un any, tinc la sospita que si es queda a Europa potser buscarà alguna cosa que aspiri a guanyar l'Eurolliga, cosa que ara mateix, Sergi, crec que el Barça està reconstruint el projecte i encara trigarem un temps a dir el Barça és clar aspirant a guanyar l'Eurolliga o està a la Final Four.
0: Ara ho deies, 8 8 incorporacions, en queda alguna encara, eh?
15: Sí, sí, en queden algunes. Mira, la propera serà segurament, jo no crec que caigui aquest cap de setmana, sí, sinó el cap de setmana que ve. És un alè una mica més alt, 5 centímetres més que Tyris Martin, Stosan... És que, clar, jo no sé com pronunciar ja...
0: Mira, ajuda'l, ajuda'l, fotó. No.
2: Jo tampoc ho tinc clar.
0: No, m'imagina't jo.
15: Eubomen, i això que és del Regne Unit, en teoria, no? Té passaport del Regne Unit, suposo ascendència africana, sí. I aquest és més jove. Aquest, és a dir,
0: estem... Com heu dit que es diu, però, que no m'he quedat amb la copla?
15: Tosan és el nom, no sí. sé quan és Santosan, però Eubomen...
0: Sí.
15: Eubowan, Eubomwan...
0: No, ja ho trobarem, sí, sí.
15: Eubuo.
0: Sí, ara el Fito m'ho està ensenyant aquí amb el mòbil.
15: Bé, no crec que vingui potser com a substitut del Toko, però bueno, la qüestió és que sí que es busca un jugador amb una miqueta més de presència que doncs, físic, sobretot, que el que teníem fins ara. Evidentment no és comparable a res del que teníem, perquè estem parlant de jugadors, tots els que fitxa el Barça pràcticament sense experiència a Eurolliga. Vull dir que això jo crec que, a part de ser més jove, si tinguessin experiència a Eurolliga, sabries una miqueta el que vas. No sabem com sortiran i, per tant, doncs, amb un nou entrenador pot patar cap a tots cantons. D'entrada, però, ha jugat a l'NBA, sí, però més testimonial que Tyris Martin. Ha jugat 50 partits, Memphis, Detroit, Brooklyn, Nova York. Va ser campió de l'NBA, campió de la G-League aquest any i ha sigut un dels millors de la Lliga de Desenvolupament. I, per tant, doncs, a veure, sabem que... Saber votar-la la sap votar bastant bé. Ara, falta l'adaptació europea, que aquest és el gran dilema i el gran tema, perquè si ni l'entrenador té pràcticament experiència a Eurolliga, doncs és un gran experiment. Ara, el Barça, fixa't que aquí està amb dues revolucions. Una, d'edat. El Barça rejuveneix clarament la plantilla. I dues, de projecte. Arribarà Xevi Pujol a partir de la setmana que ve ja, el dia 2 d'agost, en principi, el proper cap de setmana ja serà el director tècnic del Barça, i a partir d'aquí doncs, el Baskonia denunciarà i tot, però Xavi Pujol ja estarà al Barça, però això, aquest projecte és la segona revolució, és a dir, va pràcticament plantilla nova, només es queden Kevin Panther, Darío Brizuela, Joel Parra i Juan Núñez.
0: Vinga, va, sentia un claxon, estàs en bonus. Macià, tens 30 segons per dir-me si aquesta arribada, més claxons, té alguna cosa a veure amb la sortida de Şengelya.
15: Sí, aquest claxon és de Toko Şengelya, que està sortint, eh? Està sortint,
0: mira, veus, ja. Com ja deia jo.
15: Està sortint, sí, té pràcticament coll avall que se'n va, té tres ofertes de tres equips superpunters que aspiren a ser i que segurament dos o tres d'ells, tots tres, seran a la Final Four. S'havia rumorejat en Partizan, no. Hi ha hagut interès de més equips. El Barça ha intentat apujar oferta per retenir-lo, però finalment doncs, el jugador segurament acabarà marxant, pràcticament segur, 100%, de manera que el Barça, si no hi ha un canvi copernicà, perd a Şengelya.
0: Molt bé, gràcies, Macià. Bona tarda.
15: Que vagi bé, adéu.
0: Anem al Tour.
1: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: El Tour. Ahir parlàvem del virus de l'equip de Pogacar. Avui l'eslové ha demostrat que de virus... Isaac Vilalta, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
0: A virus, que te'l pintis a l'oli, eh? Sí, perquè, vaja, nova exhibició, eh?
3: El virus de la victòria, té Tadej Pogacar. Sí. I el cinquè tour a tocar de les... punta dels dits de la mà, perquè realment si s'especulava amb aquests dubtes al voltant de l'estat físic del seu equip, de com dius, si hi havia un virus que s'havia escampat o no, és cert que hi ha alguns corredors de l'UAE que estan patint, però Tadej Pogacar avui ha esvaït tots els dubtes,

0: Marco Pantani.
1: Home, el gran Pantani.
0: I l'ha rebaixat en més d'un minut.
1: Ostres, déu-n'hi-do.
0: I pràcticament en solitari tota l'ascensió. No és allò que l'equip el portés o que hi hagués un grup nombrós que realment el ritme fos molt alt, sinó, com et dic, atacat a les primeres rampes.
1: És que són 5 victòries en aquesta edició del Tour, 26 en total, a només 9 de Cavendish. És molt bèstia, Isaac, això de Pogacar.
0: I deu estar, ara et parlo de memòria, però amb 65 o 66 mallots grocs al llarg de la seva història, només per darrere d'Hinault i de Merckx. Sí, va fent història. Va... Avui, tal com... Saps aquells jocs en què vas cruspint rivals que tens al davant? Doncs ell és el que ha fet avui en l'ascensió a l'Alpe d'Huez, i és el que va fent amb els grans llibres d'història del ciclisme. Ja ha atrapat a Froome i a Indurain amb mallots grocs en aquesta edició del Tour. Ja et dic, només li queden Hinault i Merckx al davant.
1: Demà, etapa reina dels Alps, 170 quilòmetres amb 3 ports de categoria especial i un de primera, eh?
0: Sí, la Croix de Fer, el Galibier, la Saren, que és una ascensió a l'Alpe d'Huez, però per una altra de les variants. L'Alpe d'Huez es pot pujar per la mítica, la d'avui, on hi ha els 21 revolts, la Saren, que és la de demà, també de categoria especial, i n'hi ha una tercera, que és per on he pujat avui, la Confession, per on he pujat perquè l'organització ens ha fet pujar per allà, per evitar tot l'embús, perquè hi havia, s'especuló, l'organització ha filtrat la xifra de més de 500.000 persones avui a l'ascensió a l'Alpe d'Huez.
1: Perfecte, Isaac, va, ens sentim aquest cap de setmana, que acabi d'anar bé.
0: Molt bé, adéu.
1: Una abraçada.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret. Hey!
1: Vinga, va, tram final del Tot Costa. Acabem amb waterpolo perquè la selecció espanyola femenina jugarà la final de la Copa del Món diumenge a Sydney contra els Estats Units. Les jugadores de Jordi Valls han hagut de recórrer avui els penals per superar Rússia aquest migdia en les semifinals d'aquesta Copa del Món, i ara buscaran l'únic títol que encara no han guanyat. En volem parlar amb una de les grans protagonistes d'aquesta selecció, és una de les moltíssimes catalanes que hi ha, és la Paula Leitón, la jugadora de l'Atlètic Barceloneta, que a més avui ha tingut un paper important. Paula, bona tarda, bona nit per tu.
3: Hola, bones, què tal?
1: Enhorabona per la victòria d'entrada i per la classificació per la final de diumenge. Com esteu?
3: Moltes gràcies. Pues bé, ara una miqueta baixant pulsacions, hem acabat de sopar, que aquí hem acabat tard, i ara ja estem en moment de físio, de tranquil·litat, d'habitació, i de ja pensar en el següent partit.
1: Ara comentarem el rival a la final, però abans deixa'm explicar alguna cosa del partit d'avui. Heu guanyat Rússia en un partit un punt, no sé si dir-ne estrany, perquè l'heu dominat molt durant bona part del partit, però en els últims minuts, en l'últim quart, no sé ben bé què ha passat, que elles han remuntat, han igualat i heu hagut d'anar als penals. Com ho heu viscut des de dins?
3: Pues amb molta tensió, molts nervis, la veritat. Al final, com bé has dit, era un partit que portàvem la diferència de 2 gols gairebé tot el partit, hem anat per davant. Sí que és veritat que al final Rússia és un rival que portava molts anys sense veure, que ha estat fora de la competició. S'ha incorporat i ha arribat a una semifinal. Hem tingut la sort d'entrenar amb elles abans de venir aquí a un stage i les coneixíem. Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere. Són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac. Al final també tenen bon llançament, però bueno, jo crec que al final ens han empatat i jo crec que els penals pues, han sigut d'infart, però ho hem tret i hem aconseguit aquesta victòria.
1: Els penals heu estat molt efectives vosaltres, eh?
3: Sí, haig de dir que sí, no tant com el partit, que hem fallat, però després a la ronda de penals que havíem de ser, han estat molt bé les llançadores i la Martina a la porteria.
1: Bé, aquests últims minuts, aquest últim quart també us ha servit, entenc, per trobar-hi una cosa positiva, més enllà de la victòria, evidentment, per demostrar aquest exercici de resistència de que heu fet, que vaja, que també és notable.
3: Bueno, i tant, al final els partits mai saps com poden anar, no? Moltes vegades vas guanyant i et remunten o pots aguantar aquesta diferència, o al revés, no? O vas per sota en el resultat i al final acabes remuntant. Llavors és una miqueta també per fer treball de dir què es pot millorar de cara al següent partit, que al final és d'aquí un dia.
1: Mm-hmm. Escolta'm, grandíssima la teva actuació, Paula. Sempre costa parlar d'un mateix, però hat-trick se't clau en la victòria.
3: Bueno, al final avui era molt important, ho havíem parlat, la posició dels 2 metres, al final són jugadores

0: ràpides que es tancaven molt, que posen bé el braç. Llavors passava molt el joc per ficar pilotes a la boia, al final treure pues, penals, expulsions. És donar superioritat a l'equip, poder jugar pues, ja sigui una de més o un penal clar. Llavors teníem una consigna clara a les boies. Jo crec que hem fet el treball que tocava i les companyes també.
1: Molt bé, escolta, diumenge a la final contra Estats Units, que és la campiona en els últims quatre, en les últimes quatre edicions d'aquesta competició, oi?
0: No serà fàcil, però al final, una final arriben els millors, no sempre, i els dos equips el volen guanyar. Però bueno, tenim ganes. Al final, els Units també és un equip que ha tingut canvis, com nosaltres, canvi generacional, els següents jocs. Llavors, bueno, amb ganes de trobar-les, de jugar contra elles i a veure quin partit ens plantegen i nosaltres pues, preparar-ho molt bé i a veure com es dona aquesta final.
1: Perquè quines són les principals virtuts de les nord-americanes?
0: Al final és tenen un joc molt físic, un joc de molta entrada, de molt moviment, no? Al final totes les jugadores són molt polivalents i totes et poden entrar a la doble o a fer doble boia. Llavors hem d'estar molt atentes, sobretot en defensa, que no ens agafin, no? No entrar al seu joc d'aquestes agafades quan fan les entrades. I jo crec que passarà tot per la defensa, al final sempre ho dic, no? És el més important i després l'atac acaba sortint. Llavors jo crec que hem de ser sòlides, hem de fer un partit com el que vam fer amb Hongria d'ajudar la companya d'un braç més i donar-li un cop de mà a Martina i jo crec que amb això l'equip pot arribar a guanyar l'or.
1: Posa'm una mica de context pels oients que no tinguin tan controlat el panorama, diríem, el calendari del món del waterpolo. Posa'm una mica de context per saber exactament quina és la importància d'aquesta competició que esteu disputant.
0: Pues mira, nosaltres juguem, és un any sí, un any no, juguem europeu mundial. L'any dels Jocs tenim l'europeu al gener i l'any anterior, que seria l'any que ve, del 2027, tenim el Mundial a Budapest, que també dona plaça olímpica. Són les dues competicions que donen i la Copa del Món que tindríem l'any que ve. Al final són dues fases, ara es separen. Fem una fase a principis, que aquest any va ser gener, i després juguem pues, les finals, que és el que estem jugant ara, que aquest any encara no dona plaça olímpica, però l'any que ve, que es torna a jugar aquesta Copa del Món, otorgarà una plaça olímpica. Llavors, cada any tenim competició important, ja sigui a nivell europeu o a nivell mundial, però al waterpolo cada any hi ha alguna cosa i no es para, no, no és com altres esports que el mundial és cada 4 anys.
1: Molt bé, Paula. Per cert, tu ets de Terrassa, oi, Paula?
0: Sí, i tant.
1: I
0: Soc de
1: tant, i tant,
0: Terrassa.
1: diu. Està de moda Terrassa, Paula, perquè en una setmana podeu ser dos campions del món, Dani Olmo i tu, eh? I segurament potser me'n deixo algun, no sé si hi ha algú més de Terrassa per aquí a la selecció.
0: Bueno, crec que de waterpolo hi ha uns quants, d'hoquei també, crec que de futbol, no sé si Pubill és de Terrassa també, no, no estic
1: Sí, Pubill,
0: segura,
1: Marc Pubill és de
0: però crec que
1: Terrassa,
0: som
1: també,
0: uns
1: sí.
0: quants.
1: Fantàstic. Paula, escolta, moltíssima sort diumenge. Us estem seguint molt des de Catalunya, que ho sapigueu, i desitjar-vos tota la sort del món contra Estats Units diumenge al matí
0: Pues
1: a un
0: moltíssimes
1: quart de nou.
0: gràcies. Espero portar moltes alegries.
1: Molt bé, gràcies, Paula. Una abraçada.
0: Adéu.
1: Vinga, Fitó, 40 segons per rematar-ho.
2: A veure, avança l'11 del Barça per jugar contra l'Europa Sport i Mundo Deportivo. 4 del primer equip, Stensna, Christensen, Gerard Martín i Runi Bardaggi, no juga Marc Casador.
1: Molt bé, el Barça que juga contra l'Europa, ara a les 8. Ho deixem aquí. Gràcies, moltes gràcies a tots els que ens seguiu, o bé a través d'Esport 3, o bé a través de l'antena de Catalunya Ràdio, també al Sam Silva, al control central, a l'Alba Monclús, a la producció, al Lautaro Quinteros, al control central i a tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Que passeu un bon cap de setmana. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a partir de les 7. Adéu-siau.
3: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia per primera vegada. Bona tarda, són les 8.
4: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
3: L'ha aplicat a 8 condemnats per desobediència i desordres públics, entre els quals l'expresident del Parlament, Roger Torrent. És la primera decisió del Tribunal Suprem després de les sentències del TJUE i també després del recordatori de la Comissió Europea als jutges espanyols que han de respectar les seves decisions. A aquesta hora, la preocupació és màxima pels incendis de Madrid i Àvila, que estan a punt de convertir-se en un de sol. Hi ha 55.000 persones entre evacuats i confinats i s'han cremat més de 15.000 hectàrees. La Moncloa ha demanat el suport de Brussel·les. També creix aquí l'incendi d'alta muntanya que crema a la serra de Roques Codolles, al terme de Farrera. Això és el Pallars Sobirà. La zona és de molt difícil accés. Serà clau també el temps en les pròximes hores. De seguida buscarem un titular amb la Gemma Puig. En aquest Catalunya Vespre també us explicarem que el govern i els comuns impulsen una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar, diuen, temporalment en zones residencials que estiguin molt tensionades. I ens preguntarem en els pròxims minuts què ha passat perquè Catalunya no pugui ser avaluada aquest any a les proves PISA que avaluen el nivell dels alumnes. L'OCDE no ha admès la mostra que ha presentat a Educació perquè s'han exclòs fins a un 23% d'alumnes quan només es permet descartar un 5% dels elegits i sempre per motius justificats. En parlarem amb Francesc Padró, que és codirector de l'Anuari de l'Educació de l'any 2026 i també extreballador de l'OCDE. Abans dels esports, avui ha mort un treballador de les obres del Camp Nou d'un fort cop al cap. Ara les obres estan centrades en la construcció de la coberta i s'estan investigant exactament les circumstàncies d'aquesta mort. David Tubac, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Esportivament parlant, quin titular destaquem a aquesta hora?
5: Doncs que el Barça precisament juga ara el seu primer vistós de la pretemporada. És un duel a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper contra l'Europa. Un Barça que d'entrada jugarà amb quatre futbolistes del primer equip al seu 11 titular. Són, d'una banda, Stensne a la porteria, Christensen i Gerard Martín a la defensa i Bardaggi a la davantera.
3: Gràcies, David. Busquem un titular del temps perquè venen alguns canvis. Gemma Puig, bona tarda.
6: Doncs sí, tindrem un cap de setmana amb canvi de temps i també amb canvi de temperatura, i ho anirem notant. Aquesta propera nit i matinada ja es notarà una mica, però sobretot es farà evident aquest descens de la temperatura dissabte i diumenge. Passarem d'aquestes màximes que avui han tornat a arribar als 40 graus, demà els valors més alts, 36, 37 al Camp de Tarragona, però la majoria de comarques baixaran i força. Diumenge encara baixaran una miqueta més, estem parlant de màximes entre els 34, 33, 34 graus, però sens dubte també haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats i les tempestes que poden ser localment fortes tant dissabte com diumenge.
3: I també un apunt del trànsit a aquesta hora, equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
7: Bona tarda, doncs continua tallada la C14 a Tàrrega en tots dos sentits per la protesta del sector de la pagesia. Aquesta protesta també afecta altres carreteres, la 2 a la sortida 507 i també l'N2. I a banda d'això hem de dir que com un divendres a la tarda, doncs força afluència de cotxes a la P7, a Vilafranca del Penedès en sentit sud i de Montornès del Vallès a la Roca i també a Llinars en sentit nord. També, sobretot, una línia vermellíssima a la C32, la línia del Baix Maresme, entre Montgat i Cabrera de Mar, per un accident que talla un carril entre Cabrils i Taià en sentit nord. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.

I de la crònica cultural destaquem que avui molt de jazz al Palau de la Música amb motiu del centenari del naixement de Miles Davis. L'encarregat serà el baixista Marcus Miller, que va treballar colze a colze amb ell, amb el genial Miles Davis, durant la dècada dels 80.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: De seguida us expliquem i ampliem el que ha estat el principal titular de la tarda, aquesta decisió del Tribunal Suprem que ha aplicat per primera vegada l'amnistia a 8 condemnats per desobediència. Però el primer que fem és atendre la màxima preocupació que hi ha ara mateix pels incendis que cremen a Madrid i Àvila. Les flames estan actives i les flames estan descontrolades. Més de 55.000 persones estan desallotjades o bé confinades a les seves cases per uns focs que ja són els pitjors en la història de la comunitat. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de sol i de gran. De fet, el Ministeri de l'Interior ha assumit el control de la situació després que la Comunitat de Madrid ho hagi demanat aquesta nit i, de fet, Moncloa ha demanat també ajuda a la seu torn a Brussel·les. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com està ara la situació?
2: Doncs el foc continua avançant sense control. L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat tots els pronòstics i el risc més gran i que ha tingut a tothom molt preocupat és que s'acabi ajuntant amb el d'Àvila, el foc que s'ha declarat a Burgondo, tot i que aquesta possibilitat sembla que s'està descartant per les autoritats. En tot cas, les condicions meteorològiques no són les més favorables per controlar un incendi i molt menys un d'aquestes característiques, el pitjor que ha patit la Comunitat de Madrid. El vent ha superat en alguns moments els 50 km per hora i la temperatura no ha baixat dels 38 graus. A hores d'ara estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una desena de pobles desallotjats i de 55.000 persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid. Francisco Martín Aguirre, delegat del govern a la capital, fa una crida a la responsabilitat dels veïns.
3: En estos momentos alcanzaríamos una cifra de más de 25.000 personas evacuadas y más de 20.000 personas confinadas en la Comunidad de Madrid. Más de 45.000, alrededor de 45.000, 50.000 personas ya que se encuentran en estos momentos o bien confinadas o bien evacuadas. Ante estas nuevas evacuaciones, un nuevo llamamiento a atender las indicaciones, a seguir actuando con prudencia.
2: Una crida als veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
4: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total, total.
5: Bastante caótico desde mi punto de vista porque básicamente a nosotros nos desalojaron súper rápido del tiemblo, yo soy del tiemblo. Al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
2: A petició del govern de Díaz Ayuso, la Moncloa ha declarat per primer cop l'estat d'emergència nacional i s'ha fet càrrec de l'operatiu. El govern espanyol ha requerit el suport de Brussel·les. 4 avions grecs i italians se sumaran a l'UME i els efectius de Madrid i Castella i Lleó. La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per l'ús de maquinària pesant.
1: Àngels, la gestió d'aquests incendis ha generat també una polèmica política entre el govern espanyol i la presidenta madrilenya.
2: Doncs sí, podem dir que els focs també tenen una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis forestals mentre redueix impostos als rics, fet que provoca, ha dit Puente, que s'aprimin els serveis públics. La resposta de Díaz Ayuso no s'ha fet esperar.
6: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente... Allà ell.
2: El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha tret ferro al xoc i ha parlat d'una col·laboració efectiva i absoluta i ha defensat que la Moncloa està fent el que toca. Ayuso s'ha queixat que Pedro Sánchez no l'ha trucat.
1: Gràcies en directe, Àngels Lafuente, des de Madrid. Mentrestant, aquí a Catalunya també hi ha un incendi actiu. Crema des d'aquesta tarda el terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà. És un foc que continua actiu i que ja supera la trentena d'hectàrees cremades en una zona boscosa de difícil accés. És un incendi d'alta muntanya. Se sospita que el foc l'ha provocat, en aquest cas, un llamp. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Quina és la situació ara mateix?
7: Doncs mira, Agnès, en aquests moments els esforços se centren a contenir sobretot la cua i aprofitar la pista forestal on ha arribat el cap de l'incendi per frenar-ne la progressió, tot i que els bombers afirmen que serà complicat, sobretot per la dificultat del terreny, com deies, i perquè el foc està fent rodaments, és a dir, que torna enrere i això pot ser perillós. Els agents rurals ja parlen de com a mínim 28 hectàrees cremades, tot i que segurament ja diuen que en seran més, mentre els bombers continuen amb 12 dotacions aèries i 20 dotacions terrestres que actuen des dels pocs punts accessibles que hi ha aquí. També s'hi està realitzant treball manual. L'avís, recordem, s'ha rebut cap a 10:45 del matí a la serra de Roques Codolles, això és aquí al municipi de Farrera. L'orografia del terreny és molt pendent, molta roca, i dificulta doncs les tasques d'extinció i, per tant, obliga a centrar bona part del dispositiu en mitjans aeris. I, precisament, aquesta és la principal preocupació dels bombers. Què passarà d'aquí una hora quan, per manca de llum, aquests mitjans aeris hauran de tornar a la base i veurem com evoluciona el foc. Les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant la tempesta d'ahir a la tarda, tot i que les causes encara s'estan investigant. De moment, tot i l'abans de les flames, la bona notícia, no hi ha cap habitatge amenaçat.
1: Gràcies, doncs, a Pau Rovira, des del Pallars Sobirà. Seguirem també amb molta atenció aquest incendi. La qüestió és que aquí a Catalunya, tot i que les temperatures es comencen a normalitzar, el risc d'incendi no afluixa. De fet, de cara al cap de setmana, Oriol Pujadó, bona tarda.
8: Què tal, bona tarda.
1: Encara s'incrementa.
8: Sí, així ho diuen els agents rurals, que són els que fan les previsions. Aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem, al màxim, d'incendi forestal. Malgrat, com deies, la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa que es canviï el mapa de riscos. Es reobren parcs naturals que fins avui havien estat tancats. És el cas, per exemple, de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tanquen els parcs del sud de Catalunya, Tivissa, Vandellòs, Cardó, Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. Seguiran tancats amb accessos restringits, el de Montmell, Marmellà i la Serra del Montsant. En total no es podrà accedir, doncs, aquest dissabte a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que suposa nivell molt alt per risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis.
1: Gràcies, Oriol. On la situació continua sent també molt, molt complicada és a França, amb una trentena d'incendis forestals estals actius en diversos punts del país. El més important és a prop de Bordeus, a la badia d'Arcachon, al departament atlàntic de la Gironda. Allà les flames han arrasat més de 12.000 hectàrees de bosc, una cinquantena de cases i també un càmping. Hi ha 44.000 persones evacuades i les condicions del temps no afavoreixen les feines d'extinció. París, Isabel Gali, bona tarda.
9: Bona tarda. Pel nord i pel sud, la ciutat balneari d'Arcachon està amenaçada i ha estat durant tot el divendres un lloc de pas dels evacuats de la península del Cap Ferrer, que han hagut de marxar per mar perquè la carretera estava tallada. Molts estiuejants, com la Laure i la seva família, que tornen cap a casa.
10: Vam arribar dissabte passat. Havíem de passar 15 dies amb els fills i els seus cosins i tothom està decebut per haver d'escurçar les vacances.
9: Al sud, el foc de Viscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe, és el que més preocupa. El prefecte de les Landes, Gilles Clavreul, ha fet evacuar tots els seus 18.000 habitants. Una cinquantena de cases no han resistit les flames, però 2.000 s'han pogut salvar.
11: Aquí la particularitat és que estem en zona urbana i no forestal. Evidentment, hi ha conseqüències i impacte ecològic, però aquí hi està havent conseqüències molt fortes per la població.
9: Aquesta zona de la costa de Bordeus ja va ser arrasada per les flames el 2022, però aquest doble incendi ja l'ha superat en hectàrees. A l'est de França, el departament del Var confien que les condicions meteorològiques ajudin a controlar avui un altre incendi, que ja ha cremat més de 3.700 hectàrees. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat.
0: Catalunya Vespre.
1: Amb això hem arribat pràcticament a un quart de 9 de la nit i també us expliquem que una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, avui el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, També 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. És la primera vegada que el Suprem amnistia del tot independentistes encausats o condemnats pel procés. Entre els magistrats que signen la resolució hi ha Manuel Marchena i també Carmen Lamela. Laia Framis, bona tarda.
12: Bona tarda.
1: Anem a pams. Comencem per la mesa del Parlament.
12: Sí, l'amnistia que ha anunciat avui el Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els va absoldre el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. En declaracions a aquesta emissora, Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
13: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
12: Esquerra celebra l'amnistia, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea.
1: D'altra banda, hi ha el cas dels 3 manifestants, als quals el Suprem avui també ha acordat aplicar l'amnistia, i l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán.
12: Sí, setmanes abans de l'1 d'octubre, Sarracán es va atribuir les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
14: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
12: Els 3 manifestants amnistiats van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Gràcies, Laia. A més, avui el govern de Salvador Illa ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat implicant directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. Joan Vilaplana.
15: Doncs sí, el Ministeri Públic vol més dades sobre les joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara, Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies. S'ha limitat a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al 1 milió d'euros. Fonts judicials aclareixen que la petició es va fer dies abans de l'entrevista a Televisió Espanyola en què Zapatero va parlar per primera vegada públicament de les joies.
1: Gràcies, Joan. Fem una pausa ara per la publicitat. Són les 8:18 i a la tornada seguim amb la crònica informativa del dia i també ens aturarem en la qüestió dels exàmens PISA. Per què Catalunya ha quedat fora d'aquest informe que avalua el nivell dels estudiants catalans?
0: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
17: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
16: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
18: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
19: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
20: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
21: Al Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
22: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
19: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
22: Tot es pot parlar.
19: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: Som 3Cat.
1: L'estiu ets tu.
2: Quan em mires i somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
3: El govern i els comuns impulsen una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. En Rafael de Ribot, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Aquesta nova llei com funcionarà?
4: Doncs mira, permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edificació es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit, i això sense haver de canviar el planejament urbanístic, que considerem que aquest és un fet realment innovador. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, a més, garanteix que aquest increment del que parlàvem, aquest 20% de la densitat, serà respectuós amb l'entorn.
5: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
4: Però hi ha més coses. També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, allò que anomenem les remuntades, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
6: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i seran de manera permanent.
4: I una altra cosa, no menor i destacada. Si s'aprova aquesta llei i entra en vigor, els habitatges que es construeixin en aquestes zones en les que s'apliqui, en les zones tensionades, a partir de l'aprovació de la llei, hauran de ser de residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
3: La xarxa de Rodalies continua afectada a aquesta hora per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, a Barcelona. La circulació segueix tallada entre Sant Andreu, Comtal i Montcada i Reixac. Roger Santaló.
7: Bones, sí, recordem que els passatgers de tres línies han de canviar el seu trajecte habitual. Per exemple, els usuaris de l'R11 que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu, Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien la situació.
8: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien de adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
9: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
10: Vinc des de Piera amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
7: I els passatgers de l'R2 també tenen aquest mal de cap perquè a Montcada han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4 i el temps del trajecte s'acumula.
11: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
12: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
7: Demà dissabte, Adif i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària.
3: I mentrestant, la setmana vinent i l'altra podran tornar a casa els veïns de 2 blocs desallotjats per l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 al barri del Putxet, també a Barcelona. 3 setmanes després del sinistre, continuen fora de casa més de la meitat dels veïns afectats, Roger.
7: Sí, tot i això, amb la reocupació dels 2 pròxims blocs, el govern calcula que els veïns del 60% dels habitatges desallotjats hauran tornat a casa seva. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
13: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
7: La setmana que ve continuaran els estudis tècnics per garantir l'estabilitat del terreny, malgrat que des de la Generalitat s'insisteix que els indicis fan pensar que no hi ha moviments. Per la seva banda, alguns dels afectats estan buscant assessorament legal per presentar una demanda conjunta. Recordem que aquest esvoranc, que es va produir el 7 de juliol, ha afectat uns 300 veïns d'aquest barri del districte de Sarrià-Sant Gervasi. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data del retorn.
3: Des del 1987, a Espanya, estaven prohibits els trasplantaments d'òrgans entre persones amb VIH. Aquesta norma es va eliminar l'any passat i ara l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet la primera intervenció d'aquestes característiques. Cèlia Forment, bona tarda.
0: Bona tarda.
3: Com ha estat el trasplantament?
0: Doncs ha estat un trasplantament de ronyó pioner amb un donant viu i feta amb una cirurgia robòtica. Els protagonistes són dos homes de mitjana edat que són amics entre ells.
3: Per què és una operació tan excepcional?
0: Perquè fins fa ben poc la legislació espanyola ho impedia. La prohibició era vigent des del 1987 i no es va derogar fins al 2025. Aquest mes de maig passat es va aprovar el protocol estatal que regula els trasplantaments amb òrgans de persones amb VIH i això ha permès fer aquesta intervenció.
3: I com ha anat l'operació?
0: Doncs el pacient que ha rebut el ronyó tenia des de feia temps una insuficiència renal greu i ara evoluciona favorablement. Segons l'equip mèdic, diuen, ha estat un èxit. El donant també es recupera bé i des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
14: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
3: Perquè els trasplantaments en persones amb VIH tenen alguna dificultat afegida?
0: Sí, els especialistes expliquen que cal estudiar molt bé els tractaments dels dos pacients perquè alguns fàrmacs contra el VIH poden contrarrestar la medicació immunosupressora. Tot i això, els avenços dels últims anys permeten trobar combinacions segures per controlar el virus i evitar el rebuig del nou òrgan. Aquesta nova regulació també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels trasplantaments dels pacients amb VIH, com explica el coordinador de la Vall d'Hebron, Albert Santdiumenge.
15: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: Per cert, l'Hospital Vall d'Hebron és el centre de l'Estat amb més trasplantaments fets. L'any passat en va fer un total de 387.
3: Gràcies, Cèlia. Catalunya ha quedat fora de l'informe PISA. Avui hem sabut que un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat farà que sigui impossible comparar els resultats, ni amb els d'edicions anteriors a Catalunya, ni amb els d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol, ni amb els d'altres països d'arreu del món. Maria Costa, bona tarda.
16: Bona tarda.
3: Anem a pams i expliquem bé què és el que ha passat, de quin error es tracta, perquè a la pràctica això vol dir que no podrem saber si els alumnes catalans han millorat o han pitjorat, no?
16: Exacte. L'OCDE, que coordina l'informe PISA, marca uns criteris perquè hi hagi determinats alumnes que no facin les proves. Són, per exemple, els estudiants que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o els que tinguin poc domini de la llengua. Són exempcions que han d'estar, això sí, justificades cas per cas, exempcions puntuals, i és important dir això, que el topall màxim d'estudiants que se'n poden escapar és el 5%. Doncs bé, l'any passat els centres de Catalunya van excloure el 23% de l'alumnat que formava part de la mostra. Ho admetia així la directora general de currículum del departament, Sònia Fernández.
17: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
3: Molt bé, queda clar, per tant, el motiu pel qual queda exclosa la mostra catalana. Però, Maria, com s'escullen els alumnes que han de fer els exàmens?
16: Això ha seguit tot un circuit. El primer que passa és que les comunitats autònomes envien un llistat al Ministeri d'Educació de tots els centres amb alumnat nascut el 2009. Aquí hem d'explicar que deixen fora els centres d'educació especial. A partir d'aquí, què passa? Doncs que una empresa contractada per l'OCDE fa una selecció aleatòria i diu quins centres han de fer les proves a Espanya. En el cas de Catalunya, per exemple, eren 51 centres. Un cop s'escullen, els centres comuniquen al Ministeri si tenen alumnes amb necessitats educatives especials. Amb tot aquest cens d'alumnes, l'OCDE treballa amb una altra empresa i fa la mostra aleatòria de l'alumnat. I aquí és on els centres, aplicant aquests criteris que hem explicat de l'OCDE, decideixen quins alumnes han d'excloure o no.
3: El topall és del 5% i es va incloure un total del 23%.
16: Per tant, més alumnes del compte.
3: Més alumnes van quedar fora del compte. Gràcies, Maria. Doncs ara, per tant, el que cal veure és en quina part de tot aquest circuit hi ha hagut l'error i, per tant, què és exactament el que ha fallat. De fet, el Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà també les exempcions a partir d'ara. De tot plegat, en volem parlar amb Francesc Padró. Ell és catedràtic de l'UPF i codirector de l'anuari de l'educació de l'any 2026. Francesc Padró, bona tarda.
18: Hola, molt bona tarda.
3: A més, també ex-treballador de l'OCDE, oi?
18: Exacte, i també de Nacions Unides.
3: I de Nacions Unides. Per què és un greu ja tan important que al setembre no puguem tenir una mostra representativa dels resultats PISA dels alumnes catalans?
18: Jo diria per dues raons. La primera és perquè necessitem construir una sèrie que ens permeti veure quina és la tendència dels resultats a Catalunya, si anem millorant amb el temps o anem empitjorant. Que ens falti un element d'aquesta sèrie temporal vol dir que tenim menys capacitat de conèixer on som, en definitiva. I en segon lloc també perquè, encara que no sigui molt agradable d'expressar-ho, crec que també hi ha una mica d'orgull nacional en el fet de saber doncs, que no hem estat capaços de tenir els resultats que tots voldríem conèixer.
3: Això no ho sabrem. Això és el que no sabrem.
18: No.
3: I a més, aquí, clar, hi ha una consideració a tenir en compte, que és que els resultats dels últims exàmens PISA tampoc no han estat molt, molt, molt satisfactoris. Aleshores, encara és més interessant veure'n l'evolució, no? Tu entens què és el que ha pogut passar? O sigui, nosaltres hem explicat la metodologia, tan freda, tan escèptica, de la manera més escèptica possible. Però entens què és el que ha pogut passar?
18: O sigui, jo puc tenir hipòtesis. Jo no estic en l'equip tècnic ni en cap dels organismes que té en compte això. Val a dir que és una situació que, amb aquestes xifres, amb un 23%, jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball al centre de recerca de l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. Si és veritat que hi ha hagut casos en els quals s'ha depassat aquest dintell del 5%, però mai, que jo recordi, em puc equivocar, mai que jo recordi, s'havia retirat la mostra, sinó que s'havia dit ull amb això perquè és un 5,5%, un 6%, etcètera, no? Que amb totes les prevencions agudes hi per haver. Per tant, diguéssim, és una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula. I què ho pot explicar? Doncs molt probablement les exclusions que realitzen els mateixos centres. I jo m'atreviria a dir, coneguent per damunt diguem-ne, les dades del percentatge d'alumnes que tenen necessitats educatives especials, que tenim entorn d'un 4%, que aquesta no és la raó fonamental. És a dir, no estem parlant d'exclusions d'alumnes, recordem que estem parlant d'alumnes de 15 anys d'edat, no estem parlant d'exclusió d'alumnes que tenen problemes cognitius o problemes conductuals, i la hipòtesi, i voldria insistir en això, és una hipòtesi que llenço, que no sóc capaç de validar ni d'invalidar, és que això està molt relacionat amb la llengua primordial dels alumnes que han estat exclosos.
3: És, de fet, el poc domini de la llengua és un dels motius per quedar exclòs de les proves.
18: Efectivament. Aquesta és la hipòtesi que a mi em sembla més verosímil, però, insisteixo, si no vaig errat, crec que el mateix departament ha dit que encetava una investigació i, per tant, caldrà esperar a veure'n els resultats.
3: En tot cas, no hi ha un 23% de l'alumnat de Catalunya que tingui unes dificultats educatives que faci que quedin exclosos d'unes proves com aquestes, no? Vostè ho xifraves en el 4%.
18: Sí, normalment, o sigui, si estem parlant d'alumnes que tenen dificultats d'aprenentatge derivades de problemes cognitius o fins i tot conductuals, difícilment estarem per damunt del 4%, almenys són les xifres que en aquest moment tinc al cap. Per tant, una altra cosa és que parléssim dels alumnes que estan en situació de vulnerabilitat social i econòmica o d'alumnes que categoritzem com amb dificultats degudes precisament al seu entorn econòmic. No? En aquest cas estaríem parlant, efectivament, de pràcticament un terç dels alumnes del total de Catalunya, no? En general. Però no crec que aquesta raó de la, relacionada amb la vulnerabilitat social i econòmica justifiqui l'exclusió. Més aviat tendeixo a pensar que estarà relacionada amb la llengua, però insisteixo, qui ho ha d'explicar és el departament. Nosaltres des de fora, tant des dels analistes universitaris com la Fundació Equitat.org, nosaltres el que podíem entendre és que aquesta xifra hauria consolidat una tendència que ja fa anys que observem, no només a PISA, sinó també a les proves nacionals de competències bàsiques, d'un empitjorament dels resultats. I hauria estat molt sorprenent veure que els resultats dels exàmens del 2025, sobretot veient quin és l'entorn que els propis docents han vingut denunciant les últimes setmanes i mesos, doncs que haguessin millorat els resultats. Més aviat tot faria pensar que o es quedarien igual o haurien empitjorat. I, per tant, l'èmfasi, jo crec, s'ha de posar en què fem per millorar. I aquesta és una qüestió, diguem-ne, extremadament important, no?
3: Sí, sí, no tindrem aquestes dades, però segur que l'esforç ha de continuar sent aquest. I també s'haurà d'aclarir per què, tot i que el topall sigui del 5% d'alumnes exclosos, es van acabar enviant unes proves amb un decalatge tan gran amb l'exclusió del 23%, si és que es va revisar i tot i així es va decidir enviar les proves, o és que ningú ho va revisar en última instància. Tot això, efectivament, ens ho haurem d'explicar després que hi hagi aquesta investigació que el Departament d'Educació ha dit que obrirà ara. T'agraïm moltíssim, Francesc Padró, ell és catedràtic de l'UPF, codirector de l'anuari de l'educació de l'any 2026.
18: Sí. Em permets, Agnès, sí, que afegeixi una cosa? És només, diguéssim, sembla que és una mala notícia i certament ho és per tothom, però també voldria dir que acredita la seriositat i el rigor amb què aquest tipus de proves es conceben i s'administren, no? I això és una bona notícia, en definitiva, ni que sigui una petita bona notícia dintre de la desgràcia.
3: Sí, sí, certament. Sí, sí, hi ha uns criteris, no?, i es fan complir, diríem, no?
18: Aquesta... Exactament.
3: Doncs està bé veure-ho també, llàstima comprovar-ho d'aquesta manera.
18: Sí, bé.
3: Francesc, moltes gràcies, que vagi molt bé.
18: Al contrari, gràcies a vosaltres.
3: Passant 6 minuts ja de 8:45 de la nit, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
19: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
21: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
22: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
24: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
25: Amb el Joan Antoni Fletxa.
26: El més difícil que tenia el
25: Ràdio. I amb la Mireia Benito.
24: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
27: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
28: Saps que t'estimo.
29: Són amics.
28: Només amics.
30: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
29: Expliques per què no has vingut aquesta nit.
28: Per fer una emoció. Crec que estàs gelós.
29: Vull que deixis de veure.
28: Si no, què?
30: Ben Affleck.
29: No tens por de mi.
30: Anna de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
31: Ets tu.
19: Catalunya Vespre.
3: Un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del Camp Nou del Barça. Comissions Obreres demanarà que s'investigui l'accident per veure si hi ha hagut cap errada en les mesures preventives. Roger.
7: Sí, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap en picar contra una viga pels vols de les 3 del migdia mentre feia treballs de pintura en una plataforma elevada en les obres del Camp del Barça. Carlos del Barrio, responsable d'Acció Sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
1: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
7: Ara s'ha de veure si hi ha relació amb els fets, si hi ha hagut alguna errada en les mesures de seguretat. El sindicat demanarà a la Generalitat que s'investigui per si s'havien pres les mesures corresponents. El d'avui ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha hagut al nou Camp Nou des que van començar les obres fa 3 anys.
3: Gràcies, Roger. Per cert, que la Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el Departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents, recordem-ho, van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Casellas.
2: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies al límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia encaix jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnitat als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
4: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada.
2: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
3: Una cinquantena de tractors tallen des de les 5 de la tarda la C-14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats protesten contra la fauna cinegètica i les ZEPA, són les zones d'especial protecció per a les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. Marc Camps, bona tarda.
16: Bona tarda. El tall es mantindrà fins a les 9 del vespre, quan els tractors es començaran a retirar en marxa lenta. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que replantegi la normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió amb territori.
3: I també exigeixen, Mar, més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica als conreus.
16: Sí, de fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir la sobrepoblació de conills.
6: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
16: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega.
3: I de moment avui, que es mantindrà, diuen, fins les 9 de la nit, per tant, fins d'aquí uns 20 minuts. Per cert, que a l'inici del mes d'agost vindrà molt acompanyat d'una pujada del preu dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli, a causa dels mercats per la situació internacional, s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost, la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 cèntims per litre, i així progressivament fins a l'1 d'octubre, data en què desapareixeran aquestes ajudes públiques que es van implementar, recordem-ho, per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Israel ha iniciat una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de dos israelians i quatre palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en una reunió d'urgència amb el seu gabinet, ha aprovat algunes mesures, com ara el desplegament extraordinari de l'exèrcit o bé l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada dels colons perquè es converteixin en assentaments legals, segons Israel. Jerusalem, Jordi Brascó.
0: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de dos israelians i quatre palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
3: Gràcies, Jordi. Mentrestant, l'Iran amenaça de matar tant soldats nord-americans com víctimes mortals iranianes hi hagi per bombardejos dels Estats Units. Tot això segons ha promès el comandant en cap de les Forces Armades de la República Islàmica. Les hostilitats continuen sobre el terreny per les dues bandes, eh? Ignasi Abad, bona tarda.
8: Sí, bona tarda. Els guardians de la revolució adverteixen que bombardejaran països que donin suport a qualsevol mena, de qualsevol mena a Washington. De moment, avui han atacat Bahrain, Kuwait i Jordània, aliats dels Estats Units, després dels bombardejos de matinada dels nord-americans per 13a nit consecutiva. L'únic gest de distensió avui ha vingut per part dels Houthis, els rebels del Iemen, aliats de l'Iran, asseguren que no volen bloquejar indiscriminadament els pas de vaixells pel Mar Roig, sinó que només impediran el pas de les embarcacions de l'Aràbia Saudita, que són els seus enemics. La cotització del preu del barril de petroli Brent ha baixat avui un 5% fins als 95 dòlars, després d'haver superat ahir el 100.
3: Gràcies, Ignasi. Mentrestant, Donald Trump amenaça ara Europa amb forts aranzels com a represàlia per les multes de 890 milions d'euros a Google per haver infringit la llei europea de mercats digitals. Miquel Àngel Violant, bona tarda.
9: Bona tarda. Segons el president nord-americà, Europa roba els Estats Units i per aquesta raó li caurà una bona repassada per comportaments que l'inquilí de la Casa Blanca considera il·legals i immorals. Trump ha arribat a dir: no som la guardiola d'Europa. És el contrapunt irat de Trump a una jornada tranquil·la en què Europa es mostrava satisfeta perquè els arancels anunciats en les hores prèvies per la Casa Blanca estaven per sota del 15%, el topall pactat a l'estiu amb la Unió Europea. Fins i tot la portaveu de la Comissió Europea, Paula Pinho, havia mostrat la seva satisfacció.
10: Valorem positivament que l'anunci d'ahir s'ajusti als compromisos arancelaris que van ser acordats.
9: Però ara aquesta valoració positiva queda en entredit en funció de quines siguin les noves mesures arancelàries de Donald Trump, acostumat a servir-ne una de freda i una de calenta en la gestió dels conflictes amb els socis europeus.
3: I més fronts que té oberts a la Casa Blanca. Un d'ells és que ha informat avui que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, es reunirà amb el president nord-americà a Washington dimarts vinent. L'entrevista es produeix després d'intensos contactes ahir entre els governs dels dos països. L'anunci s'ha fet en una jornada particularment negra a Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts, Ignasi.
8: Sí, l'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones, n'han ferit més de 100. 5 ucraïnesos més han mort a Sloviansk, una de les últimes ciutats de Donetsk, sota control de l'exèrcit de Zelensky, per bombes guiades llançades per Moscou. I al matí, drons ucraïnesos han impactat contra diversos magatzems de l'empresa Wildberries, un gegant del comerç en línia al país a qui Zelensky acusa de col·laborar amb l'exèrcit rus. Els atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç, 6 morts i 26 ferits. Els bombardejos contra aquesta companyia van començar dissabte i Zelensky els justifica al·legant que l'empresa emmagatzema i distribueix material militar per l'exèrcit rus. D'altra banda, l'OTAN ha confirmat que ha batut un dron a Romania per primera vegada des de l'inici de la guerra que havia entrat a l'espai aeri de Romania. No queda clar l'origen d'aquest dron, hi ha una investigació en marxa.
3: Dotze minuts i arribarem a les 9 de la nit. El dispositiu especial de mobilitat per a l'eclipsi del 12 d'agost restringirà la circulació de camions a la P7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació distribuïts en 18 municipis. Montsemir, bona tarda.
11: Bona tarda. El govern recomana evitar l'AP7 aquell dia. Serà la via en què s'esperen més complicacions, però també es preveu que hi hagi congestions a la 7, la Nacional 340, la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que, sobretot, cal evitar l'observació de l'eclipsi des dels vorals de les carreteres.
12: És important que la mobilitat quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent aturada a les vies, fent alguna fotografia, el que podria passar si no tenim una observació a través d'aquest pla de trànsit.
11: El dispositiu per al 12 d'agost a la tarda mobilitzarà 700 efectius dels Mossos a les carreteres del terç sud del país, que és on l'eclipsi serà total. També s'hi afegiran les policies locals i agents rurals als espais naturals com el Delta de l'Ebre i la Serra de la Mussara. Es repartiran 150.000 ulleres homologades en diversos punts d'observació. Núria Montserrat és la consellera de Recerca.
13: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
11: L'eclipsi es podrà veure des de 8:45 a les 9 del vespre. S'esperen 50.000 persones als punts oficials d'observació.
3: Gràcies, Montse. I avui a Balaguer ha sonat això.
14: Com no hi ha inútil cap esperit si creix lliure en la seva virtut, que per poder esdevenir el que volien els déus, en la forma viva del que...
3: Versos de Carles Riba, que han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat en un acte multitudinari per dir

0: el llibre que l'ha fet més popular.
1: I a Barcelona, quan falten 21 dies perquè comenci la Festa Major de Gràcia, que serà del 14 al 21 d'agost, ja escalfa motors amb una polèmica. Les queixes d'alguns veïns pel soroll, Marta Vives.
2: Fa anys que es parla de la massificació, però ara sis carrers de moment han rebut peticions per anul·lar les activitats nocturnes pel soroll i les molèsties que provoquen. Escoltem les queixes dels veïns que ha recollit BTV.
3: Em sembla que a les 12, en teoria, pleguen la música, però la gent no se'n va a casa.
4: Pues por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
5: Potser no tenir totes les nits seguides, potser tenir algunes nits més tranquil·les.
2: Per la seva banda, la primera tinenta d'alcaldia i regidora del districte, Laia Bonet, ha defensat les festes de Gràcia i el patrimoni que representen per la ciutat.
6: És una festa oberta, és una festa inclusiva, és una festa pensada per tothom i és una festa que és justament la millor mostra de la identitat de la vila.
2: La presidenta de la Fundació Festes de Gràcia, Lina López, però ha admès a Catalunya Ràdio que s'ha de fer una reflexió.
7: Hem de fer una reflexió, hem de fer-la i és evident que hauríem de fer-la, però clar, aquest any continuarem amb la festa tal com la veníem plantejant des de fa 4 o 5 anys, que és quan va començar el canvi del reglament intern.
2: Durant la setmana de la Festa Major de Gràcia s'organitzaran més de 900 activitats gratuïtes.
1: El baixista Marcus Miller homenatja Miles Davis al Palau de la Música de Barcelona amb motiu del centenari del naixement del genial trompetista. Miller va treballar colze a colze amb ell durant la dècada dels 80 a Marruiz.
8: El concert d'aquesta nit s'anomena We Want Miles, és a dir, Volem en Miles, que és el títol del primer disc en directe que va publicar el trompetista d'Illinois després de 5 anys sense pujar als escenaris. 3 dels músics d'aquell àlbum actuen aquesta nit al Palau: el baixista i clarinetista Marcus Miller, el saxofonista Bill Evans i el guitarrista Mike Stern. Miller va treballar al costat de Miles Davis des de 1980 i va compondre algunes de les peces principals d'àlbums com Tutu. El trompetista ja havia estat pioner de gairebé tot: el bebop, el cool jazz, el jazz modal, el jazz d'avantguarda, i als anys 80 hi afegia rock progressiu, electrònica, pop, i aprofundia en la fusió. Al concert d'aquesta nit, Marcus Miller recuperarà temes dels seus discos conjunts, com The Man with the Horn, We Want Miles, Amandla, dedicat a les cultures del sud de l'Àfrica, o Tutu, un homenatge, òbviament, a l'arcabisbe i activista sud-africà Desmond Tutu. Però també hi haurà lloc per als grans clàssics de la discografia de Miles Davis: Kind of Blue, un disc fonamental per entendre el jazz contemporani, i el futurista Bitches Brew.
1: Cinc minuts i mig i arribarem a les 9 de la nit. David Ubach, com estàs?
9: Què tal?
1: Hem de parlar dels esports.
9: Doncs amb el Barça.
1: Que... amb què comencem, amb el Barça?
9: Sí, vinga, que avui està jugant el seu primer partit amistós de la pretemporada. De tota manera, és un partit a porta tancada, un Barça a Europa de la primera federació, que de moment ha començat a les 8, ara ha d'estar al descans, però com que és a porta tancada, doncs no en tenim els detalls, els sabrem tan bon punt s'acabi. Sí que podem explicar que Karim Adeyemi, el nou fitxatge tot just presentat ahir, no jugarà aquest enfrontament. S'havia especulat amb què podia estrenar-se, però finalment no serà així. Del Barça, amistós a banda, doncs podem explicar també que qui està a punt de sortir cap a l'Àjax és el porter Ter Stegen, en forma de sessió, un cop s'han solucionat ja els serrells fiscals que quedaven pendents. I també hem conegut que el trofeu Joan Gamper al Barça el jugarà dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Pel que fa al femení blaugrana, també novetats en forma de renovació d'una de les jugadores de referència. Marta Torrejón renova per un any i arribarà ja a les 14 temporades al primer equip blaugrana. En canvi, una defensa molt més jove, Carla Julià, renova fins al 2030 i ja passa a tenir fitxa del primer equip.
1: A l'Espanyol, una sortida confirmada.
9: És la d'Antonio Roca, que marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. L'equip blanquiblau jugarà demà un amistós, per cert, contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva de Nijarque. Un Sabadell que avui ha comunicat un fitxatge, el del lateral Gonzalo Pipa Ávila, que firma, com dèiem, pel club arlequinat, provinent del Ludogorets de Bulgària. Precisament té passat Pipa Ávila a l'Espanyol.
1: Molt bé, afegim-hi un parell de punts més de futbol.
9: Doncs en clau internacional, Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany. Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta del Liverpool ara fa dues temporades i ha signat contracte fins al 2030. I pel que fa a Lleida, han clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè s'ha detectat un brot de legionel·la en el sistema d'aigua de l'equipament. El bacteri el van detectar després de les revisions que ha fet l'Ajuntament

0: en assumir-la la gestió.
1: El Tour de França, cinquena victòria d'etapa per Tadej Pogačar.
0: I s'ha tornat a imposar en solitari avui a la 19a etapa, la penúltima de la ronda francesa, i que tenia final en un cim mític, l'Alpe d'Huez. Per cert, Pogačar ha batut el rècord d'aquesta ascensió que datava de 31 anys enrere. Ha atacat a 12 quilòmetres de l'arribada, deixant enrere primer el grup principal, i de mica en mica ha anat atrapant tots els corredors que hi havia escapats per davant i els quals tenia gairebé 3 minuts i mig de distància per davant.
2: I have good legs and there's not many guys.
3: Tinc bones cames i no hi ha gaires nois que em puguin seguir, així que ho he intentat i he arribat al capdavant.
2: Or try to go with me, so I tried and then I committed to the top.
0: Pogačar, doncs, que deixa encara més vist per sentència. Aquest Tour de França té de renda més de 7 minuts respecte del segon, que és Remco Evenepoel, i gairebé 10 minuts de marge amb el tercer, que és el seu company d'equip a més, precisament a l'Emirates, Isaac del Toro, el mexicà. L'etapa de demà també s'acabarà a l'Alpe d'Huez i torna a ser d'alta muntanya.
1: I ja serà diumenge que entren a París, arriben sí, a París i s'acaba.
0: Sí, amb el final als Camps Elisis, però des de l'any passat amb una variació, amb ascensió a Montmartre, que sempre doncs, en deixa imatges més espectaculars.
1: Oh, i tant, ben boniques. I el Barça de bàsquet, que encadena fitxatges.
0: Avui ha fet oficial el seu 8è reforç, el de Tyrese Martin, que és un aler que té experiència a l'NBA, és estatunidenc, té 27 anys i a més també pot jugar d'escorta. I a l'NBA, atenció, perquè ja té nou equip, LeBron James ha fitxat pels Philadelphia 76ers. L'Ale, de 41 anys, firma per dues temporades amb els Sixers com a agent lliure i buscarà amb l'equip de Philadelphia el seu cinquè anell de campió amb el que seria amb un quart equip diferent.
1: Molt bé, gràcies, David.
0: Fins demà, adéu-siau.
1: Minut i mig i arribarem a les 9 de la nit d'aquest divendres, per tant, ja tota l'atenció posada en el cap de setmana, en el qual sembla que ens esperen canvis en alguns punts del territori importants pel que fa al temps. Gemma Puig.
4: Avui les temperatures han quedat un pèl més baixes, tret d'algun racó del Pirineu, i també altre cop hem tornat a arribar als 40 o fins i tot 41 graus a Llimiana, 40 als Torms, vent de sud que ha fet pujar la temperatura cap a la Vall d'Aran, 39 a Busos, però en conjunt no s'ha enfilat tant, sobretot s'ha notat cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, on han quedat més baixes que no pas aquests darrers dies. Hem tingut ruixats cap al prelitoral del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i ruixats ara al vespre també cap al Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquest canvi de temps i de temperatura el notarem el cap de setmana. D'una banda, amb menys calor, gairebé a tot arreu, excepte el Camp de Tarragona i Ebre, que amb el vent de mestral quedarà la temperatura un pèl més alta, però sobretot haurem d'estar molt pendents dels ruixats i les tempestes que descarregaran tant dissabte com diumenge, que poden ser localment intenses, amb tempesta, amb calamarsa, amb cops de vent. Per tant, molta precaució, perquè venim de dies de molta calor acumulada.
5: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.

0: Bona nit, són les 9. I a aquesta hora us destaquem la preocupació màxima que hi ha pels incendis que cremen a Madrid i Àvila. Les flames estan actives i descontrolades. Més de 55.000 persones estan desallotjades o confinades per uns focs que ja són els pitjors de la història de la comunitat, Cèlia Forment.
1: Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. El Ministeri de l'Interior ha assumit el control de la situació i en declaracions a Televisió Espanyola el ministre Fernando Grande Marlaska confirma que les properes hores la situació meteorològica hi pugui ajudar.
2: Esperemos que el viento, estas son las previsiones de AEMET, afloje razonablemente y que tengamos una ventana importante durante toda la noche y la madrugada para atacar vía terrestre al fuego.
1: A la comunitat de Madrid hi ha 45.000 veïns afectats, entre confinats i evacuats, mentre que a Àvila són 10.000 més. La superfície calcinada entre els dos focs supera les 20.000 hectàrees.
0: A Catalunya s'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa, Vandellòs, Cardó-Boix, Muntanyes de Prades i els ports. També seguiran amb accés restringit els parcs de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, doncs, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis.
1: L'Assemblea dels 125 estats membres del Tribunal Penal Internacional ha destituït el fiscal en cap, Karim Khan, per conducta sexual inapropiada. El prestigiós jurista britànic de 56 anys tenia les funcions suspeses des del juny arran de l'obertura d'una investigació per agressió sexual i abusos a una de les seves subordinades. Més de 80 estats membres han votat per acabar amb el mandat del fiscal en cap del TPI, que fins ara portava el cas contra Israel per crims de guerra, per la invasió de Gaza, després dels atacs terroristes de Hamas el 2024. Khan és qui va sol·licitar les ordres d'arrest internacional contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el llavors ministre de Defensa d'aquest país, Yoav Gallant. La decisió de la destitució del fiscal en cap del TPI encara no és oficial, però fonts diplomàtiques han filtrat el resultat de la votació dels membres de l'organisme judicial internacional.
0: El govern i els comuns impulsen una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no podran posar excuses.
3: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i seran de manera permanent.
0: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, són les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Per al mateix ús, es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. Els habitatges que es construeixin en zones tensionades després que s'aprovi la nova reglamentació hauran de ser de residència habitual. El govern i els comuns el que volen és tramitar la llei amb la màxima urgència possible al Parlament per aprovar-la abans que s'acabi l'any. Són les 9 i 4 minuts als esports de Bitubac.
4: El Barça està jugant el seu primer amistós de la pretemporada. La ciutat esportiva Joan Gamper ha arrencat a les 8 i és contra l'Europa en un duel amistós, com dèiem, que és a porta tancada. Sí que sabem que no el jugarà el nou fitxatge Karim Adeyemi. Això en futbol. En bàsquet, el Barça s'ha reforçat amb la seva 8a incorporació de cara a la nova temporada. És l'alè nord-americà Tyrese Martin, que prové de l'NBA a les files dels Brooklyn Nets. I en ciclisme, el Tour de França, nova victòria en solitari de Tadej Pogacar, la 5a en aquesta edició per a l'eslové de la ronda francesa. S'ha imposat a més el cim mític de l'Alp d'Huez i referma encara més el seu lideratge a la general, ara ja amb 7 minuts de marge respecte del segon, Remco Evenepoel.
0: Gràcies, David. Gràcies també a tots vosaltres per la vostra atenció. Que vagi bé. Bona nit.
5: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
6: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
6: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
9: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
10: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
11: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
6: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
11: Tot es pot parlar.
6: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
12: L'estiu ets tu.
5: Catalunya Ràdio.
12: La llum dins dels meus ulls.
6: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu.
5: L'estiu ets tu.
12: Quan em mires i somrius.
5: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
14: En el capítol anterior...
15: Dos assassins fora de control. Les forces de seguretat a Catalunya han declarat l'alerta màxima i han iniciat el que en l'argot policial es qualifica com a caça de l'home. La recerca de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste és una prioritat absoluta de Mossos d'Esquadra, Policia i Guàrdia Civil, perquè es tem que la seva carrera sagnant no hagi acabat encara i que puguin causar més víctimes.
16: Dos presos del centre penitenciari de Ponent, Manuel Brito i Javier Picatoste, s'escapen aprofitant un trasllat a l'hospital. En la fugida, fereixen dos Mossos d'Esquadra i després desapareixen. Al cap de 8 dies, un confident explica a la policia que els fugitius han aconseguit arribar a la Serra de Collserola, a Barcelona, gràcies a un tal Antonio Pavón, que els ha estat ajudant des del principi. Tenen diversos plans per aconseguir molts diners. Un d'ells és segrestar el fill d'un narcotraficant que viu a Sant Pere de Ribes. Els Mossos munten un gran dispositiu per protegir el nen i detenir els fugitius, però Brito i Picatoste no s'hi presenten. Els col·laboradors de Brito i Picatoste sospiten que la policia els va al darrere, tenen por de ser detinguts i tallen la comunicació fins que la cosa es relaxi. Brito i Picatoste decideixen abandonar Collserola pel seu compte i busquen un cotxe per anar fins a un refugi a prop de Berga. En troben un al camí vell de Sant Iscle, a prop de Cerdanyola. Creuen que està abandonat. S'hi apropen. Quan intenten entrar-hi, s'adonen que dins hi ha una parella que, espantats pels dos delinqüents, intenten fugir. Perquè no s'escapin, Brito buida el carregador del seu revòlver sobre el noi. Deixen el cos a la cuneta sense saber si continua viu i pugen al vehicle. Al seient del darrere, encara hi ha la noia despullada i molt espantada. Brito s'asseu al seu costat. Picatoste, el seient del conductor, arrenca el motor. No tenen ni idea de quin serà el seu proper moviment.
17: Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Brito i Picatoste sembla un títol de pel·lícula. La seva història també. L'un, condemnat per homicidi, i l'altre, un lladre amb sida i amb poca autoestima. Fereixen greument dos Mossos a Lleida per escapolir-se de la presó. S'amaguen durant gairebé un mes a la Serra de Collserola, ajudats per delinqüents comuns. El temps que passa sense novetats positives per a ells i la por de ser detinguts els empeny a fugir a qualsevol preu i tornen a disparar, tenyint de sang encara més els seus camins. Pararan? Els faran parar? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
18: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
19: Crims. Per què matem?
18: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
19: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
17: El camí de Can Catà és una petita carretera de muntanya. Uneix el parc de la Riera a Cerdanyola amb la finca de Can Catà, on hi ha una masia del segle XVIII molt ben conservada. És un dels camins més recomanats per recórrer en bicicleta si un s'endinsa a Collserola des de la zona del Vallès. Un racó idíl·lic envoltat de natura frondosa, on de nit no hi passa gaire gent. I és en aquesta zona on han abandonat el cadàver del noi a qui han disparat. El policia nacional que fa la inspecció ocular de l'escenari del crim li dona la volta al cos del noi i, casualitats tràgiques de la vida, és el seu cosí Sergio Martínez Moré, de 23 anys. Aquesta coincidència complica encara més el cas.
20: A partir d'aquell moment, el cos nacional de policia i el grup d'homicidis especialment agafen el seu cas perquè el familiar d'un d'ells ha estat assassinat per dos tios que se l'havien escapat als Mossos i que 33 dies després o 30 i pico dies després els Mossos no aconseguien detenir.
17: Recordeu que en aquell moment, l'any 2001, els Mossos encara no han estat desplegats a Barcelona. És per això que el grup d'homicidis del cos nacional de policia pot reclamar el cas com a seu. Poc després que la Policia Nacional trobi el cadàver del noi, a la que aleshores era la seu central dels Mossos al carrer Bolívia, cantonada amb el carrer Ávila, el cap de l'equip d'investigadors dels Mossos que porten el cas, el sotsinspector Toni Domènech, tope amb la notícia.
21: Quan es van disparar, quan va ser el súmum de la pressió, va ser quan un dia arribo jo a les 7 del matí i veig un teletip de la sala SIC. La sala és la sala de coordinació interpolicial de Catalunya, dels diferents cossos policials. I m'arriba un, homicidio en Collserola, dos individuos han tiroteado a un chico, al conductor, han violado a la chiquita i ja està.
17: Des del primer moment, el sotsinspector Domènech té clar que aquells són els homes que busca des de fa 32 dies. Tot i que voldria seguir el rastre d'aquesta nova pista, ha de respectar la cadena de comandament i la burocràcia entre els diferents cossos policials és complicada.
21: Automàticament els meus superiors determinen que, com que Collserola és cos nacional de policia, doncs es té que anar a parlar amb ells, a intentar fer un equip conjunt, a intentar fer aquelles coses que els agrada tant als polítics.
17: I aleshores, a totes les pressions que patien els Mossos en aquell moment, se n'hi afegeix una de nova.
21: Què he de fer? No, posa'm. Fes-me un informe i posa tot el que hem fet. Tot? Tot el que hem fet. Pues jo, tres pàgines, tot. ¿Vale? Telegrama, tenim vigilància, Pavón, este, el confidente, el otro, aquí, allà, tot. Tingui. Vale. Pues ara anem a veure el cos nacional de policia. Ens anem a Via Laietana. Allà hi havia un bon professional, el Pepe, és el que portava els homicidis de Barcelona abans de ser Mossos. Era un gran professional, no tinc res més a dir, però ell era com jo. A mi me manden. ¿Sabes qué? Esto está muy bien, ¿vale? Automàticament va agafar l'informe i se'l va fotre a la butxaca. I va dir, ara hablaréis con el jefe, el inspector jefe. Vam anar a parlar amb l'inspector jefe i l'inspector jefe va dir, bueno, sí, però ¿sabéis qué? En vez de coordinar, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar de una manera, de una diferente manera y tal y cual, vamos trabajando vosotros por vuestra banda, nosotros por la nuestra, y ya nos llamamos.
17: Així com la Guàrdia Civil treballava conjuntament amb els Mossos des del principi del cas, la Policia Nacional no.
21: La relació amb Cos Nacional de Policia i amb Guàrdia Civil era bona. Mossos, policia, Mossos, Guàrdia Civil. Nosaltres hem intentat fer, quan jo estava a les unitats centrals, equips conjunts, de dir, conyo, treballem els tres. I allà, a Vila Bolívia, quan venien els de la Nacional i ven els de la Guàrdia Civil en allà, marxaven. Jo con esto no trabajo.
17: La cosa és que les disputes internes es converteixen en una competició.
21: Bueno, el dia següent, la Nacional tenia el col·legi nostre al domicili del Pavón, estaven a sota, vigilant també i fent també amb càmeres i tot el que es fa, la pràctica policial. Clar, sí, ja ho tenien tot. Tenien el cotxe, tenien qui els hi subministrava, doncs només tenien que anar doblant. I ells volien emportar-se el gat a l'aigua, ells volien triomfar perquè, bueno, Maxime, el xiquet mort era parent d'un policia. I això els esperonava més. I guanyar Mossos també els esperonava més.
17: Ja ho heu sentit, amb una escola de barri davant de casa del Pavón, al pis de dalt hi havia els Mossos i al pis de sota la Policia Nacional. Però si en molts àmbits la competència esperona, en aquell cas, sembla que el joc no era massa net.
20: I, per exemple, la inspecció ocular, el primer atestat sobre la Mora Collserola, no es trasllada a Mossos d'Esquadra fins molts dies després. Alguns periodistes teníem aquesta informació abans que els propis investigadors de Mossos d'Esquadra que perseguien a Brito Picatoste.
17: Al mateix temps que els agents competeixen a peu de carrer, la tensió es dispara als despatxos dels alts càrrecs i el cas entra de ple en la dimensió de la política. Situació que Carles Fernández, aleshores cap de comunicació dels Mossos, va viure de manera molt directa.
1: I teníem un altre ingredient, que és el conflicte competencial político-institucional. Si jo hagués verbalitzat tot el que es deia en aquells moments internament, doncs les paraules haguessin hagut de ser censurades en aquests micròfons, perquè la relació era molt tensa, molt tensa. El sentiment de traïció era molt tens, molt tens.
17: Tots volen resoldre el cas, detenir els fugitius, però els Mossos consideren que s'hi juguen molt més.
1: Allà ens hi jugàvem alguna cosa més, i era demostrar que un cas complicat també el podien resoldre els Mossos. No era una qüestió d'honor, sinó una qüestió de reputació, una qüestió de credibilitat. I en aquest cas, jo crec que vaja, va haver-hi un abans i un després en la credibilitat del cos.
17: A cada nou gir que fa la història, la tensió tiba d'una banda nova. Ara mateix, pels Mossos, la pressió està al màxim i no baixarà fins que enxampin els assassins. A més, ho volen aconseguir abans que ho faci la Policia Nacional. Els investigadors han de fer esforços per mantenir el cap fred i no precipitar-se. Després de l'atac contra la parella, tornen a estar com estaven. Els fugitius han tornat a desaparèixer. El fragment de l'article que sentireu el van escriure Ignacio de Orobio i Albert Jimeno per La Vanguardia.
2: Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y policías locales del Vallés se mantienen en estado de máxima alerta para dar con los dos delincuentes que en la tarde del martes mataron a tiros al joven de 23 años y agredieron sexualmente a su novia, tras sorprenderlo en una zona boscosa de Collserola. Los dos hombres son, según la Policía Nacional, Francisco Javier Picatoste, de 34 años, y Manuel Brito Navarro, de 35, fugados de la prisión de Punén hace alrededor de un mes.
17: L'aleshores sergent Toni Domènech té clar que detenir Pavón i interrogar-lo no és una opció.
21: El Pavón és la nostra rosa, m'entens? O sigui, allò que hem de cuidar. Per què? Perquè és l'únic contacte amb Brito Picatoste. Nosaltres qui ens interessen són Brito Picatoste. Clar, si nosaltres detenim a Pavón, se'n va tot a Norris. Perquè ja no tenim contacte amb aquell. El telèfon d'aquest s'apagarà i els telèfons dels altres ja no els tindrem. És contraproduent. Nosaltres tenim que estar jugant, bueno, al pòquer, per dir-ho d'alguna manera. Esperant la jugada bona.
17: Com els bons jugadors de pòquer, els investigadors han de saber gestionar la tensió i esperar a tenir la millor mà per fer l'aposta forta. Les batudes no s'aturen. Continuen atents per si els telèfons dels uns i dels altres s'activen. Vigilen Pavón amagats a l'escola que hi ha davant de casa seua, amb la Policia Nacional fent el mateix al pis de sota. I a pocs quilòmetres d'allà, a prop d'una petita ermita a la banda de la serra de Collserola que pertany a Sant Cugat, els dos fugitius continuen amagats.
22: Han pasado dos días.
3: ni como ni duermo. Solo escucho la radio y dejo que la lluvia me empape, me limpie. Discuto continuamente con Brito y él se va. Le digo que me deje solo. Escucho las noticias, hablan de un asesinato y algo se rompe en mi interior. La imagen del chico no había dejado de acosarme. Tenía la esperanza de que saliera vivo y no fue así.
17: Aquestes són reflexions de Javier Picatoste que va deixar escrites quan va acabar tot. Som al 15 de novembre. A Barcelona no para de ploure a bots i barrals. Hi ha ràfegues de vent de fins a 100 km per hora. S'espera que el temporal s'allargui fins al dia 17. En aquell moment, quan Picatoste està sol i el remordiment se'l mengen per dins, quan creu que res pot anar pitjor, el locutor que està parlant del seu cas a la ràdio el fa caure una mica més avall.
3: Hablaban de violación y me quedé de piedra. No lo podía creer. Pensaba en lo que pasaría ahora con mi familia y la ira me invadía. Esperé que Brito llegara.
17: L'esquerda que havia començat a obrir-se entre els dos fugitius quan Brito va reconèixer haver tocat una mica la noia s'acaba de convertir en un abisme. Picatoste no està disposat a continuar fugint al costat d'un violador. Ja va dir-li fa només dos dies que si tornava a fer alguna cosa semblant, el mataria.
3: Cuando llegó, quité el seguro del arma y le apunté. Se quedó blanco. Le pregunté, ¿qué le hiciste a la chica cuando yo me fui esos 15 minutos?
4: Nada, ya te digo, hermano, tocarla un poco, olerla, nada más.
17: No pare de ploure amb molta intensitat. Durant uns instants, Brito veu el canó de la pistola de Picatoste davant els seus ulls. Tot pot acabar en mans de la persona que més l'ha estimat durant aquests últims anys, l'home que ha arriscat la seva vida per alliberar-lo. Picatoste és al fons del pou, al límit del que pot suportar. Ho ha donat tot per algú que, si és veritat el que diu la ràdio, l'ha traït. Abans de premer el gallet, escolta la versió dels fets que li dona Brito.
3: Bajé el arma. Le creía. Le dije lo que decía la ràdio, que me había matado a mí y a los míos, que se había acabado todo. Los colaboradores no lo entenderían, ni siquiera yo lo entendía. Parecía todo una pesadilla.
17: Picatoste ha de decidir entre creure el que li diu la ràdio i confiar en el seu hermano. En aquell moment, només Picatoste sap per què decideix acceptar la versió de Brito. Durant el judici, ho explica el mateix Picatoste. Val la pena escoltar-lo per sentir amb quina seguretat parla d'aquell moment.
22: Sí, lo recuerdo porque estuve a punto de matarle ese día.
23: ¿Estuvo a punto de matar a quién?
22: A él. Cuando me enteré por las noticias de eso mismo, sí.
23: ¿Dijo usted que si hubiera sido verdad, le pegaría un tiro?
22: Si lo hubiera visto, no estaría aquí ahora mismo.
23: Perdón, es que no lo oigo
22: si
23: fatal.
22: Si yo lo hubiera visto, no estaría aquí ahora mismo. Y él lo sabe.
17: A Barcelona, els investigadors dels Mossos segueixen atents al domicili de Pavón i a les escoltes telefòniques. Passen les hores i ni una cosa ni l'altra dona resultat. L'últim telèfon que els Mossos tenen de Picatoste no ha tornat a activar-se. No saben si no l'està utilitzant per precaució, si se li ha espatllat l'aparell o si està utilitzant una nova targeta amb un número diferent. Abans de continuar, repassem, aclarim i recapitulem. Hola, Lídia Orriols.
24: Hola, Carles Porta. Diumenge 14 d'octubre del 2001, a Lleida, dos Mossos d'Esquadra traslladen Manuel Brito des del centre penitenciari Ponent fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El pres s'ha fet mal caient per unes escales i el metge li enguixa el braç. A causa del guix, els Mossos no poden emmanillar-lo. Quan estan a punt de pujar al cotxe per tornar a la presó, un home se'ls apropa i dispara contra els dos policies. El pistoler és Javier Picatoste, intern també de la presó de Ponent. Fa 9 dies que hauria d'haver tornat al centre d'un permís familiar. Durant aquest temps ha acabat de solucionar alguns detalls d'una fugida que portaven més d'un any planificant. El tiroteig ha deixat els dos Mossos malferits, un d'ells quedarà paraplègic. Els roben les armes, pugen a un BMW i s'escapen a tota velocitat. La fugida en cotxe no dura gaire. Topen amb un control de policia en una de les sortides de Lleida. Aparquen en un carrer del barri dels Magraners i desapareixen camp a través. La policia els perd la pista. Els fugitius dormen de dia i caminen de nit pels horts que voregen la ciutat. L'única pista que troben els Mossos és en una caseta, propietat del pare de Brito, a Santa Maria del Camí. Allà hi ha 4 motxilles plenes de material de supervivència, brides i 2 passamuntanyes. Durant 8 dies i 8 nits, els Mossos vigilen el lloc, però Brito i Picatoste no s'hi presenten. La vigilància s'aixeca quan un confident afirma que els fugitius ja són a la serra de Collserola. El mateix confident explica als investigadors que un tal Pavón està col·laborant en la fugida des del principi. Els dona el telèfon que Picatoste està fent servir per comunicar-se amb aquest col·laborador i assegura que el tal Pavón els està ajudant a canvi que Brito i Picatoste donin un cop contra un narcotraficant. A partir d'aquestes pistes, els investigadors descobreixen que Brito, Picatoste i Pavón pretenen segrestar el fill d'un traficant de drogues de Sant Pere de Ribes durant un partit de futbol. Els Mossos i la Guàrdia Civil munten un dispositiu per protegir el nen i caçar els fugitius, però passa tot el dia i no s'hi presenten. A Collserola, Pavón comunica a Brito i a Picatoste que la policia li va al darrere i durant un temps deixarà d'ajudar-los. Els fugitius volen robar un vehicle, creuen que és buit, però quan l'obren s'adonen que hi ha una parella dins. Disparen contra el noi, deixen el cos al voral de la carretera i s'emporten la noia. Al cap de 5 quilòmetres, el cotxe s'atura perquè els trets han fet malbé el motor. Lliguen la noia en un arbre i li deixen a prop un ganivet perquè es pugui alliberar quan ells hagin marxat. Mentre Picatoste està explorant el terreny, Brito la viola. L'endemà al matí, uns homes que passegen per Collserola troben el cadàver del noi. Els primers agents que es presenten al lloc del crim són de la Policia Nacional. El cadàver està de boca terrosa. Quan la gent li dona la volta, s'adona que el noi és cosí seu. A partir d'aleshores, la Policia Nacional pretén apropiar-se del cas i no vol col·laborar amb els Mossos, a qui molta gent acusa d'incompetents perquè els fugitius ja porten 30 dies escapats. Han ferit dos Mossos, han violat una noia i han matat un noi. Brito i Picatoste tornen a l'ermita de Sant Medir per amagar-se. Estan atrapats a la muntanya, saben que tot està molt vigilat i se'ls acaben les últimes provisions. Passen dos dies. Després de l'episodi de la noia, Picatoste se sent traït i ha perdut el vincle que l'unia amb Brito.
17: Els Mossos saben que els fugitius estan desesperats i esperen que en algun moment cometin un error.
18: You want it darker.
19: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
18: I'm ready, my lord.
19: Amb Carles Porta.
17: El 16 de novembre del 2001, a les 10 i 14 minuts del matí, el telèfon de Pavón rep una trucada.
0: Bienvenido al buzón Movistar. El teléfono al que llama no está disponible. Grabe su mensaje después de la señal.
7: Hola, soy Ángel. Llámanos a las 4, ¿vale? Y luego a las 10 si no nos pillas. Queda poca batería. Venga, hasta luego.
17: Els agents que estan fent les escoltes reconeixen la veu i l'adrenalina se'ls dispara. Picatoste està trucant des d'un número de telèfon desconegut. Per tant, no tenen autorització judicial per intervenir-lo. A contrarrellotge han de convèncer el jutge que aquell número pertany als fugitius. Si no ho aconsegueixen, els poden perdre el rastre. Només cal que Pavón tingui un segon telèfon que els Mossos desconeixen. En Joaquim Estrada, de l'àrea de comunicació dels Mossos, va escriure en la revista interna dels Mossos l'emoció i els nervis amb què es van viure aquells moments.
8: Com si d'una pel·lícula de suspens es tractés, els minuts anaven passant i l'autorització no arribava. Finalment, a les 14:03, va arribar l'autorització i es va fer la trucada més ràpida feta mai entre Barcelona i Madrid. In extremis, es va aconseguir punxar el mòbil de Picatoste.
17: La trucada a Madrid és la que han de fer els agents a la companyia de telèfons perquè aquesta faci possible tècnicament l'escolta d'un dels seus clients. Solucionat això, els Mossos tenen accés directe a totes les comunicacions dels fugitius. Pel missatge que han sentit, estan intentant establir contacte de nou amb Pavón. Ara falta veure si Pavón respondrà o no. És un moment crucial pels investigadors, però també per al Carles Fernández i l'estratègia de comunicació dels Mossos, perquè els mitjans estan a sobre del cas constantment. Quan vegin moviment de Mossos amunt i avall, voldran saber què passa. És molt important que tinguin la informació pertinent perquè tot surti bé.
1: Home, el que em deien és, escolta, s'està fent tot, estan tots els efectius posats, tenim línies diferents obertes, no ho xerris, perquè si aquesta línia és la de veritat i els tios ho adverteixen, no sabem si escolten la ràdio, no sabem res. Com que no sabem res, hem de baixar tots els riscos. No sabem si porten un transistor, aquests tios, a la butxaca. Per tant, hem de minimitzar els riscos de la informació que donem. En alguna ocasió posem l'accent en aquest, en aquesta línia o en què hem trobat per buscar reaccions. La policia això sovint ho fa, no es tracta de mentir, sinó de, tenim un indici. Digues que hi ha aquest indici. A veure quina reacció tenim. El cos estava molt angoixat. I el cap del cos estava molt angoixat. I el director general estava molt angoixat. I el conseller estava molt angoixat. I el president estava angoixat.
17: Tots aguanten la respiració i creuen els dits al voltant de l'aparell de les escoltes telefòniques que els Mossos tenen instal·lat a la central del carrer Bolívia. Passen 4 hores i 41 minuts. A les 2:55 del migdia, Pavón rep una nova trucada del telèfon de Picatoste i aquest cop sí que respon.
6: Sí.
9: Oye.
6: Dime, dime.
9: ¿Cómo has quedado con este?
6: ¿Sube o no?
9: Sí, a las 10.
6: Vale, de acuerdo.
9: ¿Sabes dónde es ya o no?
17: Es talla la comunicació, però al cap de pocs segons tornen a trucar.
6: Sí.
9: Oye.
6: Dime.
9: Oye.
6: Dime, dime.
9: Subes por la carretera del Tibidabo, ¿eh?
6: Sí, hombre.
9: Hasta arriba del todo. No al Tibidabo, sino dirección a San Cugat, ¿vale?
6: Escucha, habemos al Jorge y lo mando.
9: Vale, mándamelo.
6: Escucha, los que te dije están encima mío.
9: ¿Pero qué dices, macho? No te entiendo.
6: Que los que te dije están encima mío y no paran.
17: Pavón ya té claríssim que la policia està a sobre d'ell, però tot i això es continuen trucant. Es detecten fins a 4 trucades que seran determinants. Pavón té por que ell estigui massa controlat. Avisarà el Jorge Uroz, que anirà a una caseta de la carretera de la Rabassada, direcció Sant Cugat. La caseta està abandonada, és just a dalt de la muntanya i té un rètol de protecció civil. El lloc el tenen clar, però el codi que utilitzen per parlar fa dubtar d'una altra cosa als policies.
21: Però hi ha un hàndicap. Tal com parlen amb l'argot que parlen, jo li passo les cartes que vam aconseguir a la presó, li passo als nostres analistes i dic, dona'm una hora. Perquè aquí aquests em diuen una hora, però pot ser una o pot ser una altra, dieu-me. I ells em diuen, un cop analitzat tot, em diuen, Toni, són les 4 de la tarda o les 10 de la nit. No hi ha equívoc possible. Llavors és realment quan comença el dispositiu per caçar-los. Un dispositiu, bueno, important. En aquell temps, el més important que s'havia fet.
17: No poden perdre el temps. Si l'opció correcta és la de les 4 de la tarda, els fugitius estan a punt d'arribar a la caseta. El primer és tenir vigilat i assegurat el lloc. El sotsinspector Domènec parla del GEI. Són els grups especials d'intervenció, l'organisme dins dels Mossos d'Esquadra especialitzat en situacions amb un alt risc d'enfrontament armat.
21: Llavors a mi em va tocar agafar un caporal i dir-li, vine, agafa el cap del GEI, amic meu, el portes allà, li dius on és, perquè ell sàpiga anar, i ell ja s'ho muntarà, tu no et preocupis, i me'l tornes a portar aquí. Va agafar el cap del GEI, se'l van portar, li va ensenyar la caseta de Peón Caminero, i van venir. Llavors li vaig dir al cap del GEI, fes-t'ho com vulguis. 3:30 màxim, et vull anar allà. I no els hi diguis res als teus homes. Però potser esteu fins a les 12 hores.
17: La casa en qüestió està construïda a 4 vents, a peu de carretera. És blanca. A primer cop d'ull sembla solitària, tot i que no gaire lluny, hi ha altres cases. Antigament era la vivenda del treballador que s'encarregava de cuidar les carreteres. Ara està abandonada. Té 2 plantes visibles des de la carretera i un soterrani. Tot i els 3 nivells, és petita i senzilla. A la banda de la Rabassada dona una paret lateral amb 4 finestres, 2 a la primera planta i 2 a la segona. L'altre lateral i la part del darrere estan encarades al bosc. L'entrada principal té un pati que dona a una esplanada que connecta amb la carretera. El pati està envoltat per un mur de menys d'un metre d'alçada. Un cop identificada la casa, el primer que han de fer els GEI és comprovar que els fugitius no siguin a dins.
21: Va agafar tot l'equip amb les furgonetes, van desencotxar, van entrar i llavors em va comunicar, escolta, aquí dintre no hi ha ningú. Dic, vale, perfecte. A partir d'ara us quedeu aquí fins a les 10 de la nit.
17: Ha arribat l'oportunitat que els Mossos esperaven, o ara o mai.
21: Uns 50 homes de la Divisió d'Investigació Criminal de 3 en 3, de totes les unitats de la Comissaria General, de 3 en 3 amb arma llarga i vehicle.
5: apostats a diferents llocs de tot Collserola, vale? Mirant de mar a muntanya, tot Collserola, jo tenia el mapa al davant, i anàvem col·locant a tots els camins, caminets, llocs on jo veia que, no sé, que hi havia una zona boscosa que podrien sortir per allà, allà enviàvem homes. Això eren uns 50.
17: I no s'acaba aquí.
5: Llavors, què més teníem? Teníem a la banda dreta de Collserola, teníem 8 furgonetes de la Brimo. 48, 50 homes més. I a la banda esquerra teníem 8 Land Rovers de la Guàrdia Civil. 40, 50 més. I a la banda baixa de lo que és Collserola tenia tot l'equip segundo de delinqüència organitzada de la Guàrdia Civil. Que són els que havien estat col·laborant amb nosaltres. Tot això estava ocupat.
17: Més de 150 agents, entre Mossos i Guàrdia Civil, desplegats estratègicament per tot Collserola. Ja s'han fet les 4 i està clar que no és l'hora correcta perquè allà no s'hi presenta ningú. A les 4 i 11 minuts entra una nova trucada de Brito a Pavón, però un cop més la trucada es talla i no hi torna a haver més comunicacions entre uns i altres.
5: En aquest impàs de les 4 a les 10 són 6 hores, Conyo, és molt de temps. Però, bueno, anaven sortint cosetes a tots els homes que teníem allà. Ves que he vist això, comproveu. Ves que aquest cotxe, comproveu. Ves que allà veig una gent que... Aneu i comproveu.
17: 6 hores d'espera en les quals tots els involucrats en l'operació compten cada minut que passa. En una situació així, és fàcil que hi hagi discrepàncies.
5: Va venir l'intendent, el meu superior, i em va dir, Toni, tens que fer aixecar l'helicòpter. I jo li vaig dir, no. Si tu m'ordenes, faré aixecar el que tu vulguis. Però si a mi em demanes que faci aixecar l'helicòpter, et dic no. L'helicòpter fa molt de soroll. I l'únic que aconseguiràs aixecant l'helicòpter és que aquests s'amaguin i no treguin el cap. Fes-ho com vulguis. Estava allà el cap del cos, sentat amb mi, parlant d'això. Com que l'intendent havia entrat, no l'havia vist. El cap del cos se'l va mirar i li va dir, crec que té raó. L'intendent va tenir que marxar.
17: I mentre això passa a la sala de comandament de la comissaria del carrer Bolívia, des d'on es dirigeix l'operació, a Collserola, els agents esperen, aferrats a les seues armes, per passar a l'acció en qualsevol moment.
10: Hi havia dos dispositius policials a dos llocs diferents. Val? Hi havia el dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra en col·laboració amb la Guàrdia Civil a Collserola, i hi havia un dispositiu del Cos Nacional de Policia al Vallès, crec que era a Sabadell, amb un polígon industrial.
17: Es manté la competència. La Policia Nacional creu que la trobada entre els fugitius i Pavón no serà a Collserola i despleguen el seu dispositiu a un altre lloc. La competència que s'ha establert entre els dos cossos arriba al seu punt decisiu. Cadascú ha fet la seva aposta i queda per veure on apareixeran Brito i Picatoste. Les hores, els minuts i els segons passen més lents que mai. Es fan les 9, 9:45, 9:45... S'acosta l'hora convinguda i tots es posen en guàrdia preparats pel que calgui, tant els Mossos i la Guàrdia Civil a Collserola com els nacionals al Vallès. Qui té raó?
11: I'm ready, my lord.
12: Crims. Amb Carles Porta.
13: Cuando llegamos al sitio íbamos ya sin precauciones. Antes esperábamos a que llegaran y luego íbamos al encuentro. Esta vez no. Llegamos a la casa, el primero, yo detrás, discutía con él a voces.
17: A Collserola, dues siluetes s'apropen a la casa. Així descriu el moment un dels policies que hi és present.
25: A les 21:50 es persona a les immediacions de l'edifici de Protecció Civil un individu controlant i vigilant l'entorn. Al cap d'uns minuts, apareix un altre individu amb la mateixa actitud.

0: A la sala de comandament, el sotsinspector Domènec espera amb impaciència rebre noves informacions dels GEI. Tot l'esforç, l'angoixa, els nervis i el cansament dels últims 34 dies es concentren en aquell moment.
1: 10 menys 5, 10 menys 3, entra, o sigui, radia el cap del GEI, estan entrant dos homes al pati de la caseta del Peón Caminero. 3 minuts van parar, Van passar 3 minuts, 4. Els més llargs de la meva vida. O sigui, allò es fa etern en la vida i petit tant.
0: Brito i Picatoste salten el petit mur que voreja el pati de la caseta. No tenen ni idea de tot el que està passant al seu voltant. Continuen discutint fins que...
2: En plena discusión, de repente se vieron un montón de luces. Casi parecía de día. Decenas de puntos rojos estaban por nuestros cuerpos.
0: Brito i Picatoste no s'ho esperen. El cansament i la desesperació els ha fet abaixar la guàrdia i deixar de prendre les mesures de seguretat que han utilitzat durant tota la fugida. Els punters làser dels fusells que els apunten els han agafat tan desprevinguts que no poden fer res.
2: Se había acabado. Esperaba oír las detonaciones. No llegaron. ¡Quietos! ¡Las manos sobre la cabeza! ¡Al suelo! ¡Manos atrás!
1: L'únic que van tenir temps de fer va ser aixecar les mans. Ni es van moure. Es van tirar sobre d'ells, els van tirar a terra, els van desarmar, els van emmanillar.
0: A la comissaria del carrer Bolívia, en Bàbila, en Toni Domènec aguanta la respiració. Sap que per molt que sembli que tot ha acabat, no pot dir blat fins que sigui el sac i ben lligat.
1: Quan van dir a les 10 i 2 minuts detinguts Brito i Picatoste, no us enganyo, llavors em va sortir tota la pressió. Tota. Tota. Vaig tenir que marxar un racó.
0: Són les 10 i 2 minuts del 16 de novembre. Han passat 34 dies i 34 nits des del tiroteig a Lleida. Potser té 16 hores en les quals l'aleshores sergent Domènec i tot el seu equip no han deixat d'intentar caçar aquests fugitius. 48.960 minuts en què ha hagut de controlar l'angoixa per mantenir el tipus davant de tothom. En Domènec busca com pot un racó d'intimitat i deixa caure les llàgrimes. Un instant després ha de continuar.
1: Després, tot seguit de la detenció, el que comunico jo per ràdio, obert a tots els efectius, és: detinguts Brito i Picatoste, torneu a base tots. S'ha acabat. Van començar a saltar per l'emissora. Visques, bravo, rebut, ara anem, de tot. De tot, els qualificatius que van expressar els homes que estaven allà, que en definitiva s'havien passat 8 hores allà a l'intempèrie, doncs, bueno, tots contentíssims, com no es pot ser d'una altra manera.
0: La Maica Navarro, en un article publicat al Periódico, descriu l'ambient que es va viure en aquella sala de comandament.
3: A medianoche, en las dependencias de los Mossos de Escuadra de la calle Ávila, todo eran abrazos emocionados entre los agentes de la policía autonómica. «Ya han caído», gritó casi con lágrimas en los ojos un agente mientras se abrazaba a uno de sus mandos. La alegría no solo estalló porque los dos fugitivos habían sido por fin arrestados, sino porque la detención la había realizado la propia policía autonómica con la ayuda de la Guardia Civil.
0: En Domènec té clar que l'èxit no és només dels Mossos.
1: La Guàrdia Civil, vaig comunicar-me amb ells per telèfon. Venir per acá i avisa el teniente coronel. El teniente coronel Gómez Alarcón, llavors era teniente coronel, va venir amb una botella de Moixandón. Es va abraçar a mi i em va dir: ja sé de quién es mérito. Vamos a ir a cenar. Un altre dia, evidentment.
0: Quan passen uns minuts i sembla que tot es relaxa, el sotsinspector s'aparta de les celebracions i fa una trucada.
1: Bueno, vaig trucar a la dona. Nena, que ja s'ha acabat això. S'ha acabat. I ell em va dir: vale, però jo estic a l'hospital amb ma mare. Me li tenen que canviar el fetge.
0: La vida familiar que ha hagut de deixar de banda durant tot aquest temps se li planta davant dels morros. El cas de Brito i Picatoste ha estat una bombolla que pràcticament l'ha aïllat de la resta del món. Però la bombolla ha esclatat. Mentre a comissaria estan celebrant un èxit històric pels Mossos d'Esquadra, la sogra del Toni Domènec ha empitjorat greument d'una malaltia que arrossega des de fa temps.
1: Bueno, venen tots, jo li comunico al major, que és el cap del cos, li dic que jo hauré de marxar. tenia el problema amb la dona. Jo hauré de marxar, m'espero a que vinguin, que els entrin, i després marxaré, vull que ho sàpiga.
0: La investigació policial pròpiament dita s'ha acabat, però encara queden coses molt importants per resoldre. El cas té una vessant política i mediàtica molt important. Els Mossos han estat qüestionats durant molts dies i s'ha d'aprofitar la detenció per refer la imatge i la bona reputació del cos. Per això, el Carles Fernández, aleshores cap de comunicació de Mossos, creu que és indispensable que tots els mitjans de comunicació puguin estar presents i fer la foto de Brito i Picatoste detinguts.
4: I jo recordo que era un divendres a la nit, jo estava al poble, jo soc de Breda, jo estava a Breda i vaig rebre una trucada per al mòbil. Situem-nos, 2001, que vull dir, no tothom tenia mòbil, ni els twitters, tot això no existia, vull dir, convocar una roda de premsa. Vaig vulnerar totes les lleis del món mundial perquè vaig agafar el cotxe, vaig baixar i des del mòbil anava trucant a tots els periodistes per convocar-los.
0: Una d'aquelles periodistes és la Maica Navarro.
5: Ja gairebé havíem tancat el diari i recordo una trucada del Carles Fernández i em diu: estàs amb gent? Sí. Posa't en un lloc de la redacció que no hi hagi ningú i que ningú t'escolti. Em va dir: ara et diré una cosa, que no pots dir absolutament res i fins que no et doni un altre senyal no pots publicar res. Però t'ho explico perquè comences a treballar, però no pots sortir d'aquí. Ostres, Carles, què passa? I em diu: els tenim. I jo vaig fotre un crit de... ¡Bien! ¡Los tenemos! Però los tenemos com si jo estigués allà detenint-los. Diu, i ara a la teva comença a cridar: Maica, sisplau, calla! Ostres, calla't, que dic que no pots dir res. Vaig passar que m'ha dit el Fernández, diu, escolta'm, atura, Maica, atura la portada, han pillat el Brito i Picatoste, hòstia, no tinc res encara, però aturem i comencem a relatar la història, aturar la portada i començar a escriure.
0: La Maica és un exemple del que està aconseguint el Carles Fernández trucant a uns periodistes i altres mentre baixa a Barcelona des de Breda. Que la majoria de diaris aturin màquines i reservin la portada per a la detenció de Brito i Picatoste. Però continua tenint un problema.
4: I ara, com que ja ha passat el temps i suposo que fins i tot deu haver prescrit alguna cosa, es deu poder explicar tot. Una de les coses aquesta, que vaig vulnerar totes les lleis del món del codi de circulació, perquè amb el mòbil vaig convocar tothom. I l'altra és... en el moment de la convocatòria de premsa allà, jo necessitava que tots els mitjans haguessin arribat a la roda de premsa. I això era indispensable. Per què? Perquè jo necessitava de tots els micros, totes les càmeres i totes les possibilitats de canals de comunicació. Insisteixo, no hi havia xarxes socials, tot això no hi era. Per tant, necessitava tots els mitjans de comunicació per poder-li dir a tothom del món mundial que no patissin, que s'havia acabat. Que el cas s'havia tancat i que s'havia agafat els més dolents dels dolents. O sigui, s'havia complert que la policia agafa dolents. I la policia havia agafat els dolents. Llavors jo això m'havia de garantir. Això què va implicar? Doncs que es va endarrerir la roda de premsa, fins que va arribar tothom. Bé, això, Carles, tampoc n'hi ha per tant. Això implicava que es va endarrerir l'arribada dels detinguts.
0: La Maica és una d'aquestes periodistes que està intentant arribar a la roda de premsa i a qui el Carles truca insistentment quan veu que no pot fer esperar més els mitjans que ja són a comissaria esperant.
5: I em deia: hòstia, vine, jo, espera't un moment, espera't. No, és que no, hòstia, vine, sisplau. El meu fotògraf tampoc arribava i el Fernández em deia: per favor, tinc una furgoneta de la brigada mòbil amb Brito i Picatoste donant voltes per la mina perquè no arribes.
0: Finalment, tots arriben i en Fernández fa una trucada a Elías Fernández, aleshores cap de la brigada mòbil, per dir-li que els seus agents ja poden portar els detinguts. Quan els detinguts posin un peu a terra, es començaran a disparar les màquines de fotos i totes aquelles imatges han de dir un munt de coses a la població. Que la policia ha caçat els dolents, que la gent pot tornar a caminar tranquil·la per Collserola, que els Mossos són un cos de policia fiable i eficaç. Per això vol tenir en compte fins i tot l'últim detall. La Maica té una anècdota interessant sobre això.
5: El cap de la Brimo li diu a l'Elías Fernández, li diu al Fernández: escolta'm, espera't un moment, dona'm un drap o alguna cosa perquè el Picatoste porta la cara, porta sang a la cara. I el Fernández, amb un criteri i amb molta valentia en aquells moments i amb una decisió que va prendre ell de manera unilateral, va dir: no li netegis. Ningú entendria una detenció sense força amb aquests dos individus. I jo crec que contravenint qualsevol legislació actual, que això seria bastant improbable, doncs es va fer un passadís on es van col·locar tots els fotògrafs i van fer, tot i que Ávila Bolívia tenia pàrquing perfecte, va estacionar la furgoneta i van passejar durant uns metres a Brito i Picatoste perquè poguessin ser retratats.
0: Entre tota la gentada que espera els detinguts hi ha Antoni Domènech. Ha jurat a la seva dona que aquesta nit serà a l'hospital, on han de fer-li un trasplantament de fetge a la seva sogra, però abans necessita fer una última cosa.
1: Jo només els volia veure la cara. Els vaig veure una miqueta compungits, fracassats, en cap moment penedits. No, no, són especials.
0: En poca estona, TV3 ja dona la notícia al TNNIT.
6: Francisco Javier Picatoste i Manuel Brito estan detinguts des de fa poc més d'una hora en una de les casernes dels Mossos d'Esquadra a Barcelona. En una acció conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil, les investigacions han portat a saber que tots dos es trobarien amb una tercera persona aquesta nit a Collserola.
0: El dia 17, la portada de molts diaris és la fotografia de nit dels dos fugitius emmanillats, bastant bruts, la cara plena de sang i envoltats d'agents de la Brimo. L'expressió de Brito i Picatoste a aquelles fotos ho diu tot. Han perdut.
1: Van ser 33 dies. 33 dies que em vaig aprimar 7 quilos. Clar, la meva dona no em va veure, els meus fills no em van veure. Jo, si dormia alguna vegada, eren 2-3 hores. Podia arribar a casa a les 2, les 3 del matí, aixecar-me a les 5, 5 mitja 6, fotre'm una dutxa, fotre'm un petó a la meva dona i marxar. ¿Vale? Jo arribava a la feina i arribava sempre cap allà a les 7 el primer. Era jo, pum, pum. A darrere meu arribava el cap del cos. Això és pressió. I ell no deia mai res, eh? Ell arribava allà, Toni, com ho tenim? És l'únic que feia. Jo primer i ell segon.
0: Pocs dies després, el 21 de novembre, els Mossos detenen Antonio Pavón i Jorge Uroz. Per cert, mai es van presentar a la cita a la caseta de Peó Caminer amb Brito i Picatoste. Els dos col·laboradors havien intentat amagar-se de la policia, però Pavón va acabar entregant-se i a Uroz el van enxampar a prop de casa seva, al barri del Verdum. A les primeres declaracions que li van prendre els Mossos, Brito va donar els noms dels seus col·laboradors i va explicar què va fer cadascú. Anys més tard, durant

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bona nit, us informa Agnès Marquès. S'incrementen a 65.000 les persones evacuades o confinades pels incendis a Madrid i Àvila, després que les últimes hores també s'hagi hagut de fer marxar més de 5.000 persones d'un càmping de l'Escorial. Les flames continuen descontrolades i la prioritat dels bombers és evitar que els dos incendis s'acabin unint en un de sol. El Ministeri de l'Interior és ara mateix l'encarregat de dirigir l'operatiu després que s'hagi declarat l'emergència. Fernando Grande Marlaska confia que les condicions meteorològiques millorin en les pròximes hores.
3: No me gusta ser excessivament optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
2: La gestió dels treballs d'extinció ha derivat també en una polèmica política entre el govern espanyol i la presidenta madrilenya. A través d'una piulada, Pedro Sánchez ha reclamat unitat entre les administracions. Més notícies amb Oriol Pujador.
4: Israel ha iniciat una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de dos israelians i quatre palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus. Un grup de colons han entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i han provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt, a les afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats. En un moment de la baralla, un palestí ha pres l'arma d'un dels colons i s'ha produït el tiroteig mortal. Els fets han desfermat una onada de violència dels colons de Cisjordània que han atacat diverses poblacions. El govern de Benjamin Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals la mobilització de l'exèrcit i l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de control.
2: Presó provisional sense fiança per al segon detingut per l'homicidi d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Segons la principal hipòtesi dels Mossos d'Esquadra, aquest home de 21 anys seria l'autor material dels trets que van acabar amb la vida del noi el 3 de juliol. El sospitós va ser detingut dimarts i aquest dijous ha passat a disposició judicial. L'endemà dels fets, el 4 de juliol, la policia ja havia detingut un altre home, que també continua en presó provisional. Diversos testimonis van explicar que després de sentir els trets van veure quatre persones fugint d'aquest aquella zona del carrer Portugal.
4: Detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès. L'home acumulava delictes greus com agressió sexual, robatoris amb violència, maltractaments en l'àmbit familiar i sumava 12 ordres judicials vigents i més de 150 detencions. Es va escapar a finals de febrer, després d'un permís penitenciari. Els Mossos es van coordinar amb la Policia Nacional en comprovar que tenia família a Villanueva de la Serena, on el van detenir en una gasolinera pròxima a una finca familiar.
2: I ara els esports amb David Ubach.
5: Barça i Europa han acabat ja de jugar el seu partit amistós. El primer de la pretemporada blaugrana s'ha disputat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i el Barça l'ha guanyat per 4-1. El club blaugrana, d'altra banda, hem sabut avui la renovació de Marta Torrejón als seus 36 anys per una temporada més. I afegim en futbol que l'espanyol Antonio Roca oficialment ja marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. En bàsquet, el Barça ha comunicat el seu 8è reforç de cara a la nova temporada. És l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets de l'NBA. A l'NBA, precisament, LeBron James ja té nou equip. Seran els Philadelphia 76ers, amb els quals James, de 41 anys, ha firmat per dues temporades i acabem amb ciclisme, perquè al Tour de França hi ha hagut nova victòria de Tadej Pogačar, la cinquena victòria parcial en aquesta edició del Tour de França per a l'eslovec, que segueix comandant encara amb més marge la general. Ara ja té 7 minuts, una mica més respecte del segon, que és Remco Evenepoel, a dos dies perquè s'acabi el Tour.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
1: La llum dins dels meus ulls. Som 3CAT. L'estiu ets tu.
0: L'estiu ets tu.
1: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: 1978, en algun punt indeterminat de la Cerdanya, Catalunya.
1: Prou, prou, prou. Què és aquesta imprecisió?
0: Què?
1: Un bloc indeterminat.
0: De la Cerdanya també està bastant acotat, no fotem.
1: Sí, bueno, la Cerdanya...
0: 1978, quan encara era Catalunya.
1: Ai, sí, és veritat. És veritat, encara sí parlava català.
0: No podem precisar gaire perquè estem en moviment. Ah. Ens situem a l'interior d'un taxi que circula per les carreteres del nord del país. Concretament, circula per les carreteres de la Baixa Cerdanya. A l'interior del taxi hi trobem en Martí Cots, un jove de 18 anys que té la mirada ben pura i brillant.
1: No fotis que el protagonista d'avui és un taxista.
0: Eh? No, taxista no. Què? Que no has sentit que té la mirada pura i brillant.
1: Ai, clar. Ah, clar, clar. En Martí deu ser el passatger, doncs.
0: Exacte, és el passatger.
1: Ah, una abraçada als taxistes, sí. Però des del moment que el teu representant és un tio que es diu Peseto Loco... El tio que ha de parlar, el tio que ha de fer de mitjancer entre els taxistes i el rei d'Espanya, sí, és aquell
0: senyor,
1: home.
0: És aquell senyor. Aquell senyor s'ha...
1: Fa una pinta de dur una barra de ferro, sota el seient.
0: Home.
1: I uns nunchakus.
0: Que se'l veu que té bon fondo, les coses com siguin. Se'l veu que té,
1: sí,
0: bon fondo.
1: Sí, perquè pel gremi ho donarà tot.
0: Sí, ara.
1: Ara.
0: No t'hi vulguis discutir. No. En Martí és de Pi, un poblet minúscul. És fill de Cala Ramona, i això fa que tothom el conegui com en Ramonet de Pi. Saps?
1: Però has dit que es diu Martí.
0: Eh?
1: Però es diu Martí o no?
0: Sí, Ramonet.
1: En... Què?
0: Li diuen Ramonet?
1: Però si es diu Martí.
0: No, perquè viu a Cala Ramona.
1: Ah, val.
0: O sigui, es diu Martí.
1: O sigui, és igual com es digui.
0: Exacte.
1: És en Ramonet.
0: És en Ramonet. Hòstia. Jo també em dic Lluís i em diuen Peyu, perquè era de Cal Peyu. Llavors és el mateix cas. Ell es diu Martí, però li diuen Ramonet perquè és de Cala Ramona.
1: Clar, tu ets en Peyu de Muntanyola, però correcte, ets en Lluís de la Gleba. Jo ja em faig un lío, nano, ja amb els està. Pobles. Avui he comès l'error de preguntar-li a la teva mare.
0: Ui, no, li preguntis res a la meva mare.
1: He dit, quina diferència entre Masies de Voltregà,
0: no,
1: i Sant Hipòlit?
0: No, no! Nada menos aquesta. Hòstia, és que has tret la pitjor.
1: M'he equivocat tant, ja l'he dit. Ja me'n penedeixo el que t'estic preguntant, Roser, però...
0: T'ha dit que Masies de Voltregà és com un ou ferrat?
1: Sí.
0: I que Sant Hipòlit és el rovell?
1: Sí, efectivament. I va dir que Sant Hipòlit... Bueno,
0: no teniu un quilòmetre quadrat?
1: Insults hasta contra els fundadors dels pobles.
0: Bé, ja us avancem que sí, el nostre amic tindrà encara més sobrenoms. Vull dir que tranquils, ja veurem com li diem.
1: Vinga, va.
0: Per evitar prendre mal, nosaltres li direm Martí. Ja
1: si us plau, gràcies.
0: El que us deia, en Martí viatja en un taxi. S'ha fet recollir a casa i li ha dit al taxista que enfili carretera amunt. No li ha donat cap destinació en concret. Diu que ja l'avisarà quan s'hagi d'aturar. I ho fa de cop, enmig del no-res.
1: Li han vingut ganes de rujar, perquè allà dalt són tots revolts.
0: Sí que és veritat. Però tant de bo fos això. Quan el taxi s'atura, se sent el so d'una arma carregant. És d'en Martí i està atracant el taxista.
1: Ostres, no, home, no! No, home, no! En Martí de Cala Ramona...
0: En Ramonet! En Ramonet de Pi! Ostres, tu! Li roba tots els diners al taxista i fuig corrent bosc endins.
1: Hòstia, els nanos de poble sí que és veritat que són malxinats, però... Una dolenteria sí, però això és passat.
0: Això és gros. En Martí és un cas especial. No havia comès mai cap delicte greu, però ningú s'ha estranyat de saber que ha acabat detingut. Tothom s'esperava que algun dia fes una bestiesa com aquesta. Des de petit, que ha estat l'ovella negra del poble. Es passa el dia fotut amb merders.
1: Ai, ai, ai.
0: De nen era un estudiant pèssim que insultava els professors. I ara que és adult, escupa les velles. Persegueix gats i gallines amb l'escopeta de balins... Desastre, eh?
1: Per favor, és que m'és igual el que diguis després, escopir les velles.
0: Escopir les velles.
1: Per favor, eh?
0: En Martí sobreviu gràcies a la seva mare, una ànima caritativa que l'ajuda tant com pot. Ell no ha fet mai ni brot, i per això és tan preocupant que hagi comès un atracament. Si descobreix la manera fàcil de fer diners, el perdrem del tot, eh?
1: Tinguem fe. Tenia la mirada pura i brillant. El podem recuperar.
0: Lamento dir que el dia de l'atracament és l'últim en què la mirada li brilla amb puresa. Des de llavors... En Martí se'n va directe pel camí del Pedregar.
1: A la pàgina 3, spoiler,
0: sí,
1: ja.
0: Sí, noi.
1: Quin desastre!
0: Perquè us en feu una idea, la primera vegada que entra a la presó té 18 anys, i quan en té 25 ja l'han arrestat més de 30 vegades.
1: Nano.
0: I és que avui us parlarem d'en Martí Cots, conegut com en Ramonet de Pi, o com a ell li agrada que li diguin, el Rambo de Catalunya. Oh!
2: cuidado, cuidado, que podria matar algun nen.
0: Cuidado, no ho sabem. De moment ha atracat un taxista i ha tirat quatre escopits. De moment.
2: De moment encara podem cridar Rambo, sí. Rambo.
0: Després ja veurem com avança la cosa. En Martí és un dels delinqüents més actius de Catalunya, un personatge real amb un historial delictiu que sembla ficció. Però us prometem que tot el que sentireu és verídic. Us demanem que feu un esforç per creure totes les dades d'avui perquè són autèntiques. No ens inventem res, de veritat.
2: Estan els executius de Netflix amb l'orella enganxada aquí.
0: Bueno.
2: La nova sèrie de Mario Casas.
0: Doncs...
2: El home. Rambo de Catalunya. I no he vist la foto d'aquest encara, eh? No sé. Ara mateix no me'n recordo ni com és en Mario Casas.
0: Sisplau, en Mario Casas?
2: Ara mateix
0: home,
2: no,
0: és furtot.
2: Sí, home, furtot. Ja pot ser el Rambo de
0: Passa
2: Catalunya,
0: no? Passa que per
2: no?
0: fer un català de la Cerdanya, no sé.
2: En Quim Gutiérrez, millor.
0: Sí.
2: En Quim, ens agrada més en Quim Gutiérrez, sí.
0: La primera dada que us donem ja és de les que impacta. Som al 1985. Sí. A aquestes altures, en Martí ha estat detingut més de 30 cops per atracaments. La majoria són robatoris petits a benzineres i comerços. Resulta que l'han jutjat tants cops que els forenses demanen fer-li un estudi per descobrir si té algun tipus de problema mental i resolen que en Martí, que, recordeu, té 25 anyets, té el nivell intel·lectual d'un... d'un nen de 8 anys.
2: Tornem a l'opció Mario Casas, doncs. No... Vull dir, per què? No, per res. No em malinterpreteu. No, esteu traient... No.
0: Que no es tregui de context.
2: Sí. Havíem anat a Quim Gutiérrez, sí. Perquè era català. Sí. Però en Mario Casas...
0: Sí que te dona un perfil més adult, no, el Gutiérrez.
2: En canvi, volem un tio,
0: més canalla.
2: Més canallita, Mario Casas. El germà d'en Mario Casas. Aquell que balla.
0: Té un germà que balla?
2: És que poder el confonc, però un dia els vaig veure tots dos ballant i em van fer una mica de grima. Però no sé si era en Mario Casas o un altre,
0: no sé,
2: igual.
0: No. Jo tampoc no segueixo
2: sí,
0: massa.
2: Sí,
0: no
2: sí,
0: segueixo.
2: Vale, ja està. Vale.
0: Bé, els qui han estudiat en Martí estan ben sorpresos. El nano no és conscient de la gravetat dels seus actes. Per molt que els jutges el castiguin, ell continua fent la seva. Com un nen petit, no li fa res que el castiguin. El pròxim dia tornarà a delinquir. En Martí diu als jutges que quan es despistin s'escaparà de la presó.
2: Va fort, però... Si ell coneix la legislació espanyola, sí, que sí. És... Vas una estona a la presó i després surts...
0: I ja està.
2: No, amb tenir 8 anys en fas prou per entendre
0: això. Sí. El nostre amic té una facilitat increïble per escapolir-se de la presó. S'ha fugat de la presó desenes de vegades i de totes les maneres imaginables. Fent un forat a la paret, sortint corrents mentre el tenen emmanillat...
2: No s'ha de pensar gaire aquest mètode, eh? Ostres,
0: a veure
2: la nova de Ocean's Eleven, a veure com fem la trama...
0: Saps què faré? Què? Seu, que t'explico el pla.
2: Digues, Martí.
0: Sí, jo he pensat, aviam si et sembla bé. Quan estiguem caminant... i marxem corrent. Què et sembla? No és mal pla.
2: És el senyor aquell de l'APM que va emmanillat i corre, que s'escapa dels policies,
0: sí,
2: aquell senyor,
0: Hem d'estar al cotxe. No, aquest és un altre.
2: Aquest és l'altre.
0: Sí. Bé, fins i tot ha sortit d'una presó caminant ben tranquil fent-se passar per una visita.
2: Hòstia.
0: Aquest també està bé.
2: Hòstia, vols dir que els que tenen edat mental de 8 anys no són els vigilants?
0: En Martín ha fet tantes i de tan grosses que és difícil fer una cronologia de la seva vida. Anirem seguint les seves aventures, prenent-nos alguna llicència temporal. Penseu que és un no parar, Amunt i avall.
2: Què fa el boig aquest? És ell que dispara?
0: Mira, som en un refugi de muntanya situat als afores de Bellver de Cerdanya...
2: Però que on... només hi ha muntanyeros, allà.
0: Mira, allà s'allotgen dues parelles de barcelonins que ronden els 20 anys. Tots quatre estaven molt il·lusionats amb el cap de setmana que tenien planejat, però de cop i volta s'han trobat que hi ha un boig clavant trets a la façana de la casa.
2: Martí, passa cap a casa. Què està fent?
0: Efectivament, el sonat que els dispara és el nostre protagonista, que ara ha decidit que vol entrar al refugi i a continuar el festival de trets. Com que és gros i sapat, en té prou amb dues puntades de peu per fotre la porta a terra i entrar. En Martí està deixant el sostre ple de forats i té els nanos ben acollonits. Hòstia, quin cap de setmana. Fin de setmana rural. Els amenaça de fer-los tota mena de bestieses i s'emprenya com una abella cada cop que l'intenten fer entrar
2: calma,
0: en raó.
2: Calma, en Martí. Clar,
3: deixa'm!
2: Que...
3: No! Deixa'm, pijo de merda! Ja sé el que faig!
2: Tranquilo, que no muerde. Solo quiere jugar.
0: Una persona,
2: Cuidado, una persona amb escopeta,
0: A les dues noies de Barcelona els diu coses molt gruixudes. les titlla de ser unes fresques.
3: Fresques!
0: I fins i tot les acusa de ser filles d'un guàrdia civil.
1: Aviam si estem anant massa lluny. Aviam si no entrarà al búnquer, aquest tio, eh?
0: Ojo, sense cap fonament, eh?
1: No.
0: Ha tirat la porta a terra, ha trobat dos noies de Barcelona i dos noies.
1: Les ha acusat.
3: Ei, vosaltres sou filles d'un guàrdia civil, eh? Fresques!
1: Si us plau,
0: noi,
1: eh?
0: Noi, però vostè...
1: Pujaven de cap de setmana a Bellver de Cerdanya, que no pot passar,
0: no passar res.
1: A part de que clavin fort.
0: Això sí. Finalment, un dels nois se li tira a sobre i aconsegueix prendre-li l'arma. I sense pensar-s'ho dues vegades, tots quatre fugen corrents. Bé. Una de les noies rep un tret al peu.
1: Ostres.
0: La ferida és lletja i pinta malament, però podria haver sigut molt pitjor. Al cap d'un parell de dies, la policia troba el nostre amic a casa i l'arresta. Avancem fins al 1992. No és pas la música de les Olimpiades.
2: No. No, en Kobe no va entrar així, no? A l'estadi, eh?
0: En Martí està passant uns dies tranquils a Pi, però de cop es troba amb una visita que el fa emprenyar de valent. Hi ha una patrulla de la Guàrdia Civil que ha vingut al poble.
2: Ai.
0: En Martí s'ha posat com una fera.
2: Ai, el coi de Guàrdia Civil, sempre provocant.
0: És que,
2: sempre,
0: si ho sabeu, que no, si ho sabeu. Si ho sabeu que no li agraden, si els Guàrdies Civils.
2: Per què hi aneu?
0: En Martí els odia amb tota l'ànima. Cada cop que veu un d'aquells cotxes, perd el món de vista. Amb els Mossos s'ha de dir que també li passa.
2: Ah, també li passa. Bueno, vale.
0: Vull dir que no és un tema...
2: Vale.
0: No trago a la Guàrdia Civil. Els Mossos d'Esquadra tampoc. Un dia, en un judici, li va dir a una gent que era una bandada de fills de Satanàs.
1: Això els hi va dir a la Guàrdia Civil?
0: A la Guàrdia Civil. Són una bandada de fills de Satanàs.
1: Jo això no m'he atrevit mai a dir-li a Guàrdia Civil.
0: No.
1: Ni penso fer-ho.
0: Tenim en Martí ben nerviós perquè hi ha dos guàrdies civils fent ronda per davant de casa seu. No li diuen res, només se'l miren. Però de cop ell decideix saludar-los d'una manera ben original.
2: Aviam. Què fa?
0: El saluda fotent-los quatre trets amb l'escopeta.
2: Jo, si vols deixar-ho aquí, que entri al búnquer i ja està, eh? Sense saber què ha passat.
0: En Martí els ha fotut quatre trets i ha fugit a tota velocitat amb un tractor.
1: No, aquí veig gent rient, però jo no sé quina és la velocitat punta d'un tractor. Això ens ho hauràs de dir tu.
0: Home, depèn del model, però sí que pots...
1: Però l'arrencada no és la d'un Tesla.
0: No pensis, eh? No,
1: sí? No,
0: l'arrencada no és dolenta del tractor. No.
1: Val.
0: Passa que llavors més de 50, 60, no crec que... No sé.
1: La persecució no és trepidant, vaja.
0: No ho crec. Quedaríeu sorpresos, però de com n'és de ràpid el tractor quan el condueix un sonat, eh? Sobretot si va cam a través.
2: Home!
0: Malgrat que la comarca s'omple de policia que li va al darrere, en Martí travessa la frontera sense que l'enxampin. De fet, sabeu fins on arriba?
2: A veure, espera, érem a Pi, eh?
0: Érem a Pi, a la Cerdanya.
2: Érem a la Cerdanya.
0: Sí.
2: A on arriba? A Llívia.
0: A Itàlia.
2: Oh. A veure. Me dius...
0: Un moment, és que vaig a buscar. Velocitat màxima, tractor, perquè...
2: Però, o sigui, tu m'estàs dient que s'han anat fins a Itàlia... Mm. Amb tractor, fugant-se de la Guàrdia Civil. No estem inventant res i això no ho ha fet la sèrie. Netflix no l'ha fet encara.
0: No encara. 60 per hora, eh?
2: Val. És anar fent.
0: Mica en mica.
2: Un tractor del 92, eh?
0: Sí, clar, no ho sé, llavors, ja no sé, els models de llavors. Avancem ara fins a mitjans dels 90. En Martí té uns 30 anys i l'han acabat tancant a una presó de Lleida.
2: Oh! Hòstia, doble càstig, eh? Després diuen que la justícia no castiga dues vegades, doncs mira.
0: L'estada al centre és ben curta perquè, com que el seu coeficient mental deixa clar que li falten algunes tasses de l'armari, l'han de deixar lliure al cap de 4 dies. I des de llavors viu enmig del bosc, en una cabana feta amb troncs. Tot el que menja són les coses que troba pel bosc.
2: Només? Que menja molsa? Com un salvatge?
0: Bueno, el que troba pel bosc i el que es compra amb els diners que roba de les gasolineres. Eh?
2: Ah, això no ho ha deixat, eh?
0: Això no ho ha deixat, no. Ell s'autoproclama l'últim bandoler de Catalunya. I com ells, sent predilecció per robar els més rics. Durant els 2 anys següents atraca la Caixa de Girona, la Caixa de Manresa i la Caixa Penedès.
2: Hòstia!
3: Bandoler!
2: bandoler, eh? I, clar, clar, clar, ell va, aviam, al banc, al banc català, que sap que és el que té diners.
0: Sí, sí, sí, sí. A veure, no vol caure en la monotonia. Per tant, un dia també traca un càmping i en surt amb un botí de 20.000 euros.
1: Collons, home, collons.
0: Home.
1: Home, si el gestiones bé, si el gestiones bé vivint al bosc i sense pagar impostos...
0: 20.000 euros.
1: Perquè són nets, aquests 20.000 euros són nets.
0: No conto que hagis de declarar res d'això. Vaja. Per qualsevol seria així, però ell està fet d'una altra pasta.
2: Això no és un tractor, eh?
0: No. Més guàrdies civils, Jair.
2: No fotis.
0: Una altra de les coses per les quals el nostre amic sent atracció a l'hora de robar són els cotxes. Al llarg de la vida n'ha robat molts, però els vehicles robats et posen en problemes cada cop que et creues amb un control de la Guàrdia Civil. Clar. És el que li ha passat a ell. Circulava per Amer...
2: Què collons hi carga la Guàrdia Civil, Amer? ¿Dónde está el Puigdemont? Als anys 90.
0: Sí.
2: ¿Dónde está?
0: Està... El busquen amb ell. És un control... No el busquen amb ell, perdó. És un control rutinari i han fet parar en Martí. Ell, però, ha respost fotent gas avall i atropellant un parell d'agents.
2: Si és el que sentia en aquell moment...
0: En aquell moment.
2: Qui som nosaltres?
0: No. Des de llavors que el persegueixen carretera amunt i avall, tot fotent-se trets els uns contra els altres. Resultat de tot plegat? Doncs mira, en Martí i un parell de guàrdies civils acaben a l'hospital. Ell, de seguida que rep l'alta, se'n torna a la garjola. Anar i venir, això, tota l'estona.
2: Hosti, t'ho estic marejant.
0: Avancem fins als anys 2000. El nostre amic sembla que està una mica més tranquil. Fa temps que no dispara cap guàrdia civil.
2: Bueno.
0: Què, el nen? Mira, ara ja fa ben bé. Fa 8 anys que no dispara cap guàrdia civil. Bueno. Com a molt ha atracat algunes gasolineres i ha robat uns quants cotxes. Res destacable, però, per un boig com ell. Això sí, continua tenint problemes cada cop que comet delictes més enllà de la frontera. L'han tornat a enganxar conduint un cotxe robat. Ai. I aquest cop li ha passat a Andorra. Sí, i fa dies que és a la presó.
2: A la presó d'Andorra? Que deu ser ben petita, no?
0: En Martí el condemnen a ser extradit del país i li fan la pregunta següent. On prefereix que l'enviem? A Espanya o a França?
2: Pregunta malparida. Cuidado, pensa-t'ho, eh?
0: Això ho has de portar pensat de casa, perquè sí. Si ho de deixar, has sí. De valorar tots els pros
2: sí,
0: i contres.
2: Sí, sí, sí. És extradit, eh? No és de viatge.
0: En Martí no s'ho pensa dues vegades. Demana que l'enviïn a Catalunya.
2: Visca Catalunya!
0: Moment,
2: no
0: cara.
2: No me viene. Catalunya no me viene. He dicho España o Francia.
0: Bueno, ja sabe usted. Ara ve lo gros, eh? Ara
2: com,
0: ve lo gros.
2: Com que ara ve lo gros?
0: Ara ve lo gros. En Martí demana que l'enviïn a Catalunya perquè, segons ell, és un protegit d'en Jordi Pujol. Oh!
2: Martí! Un moment. Ho ha dit o és veritat? És que no sé què estic aplaudint jo ara.
0: En Martí té aquestes sortides, com un dia que va demanar a mig judici que vingués el president dels Estats Units a rescatar-lo perquè ell era en Rambo. Jo, de moment, en crec més la d'en Pujol. De les dues que ha dit...
2: Sí, sí. Però tu ara ho dius, amb en Trump de president?
0: Sí, igual
2: i,
0: bé.
2: Igual bé.
0: Sí, sí,
2: sí. Sí, sí, sí.
0: Vostè ha de fer venir en Trump perquè jo sóc en Rambo i, com tot ciutadà americà, el president m'ha d'ajudar.
2: Bueno, doncs jo faré la trucada.
0: Vinga. En Martí Cots ha fet tota la vida el mateix, delinquir, muntar saraus als jutjats i escapar-se. El Rambo de Catalunya ara ronda els 50 anys i en fa un parell tornava a ser notícia per les seves aventures dins la presó.
2: Aviam, endavant. Endavant.
0: És que és tan gros.
2: Què vols dir?
0: Mira, és tan gros que llegiré el titular de la notícia que es va publicar al diari...
2: Aviam.
0: Viure als Pirineus.
2: Diari de referències.
0: Sí.
2: No han mentit mai, aquesta gent.
0: A més, tenim la foto perquè la gent ho pugui comprovar, que però, no ens estem inventant res.
2: Però què has de llegir? Però quin titular és?
0: Mira, és del 2022 i diu així.
2: Aviam.
0: El Rambo de la Cerdanya fa un forat a la seva cel·la de Brians i passa la nit amb una interna de 22 anys. I prometo que la foto és encara millor que el titular. L'animal ha fotut un forat a la paret d'una presó a base de cops, amb no sé exactament amb què. Posem la foto?
2: Posem-la, si us plau.
0: Ja sabem que és la ràdio, però... A veure. A veure... Has d'anar molt calent, eh?
1: Mira, tu i jo hem trencat coses a cops de mall.
0: Sí.
1: Una barbacoa, per
0: sí,
1: exemple.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: I vam trigar una bona estona.
0: Collons, i tant.
1: Això amb què ho has fet? Clar, si no, no és amb eina de manobra.
0: O amb la tauleta aquesta de fusta de l'habitació, no sé com ha picat.
1: Amb el martell aquell petit de cadena perpètua?
0: No.
1: Aquell tio va trigar molt de temps
0: home,
1: a fer el forat.
0: Re. El de perforar una paret de la cel·la per enllitar-se amb una reclusa és l'últim titular boig que ens ha regalat en Martí. Un home a qui li falta un bull i que desperta una barreja de por i admiració només a l'abast dels escollits. A dia d'avui té 55 anys i, pel que hem sabut, gràcies als veïns de la zona, està en llibertat. Sembla ser que de tant en tant ronda per Cala Ramona, on la seva mare, ja molt gran, continua posant-li un plat a taula i ocupant-se d'ell. Pel que ens han dit...
1: Bé, la mare, sempre bé. La
0: cada
1: mare.
0: Cop que apareix per allà hi ha força nervis entre els veïns. Tot i que l'últim cop que el van jutjar, en Martí va confessar al jutge que s'havia cansat de muntar saraus i que volia acabar de viure una vida plàcida.
1: Bueno, bé, Martí, bé.
0: Sí.
1: Bé, Martí, bé.
0: Aviam, Martí, bé. És veritat que just després d'això es va referir a la policia com a els fills de puta que li havien robat mitja vida. I jo ara ja no vull muntar més saraus.
1: Per què?
0: Perquè no vull tenir pas més problemes amb aquests fills de puta que m'han robat mitja vida.
1: Perfecte.
0: Bueno, doncs, tranquil, Martí.
1: Tranquil. Visca la llibertat d'expressió, va.
0: Coneixent el seu historial, el jutge tampoc s'hi va fer mala sang.
1: No, home, ja m'ho penso.
0: Ja
1: m'ho penso.
0: El voleu veure, en Martí?
1: Sí! Moment. Com el tenim? A veure si ho encertem.
0: Emmanillat.
1: Emmanillat. No tenim la foto de quan jugava al futbol.
0: No.
1: La del carnet.
0: Aquí tens el Rambo de la Cerdanya.
1: Amb un mosso sense pixelar, eh?
0: Sí, és entrapero de jove.
1: Entrapero de jove. Amb entrapero de jove, normal. Ha quedat ben curtit. Aviam, què en pensa el nostre públic? Martí Cots, el Ramonet de Pi, el Rambo de Catalunya. És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
4: Sí!
0: Només de 3 vots en contra.
1: Els de Sabadell.
0: Els de Sabadell. Gent que...
1: Els de Sabadell han votat que no.
0: Perquè,
1: perquè tenen, són gent d'ordre.
0: Tenen familiars que són guàrdies civils. En fi, fort aplaudiment per Martí Cots, que entra al búnquer!
5: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Sei il buon Dio.
1: Buon Dio, buon mic e pubblico, eh?
2: Molto bene.
1: Andate a tempo.
2: Essa...
1: Quan fet, quan fet.
2: Tan ni guapa, com és lògic.
3: Hi ha una entrega màxima, com si...
4: Molt bé,
3: com
4: estaven si... una mica endormiscats,
2: sí.
4: Cal dir-ho,
2: sí, i, sí.
4: I ens hem equivocat.
1: No, no, van amenaçats, van una mica amenaçats.
3: No van amenaçats. Se'ls ha dit que si ho feien bé, doncs, doncs que tindrien una recompensa.
1: Sí,
3: ja està.
1: És reforç positiu. No?
4: Recompensa emocional, sí. Sempre. Va, de què parlem avui?
1: De geografia catalana.
3: Ost, molt bé.
1: Perquè ha comentat que en Martí, o en Ramonet, bueno, era de Pi.
4: Sí.
1: Pi és una entitat municipal descentralitzada que depèn d'un poble.
3: Sí.
1: Ja sabeu.
3: Una EMD. Es diu això.
1: Això. No és una droga, això?
3: No, és una entitat municipal descentralitzada.
1: Ah, molt bé. I teniu molta raó quan dieu que és petit. El cens del 2021 deia que hi havia 128 habitants.
3: Mm.
1: No sé si està comptat aquí a dins en...
4: En Ramon.
1: El nostre Martí.
4: Va i ve.
1: Clar,
4: va i ve. Clar, entre parèntesis.
1: 65 homes i 63 dones.
3: Mira, està ben repartit.
4: Quan facin l'embalat o la festa major del poble...
3: Tothom té parella,
1: quasi. No, bueno, n'hi ha dos homes que s'han de...
4: Bueno, que, doncs que vagin junts.
1: No sabem si són homosexuals o no sabem.
4: No ho sabem.
1: De veritat, quins problemes em poseu, ara?
4: El cens del poble no sé si te marca la gent que és homosexual.
3: No crec, no crec. Ara jo aventurar-me amb la tendència sexual dels senyors grans de Pi, jo no sé dir-ho ara.
4: I no hi conto que l'Ajuntament t'ho preguntin.
3: No ho crec.
4: Aviam, vostè és homosexual o no?
3: Home, no.
4: Esperi.
1: Gent de Sabadell,
4: sí.
1: Tens la pregunta, va. A quin municipi pertany Pi?
3: Vinga.
1: Opció A, Guils de Cerdanya. Opció B, Fontanals de Cerdanya. I opció C, Bellver de Cerdanya.
5: Bellver de Cerdanya, segur, eh?
3: Segur, ho diuen molt segur, eh?
6: Jo la fa.
1: Doncs vinga, Bellver de Cerdanya. Per què n'està tan segura? La Marta?
3: La Marta n'està molt segura.
1: Per què tan segura?
7: Sí, t'ho explico?
3: Sí.
1: Sí.
7: Perquè el meu marit es va trencar 7 costelles a Pi.
3: Ah!
1: Què dius?
3: El marit... Bravo.
4: 7 costelles, totes de la mateixa banda?
8: Sí.
3: Què va passar? Sí. Què va passar?
1: Esquiant.
4: Són totes, no?
8: Al matí vaig anar a córrer per la muntanya amb bambes i vaig passar genial, estava nevat i tal. I per la tarda passejant amb la meva dona per el camí més pla que hi ha a Pi... Se'm van els dos peus cap endavant i vaig caure a l'esquena.
4: A l'ampella.
7: Amb el gel, amb el gel. Ah,
4: amb el gel.
1: Amb el gel.
8: A l'hospital de Puigcerdà no donaven crèdit.
4: Ostres,
1: quina
8: estranya. Què m'havia passat?
1: Mira que bé, veus com n'aprenem de les coses? Ara sabem que Pi forma part de Bellver de Cerdanya.
7: I tant, i tant.
1: Això, els nens, alerta, ja sé que és molt guai aprendre de maneres diferents, però aprendre caient en un lloc... I així saps de quin lloc forma part.
4: Et queda,
1: no cal.
4: Et queda per tota la vida.
1: Mira. Sí, això sí.
3: Mira.
1: Va. Vinga, va, doncs seguim. Ja sé que el nostre Rambo és més interessant que el que veiem a les pel·lícules.
3: Sí.
1: Que fa, què és, en Sylvester Stallone.
3: Sylvester Stallone.
4: Dios mío.
1: Jo us preguntaré per aquestes pel·lícules, per Rambo, les de Rambo,
3: sí,
1: d'acord?
3: Sí.
1: Dic pel·lícules perquè n'hi ha unes quantes.
3: N'hi ha diverses,
1: Ah, mira, la gent de Gavà. Vinga. Quantes pel·lícules de Rambo hi ha? Opció A, 3. Opció B, 4. I opció C, 5.
3: 3, 4 o 5.
4: Els de Gavà són quillos, han de saber-ho.
1: 4.
4: Si us plau, home,
1: no.
4: Per favor.
1: N'hi ha 5, eh?
3: Rambo 5.
4: Aquesta és de cultura general.
1: Hi ha Rambo normal.
4: Rambo normal.
1: Perquè no sabien que seria l'1.
4: Acorralado, sí.
1: Rambo. Rambo 2, Rambo 3, John Rambo.
3: John Rambo.
1: I... Rambo Last Blood.
3: Molt bé.
1: Que no sé.
4: Ui.
1: Bueno, tu les has vist totes?
4: Totes i diverses vegades, menys aquesta última, que hi havia tanta sang.
1: Oh, però és que es diu Last Blood.
3: Clar.
4: Es comença a matar, no sé, gent de Tegucigalpa o no sé on.
3: Bueno, increïble. Mata amb el mateix criteri que dispara el nostre una mica, eh? El Rambo d'aquí.
4: Però perquè el van treure de polleguera. En Rambo és la víctima.
3: Ah, val.

0: Avui tenim amb nosaltres una actriuassa, una dona un any més gran que jo, o sigui, del 89,
1: Mira.
0: Que ja ha fet un munt de sèries i pel·lícules. Se'm passa la mà per la cara d'una manera...
1: Bueno, cadascú lo seu, cadascú lo seu.
0: La podeu veure tant a la televisió com al teatre o al cinema. És catalana, d'Igualada, i té una veu encisadora. D'ella també sabem que s'ha de posar fins a 3 despertadors al matí...
2: Com?
0: Si s'ha de llevar d'hora. Es veu que va tenir un passar un mal tràngol, un cop.
2: Tres despertadors vol dir tres aparells diferents?
3: No.
2: Tres alarmes.
0: Tres alarmes, eh? Sempre són tres, no necessites més a vegades.
3: Ara tinc un fill, són dues.
0: Ara ja, com?
1: El fill fa la tercera alarma.
0: Sí, exacte. L'hem vist a TV3 en sèries com El Crac, fent de dona irresistible i excèntrica que té una serp, a Vintage, com a representant de vins i encarregada de fer donar als homes que fan mansplaining, sense parar, o a La Via Augusta, pel que fa sèries fora de TV3.
1: No n'hi ha de sèries fora
0: sí,
1: de TV3.
0: Sí, que n'hi ha.
2: Alguna n'hi ha.
0: Sí, ha fet La Casa de Papel, on la gent parla fluix, ràpid, i van amb granotes vermelles i màscares sí. Que fan que s'entengui menys tot.
2: Això després en parlem. Recordeu aquest tema, perquè n'hem de parlar.
1: T'obliguen a parlar malament o no?
0: No, però ella parla bé.
2: En
0: ella se l'entén.
3: No, però és veritat que van espitats, eh?
1: Sí.
3: Estàs allà, entres i... Buah! Però hi entres o estàs molt fora de lloc.
0: Clar, però parla en fluix també, que això no ajuda.
3: Sí,
2: per què els agrada tant?
1: Perquè és massa intens.
3: Sí,
0: és més intens, eh? Bé, últimament l'hem vista a Valèria, una sèrie que ella protagonitza, fa de Valèria, vaja. D'ella en sabem que li agrada la xocolata negra, ballar i la història. De fet, alguna vegada... ens ha dit que ens escolta. L'hem trobat i ens ha dit m'agrada el búnquer. Això és així.
1: Això és així. No ens n'amaguem. No ens n'amaguem.
0: Sí.
3: Home, divulgació històrica.
1: Ara.
2: Divulgació.
1: És el que ens caracteritza, la divulgació.
0: Sí. Demà veurem, tenim proves d'això, eh? Vull dir que demà ho veurem.
2: Sí.
0: És una fanàtica del futbol, de fet, podria concretar més, que és una fanàtica del Barça. Visca! A les finals de la Champions es veu que es posa la samarreta al Barça.
1: Molt
0: es veu
1: bé.
0: Que no falla mai. Ella no falla, el Barça.
3: A vegades sí.
0: S'ha de dir que té les coses clares respecte als jugadors.
4: Dembélé és dolentíssim. Crec que hauria d'haver marxat.
1: Molt bé.
0: Ja està, és que és així.
2: Hosti, per fi algú parla clar. És que, bueno...
0: Pot semblar incendiària i potser en el terreny del futbol ho és, però sabem que és una persona amb paciència i suposo que ja va bé tenint en compte que té un fill petit. Aquí la podreu sentir el dia que va presentar un acte amb un rellam de panxa. Clar, va ser tan evident que estava embarassada que quan la periodista li va preguntar què passava, doncs ella va contestar, doncs això, que estava embarassada.
5: Pues nada, pues estoy embarazada de 7 meses y nada, muy contenta.
0: Ja està.
1: Perfecte.
2: Home, hòstia, és que 7 mesos és molta panxa.
1: 7 mesos són molts.
0: I li van preguntar, sí. Què passa?
2: Què passa? Bueno, doncs, home, què passa? Ja t'ho explico.
0: Bé, les coses són com són, i les diu ras i curt, i ja està. Així que esperem que digui alguna cosa més amb nosaltres. Rebem un fort aplaudiment a Diana Gómez! Oh!
1: És molt gros, perquè vols dir que hi ha gaires actors o actrius catalans que tinguin una sèrie amb el seu nom?
0: Què vols dir, amb el seu nom?
1: Amb el nom que vull dir que la protagonista...
3: No, perquè Joel no? Joan el Crac, bueno...
1: Era el més similar, és sí, Joel més... Joan.
2: No es va fer un spin-off que fos en Peris?
1: No. Que no hagués estat gens malament,
2: gens malament, eh?
0: Bé, de petita la Diana ja cobrava perquè feia de model de peus.
1: Què? De model de peus?
3: Sí. Mitjons, no, bueno, no sé si cobrava. Crec que no cobrava, potser els meus pares, però...
2: Perdona?
3: No, sí. Però crec que era un favor, perquè hi havia un estudi de fotografia a prop del bar on treballava la meva mare, bueno, sí. El bar familiar d'Igualada, i no sé com, el meu germà i jo vam acabar sent models de peus.
0: El teu germà i tu?
3: De Punto Blanco. O sigui, ens posàvem
1: al
3: mitjó
1: i... Tot queda allà a Igualada.
3: I tot queda allà en família.
0: Clar.
3: Sí, sí.
0: Molt bé. Però jo us preguntaré per la seva primera feina als 15 anys, que també era dins del món de la publicitat, d'acord? La gent de Mataró, això segur que ho sap, bueno. Vinga, va. Què volia vendre la Diana amb el seu anunci? Opció A, paté. Opció B, iogurts. I opció C, patinets.
6: Quins anys?
7: Patinets. Sí.
6: Patinets.
1: Això va ser el teu primer patinets, anunci.
3: No? Sí.
0: Iogurt?
3: Sí.
0: Iogurt? Amb 15 anys.
6: No sé.
7: Va.
2: Vinga. Aviam, quin dubte teniu?
0: Entre iogurt
2: i patinets.
8: Entre iogurt i patinets.
0: I quin trieu?
2: D'acord.
8: Jo tiraria per iogurt.
3: Vinga,
0: va. Iogurt, som-hi.
2: Dubten entre la B i la C.
0: Doncs vinga.
1: La A! Aviam
2: paté.
1: Si... És paté.
3: Explica'ns-ho,
1: això. M'ha vingut ara un flash de la meva infància I deus...
3: Vols dir? No.
1: No?
0: Jo ho vaig buscar molt i no vaig trobar
3: no,
0: això.
3: No, no hi és, per
1: no
3: sort.
1: Hi és?
3: O sigui, és en un moment que veure, les coses no traspassaven. Era un anunci on feia de Bet.
0: És que feia de Bet Lobergues, sí.
1: Què vols dir de Bet?
3: Era l'època del Dime, d'Eurovisió, i llavors em van posar com tot de trenetes,
1: rastes.
3: De rastes, així, per fer de Bet, i jo agafava l'entrepà i feia això, el típic gest d'Operación Triunfo,
1: sí.
3: Amb l'entrepà de Paté, la Piara.
1: Ostres.
3: Sí, sí. Per sort no hi és. Ah.
0: No, no, perquè m'hi vaig estar estona buscant. Sí, sí.
3: I el meu segon anunci, ja no em vaig fer més, va ser de desodorant de peus.
0: Què passa amb els peus?
2: Què passa? Que tens uns peus molt macos, Diana? No, vull que soni a fetichisme, però és pregunta raonable.
3: Estic pensant d'enviar-ho a Quentin Tarantino, a veure, currículum de peus. No, no ho sé, però era que el pare de família li feien mala olor als peus i llavors marxàvem tots al sopar. Aquestes coses d'anuncis.
1: Bon argument, l'anunci s'entén ràpid. En fi, només l'han encertat la gent de la primera fila, per tant, ells i només ells podran aconseguir un magnífic lot de conserves, Ferrer!
0: Peyu, peyu.
1: Magnífic lot de conserves, Ferrer, que avui també va acompanyat de dues entrades per venir a veure el búnquer confidencial al Tívoli. En la gira de comiat del búnquer confidencial, que sabeu que farem una setmana al juliol al Tívoli i una altra setmana al mes de setembre. Per tant, entrades i
2: premi,
1: conserves...
2: Premi gros per qui encerti la cançó de la Neus. La de la Bet, la del...
1: La de la Bet. Com es diu?
2: L'Eurovisió, no ho sé. La cançó de la Bet de l'Eurovisió.
0: L'acaba de dir la Diana.
1: Dila, dila, dila.
2: Dime lo que puedo... No.
3: Digue'm, digue'm. Dile o dime o...
1: Dime!
2: Dime!
3: Mira, endavanis, perdó, que tampoc és meva.
1: Dime, al final ho ha acabat resolent la Marta. Per tant, per ella, les conserves i les entrades, Dime de la Bet, fort aplaudiment. No. Tu, Carles,
0: has dit... El Dime l'ha dit ella.
1: El Dime l'ha dit la Marta.
0: Tu has dit la de la Bet.
1: Ja us ho repartireu com vulgueu. Fort aplaudiment per ells, vinga.

0: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Oh, capità, el meu capità.
2: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
3: Ja no sé què em passa.
2: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
4: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
2: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
5: Això sona brillant.
2: Nit d'Òscars, els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
6: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume.
9: Sona la cançó que van sempre.
6: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
11: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestar i Mamaduixa.
10: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
12: Tot el que cantes.
6: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
10: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
14: Per què es mata? Perquè existeix la maldat.
15: Perquè existeix l'egoisme.
6: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
14: Perquè no controlem a vegades les emocions.
6: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims. A Catalunya Ràdio. Amb Carles Porta.
13: Comencem.
0: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
16: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
6: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Escolteu-nos i fem pinya.
17: L'estiu ets tu.
0: Catalunya Ràdio.
17: La llum dins dels meus ulls.
6: Som 3Cat.
17: L'estiu ets tu.
0: L'estiu ets tu.
17: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
18: Bé, bon dia, Bonaires. Em veig amb l'obligació de tornar a sortir al pas de les correccions matemàtiques d'aquest programa, que dels números ja sabem que és el vostre. Però ha vingut el senyor Josep Maria Lari, us ha intentat aquí colar unes operacions dubtoses, la veritat, amb el tema de les cartes. Us ha dit això, quatre pals, quatre estacions, sí. I seguir-ho correcte, perquè no és massa complicat de comprovar. 12 cartes per pal a 12 mesos de l'any, perfecte, sí. Però a la que això es complica una mica més és on comença a trontollar el tema, que és
19: aviam.
18: 52 cartes, 52 setmanes, aquí ja tenim el primer error, perquè 12 cartes per pal multiplicat per 4 pals són 48, no 52, són 4 cartes que no sé d'on surten.
19: Són 4 jokers.
18: I va dir també que 365, sí. Si sumaves els números de les cartes, eren 365, igual que els dies de l'any, i si fas 1, més 2, més 3, més 1, fins al més 12, surten 78, que si multipliquem pels 4 pals, surten 312, no 356, com diu aquest home.
19: 65.
18: No sé, nois. Fuera, fuera. Bé, gràcies pel programa aquests anys, per la companyia, i estarem atents a veure a veure què traieu ara per continuar amb vosaltres.
15: Em sembla increïble que algú es pugui prendre una cosa tan seriosament que ho conti d'aquesta manera.
19: Perquè és matemàtic, aquest home, entenc.
15: És un fan. O matemàtic o un psicòpata, no ho sabem.
19: Sí.
20: En Lari va començar a dir números i nosaltres vam dir...
19: Clar que sí.
20: És el que has de fer davant d'un mac.
15: No busquem l'explicació lògica.
19: I a més, era un tall de veu, tampoc podíem fer gaire res.
21: A més, trobo que quan expliquen els matemàtics les solucions, trobo que ho fan tan complicat. Et perds i dius... És que ja he desconnectat.
15: No
21: sé...
19: Perquè tu no ets de números, Diana?
21: No, jo
15: què
21: de lletres...
15: Estudiar?
21: Jo, humanístic pur.
15: Pur?
21: Sí, grec i llatí.
19: Que divertit. A mi em va agradar, grec i llatí.
21: Sí, a mi molt, sí.
19: És guai.
21: Llàstima que el perds, una mica.
19: Sí, sí. Home.
15: Si no trobes gent per parlar el català, gairebé trobaràs gent per parlar el llatí.
20: El llatí, doncs, David Fernández?
15: Mira. És veritat,
19: cada mes per parlar llatí.
15: Sí, ho va dir. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
19: La Núria de Gavà diu que porta una cosa i també té una pregunta.
20: Aviam, Núria, què portes?
22: Primer us dono el que porto.
20: Sí. Perquè si no deixem fer la pregunta.
15: Ja s'aixeca la Neus a buscar-ho. Sí.
22: Pesa molt.
15: Pesa molt, eh?
20: Però què ha portat? Una bossa de melons o què?
15: Cuidado.
22: No, a veure, hem d'explicar que a casa tenim un llimoner.
15: Hòstia! A veure, un moment.
20: No, ens hem d'explicar moltes coses.
15: Moltes coses. Perquè jo no hi entenc de llimones. Però, o sigui, i no estic a favor del cultiu transgènic.
19: Hòstia!
15: Però, escolti, vols dir que no s'han de collir abans les llimones?
19: Què
15: és aquesta bestiesa?
20: Però, a veure un moment, a sobre...
22: És un
20: a on està plantat? A sobre un cementiri indi?
22: No, en principi. Però és un llimoner que sempre ha fet llimones...
15: Sí.
22: ...en formes una mica estranyes.
15: Home, i tan estranyes.
19: El problema no és la forma. El problema no és la forma.
22: Sí. I amb tamanys una miqueta...
20: A veure...
21: Diu, però jo també tinc un llimoner, però no fa això.
15: No fa això.
20: A més, que el llimoner és molt mal parit, perquè li costa molt agafar, sí. Si el plantes de petit.
15: Mira,
20: no, és molt punyetero.
19: Ha de tenir un bon tronc, eh?
15: S'ha de dir que fan l'aspecte no és el millor.
19: No, però
15: fan molt bona olor, eh?
19: Sí.
15: L'olor de llimona...
21: Home, però si una llimona ja et dura la nevera 3 anys, sí. Aquesta...
20: Però tu saps quants intònics es poden fer amb cada llimona d'aquesta?
19: I quants constipats pots tenir? Perquè això es veu que va tan bé pel coll.
15: Això has de fer gintònics amb un gibrell, nano. Perquè...
19: Ostres, noi!
20: Déu meu! Però si és una carbassa! Però a veure quines formes són aquestes!
19: Ostres,
15: tu!
22: Hem portat una foto...
19: Sí, treu-la,
22: perdona. Hem portat una foto per demostrar les formes que pot arribar a fer el llimoner.
15: A veure, aviam. Anem a veure.
20: Déu meu!
19: Ui!
15: Són llimones que se surten de lo normal, per la gent que no ho esteu veient. Això tindria més forma de cogombra.
19: Cilindre.
15: He dit cogombra per
20: no ofendre ningú. Això és espectacular.
19: Sí que ho és.
20: Aquest llimoner, quants anys deu tenir, aquest llimoner? Deu ser valent, eh?
22: Uns 50.
15: Ostres, tu!
21: O sigui que potser el meu, d'aquí 45 anys...
19: Diana, que bé! Quina sort tenir això! Quanta coca d'iogurt!
15: Ho heu consultat amb algun professional?
22: Va venir un jardiner que va ser el que ens va dir que tenia aproximadament 50 anys.
15: Sí, però us va dir que és normal que faci aquestes bestieses? O...
22: Sí, perquè es veu que el terra té molta aigua, llavors...
15: Va sobrat. El llimoner...
21: L'únic lloc de Catalunya que hi ha aigua.
15: Clar.
19: Sí, però el jardiner feia una cara de normal, de que no passava res.
20: Hosti, és un jardiner,
22: vull dir, normal...
15: El llimoner té molta aigua, savis valent, i dius, jo les llimones normals te les faig amb la punta de la pitxa i vaig a... Mai millor dit. A innovar.
20: Literal.

0: Que és la nova pel·lícula de Tim Burton.
1: Exacte.
2: El Búnquer, un programa que canvia de separadors cada mig any. De dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
3: Bon vespre, aviam. Acabo d'arribar a l'Euskal Herria, que estava fent sol, i arribo a Girona i està ploguent i m'estic cagant en tot. I em cago en tot amb la penya que porta paraigues i escarda arran d'edifici, ocupant el suplux. Dic, hòstia, no, ja que portes paraigues no pots anar per fora i deixar els suplux, els balcons, per la penya que anem sense paraigües. No sé, dic jo, quina mania hi ha anar per sota els balcons si hi ha portes paraigues.
4: Exacte.
3: Vosaltres, que sou uns experts en això de la divulgació i tot això,
4: sí,
3: tindríeu la resposta a aquesta cosa?
4: No ho sé.
3: O què? Vinga, puta Espanya, puta França i puta tot.
4: Dona...
0: Carai, quin diu tan nihilista.
4: Dóna la sensació que ha tornat d'Euskal Herria a peu, perquè estava ofegat,
1: I en vam parlar, això, aquí, No sé si us en recordeu.
4: Sí. M'ha agradat molt, però Ocupant els xuplucs. És un bon títol per una novel·la, no?
0: Ocupant els xuplucs.
4: Està bé.
1: Tu ets d'anar amb paraigües, Diana, o ets més de mullar-te perquè t'encanta la natura i
5: tal? Em costa. És organització, és aquesta cosa d'agafar el paraigües pel matí, dius, no ho sé. És...
4: Hi ha gent que ho té tot calculat,
5: sí,
4: però, eh?
5: Sí, però espai, el bolso... M'has empès.
1: Prefereixes mullar-te, tu?
5: Sí, és que últimament ens mullem poc. Llavors...
1: És veritat.
5: Sí,
4: quasi que ho celebres quan et mulles una mica.
1: I et deixes el paraigües als llocs?
4: Si no el té, si no l'ha agafat.
1: Però si l'agafa... Ah.
5: No.
1: No, eh?
5: No, crec que no.
1: És que hi ha un tipus de gent, que sempre...
0: Sí, però s'està perdent el dur un paraigües ben parit.
1: Sí.
0: Paraigües plegables, aquests, no.
4: La meva mare té una malaltia, que és que té 18 paraigües al cotxe.
0: Si és aquesta.
4: El compra cada vegada que plou, compra un nou paraigües. I els va acumulant al maleter del cotxe.
5: Però després el trobes a faltar, no? Quan estàs al cotxe i dius, ostres, l'altre dia ens va passar que havia d'agafar els paraigües per anar, no sé si anar amb el pediatre o no sé on, i em vaig deixar el paraigües a casa i després al cotxe dèiem, hòstia, no tenim paraigües.
4: És així.
5: Sí.
4: Però a mi això em passa exactament igual amb les bosses d'anar a comprar al supermercat, també, que les vaig acumulant a casa i quan vaig al supermercat no tinc mai la bossa de comprar al supermercat. Però millor que sigueu d'aquest bàndol que no dels psicòpates que ho tenen tot calculat i no fallen mai. Aquesta gent és molt inquietant.
0: Molt.
4: Que sempre és, ai, un moc, tinc un Kleenex. Ai, plou, tinc un paraigues.
5: Sí. Tovalloletes humides. Gent que porta tovalloletes humides.
4: I que no tenen fills, que això és el més preocupant. La gent que tenim fills petits, que portis tovalloletes humides és normal. Però la gent que no, per què les volen?
0: Mira, jo en tinc un paquet al cotxe.
4: Sí.
0: Que no sé què hi fa allà. A més, és d'olor de maduixa.
4: Ai, no!
0: Que no pots fer servir per res. No ho he gastat i no sé d'on ha sortit, tampoc.
4: Les tovalloletes han de ser neutres.
1: Sí.
4: Les olors són invents raros que totes combinen malament amb la caca del nen.
1: Sí.
0: És que aquestes d'olor de maduixa les vaig fer servir una vegada per mirar el nivell de l'oli del cotxe. I crec que... Crec que el mecànic devia dir...
4: Què diu?
0: Aquest oli,
5: què és això? Què és això?
4: Neus, no sé si algú més vol preguntar.
1: Sí, en Nicolás de Mataró.
4: Nicolás, què tal?
6: Hola, què tal?
4: Molt bé.
6: Molt bé. Bueno, la meva pregunta és una mica personal.
4: Vale. Personal per qui?
1: Per qui, clar.
6: Perquè la meva pregunta és, de les coses de fer de casa, que has de fer de casa, qual per vosaltres és la més dolenta?
4: La més dolenta.
0: De les coses de fer de casa, de les tasques,
4: De les tasques
0: xungues, Dolenta...
1: Vinga,
0: aviam, Diana,
1: endavant.
5: Netejar els lavabos.
4: Sí?
1: Ah, sí.
4: Estem d'acord.
1: I vidres, no?
5: I vidres, sí.
4: Però no creieu...
5: Però els vidres no és necessari, no?
1: Ja, és que...
0: Aquí, avui estem aplaudint aquí, però per què? Perquè per fora és molt complicat de fer els de la casa, si vius en un edifici.
4: Si és un edifici alt.
1: Sí, però a part, sempre de seguida ja...
4: S'embruten una altra vegada.
5: Nens que posen la mà i dius...
0: Home, això és dramàtic, clar.
1: Bueno, el meu seria estrany que vingués un nen a tocar la mà.
4: Ostres, però no us fa més mandra que tot això buidar el rentaplats? No, buidar el rentaplats és horrorós.
5: Sí, també.
0: Què
5: també
0: dius, ara?
4: Jo buidar el rentaplats és
0: com... No t'agrada gens, ja t'ho van dir, compra-te'n un altre.
5: Posar-lo, sí, m'agrada. I col·locar-ho, saps?
4: Ben posat.
5: Ben posat, sí. Sí, sóc maniàtica amb això, però treure-ho em fa mandra.
4: A mi em passa a vegades que bueno, jo ho vaig traient a mesura que ho necessito. No...
1: Ostres, però, Peyu, i després quan has de posar les coses brutes, sisplau, què passa, que tens dos?
4: No, llavors vaig acumulant les coses brutes a la pica fins que no he buidat tot el rentaplats. Oh. Vol dir que pot estar 10 dies la pica...

0: merda.
1: Ostres, quin desastre. A mi fregar no m'agrada gens. Ho trobo... És complicat, és complicat.
2: Però fa tan bon olor.
0: Depèn del que hi tiris. Depèn del que hi tiris, perquè...
2: Llimones!
0: No,
2: fregueu amb llimona.
3: Poca broma, que diuen que la llimona va molt bé, per netejar.
0: Va molt bé per desinfectar i per tot el
2: que... Que didàctic que ens està quedant aquest programa.
0: En fi, entrem a l'últim minut del programa. Temps per fer quatre preguntes a la Diana, que ens havíem preparat.
1: Tenim una pregunta aquí molt polèmica. Has rebutjat algun paper del que després te n'hagis pogut penedir?
3: Ep. Un cop vaig dir que no en una sèrie, que era la prota per Televisió Espanyola, em vaig quedar embarassada al cap de poc. Vull dir que, mira, bé.
0: Ah, i et va anar bé.
3: Sí, va anar bé.
0: La sèrie ha funcionat després o no?
3: Sí, no ho sé, no m'acaba de funcionar, no sé, no em va acabar d'agradar ni d'això, i vam dir, mira, doncs no.
0: Pues ja està.
1: Molt bé.
2: I aquí n'hi ha un altre que diu, sense dir noms, n'has acceptat algun que després hagis pensat, ai, Déu meu, per què ho he fet?
3: No massa.
2: Estàs contenta, eh? Sí. Amb el que has fet.
3: Sí, perquè sempre n'aprens alguna cosa i ni que sigui l'equip o t'emportes alguna cosa.
2: Bona.
3: O diners.
2: També.
0: No, home, sí,
3: que també és una feina, no ho oblidem.
2: Sí,
1: no ho perdem de vista.
0: Inclòs aquí l'anunci del paté, també.
3: Sí.
2: Estàs veritat, és veritat. I
3: el dels peus, potser. Aquest.
0: En fi, Diana Gómez, si us heu quedat amb ganes de sentir-la, demà ens tornarà a acompanyar al Búnquer i tornarem, com sempre, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Diversos atacs aeris han impactat aquesta nit al Iemen sobre la ciutat portuària de Hudaida, al Mar Roig, sota control dels rebels Houthis. Segons informa l'agència EFE, diversos testimonis presencials han confirmat els bombardejos que es produeixen després d'un segon atac contra un vaixell saudita per part dels Houthis. La cadena de televisió Al Masira, controlada pels rebels iemenites, acusa l'Aràbia Saudita dels atacs a Hudaida sense donar més detalls. Pel que fa al conflicte de l'Iran, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que els contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa deixen entreveure un canvi d'actitud dels negociadors iranians per a bé.
7: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
6: El preu del petroli ha baixat aquest divendres després que dijous superés els $100 pel barril de Brent. Més notícies, Txell Arria.
8: S'eleva a 65 les persones evacuades o confinades pels incendis de Madrid i Àvila, després que en les últimes hores també s'hagi hagut de fer marxar més de 5.000 turistes d'un càmping de l'Escorial. Les flames continuen descontrolades i la prioritat dels bombers és evitar que els dos incendis s'acabin unint en un de sol. El Ministeri de l'Interior és l'encarregat de dirigir l'operatiu després que s'hagi declarat l'emergència. Fernando Grande Marlaska confia que les condicions meteorològiques millorin en les pròximes hores.
9: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
6: Sí, a Madrid i Àvila són 65.000 les persones evacuades pels focs. A França gairebé doblen aquesta xifra. Són 110.000 les persones evacuades pel foc a l'abadia d'Arcaixun. L'incendi, el més important de la trentena que hi ha al país, crema ha cremat ja més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases i avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que ha mobilitzat les forces armades.
10: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
6: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe, cremat més de 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats.
8: Esquerra Republicana celebra que el Tribunal Suprem apliqui l'amnistia als membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, però creu que era inevitable després de l'aval de la justícia europea. En canvi, Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
6: El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit, permetent el canvi d'ús d'oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a Catalunya per crear fins a 20.000 habitatges de protecció oficial en els pròxims 4 anys. Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar a residència habitual. L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica.
8: El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Transplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez-Gil és la directora de l'entitat.
12: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
8: L'operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987.
6: Als esports, el Barça ha saldat el seu primer partit amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi.
8: I d'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que serà el seu rival a l'Ahli Egipci.
6: Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i la també defensa Carla Julià ha renovat també fins al 2030, passa a tenir ja fitxa del primer equip.
8: A l'Espanyol, el migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada.
6: El Barça de bàsquet ha anunciat el 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent del Brooklyn Nets.
8: I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip per als seus 41 anys. Jugarà al Filadèlfia les dues properes temporades.
6: I acabem amb ciclista. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez després de 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
5: Fins aquí les notícies.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
14: 51.937. 51937. Sèrie 14.
13: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
15: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
4: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
16: Que m'ho va dir el seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixes
4: en altres. Rècords.
17: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
4: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
18: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
19: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
20: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
4: El divan, el valor de la conversa.
21: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
4: El divan amb Sílvia Coppolo.
22: El divan s'hi està divinament.
4: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
23: Un
1: grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Revolution.
3: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
4: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
3: Hola, com esteu? Segons alguns estudis, gairebé la meitat de la població detecten alguna informació falsa cada dia. Altres informes oients assenyalen que cada dia es creen o es comparteixen uns 1.500 milions de publicacions de desinformació, és a dir, de fake news a les principals xarxes socials i plataformes, o sigui, Instagram, X, LinkedIn, TikTok, YouTube o Facebook. Són xifres escandaloses i realment preocupants. I amb la irrupció de la IA, cada vegada és més difusa la línia que separa la veritat de la invenció, és a dir, que ens poden enganyar fent-nos creure mentides o imatges falses. Què passarà quan arribi el dia que sigui impossible de distingir si el que estem llegint, sentint o veient és veritat o mentida? I què passarà quan sospitem d'alguna informació, ho preguntem a la IA, i que aquesta ens digui que és certa quan qui l'ha alimentat i li ha dit allò era cert i en realitat no ho era? Déu-n'hi-do, no? Són preguntes preocupants i que ens han de fer abordar les qüestions de les fake news de manera seriosa, impecable. Cal regular-ho, oients, amb urgència, perquè ens hi juguem massa. I avui, gran manual, Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, conversarem amb el gran John Hernández, un dels referents en divulgació actuals de la IA a YouTube. A més, actualitat econòmica amb el gran Santiago Niño Becerra, i també entrevistarem el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tor, i descobrirem què proposa ECOS, un festival tecnològic feminista i radical. Ja sabeu que som a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-los.
4: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Mig milió de subscriptors al seu canal de YouTube, milers d'alumnes als seus cursos. L'any 2023, el fotògraf John Hernández va tenir clar que la intel·ligència artificial havia arribat per transformar-ho tot i va decidir dedicar-se a explicar en què consistiria aquesta transformació. L'aposta del John va sortir bé, té quasi mig milió de subscriptors a YouTube i milers d'alumnes als seus cursos. Al John li agraden els titulars potents i jo crec que a vegades fins i tot una mica poder alarmistes, ara en parlarem. Jo, en el vostre cas, no em perdria la conversa. John, què tal? Benvingut al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
1: Què tal? Moltes gràcies.
0: Què tal? T'agradava això que et deia a vegades, els teus titulars una mica alarmistes, sí o no?
1: Pues yo creo que no. Yo creo que... ¿Has visto la película Don't Look Up, de DiCaprio?
0: Sí.
1: Que es una peli que va de que, bueno, un meteorito está viniendo hacia la Tierra y los medios de comunicación tienden a pensar que son alarmistas, ¿no? Hablando de esto, yo veo que pasa un poquito con esto, con la inteligencia artificial. Estamos en un punto en que lo que viene es inimaginable y a veces puede sonar alarmista, però igual hauria que prestar-li un poc més d'atenció.
0: Molt bé, en parlarem. John, a veure, abans, volem conèixer-te una mica més. El John, sobretot, té molt d'èxit a YouTube. Quantes hores al dia dediques a estudiar i analitzar la intel·ligència artificial?
1: Bueno, ahora mismo, todo el día. Yo, cuando empecé, le podía dedicar 4 o 5 horas diarias porque es algo que me pareció súper interesante cuando lo descubrí allá a principios de 2023, pero a día de hoy tengo un equipo de cerca de 20 personas solo para crear ese contenido que se ve en YouTube y con lo cual estamos todos trabajando todo el día para, bueno, para traer la información de última hora de lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial.
0: Déu-n'hi-do.
1: Cambia muchísimo, así que...
0: Sí, sí, déu-n'hi-do, un equip de 20 persones. Explica'm una mica la teva història. Fotògraf, i un dia decideixes, no?, canviar una mica el que expliques. Amb 2 anys et poses a estudiar intel·ligència artificial. Explica'ns una mica la teva història i per què has arribat fins aquí.
1: Fíjate que esto es algo muy curioso, algo que estás haciendo de forma orgánica, que es que me defines como fotógrafo, ¿no? Y esto es algo que nos vamos a tener que replantear en los próximos años, porque yo me he dedicado a la fotografía durante 25 años, pero yo soy persona, padre, tengo 2 hijos, tengo una mujer que amo muchísimo, etcétera. Y al final creo que la definición por profesión va a ser un problema a largo plazo, porque no va a haber trabajo para todo el mundo. Entonces, en esa línea, yo soy una persona que de repente descubre la inteligencia artificial y ve que esto... A mí yo lo vi clarísimo, o sea, me pareció muy sencillo de ver que esto era algo que iba a cambiar el mundo como lo conocíamos, que de repente las máquinas estaban haciendo cosas que creíamos que eran exclusivamente de humanos. Y a partir de ahí yo vi claramente cómo esto iba a ir evolucionando a cada vez ir a más. Había ya empezado a ver ejemplos y de hecho el tiempo me está dando la razón, que todo aquello que yo pensaba que iba a pasar está pasando más rápido de lo que preveíamos, ¿no? Y lo que tengo muy claro es que es una tecnología absolutamente disruptiva que va a cambiar el mundo como lo conocemos, y a mí me pareció que no había una forma más importante de la que dedicar mi tiempo que a la inteligencia artificial.
0: I llavors tu ja treballaves a YouTube, ja tenies el teu canal de YouTube, correcte?
1: Sí, tenia un canal de YouTube de fotografia.
0: De fotografia. I per tant la teva manera de comunicar lliga més als mitjans de la xarxa que a la televisió o la ràdio, ara, John?
1: Pues no sé qué decirte, mi forma de comunicar es, yo digo lo que creo y lo que pienso en el momento que lo hago, ¿no? O sea, el canal de YouTube es una de las partes más visibles de mi trabajo de divulgación, pero luego para que te hagas una idea, en el último año he dado 165 charlas y conferencias en España y Latinoamérica, desde comités directivos, Banco Santander, Nestlé, DHL, hasta evidentemente eventos públicos con miles de asistentes. Entonces mi forma, y creo que es lo que ha conectado con la gente, es que no me ando con hostias, hablo de forma directa y digo lo que pienso y como lo pienso, y la gente... creo que agradece ese punto de honestidad o transparencia en la comunicación.
0: Dius, la IA ens farà la feina i nosaltres ens ho mirarem ajaguts al sofà. Què vols dir amb això?
1: Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, sin duda, como he dicho antes, está empezando a mostrar capacidad para hacer cosas que creíamos que eran solo de humanos. Y entre esas cosas está mucho de nuestro trabajo cognitivo. Lo que hay que entender es que esto es una revolución tecnológica, como otras que ha habido. Hemos vivido la revolución industrial, no tan recientemente, pero vamos, la hemos pasado. Y la revolución industrial, según dice, por ejemplo, Geoffrey Hinton, que es el premio Nobel de Física y uno de los padres de la inteligencia artificial, le quitó valor al trabajo físico. La inteligencia artificial parece que le está quitando valor al trabajo cognitivo, que es aquel trabajo que hacemos delante de un ordenador. Y con lo cual, a día de hoy, yo creo que empezamos a ver signos de aumentos de productividad, donde la gente puede hacer mucho más con menos, pero con el tiempo iremos viendo que prácticamente cualquier trabajo que puedas hacer en un ordenador, lo podrá hacer un ordenador.
2: La IA va a llegar a hacer todo lo que hacemos los humanos. En 2030, en el mundo se van a perder 800 millones de empleos.
3: Muchos te van a tachar de alarmista.
2: Pues llámame alarmista si tú quieres y hablamos dentro de 5 años. No estamos mentalmente preparados como humanos para asumir la cantidad de cambio que vamos a vivir en los próximos 10, 20, 30 años. En 10 años vamos a curar todas las enfermedades existentes. El día en que tú le digas a ChatGPT, hagas esto y te dice no más a los cojones trabajar. En ese momento nos tendremos que plantear si lo esclavizamos o si le damos derechos.
3: ¿Podría sublevarse?
2: Ninguna especie ha sobrevivido a una especie más lista.
3: ¿Imaginas que casarte con
0: un... Aquest és un fragment d'una conversa del John a YouTube, on deia d'aquí, no? Jo deia, alguns dels titulars són un pèl alarmistes. A veure si el John em dirà si està d'acord o no. Repassem algunes frases. No estem preparats com a humans per assumir tots els canvis que viureu en 10 anys. Vale. Jo aquí, perdona, com a companya periodista, jo a vegades algunes coses que t'admiro molt per tot el que has aconseguit a YouTube, però alguns punts del John dic, aquí a vegades és una mica alarmista, digue'm. Està bé que a vegades no compartim o no punts de vista, John.
1: Mira, lo primero, el corte que habéis puesto es el tráiler de un podcast de, creo que son 2 horas 20 minutos,
0: ¿sí?
1: Del que han extraído 1 minuto y medio, ¿no? Que sí. Evidentemente un tráiler, ya sabes que en YouTube lo que hace es intentar generar interés,
0: claro.
1: Y con lo cual hay un montón de recortes, sacados de contexto, evidentemente, para generar ese tráiler, ¿no? Lo primero y más importante es que todo lo que yo digo, no lo digo yo. O sea, yo lo que hago como buen divulgador es recoger lo que dicen los grandes expertos, los que realmente saben de esto. Y que
0: es el que hacen también aquí en Revolución.
1: Exacto.
0: ¿Sí?
1: Entonces, en este caso, pues algunas de estas frases pueden sonar muy fuertes, pero es que estamos viviendo la mayor disrupción tecnológica que ha vivido la humanidad. Esto tiene mayor impacto que el que va a tener la invención de Internet, que el que va a tener la telefonía móvil o el que va a tener el ordenador personal. Con lo cual, creo que es importante. De hecho, a Sundar Pichai, el CEO de Google, le preguntaron en 60 Minutes, que supongo que conocerás el programa de esta Estados Unidos,
0: ¿sí?
1: Le preguntaron a qué comparaba el impacto que iba a tener esta tecnología en la sociedad actual y ni corto ni perezoso dijo que al descubrimiento del fuego. Entonces, imagínate cómo debió ser para la sociedad de aquella época el descubrimiento del fuego, pues igual estamos viendo una segunda fase d'esto.
0: Sí, jo amb moltes coses estic d'acord, però per exemple hi ha una altra afirmació que deies del món fragment, la IA ajudarà a curar totes les malalties. Home, jo aquesta afirmació no n'estaria 100% segur de dir-la, és a dir, totes les malalties, totes?
1: Pues mira, esto no lo he dicho yo, esto lo dice Demi Hassabis, que es el CEO de DeepMind, la empresa de inteligencia artificial de Google, y que por cierto ha ganado el premio Nobel de Química este último 2024, y este científico, que a la vez es un CEO, inventó en 2021, junto con otros compañeros, una aplicación llamada AlphaFold, que se dedica a predecir el plegamiento de las proteínas en cadenas de aminoácidos. Esto es lo que nos permite descubrir nuevos medicamentos. Pues bien, esta aplicación en 4 años ha hecho el trabajo que a los humanos nos hubiese llevado 1.000 millones de años. Y cuando le preguntaron esta misma pregunta a Demi Hassabis, que cuál era la cosa más bestia que creía que iba a pasar en los próximos 10 años en un programa de televisión en Estados Unidos, él dijo que en los próximos 10 años íbamos a curar todas las enfermedades. Y el periodista le dijo, igual te estás viniendo arriba, amigo
0: claro,
1: mío, ¿no?
0: Que es el que
1: y
0: le dijo,
1: él contestó
0: sí.
1: Que lo mismo le decían hace 4 años cuando inventó AlphaFold, que le dijeron que era imposible lo que ha pasado en los últimos 4 años.
0: Ja, però jo, en el sentit, està clar que la intel·ligència artificial ajuda a molts sectors, però hi ha algunes frases que per mi, com a periodista i a l'hora que informa els oients, que i hem dit, i que després no ha passat, també vam dir que tindríem els cotxes que anirien sols, hem parlat de que els cotxes eren voladors, i a la tecnologia a vegades es pot explicar algunes coses que després no passen. Llavors, també és important, jo dic a l'hora de treballar, en la meva professió, als mitjans, el rigor, no? Per tu també és important el rigor en la teva feina, John?
1: Absolutamente, por eso el rigor es decir lo que ha dicho esta persona. Es decir, en este caso, Demi Hassabis es una de las personas, de las 5 personas más influyentes del mundo de la inteligencia artificial y la tecnología, con lo cual cuando dice algo de este calibre creo que es lógico que le hagamos eco. Y repito, no es solo Demi Hassabis. Geoffrey Hinton, premio Nobel de Física, padre de la inteligencia artificial, ha dicho que en los próximos 10 años vamos a ver más evolución científica que en los últimos 100. Hace 100 años lobotomizábamos a la gente. Con lo cual, yo creo que está bien que seamos cautos.
0: Però, i posar en qüestió també alguns convidats, no?
1: Absolutament, però jo crec que lo que no podemos hacer es desestimar porque nos parezca demasiado lo que nos están diciendo que puede pasar. Creo que tenemos que ser conscientes de que igual lo que estamos viviendo es bastante más bestia que nada de lo que hayamos vivido en las últimas décadas.
4: Entonces, ¿qué es lo que les falta? Pues bien, lo primero es entender que estos robots a día de hoy, a pesar de ser máquinas casi perfectas, no pueden hacer cosas por sí mismos. Todo lo que habéis visto que hace un robot, o prácticamente todo, está o bien teleoperado o programado en el robot para que lo haga de una forma reiterativa. Lo que les falta ahora mismo es precisamente sacar capacidad de decidir hacer cosas por sí mismos. Y eso es lo que aporta la inteligencia artificial.
0: Què passarà quan l'IA estigui dins un robot? Això que apuntes a aquest altre fragment és la pròxima gran revolució, John?
1: Sí, sin duda. Yo creo que es quizá el siguiente gran paso en la inteligencia artificial, ¿no? El hecho de... Además, es una cosa bidireccional. Por un lado, los robots, que a día de hoy son máquinas prácticamente perfectas. Esta semana se ha publicado un vídeo de Unitree, una de las marcas de robots más potentes de China, en que el robot le dan de hostias y es imposible tumbarlo, no se puede caer al suelo, ¿no? No hay forma de tumbarlo, ¿no? Entonces, como máquinas, son máquinas perfectas, pero les falta cerebro. Entonces, tenemos unos cerebros muy potentes, como puede ser ChatGPT y este tipo de modelos, pero a día de hoy no tenemos la unión entre la parte física del robot y ese cerebro. Cuando consigamos eso, que ya está empezando a aparecer, por ejemplo, la empresa Figure de Estados Unidos hace poco presentó un robot que colocaba las cosas en una cocina en la que nunca había estado. Entonces estaba viendo unas bolsas pues, de comida, de huevos, tal, y los colocaba todo en su sitio, los huevos en la nevera, la leche en tal sitio y tal, y lo hacía de forma pues, independiente, sin asistencia, y siendo la primera vez que estaba en ese espacio y la primera vez que veía esos objetos. Entonces, esta unión entre el cerebro y el cuerpo es lo que va a producir, primero, que los robots sean mucho más potentes de lo que son, pero, sobre todo, le va a dar sensorialidad, le va a dar capacidad sensorial a la inteligencia artificial. Para que te hagas una idea, el volumen de documentación en el que hemos entrenado a ChatGPT es inmenso. Nos llevaría miles y miles de años si nos lo quisiésemos leer un humano 8 horas al día. Pero en cambio un niño, en apenas los primeros 3-4 años de su vida, captura tanta información o más que esa a través de sus ojos, sus oídos y su tacto. Si de repente tenemos una inteligencia artificial que está captando datos a través de los robots con esos sensores, lo que vamos a conseguir es, evidentemente, un dataset de entrenamiento mucho más potente, que podría ser lo que le falta a la inteligencia artificial para llegar a eso que se conoce como una inteligencia artificial general.
0: Si em diguessis quins són els titulars que venen de la intel·ligència artificial, per exemple, en el cas del ChatGPT, què em diries? Quins són els pròxims titulars que venen, en aquest cas, a una intel·ligència artificial que cada vegada té més usuaris?
1: Pues, sincerament, llegados a este punto, yo ya no me atrevo a vaticinar absolutamente nada, porque creo que la inteligencia artificial está cambiando a un ritmo en que es muy difícil de predecir, no tenemos una bola de cristal, pero a mí no me sorprendería que cada vez tengamos inteligencias artificiales más capaces. Ahora mismo, yo creo que estamos en esa revolución de la agencia, en el momento que la inteligencia artificial pasa de ser una enciclopedia a la que llamas por teléfono y le preguntas cosas, a una inteligencia artificial que hace cosas por ti, ¿no? Que toma acción y que no solo te puede buscar ese vuelo, sino que puede ocuparse de comprarlo y reservarte el asiento que tú querías. Entonces, en ese punto creo que es lo que realmente vamos a ver en los próximos meses. Vamos a ver cómo cada vez hay más agentes de inteligencia artificial que pueden hacer más cosas y que pueden ser más y más útiles.
0: Dius també que es perdran 800 milions de llocs de treball en algunes de les teves xerrades. Ens escolten joves, on es guanyaran feines? És a dir, quines feines noves ens esperen relacionades amb la intel·ligència artificial? Expliques.
1: De hecho, esto de los 800 millones de empleos es un informe de McKinsey, de la consultora, con lo cual, de nuevo, no lo digo yo, yo simplemente lo reporto, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que va a haber una pérdida de empleo masiva porque básicamente la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas que antes teníamos que hacer humanos. Ahora también creo que evidentemente se van a generar nuevos puestos de empleo. Lo que pasa es que, como pasó por ejemplo en la revolución industrial, o por ejemplo, si quieres un ejemplo más claro, con la imprenta, ¿no? La imprenta cuando apareció reventó el mercado de los escribas y el 90% de los escribas perdió su empleo. Pasaron 50 años hasta que la imprenta comercial generó empleos. Con lo cual no tengo la menor duda de que la inteligencia artificial vaya a generar nuevos empleos que a día de hoy ni nos imaginamos. De hecho, hace poco Anthropic, que es una empresa de inteligencia artificial, ha contratado a un tipo para que se ocupe de lo que llaman el welfare de la IA, es decir, por mirar por el bienestar de la inteligencia artificial. Pues este tipo de empleos probablemente a día de hoy parecen ridículos, como lo parecían hace 50 años algunos de los trabajos que hacemos a día de hoy. Pero yo no creo ni que vaya a ser en la cantidad proporcional a los que se van a perder, ni en una fracción de tiempo tan rápida como el tiempo en que se van a perder empleos.
0: Clar. Un altre tema que et volia preguntar, per la gent gran, no?, que ens escolta gent gran de 60, 70 anys, 80 anys, que es pregunta, i per mi, per què és necessari tenir coneixements de la IA?
1: Pues yo creo que la inteligencia artificial lo que hace es que es muy democrática en este sentido. Es decir, la inteligencia artificial puede reventar esa brecha digital porque primero es tremendamente sencilla de utilizar, no hay curva de aprendizaje prácticamente porque hablamos de lenguaje natural, con lo cual si sabes hablar puedes utilizar la inteligencia artificial y va a permitir que mucha gente que pues, se ha quedado atrás en la brecha digital pueda ponerse al día con esto de la inteligencia artificial ya que se salta toda esa fase de saber utilizar un ordenador porque no necesitas saber utilizar un ordenador para poder sacarle partido a la IA.
0: ¿De qué som a temps amb la IA y de qué ya no som a temps amb la IA? Em diria John.
1: Pues esto es muy complicado y fíjate que hace unos cuantos meses estuve precisamente en la ONU intentando hablar de estos temas más importantes y creo que ya no estamos a tiempo, por ejemplo, de lo que hablabas al principio de los deepfakes. Comentabas en tu introducción que pasará el día que no podemos diferenciar la verdad de lo que es ficticio.
0: Claro, eso nos preocupa molt.
1: Pero es que esto ya está pasando. Ya estamos en un punto de que hace un año que es imposible.
0: Claro, porque el que trobem a la xarxa no sabem si es veritat o mentida. ¿Qué, pues, qué proposes tú?
1: Legislarlo. Es decir, ¿cómo diferencias un billete falso muy bien hecho de un billete real? No puedes diferenciarlo. Te lo cuelan y te lo cuelan. Lo que puedes hacer es intentar desmotivar...
0: I com legislem, no? Aquesta informació, és a dir, clar, hi ha milers i milers d'informació, jo, a internet, ara mateix, és que, clar, és infinit, no?, la informació...
1: Ahora mismo el problema, es que el legislador está reaccionando a lo que nos presentan desde Silicon Valley, desde China, el último que sale en un vídeo de YouTube y se pone a contar la última historia que ha sacado inteligencia artificial. Estamos reaccionando, no estamos decidiendo. Lo que hay que hacer aquí es plantarnos y decir, oye, lo que nosotros queremos que la IA haga es esto. Buscaros la vida tecnológicas para hacer que haga eso. Y si hace otras cosas, me da igual, pero tiene que hacer esto. Y eso es legislar como Dios manda. Entonces el problema está en que esto no está en la agenda de los políticos. No sé cuántos programas electorales te has leído en las últimas elecciones nacionales o regionales.
0: No es parla gaire de
1: inteligencia artificial.
0: Pero saps que, perdona el tram, la tecnologia és molt important. Mira què ha passat amb TikTok, no? La setmana passada. Per tant, alguns polítics saben que és molt important la tecnologia.
1: És que hablamos de que Donald Trump habla mucho de inteligencia artificial. No voy a ser yo quien le defienda ni mucho menos, pero te puedo asegurar que en Estados Unidos la política se habla de inteligencia artificial. En España no. En Europa muy poco. En Francia se habla un poco del tema. Entonces, evidentemente, el problema que tenemos y por el cual nos estamos quedando atrás es porque simplemente la mayoría de políticos creen que este es un problema de 2050 y no se dan cuenta que es un problema de 2030. Y con lo cual, creen que le toca a otras generaciones de políticos que no son ellos. Y ahí lo que estamos haciendo es perder el tren del tiempo que tenemos para reaccionar, porque de la misma forma que en el tema de deepfakes ya no hay forma de evitarlo, ya están puestas en casa de la gente las impresoras de billetes falsos, para que nos entendamos, en otros ámbitos como el tema del empleo, nos va a pasar lo mismo. Para cuando estemos legislando cómo controlar el empleo, la IA nos estará reventando el mercado laboral.
0: Molt bé. Doncs escolta, parlaria molt més temps amb el John. Enhorabona per l'èxit d'aquesta aposta personal que has fet, dedicar-te totalment a la IA, al YouTube. A més, tens una acadèmia, no?, per acabar.
1: Sí, bueno, dirijo el màster d'Intel·ligència Artificial con Big School i la Universitat Isabel I.
0: Molt bé. I estem d'acord, doncs, que cal per això esperit crític, John, i que cal coneixement sobre aquesta tecnologia i, segurament, com deies avui a l'entrevista, més regulació, perquè tenim una xarxa d'internet envoltada de molta mentida i llavors això perilla la nostra democràcia, eh?
1: Claro,
0: però la democràcia mundial perilla.
1: Totalmente, pero tú fíjate que es curioso que para montar un laboratorio de inteligencia artificial a día de hoy tienes menos procesos que para montar una tienda de bocadillos en la esquina de la calle de tu casa. No tiene ningún sentido.
0: Molt bé. Pensarem, reflexionarem sobre tot i sempre contrastarem tota l'opinió, perquè la IA, com sap el John, no?, a vegades ens porta molta mentida i, per tant, hem de contrastar totes les dades. Gràcies per venir avui al Revolució 4.0.
1: Un plaer.
5: Hola, sóc en David Bueno. Veig que porteu ja 10 temporades connectant-nos amb el futur. I no només connectant-nos amb el futur, sinó fent-nos partíceps a nosaltres, que no en sabem tant d'aquest futur. Gràcies a vosaltres hem après moltíssim sobre la tecnologia, la intel·ligència artificial. Vull aprofitar, doncs, aquesta ocasió per felicitar-vos a tots els que treballeu en el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
6: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra.
0: Les exportacions dels rellotges suïssos a luxe als Estats Units, que són el seu millor client, s'han esfonsat per culpa dels aranzels. De moment, les vendes han caigut prop d'un 24%, i això són molts milions d'euros que no ingressaran les marques de luxe. Les amenaces de Trump no sempre es compleixen, però aquesta vegada sí que es pot dir que han arribat amb puntualitat suïssa. Santiago Niño Becerra, què tal, com estàs?
7: Què tal, Chantal? Bé, molt bé.
0: Què tal? Això que comentava, les empreses suïsses es repetirà arreu del món? Empreses catalanes ja poden assumir que també tindran davallades de vendes? Estem parlant de 3.000 empreses catalanes. Què em diries?
7: Sí, clarament sí. És a dir, quan ja es va començar a parlar del tema dels arancels dels Estats Units, el govern espanyol va fer un càlcul que jo crec que això ho va explicar molt malament. Uh-huh. Molt malament. Va dir que no afectaria massa els arancels a l'economia espanyola perquè no, només 18.000 milions d'euros són és l'import de les exportacions d'Espanya als Estats Units. Bueno, a veure, si, dels quals, si no recordo malament, pràcticament 5.000 són catalans. És a dir, això està molt bé a nivell de totes les exportacions, no, però clar, el problema és que a l'empresa que li enxampa, això li enxampa. I clar, després es va veure que indústries agroalimentàries, vinícoles, de recanvis d'automòbil, etcètera, etcètera, patirien molt i patiran.
0: Per tant, patiran, eh? Es notarà tot el tema dels aranzels i ja ho estan notant. Expliquem als oients un tema d'atenció al client, que jo crec que li ha passat al Santiago i ens passa també a molts, a mi, a oients. I llegeixo el que deia Santiago l'altre dia a la xarxa X, un tuit sencer. Resido en Vilassar de Mar. La compañía con la que tengo contratado el suministro eléctrico es Endesa. Esta tarde llevo 6 microcortes de suministro. He intentado comunicar tropecientas veces con los teléfonos de atención al cliente. Imposible. Algo no funciona. ¿Com va acabar? ¿Vas a aconseguir parlar amb algú?
7: No, que va. No, que va, que va. Impossible.
0: Però vaig intentar trucar... Hi ha chatbots, intel·ligència artificial, ni persones reals
7: agafant el telèfon? No, és a dir, a més era una cosa molt, molt curiosa, perquè feia 3 tocs, pi, pi, pi, i es tallava. És a dir, no sé què significa això. I això una vegada i una altra. No. És a dir, Jo, Chantal, la meva opinió, cuidado, la meva opinió, és que el sistema de distribució elèctrica és un oligopoli. Uh-huh. És un oligopoli que està controlat per un... Sí que és veritat que pots canviar-te d'empresa, és veritat.
0: Pots canviar-te d'empresa, sí.
7: Sí, clar, però és que hi ha 5 a tota Espanya, o 6 que suministren l'electricitat, amb la qual cosa, pues, ja em diràs. No tens, és a dir, un usuari normal... jo, per exemple, no tinc cap veu en el món del mercat elèctric. Acerinox, per exemple, que és una empresa que fabrica acer inoxidable i que és un gran consumidor, aquest sí que té veu. Aquest sí. Aquest té línia directa. Però si no, pues bueno, lo que venga, Chantal, lo que venga.
0: I què hauríem de fer? O què podem demanar com a ciutadans davant d'aquest oligopoli d'electricitat que parles avui d'aquestes queixes, no? que s'hi troben molts usuaris.
7: Sí, jo crec que sí, perquè clar, és a dir, si jo vaig patir aquest tall, aquests microtalls a Vilassar, jo suposo que no vaig ser l'únic. És a dir, molta més gent els va patir. Que, entre parèntesi, aquests microtalls per als electrodomèstics són dolentíssims. Llavors, totes les persones, o el 80% de les persones que van patir aquest microtall haguessin protestat, haguessin enviat, encara que sigui això, escriure un X només, només això, jo crec que això tindria molt de pes. Una vegada un estranger, no sé si era noruec o suec, no recordo, em va dir, diu, els espanyols teniu un problema, diu, crideu massa però protesteu molt poc.
0: Crideu massa, però protesteu molt poc. Sí. Per cert, Santiago Niño Becerra viu al Maresme, bona gent al Maresme. Doncs a veure si vas llegir aquesta notícia que em va deixar bocabada. El 80% de les cases que es venen al Maresme superen el 1 milió d'euros. Al·lucinant, et sembla un bon adjectiu o es queda curt? Què està passant? Han pujat els preus al Maresme?
7: És que està passant una cosa molt simple, que no només passa al Maresme, sinó passa a tota Catalunya i a tota Espanya. El que passa és que els preus varien d'un lloc a un altre. L'oferta és inferior a la demanda. Mira, aquí coneixes Vilassar una mica, Chantal?
0: Sí, conec el Maresme, saps? Perquè t'he de dir que la meva família és del Maresme. La meva mare va néixer a Canet de Mar i el meu pare a Sant Iscle de Vallalta, dos pobles meravellosos del Maresme.
7: Perfecte. Doncs pues carrer Colón, et situes Vilassar de Mar, carrer Colón.
0: Sí.
7: Es va posar fa 15 dies una casa a la venda. Però un lletrero, en venda. Va estar 10 dies, als 10 dies es va vendre. Aquella casa, Chantal, estic convençut, però convençudíssim, carrer Colón, que no va baixar, i està per reformar sencera, no va baixar dels 750.000 euros.
0: Ja.
7: Però estic convençut. 10 dies, venuda.
0: I què vols dir amb això?
7: Bueno, pues que hi ha demanda. hi ha demanda. No, ara no sé si és demanda espanyola o estrangera, això no ho sé, no ho sé. Perquè hi ha molts estrangers que estan comprant. Sobretot a la part nord de la Costa Brava hi ha moltíssim estranger que està comprant.
0: També potser es compra molt al Maresme, perquè la gent no pot comprar a Barcelona, que els pisos encara són més elevats i molta gent es trasllada a viure al Maresme, no?
7: Poder? Pot ser, sí, sí. De tota manera, és que ja et dic, al Maresme la demanda és elevadíssima i potser que sigui per això. Perquè està a prop de Barcelona i els preus són una mica més baixos. El que passa és que també tens els desplaçaments, eh? És a dir, has de mentalitzar-te d'això, eh?
0: Clar. Venda de cases també al Maresme i al Baix Llobregat. I un altre tema que volia parlar amb tu, fa poc ressaltaves en una piulada un model d'IA que sembla que et podrà dir amb 20 anys d'antelació quines malalties tindràs, Santiago?
7: Sí, però això, Chantal, jo vaig llegir la notícia dos cops perquè em vaig quedar molt, molt flipat. Em vaig quedar... Perquè, clar, s'ha posat en marxa un procés que s'està desenvolupant. Amb quina idea? La idea és la següent. Et faran uns anàlisis, a una persona li faran uns anàlisis, i l'objectiu és dir-li: d'aquí a 17 anys vostè tindrà el 65% de probabilitats de tenir cirrosi hepàtica. Clar, això és molt fort, eh, Chantal? Ja. Sí que és veritat que té una part bona, que la persona es pot començar a fer coses per prevenir o per reduir l'impacte d'aquesta malaltia. Però, ostres, que a una persona li diguin això és molt fort, eh?
0: Però tu pots planificar, no? A nivell individual, com deies, no? Pots cuidar-te més i també et pots planificar també a nivell econòmic, que necessitaràs, no?
7: Sí, sí, sí, no, seguríssim. Té moltes parts bones. Però, Chantal, convindràs amb mi que s'ha d'estar mentalment preparat perquè una persona, per acceptar que li diguin vostè, en 17 anys té un 65% de probabilitats de tenir cirrosi hepàtica.
0: Home, però jo que vaig patir també un càncer de mama, si m'haguessin avisat abans, també potser prens algunes precaucions, no ho sé.
7: No, seguríssim.
0: Sí, pot ser.
7: I tu ets una dona forta, una persona forta, una persona... Però hi ha persones que li diuen això i jo crec que quedarien molt tocades, eh? Jo crec que...
0: Ja. Per tant, tu no et faria, si d'aquí 20 anys et diuen tens un 65% de possibilitats d'aquesta malaltia, tu prefereixes, Santiago, que no t'ho diguin, eh?
7: No. Ara per ara jo prefereixo que m'ho diguin, perquè puc fer coses, el que tu has dit, pots planificar-te, però hi ha persones que jo crec que a continuació tindrien d'anar a un psicòleg.
0: Ja. Molt bé, doncs Santiago Niño Becerra, sempre parlant de temes interessants, avui tocant el tema de l'electricitat, de la pujada de preus també de cases i pisos al Maresme, i sabent com la intel·ligència artificial sembla doncs, que ens pot dir abans, no?, quines malalties tindrem. Santiago no vol saber-ho. Santiago?
7: Sí, que sí! Que sí! Que sí! Perquè tu ho has dit. És a dir, et pots planificar la vida. Et pots planificar la vida.
0: Bé. Molta salut, sobretot, Santiago Niño Becerra. Gràcies
7: a tu,
0: per
7: Chantal.
0: Ser Revolució. Una abraçada.
7: Adéu.
8: Hola, Chantal y todos los compañeros de Revolució 4.0. Soy Esther Paniagua. Hoy estoy aquí para felicitaros. 10 temporadas ya. ¡Wow! Una barbaridad. Un programa muy necesario que espero que tenga una larga vida y que sigamos celebrando lo próximo, los 15, los 20, los 25 y a seguir así.
6: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Ciber 4.0.
0: L'AIA engloba gairebé 500 empreses a Catalunya que sumen un volum de negoci que supera els 2.000 milions d'euros i generen més de 14.500 llocs de treball. Però avui no ens volem fixar en el sector privat, sinó en el públic, perquè les administracions que han de vetllar pels ciutadans no mirin si fan negoci o no, perquè també ha d'incorporar la intel·ligència artificial al seu dia a dia, sí o sí. I'm in love with the shape of you. My heart is falling too. dedicar els pròxims minuts a conèixer com l'administració pública també està implementant l'ús de la intel·ligència artificial. I saludem Albert Tor, que és secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. Benvingut al Revolució, què tal?
9: Molt bé, aquí estem.
0: Què tal? Per què heu d'integrar, sí o sí, la intel·ligència artificial al dia a dia de l'administració? És molt important, no ho veiem com a ciutadans, però està passant, no?
9: Totalment. Si realment el que volem, i aquest és un objectiu clarament que s'ha fixat el govern, que és reformar l'administració, que té un punt també, evidentment, d'autocrítica, que té un punt de reconèixer que les coses s'han de simplificar més, que s'han de modernitzar més. Si realment volem aquesta reforma de l'administració, és evident que hi ha tres eixos que hem de posicionar, que és l'automatització, que ja la coneixem, les dades, i una bona gestió i governança de les dades, i evidentment també a l'ús en positiu, en aquesta simplificació, en aquesta reforma dels procediments, dels serveis que tenim a l'administració, dels tràmits administratius, l'ús de la intel·ligència artificial.
0: Clar, perquè el que preocupa molt, sobretot, és la rapidesa, no? Que sigui més àgil, no? Tot. Posa'm algun exemple concret d'aquestes millores, perquè aquest excés de burocràcia, no? Lentitud de tràmits són algunes de les grans queixes que sempre hem tingut els ciutadans, i ara que tenim la intel·ligència artificial, tot això pot ser més ràpid, no? Més lleuger de portar.
9: Diguem-ne que ràpid, eficient, i després també millorar la qualitat, perquè tenim molts reptes també a nivell de millora de la qualitat. Nosaltres sempre diem que volem una administració que sigui més intel·ligent, està clar, més fàcil i també més amable, que és una de les qualitats a vegades diguem-ne, la amabilitat inesperada és un factor de transformació també important, sobretot venint de l'administració. I en aquí, exemples, no? Quan nosaltres hem posat el focus en 10 tràmits prioritaris de ciutadania, ho hem fet precisament per un procés de transformació que en el que fa, per exemple, la revisió de determinats informes, que a vegades se'n demanen molts més dels que tocarien o que s'acaben utilitzant, doncs en allà podem utilitzar les capacitats de llenguatge natural de la intel·ligència artificial per fer-ho. O el cas del Registre Civil de Tarragona, en el que, per exemple, amb la videoatenció, reconeixement també del carnet d'identitat, no? D'una persona, per exemple, que estava fent, no?, un tràmit específic en el Registre Civil, que l'havia de fer des de Salou, en el seu Registre Civil del municipi, doncs no va haver de desplaçar-se al Registre Civil de Tarragona, no?, només amb aquesta videoatenció i amb aquest reconeixement suportat per intel·ligència artificial. Coses que afecten en el dia a dia, no?, de la ciutadania com aquest, no?, no haver-se de desplaçar, poder fer alguna cosa amb un temps menor, són els que realment, doncs, tenen una possibilitat clara, no?, de millorar aquesta qualitat de vida, la percepció també dels serveis públics, clar, que és importantíssim.
0: Que et girem, no? És a dir, que molts tràmits que abans havíem d'anar presencialment ja no hi haguem d'anar-hi, no? Posa'm algun exemple més, no? 45 tràmits que són diferents.
9: Sí, per exemple, n'hi ha hagut un que l'estiu l'hem vist clarament, no?, els menors no acompanyats, que havien de fer tot un procés per obtenir el certificat en els seus viatges a l'estranger, doncs en lloc d'haver d'anar presencialment, ja es pot descarregar el certificat digitalment, i això ens ho deia, no?, algun familiar que m'he trobat, és allò un alleugeriment important, no?, perquè tots tenim la nostra vida, tots tenim el nostre dia a dia, i no és fàcil haver de desplaçar en algun lloc presencialment més d'una vegada per anar a completar un tràmit d'aquestes característiques, no? I d'altres en les que...
0: Això beneficia molt pares i mares separats que ens estan escoltant, eh?
9: Totalment.
0: Han de viatjar, no?, a fora, a l'estranger, amb el seu fill.
9: Revisió d'informes, la pròpia... tot l'objectiu també de que els empleats públics vagin adoptant, no?, de manera progressiva aquestes eines, sobretot perquè tractem amb molt de llenguatge natural, amb molta documentació, això enrareix, no?, i fa, doncs, més pesat, la maquinària de l'administració. El que hem de fer és donar més capacitat. Sempre parlem d'intel·ligència, diguem-ne, augmentada, per dir-ho d'alguna manera, no pensem en en reemplaçar els empleats públics, que fan una tasca molt important, però sí en augmentar les capacitats per fer més eficient l'administració, que és el que, en definitiva, doncs, volem. No? Hi ha altres exemples que hem fet, com, per exemple, l'AI for Justice, que és un projecte que també vam presentar per sentències, diguem-ne, judicials específiques, no? D'aquestes que es repeteixen, no? Amb jurisprudència, però de forma...
0: Que sigui més ràpida la justícia, gràcies a la intel·ligència artificial.
9: Doncs tenim,
0: sí.
9: Tenim a la Generalitat de Catalunya tot un pilot, no? Que suposa un estalvi important amb aquest tipus de sentències, que són sentències repetitives en diferents casos, però que tot el suport a l'hora de fer els informes, de fer les resolucions, doncs ara ho escalarem, però realment ens demostra que realment amb l'ús positiu de la IA, amb propòsit, podem realment millorar això. I crec també, a més, i ho comentaves ara al començament, no?, que hi ha el sector econòmic i, per altra banda, la part pública. La part pública i tots aquests projectes suposen un dinamisme també a nivell empresarial molt important. És a dir, els projectes que fem des de l'administració a nivell tecnològic són tractors també del dinamisme econòmic i del sector digital a Catalunya.
0: Respecte a això, clar, hi parlàvem amb la periodista Esther Paniagua dels riscos que la IA prengui decisions i quins drets tenim per defensar-nos, no? Perquè, clar, la Generalitat, la IA prendrà decisions, no? Algunes, com deies, la justícia, hem de vigilar molt també el tema dels algoritmes, no? Que hi ha hagut algun tema que ha estat preocupant en aquest sentit.
9: Nosaltres el que diem és que l'adopció de la IA, per suposat, ha de ser responsable. Això vol dir, jo sempre poso un exemple, és a dir, a mi, jo vaig demanar quan era jove una calculadora científica, la vaig demanar perquè m'assistís, no?, a fer determinades operacions matemàtiques, però qui acabava posant la seva responsabilitat a l'examen, diguem-ne, era jo, no?, com a persona. Per tant, jo crec que on hem de ser molt curosos és en no transferir la responsabilitat de determinades decisions
0: final,
9: a la IA.
0: Clar.
9: Per tant, fixem-nos que sempre parlem de copilots, però ens costa parlar de pilots. Els pilots hem de continuar sent en el moment actual, excepte per determinades decisions que després puguin tenir un procediment del que també estem impulsant, que és el dret a l'error. Si realment hi ha un bon procediment de dret a l'error perquè s'equivoqui l'administració o s'equivoqui el ciutadà, pugui rectificar uns o altres, això sí que permetrà, en alguns casos, automatitzar algunes decisions. Però si no, hem de realment entendre que tenim una assistència, una intel·ligència augmentada, però no transferir la responsabilitat a un algoritme que no el podem destituir, per cert.
0: M'ha agradat molt aquesta frase en política, eh? No podem destituir algoritmes, eh? Perquè en política sí que es poden destituir persones, però no algoritmes. Un altre tema, explica'ns el MIA, un avatar de gent de policia virtual per atendre denúncies ja és possible?
9: Sí, de fet, estem fent tot el que té a veure, diguem-ne, amb agents digitals combinats amb la videoatenció. Són els projectes, diguem-ne, més interessants de millora dels serveis públics. Aquí, tot el que té a veure amb Mossos d'Esquadra, amb l'oficina virtual dels Mossos d'Esquadra, anomenada i batejada MIA, és un dels projectes clau que realment estan, com molts d'altres, en aquesta fase ja de superació de la prova pilot, de veure que realment això té sentit. Però ara tenim un repte, que és escalar aquestes proves pilot, posar-les ja, no?, al servei de la millora d'aquesta atenció ciutadana i d'aquests serveis públics, i la MIA, sense dubte, no?, com a avatar d'aquest agent de policia virtual per atendre denúncies, serà un d'aquests casos clars, i d'altres que se n'estan fent, perquè a nivell de l'administració també, per exemple, doncs estem renovant el que és el portal gencat.cat, conegut, i en aquí, jo sempre dic, hi ha projectes que ens venen que són interessants. Nosaltres tenim totes les fitxes de tràmit, que és informació pública i que, per tant, no té un risc, però que podem facilitar la vida de la gent si entra a la pàgina principal de la Generalitat i directament, en un sol camp de text, pot i vol preguntar què faria o què vol fer i que tingui una primera resposta, per exemple, amb intel·ligència artificial generativa, com a nivell 0, diguem-ne, abans d'entrar al 012 o d'altres tipus d'atenció ciutadana que fa la Generalitat.
0: Per tant, hi ha intel·ligència artificial a darrere dels nostres tràmits, cada vegada més hi ha algoritme, però sobretot, i quan parlem de la justícia, que és un tema molt delicat, aquest algoritme sempre acompanyat d'una persona, i aquesta intel·ligència artificial hi ha una decisió d'una persona al final de tot, perquè si no podríem tenir molts problemes, i com deia, els algoritmes no es poden destituir. Perdoni, però és que aquesta frase m'ha fet molta gràcia. és bona, no?
9: Sí, després hi ha casos també que tenim molt integrats. Avui parlava del lector de matrícules, no?, que també usa la IA.
0: Clar.
9: Aquest el tenim ja integrat i ningú el discuteix.
0: Molt bé, un altre dia parlarem de ciberseguretat, que és un tema cabdal i ens preocupa molt. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, gràcies per venir al Revolució. Una abraçada.
9: Moltes gràcies.
10: Hola, com esteu? Soc l'Àlex Corretja i jo també us vull felicitar per aquest desè aniversari a Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. La veritat és que des de fa molts anys que gràcies a vosaltres he entès moltes coses a nivell digital, a nivell de la transformació que estem vivint tots al nostre dia a dia, i per això estic molt content i orgullós de seguir-vos i espero que continueu durant molts, molts més anys. Una abraçada.
6: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
0: En totes les disciplines sempre hi ha les avantguardes, la gent que vol anar dos o tres passos més de pressa que la resta, són la gent que obre camí. Molt contenta de saludar l'Anna Giral i el Jorge Caballero. Sou cineastes computacionals. Què tal, com esteu?
11: Molt bé, gràcies.
12: Molt bé, merci.
0: Què vol dir aquesta definició? Quin tipus de cinema feu?
11: Doncs fem cinema mediat per la tecnologia. Utilitzem intel·ligència artificial, entre d'altres tecnologies, i l'utilitzem per idear, conceptualitzar i generar pel·lícules.
12: Sí, bàsicament el que fem servir són algoritmes en general, per poder mapejar, entendre, diguem, altres formes de fer cinema.
0: Clar. Quina diferència hi ha amb el cinema, diguem, convencional? Quin estil de pel·lícula rodeu?
11: Doncs a veure, ara quan un utilitza aquestes eines, l'estil de pel·lícules que pot fer ara actualment amb la tecnologia on està pot ser molt mimètic. És a dir, nosaltres fem ficcions o fem documentals i l'incorporem de diverses maneres. Però és una tecnologia que comença a obrir camins perquè el cinema es modifiqui, inclús podem parlar d'un nou mitjà, com per exemple la idea d'una pel·lícula infinita, que es van generant constantment, que no té final, que es pot modificar... És a dir, coses que traspassen una mica la idea d'obra tancada.
0: Per tant, la pel·lícula vol dir que jo estic mirant una pel·lícula i que avui puc decidir quin final vull?
12: Podria ser, també. Seria una de les moltes maneres de poder fer servir aquest

0: possibles que potser no podríem generar o requeriria endinsar-nos a uns esquemes de producció molt elevats, o també imatges mimètiques per intentar enganyar l'espectador algunes vegades, si volem.
1: Parleu d'enganyar l'espectador. L'Anna i el Jorge han vingut a Revolució perquè la seva proposta és una de les arts que es podrà veure aviat a l'Ecos, a diferents espais de Barcelona. Expliquem que és un festival tecnològic, radical i feminista, ara m'ho explicareu, que tindrà llocs a diferents espais de Barcelona. Què passarà?
2: Bueno, el Festival Ecos és un festival que justament tracta de reunir, diguem, totes aquestes propostes innovadores i, bueno, nosaltres estem molt contents de poder participar-hi en un parell de propostes.
0: Sí, també tenen bastantes seus al Centre de Santa Mònica, a la Fabra i Coats i a la Casa Golferix. Comença el dia 2 d'octubre i s'estem fins a finals de novembre. Hi ha apostes més, instal·lacions, cinema, nosaltres tenim un parell de peces allà i també farem una sessió on explicarem això, que ara potser sonava una mica això d'enganyar l'espectador, no em referia a enganyar conscientment, és a dir, és una peça en concret que tenim que juga amb un d'aquests com perills, potser, que pot tenir la intel·ligència artificial, que és la de fer passar per real allò que no ho és.
1: Clar, posa'm un exemple, per exemple.
0: Doncs, a veure, per exemple, això ho podem veure molt a les xarxes socials, no? És a dir, tot el tema de les fake news o la desinformació, cada cop és més fàcil crear imatges que semblen reals, però que no ho són, de... Bueno, aquella imatge, per exemple, del Papa vestint aquell abric de Balenciaga, que era evident que no era veritat, però bueno, aquest és un exemple, i n'hi ha moltíssimes en aquest tema. Clar, en el món del cinema està una mica més controlat, evidentment, perquè s'ha de dir que s'ha utilitzat intel·ligència artificial, però cada cop és més... No diré com fàcil, però sí accessible generar imatges que són absolutament mimètiques amb la realitat i que un ja no sap si han estat generades o no. Per tant, això conflictua una mica la idea d'arxiu, la idea de l'arxiu aquest que ens indexava un fet de la realitat, no? Per tant, les nostres peces intenten també reflexionar sobre com la tecnologia qüestiona i ens fa pensar i repensar coses que estaven com molt, molt assentades, no?
1: Sí. Clar. Els dos us pregunto, coneixeu el món del cinema, l'Anna i el Jorge, com serà el cinema del futur? Jorge, com ens l'hem d'imaginar amb la intel·ligència artificial? Com serà?
2: Jo crec que, i aquí hi ha dues vessants, la primera seria si realment el món del cinema tal qual coneixem canviarà d'una manera radical, és a dir, si realment la intel·ligència artificial vindrà a crear noves narratives o no, o si realment estem parlant d'un nou mitjà que encara està a les beceroles de lo que podria arribar a ser. Jo crec que canviarà de moltes maneres si la continuïtat dels processos, per exemple, de postproducció, d'aquesta mena de processos més tècnics, canviaran amb l'intel·ligència artificial, la resposta és òbvia i sí, canviarà molt, no? Lo que té a veure amb explicar, amb connectar les persones, jo crec que no canviarà gaire.
1: En aquest festival, l'Ecos, hem d'explicar que hi ha una clara presència de projectes liderats per dones, oi que sí? A la cultura i a l'art digital les dones també hi són, no? I cal reivindicar-ho.
0: Cal reivindicar-ho, sí. Sí, perquè amb el cinema ja estem bastant invisibilitzades. Quan a sobre li sumes la paraula tecnologia, sembla que sigui un espai on les dones no hi són, i no és cert, perquè també històricament han estat molt, i des d'ara a Lovelace, i continuem estant, i tenim un paper absolutament fonamental. O sigui que sí, des d'aquest punt de vista, la programació fa un salt qualitatiu important, sí.
1: Molt bé. Alguna recomanació final perquè hem d'anar a veure el Festival Ecos, Jorge?
2: Bueno, jo crec que és interessant a tot nivell, sobretot el que té a veure amb propostes arriscades, noves estètiques, noves metodologies, i per això crec que anar a l'Ecos i veure una mica tot l'avantguàrdia, diguem, del cinema i la intel·ligència artificial. És un lloc de trobada, segur.
1: Molt bé. Anna, Jorge, que vagi molt bé la participació a l'Ecos i gràcies per venir al Revolució a explicar-ho. Una abraçada, gràcies.
2: Gràcies.
0: Merci, adeu.
1: Acabem el programa. Una frase d'una de les grans actrius de la història del cinema, Katharine Hepburn, és aquesta. Si hagués seguit totes les regles, no hauria arribat enlloc. Un bon consell per als emprenedors i les emprenedores, perquè a vegades només t'has de fer casa a tu mateix. People, I won't change the world, a revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta

temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a la serra de Roques Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà. Les flames, que haurien començat per un llamp, han calcinat una quarantena d'hectàrees. Els bombers, que al llarg d'aquest divendres hi han arribat a destinar més d'una vintena de dotacions, es mantindran amb un dispositiu de 6 dotacions en les pròximes hores per evitar que el foc revifi. Mentrestant, a Madrid i Àvila s'han confinat o evacuat fins a 65.000 persones pels dos incendis que cremen i continuen descontrolats. La principal prioritat dels bombers és evitar que els dos focs s'acabin unit. El Fernando Grande Marlaska confia que les condicions meteorològiques millorin en les pròximes hores.
2: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: I a França, un gran incendi descontrolat també obliga a evacuar més de 110.000 persones prop de Bordeus, ja ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases. Més notícies, Oriol Pujador.
3: L'Aràbia Saudita ha atacat aquesta nit la zona del Iemen controlada pels rebels. Testimonis presencials han confirmat el bombardeig de la ciutat portuària d'Hudaydah al Mar Roig, des d'on es creu que els hutis ataquen vaixells saudites. Pel que fa al conflicte de l'Iran, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que els contactes amb Teheran deixen entreveure un canvi d'actitud dels negociadors iranians.
4: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies, cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
1: Continuem parlant de Donald Trump perquè amenaça Europa ara amb forts aranzels com a represàlia per les multes de 890 milions d'euros a Google per haver infringit la llei europea de mercats digitals. En les hores prèvies a aquest anunci, els responsables comunitaris es mostraven satisfets perquè els aranzels anunciats en les hores prèvies per la Casa Blanca estan per sota el 15% al topall pactat a l'estiu amb la Unió Europea. Sentim la portaveu, Paula Pinho.
5: Valorem positivament que l'anunci d'ahir s'ajusti als compromisos aranzelaris que van ser acordats.
3: El fins ara fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, destituït aquest divendres, acusa l'organisme judicial de negar-li un procés just i ha anunciat que recorrerà la decisió presa a la seu de l'ONU a Nova York en una reunió a porta tancada dels membres del TPI. La majoria dels 125 estats integrants de l'Alta Cort Internacional han votat a favor d'acabar amb el mandat de Khan per conducta sexual inapropiada.
1: El dispositiu especial de mobilitat per a l'eclipsi del 12 d'agost restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació distribuïts en 18 municipis. El govern recomana evitar l'AP7 aquell dia. Serà la via en què s'espera més complicacions, però també es preveu que hi hagi congestions a l'A7, la N340 i la N240 i els accessos al Delta de l'Ebre. El conglomerat de mitjans Paramount Skydance ha acceptat aquest divendres congelar el procés de fusió amb el grup Warner Bros. Discovery fins al juny de l'any que ve. La decisió es produeix mentre la justícia dels Estats Units examina una demanda presentada per 12 estats que acusen l'acord de crear un monopoli audiovisual.
3: L'últim fre de l'operació de fusió, valorada en 110.000 milions de dòlars, es produeix dos dies després que Paramount sol·licités una audiència judicial per salvar el seu acord de fusió amb Warner, argumentant que la demanda presentada pels fiscals d'aquesta dotzena d'estats liderats per Califòrnia i Nova York pretén una mesura extraordinària i dràstica sense donar a la companyia l'oportunitat d'una audiència completa i justa. Segons la demanda contra Paramount Skydance, la fusió amb Warner eliminaria la competència a Hollywood i viola una llei federal del 1914 que prohibeix les fusions que generin un monopoli.
1: I als esports, el Barça ha saldat el seu primer partit amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi.
3: D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Joan Gamper es disputarà el dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival serà l'Al-Hali egipci.
1: Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada més i la també defensa Carla Julià ho ha fet fins al 2030. Passa a tenir fitxa ja del primer equip.
3: A l'Espanyol, el migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada.
1: A Tadej Pogačar ha guanyat la cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslovè s'ha imposat en solitari al cim del UES després de 128 quilòmetres amb sortida a Gap i conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte al segon classificat.
3: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlom i que hi ha cross que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.
0: Fins aquí les notícies.
6: Que la clàssica no s'aturi.
7: L'espectacle ha de continuar.
0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
6: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
0: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
7: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
0: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
8: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
9: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
8: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
9: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
8: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.

0: Hola, molt bona nit i molt ben retrobats al programa d'excursions de Catalunya Ràdio, que també aquest estiu us porta a tot arreu. Salutacions de qui us parla, Gerard López Fageda. Pareu bé l'orella i preneu nota, perquè us hem preparat un menú balsàmicament refrescant i molt pirinenc, perquè recuperem un capítol d'alçada i amb un convidat de luxe. En voleu saber més? Doncs va, calceu-vos, que marxem. Benvinguts al No Cal Anar a Suïssa, el programa de Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya, que no ens porta d'excursió pel territori, ens porta d'excursió pel país. I avui anirem al Pirineu, al Pallars Sobirà, a la vall d'Unarre. Pujarem els estanys de la Gola, de Buixasse, de Calberante, Tartera, i gaudirem de les vistes sobre el Pla de Sertari. I, a més, també coneixerem l'església de Sant Beado. Indrets d'alçada que ens faran sospirar i proclamar amb energia...
1: És que no cal anar a Suïssa.
2: Vaig estar escoltant els pets i entre les cançons d'amor vaig acabar entenent que no tothom és com jo sóc.
0: Si I per fer boca abans de fer cames, comencem amb la música del cantautor de les Valls d'Àneu, en Roger Fígols, i aquest tema de l'any 2020, de nom No puc callar.

0: I és que avui tenim un programa per emmarcar, perquè farem la caminada amb un convidat d'excepció que es coneix aquesta part del país de primeríssima mà. És el director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga. Bona tarda, Marc.
1: Bona tarda, què tal?
0: Perquè la gent es faci una idea del que estem parlant i amb qui estem parlant, el Parc Natural que gestiona en Marc, i més gent, evidentment, és el més extens que tenim al país. 80.000 hectàrees que reparteixen entre dues comarques, l'Alt Urgell, també el Pallars Sobirà. Per tant, Marc, de feina no us en falta, no?
1: No, no ens en falta. I si cal, ens en busquem més. Perquè també som parc transfronterer, amb l'Arieja Andorra, que és el parc pinent de les Tres Nacions, i encara és més gran, llavors.
0: De quina dimensió parlem, després?
1: Després estem parlant d'unes 280.000 hectàrees.
0: Doncs ja estem aquí multiplicant per moltíssim.
1: L'àrea protegida de les més grans de l'Europa Occidental.
0: Déu-n'hi-do, ara en parlarem, coneixerem el parc, també la feinada que fan, i ho farem amb els sospitosos habituals del programa. Marc, et presento el nostre geògraf nacional, que és el mestre Guifré Lloses. Guifré, què tal?
2: Bona tarda.
0: Amb quin mot esponerós definiríem la zona que coneixerem avui?
2: A veure, Gerard, avui me la jugo una mica. Assumeixo el risc de desconcertar el públic oient.
0: I en Marc?
2: I en Marc. Avui tiraríem per un Bacardàdia Basatia.
0: Què dius? Què m'estàs dient?
2: Bacardàdia Basatia.
0: Això què és, euskera?
2: Això vol dir solitud feréstega en basc.
0: Solitud feréstega. Estàs d'acord amb aquesta definició?
1: Sí, és un espai solitari i bastant salvatge, i tant.
0: Doncs ara ho coneixerem més a fons. També vull presentar el nostre enquestador intrèpid, el senyor Xavier Soler, a Merra. Senyor Soler, com anem?
3: Bona tarda.
0: Senyor Soler, aquesta vegada tinc entès que heu sortit a preguntar pels estanys de la Gola, les Valls d'Àneu, la Vall d'Unarre, l'Ermita de Sant Beado. Quin poble o ciutat heu escollit?
3: Doncs avui, Gerard, també me la jugo una mica com el Guifré. No us ho diré directament, sinó que us ho faré saber amb una endevinalla.
0: Ep, sí, comencem forts, no?
3: Bueno, una mica, així de joc.
0: Sisplau, música d'endevinalla. Repetim la pregunta, senyor Xavier Soler. A Merra, vos que us moveu cap aquí i cap allà, a quina població heu anat a fer les vostres preguntes?
3: Vinga, us ho dic així, eh? He anat cap allà després de passar per Castellolí, que està al costat. I amb això ja us he dit el nom del poble on he estat. Quin és?
0: A veure, pots tornar a dir això?
3: Vinga, va.
0: Com
3: una miqueta més lent. He anat cap allà després de passar per Castellolí, que està al costat.
0: A Capellades.
3: Correcte.
0: Amigo.
3: I allà doncs, he pogut xerrar amb el Jordi, l'Alba, la Maribel, l'Ivan, el Carlos i la Gisela.
0: Que després podrem escoltar. Per cert, tot això que explicarem avui al Pallars ho farem, com sempre, amb l'experiència de les cames del nostre caminaire oficial. És aquest home de les tres cames, l'excursionista que per allà on passa ja no hi creix mai més l'herba. Senyores i senyors, amb tots vostès, Joan Vilaplana.
4: Això no em deixa en molt bon lloc.
0: Doncs. Sí, home, de la rapidesa amb què passes pel que has interpretat, si no.
4: No, si no creix més l'herba, em diràs, et parla natural de l'Alt Pirineu.
1: Contractarem per moltes camins.
4: Exacte.
0: Això mateix. Joan, aquesta ruta deies que et va encantar,
4: sí,
0: no?
4: Sí, em va agradar moltíssim. El que veus que tractant-se del Pallars i de l'Alt Pirineu, que bàsicament tot em flipa i bastant, doncs no era cap novetat. El que sí va ser una novetat és descobrir una vall pallaresa que no havia sentit anomenar mai, la vall de Nyiri. I sempre fa il·lusió trobar racons en aquestes valls del Pallars que encara no has descobert.
0: Marc, tu gestiones el parc més gran, com dèiem, i més a més si fem l'extended version, ja és una passada, no? Però un parc natural no és només plantar quatre cartells perquè la gent que corre pel bosc no arrenqui les floretes, això va més enllà, no? Quines són les principals tasques que fa un parc natural com el que tu gestiones?
1: Clar, el que he citat, per exemple, se'n podia dir gestió preventiva, no? És a dir, vigilar que altres no malmetin valors naturals i culturals que hi ha allà, però també és fer gestió activa. Activa vol dir fer projectes de conservació, restaurar ecosistemes, millorar l'estat de conservació d'alguna espècie, restaurar patrimoni cultural, i també un parc natural té la funció de promoure un desenvolupament sostenible d'aquell territori. És a dir, aquell territori viu gent, aquell país hi viu gent, i s'ha de poder guanyar la vida, però de forma compatible amb la conservació. I una mica aquí és on estem els parcs, no? Aconseguir aquest equilibri entre conservar i viure-hi.
0: I costa trobar aquest equilibri?
1: Home, sí, sempre és més fàcil prohibir-ho tot.
0: Clar.
1: Sempre l'equilibri costa més, has de negociar, has de fer veure les coses. Tot pot acabar sent una mica compatible si es fa de forma amb la justa mesura i de forma correcta, tenint en compte les zones sensibles. Bueno, d'això es tracta.
3: I, Marc, quants visitants rep el parc cada any?
1: Pues mira, tenim diversos comptadors comptabilitzats i més o menys rondem els 360.000 visitants l'any.
0: Oh, 360.000.
1: Però tot concentrats a l'estiu.
0: Si ens permets, voldríem que sentissis el nostre recordatori del programa habitual.
5: Your attention, please. Si ets un amant del nostre bonic paisatge i alegre patrimoni, endavant, ets al lloc adequat. Però, si aquest amor el demostres fotent el cotxe dins d'un prat, parant taula al mig d'un sembrat o banyant-te en un estany d'alta muntanya, deixa-ho córrer. Moltes gràcies.
0: Clar, abans parlàvem de l'equilibri, molt pensat amb la gent que viu a la zona en concret, però de cara al visitant, la gent, amb el pas dels anys, es comporta més o es comporta menys?
1: Bé, hi ha de tot, eh? Hi ha gent que es va educant i que ja sap, per exemple, que no s'ha de banyar en un estany, que ha de portar algú lligat, però sempre hi ha el capre de turno que, bueno, passa el tot, es pensa que això, quan arriba aquí, diu, bueno, pues, aquí és tot públic, faig el que vull, i, bueno, no es comporta adequadament. Llavors, bueno, per sort, cada cop tenim més gent que ho respecta.
4: Quanta gent treballeu al parc?
1: Mira, això ha anat una mica variant, eh? Ara... Però més o menys, mira, fa uns mesos érem 11, ara hem baixat, perquè hi ha hagut unes places que han acabat i hem arribat a ser 5, i ara tornem ja a 7-8. Bueno, i a més tenim una brigada de manteniment de 14 persones que s'encarreguen de mantenir tots els camins, els senders, la senyalització, recollir deixalles, conservació de l'ecosistema, bueno, una mica de tot.
0: Aquí al programa, el No Cal Anar a Suïssa, quan en vam fer un dedicat al Montsant, ens va acompanyar el cap de la brigada del Parc Natural del Montsant, David Martre. I saps què ens va dir, Marc?
1: Què va dir, va dir?
0: Doncs mira, una mica en línia amb el que comentaves tu, no? Ens va deixar anar i clar que no paren mai. Si us sembla, podem recuperar aquest petit fragment del que ens deia. Escolteu.
6: Fem una miqueta de tot, des del manteniment de senders, ermites, espais emblemàtics, censos de fauna amb els agents rurals, vull dir, una mica de tot, toquem de tot.
0: I a l'hivern què toca més fer?
6: Depèn, hi ha més feines, per exemple, tenim tortuga mediterrània, aquí al Parc Natural, i ara els hi tenim uns petits hàbitats on els hi arreglem el terreny perquè fa fred i estan hivernant, i és el moment d'aprofitar a fer aquestes tasques.
0: Joan apunta, tortuga mediterrània.
7: Apuntadíssim.
0: Tortugues, eh? Això ens deia ja fa uns mesos, ens ho deien des del Priorat. També ens comentaven, entre altres qüestions, això de les tortugues, entenc que de tortuga mediterrània aquí dalt no n'hi ha, però també deu haver-hi també les seves particularitats.
1: Sí, tenim les seves espècies. Aquí tenim espècies alpines. Som la millor zona de presència de gallfer de tota la península Ibèrica. Tenim un territori de trencalòs important, perdiu blanca. Tenim un endemisme únic, que en tot el món mundial només està aquí, que és la sargantana pallaresa, o cingretalla pallaresa, que es diu aquí. Uh-huh. I, evidentment, tenim el rei de la muntanya, no? Tothom coneix, que és l'os bru.
0: Aquí.
1: Una població important.
2: Un conflicte complicat de gestionar, m'imagino. Complex,
1: bueno,
2: de gestionar.
1: Bueno, tenir un gran depredador és complex, però jo crec que nosaltres sempre apostem per la convivència. S'està fent molt bona feina de prevenció de danys, agrupant ramats d'ovella, contractant pastors, tancant la nit. S'ha recuperat l'ús del gos de protecció, que fa 15 anys enrere ningú en tenia. Ara tothom que té ovelles o cabres té gos de protecció, muntanya Pirineus. Bueno, els ramats ara tenen collars GPS, vull dir, s'ha millorat molt en prevenció i això ha fet que els atacs siguin bastant puntuals. Evidentment, l'atac zero és molt difícil, però hem reduït molt en comparació a altres zones com a França, que on tenen molts més problemes.
4: I aquest 2026, Marc, finalment hem tingut un hivern amb força neu. Ara deveu tenir feina a retirar molts dels pins que no han aguantat el pes de la neu.
1: Sí, sí, tenim... Bueno, hem tingut moltes incidències d'arbres caiguts per tot arreu. Ens genera molta feina.
0: A més, tinc entès que sí que fareu la feina de retirar-los els que han caigut als camins, però no passi és al mig del bosc, que això té una altra funció, diguem, ja més natural.
1: Exacte.
0: No?
1: A veure, a menys que hi hagi un risc molt de plagues evident, el que es fa és, evidentment, els arbres caiguts creen irregularitat dins l'estructura del bosc i la fusta morta, si no és massa excés abundant, és positiva per moltes espècies, perquè aquells arbres morts s'alimenten insectes, fongs, i a partir d'aquí hi ha molts altres éssers vius. I estic segur que el gall fer aquesta petita caiguda d'arbres una mica per tot arreu li dirà la conya.
0: Doncs esperem que sigui així. Hem fet una mica de repàs genèric del conjunt del parc, de la gestió, però si us sembla ara ens podem centrar ja una miqueta en la sortida que farem. La idea és pujar remuntant un torrent, el torrent de Nyiri, visitar després uns bons estanys a més de 2.000 metres i tornar a baixar una altra vegada per un altre rierol, en aquest cas pel riu d'Unarre. Entre els dos rius, el de pujada i el de baixada, al mig hi tenim la Serra Mitjana. I tota aquesta zona està, per entendre'ns, enganxada a la Vall d'Àneu, però també a tocar d'una altra vall, la Vall de Cardós. Guifré, és el teu gran moment. Il·lustra'ns, si us plau, sobre aquesta part del país.
2: Doncs bé, Gerard, avui ens trobem, com dèiem, al cor del Pirineu català, a l'Alt Pallars Sobirà, en una petita vall secundària a la Vall d'Àneu, una de les tres valls principals del Pallars, juntament amb la Vall Ferrera i la Vall de Cardós. En concret, som a la Vall d'Unarre, com ja s'ha dit. La Vall d'Unarre, orientada a sud, drena directament d'un dels grans gegants del Pallars, el Montroig, cim de 2.864 metres i que és un dels grans miradors del Pirineu català. De fet, el Montroig del Ventolau, una altra gran sentinella de més de 2.800 metres, conformen un petit massís altiu i un pèl isolat d'altres conjunts de grans cims del Pirineu, Pallarès, fet que el dota de gran caràcter i perspectiva.
0: Marc, de moment anem bé?
1: Sí, i tant, i tant. Mm-hmm.
2: I això lliga amb la meva presentació que m'has demanat al principi, allò que us ha sorprès en basc.
0: Pots tornar a dir? Una mica fer la fantasmada de dir-ho en basc una altra vegada? Sí.
2: Bacardàdia basàtia, solitud feréstega en basc. Perquè la Vall d'Unarre, petita i secundària, però encisadora, té uns pocs pobles de petites dimensions. De fet, són tan sols tres pobles. Unarre, Gavàs i Servi. Nuclis petitíssims i compactes, amb uns pocs habitants que pràcticament no arriben a comptar-se amb els dits de la mà. Amb tot, si obrim una mica el focus de la seva localització, veurem que la toponímia d'aquesta zona del Pirineu té una sonoritat similar i curiosa. Unarre, Servi, però també Esterris, Calarre, Isabarre, Dorbe, Arre o Sorpe, per posar uns exemples. Noms de llocs que ens recorden que fins l'any 1000, aproximadament, els habitants del Pallars s'expressaven en un llenguatge molt similar al basc. Són topònims abundadíssims en aquesta zona del Pirineu i que a l'Alt Pallars, en concret, com la vall protagonista avui, hi són ben presents encara.
0: Marc,
1: sí.
0: Anem bé?
1: Que és, molt interessant, que la Núria García Quera, que està fent la tesi doctoral precisament d'aquests topònims iberobascoides, està veient de que, sobretot, el que representen aquests topònims és descriuen el lloc del poble on es va fer. ¿Vale? Per exemple, Esterri ve d'est, que vol dir estany, ¿vale? I Erri, d'orri. Per tant, és l'orri al costat de l'estany. I així molts altres topònims. Vull dir, moltes vegades no és tant el tema iberobascoides, sinó la descripció senzilla d'aquell lloc. ¿Vale? Per exemple, jo què sé, Arestui, pues, ui vol dir que és un lloc des d'on tens una visió, no? I Aresta, Arestui, d'Aresta, pues, un lloc amb una aresta, vull dir, i vas veient que tot això va coincidint. És tot un estudi que està fent molt, molt interessant i que està donant molta llum a el que abans es pensava que simplement eren topònims bascos i prou.
0: Marc, creus que tota aquesta zona que avui voltarem és prou coneguda fora del Pallars? Per exemple, el concepte Vall d'Àneu?
1: Vall d'Àneu sí, perquè la Vall d'Àneu sí que ha anat agafant forma, però tot el que és Vall d'Unarre, això ja és molt més secundari, ja, realment ho coneix qui ha estat per aquí.
0: Doncs sobre les Valls d'Àneu hem anat a fer preguntes, la resposta la té, com sempre, el senyor Soler.
7: I en Soler també. Tot posant els ulls en blanc, vaig asseure'm en un banc.
0: Senyor Soler, els veïns i veïnes de Capellades coneixen la Vall d'Àneu?
3: Doncs jo crec, Gerard, i seguint una miqueta amb el que deia el Marc, podem estar força contents. Primer de tot tenim l'Alba i el Carlos, que sense massa exactitud, això sí, s'han mogut molt bé pel mapa.
8: Muntanya, a dalt al Pirineu.
9: També, igual, per un poble igual dels Pirineus.
0: Bon inici.
3: Doncs després tenim l'Ivan, que s'ha anat una mica cap amunt, però també s'ha quedat per la zona.
10: Anem a ser un poble de la Vall d'Àneu.
3: I per últim tenim la Gisela i el Jordi, que ja sigui a través d'un poble o de la pròpia vall, tenen Àneu molt ben ubicat.
11: Esterri d'Àneu.
12: I on l'ubicaries en el mapa?
11: El Pirineu.
13: Les valls d'Àneu, el Pirineu.
0: Bé, què et sembla, Marc?
1: Molt bé, sí. Va. Es coneix. Està molt bé.
0: Doncs va, comencem d'una vegada, anem per feina. No, perquè aquí anem xerrant i no ens posem a caminar,
4: va, sí,
0: eh?
4: Sí, sí, som-hi.
0: Joan, reclams de la sortida.
4: Va, doncs el primer és l'ermita de Sant Beado, amb orígens al segle XI i encimballada a l'inici de la Serra Mitjana, que, com dèiem, és la que separa la vall de Nyiri de la d'Unarre.
0: Què és això?
4: Home,
0: què és aquest brama?
4: La brama dels cèrvols.
0: Ah, val, d'acord.
4: D'efecte, més que justificat per la zona on estem.
0: Clar. Ah, Marc, per cert, important, et recordo que al final del programa, Marc, hauràs de posar nota a les explicacions i les ocurrències, com ara aquesta, d'en Joan, eh? Nota de l'1 al 10.
1: La meva mitjana és molt encertada.
4: La meva mitjana és de 9,5, Marc.
0: Sí, home. Que
1: va. Molt bé,
4: molt bé. Va, anem pel segon reclam. Són els estanys pels quals passarem, en total 4, Buixasse, Tartera, Calverante i La Gola. Tots quatre grans racons pallaresos amb estampes lacustres típicament pirinenques. I el tercer, el pla de Sertari, altiplà de Mulleres i rius sinuosos, on hi cauen dos preciosos salts d'aigua, el de Sertari i el de la Gola.
0: Voluntories d'aquest últim.
4: Sí, bravo, eh?
0: Estàs d'acord amb aquests, diguem, elements destacats, Marc?
1: Sí, sí, i tant, i tant.
0: D'acord.
1: Els típics elements d'una vall d'origen glacial.
4: De moment, clarament, vaig pel 10.
0: Sí, ja. Tot això, Joan, amb quina música ho acompanyarem?
4: Mira, doncs podem acompanyar amb un disc de cançons en pallarès.
11: Diuen que el mapa no té cabuda, que la batalla ja està perduda i que no hi ha res a fer. Cap esforç pagué la pena.
4: Es diu Camboleta, cançons en pallarès, i conté 34 cançons, algunes de populars, però la majoria inèdites, i amb molts estils, del reggae al swing, passant pel pop, per l'ska i per la rumba. I totes tenen el pallarès com a protagonista. El pallarès és aquesta variant dialectal del català amb paraules tan boniques com camboleta, per exemple, per dir tombarella, o borruscall, per dir volva de neu, o, aquesta m'ha encantat, nyaupit.
0: Com?
4: Per dir nyaupit.
0: Nyaupit.
4: Per dir lladruc. Per tant, res millor per posar-se les orelles que aquest disc, Camboleta, cançons amb pallarès, per posar-nos mentre passegem per les valls de Nyiri i d'Unarre.

0: Marc, si no ho tenim mal entès, tu ja portes bastants anys vivint al Pallars, treballant al Pallars, però sí. tu no ets del Pallars, tu ets de Manresa, oi?
1: Sí, sí, soc de la Catalunya Central. Però des de ben petit que els meus pares m'han portat a aquestes muntanyes i me'n vaig enamorar i mira, va ser acabar la carrera i cap aquí. I aquí he criat la família.
0: Sí, I tens ben integrat aquest pallarès que ara comentàvem?
1: Bueno, conec totes les paraules i les expreso. L'accent sempre se'm resisteix, això sí.
0: Això sí que tens.
1: Accent m'enredar, que ja és complicat de fer-lo anar.
0: Aquest sí que es manté. Molt bé, continuem, però abans, i ja que ara estem amb l'apartat musical, crec que el mestre Guifré Lloses també ens vol fer una de les seves virtuoses aportacions, però aquesta vegada ens il·lustrarà, atenció, acompanyat de la música dels mítics Blur.
2: Doncs sí, Gerard, ara m'allunyo una mica de les meves aportacions geogràfiques, però és per recordar una curiositat no gaire geogràfica, valgui la redundància, però de graciosa memòria, que justament allà on mor el riu i la vall d'Unarre, a l'Artesa d'Esterri, hi trobem Escalarre, un petit poble envoltat de pasturatges i que és on l'any 96, 1996, s'hi va celebrar el mític Doctor Music Festival, amb tot d'estrelles de l'època que van marcar més d'una generació, inclosa la meva,
3: Lou Reed, Iggy Pop...
0: Sí, sí.
3: I tants altres.
0: Sí, sí. El 96, el 97 i el 98. 98. I tu hi vas ser, Guifré, eh?
2: No, me'n vaig morir de ganes durant 3 anys seguits.
0: Val. I tu, Joan?
3: Jo tampoc, però el veiem pel Canal 33,
0: és
3: que retransmetia dels concerts.
0: I vos, senyor Soler, de quin any sou, nascuts?
4: Jo del 2001.
0: Per tant, ja això ja ni... Però
4: no,
0: ni us sona el concepte?
4: No molt, però estic aprenent.
0: El concepte Festival de la Vaca no us sona de res.
4: No, em ve una altra cosa. Ah.
0: Doncs déu-n'hi-do, perquè són 30 anys. Senyor Soler, apunti vostè.
4: Vinga, va.
0: David Bowie li sona el sí, concepte
4: David Bowie, sí.
0: Iggy Pop.
2: Ja no tant.
0: Lou Reed.
4: No.
0: Un papa.
4: Estic quedant fatal.
0: No, simplement.
3: Gerard, igual Iggy Pop li sona més per la iguana, el Xavi.
0: Ah, és possible. Molt bé, doncs veiem que el temps passa, la memòria també passa. Repassem dades bàsiques de l'excursió, Joan.
3: Doncs mira, és una excursió circular, 16 quilòmetres i mig en total, sortirem de 1.400 metres i el punt més alt serà als 2.450 metres. Per tant, farem poc més de 1.000 metres de desnivell. Perquè fa el temps que invertireu entre 6 i 8 hores segons ritme. No sé si en Marc ja estarà d'acord o no, Marc?
1: Sí, és un itinerari per fer durant un dia. Sí, sí.
3: Exacte, és per invertir-hi...
1: Ja,
3: totalment, per invertir-hi tot el dia. I, per tant, la recomanació és que mireu de sortir el més aviat possible per evitar o grans calorades o que se'ns pugui fer de nit.
0: Correcte, o que es posi a ploure si...
3: Exacte,
0: s'allarga
3: que
0: a les tardes
3: allà dalt ja se sap.
0: El punt de sortida, me l'imagino.
3: Sí, a Esterri d'Àneu hem d'agafar la pista que surt a l'entrada de la població cap als nuclis d'Unarre i Cerbi i seguir-la fins al final de la carretera que acaba a Cerbi. Abans d'arribar-hi trobarem l'aparcament de a l'inici de la pista, que ens porta cap a l'estany de la Gola i allà deixarem el cotxe.
0: Un aparcament que queda a mà dreta. Requisits per fer aquesta ruta i, Joan, sisplau, no fem això que fem sempre, que és repetir el mateix a cada programa.
3: A veure, avui els validarem. Avui els validarem i si tenim la validació d'avui, ja els farem servir sempre més.
0: A veure,
3: els validarem
0: què vols fer?
3: Amb tot un director de tot un parc natural, el de l'Alt Pirineu, i veurem que el que recomano cada sortida és absolutament adequat i imprescindible. Marc, atenció, jo vaig dient... Sí. I tu em dius si estàs d'acord i si creus que no cal, també m'ho dius, val? Vinga, va.
0: Marc, atenció, perquè del que tu diguis ara dependrà el futur una mica d'aquest programa,
3: efectivament,
0: eh?
3: Efectivament. No et volem posar sense pressió, eh, Marc? Va, som-hi.
1: Cap problema.
3: Marc, calçat adequat per terrenys abruptes, sí o no?
1: Sí.
3: Roba d'abric per si canvia el temps.
1: Sí, i si pot ser d'impermeable, millor.
3: Perfecte. Menjar per evitar... Mira, això ho afegim. No només roba d'abric, sinó impermeable, que això no ho dèiem. Menjar per evitar les temudes pàjares.
1: Sí, i tant, sí, sí. Fruits secs, van molt bé.
3: Perfecte. Aigua.
1: Sí, sí. A veure, si tens l'estómac adaptat, pots beure de qualsevol recorrent d'allà d'aquells barrancs. Però hi ha gent que... li pot sentar malament. Llavors, depèn de la persona, millor portar aigua.
3: Jo aquí ja no me la jugaré.
1: Però jo n'agafo molt per allà, eh?
3: Ah, sí, eh? I bé, després...
1: Pont. Només has de mirar que no sigui una zona que hi pastura el pastor.
0: Clar, sí, perquè el tema dels nitrats i això, clar, hi ha molta pastura a alta muntanya i això acaba baixant, no?
3: Exacte.
0: També.
3: Marc, protecció solar, tant per la pell com pels ulls, com també pel cap.
1: I tant, sí, sí, allí el sol pica fort. I gorra, sí, sí.
3: I per orientar-nos, GPS i o mapa.
1: Sí, perquè no hi ha gaire cobertura allí, eh?
3: Per tant, la versió en paper també és recomanable, no, potser?
1: Sí, i tant. Sí, sí, sí. I portava una bateria de recanvi pel mòbil.
3: Ah, mira, goita. Més coses a afegir.
0: Dues més. Molt bé.
3: Frontal per si se'ns fa de nit.
1: Sí, sí, millor. Mai se sap.
3: I l'última és tenir clara la previsió meteo. Això sempre, no, Marc?
1: Sí, evidentment, mirar, sobretot... Ara hi ha molt bona previsió, vull dir, mirar el dia abans, perquè la muntanya pot canviar molt, eh? De ser un dia perfecte, bueno, entre el torb, el vent de nord, sí. I bueno, pot arribar a temperatures de 0 graus o menys, vull dir que tot de vent. I hi ha una cosa que jo sempre recomano, perquè hi ha molts accidents.
3: Ho afegirem.
1: I fins ben entrat el juny, portar uns grampons.
3: Ah,
1: I pals. Sí, perquè a vegades sembla que no vas caminant, però just en un pas concret et trobes una congesta de neu i si vas mal calçat pots patinar i patapam. No cal uns grampons aquests d'escalada, sinó un d'aquests que és com una fondeta que es fica a la bota o a les bambes, saps? Et pot salvar més un susto i ocupen poc espai.
3: Per poder superar algun petit pas ens podem trobar amb neu.
1: I evidentment, pal de trekking o un pal de pastor, de fusta, per apujar. Sí.
3: Doncs mira, grampons i pals ho apunto. Apunta, i ara si anem a la Serra de Marina també ho recomanarem.
0: Ja prou llarga que era la llista, només faltava que anem afegint coses. En fi, gràcies, Marc.

0: ara, Joan Vilaplana.
1: Volem una proposta de Carmanyola de restaurant.
2: Val, a veure, és una excursió, com dèiem ara amb en Marc, de tot un dia, per tant, a no ser que matinem molt, jo crec que el més recomanable és endur-nos al dinar. I tractant-se del Pallars, jo... El que faria personalment, no sé si en Marc està d'acord, és comprar un bon xulís i carregar-lo a la motxilla juntament amb un bon pa, algun tomàquet i un potet amb una mica d'oli i construir-nos, fes-te el teu propi entrepà, al moment, assegudets divinament, en qualsevol dels quatre estanys pels quals passarem impagable. A més, és que tothom sap...
3: Sí, i un bon formatge.
2: També ho afegim,
3: això. Que justament a Gavàs hi ha una formatgeria que fa un formatge espectacular.
2: El que m'has dit ara.
1: A Gavàs, eh?
3: Sí, la formatgeria... Sí.
1: Pots dir perfectament, no hi ha problema.
3: Sí.
2: Doncs aquesta és la recomanació. Fes-te el teu propi entrepà davant de qualsevol dels quatre llacs per on passaràs.
1: Molt bé, després de la teva aportació estàndard, sort n'hi ha hagut de l'aportació més concreta que ens ha fet en Marc. Marc, de moment, quina nota li posem? De moment, amb en Joan.
3: No, 9.5.
1: No ho veig.
2: Tinc la mitjana.
1: Doncs amb aquest 9.5 fem una pausa i tot seguit ens posem ja en marxa. I recordem, això és el programa de Catalunya Ràdio d'Excursions.
4: No cal anar a Suïssa.
1: Joan, el primer dels reclams...
2: Doncs és l'ermita romànica de Sant Beado. Quan portem 2,5 km de camí, trobarem a la dreta la passera de Sant Beado, que si no ha quedat feta malbé per les neus o les pluges, ens permetrà creuar el torrent i desviar-nos del recorregut. Només 10 minutets per accedir a l'ermita, que val molt la pena.
1: Crec que era el 2012-2013, després de molta pluja, recordo haver vist que la passarel·la de fusta estava trencada, estava estimbada per l'aigua.
3: Sí. Sí, però ara ja està bé. Penseu que queda molt coberta de neu, a vegades un metre o dos metres, i clar, la fusta al final pateix.
1: Sí, la gestió dels camins és una de les tasques que feu al parc, oi? Quants camins gestioneu?
3: Ui, Déu-n'hi-do. Mira, 900 quilòmetres.
2: Wow.
3: Hi ha de tot, eh? Hi ha camins que s'ha d'esbrossar cada primavera i altres, bueno, que has de passar més de tant en tant, però bueno,
1: sí, perdó,
3: tots donem feina.
1: Has dit 900 quilòmetres i el personal del parc?
3: 14, que tenim a la brigada. I bueno, ja et dic que no arribem a l'abast. Moltes vegades queden feines per anys després.
5: I Marc, tema material dels camins, cada quant toca canviar?
3: Sí, no, fem un remarcatge en pintura, potser cada 3 anys, més o menys, perquè es va borrant. I és molt important, perquè la gent no es perda. I la senyalització, cada 10 o 15 anys ja s'ha de tornar a canviar. Saps? I llavors, tots els incidents que van sortint, evidentment hi ha molts murs de pedra seca, que mai saps quan cauran, i quan cauen, doncs reconstruir-los. I per això ells estan molt especialitzats en construir en pedra seca.
2: Clar, a més, al parc hi ha patrimoni natural, també hi ha patrimoni històric. Posar en valor tot aquest patrimoni també és feina vostra. Com ho feu, Marc?
3: Clar. Sí, perquè hi ha cabanetes, hi ha orris, bueno, tot això. Intentem, junt amb l'Ecomuseu de Valls d'Àneu, posar un valor, estudiar-ho, i bueno, es troben coses molt, molt, molt xules. Quan hi havia tots els ramats transhumans, aquestes valls pujaven molts ramats d'ovelles i està ple de pletes i cabanes i de tot.
1: I d'ermites com la de Sant Beado?
3: No, és l'ermita. L'ermita de la vall. I hi ha una pleta que es fa cada any. Sí.
1: Quines dates és?
3: El juliol, més o menys.
1: Doncs, a més d'això de la plec de Sant Beado, Guifré, què n'hem de saber?
6: Doncs que és una construcció amb orígens al segle XI. Encimbellada a l'inici de la Serra Mitjana, diu la tradició que Sant Beado fou un pelegrí francès que es va quedar atrapat a la zona per un temporal molt fort i persistent i es va refugiar en una cova. Els veïns de Cerbi se'n van assabentar i pujaven a portar-li aliment i a demanar-li consells i ajut espiritual. Clar, no podien escoltar l'ofici de viure en aquella època i aquest home era per ells una mena de Gaspar Hernández. Els servians van flipar tan fort amb els consells del pelegrí que van decidir aixecar Sant Beado en el seu honor ben a prop on l'home s'hi havia aixoplugat.
1: No sé si tinc al·lucinacions visuals. Pot ser que, caminant per la zona de Sant Beado, alguna vegada, i ara parlo de plantes, hi hagués vist la Tora Blava?
3: Sí, allí és molt present, precisament perquè el bestiar no se la menja. Llavors, sobretot de cara a final d'estiu, llueix molt.
1: Recordem que la Tora Blava és aquesta planta que és molt bonica, però que és verinosa, eh?
2: Sí, no ens hauríem de menjar ni de tocar.
1: Us heu trobat amb algun cas d'alguna persona que s'ha enverinat?
3: Sí, sempre hi ha. Sí, més que menjar-se la toquen, l'arrenquen i llavors fiquen els dits a la llengua i, bueno, és que et paralitza la llengua de seguida. és molt verinosa.
1: Doncs recordeu, si veieu aquesta planta que té aquest color blau, amb aquesta forma així, diguem, com espigada, mireu-la, però no toqueu-la.
3: Sí.
1: Joan, segon reclam.
2: Va, doncs retornarem a la passera de Sant Beado i seguirem el camí en direcció nord que ens permetrà remuntar aquesta vall de Nyiri, sempre amb el torrent i la Serra Mitjana a la nostra dreta. I ara el principal reclam seran els quatre estanys per on passa la ruta. El primer és el de Buixasse, a 2.440 metres d'alçada, on hi passarem després d'uns 6 quilòmetres i mig de camí i uns 800 metres de desnivell positiu ja recorreguts.
1: Sí, ens ho hem ventilat ràpid, eh?
2: Ens ho hem ventilat ràpid,
1: 800 metres,
2: d'acord. I en teníem 1.000, eh? Per tant, ja hem fet la bona part del desnivell. A Buixasse tindrem bones vistes dels cims del Montroig i del Ventolau, i també del Coll Curiós, a 2.450 metres, i el punt més alt de la nostra ruta, per on travessarem a la vall d'Unarre.
1: Marc, els estanys, teniu comptabilitzats quants n'hi ha en tot el parc?
3: Sí, 140.
1: Wow. 140 estanys.
3: Sí, 140 estanys, sí. I n'hi ha de tot tipus i tamany. Sí, sí, sí.
6: I Marc, com dèiem abans fa una estona, els estanys d'alta muntanya, evidentment, no ens hi podem banyar. Això la gent ho sap prou? O sigui, es respecta pròpiament?
3: No, aquí hem d'anar fent molta pedagogia perquè la gent a vegades no ho respecta. És que tot, i clar, la gent es pregunta per què no em puc banyar un estany, ara que aquí tinc tanta calor. Però és que el problema és que els estanys són hàbitats d'espècies molt singulars, d'amfibis que viuen a l'alta muntanya, com la granota roja, el tritó pirinenc, el tritó palmat, el tòtil. I aquests amfibis són molt sensibles, per una banda, a les cremes solars, que nosaltres, quan ens banyem, es dilueixen. Per ells són molt tòxiques, perquè ells respiren per la pell, vale? I una petita dissolució els toca. I també, sense saber-ho, podem ser portadors de virus que els poden afectar, perquè ens podem haver banyat a un lloc que hi havia aquest virus i no ens hem dutxat amb sabó i això, tornem a banyar-nos i la podem... Només que una persona faci això i trasloqui aquell virus allà, pot ser que tots els amfibis d'allí es morin, no? Llavors, són diversos esquitromicosis, bueno, altres diferents fongs.
2: Marc, jo
3: i també els antimosquits, també són bastant tòxics. Bueno, per tot això.
2: No. Jo ara tinc una curiositat que no em puc estar de preguntar-te. D'aquests 140 estanys del parc, tens el càlcul de quants has estat, tu?
3: Ostres, un centenar segur, eh?
2: Ah, mira, guaita.
3: O gairebé tot, bueno, sí, sí. O me'ls he vist de lluny, eh? Però més o menys els conec tots.
1: I el més bonic, el de Naorte?
3: El Naorte és molt bonic pel perfil de muntanyes que es veu allà, però el meu preferit és el Rosari d'Arreu.
1: L'estany del Rosari.
3: Sí, sí, sí. I també l'estany del Muntanyó d'Arreu.
1: Ah, aquest també.
3: Són dos, sí, que estan aquí a les valls d'Àneu.
1: Que també,
3: són,
1: bueno, també en diuen de Pudo, no?
3: Sí, exacte. Sí, a més, l'estany de Muntanyó és el que té més diversitat de plantes aquàtiques d'aquí del Pirineu. Vull dir, i és com una selva aquàtica, és una cosa única. Molt, molt interessant.
2: Apuntadíssim.
1: Molt bé, doncs, escolta, continuem pujant. Joan, després de Buixasse, com continuem la ruta?
2: Doncs mira, poc més d'un quilòmetre més endavant ens trobarem l'estany de la Tartera, a 2.376 metres, situat als peus del Mont Roig. El nostre objectiu, però, serà, com dèiem, el Coll Curiós, on hi arribarem quan portem 8 quilòmetres de ruta. I a partir del coll ja haurem fet tota la pujada i comencem a desfer camí i, finalment, a desfer desnivell per la capçalera de la vall d'Unarre, cap a baix. Primer fins a l'estany de Calberante, a 2.360 metres, i després fins a l'estany de la Gola, a 2.250 metres, i on ben a prop hi trobarem el refugi lliure de la Gola per si ens cal aixoplugar-nos. Marc, a la Gola s'hi va fer una presa que no es va completar, oi?
3: No, exacte, van començar a fer una primera presa. Sí que hi ha una vàlvula a sota que funciona i que a vegades necessiten aigua endesa, baixen una mica el nivell per a la central d'Esterri, però volien recreixer més. Però és una obra que es va quedar a mitges i mira, i allò ho vam, amb l'Ajuntament de la Guingueta, ho vam consolidar i, bueno, dos dels pilars de pedra es van deixar una mica, bueno, com a element per la posteritat, no?, del que volia arribar a ser. I mira, i no va ser.
1: De fet, el petit refugi que hi ha, si no ho tinc mal entès, era una caseta, no?, dels treballadors.
3: Sí, una mena de sala de màquines. D'allí sortia com un petit cable que portava el material cap allà. I aquesta sala de màquines, que estava mig derruïda, després d'abandonar l'obra, doncs es va es va recuperar com a refugi lliure.
1: Per cert, si voleu donar la volta i fer un jackpot per acabar-ho de rodonir, molt a la vora de la Gola també hi ha una altra zona d'estanys, que és els Tres Estanys, també l'estany de Ventolau. Fas una mica més de volta, però també és un lloc molt espectacular. I a més, aprofito per comentar un altre dels problemes que tenen la majoria d'estanys, inclosos aquests, que són els peixos invasors. Aquests barons, que són com uns barbs, oi?
3: Exacte.
1: Com van arribar i què estan provocant i què feu per intentar que desapareguin?
3: Bé, durant l'època de les grans hidroelèctriques i la mateixa administració, bueno, va pensar de que es podien portar truites als estanys per ús recreatiu i això, que bueno, en el seu moment tenia el sentit. El problema és que la truita elimina els amfibis, no? Però hi ha un peix que és pitjor que la truita, que és els barons. Els barons s'utilitzen els francesos, sobretot, per fer pesca amb esquer viu. És un peix petit per pescar la truita. I què passava? Venien els francesos amb els barons a pescar aquí i quan acabaven la jornada els alliberaran a l'estany i diuen, ja se'ls menjaran les truites. I aquests peixets, em sembla que no, però encara que la truita se'ls mengi, ells troben refugi sempre a la vora, perquè són més petits, i la truita mai elimina aquests peixos. En canvi, la truita té un problema, perquè aquests peixets, els barons, quan la truita desova, els barons es mengen els seus ous. I què passa? Que la truita es deixa de reproduir, es van envellint, i si més es van pescant, arriba un moment que s'extingeix la truita de l'estany.
1: Que la guerra l'acaben guanyant els barons.
3: Sempre. A tot arreu sempre hem vist que acaben guanyant els barons. Tard o d'hora sempre acaba passant així. Perquè, clar, les truites deixen de reproduir-se. Uh-huh. I llavors els barons, quan ocupen tot l'estany, és un peix molt més voraç que la truita. No només elimina els amfibis, elimina tots els insectes aquàtics, tots els crustacis, tot el zooplàncton. I això fa que... clar, els zooplàncton són com el bestiar, els herbívors d'una pastura, doncs els herbívors d'un estany és el zooplàncton. Si eliminem el zooplàncton, què passa amb les algues? Que no ningú se les menja i creixen. I a més aquest peix va buscant aliment pel sediment, va florant nutrients i els estanys s'eutrofitzen, es tornen de color verd, de color tèrbol. I vosaltres quan veieu al Pirineu un estany verdós, tèrbol, i tot de peixets a la vora, mala senyal.
1: Malament.
3: És un estany degradat. Un estany ben conservat és un estany transparent i el que has de veure per la vora és culleretes, capgrossos. Això és un estany ben conservat. És el teu estat de conservació natural.
1: I quants estanys ben conservats conservem?
3: Bé, per sort, el Parc Natural del Pirineu, més o menys, la meitat dels estanys estan ben conservats. Però altres zones del Pirineu és un drama total, molt pitjor. Precisament, fins i tot al Parc Nacional hi ha estanys més mal conservats que el Parc Natural. I és per culpa d'això, dels peixos. Llavors, precisament a Tres Estanys, aquest estiu passat, vam fer una acció molt pionera a nivell europeu, d'aplicar... Fins ara ho fèiem amb xarxes i trampes, traiem aquests peixos, però ara vam aplicar un mètode que s'ha assajat a Noruega i als Estats Units, que és aplicar una mena de biocida orgànic que tu, quan poses aquell producte, que és un producte orgànic, que es dissola amb l'aigua, paralitza la respiració dels peixos. I de cop veus tots els peixos que es moren i floten. En canvi, no afecta les granotes i no afecta els insectes. O sigui, és molt selectiu. I, a més, en pocs dies ja s'ha degradat del tot. I ho hem assajat i realment ha sigut... el que ens tardàvem anys a eliminar aquests peixos amb xarxes i trampes, en 24 hores hem fet net. I realment carai. És una xula molt, molt interessant de continuar replicant.
1: I això, a quin estany vau fer la prova?
3: Els Tres Estanys.
1: Que siguin els Tres Estanys, oi?
3: Els Tres Estanys.
1: I en vistes de l'èxit, això ho anireu implantant a més llocs.
3: Clar, ara la idea és fer un seguiment científic, com aquests estanys es van recuperant, perquè al final era una prova pilot. Uh-huh. I com a prova pilot, la idea és, evidentment, si és efectiu i segur, doncs, evidentment, allà en els casos que es doni la situació interessant, doncs, tornar-lo a aplicar.
1: Doncs, bones notícies, escolta'm. Joan, tercer i darrer reclam de la ruta.
2: Va, doncs és el pla de Sertari, un altiplà de pastures d'unes 7 hectàrees d'extensió que recull les aigües de la Gola i també dels Tres Estanys i on s'hi formen riuets que recorren el pla de manera sinuosa i deliciosa. El pla de Sertari, que trobem de baixada i arribarem quan portem 11 quilòmetres i mig de ruta i vorejant la bonica cascada de Sertari. Aquest pla és una zona d'alt valor geològic per les seves mulleres i també ens permet veure la cascada de la Gola. I a partir d'aquí seguirem avall els darrers 5 quilòmetres per arribar al cotxe. Passarem pel pàrquing de Sartari, que és el punt més pròxim a la gola on s'hi pot arribar en vehicle privat. De fet, nosaltres seguirem baixant a peu fins al punt d'inici i segurament haurem fet bé perquè la pista és només apta per 4x4 i és estreta, estreta, tan estreta que s'ha de regular la circulació de pujada i de baixada en mitges hores per cada sentit. I no sé, Marc, si aquesta mesura encara continua vigent.
3: Sí, continua vigent, però ja sé que hi ha gent que té ànsies de pujar de seguida. No, no.
2: Sí. No respecten, eh? Vaja.
1: Sí, sí, realment és un infern, perquè...
3: No, perquè trobes un cotxe que puja, un cotxe baixa, i si no tens experiència en moure el vehicle,
2: pateixes.
3: Hi ha hagut molts problemes, perquè la gent s'acollona, no sap tirar endavant, i segons com maniobris el vehicle, tampoc no avall, eh?
1: Sí, i jo m'he trobat amb un altre afegitó, que és que, a més de tot això, que has de fer maniobra i potser has de recular, no sé, centenars de metres, abans no trobes un punt, i de vegades, els pocs punts que hi ha gent que té la gentilesa d'aparcar-hi el cotxe, a mig camí.
3: Sí,
1: i aleshores, allà on comptaves poder apartar-t'hi, hi trobes un d'aparcat. Per tant, és un doble infern que hi ha amb aquest racó. Per tant, això, demanem a la gent que, si vol pujar fins a la gola, respecti aquestes mitges hores de pujada i de baixada.
6: No, i de fet...
3: Sí, i sobretot, sempre recomanar transport públic, que són gent que coneixen molt bé la muntanya, i no posen perill el teu cotxe, i hi ha taxistes que fan molt bona feina.
6: De fet, Marc, ampliant una mica el focus, des de fa uns estius s'ha imposat una limitació d'accés a alguns racons del parc, com ara els accessos a la Vallferrera, la pista de la Perosa i a Bonavé. S'hi ha guanyat?
3: Sí. A veure, durant el període d'estiu, que es massificava, que pujar a la Pica d'Estats, tothom vol anar a la Pica, o fer la vall de Montgarri, la travessa fins a Montgarri, Bonavé també, i eren dos llocs del parc que se'ns massificaven. La resta, com aquesta zona, doncs, bueno, encara no es massifica, no? I al final vam tenir que optar per... vam fer un estudi de capacitat d'acollida turística i vam fixar una mica quin número de cotxes màxim hi podia passar cada dia. I vam establir un sistema de reserves. Clar, perquè quan la gent va a aquests llocs, moltes vegades ho planifica, perquè va fer a la muntanya i això. Llavors, el millor, més que arribar allà i veure si està ple o no, és reservar-ho. I per això hi ha una web, que una és areopicadestats.com i l'altra és valldebonavé.com, i la gent pot fer la reserva i mira, doncs mira, vaig aquest dia. I allí ja veus quantes places disponibles hi ha. I pot ser que el dia que vols anar està ple, bueno, no passa res, busca un altre dia i aquell dia aprofita per visitar un altre gran indret del parc natural. I així repartim una mica i evitem això. Llavors, bueno, tots els usuaris n'estan molt contents i sobretot intentem que la gent aparqui i faci servir pues, la bicicleta, anar a peu, que és una manera millor de gaudir d'aquell entorn.
2: Clar, però, per exemple, en el cas de la Vallferrera, per pujar d'Àreu a la Molinassa, al pàrquing de sota la Pica d'Estats, ara hi ha el trànsit restringit a l'estiu i alhora s'ha asfaltat la pista que s'endinsa per la vall. No té un punt de contradictori, això?
3: No, perquè has de pensar que aquella pista era tot roques i tenia unes despeses de manteniment brutals cada any, amb les tempestes i això, i allí les grues, bueno, sap greu per elles, però es feien d'or, un munt de cotxes que petaven el càrter, i clar, ens venien molts cotxes turístics i vam dir que la millor manera era asfaltar-ho per l'alta afluència que tenia aquell accés. Mm-hmm. Vale? Però ha quedat molt integrat, és el mateix amplada que la pista, amb petits sobreamples, i jo crec que ha millorat molt, perquè també s'omplia molt de pols, i llavors la gent que caminava amb la pols als cotxes, doncs ara, no sé, jo crec que ha millorat molt. Mm-hmm. Evidentment que hi ha gent que li pot impactar, però jo crec que s'ha fet una obra molt ben justa.
1: Quan passaves per allà, t'impactava veure un cotxe avariat que el treia la grua, però és que t'impactava també veure com la grua arribava fins a aquest punt.
3: Exacte.
1: Te la trobaves, dius, fins aquí arriba la grua, déu-n'hi-do. Escolta, Marc, tornant al pla de Sartari, creus que és prou conegut entre la gent de Capellades?
3: No ho sé pas. Els estanys és més fàcil, però un planell... Clar, allà interessant les mulleres que hi ha i tot de cabanes i platius de cabans de pastor, però a partir d'aquí, no ho sé, potser sí, vés a saber.
1: Doncs la solució a les teves angoixes la té també el senyor Soler.
0: I en Soler també... Tot posant els ulls en blanc.
1: Senyor Soler, amb el concepte Sartari hem tingut la mateixa sort que amb el concepte Àrel?
5: Doncs em sap greu dir-ho així, però no. No. Cap dels nostres entrevistats ens ha parlat del pla de Sartari com a tal i a l'hora d'ubicar-lo us he de dir que hem tingut molta varietat de respostes. Vale? Comencem amb l'Alba i l'Ivan, que són els que més a prop s'han quedat.
4: L'Ermita.
7: I jo l'ubicaries.
4: El Pallars.
8: Sartari em sona Salardú, cosa així, Pirineu català.
1: Tampoc tan malament.
5: Ah, exacte, no, força bé, força bé. Després tenim la Maribel, que ha ubicat Sartari en zona de muntanya, però ha anat una mica massa baix.
4: Per la muntanya? Per Montseny, potser?
1: El Montseny.
5: El Montseny, sí, sí, sí, ha anat cap a baix. I per últim tenim el Jordi i el Carlos, que han decidit sortir de Catalunya i fins i tot d'Espanya.
7: Sartari, tampoc ho conec, però això sí que et diria sona, sona pel nord. Navarra, País Basc, Osca...
9: Sartari, Itàlia, sí. Nom d'una ciutat o un poble.
1: Clar, Sartari. Guifré, abans que feies les... Els lligams...
6: Sarri, sarri.
2: També es podria haver fet en plan... sí, he fet un trekking pel camp base del Sartari.
6: Del Sartari, també. Correcte. Té nom napalès, sí.
1: Doncs escolteu, ja que hem fet aquesta mica de ruta per Itàlia, per Euskadi i pel Nepal, ha arribat ara sí l'hora de la veritat. Marc, atenció, que ara acabem ja i toca posar nota a la ruta i al paperot del nostre caminaire Joan.
10: Ai... Marc, pietat, eh?
1: Pots escollir.
3: No. Un 9.5, home, i tant. Sí, sí.
1: Ah, ja està. Un moment, no et precipitis, a veure. Hem de voler contra.
2: Que es precipiti, que es precipiti.
3: No, ja està.
1: Sí, confirmes? 9.5?
3: Sí, només petits detallets, però...
1: Va.
2: Marc, et faig un entrepà de xulís a la set de Calverante.
1: Et faig un bisum, em pensava que anava a dir.
2: També.
1: Marc, dius petits detalls.

0: precisament parlant d'Escalarre, hi ha la mullera d'Escalarre, i és un aiguamoll de muntanya. De fet, és el que queda de lo que va ser l'estany d'origen glacial més gran de Catalunya, que era tota la plana d'Esterri. Fa 20.000 anys era un estany d'origen glacial, wow, que va arribar fins als 400 metres de profunditat, un estany immens. El que es va anar colmatant, i d'aquí va quedar una mica uns aiguamolls que, al fer la presa de la torre, es van com reactivar, i queda un ambient de mulleres, bosc de ribera, amb uns saguaigs per la fauna, bueno, superxulo. Sí. Llavors hi ha un itinerari que dona uns 9 quilòmetres i mig, que dona la volta a la Mollera, entre la Guingueta d'Àneu, Escalarre i Esterri, que val molt la pena. Mm.
1: Sí, sí, és una zona que realment veus la gent que va en bicicleta, altres hi pesquen, alguns fan avistaments d'aus, és molt bonic. I a més pots arribar, també hi ha l'opció d'arribar fins a Escalarre, que en dèiem abans la referència.
0: Exacte, i passes per allà. Sí, sí, sí.
1: Per cert, Guifré, més enllà del tract de la ruta, hi ha alguna referència editorial en paper per aquesta zona que a tu t'agradi especialment destacar?
2: A veure, sobre el Pallars, sobre les valls d'Àneu o qualsevol de les tres valls principals del Pallars, en podríem trobar moltes. Amb tot, avui us recomano una petita obra enciclopèdica que es diu El Pirineu, el medi i l'home, del gran geògraf català Lluís Soler i Saverís, fundador juntament amb Pau Vilà de la Societat Catalana de Geografia. Està editat per Garcineu, una petita però imprescindible editorial pallaresa amb seu a Tremp, i que fa una feina indispensable en la divulgació d'obra publicada sobre el conjunt d'aquest territori, essencial en la configuració del nostre país.
1: Doncs ara sí que ho tenim tot. Marc, escolta, ja hem acabat. Gràcies per ser amb nosaltres. Tu has passat bé?
0: Sí, m'he rigut molt i molt.
1: Ha rigut molt bé, sí.
0: M'ha reviscut tornar allà. Ja m'han agafat ganes de tornar-hi.
1: Perfecte. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns pel 9:30, eh?
2: I tant.
1: I, escolta, fins a la pròxima.
0: Molt bé, igualment.
1: Gràcies.
0: Una abraçada.
1: Adéu. Doncs res, ara sí que marxem. Ja sabeu que podeu recuperar tot l'àudio d'aquest programa i la resta a la nostra pàgina del 3CAT, del No Cal Anar a Suïssa, i que també ens podeu contactar al correu suissa@3cat.cat, que és molt fàcil. Senyor Soler, gràcies, com sempre.
3: Com sempre, un plaer.
1: Mestre Lloses, gràcies de sempre.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Joan Vilaplana, gràcies per sempre.
4: Dels sempres.
1: I gràcies també a la tècnica de sol, a Rosa Cirué, i a les seves acurades, sàvies i àvides aportacions sonores. Gràcies. Rebeu també un gràcies de qui us parla, Gerard López Fageda. Adéu-siau. Recordeu, per conèixer un bon racó de país,
5: no cal anar a Suïssa. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3CAT i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Donald Trump afirma que està considerant atacar amb més força encara l'Iran després de 14 dies seguits de bombardejos i a mesura que el conflicte s'amplia. L'Aràbia Saudita ha atacat aquesta nit la zona del Iemen controlada pels rebels. Testimonis presencials han confirmat el bombardeig de la ciutat portuària d'Udeid del Mar Roig, des d'on es creu que els hutis estan atacant vaixells saudites. Tot i això, el president nord-americà assegura que les negociacions amb Teheran continuen.
2: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
1: Així doncs, Trump sospesa les dues opcions, una sortida militar i també una sortida diplomàtica a la guerra. El foc continua colpejant amb intensitat Espanya i França. A Madrid i Àvila ja hi ha més de 65.000 persones evacuades o confinades i les flames continuen descontrolades. La prioritat dels bombers és evitar que els dos incendis s'acabin unint en un de sol. El Ministeri de l'Interior confia que les condicions meteorològiques milloraran aquestes pròximes hores i això ajudarà. I a França el govern envia 500 soldats més a lluitar contra els incendis que ja han devorat allà 22.000 hectàrees a tot el país. El foc més greu avança ara cap a Bordeus, on s'ha hagut de tancar l'aeroport. I aquí a Catalunya els bombers han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a la serra de Roques Codolles, al municipi de Ferrera, això és el Pallars Sobirà. Les flames, que haurien començat per un llamp, han calcinat una quarantena d'hectàrees. Els bombers, que al llarg d'aquest divendres ja han arribat a destinar més d'una vintena de dotacions, es mantindran amb un dispositiu de 6 ara, en aquestes pròximes hores, per evitar que l'incendi revifi. Esquerra celebra que el Tribunal Suprem apliqui l'amnistia als membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, però creu que era inevitable després de l'aval de la justícia europea a la llei. En canvi, Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a aquesta decisió del Tribunal.
3: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
1: El Suprem també ha amnistiat tres manifestants que estaven condemnats per desordres públics i l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, condemnat per haver permès obrir escoles per votar l'1 d'octubre. El govern i els comuns impulsen una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. La líder dels comuns, Jessica Albià, creu que els promotors privats així no podran tenir excuses.
4: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
1: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Per al mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que aquestes cases resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. Els habitatges que es construeixin en zones tensionades després que s'aprovi aquesta nova reglamentació hauran de ser sempre de residència habitual. Esports, el Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i la també defensa Carla Julià ha renovat fins al 2030. Ara passa a tenir fitxa del primer equip. A l'Espanyol, el migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la pròxima temporada. I el Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. És l'alé nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
6: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
5: Donem espai als testimonis en primera persona.
7: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
5: Fem reportatges.
8: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
5: I denúncia.
9: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
5: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
10: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
5: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
4: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
11: La cinta de Möbius.
4: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
11: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
4: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
11: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
12: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: El meu ex no em passa la pensió. És una frase que sentim moltíssim i sobretot la pronuncien moltes dones que després de separar-se o divorciar-se es queden amb la custòdia dels fills. D'això tècnicament se'n diu violència econòmica, però n'hi ha de molts tipus. No cal ser una dona separada perquè la violència econòmica afecti aquestes dones. Quan, per exemple, la parella impedeix que treballem o estudiem, quan controla les nostres despeses o ens nega els diners per necessitats bàsiques. Això també és violència econòmica. Pot ser més o menys subtil, però la restricció de diners o la possibilitat de guanyar-los acaba sent una altra forma de violència que sotmet les dones. Avui, a Les Dones i els Dies, en parlem.
1: A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.

I començar amb aquesta cançó tan maca d'aquesta banda que es diu Au, i aquest tema que es diu Orgullo. És una banda de Bèlgica que, tot i així, la seva cantant és portuguesa i per això canta amb aquesta paraula, amb aquest orgullo. M'agrada començar amb la paraula orgull i amb aquesta cançó perquè ens va bé parlar d'orgull, perquè, de veritat, que moltes de les dones que parlaran avui viuen situacions de violència econòmica i se'n surten amb l'orgull intacte.

0: hi ha moltes maneres de fer violència. Parlem moltes vegades de violències masclistes i sempre quan pensem en violència masclista pensem en algú, en que algú et pega, per exemple, o no et deixa marxar de casa, o en la violència psicològica. Però a vegades no pensem l'important que és l'autonomia financera i com això pot afectar molt les relacions. Afecta diàriament un 12% de dones a l'estat espanyol i és una violència de cada 3 a escala global, segons la Fundació Nanting Gloom, sense ànim de lucre. Aquestes són les dades d'aquesta violència econòmica que dèiem, allò de el meu ex no em passa la pensió, el que entenem tots i que sabem perfectament. I per visualitzar tot això que volem explicar avui, ens acompanya la Gemma Fradera, que és una advocada especialista en dret matrimonial. Benvinguda, com estàs?
1: Hola, bona nit. Gràcies.
0: I també el testimoni, que ens fa molta il·lusió, i li donem molt les gràcies, de la Montse, que és un testimoni de primera mà d'aquesta violència econòmica. Com estàs?
2: Bona nit.
0: Bé. Gràcies per venir, gràcies a les dues. Ara parlarem del teu cas i de la teva història. Jo ho he dit una mica al principi, però abans de tot m'agradaria que la Gemma ens expliqués què és violència econòmica i en què hem de pensar quan parlem de violència econòmica.
1: Bueno, la violència econòmica hem de pensar que és una manera de control o sotmetiment que ens vol posar, normalment ve de la persona que té més capacitat econòmica, és a dir, del membre de la parella, doncs, que guanya més diners. I en què consisteix? Bueno, doncs, pot consistir durant el matrimoni, per exemple, doncs, que ens diguin bueno, hi ha unes despeses a pagar, la llei ens diu que les despeses a pagar conjuntes, doncs, l'habitatge, els subministres, tot això, quan tu decideixes anar a viure junts, s'han de pagar segons la teva capacitat econòmica de cadascú. Inclús les feines de la llar es consideren una aportació a l'economia familiar. Quan un dels dos imposa a l'altre que tot i guanyar més diners s'ha de pagar tot a mitges, aquí entrem en una violència econòmica. Perquè no pot ser que si un guanya 1.000 euros i l'any guanya 3.000, tots dos hagin de portar 1.000 euros i l'altre se'n quedi 2.000 per ell, no?
0: I també perquè independentment de si se separen o no, al final la persona que cobra menys diners, que solen ser les dones,
1: exacte,
0: es queda en una situació d'empobriment que això la pot perjudicar a la seva vida, en les seves activitats i també en la seva, sobretot, independència i mobilitat.
1: Exacte, és a dir, a veure, durant la convivència doncs, bueno, no passa res perquè dius, bueno, jo porto 1.000, l'altre em porta 1.000, jo porto tot el meu sou i l'altre doncs, només porto una part, però bueno, aquí arribem a un acord, més
0: sí,
1: o menys.
0: Sí, però
1: no?
0: Poden passar coses, també, perquè potser et vols comprar un jersei i amb els, com que tu has posat 700 del teu sou, tu no arribes pel jersei.
1: Exacte.
0: Aquí ja t'estan sotmetent una mica.
1: Exacte. És el que dic, que no estem en igualtat de condicions quan un guanya més i l'altre guanya menys i es posen els mateixos diners per les despeses comunes. Però és que la cosa es complica quan venen els fills.
0: I quan hi ha hipoteques...
1: Dir, bueno, les hipoteques encara... Tot el que és quantificable patrimonialment depèn dels pactes que tu arribis i encara pots agafar i dir, bueno, jo he posat més diners, tinc una part més de la casa, però, per exemple, la hipoteca paguem el 50%. Tornem a estar en un tema de violència econòmica, perquè estic pagant la propietat que ell té més percentatge, però estem pagant el mateix percentatge, i sobretot això quan em divorcio. És a dir, com que s'ha de pagar les hipoteques segons el que t'has pactat amb el banc, doncs l'altre té un percentatge més alt, però resulta que estem pagant el 50%.
0: I tu dius que es complica quan arriben els fills.
1: Bueno, amb els fills es complica. Per què? Perquè hi ha un treball no quantificable. És a dir, com quantifico jo la dedicació que dono als fills, portar-los al metge, portar-los a anar a tutories de l'escola, plegar de la feina, que es posen malalts, córrer vina, que té febre... i ho deixes tot per anar-hi.
0: Això com es quantifica? Això
1: ja... Com ho quantifiquem, això?
0: Això ja és més complicat.
1: I a part té unes repercussions econòmiques, perquè la feina, evidentment, no accediré als càrrecs o no em promocionaré o demanaré reduccions de jornada o tal per atendre aquests nanos. O atendre la llar o atendre... Que dius, encara que tinguem una persona que ens ajuda, vale, tots dos treballem, tenim un bon sou i deleguem aquestes funcions amb un tercer. Però hi ha unes coses que les han de fer els pares. És a dir, hem d'anar a les reunions a les escoles, a portar-los a l'hospital, les nits que estan malalts, qui els cuida, i passes la nit sense dormir, que després té una repercussió a la feina o al dia a dia. Però és que, a més, hi ha una càrrega mental, que tens d'estar pensant el fill estarà bé, no estarà bé, etc etc. Que no dic que sempre siguem les dones, eh? També hi ha homes, i cada cop més. És a dir, allò de l'època dels meus pares, de que les dones no, estava a casa...
0: Això ja ha passat una mica la història.
1: A la casa dels meus pares, no? Ma mare amb 5 fills a casa, i ell treballant, i ell li deia que li donava una part per gastar, i ja està, això. Ha passat a la història, bueno, no tanta història.
0: No tanta història, en
1: no
0: alguns casos.
1: No fa tants
0: casos.
1: Anys, sí, que jo ho he viscut, vull dir. Però sí que és veritat que no és un... Ara, generalment, ja no és així. És a dir, ja es tots dos treballen, tots dos miren de compartir les tasques de la llar i tots dos miren de cuidar els fills. Però sempre hi ha una part, o una part de la parella que deixa coses, la feina a part, diguéssim, o que ens dona diners, o de promocionar-se, o d'estudiar, o de fer màsters, o del que sigui, per dedicar-ho a aquest cuidar...
0: A la família.
1: Que després què passa amb el divorci? Com ho quantifiquem? En que si jo hagués treballat en un lloc 8 hores i no 4, hagués cobrat més? Doncs no, no es quantifica així. És a dir, avui en dia, quan tu et divorcies i has sigut una dona que has treballat, encara quan t'has dedicat a la llar i als fills es pot demostrar, tens dret a una prestació compensatòria. Però per un temps determinat, 3 anys, 5 anys, no més. Què fas després? Perquè vivim molts anys, eh?
0: Què fas després i què fas amb els fills a càrrec? De tot això parlarem ara. Per cert, obrim telèfons 932017474, que m'imagino que és un tema que interessa molt, però després ja ho parlarem amb la Gemma Fradera, advocada especialista en dret matrimonial i família i directora del despatx d'advocats Fradera. Però ara és el moment de parlar amb la Montse, perquè jo crec que aquestes coses s'entenen superràpid quan sents una història com la seva.

0: La història de la Montse és potser la de molta gent o de força gent que es va divorciar a l'època en ple Covid, el pare dels teus fills... vau decidir que us separàveu, però comença no només un divorci, que això potser li va passar a molta gent, sinó que el teu es va complicar. Podríem dir així?
1: Complicar, s'està allargant i sembla que no s'acabi mai. Mm-hmm. O sigui, és com... Sembla que et dona la sensació que ja has fet un judici, surt una sentència i dius, bueno, podem mig respirar, perquè no és tampoc el que t'agradaria, però al cap d'uns dies tornes una altra vegada, que es revoca la sentència... I...
0: Clar, espera, que aquí no m'ha arribat encara, perquè hi ha molta gent que no entendrà què estem dient. La qüestió és que tu et vas divorciar, en principi, doncs, totes les coses es van fer com s'havien de fer, però aquesta persona no passa la pensió.
1: Bueno, ara sí, però...
0: Però parlem del principi.
1: Al principi
0: fem
1: no.
0: Una mica d'història.
1: Bueno, això, en el Covid, pues, va haver-hi una... Bueno, vam decidir que ens teníem que separar. Jo em vaig quedar a casa, i va marxar a casa dels seus pares, i jo em vaig quedar a casa amb els tres fills, tinc tres fills, i, bueno, a través d'unes amigues doncs, vaig poder contactar amb la Gemma, i vam començar, bueno, ella em va assessorar per tot el tema de com es
0: clar,
1: feia el
0: divorci. Clar, perquè d'entrada el primer any no et paga
1: el
0: la pensió...
1: El primer any no em va estar pagant res.
0: I per què? O sigui, quina era l'excusa?
1: L'excusa era que no hi havia una sentència ferma, perquè el problema d'això sempre és el temps. Jo entenc que tot el tema justícia, institucions, tot va molt lent, i això és un problema de violència econòmica, també, perquè... T'agradaria que quan tu vas a un advocat i dius que t'estàs separant, doncs que les coses vagin ràpid, doncs perquè ho necessites.
0: I clar, quant temps va passar des que et vas divorciar fins que va
1: doncs...
0: començar a pagar la pensió?
1: Un any ben bé.
0: Un any ben bé. Sí. I clar, en un any ben bé, tu vas quedar-te amb els teus tres fills,
1: sí.
0: Que en aquell moment m'imagino que eren menors.
1: Sí, tots tres
0: anaven petits. Tots tres eren menors, sí. anaven a l'escola... O el que sigui, i tu sí. Treballaves... Treballaves o no treballaves?
1: Jo treballava.
0: Sí?
1: Li dono gràcies a Déu que treballo i que treballava. Sí.
0: Treballaves en un supermercat?
1: Sí, treballo en un súper, treballo bastantes hores, 9, 10...
0: Bueno. Perquè ets encarregada?
1: Sí.
0: I la teva parella en aquell moment també treballava o no?
1: En aquell moment sí, treballava. Ell estava treballant, sí. Va estar una temporada a l'atur, abans de quan ja no anaven bé les coses... però va trobar feina i treballava.
0: O sigui que l'excusa aquesta d'això no guanyo diners no podia ser. Simplement no estava complint els seus deures com a exparella.
1: La sensació que t'emportes és... Et donem igual, ja no ets tu, sinó els teus fills han de menjar, els teus fills s'han de vestir, els teus fills... van a l'escola.
0: Perquè tu podies entendre que la relació de parella s'hagués acabat, però hi havia una responsabilitat de cara a les criatures en
1: clar,
0: aquell moment.
1: Jo pensava que hi hauria aquesta responsabilitat, però aquesta responsabilitat no va ser... Evidentment, jo no tinc família, o sigui, estava sola amb els meus tres fills.
0: I què et va passar en tota aquesta època? Uf. Què era el que et passa pel cap? Vas tenir por en algun moment de dir acabarem al carrer?
1: Tenia molta por de sobretot pels nens, pel fet de que no els hi faltés un plat a la taula, pel fet de que no els hi faltés la roba, que no els hi faltés poder anar al seu metge acabant, a la seva teràpia, que no els hi faltés anar a la seva extraescolar.
0: Però això, si em permets, quan guanyes tu, més o menys?
1: Bueno, jo tinc un sou bastant variable, no és un sou sí. Per tirar coets...
0: Però no arribes als 2.000 euros.
1: No.
0: D'acord.
1: No.
0: Llavors, tot havia de sortir de tu. M'imagino que, pel que m'estàs dient, tres fills, parles de metge, de teràpia, parles de coses que ara, si vols, aprofundim.
1: Sí.
0: Però hi ha algú que es va sacrificar aquí. Ets tu que no vas canviar de jersei o que vas haver de fer imaginació a l'hora de cuinar o del que fos?
1: Bueno, a part de que, com diem, existe l'estofado de fin de mes,
0: sí.
1: Molta imaginació i, sobretot, molta força i tirar de... Bueno, targetes, buscar...
0: Crec que hi ha algú que, de la teva família, per això, que et va ajudar.
1: Bueno, més endavant, quan ja va haver-hi el tema de sentències, divorcis, perquè, clar, de sentències i judicis n'hem fet molts, i, evidentment, tu has de pagar un advocat, perquè ell està fent la seva feina i ha de cobrar.
0: I aquí és on, aquí
1: és on el meu germà petit vaig tenir la gran sort, perquè és que no hagués pogut. O sigui, és que no
0: podia. Aquesta és una altra història de violència econòmica, perquè m'imagino que hi ha moltes dones que es troben com tu i que no poden pagar un advocat, i per anar a un advocat d'ofici les coses encara són més lentes i tot es complica més.
1: Sí, molt. I, bueno, i sempre, pues, has de tirar, pues, demanant targetes, pues, te haces la targeta Black no sé què, que te dan 2.000 euros i tu
0: vas aprendre de tot, en aquella època.
1: Sí, bueno, terrible, és terrible.
0: Escolta, estava pensant també en això, a part de patir pels calés, també hi ha un patir psicològic, perquè hi ha és una manera d'estorquir a l'altre, de causar-li un abús, de causar-li un prejudici. Com ho vas sentir, això? Tu creus que el tema de no donar-te aquests diners era una amenaça cap a tu? O sigui, hi havia una relació, és a dir, que era una manera de fer-te mal, parlant clar i català.
1: Sí, sí. El fet de dir no et dono diners era per fer-me mal, perquè me tirés enrere i m'anés arrossegant torna, cosa que no ho faria, ni ho hagués fet, ni ho faré mai, però la violència econòmica va lligada de la mà de la violència psicològica, perquè això et destrossa. Et destrossa, et fa sentir a uns nivells d'estar per terra, de que no et sents molt culpable, de que no estàs fent bé les coses, de que t'equivoques, de que què et passarà demà? Demà em vindrà la factura de la llum, la podré pagar.
0: Culpable, has dit una paraula molt forta. És a dir, t'ho estan fent mal a tu i ets tu la que et sents culpable.
1: Sí, et sents molt culpable. Jo... perquè deixes de pensar en tu, tu t'anules com a persona, no existeixes, desapareixes, perquè la teva prioritat són els teus fills.
0: I també m'imagino que comencen a haver-hi pensaments d'aquests disruptius, de pensar, no hauria d'haver tingut aquesta economia, perquè teníeu, per exemple, comptes unitaris, com ho teníeu, això?
1: Sí, bueno, teníem un compte unitari on...
0: I cadascú tenia els seus diners, o
1: no,
0: tot
1: no,
0: estava allà, la mateixa caixa?
1: No, en la mateixa caixa, perquè és on pagues tu la teva hipoteca i on, pues, al final, les despeses, no?, dels subministres, de l'alimentació... Sí que és veritat que... Pues...
0: Però tu no tenies un compte a part.
1: No, jo no.
0: Que aquesta és la història de moltes dones, eh?
1: Sí.
0: Que de moltes dones i de molts homes, eh?
1: Sí, que poder sí que està bé que per molt que et casis, et juntis o el que sigui, crec que tots hauríem de tenir el nostre petit espai, el nostre petit racó, perquè, bueno, mai saps el que et pot passar, no? I, bueno, jo no el vaig tenir, jo dones plena confiança, et penses que serà per tota la vida i, bueno, confies en la persona amb la que estàs, no? O sigui, al final et fas la teva vida de dir, bueno, serem una família, ho compartirem tot i tot serà mitges i tot serà...
0: I en tot aquest procés, a part de passar-ho malament, que em queda molt clar que ho vas passar molt malament, com ho viuen els fills?
1: Els fills pateixen en silenci, perquè hi ha... diferents classes de nens. Sí que és veritat que es va començar a enganxar quan s'estaven fent adolescents. I això, pues, també és una bomba, no? Perquè per una part estan fent-se adolescents, per l'altra part veuen, pues, la situació, et veuen a tu que estàs allà sola, treballant, deixant-te la pell. Els nens et demanen unes bambes. I avui en dia, pues, volen unes bambes que porten tots. I tu, pues, com els hi dius? És que no te les puc comprar. I això, pues, et
0: trenca.
1: Et trenca per dins, et destrossa. Què fas? Bueno, pues, tornem a tirar de targeta i tu, pues, si no has d'anar a la perruqueria, no hi vas. Si no t'has de comprar roba, no et compres roba. I si no has d'anar a fer un cafè, pues, no el vas a fer. Perquè prioritzes.
0: I això encara rai. Estem parlant, podríem dir, perruqueria, cafè,
1: sí,
0: i
1: no,
0: tal, però
1: sí.
0: M'imagino que el plantejament en alguns moments era un altre. era en lloc de comprar bistec, comprarem llom.
1: No, no, o sigui menjar un bistec és com fer un sopar de Nadal, pràcticament. O sigui, realment et fas alimentacions bàsiques, com ho deien antigament, de putxero. Per què? Pues, perquè en un putxero comem muchos.
0: Clar, clar. Teníeu tres fills que continues tenint, que sí. viuen amb tu des d'aquella època, però no ha estat fàcil perquè, per exemple, un d'ells té TDAH, l'altre ha estat en un centre de menors per una història que li ha passat, sí. si ens ho vols explicar.
1: Bueno, va tenir una història, una bralla, va estar quasi bé un any tancat en un centre. Degut a això, doncs, s'ha tingut que fer... degut a tot aquest procediment que ell va passar, ell va estar condemnat amb una indemnització que tenia que donar a la víctima de tota aquesta...
0: I... una baralla entre nois.
1: Sí, van tenir una baralla, va haver-hi una sentència i al Pau pues, li van tenir que posar una indemnització en la qual... pues...
0: De 25.000 euros, sí, tinc 25 entès. Euros. I aquests 25.000 euros els pagava la mare.
1: Els he pagat jo.
0: I quan et passa això, i a més no t'estan pagant la pensió, no t'estan passant la pensió, i et passa més això, què fas?
1: El dia que va haver-hi el judici, que suposadament pues, deien que podia sortir amb llibertat vigilada, però tenia que pagar una indemnització, jo no vaig anar a aquest judici perquè l'advocat va dir que no calia, jo estava treballant i de sobte em truca el Pau des del centre i em diu, mira el que ha passat. I dic, què ha passat? Pues que s'ha personat allà l'advocat del pare dient que ell no es fa responsable de la meitat perquè al tenir la pàtria potestat hem de fer-nos responsables els dos tutors. Per tant, aquests 25.000 euros havien d'estar repartits la meitat pel pare i la meitat per la mare. I ell es va dir que ell no se'n feia càrrec. Per tant, el jutge en aquell moment diu, mira, això són coses de família, diu, no venen a casa aquí, diu, això no ho... primer solucioneu el tema familiar i llavors solucionarem el tema de si el seu fill surt o no surt, perquè això s'ha d'arreglar.
0: Però de moment havies de pagar 25.000 euros i suposo que en aquest moment sí que et cau el món.
1: En aquell moment, el primer que vaig fer va ser estirar-me els cabells, començar a plorar i dir, què puc fer, què tinc que fer, no sé què tinc que fer, estic desbordada, què tinc que fer... Automàticament, el primer que vaig fer va ser trucar al gestor que tinc del meu banc i li vaig explicar el que m'estava passant. Clar, el gestor em va dir, Montse, diu, ja estàs una miqueta...
0: Apurada,
1: ho veig una mica difícil. En aquell moment jo li vaig suplicar, li vaig plorar, li vaig demanar, li vaig dir de tot, li vaig dir, per favor, sisplau, de veritat, necessito que em donis una solució. Van ser tres dies horribles, perquè bueno, parlava jo amb la Gemma, evidentment era una cosa penal que anava també lligada amb el tema de divorci, però al final vaig tenir la sort que el senyor del banc em va trucar i em va dir, diu, mira, dic, podem fer una cosa, et faig un préstec amb unes despeses, amb unes assegurances, perquè, clar, perquè me'l concedíssim, doncs era tot un suma, que al final aquests 25.000 euros doncs, són més diners. Uh-huh. Però me'l van poder concedir.
0: Vaja, però aquí estem explicant totes aquestes coses. Tu amb els tres fills, pagant aquest préstec gros de 25.000 euros i pagant també, doncs m'imagino, el psicòleg del teu fill amb TDAH, la teva filla que va començar a treballar, que ha començat a treballar en els últims anys i que s'ha fet una mica càrrec del seu manteniment, però que també viu a casa.
1: Sí, el que passa que s'ha fet càrrec del seu manteniment perquè ella està estudiant una carrera. Evidentment, quan va tenir que començar a estudiar la carrera, ella mateixa em va dir, mira, mare, em poso a treballar, no estudio. I jo li vaig dir, dic, no. Dic, per tot el que hem lluitat, no deixaràs d'estudiar. Ja ens en sortirem, però has d'estudiar. Tu has de tenir la teva carrera. I al final tenia una feina de poques hores per poder pagar universitat. Si algun mes no hi arribava, doncs l'ajudava. Ara es va quedar sense feina. Aquests mesos que no tinc feina, doncs l'he tingut que ajudar. Ara hem tingut la gran sort que ja porta uns dies que ha començat a treballar, té una bona feina i es podrà acabar de pagar la carrera, i si Déu vol i tot va bé, pues, suposo que també podrà emancipar-se i fer la seva vida, no?
0: Montse, et sents mare coratge? O...
1: No, perquè al final torno a repetir-me. Jo abans a la Gemma en el cotxe li comentava, no? Et deixes com, tu com a dona, o almenys jo em sento que m'he apartat, m'he abandonat. I simplement el meu objectiu és que els meus tres fills estiguin bé, que les coses els hi vagin bé, que aprenguin i que tinguin valors, sobretot, perquè violència econòmica va lligada amb violència psicològica i tot això fa que uns crios perdin valors. I de valors anem molt escassos.
0: Clar, tu et planteges que potser, per exemple, el que li va passar al teu fill, que va tindre aquesta baralla, creus que té a veure també amb la situació d'estrès que vivíeu? Perquè és una situació d'estrès,
1: sí,
0: aquesta violència econòmica.
1: Mira, jo, parlant amb ell, perquè jo li vaig preguntar, però com ha sigut això, no? Ell li va preguntar al seu pare, per què no vols pagar? I el seu pare li va dir que era perquè això era per culpa meva. El meu fill li va dir, mira, això ho he fet jo. No és culpa meva, ni teva, ni de la mare. Diu, ho he fet jo, és culpa meva. O sigui, no sé si...
0: Està clar, s'ha entès perfectament.

0: S'emociona la Montse i s'emociona la Virgili, també, que fa el programa, perquè aquestes històries mouen. 93207474, suposo que hi ha moltes històries de dones que ens estan sentint que s'assemblen una mica a les de la Montse. Cadascuna té les seves particularitats. No hem parlat de que tot això, com hem apuntat al principi, ha estat un viacrucis molt llarg, de judicis cap endavant, cap enrere, perquè al principi no et pagava la pensió, però amb un temps te la van apagant. El problema és que, clar, la pensió que et paga és 250 euros per cada fill i 100 euros per la filla.
1: Sí.
0: I, a més, esteu pagant la hipoteca mitges, aquesta hipoteca del pis en comú.
1: Sí.
0: Tu creus que això és una misèria?
1: És una misèria i, a més, també això és una cosa que estem amb una altra... esperant sentència, judici. Ja des del primer judici, de la primera sentència, el jutge dictamina una pensió alimentícia, però, a part, dictamina també unes despeses de gastos extraordinaris, que això són, evidentment, a tu donen una pensió alimentícia en la qual entra doncs, l'alimentació, la roba, que és lo correcte, no? Però després hi ha unes despeses extraordinàries que estan incloses dintre de la sentència, que jo aquestes despeses no les he cobrat mai. Despeses extraordinàries es consideren...
0: Doncs si has de fer, per exemple, al CRIU, una ortodòncia.
1: Una ortodòncia. Uh-huh. El CRIU ha d'anar aquest any a les colònies. El CRIU ha d'anar...
0: Les extraescolars o...
1: En el cas del...
0: O classes del de repàs...
1: En el cas del meu mitjà, ha d'anar a una fundació perquè té un TEA. Ha d'anar a unes teràpies. Això són molts diners a final de mes. Si tu fas un sumatori de subministres, alimentació, més aquestes gastos extres que tens, això són molts diners.
0: Escolta, perdona, jo t'estic sentint clar, estic sumant. Jo soc molt dolenta amb els números, però a mi no em surten.
1: No surten.
0: No surten.
1: No
0: si
1: surten.
0: Cobres, per dir alguna cosa, 1.800 euros...
1: No surten.
0: I has de pagar la hipoteca, que no sé quina és, però... tot això que em deies, no surten, per molt que la teva parella, doncs, si sumem 250 són 500, més un són 6, per tant, passa 600 euros.
1: Sí.
0: A Catalunya amb això no es pot viure
1: no
0: gaire.
1: No es pot viure, no es pot viure. O sigui, realment hi ha mesos que estàs al dia 20 i dius, bueno, mira, no estoy en negativo, suerte. A lo mejor arribes al dia 30 i dius, bueno, solo estoy en 40 euros en negativo. Bueno,
0: clar,
1: no
0: passa
1: nada.
0: Tota l'estona com...
1: Vius
0: com
1: constantment
0: en
1: fil ferro. Però torno a repetir, jo tinc feina. I les dones que no tenen feina. I les dones que no poden treballar. No me les vull imaginar. O sigui... no... És algo que... És molt dur pensar-ho, perquè al final... menjant de menjar. La llum l'has de tenir. L'aigua l'has de tenir.
0: I la cosa és que ara està així, els teus fills, els dos nois, sobretot, encara són menors, la teva filla ja... la teva filla ja ha començat doncs, a treballar, l'altre em sembla que fa dos dies que ja és major d'edat,
1: sí.
0: I van creixent, però clar, ja sabem que tal com està el món avui, tal com estan els pisos, no marxaran ara mateix de casa la setmana que ve.
1: No ho crec, no ho crec, estan molt bé.
0: Clar, la cosa a tot això és que... Tu, ara mateix, estàs veient que el teu ex torna a demanar que això se't retiri. O sigui, que això que et paga, no pagar-ho, que es rebaixi.
1: Sí.
0: Aquí estem, eh?
1: Sí, ara estem en aquest punt. Ara hi ha una... Estem esperant, perquè va sortir una sentència, aquesta sentència ha anat a l'audiència, i, bueno, vol... Lo de sempre, o sigui...
0: Vol pagar menys.
1: Vol pagar menys i vol veure... Mira, que em vulgui veure a mi la misèria, mira, m'és igual. Però els fills no s'ho mereixen. Ells no s'ho mereixen, això. Cap fill es mereix que uns pares vulguin que visquin malament, que els hi falti roba, o inclús... són crios. Un dia volen anar al cine, no? Un dia es volen comprar una samarreta de marca. Que no passa res, si no se'l compra, no passa res, ja estan acostumats. Però... També un
0: però
1: dia
0: és
1: volen...
0: violència per tu i per ells. I
1: no,
0: per
1: evidentment. És per tota la unitat familiar.

0: Parlant de violència econòmica, amb la Montse, que li agraïm molt aquest explicar-se en directe, que sabem que quan un parla de les coses que el toquen i que li fan mal, és una prova forta. La Gemma Fradera, de fet, ella és advocada, però tu no tens la mateixa història, però tu tampoc vas tenir un divorci fàcil. Bueno. Segons dius a la web del teu despatx, pràcticament el divorci difícil et va fer actuar i gairebé convertir-te en la dona que ets avui.
1: Sí, a veure... No,
0: no t'esperaves això, eh?
1: Jo no. A veure, jo... La meva història personal és que realment, bueno, van venir els meus fills, que són bessons, van venir de cop, i tot i sent advocada i sabent pues, les lleis i sabent les conseqüències de deixar de treballar, de dedicar-te als fills i tot això, pues, em vaig dedicar als fills. És a dir, vaig tenir un embaràs de risc, em van dir has de deixar de treballar, jo tenia el meu despatx, el vaig tancar i em vaig dedicar pues, a cuidar, bueno, a tenir l'embaràs dels meus fills, que era un embaràs de risc, i a tenir els meus fills. I realment, quan em vaig divorciar, els meus fills s'acabaven de tenir 2 anys, de fer 2 anys, i no tenia feina. Sí que és veritat que jo violència econòmica no vaig tenir, perquè el pare dels meus fills sempre ha respost, i respon, i està allà. Vull dir, això no n'haig de dir res, però sí que, bueno, em vaig tornar que reincorporar al món laboral. Ell, per qüestions laborals, va tenir que marxar a treballar fora i jo pues, estava 24-7 amb els nens i treballant.
0: I a més la feina d'advocada.
1: D'advocada, que no és arribo a un lloc i ja tinc feina. És a dir, te l'has de guanyar.
0: Sinó que te l'has de buscar, te l'has de guanyar.
1: Te l'has de buscar, buscar clients de nou.
0: I clientes com la Montse, que m'imagino que... Quan ens vam posar en contacte amb tu i vam demanar-te que volíem parlar d'un cas de violència econòmica, ens vas dir, ho tinc claríssim, si ella vol parlar és la persona. Però en deus tenir moltes d'històries.
1: Moltes històries, perquè a veure, la Montse sí que és un perfil, jo crec, que existeix bastant, però també tinc perfils de dones que, bueno, han tingut una vida durant el matrimoni d'un alt nivell econòmic. Quan et dic alt nivell econòmic, és col·legis privats, cada fill pagant 1.000 euros d'escola, etc etc. Hipotecant la seva vida professional per poder cuidar els fills i tirar endavant, i el marit es projectés, i ara, al final, el divorci que ens trobem, doncs ella amb una precarietat econòmica, el que tu dius, aquí a Catalunya, amb 2.000 euros, doncs sobrevius, no vius, i ell continua tenint la seva capacitat econòmica, que potser són 10 o 11 mil euros al mes cobrant, més els bonus de l'empresa, més accions de l'empresa, més tot això.
0: Com nosaltres, igual.
1: I a sobre té una violència econòmica que qualsevol activitat que volen fer els nens els diu que no.
0: Clar. I això anava a dir, amb la violència econòmica, amb aquesta idea de que quan no t'estan pagant el que et toca rebre, t'estan tractant malament, és a dir, és lògic que hi ha una violència també psicològica. Clar, tu no pots anar a un jutjat i dir-li, escolti, miri, que jo, a més de que no m'estan pagant la pensió, jo estic vivint una situació de violència econòmica. Això no és una agreujant...
1: No, està penat.
0: No està penat, ni pots anar...
1: És a dir, l'impagament de pensions sí que està penat, és un delicte,
0: sí.
1: I poden anar, si tenen... Es demostra que tenen un sou i que no paguen perquè no volen, és un delicte, té una condemna penal, però el tema de dir no, és que a més ho fa expressament i a més em diu que no perquè no vol les activitats com per fer-me mal a mi.
0: Perquè... Sí, perquè moltes vegades, i és el cas de la Montse, però també és el cas de molts altres, moltes vegades deu anar... juntament amb amenaces i cert tracte.
1: Bueno, i molt dient, això és per culpa de la teva mare, si la teva mare no hagués fet això, la teva mare és la que ho ha de pagar tot, jo ja li pago, ja en té prou, bueno. I a part, la càrrega emocional, o sigui, la càrrega mental, no?, que tens, de dir, que deia la Montse, no?, com els hi pagaré aquest mes poder pagar l'escola, com... perquè els meus fills que abans feien tota la sèrie d'activitats ara no les poden fer, perquè jo he decidit la meva vida personal no voler seguir convivint amb aquesta persona com a parella, per què ho han de pagar els fills? Per què m'haig de veure en aquesta situació?
0: I el que també m'explicàveu, i també és el cas de la Montse, però de moltes altres, és que molts d'aquests homes que durant anys ja els hi va semblar bé que la custòdia fos tota de la dona, l'estan ara demanant. Estan la volen reconquerir. Exacte. Perquè també és una manera de no passar diners. Bueno, i així no cal pagar la pensió.
1: Exacte. I a més s'entén que, evidentment, potser durant el matrimoni hi havia un pacte que jo feia unes funcions doncs, de fer família, no? Com deia una clienta, no? Va dir en el divorci, és que jo he fet família i ella ha fet empresa. Clar, en el moment del divorci et diuen...
0: Molt bona aquesta frase, eh?
1: Sí, és boníssima. Clar.
0: Jo he fet família i ella ha fet empresa.
1: Exacte. Després, encara. Què passa en el divorci? Tu et quedes, com, el que dèiem, com es quantifica, fer família. En canvi, ell sí que té l'empresa. Després, o que tu em venies a dir, no? Et trobes en què dius, bueno, per què ho han de pagar els fills? Per què tinc que tenir aquesta situació? Quants dos hem contribuït en crear el que hi ha, no?
0: Claríssim. Montse, Gemma Fradera, advocada, moltíssimes gràcies a les dues per venir a explicar-ho a les dones i els dies.
2: Gràcies a tu per convidar-nos.
0: I gràcies per aquesta generositat, que no és fàcil explicar això per la ràdio. Merci.
2: Gràcies.

0: I ara baixar-lo, que si no, no puc parlar. Ferran Badia m'ha mirat amb cara de bé, bé, bé. A veure, jefa, no et passis. Passen 2 minuts de 3:15 de la nit. Esteu sentint Les Dones i els Dies. Això és Catalunya Ràdio. I ara posem-hi una mica d'humor, espies i energia aquí, que no us ho imagineu, perquè venim de parlar de divorcis, però sempre tenim un momentet per l'amor i per les històries boniques aquí a Les Dones i els Dies. Avui s'estrena en aquest programa Helena Sotoca. Com estàs?
1: Emocionada, nerviosa, intentaré dissimular. Si res. Així
0: tot
1: apretaré
0: bé.
1: La panxa i faré com si res.
0: Escolteu, aquesta dona, l'Helena Sotoca, potser la coneixeu a xarxes com Fem Sapiens, us recomano molt que la seguiu, que es dedica a la divulgació de la història de l'art, vaja, que parla de moltíssimes coses, que va publicar un llibre meravellós que es deia Ni muses ni sumisses, que ja us ho deveu pensar de què va, però avui vens a parlar-nos d'un tema que jo no m'imaginava.
1: Sí.
0: Per ser el primer dia has començat molt forta.
1: És que mira, no paraven de sortir-me coses sobre espies en la segona, dones espies a la Segona Guerra Mundial, dones espies al franquisme i no sé què, i a més, espies que feien mitja. Atenció. Llavors, clar, jo vaig dir, jo això m'ho he de mirar.
0: Et començaven a aparèixer aquestes dones espies que em deies, i semblava que hi havia com un missatge que t'arribaven d'alguna manera a través d'Instagram, no sé com vas arribar-hi.
1: O sigui, jo el que vaig fer és que vaig fer un reel pensant en totes aquelles dones, no, que, bueno, pues que van passar la vida bàsicament cosint, teixint la roba de marits, fills, etc, no, i que va ser una mica una condemna, no, des de fa segles i segles, però bueno, que crec que també moltes vegades va ser una alliberació. I quan jo vaig penjar aquest reel, doncs un munt de gent dient-me, sí, perquè és que clar, les espies russes i les espies que feien servir mitja per passar missatges secrets, i jo vaig dir, uau, temazo.
0: Un tema del que vol parlar, a veure si ella quan penjava el reel, com dèiem a Instagram, en realitat el que la gent li va començar a explicar és històries d'espies, i és que no ho hagués sentit mai, però moltes espies feien servir i posaven notetes en aquesta mitja que teixien. Com va començar això? Explica'm, perquè em sembla que des de llavors has fet una gran investigació.
1: Sí, o sigui, clar, o sigui, estem parlant sobretot en contextos de guerra. I a la guerra ja sabem tots que anar un pas per abans que l'enemic és molt important per guanyar la guerra, no? Llavors, bueno, doncs, una cosa que es feia és que era que es van inventar tota mena de, atenció, esteganografies. Ho he dit bé? Bé? Esteganografies.
0: I això què és? Això què és? Perquè jo ho he llegit avui i jo deia, doncs no tinc molt clar què és.
1: Bueno, aquesta paraula també és molt nova per mi. Consisteix bàsicament en amagar un missatge o bé a dins d'un altre missatge o bé a dins d'un objecte, i això és el que ens interessa avui, no? Amagar un missatge a dins d'un objecte que li direm l'objecte portador.
0: I escolta, d'acord, o sigui que és com les notetes que et passaves a l'institut amb les amigues dins d'aquella maquineta de fer punta, doncs aquestes dones feien el mateix.
1: Exacte.
0: Però a dins dels jerseis, a dins de les troques de llana, etc. I clar, com que eren senyores que feien mitja, eren zero sospitoses, m'imagino.
1: Clar, zero sospitoses, era el cas perfecte, i a més que van sortir, hi ha molts cartells, de fet, que conservem, que els governs animaven a la població, no?, a la Primera i Segona Guerra Mundial, a fer mitja i a fer, doncs, els mitjons i tal. Llavors, un objecte com aquest era, bueno, totalment innocent, no? Qui pot sospitar d'una bufanda?
0: Escolta, jo estava pensant que ara que parles de tot això m'estava venint al cap la Penèlope, que jo crec que tots tenim al cap la seva història, la dona d'Ulisses, que tal com ens explica allò Homer a l'Odissea, va haver d'esperar el seu marit durant anys perquè tornés a la guerra de Troia, però ella fent mitja, teixint.
1: Clar, perquè ella tenia un munt d'homes al voltant, bàsicament assetjant-la, volent casar-se amb ella, doncs donant per fet que l'Ulisses ja estava mort, no? I ella va dir, d'acord, jo triaré un de vosaltres només quan acabi de teixir el sudari del meu sogre.
0: No era llesta ni res, la Penèlope.
1: Sí, però què feia? Que teixia durant el dia i a la nit desteixia. I això, doncs, es va convertir en una eina per ella d'alliberació, perquè, clar, aquesta labor era infinita, bàsicament.
0: Si voleu fer servir per l'Apolo a les 3 de la matinada, quan se us acosti un xic o una xica, és que estic fent mitja, noi. Ja, truca'm d'aquí una estona. Explica'm aquesta història, fem servir aquesta cançó fantàstica de roba estesa de les criades, perquè em parlis d'aquestes dones que van enviar missatges fent servir això, la roba, el teixit. A veure què ens portes, perquè la veritat m'ho imagino, però clar, penso, paperets els devien veure, no? Allà, de... no es veia res.
1: Bueno, és que ho van fer molt bé. A veure, començarem pel cas més senzill, ¿vale? per la esteganografia més senzilla. I, a més, anem a parlar de dones amb nom i cognoms, que això és molt important, perquè quan ens parlen de les guerres, d'això no existeix, no? Pues anem a canviar una mica el relat.
0: Vols dir que les dones no existeixen. Estaven a casa totes cuinant...
1: Sí, i plorant.
0: I plorant per les cantonades.
1: Vale, pues anem a parlar.
0: I parlen d'aquesta primera dona.
1: Venga.
0: Qui era?
1: Doncs la Molly Ringer, una dona que va viure a finals del segle XVII i que durant la Guerra d'Independència dels Estats Units va col·laborar amb el bàndol americà.
0: A veure, què va fer aquesta la Molly Ringer? Jo ja m'estic apuntant el nom, és molt important dir els noms de les dones.
1: Sí, Molly Ringer.
0: Història.
1: Sí, bueno, que era Mary Ringer, però se'ls deia Molly a les Marys.
0: D'acord.
1: La seva història ha passat per tradició oral i ara és que tu vas a Filadèlfia i és que gairebé és una llegenda regional allà a Filadèlfia, que és on ella vivia. I què passava allà? Doncs que s'havia convertit en el centre d'operació dels anglesos i ella treballava en una fonda on s'allotjaven molts dels soldats anglesos. Llavors, ella anava escoltant les converses mentre servia a les taules d'aquests soldats, i no només això, sinó que sembla que quan terminava tota la feina, ella seia allà i es posava a fer mitja. I clar, qui podria sospitar d'aquesta dona gran que estava doncs, servint la taula i fent mitja?
0: Clar, pobreta, però m'imagino que ella estava allà parant l'orella, no? Estava parant l'orella de tots els secrets que s'anaven deixant anar.
1: I tant. I no només parava l'orella, sinó que era una peça clau per l'entramat d'espionatge del bàndol revolucionari, i va ser molt important. I atenció al seu modus operandi de la Molly Ringer. Ella apuntava les informacions que li semblaven importants en paperets i lligava aquests paperets a una pedra. I aquesta pedra la ficava a dins de capdels de llana, no? I llavors hi havia una hora acordada, no?, que ella pujava a una colina que estava ben a prop de casa seva.
0: Sí, allà a una muntanya amb els capdells, sí. Amb els capdells, sí. Que passaven perquè tenien una pedra
1: a
0: dins.
1: Clar, però a priori, a simple vista, no eren sospitosos.
0: Clar.
1: Llavors ella el que feia és que es llançava i a baix, evidentment, doncs estaven els companys americans que recollien els missatges.
0: O sigui, llançava els capdells de llana a partir de la muntanyeta i baixaven rodolant.
1: Exacte.
0: M'encanta la Molly Ringer, però que bona que és. Sempre fàcil, però tinc la sensació que en realitat s'estava jugant la vida, perquè, clar, si l'enxampaven amb tot això, malament.
1: Imagina't, clar. O sigui, en realitat, aquest mètode era molt senzill, però no estava exempt de perill, evidentment. I una cosa molt similar feia l'Elizabeth Bentley, que era una americana que durant la Segona Guerra Mundial doncs va ser espia.
0: I què passava? Informació als americans, aquesta, o què feia?
1: Mira, doncs no. Ella passava la informació a la Unió Soviètica, a la URSS.
0: M'agrada.
1: Sempre portava a sobre la seva bossa de labors i entre els capdells de llana, les agulles i totes aquestes coses, portava, atenció, microfilms i documents classificats. Però no qualsevol document, que va ser la que els hi va passar els plànols...
0: Escolta, perdona, és que no puc més que interrompre't, perquè jo pensava, amb totes les pel·lis d'espies que hem vist, com és que no hem vist cap d'aquestes senyores fent llana? És que no ho entenc.
1: És que és meravellós.
0: Tant John Le Carré i tanta punyeta.
1: Sí, sí.
0: A veure, i llavors aquesta dona portava microfilms i documents classificats.
1: Sí.
0: Per exemple, plànols importants
1: i tot.
0: Sí,
1: ella va passar els plànols del B-29, el Boeing B-29, perdó, que era l'avió, que ni més ni menys dels que van tirar les bombes a Hiroshima i Nagasaki, o sigui, plànols importants.
0: O sigui, que l'Elizabeth Bentley no portava poca cosa a la bossa de labors.
1: No. Va ser una espia important i, de fet, els americans la van anomenar la reina roja de l'espionatge. I els russos, a veure si ho dic bé, Umnitsa, què vol dir? O bé noia llesta, o bé bona noia.
0: Clar, és que a Rússia ja sabem que ser llest i ser bo es veu que és el mateix.
1: És el mateix. Per Plató, com es diu en català?
0: Plató.
1: Per Plató també.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ah, doncs no sé, Plató no era rus en principi, però escolta, tot és saber-ho. Escolta'm, molt diferent això de ser bona noia, que sona bé, a ser noia llesta, però vaja. Tenim altres personatges.
1: Sí, deixa'm ara parlar-te de Phyllis Latour Doyle, alias d'espia, molt més fàcil, Genevieve, i va ser reclutada pel PSOE, que no és el Partido Socialista Obrero Espanyol.
0: Aquí tenim espies d'una altra manera.
1: Sinó la Special Operation Executive, que era una organització secreta creada per Churchill, pels amics, no?, durant la Segona Guerra Mundial, que bàsicament el que volia fer amb aquest grup era desestabilitzar els nazis fent doncs una mica de tàctica de guerrilla.
0: I com és que la van reclutar? Per què?
1: Bueno, és que sembla pel que ell llegit que devia ser una tia llestíssima i, a més, molt valenta.
0: I aquesta també feia mitja o què?
1: Aquesta també. Mira, o sigui, imagina't com era la tia.
0: Ara no m'ho tornaré a mirar, passaré per una merceria i no me la tornaré a mirar igual, després d'això avui, Helena.
1: Que amaguen
0: clar,
1: les merceries.
0: Clar, segur, és que ara va allí i tenen tots els secrets.
1: T'imagines? Tenen sí. Allà tots... Bueno.
0: Sí, sí.
1: Doncs aquesta Genevieve, ni més ni menys, que va arribar a Normandia, que és on havia de fer les seves missions, es va tirar en paracaigudes i era la Normandia ja ocupada pels nazis, o sigui que, d'un i do. I allà es va fer passar per una...

0: percebut quan algú mirava aquesta bufanda, no? I abans ella, entre cometes, escrivia el missatge en el fil de seda. I com ho feia? Doncs feia servir nusos. Feia nusos a distàncies concretes, de forma que quan els receptors tibant anaven traient el fil de seda de la bufanda, el col·locaven al llarg d'una porta on estaven marcades les lletres de l'abecedari i cadascuna a una polzada de la següent.
1: Però escolta, això és una obra d'enginyeria que em quedo, vaja, esmaperduda. Entenc llavors que mirant amb quina lletra coincidien els nusos podien anar desxifrant els missatges.
0: Exactament, exactament.
1: Em sembla molt
0: aquesta
1: fort.
0: Dona... Sí. Atenció, perquè es va prendre tan seriosament el secret que no s'ho va dir a ningú. O sigui, fins al segle XXI no es va saber tot això.
1: No s'ha sabut això.
0: Sí, sí.
1: Doncs, Elena Sotoca, moltes gràcies per avui haver teixit aquí aquests secrets enmig de les dones i els dies. Tornarem a parlar amb tu, segur. I nosaltres ho deixem aquí, aquest programa fet per l'equip de les Dones i els Dies, que són Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Anna Iala, Elena Miquel, Nílvia, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Merci, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin